0: anys durant una acció de l'exili cubà. El gest arriba en un moment de màxima debilitat de l'Havana pel bloqueig de petroli i afegeix pressió al règim. Indignació mundial pel tracte degradant dispensat per Israel als 400 membres de la flotilla de Gaza retinguts al port d'Ashdod. Els Estats Units, Alemanya, Itàlia, França i Espanya denuncien el vídeo vexatori publicat pel ministre ultra Ben Gavir, en què increpa els activistes pro-palestins. El mateix Netanyahu l'ha criticat per aquesta actitud. Aina Clotet rep el Premi Revelació a la millor interpretació a la Setmana de la Crítica de Canes. Ho ha aconseguit amb Viva, el seu primer film com a directora, del qual també és la protagonista. Per la seva banda, Pedro Almodóvar, que competeix per la Palma d'Or amb Amarga Navidad, ha dit que no es retira i que vol fer més comèdia. Esports.
1: Caroline Graham ja s'ha entrenat amb el grup i podria entrar a la convocatòria del Barça femení de futbol per jugar dissabte la final de la Lliga de Campions. En canvi, Irene Paredes continua sent dubte per enfrontar-se a l'Olímpic de Lió. El Joventut ha derrotat a domicili el Tenerife per 98-100 a la pròrroga, en partit pendent de la jornada 30 de la Lliga CB de bàsquet. Amb aquesta victòria, amb remuntada de 17 punts inclosa, els verdinegres s'han garantit plaça de play-off. I amb Waterpolo, l'Atlètic Barceloneta jugarà contra el Ferencváros a les semifinals de la final a 4 de la Lliga de Campions masculina, després de derrotar l'Olympiacos per 9-12 a la Lliga Femenina de Waterpolo, primer partit d'una de les semifinals. Mataró 13, Sabadell 6.
0: I al temps arriben dies amb ambient d'estiu. Aquest dijous les temperatures faran un passet més amunt, amb termòmetres que s'enfilaran fins als 30 graus a l'interior del país i als 33 o més a Ponent. El dia serà assolellat, amb alguns núvols a la tarda al Pirineu. Pot ser que cap al Ripollès n'aparegui algun d'amenaçador. La calor s'intensificarà més divendres. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info.
0: El govern espanyol es compromet a complir els acords del president Illa amb Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos. La Comissió Bilateral ha validat la línia orbital ferroviària, la creació del Consorci d'Inversions de l'Estat a Catalunya i el canvi de majories al Consorci de la Zona Franca. Ha sigut una reunió breu que ha servit per posar data a algun d'aquests compromisos i anunciar, a més, l'ampliació de la plantilla dels Mossos fins als 25.000 agents. Madrid, Paula Brujats.
3: El govern espanyol finançarà l'ampliació de la plantilla dels Mossos. Hi haurà 3.000 policies nous per arribar als 25.000 al 2030 i això tindrà un cost de 210 milions d'euros que assumirà l'executiu espanyol. Ampliar la plantilla era compromís de legislatura de Salvador Illa i el conseller de la presidència, Albert Dalmau, diu que servirà per millorar la seguretat.
4: Si volíem fer front a les polítiques de seguretat a Catalunya, com Déu mana, feia falta ampliar fins als 25.000, que és la xifra que creiem que és l'adequada per prestar el servei necessari als ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
3: El govern espanyol s'ha compromès a complir els acords d'Illa amb Esquerra, ha posat data abans de final d'any per aprovar l'empresa mixta que supervisarà les inversions de l'Estat a Catalunya i assumeix també que finançarà la nova línia de tren orbital entre el Maresme i el Garraf. El protocol per definir l'inversió i el calendari d'aquesta línia es fixarà abans que acabi l'any. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
5: El govern d'Espanya apoya claramente lo que significa un concepto de Estado en el que más autogobierno no significa que tengamos menos potestades del gobierno central, sino que lo que queremos es facilitar a la ciudadanía atención directa, cercana, de todas las administraciones en conjunto.
3: El govern també marxa de Madrid amb més competències per gestionar el litoral català i amb canvis en la governança del Consorci de la Zona Franca perquè la Generalitat i l'Ajuntament hi tinguin la majoria. Tots són acords d'Illa amb Esquerra Republicana per als pressupostos.
0: Amb l'encaixada de mans de dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras i la comissió bilateral d'aquest dimecres, els comuns són l'última peça del trencaclosques dels pressupostos. Les parts han intensificat els contactes les últimes hores per actualitzar l'acord que ja havien signat. Els de Jéssica Albiach ja han anunciat que han arrencat de l'executiu el compromís de crear una direcció general per aplicar els expedients sancionadors en matèria d'habitatge. El conseller Dalmau s'ha mostrat optimista amb les negociacions.
4: El nostre objectiu és accelerar aquestes converses durant les properes hores per assegurar que Catalunya tingui un pressupost.
0: A l'altra cara de la moneda, Junts i el PP han sortit a criticar la bilateral, però des de punts de vista oposats. Sentim el juntaire Salvador Vergés i el popular Juan Fernández.
6: Un gran acte de propaganda socialista. S'ha convertit en una fàbrica de fotografies i titulars, però sobretot en una fàbrica d'incompliment.

0: Salvador Illa se ha convertido en el tapado y en el nuevo mirlo blanco del nacionalismo catalán.
1: I a la sessió de control del matí, Esquerra ha avisat Illa que el seu aval als comptes no és sinònim d'una aliança estable per al que li queda de mandat. Sentim el líder parlamentari del Republican, Josep Maria Jové, i la rèplica d'Illa.
2: President, no es relaxi. No es pensi que amb aquests pressupostos ja tenen la feina feta i l'estabilitat que tant desitgen.
3: Sé que això no és un punt d'arribada de res. Sé que és un punt de sortida.
1: L'executiu manté la voluntat d'entregar els comptes al Parlament aquest divendres. Més qüestions. El Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir aquest dijous a la tarda després que la taula sectorial entre les dues parts hagi acabat sense acord perquè els representants dels docents no accepten les condicions que els han plantejat. El govern els ha demanat una contraproposta per escrit que, segons els sindicats, estarà centrada primer en la qüestió salarial. Els sindicats avancen que volen un augment del 8% del salari ja al curs que ve. Això significa, a la pràctica, uns 200 euros més al mes. A més, volen que de cara al 2028 i al 2029 s'acabi arribant a un augment salarial que s'acosti al 30%.
4: Estem avançant poc en aquest sentit, per això USTEC demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades. Nosaltres demanem que hi hagi un augment salarial que sigui lineal, que vol dir que es reflecteixi les nòmines de totes les persones treballadores.
1: La CGT assegura que s'ha fet un petit pas endavant i ha tret pit de les mobilitzacions que han servit, diuen, perquè els sindicats es tornin a reunir amb el govern. El secretari de Millora Educativa del Departament, Ignasi Jiménez, ha destacat el to de la reunió.
5: S'ha de reconèixer que hi ha hagut un bon to per part de totes les organitzacions sindicals que han participat en aquesta trobada, en aquesta reunió, i que, per tant, nosaltres estem satisfets, en aquest cas, doncs, perquè s'està avançant.
1: Comissions Obreres i la UGT han tornat a defensar l'acord i asseguren que el que demanen la resta de sindicats són qüestions que ja estan, diuen, dins del pacte amb el govern. Mentrestant, un miler d'educadors de les escoles Bressol s'han manifestat aquest dimecres a Barcelona en la segona aturada del sector des que va començar el cicle de vagues educatives. Reclamen una baixada de ràtios, més recursos per l'educació inclusiva i que es garanteixi un servei públic, gratuït i universal per tots els infants. Laia Granyena és una de les portaveus de la plataforma 03.
6: Esperem que d'una vegada el departament s'assegui i engegui aquesta taula del 03 urgent i comenci a endreçar una mica un sector i un 03 que està totalment fragmentat.
1: Segons la CGT, els Mossos han tornat a identificar manifestants, en concret 5 persones. Aquest dijous estan cridats a la vaga els docents de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
7: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Després de l'impacte per la imputació de Zapatero, el PSOE es decanta per la prudència. A mesura que es van coneixent més detalls de la investigació, el govern espanyol reivindica la innocència de l'expresident socialista i diu que no hi ha proves sòlides contra ell. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no descarta una moció de censura, però necessita que els socis de govern moguin fitxa. Madrid, Àngels Lafuente.
8: Del xoc inicial que va fer pensar el govern en una conspiració contra l'executiu, com va apuntar el PSOE, s'ha passat a una anàlisi pausada i més prudent. La Moncloa insisteix a respectar la justícia i la investigació, però sense deixar, de moment, de defensar Zapatero, com ha fet Pedro Sánchez davant el ple del Congrés.
9: Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia, y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
8: Des del PP, Núñez Feijóo aprofita la tempesta política per acusar Sánchez de posar el Consell de Ministres al servei dels negocis de Zapatero. El líder dels populars no descarta presentar una moció de censura i fa una crida als socis de govern.
10: Los socios tienen que mover ficha. Los mismos socios que sacaron del gobierno al Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno.
8: I després de llegir els arguments del jutge, els socis es qüestionen la innocència de Zapatero. Ioni Belarra, de Podem, Gabriel Rufián, d'Esquerra, i Enrique Santiago, de Sumar.
11: El auto pinta feo. Es evidente que esto no se puede hacer sin el gobierno de España.
12: Si esto es verdad, es una mierda.
13: Si se ha cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito.
8: La Moncloa admet que l'escrit del jutge està ben construït i que ha fet un esforç per argumentar i explicar les seves conclusions, però que a hores d'ara, diuen, no hi ha proves sòlides contra Zapatero, només indicis. Els socialistes reconeixen que és un jutge de prestigi, res a veure amb el jutge Peinado que investiga la parella de Sánchez, i prefereixen rebaixar el to a l'espera de les explicacions de Zapatero davant del jutge el 2 de juny.
1: El portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, obre les portes a liderar la confluència d'esquerres que promou per les properes eleccions generals espanyoles previstes per al 2027. Ho ha dit en un acte aquest dimecres al Club Siglo XXI de Madrid.
13: Si yo puedo ayudar a que haya una confluencia de, o una colaboración o un espacio de unión para maximizar resultados electorales entre las formaciones políticas soberanistas y las formaciones políticas españolas, sea como sea, siendo yo el cabeza de lista, pa'lante.
1: Pel que fa al seu paper com a cap de files dels republicans a Madrid, Rufián ha afegit que hi ha una sèrie de condicions perquè torni a presentar-s'hi, de les quals només ha explicitat que tenen relació amb el grup parlamentari. També ha parlat de les seves relacions amb el president d'Esquerra, Oriol Junqueras. Ha assegurat que no estan d'acord en tot, però ha afegit que no dirà mai una mala paraula sobre el líder republicà perquè, segons ha dit textualment, seria una canallada. Unes paraules que tensen encara més la corda amb Esquerra per aquesta confluència progressista. Rufián havia demanat al partit que la liderés, una opció que els de Junqueras havien rebutjat. El portaveu adjunt dels republicans, Isaac Albert, ha reiterat aquest dimecres al Més Nit de 3Cat Info que la confluència no és una bona estratègia.
14: El projecte que dibuixa el Gabriel Rufián, des d'un punt de vista d'estratègia política, l'entenem, però no suma. La voluntat d'aturar l'extrema dreta fent una coalició que no suma no és una bona estratègia.
1: Albert també ha deixat clar que Rufián és el millor candidat possible del partit a Madrid i que està segur que arribarà a un acord sobre les condicions que demana.
7: 3Cat Info.
1: Indignació mundial pel tracte degradant que el ministre israelià Itamar Ben-Gavir ha dispensat als 400 membres de la flotilla de Gaza detinguts al port d'Ashdod. Els Estats Units, a través del seu ambaixador a Israel, Mike Huckabee, qualifiquen de traïció a la nació el vídeo publicat a les xarxes pel ministre ultradretà en què increpa els activistes pro-palestins. França, Itàlia, Alemanya i Espanya també han reaccionat durament contra el ministre. El cap de la diplomàcia espanyola, José Manuel Álvarez, ha qualificat d'inhumà el tracte als detinguts.
15: Ese tratamiento es monstruoso, es indigno, es un inhumano. Exijo disculpas públicas a Israel.
1: A Israel, l'actuació de Ben-Gavir també ha rebut un sever correctiu de membres del seu govern, començant pel mateix primer ministre, Benjamin Netanyahu. Jerusalem, Jordi Brescó.
16: L'Itamar Ben-Gavir, més fanàtic, ha tornat a aparèixer en escena per donar als membres de la flotilla la seva particular benvinguda a Israel. Els ha increpat i humiliat i ha demanat als policies, dels que recordem és el cap, que no es deixessin afectar pels crits dels activistes. Una performance que ell mateix ha penjat orgullós a xarxes.
17: Van venir amb molt d'orgull, com a grans herois. Ara mireu, mireu quin aspecte que tenen ara. No són herois, res, donen suport al terrorisme. Li dic al primer ministre Netanyahu que me'ls deixi per molt de temps.
16: L'actuació de Ben-Gavir ha estat tan passada de voltes que fins i tot els seus socis de govern se n'han desmarcat. Benjamin Netanyahu ha piulat que no segueix els valors i les normes d'Israel i el ministre d'Exteriors, Gideon Saar, l'acusa de danyar l'Estat de manera deliberada i que no és la primera vegada. Crítiques totes dues dirigides al personatge pel seu show. En cap cas el fet que al vídeo hi apareguin persones emmanillades de genolls i amb el cap a terra. La resposta de Ben-Gavir, més incendiària encara.
17: Quan el ministre d'Afers Exteriors de l'Estat d'Israel demana disculpes, envia un missatge de debilitat, envia un missatge de submissió.
16: Aquesta picabaralla política s'entén també pel fet que al govern de coalició li queda molt poc temps de vida. Aquest dimecres s'ha aprovat en lectura provisional la llei que ha de dissoldre la Knesset i, per tant, és probable que la setmana que ve ja se sàpiga la data de les eleccions.
7: El temps.
1: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
17: Aquest dijous tornem a parlar de calor. Calor intensa, la que ens ha d'acompanyar durant les properes hores i sobretot aquests propers dies, divendres i dissabte. Avui ja les màximes poden arribar a superar clarament els 30 graus a punts de l'interior del país. A punts com, per exemple, a Solsona poden arribar als 31 graus, 30 graus de màxima avui prevista per Ripoll i 32-33 cap a Ponent, especialment cap al Pla de Lleida interior de les Terres de l'Ebre. Tot això en un dia que serà assolellat, potser de bon matí amb alguna boira núvol baix concentrat cap al delta de l'Ebre, de molt poca importància, i a la tarda creixeran, com cada tarda, alguns núvols al sector del Pirineu, fruit de la mateixa calor diurna, i a tot estirar podria deixar alguna goteta cap a la comarca del Ripollès. Aquesta calor intensa que tindrem avui tindrà continuïtat els propers dies, perquè altament probable que demà ja toquem la xifra dels 35 graus per primer cop en aquest 2026.
7: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: La justícia nord-americana imputa l'expresident cubà Raúl Castro per 4 assassinats ocorreguts fa 30 anys. Es tracta d'un cas que es va produir quan ell era ministre de Defensa i si s'arriba a seure davant d'un tribunal, el dirigent, de 94 anys, s'enfrontaria a la pena de mort o a cadena perpètua. L'Havana ho qualifica de maniobra política sense base jurídica, però el gest del govern nord-americà afegeix pressió a l'illa en un moment de màxima penúria. Washington, Oriol Serra.
18: El govern dels Estats Units ha recorregut a un incident de fa 30 anys per tensar encara més les relacions amb Cuba. La justícia nord-americana ha imputat diversos membres del règim castrista, començant pel germà de Fidel Castro, Raúl Castro, avui de 94 anys. Els acusa d'haver assassinat 3 ciutadans nord-americans quan van ordenar l'abatiment de 2 avions de reconeixement quan estaven localitzant dissidents cubans, els anomenats balseros, l'any 1996. Diversos congressistes han impulsat la imputació amb arguments com els que ha escrit la representant per Nova York, Nicole Maliotakis.
19: La realitat és que aquest és un règim comunista que ha empresonat, assassinat i agredit la seva gent brutalment. Ha deixat morir de gana i ha robat a la seva gent. Tot això sota la direcció, en bona part, de Raúl Castro.
18: Els imputats es podrien exposar a penes de cadena perpètua o de mort en cas d'acabar compareixent davant la justícia nord-americana. Els Estats Units de Donald Trump fa temps que van darrere del règim cubà. De fet, l'ofegament econòmic de l'illa a través de l'embargament i el bloqueig nord-americans fa temps que s'arrossega. Donald Trump s'ha tornat a referir a Cuba com una illa en caiguda lliure que s'autodestrueix. Són les mateixes paraules que ja li vam sentir pronunciar fa mig any.
20: Estem alliberant Cuba, no hi haurà escalada, no crec que calgui. Mireu, el país està ensorrant, és un desastre. Hem perdut el control.
18: Ara per ara, els Estats Units, segons ha dit el mateix president Trump, no preveuen una operació militar a Cuba semblant a la que va servir per a capturar el líder veneçolà Nicolás Maduro. Confien que els acusats s'entregaran per voluntat pròpia.
1: La policia francesa deté 16 persones a París per un cas d'abusos sexuals i físics en una escola bressol de la capital. Aquestes detencions formen part d'un paquet més gran d'investigació en més centres preescolars, pel qual la Fiscalia francesa ja ha suspès una 80 de treballadors municipals. D'aquests treballadors, 31 estarien relacionats amb presumptes delictes sexuals. París, Isabel Galí.
21: El Centre d'Educació Infantil de Sant Dominic del districte 7è de París s'ha convertit en l'epicentre de l'escàndol. 16 monitors i educadors han estat detinguts amb diferents graus d'acusacions sobre ells, des de violència sexual a violència física. Molts d'ells ja no hi treballaven des de fa mesos, però ha estat la gota que fa passar el got. Aquest cap de setmana, la fiscal de París ha dit que investiguen casos en 10 guarderies, 84 centres d'infantil i una 20 d'escoles primàries. I aquest 2026 l'Ajuntament ha fet apartar 78 monitors o educadors dels centres escolars de la capital. Emmanuel Grégoire, alcalde de París.
22: Aquestes xifres ens han d'obligar a qüestionar-nos de manera profunda. Cal revisar-ho tot des de l'inici amb un objectiu, tolerància zero.
21: Grégoire va ser víctima d'abusos quan era petit i ha fet de la violència als centres escolars una prioritat del mandat que acaba de començar.
1: L'Audiència Nacional determina que els festius que caiguin en dissabte han de ser compensats sempre que sigui un dia de descans assignat en la jornada laboral. Per tant, els treballadors en aquesta situació podran gaudir d'un dia lliure addicional. El tribunal dona així la raó a demandes sindicals sobre el conveni del sector de l'atenció al client, com els teleoperadors. La sentència ara es podria estendre a altres àmbits. Per l'audiència, els treballadors tenen dret a gaudir d'aquests festius que no han de ser absorbits ni neutralitzats pel descans setmanal. Segons els jutges, el dia compensat s'ha de donar en un termini no superior a les dues setmanes.
7: 3Cat Info.
1: Aina Clotet i Pedro Almodóvar han estat dos dels protagonistes aquest dimecres del Festival de Cinema de Canes. L'actriu catalana ha guanyat el Premi Revelació a la millor interpretació de la Setmana de la Crítica amb la seva pel·lícula Viva. El president Salvador Illa ha dit que és una nova fita del cinema català. I el cineasta manxec ha defensat Amarga Navidad, que opta a la Palma d'Or. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
0: Aina Clotet està exultant per aquest reconeixement a Viva, el primer llargmetratge com a directora, on també és l'actriu protagonista. S'ha endut un dels tres premis que es reparteixen a la Setmana de la Crítica i ho celebrava així en declaracions a 3Cat Info al costat del seu productor Edmond Roch.
2: Estem molt contents, o sigui, molt, molt emocionats, molt contents. O sigui, arribar fins aquí ja era una cosa que ens semblava molt difícil, que a més ens hagin volgut premiar.
3: Clar, canviar la percepció que la gent té de la pel·lícula, perquè ja no és només que ets una de les set escollides entre més de 1.000 que es presentaven a la secció, sinó que és una que en premi, no?
0: A tot això, Pedro Almodóvar no li ha donat cap importància al fet que Amarga Navidad no hagi recollit crítiques entusiastes generalitzades. Diu que li encanta venir a competir a Canes, però que no pateix gens pel palmarès.
23: Fui dos veces favorito con Todo sobre mi madre y con Volver, y bueno, eso te enseña a que no basta, y además es que, no, para mí no es una frustración no haber recibido una palma de oro en absoluto, y además cuando vengo a Cannes me gusta venir a competición porque es mucho más excitante, es más divertido.
0: Per acabar, ha assegurat que té moltes ganes de tornar a fer comèdia i avança que el seu pròxim projecte tindrà molt humor negre.
1: La Patum d'aquest any, que es farà la primera setmana de juny, batrà rècords d'ingressos. L'aportació econòmica externa arriba als 340.000 euros, cosa que permetrà assumir gairebé la meitat del cost de la festa. El que més creix és la inversió pública. Berga, Nati Adell.
24: La inversió de la Generalitat passa dels 125.000 euros als 200.000, per primera vegada. També hi ha un increment important de la partida que la Diputació de Barcelona destina a aquestes festes, de 15.000 a 65.000 euros. El regidor de Patum i alcalde és l'Ivan Sánchez.
25: L'objectiu és seguir treballant per fer la de Patum cada vegada més sostenible, doncs, també econòmicament.
24: Com a novetat, per primera vegada s'habilita un espai vigilat on deixar objectes, una demanda de fa temps per poder entrar a plaça sense motivació xilles per un tema de seguretat. Tenint en compte que l'any passat es van haver d'aturar dos salts de plens, Sánchez ha tornat a demanar a la gent que vingui a Patum sabent on es posa, que respecti la litúrgia de la festa perquè no és, insisteix, un correfoc.
25: Les comparses fan una litúrgia, però no només les comparses, sinó tota la gent que salta al voltant de les comparses, doncs també ho és. I per tant, que ho mirin, que ho vegin i que ho respectin.
24: A finals d'any tindrem el resultat d'un estudi de la Diputació de Barcelona per saber l'impacte econòmic de la festa a la ciutat.
1: Esports. Amb David Ubach.
26: El Barça femení de futbol continua preparant la final de la Lliga de Campions d'aquest dissabte a Oslo contra l'Olympique de Lió. En l'entrenament d'aquest dimecres, Caroline Graham, que es va perdre la final de la Copa dissabte passat, ja s'ha entrenat amb el grup i podria entrar a la convocatòria. N'ha parlat en declaracions a TV3.
27: Te da un poco susto, pero bueno, tenía buena pinta que tenemos tiempo. Va por el camino que toca.
26: En canvi, Irene Paredes s'ha exercitat al marge del grup. I precisament en relació amb aquesta final, ja hi ha disponible un nou capítol del podcast Fem Futbol a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3Cat. Més Barça.
7: 3Cat Info.
26: Per parlar del protagonisme del defensa blaugrana Pau Cubarsí als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. Cubarsí ha assegurat que els dos títols de Lliga consecutius són simptomàtics de la bona feina de l'equip, ha lamentat que aquest curs se'ls hagin escapat la Copa i la Lliga de Campions i ha lloat la feina de Hansi Flick. Cubarsí ha parlat també d'objectius personals.
28: El tema de lideratge, començar a agafar també aquest rol d'intentar ser líder, perquè al final jo crec que la defensa després del porter doncs és el que ho veu tot el camp, i al final jo crec que també és una manera de millorar aquest tema perquè el lideratge és important.
26: Al vessant institucional, el president interí del Barça, Rafael Juste, ha insistit que la decisió més difícil del mandat anterior va ser l'equilibri entre l'apartat econòmic i l'esportiu del club. i Usté assegura que mantindran la prudència en aquest sentit.
4: Quan es guanya tot és molt més senzill. Quan no passa això és quan tens que tindre el cap més fred, perquè llavors pots fer més equivocacions i llavors estires més el braç que la màniga. Mentre estiguem nosaltres no prendrem cap decisió que comporti posar el Barça en risc.
26: Deixem el Barça. La Comissió Antiviolència ha declarat el decisiu Girona Elx de dissabte a primera com a partit del risc. D'altra banda, el possible candidat a la presidència del Club Blanc, Enrique Riquelme, s'ha donat temps fins dissabte per decidir si presenta oficialment la seva candidatura. Riquelme també ha alertat d'una possible privatització del Madrid en mans de Florentino Pérez.
5: Pueden ser las últimas elecciones porque viene la privatización, ¿no? Es lo que se anuncia. Y creemos muchos que tenemos la obligación ética y moral de que el Real Madrid siga siendo de sus socios.
26: I en futbol internacional, l'Aston Villa s'ha proclamat campió de la Lliga Europa. L'equip anglès s'ha imposat en la final jugada a Istanbul al Friburg alemany per 3-0. És el cinquè títol de Lliga Europa per a l'entrenador basc de l'Aston Villa, Unai Emery. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
26: El Joventut ha derrotat a domicili el Tenerife per 98-100 a la pròrroga, en partit pendent de la jornada 30 de la Lliga CB. Amb aquesta victòria, amb remuntada de 17 punts inclosa, els verdinegres s'han garantit plaça de play-off de manera matemàtica, un fet que posa en relleu Dani Miret, el preparador de la penya.
6: Supone un objetivo conseguido en una liga que tiene un mérito el equipo increíble. Llegar a estar tan arriba, siendo tan exigente a nivel mental y a nivel físico esta competición, es muy difícil.
26: El nou reforç del Joventut, Yanis Moren, ha debutat jugant 6 minuts. Sense deixar la CB encara, afegim que el projecte del nou pavelló del Congost continua avançant. La Generalitat, amb el conseller d'Esports Berni Álvarez, la Diputació de Barcelona i el govern espanyol a través del Consell Superior d'Esports, han escenificat a Manresa el seu compromís amb el finançament d'un equipament valorat en 30 milions d'euros. L'Ajuntament preveu tenir els tràmits urbanístics enllestits abans de l'estiu i licitar el projecte al setembre. De moment encara falta definir, això sí, la data d'inici de les obres. Afegim també que amb Waterpolo l'Atlètic Barceloneta jugarà contra el Ferencváros a les semifinals de la final a 4 de la Lliga de Campions masculina. Els hongaresos són els campions de les dues últimes edicions. Els mariners han tancat la lligueta de quarts de final amb un ple de victòries, 6-6, després de derrotar l'Olympiakos a Atenes per 9-12. L'Atlètic Barceloneta, de fet, ja estava classificat per a la cita de Malta com a primer grup abans de jugar aquest dimecres. L'altra semifinal serà el Prorreco Olympiakos. A la Lliga Femenina de Waterpolo, mentrestant, s'ha jugat el primer partit d'una de les semifinals, amb victòria del Mataró, davant del Sabadell per 13-6, amb parcial de 6-0 al tercer quart. Un marge ampli que ha valorat així la portera del Mataró, Mariona Tarré.
8: Molt contentes pel resultat estem, perquè jo crec que ningú ens esperava aquest resultat. Sí que, evidentment, confiem molt en les nostres possibilitats i el camí que estem construint i els entrenos que estem fent, que són molt treballats i molt durs.
26: I pel que fa al Giro d'Itàlia, l'equatorià Jonathan Narváez, de l'equip Emirates, s'ha imposat en l'onzena etapa de 195 quilòmetres de mitja muntanya entre Porcari i Chiavari. Narváez ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquest giro. A la general, el portuguès del Bahrain, Afonso Eulàlio, continua com a líder.
7: Són 2:15 de 3.

0: Aquestes són les principals informacions. La Moncloa assumeix els compromisos que el govern ha signat amb Esquerra a canvi dels pressupostos. A la reunió bilateral amb la Generalitat, l'executiu espanyol ha avalat el tren orbital, l'òrgan per fiscalitzar les inversions estatals a Catalunya i el reequilibri de forces al Consorci de la Zona Franca. La reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats acaba sense acord, però les dues parts s'emplacen a trobar-se de nou aquest dijous. Els sindicats han de presentar una contraproposta per escrit que començarà per l'increment salarial. A partir d'ara us explicarem que Sanitat amplia el cribratge de càncer de mama a dones més joves i més grans, d'entre 45 i 74 anys. Fins ara només es feia a dones de 50 a 69 anys. Explicarem també que pintar grafitis en un tren es podrà multar a partir d'ara amb fins a 900.000 euros. I que Barcelona suspèn durant un any la concessió de llicències per obrir supermercats 24 hores.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Caroline Graham ja s'ha entrenat amb el grup i podria entrar a la convocatòria del Barça femení per jugar dissabte a la final de la Lliga de Campions. En canvi, Irene Paredes continua sent dubte perquè s'ha entrenat al marge de cara a enfrontar-se a l'Olímpic de Lió.
0: I el temps immersos en una calorada. Les temperatures màximes d'aquest dijous tocaran els 30 graus a l'interior i els 33 a Ponent. Lluny d'aturar-se aquí, de cara als propers dies arribarem per primer cop als 35 graus. El temps serà assolellat, amb alguns núvols al matí al Delta de l'Ebre i a la tarda al Pirineu. El govern espanyol es compromet a complir els acords del president Illa amb Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos. La comissió bilateral ha validat la línia orbital ferroviària, la creació del Consorci d'Inversions de l'Estat a Catalunya i el canvi de majories al Consorci de la Zona Franca. Ha sigut una reunió breu que ha servit per posar data a algun d'aquests compromisos i anunciar, a més, l'ampliació de la plantilla dels Mossos fins als 25.000 agents. Madrid, Paula Brujats.
3: El govern espanyol finançarà l'ampliació de la plantilla dels Mossos. Hi haurà 3.000 policies nous per arribar als 25.000 al 2030 i això tindrà un cost de 210 milions d'euros que assumirà l'executiu espanyol. Ampliar la plantilla era compromís de legislatura de Salvador Illa i el conseller de la presidència, Albert Dalmau, diu que servirà per millorar la seguretat.
4: Si volíem fer front a les polítiques de seguretat a Catalunya, com Déu mana, feia falta ampliar fins als 25.000, que és la xifra que creiem que és l'adequada per prestar el servei necessari als ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
3: El govern espanyol s'ha compromès a complir els acords d'Illa amb Esquerra, ha posat data abans de final d'any per aprovar l'empresa mixta que supervisarà les inversions de l'Estat a Catalunya i assumeix també que finançarà la nova línia de tren orbital entre el Maresme i el Garraf. El protocol per definir l'inversió i el calendari d'aquesta línia es fixarà abans que acabi l'any. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
5: El gobierno de España apoya claramente lo que significa un concepto de Estado en el que más autogobierno no significa que tengamos menos potestades del gobierno central, sino que lo que queremos es facilitar a la ciudadanía atención directa, cercana, de todas las administraciones en conjunto.
3: El govern també marxa de Madrid amb més competències per gestionar el litoral català i amb canvis en la governança del Consorci de la Zona Franca perquè la Generalitat i l'Ajuntament hi tinguin la majoria. Tots són acords d'Illa amb Esquerra Republicana per als pressupostos.
0: El Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir aquest dijous a la tarda després que la taula sectorial entre les dues parts hagi acabat sense acord perquè els representants dels docents no accepten les condicions que els han plantejat. El govern els ha demanat una contraproposta per escrit que, segons els sindicats, estarà centrada primer en la qüestió salarial. Els sindicats avancen que volen un augment del 8% del salari ja el curs que ve. Això significa, a la pràctica, uns 200 euros més al mes. A més, volen que de cara al 2028 i al 2029 s'acabi arribant a un augment salarial que s'acosti al 30%.
6: Estem avançant poc en aquest sentit, per això USTEC demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades. Nosaltres demanem que hi hagi un augment salarial que sigui lineal, que vol dir que es reflecteixi les nòmines de totes les persones treballadores.
0: La CGT assegura que s'ha fet un petit pas endavant i ha tret pit de les mobilitzacions que han servit, diuen, perquè els sindicats es tornin a reunir amb el govern. El secretari de Millora Educativa del Departament, Ignasi Jiménez, ha destacat el to de la reunió.
1: S'ha de reconèixer que hi ha hagut un bon to per part de totes les organitzacions sindicals que han participat en aquesta trobada, en aquesta reunió, i que, per tant, nosaltres estem satisfets, en aquest cas, doncs, perquè s'està avançant.
0: Comissions Obreres i la UGT han tornat a defensar l'acord i asseguren que el que demanen la resta de sindicats són qüestions que ja estan dins del pacte amb el govern. Baix seguiment de la vaga de metges, l'onzena que fan per reclamar millores laborals i acabar amb les guàrdies de 24 hores. El Departament de Salut assegura que ha tingut un seguiment del 4%, mentre que el sindicat Metges de Catalunya l'ha elevat fins al 30%. El secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, reclamava al govern de Salvador Illa que ara que ja té pressupostos, inverteixi per salvar el sistema públic de salut.
7: Acaben de signar uns pressupostos. Si volguessin, destinarien cèntims per abordar l'emergència sanitària que estem vivint. En lloc d'això, se'ls gasten amb el Consorci de la Zona Franca i amb una línia orbital que no sé pas si algun de nosaltres veurem.
0: Mig miler de metges han protestat aquest dimecres davant la Generalitat a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar solucions per reduir la sobrecàrrega laboral. El sindicat demana als facultatius que no facin cap servei extra o voluntari, com doblar torns, assumir més pacients per cobrir baixes o fer hores extres. I Sanitat amplia el cribratge de càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. S'amplia així la franja d'edat, ja que fins ara només incluïa dones de 50 a 69 anys. Els nous cribratges s'implementaran de manera progressiva i les comunitats tindran un màxim de 6 anys per arribar a tots els grups d'edat. A Catalunya, el Departament de Salut diu que la reforma s'aplicarà d'aquí uns mesos, els que calguin per reorganitzar el sistema de cribratge. Per Clara Rosàs, gerent de la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer, és una ampliació necessària i demana que la mesura s'apliqui de seguida.
8: Esperem que el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya no esgoti aquest període de 3 anys per començar a incorporar les modificacions i ampliar el programa. D'aquesta manera s'incorpora l'evidència clínica del nombre de casos que es diagnostiquen abans dels 50 anys i després dels 65.
0: La mesura preveu fer una mamografia cada 2 anys, com fins ara, però en una franja d'edat més àmplia. Es vol arribar a dones més joves, ja que l'evidència científica apunta que un 10% dels càncers de mama es diagnostiquen en dones de menys de 50 anys. I també s'amplia la prova entre dones més grans per l'envelliment de la població. 14.425.548 euros és la recaptació final de la darrera marató de 3CAT dedicada al càncer. Amb aquest recompte final se sumen prop de 4,7 milions d'euros al marcador provisional que es va tancar el desembre. Uns diners que permetran avançar en recerca, com destaca el director de la Fundació La Marató de 3CAT, Lluís Bernabé.
9: Tots aquests recursos, aquests més de 14 milions d'euros, representen una grandíssima quantitat per millorar la qualitat i l'esperança de vida de tots, absolutament tots els ciutadans. I des d'aquí, des de la Fundació, des de la Corporació, només podem agrair, què dic agrair? Honorar els més de 3 milions de persones que han participat en aquesta darrera marató.
0: Avançar en la detecció precoç, investigar sobre l'origen de la metàstasi o millorar els tractaments són alguns dels objectius dels projectes d'investigació impulsats per la Marató. Enguany, aquest projecte solidari es dedicarà a la divulgació i l'impuls de la recerca en malalties neurodegeneratives i neuromusculars. El president rus, Vladimir Putin, tanca el viatge a la Xina sense aconseguir un compromís pel nou gasoducte que volia. Ara bé, la relació estratègica s'ha evidenciat amb la vintena d'acords firmats i la declaració conjunta de rebuig a la política dels Estats Units, sobretot respecte a l'Iran. A banda de les garanties en el subministrament energètic, l'amistat russo-xinesa queda palesa també amb la invitació mútua a noves trobades. Pequín, Francesc Canals.
10: Cerimònia de benvinguda idèntica a la de Donald Trump, però els continguts han estat radicalment diferents. Exaltació de l'amistat sense límits, firma d'una vintena d'acords i missatge al president nord-americà. Sentim Xi Jinping.
11: El món actual està lluny de ser pacífic, amb l'unilateralisme i l'hegemonisme que representen perills profunds. El món corre el risc de retrocedir a la llei de la selva.
10: Xi Jinping i Vladimir Putin han carregat contra les polítiques unilaterals de Donald Trump, l'escut antimíssils o la guerra de l'Iran, aliat tradicional de la Xina i Rússia, i s'han presentat com a garants de la prosperitat i de la pau. I això malgrat que Putin no veu com acabar la guerra que va iniciar fa més de 4 anys i que l'ha portat a dependre econòmicament de la venda de gas i petroli a la Xina. També hi ha hagut banquet amb ànec de Pequín i una conversa més relaxada al voltant d'una tassa de te, com també se li va oferir al president dels Estats Units, sentint Putin adreçant-se a un relaxat Xi Jinping.
12: Estic d'acord amb la teva avaluació. Feina reeixida, productiva i molt intensa.
10: Putin no ha aconseguit, però, un sí de Pequín al gasoducte Siberia 2, que Xi Jinping considera que el faria massa dependent energèticament de Rússia.
0: Després de 10 mesos de paràlisi, la Unió Europea s'ha compromès a aplicar l'acord comercial amb els Estats Units. El pacte estava encallat per les discrepàncies que hi havia entre el Parlament Europeu, partidari d'endurir les condicions a Washington, i els països comunitaris, que volien preservar l'esperit original del text. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
13: Amb aquest acord, la Unió Europea eliminarà del tot els aranzels per als productes nord-americans i, en canvi, els Estats Units sí que aplicaran tarifes de fins un 15% per als productes europeus. Unes condicions asimètriques que no entusiasmen el negociador del Parlament Europeu, Bernd Lange.
14: No sempre pots aconseguir el que vols, però si ho intentes, sí que pots aconseguir el que necessites. I hem aconseguit el que necessitàvem. Una xarxa de seguretat en les relacions amb els Estats Units.
13: Com a mínim, això hauria de servir per evitar una guerra comercial amb Washington. Al final, el Parlament Europeu ha aparcat algunes de les seves demandes més cridaneres, com la creació d'una clàusula per suspendre l'acord comercial si Trump tornava a amenaçar d'annexionar-se a Groenlàndia. Els governs comunitaris ho han rebutjat. En canvi, sí que s'inclourà l'opció de recuperar els aranzels per als productes nord-americans si les empreses europees acaben perjudicades en algun sector. El comissari europeu de comerç, Maros Šefčovič, diu que aquests canvis generen més seguretat.
15: Hem pactat els instruments necessaris per garantir que l'acord amb els Estats Units es complirà de bona fe per les dues parts.
13: Els Estats Units, però, analitzaran si aquestes esmenes pactades ara entre les institucions europees són compatibles amb el text original de l'acord signat l'estiu passat.
0: SpaceX, l'empresa de satèl·lits i intel·ligència artificial d'Elon Musk, anuncia la que podria ser la sortida a borsa més destacada de la història. La companyia, que encara no ha quantificat quan espera obtenir amb l'operació, cotitzarà al Nasdaq. El magnat es reserva el control de més del 90% de les accions amb dret a vot de SpaceX. D'aquesta manera, Elon Musk, que també és el màxim accionista de Tesla, es convertirà en l'únic inversor amb el control de dues de les empreses tecnològiques més grans del mercat. La més gran de totes, per capitalització, és el fabricant de xips i semiconductors Nvidia, que ha disparat els guanys en el primer trimestre de l'exercici fiscal. Nvidia ha incrementat els resultats un 210% i ha obtingut un benefici net de més de 58.000 milions de dòlars. El fundador i director executiu de la companyia, Jensen Huang, assegura que tenen una posició única en el camp de la intel·ligència artificial perquè són l'única plataforma que s'adapta a tots els models d'IA.
16: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, tornarà a declarar davant la jutgessa que investiga la mort del seu pare per rebatre els indicis que els Mossos han trobat contra ell. El seu equip d'advocats està analitzant les 1.400 pàgines que integren el sumari de la causa amb l'objectiu de desmuntar el mòbil econòmic que la investigació ha situat a l'epicentre del crim. Durant la compareixença de dimarts davant la jutge, Andic només va respondre les preguntes del seu advocat i fonts properes a la defensa asseguren que un cop conegui tot el material del sumari, demanarà comparèixer un altre cop davant la magistrada. L'equip jurídic d'Andic assegura que bona part dels missatges que els Mossos fan servir per exposar una mala relació entre ell i el seu pare estan trets de context i són de fa molts anys. A més, també aclareixen que l'objectiu de crear una fundació per als més necessitats s'ha seguit endavant malgrat la mort del fundador de Mango i que alguns diners de l'herència d'Isaac Andic s'estan destinant a projectes filantròpics. L'acusat va quedar en llibertat després de dipositar una fiança d'un milió d'euros en només 20 minuts. Unes 500 persones han participat al minut de silenci convocat per l'Ajuntament de Figueres a l'Alt Empordà aquest dimecres com a mostra de rebuig al crim masclista que hi va haver dimarts. Una altra concentració a la tarda, convocada per xarxes socials, ha plegat unes 150 persones. Un home, recordem-ho, va saltar dos cops en 24 hores l'ordre d'allunyament de la seva exparella i la va matar. Figueres, Núria Peraire.
3: Ha estat un minut de silenci molt seguit amb la participació de veïns, representants del govern municipal i del govern de la Generalitat. L'alcalde Jordi Masquefa ha lamentat que les administracions no han estat a l'altura.
17: Malauradament el sistema ha fallat. Ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema ha protegit com havia de ser a una víctima.
3: La víctima tenia 33 anys i la seva exparella, un home de 48 anys, li hauria clavat diverses ganivetades a la plaça Josep Tarradellas. La responsable de la Comissió de Violència Masclista del Col·legi de l'Advocacia de Girona, Maria Carme Castanyer, explica que les ordres d'allunyament no serveixen en persones violentes.
18: En aquests perfils d'alt risc, si l'agressor està disposat a saltar-se les normes, no hi ha un paper judicial que l'aturi. Per tant, en aquests casos, el que s'hauria de fer és adoptar mesures més limitatives de llibertat, com per exemple una presó provisional per tal de reforçar la protecció de la víctima.
3: L'Ajuntament es personarà com a acusació popular en el cas.
16: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
19: Aquest dijous tornem a parlar de calor. Calor intensa, la que ens ha d'acompanyar durant les properes hores i, sobretot, aquests propers dies, divendres i dissabte. Avui ja les màximes poden arribar a superar clarament els 30 graus a punts de l'interior del país. A punts com, per exemple, Solsona poden arribar als 31 graus, 30 graus de màxima avui prevista per Ripoll i 32-33 cap a Ponent, especialment cap al Pla de Lleida interior de les Terres de l'Ebre. Tot això en un dia que serà assolellat. Potser de bon matí amb alguna boira núvol baix concentrat cap al delta de l'Ebre, de molt poca importància, i a la tarda creixeran, com cada tarda, alguns núvols al sector del Pirineu, fruit de la mateixa calor diurna, i a tot estirar podria deixar alguna goteta cap a la comarca del Ripollès. Aquesta calor intensa que tindrem avui tindrà continuïtat els propers dies, perquè altament probable que demà ja toquem la xifra dels 35 graus per primer cop en aquest 2026.
16: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Junts per Catalunya obrirà el dia 1 de juny el procés per elegir el candidat a l'alcaldia de Barcelona. Serà, amb tota probabilitat, amb unes primàries que podrien enfrontar l'actual líder municipal, Jordi Martí, i l'advocat Jaume Alonso Cuevillas, sense descartar que hi hagi més aspirants. Jordi Corbalán.
20: La direcció juntaire no retardarà més l'elecció del candidat de Barcelona després de la renúncia de Josep Rius, l'aposta de la direcció de Carles Puigdemont, que ha volgut evitar un pols intern. L'1 de juny es constituirà l'òrgan electoral i s'obrirà el procés per saber si hi ha més d'un candidat. L'únic que s'hi ha postulat oficialment és Jordi Martí, però l'advocat Jaume Alonso Cuevillas està disposat a fer el pas. Podria no ser l'únic. De fet, el número 2 del partit, Jordi Turull, s'ha trobat aquest dimecres amb destacats membres de Junts que en els últims temps han meditat si optaven a la cursa electoral, com el mateix Alonso Cuevillas, els exconsellers Giró i Argimon i la diputada Freixa. Alguns reflexionen si fan el pas. El nom del candidat elegit se sabrà a tot estirar el 21 de juny.
16: 3Cat Info.
0: Pintar grafitis en un tren pot comportar a partir d'ara una multa de 900.000 euros. El Parlament ha aprovat triplicar la quantia de les sancions per combatre les pintades que o bé afecten les instal·lacions o bé aturen el servei ferroviari. Les multes aniran des d'un advertiment o multa de fins a 18.000 euros per infraccions lleus, 90.000 euros per les greus, les que impliquin que el tren no pot circular, i arribaran als 900.000 euros per les infraccions molt greus, que són les que poden posar en risc el servei ferroviari. La majoria de grups han donat suport a la iniciativa presentada pel PSC Units per Avançar amb esmenes de Junts. Els Comuns i la CUP hi han votat en contra. Sentim Andrés García Berrio, dels Comuns, i Ivana Martínez Valverde, del PSC Units per Avançar.
21: El que cal garantir és que hi hagin mitjans efectius per poder sancionar i per poder detectar a les persones que facin aquestes infraccions. Però ara bé, a la persona que faci aquesta infracció, el que no podem fer és imposar-li multes que segurament no podrà pagar.
22: No estem parlant de perseguir expressions artístiques ni de limitar llibertats. Estem parlant de sancionar actes vandàlics que tenen un cost econòmic i social evident.
0: Segons Renfe, el 2023 es van destinar 32.000 euros diaris a netejar grafitis, reparar danys i reforçar la vigilància. Els nous trens de Ferrocarrils de la Generalitat, que aniran destinats a l'aeroport, van aparèixer pintats amb grafitis al cap de només 48 hores de sortir de fàbrica. I en parlàvem també al sumari. L'Ajuntament de Barcelona ha suspès durant un any les llicències per poder obrir supermercats 24 hores. La suspensió afecta concretament el comerç alimentari no especialista en règim d'autoservei, que pot obrir durant tot el dia i que té fins a un màxim de 400 metres quadrats. En queden exempts, doncs, tots els comerços especialitzats, com ara peixateries, fruiteries o forns de pa. Mentre duri la suspensió, l'Ajuntament redactarà una regulació específica per tota la ciutat que hauria d'entrar en vigor d'aquí 2 anys. Raquel Gil és la regidora de Comerç.
2: Creiem que això és bàsic per protegir el comerç de proximitat, preservar la diversitat comercial, evitar processos de saturació i monocultiu en determinades zones de la ciutat.
0: Ara per ara només Ciutat Vella i Sant Martí tenen regulacions restrictives per a aquests establiments. Això ha fet, segons l'Ajuntament, que el problema es traslladi als altres barris de la ciutat. Laia Bonet, regidora d'Urbanisme.
4: Es tracta d'una activitat amb una elevada concentració d'incompliments administratius, sanitaris, laborals, urbanístics, amb impacte directe en la convivència amb els veïns, amb el descans veïnal i en la gestió de residus i també en la salut pública. Entenem que la regulació i la inspecció són eines que han d'anar de la mà per poder preservar aquest comerç de proximitat, aquest comerç local, a curt, a mig i a llarg termini.
0: Durant aquest mandat s'han fet 14 campanyes de multiinspecció i s'han detectat més de 2.000 infraccions. Entre d'altres, 252 de salut pública i 163 de gestió de residus. L'empresa Serra Soldadura de Barcelona, amenaçada de tancament, continua sense tenir cap oferta de compra. Aquest dimecres s'ha celebrat una subhasta per les dues fàbriques que la companyia té a la zona franca, però ha quedat deserta. Tot i això, els representants dels treballadors diuen que hi hauria una desena d'empreses interessades en la seva adquisició, encara que no hagin fet el pas per comprar la indústria, que està a punt de fer 100 anys. El delegat sindical de la CGT, Sebastián Zamora, demana que s'intenti tancar un acord amb alguna d'elles que permeti garantir la continuïtat de Serra Soldadura abans que acabin les negociacions de l'ERO el dia 29.
5: Estem segurs, per això aquesta setmana que queda ens sembla molt, molt, molt important per trobar viabilitat, per donar més temps a les empreses que estiguessin interessades perquè s'ho pensin i posin el seu projecte sobre la taula i dugui a terme la viabilitat de Serra.
0: Si al final no es troba comprador de Serra Soldadura, mig miler de treballadors es quedaran sense feina, entre empleats directes i indirectes. Aquest dimecres es manifestaran al País Basc a les portes del grup Aernova, la matriu de l'empresa. La restauració del retaule barroc de la Mare de Déu del Carme de la Catedral de Tortosa, al Baix Ebre, aporta nova informació historiogràfica i tècnica d'aquesta obra del 1714. El retaule estava afectat per insectes que s'alimenten de la fusta. Tortosa, Jordi Barranca.
23: El retaule té 11 metres d'alçada i 7 d'amplada, és de fusta policromada i daurada i s'havia degradat per l'activitat dels insectes xilòfags. Està situat a la segona capella de la nau lateral nord de la catedral de Tortosa. Boravit Rontiva és restaurador del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya.
24: No ens esperàvem que una intervenció tan bàsica i tan senzilla com és una neteja i una acció curativa revelés informació historiogràfica molt interessant i també tècnica del retaule.
23: Troballes com la confirmació, que és obra de l'escultor Antoni Ferrer, que es va fer el 1714, o que durant la Guerra Civil s'han detectat indicis que es va desmuntar i que es va intentar tornar a posar lloc. La del retaule és la més recent de les restauracions d'elements de la catedral. Ja s'han restaurat 5 conjunts escultòrics i també s'han netejat i restaurat la façana, l'absis i la teulada. Els propers treballs seran els de la reixa renaixentista, que ja és just a l'entrada del recinte.
0: El 29 de maig, Catalunya Ràdio estrena una nova temporada de Crims, al podcast. Una temporada que té com a eix central la premeditació i que constarà de 15 capítols. 5 s'estrenaran a partir del dia 29 i la resta a la tardor. Aquest dimecres, però, 300 persones han pogut sentir el primer capítol en primícia. Barcelona, Montse Pujol.
25: Carles Porta estava feliç de poder assistir a la preescolta del primer dels 15 capítols de la 7a temporada de Crims. Els primers capítols es podran escoltar a partir del 29 de maig i la resta a la tardor. Porta, en declaracions a Catalunya Ràdio, destacava que torna l'emissora que va veure néixer aquest projecte.
26: Avui hi ha 300 persones escoltant al mateix temps aquesta història que narrativament està concebuda per ser consumida individualment. A veure què representa això. Després és tornar a casa i tornar a fer una temporada amb Catalunya Ràdio, que és on vam començar, on vam néixer, i s'ha muntat aquest fenomen que Mare de Déu, no sé ni on anirem a parar.
25: El director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, destacava el rigor i la qualitat de Crims.
1: Després de 7 anys em ve molt de gust dir-ho aquí ara ja que hi hem estat. I aquesta 7a temporada crec que és una cosa com de maduresa. I també vull acabar de dir que la clau de volta, la clau de l'èxit per mi és, a banda de la manera d'explicar-ho i l'excel·lidietat, el rigor amb què tractem i la delicadesa amb què tracteu a les víctimes. Sí, crec que això és marca de la casa.
25: En conjunt, l'univers Crims supera ja els 100 milions de reproduccions des de la seva estrena al setembre del 2018.
0: Esports. Amb David Ubach. El Barça femení de futbol continua preparant la final de la Lliga de Campions d'aquest dissabte a Oslo contra l'Olímpic de Lió. En l'entrenament d'aquest dimecres, Caroline Graham, que es va perdre la final de la Copa dissabte passat, ja s'ha entrenat amb el grup i podria entrar a la convocatòria. N'ha parlat en declaracions a TV3.
6: Te da un poco susto, pero bueno, tenía buena pinta que tenemos tiempo. Va por el camino que toca.
0: En canvi, Irene Paredes s'ha exercitat al marge del grup. Més Barça.
7: 3CAT Info.
0: Protagonisme del defensa blaugrana Pau Cubarsí als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. Cubarsí ha assegurat que els dos títols de Lliga consecutius són simptomàtics de la bona feina de l'equip. Ha lamentat que aquest curs se'ls hagin escapat la Copa i la Lliga de Campions i ha lluit la feina de Hansi Flick. Cubarsí ha parlat també d'objectius personals.
8: El tema de lideratge, comença a agafar també aquest rol d'intentar ser líder, perquè al final jo crec que la defensa després del porter doncs és el que ho veu tot el canvi, al final jo crec que també és una manera de millorar aquest tema perquè el lideratge és important.
0: Al vessant institucional, el president interí del Barça, Rafael Juste, ha insistit que la decisió més difícil del mandat anterior va ser l'equilibri entre l'apartat econòmic i l'esportiu del club. Juste assegura que mantindran la prudència en aquest sentit.
9: Quan es guanya tot és molt més senzill. Quan no passa això és quan tens que tindre el cap més fred, perquè llavors pots fer més equivocacions i llavors estires més el braç que la màniga. Mentre estiguem nosaltres no prendrem cap decisió que comporti posar el Barça en risc.
0: Deixem el Barça. La Comissió Antiviolència ha declarat el decisiu Girona Elx de dissabte primera com a partit d'alt risc. I en futbol internacional, l'Aston Villa s'ha proclamat campió de la Lliga Europa. L'equip anglès s'ha imposat en la final jugada a Istanbul al Friburg alemany per 3-0. Obrim pàgina poliesportiva ara parlant de bàsquet.
7: L'actualitat esportiva a fons.
0: El Joventut ha derrotat a domicili el Tenerife per 98-100 a la pròrroga, en partit pendent de la jornada 30 de la Lliga CB. Amb aquesta victòria, amb remuntada de 17 punts inclosa, els verdinegres s'han garantit plaça de play-off de manera matemàtica, un fet que posa en relleu Dani Miret, el preparador de la penya.
11: Supone un objetivo conseguido en una liga que tiene un mérito el equipo increíble. Llegar a estar tan arriba, siendo tan exigente a nivel mental y a nivel físico esta competición, es muy difícil.
0: El nou reforç del Joventut, Yanis Morán, ha debutat jugant 6 minuts. En Waterpolo, l'Atlètic Barceloneta jugarà contra el Ferencváros a les semifinals de la final a 4 de la Lliga de Campions masculina. Els hongaresos són els campions de les dues últimes edicions. Els mariners han tancat la lligueta de quarts de final amb un ple de victòries, 6-6, després de derrotar l'Olympiacos Atenes per 9-12. L'Atlètic Barceloneta ja estava classificat per a la cita de Malta com a primer de grup abans de jugar aquest dimecres. L'altra semifinal serà el Prorreco Olympiacos. Pel que fa a la Lliga Femenina de Waterpolo, s'ha jugat el primer partit d'una de les semifinals amb victòria del Mataró davant del Sabadell per 13-6. Un marge ampli que ha valorat així la portera del Mataró, Mariona Tarré.
12: Molt contentes pel resultat estem, perquè jo crec que ningú no ens esperava aquest resultat. Sí que, evidentment, confiem molt en les nostres possibilitats i el camí que estem construint i els entrenos que estem fent, que són molt treballats i molt durs.
0: Aquest dijous, segon partit de l'altra semifinal. El Terrassa-Sant Andreu amb avantatge d'1-0 per a les andreuenques. Pel que fa al Giro d'Itàlia, l'equatorià Jonathan Narváez de l'equip Emirates s'ha imposat en l'onzena etapa, de 195 quilòmetres de mitja muntanya entre Porcari i Chiavari. Narváez ha arribat escapat amb Enric Mas i ha superat el balear del Movistar a l'esprint. Mas se'n lamentava.
27: Ha sido imposible, además cuando le he arrancado muy mal delante, pero bueno, lo hemos intentado en el sprint. Sabía que era más rápido, pero bueno, tenía que intentar, no he podido soltarle en la subida.
0: Narváez ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquest giro. A la general, el portuguès del Bahrain, Afonso Lalio, continua com a líder. Aquest dijous, 12a etapa, 175 quilòmetres des d'Imperia fins a Nove Ligure.
3: I en vol, el Granollers ha anunciat que el seu capità, Sergi Franco, deixarà l'entitat al final de la temporada després d'11 anys.
16: Trescat Info.

La Moncloa assumeix els compromisos que el govern ha signat amb Esquerra a canvi dels pressupostos. A la reunió bilateral amb la Generalitat, l'executiu espanyol ha avalat el tren orbital, l'òrgan per fiscalitzar les inversions estatals a Catalunya i el reequilibri de forces al Consorci de la Zona Franca. També han anunciat la incorporació de més Mossos per arribar als 25.000 al 2030. El govern intensifica les negociacions amb els comuns ara que són l'últim escull per als pressupostos. L'executiu confia en un acord proper a canvi de compromisos com crear una unitat per aplicar les sancions en habitatge que ja han acceptat. La reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats acaba sense acord, però les dues parts s'emplacen a trobar-se de nou aquest dijous. Els sindicats han de presentar una contraproposta per escrit que començarà per l'increment salarial. Plantegen que el curs que ve els docents ja cobrin 200 euros més al mes. El govern espanyol reivindica la innocència de l'expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero i diu que no hi ha proves sòlides contra ell. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de corrupció i no descarta una moció de censura, però necessita que els socis de govern moguin fitxa. La Fiscalia dels Estats Units acusa l'expresident cubà Raúl Castro de 4 assassinats ocorreguts fa 30 anys durant una acció de l'exili cubà. El gest arriba en un moment de màxima debilitat de l'Havana pel bloqueig de petroli i afegeix pressió al règim.

0: directora, del qual també és la protagonista. Per la seva banda, Pedro Almodóvar, que competeix per la Palma d'Or amb Amarga Navidad, ha dit que no es retira i que vol fer més comèdia.
1: Esports.
2: Caroline Graham ja s'ha entrenat amb el grup i podria entrar a la convocatòria del Barça femení de futbol per jugar dissabte la final de la Lliga de Campions. En canvi, Irene Paredes continua sent dubte per enfrontar-se a l'Olímpic de Lió. El Joventut ha derrotat a domicili el Tenerife per 98-100 a la pròrroga, en partit pendent de la jornada 30 de la Lliga CB de bàsquet. Amb aquesta victòria, amb remuntada de 17 punts inclosa, els verdinegres s'han garantit plaça de play-off. I amb Waterpolo, l'Atlètic Barceloneta jugarà contra el Ferencváros a les semifinals de la final A4 de la Lliga de Campions masculina, després de derrotar l'Olympiacos per 9-12 a la Lliga Femenina de Waterpolo, primer partit d'una de les semifinals. Mataró 13, Sabadell 6.
0: I el temps, arriben dies amb ambient d'estiu. Aquest dijous les temperatures faran un passet més amunt, amb termòmetres que s'enfilaran fins als 30 graus a l'interior del país i als 33 o més a Ponent. El dia serà assolellat, amb alguns núvols a la tarda al Pirineu. Pot ser que cap al Ripollès n'aparegui algun d'amenaçador. La calor s'intensificarà més divendres.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: El govern espanyol es compromet a complir els acords del president Illa amb Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos. La Comissió Bilateral ha validat la línia orbital ferroviària, la creació del Consorci d'Inversions de l'Estat a Catalunya i el canvi de majories al Consorci de la Zona Franca. Ha sigut una reunió breu que ha servit per posar data a algun d'aquests compromisos i anunciar, a més, l'ampliació de la plantilla dels Mossos fins als 25.000 agents. Madrid, Paula Brujats.
3: El govern espanyol finançarà l'ampliació de la plantilla dels Mossos. Hi haurà 3.000 policies nous per arribar als 25.000 al 2030 i això tindrà un cost de 210 milions d'euros que assumirà l'executiu espanyol. Ampliar la plantilla era compromís de legislatura de Salvador Illa i el conseller de la presidència, Albert Dalmau, diu que servirà per millorar la seguretat.
4: Si volíem fer front a les polítiques de seguretat a Catalunya, com Déu mana, feia falta ampliar fins als 25.000, que és la xifra que creiem que és l'adequada per prestar el servei necessari als ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
3: El govern espanyol s'ha compromès a complir els acords d'Illa amb Esquerra, ha posat data abans de final d'any per aprovar l'empresa mixta que supervisarà les inversions de l'Estat a Catalunya i assumeix també que finançarà la nova línia de tren orbital entre el Maresme i el Garraf. El protocol per definir l'inversió i el calendari d'aquesta línia es fixarà abans que acabi l'any. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
5: El govern d'Espanya apoya claramente lo que significa un concepto de Estado en el que más autogobierno no significa que tengamos menos potestades del gobierno central, sino que lo que queremos es facilitar a la ciudadanía atención directa, cercana, de todas las administraciones en conjunto.
3: El govern també marxa de Madrid amb més competències per gestionar el litoral català i amb canvis en la governança del Consorci de la Zona Franca perquè la Generalitat i l'Ajuntament hi tinguin la majoria. Tots són acords d'Illa amb Esquerra Republicana per als pressupostos.
0: Amb l'encaixada de mans de dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras i la comissió bilateral d'aquest dimecres, els comuns són l'última peça del trencaclosques dels pressupostos. Les parts han intensificat els contactes les últimes hores per actualitzar l'acord que ja havien signat. Els de Jéssica Albiach ja han anunciat que han arrencat de l'executiu el compromís de crear una direcció general per aplicar els expedients sancionadors en matèria d'habitatge. El conseller Dalmau s'ha mostrat optimista amb les negociacions.
4: El nostre objectiu és accelerar aquestes converses durant les properes hores per assegurar que Catalunya tingui un pressupost.
0: A l'altra cara de la moneda, Junts i el PP han sortit a criticar la bilateral, però des de punts de vista oposats. Sentim el juntaire Salvador Vergés i el popular Juan Fernández.
6: Un gran acte de propaganda socialista. S'ha convertit en una fàbrica de fotografies i titulars, però sobretot en una fàbrica d'incompliments.
7: Salvador Illa se ha convertido en el tapado y en el nuevo mirlo blanco del nacionalismo catalán.
0: I a la sessió de control del matí, Esquerra ha avisat Illa que el seu aval als comptes no és sinònim d'una aliança estable per al que li queda de mandat. Sentim el líder parlamentari del Republican, Josep Maria Jové, i la rèplica d'Illa.
8: President, no es relaxi. No es pensi que amb aquests pressupostos ja tenen la feina feta i l'estabilitat que tant desitgen.
9: Sé que això no és un punt d'arribada de res. Sé que és un punt de sortida.
0: L'executiu manté la voluntat d'entregar els comptes al Parlament aquest divendres. Més qüestions. El Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir aquest dijous

0: Dijous a la tarda, després que la taula sectorial entre les dues parts hagi acabat sense acord perquè els representants dels docents no accepten les condicions que els han plantejat. El govern els ha demanat una contraproposta per escrit que, segons els sindicats, estarà centrada primer en la qüestió salarial. Els sindicats avancen que volen un augment del 8% del salari ja al curs que ve. Això significa, a la pràctica, uns 200 euros més al mes. A més, volen que de cara al 2028 i al 2029 s'acabi arribant a un augment salarial que s'acosti al 30%.
1: Estem avançant poc en aquest sentit, per això USTEC demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades. Nosaltres demanem que hi hagi un augment salarial que sigui lineal, que vol dir que es reflecteixi les nòmines de totes les persones treballadores.
0: La CGT assegura que s'ha fet un petit pas endavant i ha tret pit de les mobilitzacions que han servit, diuen, perquè els sindicats es tornin a reunir amb el govern. El secretari de Millora Educativa del Departament, Ignasi Jiménez, ha destacat el to de la reunió.
2: S'ha de reconèixer que hi ha hagut un bon to per part de totes les organitzacions sindicals que han participat en aquesta trobada, en aquesta reunió, i que, per tant, nosaltres estem satisfets, en aquest cas, doncs, perquè s'està avançant.
0: Comissions Obreres i la UGT han tornat a defensar l'acord i asseguren que el que demanen la resta de sindicats són qüestions que ja estan, diuen, dins del pacte amb el govern. Mentrestant, un miler d'educadors de les escoles Bressol s'han manifestat aquest dimecres a Barcelona en la segona aturada del sector des que va començar el cicle de vagues educatives. Reclamen una baixada de ràtios, més recursos per l'educació inclusiva i que es garanteixi un servei públic, gratuït i universal per tots els infants. Laia Granyena és una de les portaveus de la plataforma 03.
3: Esperem que d'una vegada el departament s'assegui i engegui aquesta taula del 03 urgent i comenci a endreçar una mica un sector i un 03 que està totalment fragmentat.
0: Segons la CGT, els Mossos han tornat a identificar manifestants, en concret 5 persones. Aquest dijous estan cridats a la vaga els docents de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
4: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: Després de l'impacte per la imputació de Zapatero, el PSOE es decanta per la prudència. A mesura que es van coneixent més detalls de la investigació, el govern espanyol reivindica la innocència de l'expresident socialista i diu que no hi ha proves sòlides contra ell. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no descarta una moció de censura, però necessita que els socis de govern moguin fitxa. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Del xoc inicial que va fer pensar el govern en una conspiració contra l'executiu, com va apuntar el PSOE, s'ha passat a una anàlisi pausada i més prudent. La Moncloa insisteix a respectar la justícia i la investigació, però sense deixar, de moment, de defensar Zapatero, com ha fet Pedro Sánchez davant el ple del Congrés.
6: Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia, y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
5: Des del PP, Núñez Feijóo aprofita la tempesta política per acusar Sánchez de posar el Consell de Ministres al servei dels negocis de Zapatero. El líder dels populars no descarta presentar una moció de censura i fa una crida als socis de govern.
7: Los socios tienen que mover ficha. Los mismos socios que sacaron del gobierno del Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno.
5: I després de llegir els arguments del jutge, els socis es qüestionen la innocència de Zapatero. Ioni Belarra, de Podem, Gabriel Rufián, d'Esquerra, i Enrique Santiago, de Sumar.
8: El auto pinta feo. Es evidente que esto no se puede hacer sin el gobierno de España.
9: Si esto es verdad, es una mierda.
10: Si se ha cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito.
5: La Moncloa admet que l'escrit del jutge està ben construït i que ha fet un esforç per argumentar i explicar les seves conclusions, però que a hores d'ara, diuen, no hi ha proves sòlides contra Zapatero, només indicis. Els socialistes reconeixen que és un jutge de prestigi, res a veure amb el jutge Peinado que investiga la parella de Sánchez, i prefereixen rebaixar el to a l'espera de les explicacions de Zapatero davant del jutge el 2 de juny.
0: El portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, obre les portes a liderar la confluència d'esquerres que promou per les properes eleccions generals espanyoles previstes per al 2027. Ho ha dit en un acte aquest dimecres al Club Siglo XXI de Madrid.
11: Si yo puedo ayudar a que haya una confluencia de, o una colaboración o un espacio de unión para maximizar resultados electorales entre las formaciones políticas soberanistas y las formaciones políticas españolas, sea como sea, siendo yo el cabeza de lista, pa'lante.
0: Pel que fa al seu paper com a cap de files dels republicans a Madrid, Rufián ha afegit que hi ha una sèrie de condicions perquè torni a presentar-s'hi, de les quals només ha explicitat que tenen relació amb el grup parlamentari. També ha parlat de les seves relacions amb el president d'Esquerra, Oriol Junqueras. Ha assegurat que no estan d'acord en tot, però ha afegit que no dirà mai una mala paraula sobre el líder republicà perquè, segons ha dit textualment, seria una canallada. Unes paraules que tensen encara més la corda amb Esquerra per aquesta confluència progressista. Rufián havia demanat al partit que la liderés, una opció que els de Junqueras havien rebutjat. El portaveu adjunt dels republicans, Isaac Albert, ha reiterat aquest dimecres al Més Nit de 3Cat Info que la confluència no és una bona estratègia.
12: El projecte que dibuixa el Gabriel Rufián, des d'un punt de vista d'estratègia política, l'entenem, però no suma. La voluntat d'aturar l'extrema dreta fent una coalició que no suma no és una bona estratègia.
0: Albert també ha deixat clar que Rufián és el millor candidat possible del partit a Madrid i que està segur que arribarà a un acord sobre les condicions que demana.
4: 3Cat Info.
0: Indignació mundial pel tracte degradant que el ministre israelià Itamar Ben-Gavir ha dispensat als 400 membres de la flotilla de Gaza detinguts al port d'Ashdod. Els Estats Units, a través del seu ambaixador a Israel, Mike Huckabee, qualifiquen de traïció a la nació el vídeo publicat a les xarxes pel ministre ultradretà en què increpa els activistes pro-palestins. França, Itàlia, Alemanya i Espanya també han reaccionat durament contra el ministre. El cap de la diplomàcia espanyola, José Manuel Álvarez, ha qualificat d'inhumà el tracte als detinguts.
13: Ese tratamiento es monstruoso, es indigno, es un inhumano. Exijo disculpas públicas a Israel.
0: A Israel, l'actuació de Ben-Gavir també ha rebut un sever correctiu de membres del seu govern, començant pel mateix primer ministre, Benjamin Netanyahu. Jerusalem, Jordi Brescó.
14: L'Itamar Ben-Gavir, més fanàtic, ha tornat a aparèixer en escena per donar als membres de la flotilla la seva particular benvinguda a Israel. Els ha increpat i humiliat i ha demanat als policies, dels que recordem és el cap, que no es deixessin afectar pels crits dels activistes. Una performance que ell mateix ha penjat orgullós a xarxes.
15: Van venir amb molt d'orgull, com a grans herois. Ara mireu, mireu quin aspecte que tenen ara. No són herois, res, donen suport al terrorisme. Li dic al primer ministre Netanyahu que me'ls deixi per molt de temps.
14: L'actuació de Ben-Gavir ha estat tan passada de voltes que fins i tot els seus socis de govern se n'han desmarcat. Benjamin Netanyahu ha piulat que no segueix els valors i les normes d'Israel i el ministre d'Exteriors, Gideon Saar, l'acusa de danyar l'Estat de manera deliberada i que no és la primera vegada. Crítiques totes dues dirigides al personatge pel seu show. En cap cas el fet que al vídeo hi apareguin persones emmanillades de genolls i amb el cap a terra. La resposta de Ben-Gavir, més incendiària encara.
15: Quan el ministre d'Afers Exteriors de l'Estat d'Israel demana disculpes, envia un missatge de debilitat, envia un missatge de submissió.
14: Aquesta picabaralla política s'entén també pel fet que al govern de coalició li queda molt poc temps de vida. Aquest dimecres s'ha aprovat en lectura provisional la llei que ha de dissoldre la Knesset i, per tant, és probable que la setmana que ve ja se sàpiga la data de les eleccions.
4: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
16: Aquest dijous tornem a parlar de calor. Calor intensa, la que ens ha d'acompanyar durant les properes hores i sobretot aquests propers dies, divendres i dissabte. Avui ja les màximes poden arribar a superar clarament els 30 graus a punts de l'interior del país. A punts com, per exemple, a Solsona poden arribar als 31 graus, 30 graus de màxima avui prevista per Ripoll i 32-33 cap a Ponent, especialment cap al Pla de Lleida interior de les Terres de l'Ebre. Tot això en un dia que serà solellat, potser de bon matí amb alguna boira núvol baix concentrat cap al delta de l'Ebre, de molt poca importància, i a la tarda creixeran, com cada tarda, alguns núvols al sector del Pirineu, fruit de la mateixa calor diurna, i a tot estirar podria deixar alguna goteta cap a la comarca del Ripollès. Aquesta calor intensa que tindrem avui tindrà continuïtat els propers dies, perquè altament probable que demà ja toquem la xifra dels 35 graus per primer cop en aquest 2026.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: La justícia nord-americana imputa l'expresident cubà Raúl Castro per 4 assassinats ocorreguts fa 30 anys. Es tracta d'un cas que es va produir quan ell era ministre de Defensa i si s'arriba a seure davant d'un tribunal, el dirigent, de 94 anys, s'enfrontaria a la pena de mort o a cadena perpètua. L'Havana ho qualifica de maniobra política sense base jurídica, però el gest del govern nord-americà afegeix pressió a l'illa en un moment de màxima penúria. Washington, Oriol Serra.
17: El govern dels Estats Units ha recorregut a un incident de fa 30 anys per tensar encara més les relacions amb Cuba. La justícia nord-americana ha imputat diversos membres del règim castrista, començant pel germà de Fidel Castro, Raúl Castro, avui de 94 anys. Els acusa d'haver assassinat 3 ciutadans nord-americans quan van ordenar l'abatiment de 2 avions de reconeixement quan estaven localitzant dissidents cubans, els anomenats balseros, l'any 1996. Diversos congressistes han impulsat la imputació amb arguments com els que ha escrit la representant per Nova York, Nicole Maliotakis.
18: La realitat és que aquest és un règim comunista que ha empresonat, assassinat i agredit la seva gent brutalment. Ha deixat morir de gana i ha robat a la seva gent. Tot això sota la direcció, en bona part, de Raúl Castro.
17: Els imputats es podrien exposar a penes de cadena perpètua o de mort en cas d'acabar compareixent davant la justícia nord-americana. Els Estats Units de Donald Trump fa temps que van darrere del règim cubà. De fet, l'ofegament econòmic de l'illa a través de l'embargament i el bloqueig nord-americans fa temps que s'arrossega. Donald Trump s'ha tornat a referir a Cuba com una illa en caiguda lliure que s'autodestrueix. Són les mateixes paraules que ja li vam sentir pronunciar fa mig any.
19: Estem alliberant Cuba, no hi haurà escalada, no crec que calgui. Mireu, el país està ensorrant, és un desastre. Hem perdut el control.
17: Ara per ara, els Estats Units, segons ha dit el mateix president Trump, no preveuen una operació militar a Cuba semblant a la que va servir per a capturar el líder veneçolà Nicolás Maduro. Confien que els acusats s'entregaran per voluntat pròpia.
0: La policia francesa deté 16 persones a París per un cas d'abusos sexuals i físics en una escola bressol de la capital. Aquestes detencions formen part d'un paquet més gran d'investigació en més centres preescolars, pel qual la Fiscalia francesa ja ha suspès una 80 de treballadors municipals. D'aquests treballadors, 31 estarien relacionats amb presumptes delictes sexuals. París, Isabel Galí.
20: El Centre d'Educació Infantil de Sant Dominic del districte 7è de París s'ha convertit en l'epicentre de l'escàndol. 16 monitors i educadors han estat detinguts amb diferents graus d'acusacions sobre ells, des de violència sexual a violència física. Molts d'ells ja no hi treballaven des de fa mesos, però ha estat la gota que fa passar el got. Aquest cap de setmana, la fiscal de París ha dit que investiguen casos en 10 guarderies, 84 centres d'infantil i una 20 d'escoles primàries. I aquest 2026 l'Ajuntament ha fet apartar 78 monitors o educadors dels centres escolars de la capital. Emmanuel Grégoire, alcalde de París.
21: Aquestes xifres ens han d'obligar a qüestionar-nos de manera profunda. Cal revisar-ho tot des de l'inici amb un objectiu, tolerància zero.
20: Grégoire va ser víctima d'abusos quan era petit i ha fet de la violència als centres escolars una prioritat del mandat que acaba de començar.
0: L'Audiència Nacional determina que els festius que caiguin en dissabte han de ser compensats sempre que sigui un dia de descans assignat en la jornada laboral. Per tant, els treballadors en aquesta situació podran gaudir d'un dia lliure addicional. El tribunal dona així la raó a demandes sindicals sobre el conveni del sector de l'atenció al client, com els teleoperadors. La sentència ara es podria estendre a altres àmbits. Per l'Audiència, els treballadors tenen dret a gaudir d'aquests festius que no han de ser absorbits ni neutralitzats pel descans setmanal. Segons els jutges, el dia compensat s'ha de donar en un termini no superior a les 2 setmanes.
4: 3Cat Info.
0: Aina Clotet i Pedro Almodóvar han estat dos dels protagonistes aquest dimecres del Festival de Cinema de Canes. L'actriu catalana ha guanyat el Premi Revelació a la millor interpretació de la Setmana de la Crítica amb la seva pel·lícula Viva. El president Salvador Illa ha dit que és una nova fita del cinema català. I el cineasta manxec ha defensat Amarga Navidad, que opta a la Palma d'Or. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
22: Aina Clotet està exultant per aquest reconeixement a Viva, el primer llargmetratge com a directora, on també és l'actriu protagonista. S'ha endut un dels 3 premis que es reparteixen a la Setmana de la Crítica i ho celebrava així en declaracions a 3Cat Info al costat del seu productor Edmond Roch.
23: Estem molt contents, o sigui, molt, molt emocionats, molt contents. O sigui, arribar fins aquí ja era una cosa que ens semblava molt difícil, que a més ens hagin volgut premiar.
22: Clar,
1: canviar la percepció que la gent té de la pel·lícula, perquè ja no és només que ets una de les set escollides entre més de 1.000 que es presentaven a la secció, sinó que és una que en premi, no?
22: A tot això, Pedro Almodóvar no li ha donat cap importància al fet que Marga Navidad no hagi recollit crítiques entusiastes generalitzades. Diu que li encanta venir a competir a Canes, però que no pateix gens pel palmarès.
2: Fui dos veces favorito con Todo sobre mi madre y con Volver, y bueno, eso te enseña a que no basta, y además es que no, para mí no es una frustración no haber recibido una palma de oro en absoluto, y además cuando vengo a Cannes me gusta venir a competición porque es mucho más excitante, es más divertido.
22: Per acabar, ha assegurat que té moltes ganes de tornar a fer comèdia i avança que el seu pròxim projecte tindrà molt humor negre.
0: La Patum d'aquest any, que es farà la primera setmana de juny, batrà rècords d'ingressos. L'aportació econòmica externa arriba als 340.000 euros, cosa que permetrà assumir gairebé la meitat del cost de la festa. El que més creix és la inversió pública. Berga, Nati Adell.
3: La inversió de la Generalitat passa dels 125.000 euros als 200.000, per primera vegada. També hi ha un increment important de la partida que la Diputació de Barcelona destina a aquestes festes, de 15.000 a 65.000 euros. El regidor de Patum i alcalde és l'Ivan Sánchez.
6: L'objectiu és seguir treballant per fer la de Patum cada vegada més sostenible, doncs, també econòmicament.
3: Com a novetat, per primera vegada s'habilita un espai vigilat on deixar objectes, una demanda de fa temps per poder entrar a plaça sense motivació motxilles per un tema de seguretat. Tenint en compte que l'any passat es van haver d'aturar dos salts de plens, Sánchez ha tornat a demanar a la gent que vingui a Patum sabent on es posa, que respecti la litúrgia de la festa perquè no és, insisteix, un correfoc.
6: Les comparses fan una litúrgia, però no només les comparses, sinó tota la gent que salta al voltant de les comparses, doncs també ho és. I per tant, que ho mirin, que ho vegin i que ho respectin.
3: A finals d'any tindrem el resultat d'un estudi de la Diputació de Barcelona per saber l'impacte econòmic de la festa a la ciutat.
0: Amb David Ubach.
24: El Barça femení de futbol continua preparant la final de la Lliga de Campions d'aquest dissabte a Oslo contra l'Olympique de Lió. En l'entrenament d'aquest dimecres, Caroline Graham, que es va perdre la final de la Copa dissabte passat, ja s'ha entrenat amb el grup i podria entrar a la convocatòria. N'ha parlat en declaracions a TV3.
25: Te da un poco susto, pero bueno, tenía buena pinta que tenemos tiempo. Va por el camino que toca.
24: En canvi, Irene Paredes s'ha exercitat al marge del grup. I precisament en relació amb aquesta final, ja hi ha disponible un nou capítol del podcast Fem Futbol a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Més Barça.
26: 3CAT Info.
24: Per parlar del protagonisme del defensa blaugrana Pau Cubarsí als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. Cubarsí ha assegurat que els dos títols de Lliga consecutius són simptomàtics de la bona feina de l'equip, ha lamentat que aquest curs se'ls hagin escapat la Copa i la Lliga de Campions i allò a la feina de Hansi Flick. Cubarsí ha parlat també d'objectius personals.
27: El tema de lideratge, començar a agafar també aquest rol d'intentar ser líder, perquè al final jo crec que la defensa després del porter doncs és el que ho veu tot el camp, i al final jo crec que també és una manera de millorar aquest tema perquè el lideratge és important.
24: Al vessant institucional, el president interí del Barça, Rafael Juste, ha insistit que la decisió més difícil del mandat anterior va ser l'equilibri entre l'apartat econòmic i l'esportiu del club. Juste assegura que mantindran la prudència en aquest sentit.
28: Quan es guanya tot és molt més senzill. Quan no passa això és quan tens que tindre el cap més fred, perquè llavors pots fer més equivocacions i llavors estires més el braç que la màniga. Mentre estiguem nosaltres no prendrem cap decisió que comporti posar el Barça en risc.
24: Deixem el Barça. La Comissió Antiviolència ha declarat el decisiu Girona els de dissabte a primera com a partit del risc. D'altra banda, el possible candidat a la presidència del Club Blanc, Enrique Riquelme, s'ha donat temps fins dissabte per decidir si presenta oficialment la seva candidatura. Riquelme també ha alertat d'una possible privatització del Madrid en mans de Florentino Pérez.
29: Pueden ser las últimas elecciones porque viene la privatización, ¿no? Es lo que se anuncia. Y creemos muchos que tenemos la obligación ética y moral de que el Real Madrid siga siendo de sus socios.
24: I en futbol internacional, l'Aston Villa s'ha proclamat campió de la Lliga Europa. L'equip anglès s'ha imposat en la final jugada a Istanbul al Friburg alemany per 3-0. És el cinquè títol de Lliga Europa per a l'entrenador basc de l'Aston Villa, Unai Emery. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
26: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
24: El Joventut ha derrotat a domicili el Tenerife per 98-100 a la pròrroga, en partit pendent de la jornada 30 de la Lliga CB. Amb aquesta victòria, amb remuntada de 17 punts inclosa, els verdinegres s'han garantit plaça de play-off de manera matemàtica. Un fet que posa en relleu Dani Miret, el preparador de la penya.
5: Supone un objetivo conseguido en una liga que tiene un mérito el equipo increíble. Llegar a estar tan arriba, siendo tan exigente a nivel mental y a nivel físico esta competición, es muy difícil.
24: El nou reforç del Joventut, Yanis Moren, ha debutat jugant 6 minuts. Sense deixar la CB encara, afegim que el projecte del nou pavelló del Congost continua avançant. La Generalitat, amb el conseller d'Esports Berni Álvarez, la Diputació de Barcelona i el govern espanyol a través del Consell Superior d'Esports, han escenificat a Manresa el seu compromís amb el finançament d'un equipament valorat en 30 milions d'euros. L'Ajuntament preveu tenir els tràmits urbanístics enllestits abans de l'estiu i licitar el projecte al setembre. De moment encara falta definir, això sí, la data d'inici de les obres. Afegim també que amb Waterpolo l'Atlètic Barceloneta jugarà contra el Ferencváros a les semifinals de la final a 4 de la Lliga de Campions masculina. Els hongaresos són els campions de les dues últimes edicions. Els mariners han tancat la lligueta de quarts de final amb un ple de victòries, 6-6, després de derrotar l'Olympiacos a Atenes per 9-12. L'Atlètic Barceloneta, de fet, ja estava classificat per a la cita de Malta com a primer de grup abans de jugar aquest dimecres. L'altra semifinal serà el Prorreco Olympiacos. A la Lliga Femenina de Waterpolo, mentrestant, s'ha jugat el primer partit d'una de les semifinals, amb victòria del Mataró, davant del Sabadell per 13-6, amb parcial de 6-0 al tercer quart. Un marge ampli que ha valorat així la portera del Mataró, Mariona Tarré.
7: Molt contentes pel resultat estem, perquè jo crec que ningú ens esperava aquest resultat. Sí que, evidentment, confiem molt en les nostres possibilitats i el camí que estem construint i els entrenos que estem fent, que són molt treballats i molt durs.
24: I pel que fa al Giro d'Itàlia, l'equatorià Jonathan Narváez, de l'equip Emirates, s'ha imposat en l'onzena etapa de 195 quilòmetres de mitja muntanya entre Portchiari i Chiavari. Narváez ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquest giro. A la general, el portuguès del Bahrain, Afonso Eulàlio, continua com a líder.
26: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. La Moncloa assumeix els compromisos que el govern ha signat amb Esquerra a canvi dels pressupostos. A la reunió bilateral amb la Generalitat, l'executiu espanyol ha avalat el tren orbital, l'òrgan per fiscalitzar les inversions estatals a Catalunya i el reequilibri de forces al Consorci de la Zona Franca. La reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats acaba sense acord, però les dues parts s'emplacen a trobar-se de nou aquest dijous. Els sindicats han de presentar una contraproposta per escrit que començarà per l'increment salarial. A partir d'ara us explicarem que Sanitat amplia el cribratge de càncer de mama a dones més joves i més grans, d'entre 45 i 74 anys. Fins ara només es feia a dones de 50 a 69 anys. Explicarem també que pintar grafitis en un tren es podrà multar a partir d'ara amb fins a 900.000 euros. I que Barcelona suspèn durant un any la concessió de llicències per obrir supermercats 24 hores.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Caroline Graham ja s'ha entrenat amb el grup i podria entrar a la convocatòria del Barça femení per jugar dissabte a la final de la Lliga de Campions. En canvi, Irene Paredes continua sent dubte perquè s'ha entrenat al marge de cara a enfrontar-se a l'Olímpic de Lió.
0: I el temps immersos en una calorada. Les temperatures màximes d'aquest dijous tocaran els 30 graus a l'interior i els 33 a Ponent. Lluny d'aturar-se aquí, de cara als propers dies, arribarem per primer cop als 35 graus. El temps serà assolellat, amb alguns núvols al matí al Delta de l'Ebre i a la tarda al Pirineu. El govern espanyol es compromet a complir els acords del president Illa amb Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos. La comissió bilateral ha validat la línia orbital ferroviària, la creació del Consorci d'Inversions de l'Estat a Catalunya i el canvi de majories al Consorci de la Zona Franca. Ha sigut una reunió breu que ha servit per posar data a algun d'aquests compromisos i anunciar, a més, l'ampliació de la plantilla dels Mossos fins als 25.000 agents. Madrid, Paula Brujats.
3: El govern espanyol finançarà l'ampliació de la plantilla dels Mossos. Hi haurà 3.000 policies nous per arribar als 25.000 al 2030 i això tindrà un cost de 210 milions d'euros que assumirà l'executiu espanyol. Ampliar la plantilla era compromís de legislatura de Salvador Illa i el conseller de la presidència, Albert Dalmau, diu que servirà per millorar la seguretat.
4: Si volíem fer front a les polítiques de seguretat a Catalunya, com Déu mana, feia falta ampliar fins als 25.000, que és la xifra que creiem que és l'adequada per prestar el servei necessari als ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
3: El govern espanyol s'ha compromès a complir els acords d'Illa amb Esquerra, ha posat data abans de final d'any per aprovar l'empresa mixta que supervisarà les inversions de l'Estat a Catalunya i assumeix també que finançarà la nova línia de tren orbital entre el Maresme i el Garraf. El protocol per definir l'inversió i el calendari d'aquesta línia es fixarà abans que acabi l'any. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
5: El gobierno de España apoya claramente lo que significa un concepto de Estado en el que más autogobierno no significa que tengamos menos potestades del gobierno central, sino que lo que queremos es facilitar a la ciudadanía atención directa, cercana, de todas las administraciones en conjunto.
3: El govern també marxa de Madrid amb més competències per gestionar el litoral català i amb canvis en la governança del Consorci de la Zona Franca perquè la Generalitat i l'Ajuntament hi tinguin la majoria. Tots són acords d'Illa amb Esquerra Republicana per als pressupostos.
0: El Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir aquest dijous a la tarda després que la taula sectorial entre les dues parts hagi acabat sense acord perquè els representants dels docents no accepten les condicions que els han plantejat. El govern els ha demanat una contraproposta per escrit que, segons els sindicats, estarà centrada primer en la qüestió salarial. Els sindicats avancen que volen un augment del 8% del salari ja el curs que ve. Això significa, a la pràctica, uns 200 euros més al mes. A més, volen que de cara al 2028 i al 2029 s'acabi arribant a un augment salarial que s'acosti al 30%.
6: Estem avançant poc en aquest sentit, per això USTEC demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades. Nosaltres demanem que hi hagi un augment salarial que sigui lineal, que vol dir que es reflecteixi les nòmines de totes les persones treballadores.
0: La CGT assegura que s'ha fet un petit pas endavant i ha tret pit de les mobilitzacions que han servit, diuen, perquè els sindicats es tornin a reunir amb el govern. El secretari de Millora Educativa del Departament, Ignasi Jiménez, ha destacat el to de la reunió.
1: S'ha de reconèixer que hi ha hagut un bon to per part de totes les organitzacions sindicals que han participat en aquesta trobada, en aquesta reunió, i que, per tant, nosaltres estem satisfets, en aquest cas, doncs, perquè s'està avançant.
0: Comissions Obreres i la UGT han tornat a defensar l'acord i asseguren que el que demanen la resta de sindicats són qüestions que ja estan dins del pacte amb el govern. Baix seguiment de la vaga de metges, l'onzena que fan per reclamar millores laborals i acabar amb les guàrdies de 24 hores. El Departament de Salut assegura que ha tingut un seguiment del 4%, mentre que el sindicat Metges de Catalunya l'ha elevat fins al 30%. El secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, reclamava al govern de Salvador Illa que ara que ja té pressupostos, inverteixi per salvar el sistema públic de salut.
7: Acaben de signar uns pressupostos. Si volguessin, destinarien cèntims per abordar l'emergència sanitària que estem vivint. En lloc d'això, se'ls gasten amb el Consorci de la Zona Franca i amb una línia orbital que no sé pas si algú de nosaltres veurem.
0: Mig miler de metges han protestat aquest dimecres davant la Generalitat a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar solucions per reduir la sobrecàrrega laboral. El sindicat demana als facultatius que no facin cap servei extra o voluntari, com doblar torns, assumir més pacients per cobrir baixes o fer hores extres. I Sanitat amplia el cribratge de càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. S'amplia així la franja d'edat, ja que fins ara només incluïa dones de 50 a 69 anys. Els nous cribratges s'implementaran de manera progressiva i les comunitats tindran un màxim de 6 anys per arribar a tots els grups d'edat. A Catalunya, el Departament de Salut diu que la reforma s'aplicarà d'aquí uns mesos, els que calguin, per reorganitzar el sistema de cribratge. Per Clara Rosàs, gerent de la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer, és una ampliació necessària i demana que la mesura s'apliqui de seguida.
8: Esperem que el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya no esgoti aquest període de 3 anys per començar a incorporar les modificacions i ampliar el programa. D'aquesta manera s'incorpora l'evidència clínica del nombre de casos que es diagnostiquen abans dels 50 anys i després dels 65.
0: La mesura preveu fer una mamografia cada 2 anys, com fins ara, però en una franja d'edat més àmplia. Es vol arribar a dones més joves, ja que l'evidència científica apunta que un 10% dels càncers de mama es diagnostiquen en dones de menys de 50 anys. I també s'amplia la prova entre dones més grans per l'envelliment de la població. 14.425.548 euros és la recaptació final de la darrera marató de 3CAT dedicada al càncer. Amb aquest recompte final se sumen prop de 4,7 milions d'euros al marcador provisional que es va tancar el desembre. Uns diners que permetran avançar en recerca, com destaca el director de la Fundació La Marató de 3CAT, Lluís Bernabé.
9: Tots aquests recursos, aquests més de 14 milions d'euros, representen una grandíssima quantitat per millorar la qualitat i l'esperança de vida de tots, absolutament tots els ciutadans. I des d'aquí, des de la Fundació, des de la Corporació, només podem agrair, què dic agrair? Honorar els més de 3 milions de persones que han participat en aquesta darrera marató.
0: Avançar en la detecció precoç, investigar sobre l'origen de la metàstasi o millorar els tractaments són alguns dels objectius dels projectes d'investigació impulsats per la Marató. Enguany, aquest projecte solidari es dedicarà a la divulgació i l'impuls de la recerca en malalties neurodegeneratives i neuromusculars. El president rus, Vladimir Putin, tanca el viatge a la Xina sense aconseguir un compromís pel nou gasoducte que volia. Ara bé, la relació estratègica s'ha evidenciat amb la vintena d'acords firmats i la declaració conjunta de rebuig a la política dels Estats Units, sobretot respecte a l'Iran. A banda de les garanties en el subministrament energètic, l'amistat russo-xinesa queda palesa també amb la invitació mútua a noves trobades. Pequín, Francesc Canals.
10: Cerimònia de benvinguda idèntica a la de Donald Trump, però els continguts han estat radicalment diferents. Exaltació de l'amistat sense límits, firma d'una vintena d'acords i missatge al president nord-americà. Sentim Xi Jinping.
11: El món actual està lluny de ser pacífic, amb l'unilateralisme i l'hegemonisme que representen perills profunds. El món corre el risc de retrocedir a la llei de la selva.
10: Xi Jinping i Vladimir Putin han carregat contra les polítiques unilaterals de Donald Trump, l'escut antimíssils o la guerra de l'Iran, aliat tradicional de la Xina i Rússia, i s'han presentat com a garants de la prosperitat i de la pau. I això malgrat que Putin no veu com acabar la guerra que va iniciar fa més de 4 anys i que l'ha portat a dependre econòmicament de la venda de gas i petroli a la Xina. També hi ha hagut banquet amb ànec de Pequín i una conversa més relaxada al voltant d'una tassa de te, com també se li va oferir al president dels Estats Units, sentint Putin adreçant-se a un relaxat Xi Jinping.
12: Estic d'acord amb la teva avaluació. Feina reeixida, productiva i molt intensa.
10: Putin no ha aconseguit, però, un sí de Pequín al gasoducte Siberia 2, que Xi Jinping considera que el faria massa dependent energèticament de Rússia.
0: Després de 10 mesos de paràlisi, la Unió Europea s'ha compromès a aplicar l'acord comercial amb els Estats Units. El pacte estava encallat per les discrepàncies que hi havia entre el Parlament Europeu, partidari d'endurir les condicions a Washington, i els països comunitaris, que volien preservar l'esperit original del text. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
13: Amb aquest acord, la Unió Europea eliminarà del tot els aranzels per als productes nord-americans i, en canvi, els Estats Units sí que aplicaran tarifes de fins un 15% per als productes europeus. Unes condicions asimètriques que no entusiasmen el negociador del Parlament Europeu, Bernd Lange.
14: No sempre pots aconseguir el que vols, però si ho intentes, sí que pots aconseguir el que necessites. I hem aconseguit el que necessitàvem. Una xarxa de seguretat en les relacions amb els Estats Units.
13: Com a mínim, això hauria de servir per evitar una guerra comercial amb Washington. Al final, el Parlament Europeu ha aparcat algunes de les seves demandes més cridaneres, com la creació d'una clàusula per suspendre l'acord comercial si Trump tornava a amenaçar d'annexionar-se a Groenlàndia. Els governs comunitaris ho han rebutjat. En canvi, sí que s'inclourà l'opció de recuperar els aranzels per als productes nord-americans si les empreses europees acaben perjudicades en algun sector. El comissari europeu de comerç, Maros Šefčovič, diu que aquests canvis generen més seguretat.
15: Hem pactat els instruments necessaris per garantir que l'acord amb els Estats Units es complirà de bona fe per a les dues parts.
13: Els Estats Units, però, analitzaran si aquestes esmenes pactades ara entre les institucions europees són compatibles amb el text original de l'acord, signat l'estiu passat.
0: SpaceX, l'empresa de satèl·lits i intel·ligència artificial d'Elon Musk, anuncia la que podria ser la sortida a borsa més destacada de la història. La companyia, que encara no ha quantificat quan espera obtenir amb l'operació, cotitzarà al Nasdaq. El magnat es reserva el control de més del 90% de les accions amb dret a vot de SpaceX. D'aquesta manera, Elon Musk, que també és el màxim accionista de Tesla, es convertirà en l'únic inversor amb el control de dues de les empreses tecnològiques més grans del mercat. La més gran de totes, per capitalització, és el fabricant de xips i semiconductors Nvidia, que ha disparat els guanys en el primer trimestre de l'exercici fiscal. Nvidia ha incrementat els resultats un 210% i ha obtingut un benefici net de més de 58.000 milions de dòlars. El fundador i director executiu de la companyia, Jensen Huang, assegura que tenen una posició única en el camp de la intel·ligència artificial perquè són l'única plataforma que s'adapta a tots els models d'IA.
16: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, tornarà a declarar davant la jutgessa que investiga la mort del seu pare per rebatre els indicis que els Mossos han trobat contra ell. El seu equip d'advocats està analitzant les 1.400 pàgines que integren el sumari de la causa amb l'objectiu de desmuntar el mòbil econòmic que la investigació ha situat a l'epicentre del crim. Durant la compareixença de dimarts davant la jutge, Andic només va respondre les preguntes del seu advocat i fonts properes a la defensa asseguren que un cop conegui tot el material del sumari, demanarà comparèixer un altre cop davant la magistrada. L'equip jurídic d'Andic assegura que bona part dels missatges que els Mossos fan servir per exposar una mala relació entre ell i el seu pare estan trets de context i són de fa molts anys. A més, també aclareixen que l'objectiu de crear una fundació per als més necessitats s'ha seguit endavant malgrat la mort del fundador de Mango i que alguns diners de l'herència d'Isaac Andic s'estan destinant a projectes filantròpics. L'acusat va quedar en llibertat després de dipositar una fiança d'1 milió d'euros en només 20 minuts. Unes 500 persones han participat al minut de silenci convocat per l'Ajuntament de Figueres a l'Alt Empordà aquest dimecres com a mostra de rebuig al crim masclista que hi va haver dimarts. Una altra concentració a la tarda, convocada per xarxes socials, ha plegat unes 150 persones. Un home, recordem-ho, va saltar dos cops en 24 hores l'ordre d'allunyament de la seva exparella i la va matar. Figueres, Núria Peraire.
3: Ha estat un minut de silenci molt seguit amb la participació de veïns, representants del govern municipal i del govern de la Generalitat. L'alcalde Jordi Masquef ha lamentat que les administracions no han estat a l'altura.
17: Malauradament el sistema ha fallat. Ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema ha protegit com havia de ser a una víctima.
3: La víctima tenia 33 anys i la seva exparella, un home de 48 anys, li hauria clavat diverses ganivetades a la plaça Josep Tarradellas. La responsable de la Comissió de Violència Masclista del Col·legi de l'Advocacia de Girona, Maria Carme Castanyer, explica que les ordres d'allunyament no serveixen en persones violentes.
18: En aquests perfils d'alt risc, si l'agressor està disposat a saltar-se les normes, no hi ha un paper judicial que l'aturi. Per tant, en aquests casos, el que s'hauria de fer és adoptar mesures més limitatives de llibertat, com per exemple una presó provisional per tal de reforçar la protecció de la víctima.
3: L'Ajuntament es personarà com a acusació popular en el cas.
0: El temps. Sentim la previsió de Néstor Gómez.
19: Aquest dijous tornem a parlar de calor. Calor intensa, la que ens ha d'acompanyar durant les properes hores i, sobretot, aquests propers dies, divendres i dissabte. Avui ja les màximes poden arribar a superar clarament els 30 graus a punts de l'interior del país. A punts com, per exemple, Solsona poden arribar als 31 graus, 30 graus de màxima avui prevista per Ripoll i 32-33 cap a Ponent, especialment cap al Pla de Lleida interior de les Terres de l'Ebre. Tot això en un dia que serà assolellat. Potser de bon matí amb alguna boira núvol baix concentrat cap al delta de l'Ebre, de molt poca importància, i a la tarda creixeran, com cada tarda, alguns núvols al sector del Pirineu, fruit de la mateixa calor diurna, i a tot estirar podria deixar alguna goteta cap a la comarca del Ripollès. Aquesta calor intensa que tindrem avui tindrà continuïtat els propers dies, perquè altament probable que demà ja toquem la xifra dels 35 graus per primer cop en aquest 2026.
16: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Junts per Catalunya obrirà el dia 1 de juny el procés per elegir el candidat a l'alcaldia de Barcelona. Serà, amb tota probabilitat, amb unes primàries que podrien enfrontar l'actual líder municipal, Jordi Martí, i l'advocat Jaume Alonso Cuevillas, sense descartar que hi hagi més aspirants. Jordi Corbalán.
20: La direcció juntaire no retardarà més l'elecció del candidat de Barcelona després de la renúncia de Josep Rius, l'aposta de la direcció de Carles Puigdemont, que ha volgut evitar un pols intern. L'1 de juny es constituirà l'òrgan electoral i s'obrirà el procés per saber si hi ha més d'un candidat. L'únic que s'hi ha postulat oficialment és Jordi Martí, però l'advocat Jaume Alonso Cuevillas està disposat a fer el pas. Podria no ser l'únic. De fet, el número 2 del partit, Jordi Turull, s'ha trobat aquest dimecres amb destacats membres de Junts que en els últims temps han meditat si optaven a la cursa electoral, com el mateix Alonso Cuevillas, els exconsellers Giró i Argimon i la diputada Freixa. Alguns reflexionen si fan el pas. El nom del candidat elegit se sabrà a tot estirar el 21 de juny.
16: 3CAT Info.
0: Pintar grafitis en un tren pot comportar a partir d'ara una multa de 900.000 euros. El Parlament ha aprovat triplicar la quantia de les sancions per combatre les pintades que o bé afecten les instal·lacions o bé aturen el servei ferroviari. Les multes aniran des d'un advertiment o multa de fins a 18.000 euros per infraccions lleus, 90.000 euros per les greus, les que impliquin que el tren no pot circular, i arribaran als 900.000 euros per les infraccions molt greus, que són les que poden posar en risc el servei ferroviari. La majoria de grups han donat suport a la iniciativa presentada pel PSC Units per Avançar amb esmenes de Junts. Els Comuns i la CUP hi han votat en contra. Sentim Andrés García Berrio, dels Comuns, i Ivana Martínez Valverde, del PSC Units per Avançar.
21: El que cal garantir és que hi hagi mitjans efectius per poder sancionar i per poder detectar a les persones que facin aquestes infraccions. Però ara bé, a la persona que faci aquesta infracció, el que no podem fer és imposar-li multes que segurament no podrà pagar.
22: No estem parlant de perseguir expressions artístiques ni de limitar llibertats. Estem parlant de sancionar actes vandàlics que tenen un cost econòmic i social evident.
0: Segons Renfe, el 2023 es van destinar 32.000 euros diaris a netejar grafitis, reparar danys i reforçar la vigilància. Els nous trens de Ferrocarrils de la Generalitat, que aniran destinats a l'aeroport, van aparèixer pintats amb grafitis al cap de només 48 hores de sortir de fàbrica. I en parlàvem també al sumari. L'Ajuntament de Barcelona ha suspès durant un any les llicències per poder obrir supermercats 24 hores. La suspensió afecta concretament el comerç alimentari no especialista en règim d'autoservei, que pot obrir durant tot el dia i que té fins a un màxim de 400 metres quadrats. En queden exempts, doncs, tots els comerços especialitzats, com ara peixateries, fruiteries o forns de pa. Mentre duri la suspensió, l'Ajuntament redactarà una regulació específica per tota la ciutat que hauria d'entrar en vigor d'aquí 2 anys. Raquel Gil és la regidora de Comerç.
2: Creiem que això és bàsic per protegir el comerç de proximitat, preservar la diversitat comercial, evitar processos de saturació i monocultiu en determinades zones de la ciutat.
0: Ara per ara només Ciutat Vella i Sant Martí tenen regulacions restrictives per a aquests establiments. Això ha fet, segons l'Ajuntament, que el problema es traslladi als altres barris de la ciutat. Laia Bonet, regidora d'Urbanisme.
4: Es tracta d'una activitat amb una elevada concentració d'incompliments administratius, sanitaris, laborals, urbanístics, amb impacte directe en la convivència amb els veïns, amb el descans veïnal i en la gestió de residus i també en la salut pública. Entenem que la regulació i la inspecció són eines que han d'anar de la mà per poder preservar aquest comerç de proximitat, aquest comerç local, a curt, a mig i a llarg termini.
0: Durant aquest mandat s'han fet 14 campanyes de multiinspecció i s'han detectat més de 2.000 infraccions. Entre d'altres, 252 de salut pública i 163 de gestió de residus. L'empresa Serra Soldadura de Barcelona, amenaçada de tancament, continua sense tenir cap oferta de compra. Aquest dimecres s'ha celebrat una subhasta per les dues fàbriques que la companyia té a la zona franca, però ha quedat deserta. Tot i això, els representants dels treballadors diuen que hi hauria una desena d'empreses interessades en la seva adquisició, encara que no hagin fet el pas per comprar la indústria, que està a punt de fer 100 anys. El delegat sindical de la CGT, Sebastián Zamora, demana que s'intenti tancar un acord amb alguna d'elles que permeti garantir la continuïtat de Serra Soldadura abans que acabin les negociacions de l'ERO el dia 29.
5: Estem segurs, per això aquesta setmana que queda ens sembla molt, molt, molt important per trobar viabilitat, per donar més temps a les empreses que estiguessin interessades perquè s'ho pensin i posin els seus projectes sobre la taula i dugui a terme la viabilitat de Serra.
0: Si al final no es troba comprador de Serra Soldadura, mig miler de treballadors es quedaran sense feina, entre empleats directes i indirectes. Aquest dimecres es manifestaran al País Basc a les portes del grup Aernova, la matriu de l'empresa. La restauració del retaule barroc de la Mare de Déu del Carme de la Catedral de Tortosa, al Baix Ebre, aporta nova informació historiogràfica i tècnica d'aquesta obra del 1714. El retaule estava afectat per insectes que s'alimenten de la fusta. Tortosa, Jordi Barranca.
23: El retaule té 11 metres d'alçada i 7 d'amplada, és de fusta policromada i daurada i s'havia degradat per l'activitat dels insectes xilòfags. Està situat a la segona capella de la nau lateral nord de la Catedral de Tortosa. Boravit Rontiva és restaurador del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya.
24: No ens esperàvem que una intervenció tan bàsica i tan senzilla com és una neteja i una acció curativa revelés informació historiogràfica molt interessant i també tècnica del retaule.
23: Troballes com la confirmació, que és obra de l'escultor Antoni Ferrer, que es va fer el 1714, o que durant la Guerra Civil s'han detectat indicis que es va desmuntar i que es va intentar tornar a posar a lloc. La del retaule és la més recent de les restauracions d'elements de la catedral. Ja s'han restaurat 5 conjunts escultòrics i també s'han netejat i restaurat la façana, l'absis i la teulada. Els propers treballs seran els de la reixa renaixentista, que ja és just a l'entrada del recinte.
0: El 29 de maig, Catalunya Ràdio estrena una nova temporada de Crims, al podcast. Una temporada que té com a eix central la premeditació i que constarà de 15 capítols. 5 s'estrenaran a partir del dia 29 i la resta a la tardor. Aquest dimecres, però, 300 persones han pogut sentir el primer capítol en primícia. Barcelona, Montse Pujol.
25: Carles Porta estava feliç de poder assistir a la preescolta del primer dels 15 capítols de la 7a temporada de Crims. Els primers capítols es podran escoltar a partir del 29 de maig i la resta a la tardor. Porta, en declaracions a Catalunya Ràdio, destacava que torna l'emissora que va veure néixer aquest projecte.
26: Avui hi ha 300 persones escoltant al mateix temps aquesta història que narrativament està concebuda per ser consumida individualment. A veure què representa això. Després és tornar a casa i tornar a fer una temporada amb Catalunya Ràdio, que és on vam començar, on vam néixer, i s'ha muntat aquest fenomen que Mare de Déu, no sé ni on anirem a parar.
25: El director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, destacava el rigor i la qualitat de Crims.
1: Després de 7 anys em ve molt de gust dir-ho aquí ara ja que hi hem estat. I aquesta 7a temporada crec que és una cosa com de maduresa. I també vull acabar de dir que la clau de volta, la clau de l'èxit per mi és, a banda de la manera d'explicar-ho i l'excel·lidità, el rigor amb què tractem i la delicadesa amb què tracteu a les víctimes. Sí, crec que això és marca de la casa.
25: En conjunt, l'univers Crims supera ja els 100 milions de reproduccions des de la seva estrena al setembre del 2018.
0: Esports. Amb David Ubach. El Barça femení de futbol continua preparant la final de la Lliga de Campions d'aquest dissabte a Oslo contra l'Olímpic de Lió. En l'entrenament d'aquest dimecres, Caroline Graham, que es va perdre la final de la Copa dissabte passat, ja s'ha entrenat amb el grup i podria entrar a la convocatòria. N'ha parlat en declaracions a TV3.
6: Te da un poco susto, pero bueno, tenía buena pinta que tenemos tiempo. Va por el camino que toca.
0: En canvi, Irene Paredes s'ha exercitat al marge del grup. Més Barça.
16: 3CAT Info.
0: Protagonisme del defensa blaugrana Pau Cubarsí als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. Cubarsí ha assegurat que els dos títols de Lliga consecutius són simptomàtics de la bona feina de l'equip. Ha lamentat que aquest curs se'ls hagin escapat la Copa i la Lliga de Campions i allò en la feina de Hansi Flick. Cubarsí ha parlat també d'objectius personals.
7: El tema de lideratge, començar a agafar també aquest rol d'intentar ser líder, perquè al final jo crec que la defensa després del porter doncs és el que ho veu tot el camp i al final jo crec que també és una manera de millorar aquest tema perquè el lideratge és important.
0: Al vessant institucional, el president interí del Barça, Rafael Juste, ha insistit que la decisió més difícil del mandat anterior va ser l'equilibri entre l'apartat econòmic i l'esportiu del club. Juste assegura que mantindran la prudència en aquest sentit.
8: Quan es guanya tot és molt més senzill. Quan no passa això és quan tens que tindre el cap més fred, perquè llavors pots fer més equivocacions i llavors estires més el braç que la màniga. Mentre estiguem nosaltres no prendrem cap decisió que comporti posar el Barça en risc.
0: Deixem el Barça. La Comissió Antiviolència ha declarat el decisiu Girona Elx de dissabte primera com a partit d'alt risc. I en futbol internacional, l'Aston Villa s'ha proclamat campió de la Lliga Europa. L'equip anglès s'ha imposat en la final jugada a Istanbul al Friburg alemany per 3-0. Obrim pàgina poliesportiva ara parlant de bàsquet.
16: L'actualitat esportiva a fons.
0: El Joventut ha derrotat a domicili el Tenerife per 98-100 a la pròrroga, en partit pendent de la jornada 30 de la Lliga CB. Amb aquesta victòria, amb remuntada de 17 punts inclosa, els verdinegres s'han garantit plaça de play-off de manera matemàtica, un fet que posa en relleu Dani Miret, el preparador de la penya.
9: Supone un objetivo conseguido en una liga que tiene un mérito el equipo increíble. Llegar a estar tan arriba, siendo tan exigente a nivel mental y a nivel físico esta competición, es muy difícil.
0: El nou reforç del Joventut, Yanis Morán, ha debutat jugant 6 minuts. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta jugarà contra el Ferencváros a les semifinals de la final a 4 de la Lliga de Campions masculina. Els hongaresos són els campions de les dues últimes edicions. Els mariners han tancat la lligueta de quarts de final amb un ple de victòries, 6-6, després de derrotar l'Olympiacos Atenes per 9-12. L'Atlètic Barceloneta ja estava classificat per a la cita de Malta com a primer de grup abans de jugar aquest dimecres. L'altra semifinal serà el Prorreco Olympiacos. Pel que fa a la Lliga Femenina de Waterpolo, s'ha jugat el primer partit d'una de les semifinals amb victòria del Mataró davant del Sabadell per 13-6. Un marge ampli que ha valorat així la portera del Mataró, Mariona Tarrer.
11: Molt contentes pel resultat estem, perquè jo crec que ningú ens esperava aquest resultat. Sí que, evidentment, confiem molt en les nostres possibilitats i el camí que estem construint i els entrenos que estem fent, que són molt treballats i molt durs.
0: Aquest dijous, segon partit de l'altra semifinal, el Terrassa-Sant Andreu, amb avantatge d'1-0 per a les andreuenques. Pel que fa al Giro d'Itàlia, l'equatorià Jonathan Narváez, de l'equip Emirates, s'ha imposat en l'onzena etapa, de 195 quilòmetres de mitja muntanya entre Porcari i Chiavari. Narváez ha arribat escapat amb Enric Mas i ha superat el balear del Movistar a l'esprint. Mas se'n lamentava.
12: Ha sido imposible, además cuando le he arrancado muy mal delante, pero bueno, lo hemos intentado en el sprint. Sabía que era más rápido, pero bueno, tenía que intentarlo, no he podido soltarle en la subida.
3: Narváez ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquest giro. A la general, el portuguès del Bahrain, Afonso Lalio, continua com a líder. Aquest dijous, 12a etapa, 175 quilòmetres des d'Imperia fins a Nove Ligure. I ara en vol, el granollers ha anunciat que el seu capità, Sergi Franco, deixarà l'entitat al final de la temporada després d'11 anys.
16: Trescat Info.

0: La Moncloa assumeix els compromisos que el govern ha signat amb Esquerra a canvi dels pressupostos. A la reunió bilateral amb la Generalitat, l'executiu espanyol ha avalat el tren orbital, l'òrgan per fiscalitzar les inversions estatals a Catalunya i el reequilibri de forces al Consorci de la Zona Franca. També han anunciat la incorporació de més Mossos per arribar als 25.000 al 2030. El govern intensifica les negociacions amb els comuns ara que són l'últim escull per als pressupostos. L'executiu confia en un acord proper a canvi de compromisos com crear una unitat per aplicar les sancions en habitatge que ja han acceptat. La reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats acaba sense acord, però les dues parts s'emplacen a trobar-se de nou aquest dijous. Els sindicats han de presentar una contraproposta per escrit que començarà per l'increment salarial. Plantegen que el curs que ve els docents ja cobrin 200 euros més al mes. El govern espanyol reivindica la innocència de l'expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero i diu que no hi ha proves sòlides contra ell. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de corrupció i no descarta una moció de censura, però necessita que els socis de govern moguin fitxa. La Fiscalia dels Estats Units acusa l'expresident cubà Raúl Castro de 4 assassinats ocorreguts fa 30 anys durant una acció de l'exili cubà. El gest arriba en un moment de màxima debilitat de l'Havana pel bloqueig de petroli i afegeix pressió al règim. Indignació mundial pel tracte degradant dispensat per Israel als 400 membres de la flotilla de Gaza retinguts al port d'Ashdod. Els Estats Units, Alemanya, Itàlia, França i Espanya denuncien el vídeo vexatori publicat pel ministre ultra Ben Gavir, en què increpa els activistes pro-palestins. El mateix Netanyahu l'ha criticat per aquesta actitud. Aina Clotet rep el Premi Revelació a la millor interpretació a la Setmana de la Crítica de Canes. Ho ha aconseguit amb Viva, el seu primer film com a directora, del qual també és la protagonista. Per la seva banda, Pedro Almodóvar, que competeix per la Palma d'Or amb Amarga Navidad, ha dit que no es retira i que vol fer més comèdia.
1: Esports.

0: sentit plaça de playoff. I amb Waterpolo, l'Atlètic Barceloneta jugarà contra el Ferencváros a les semifinals de la final a 4 de la Lliga de Campions masculina, després de derrotar l'Olympiacos per 9-12 a la Lliga femenina de Waterpolo, primer partit d'una de les semifinals. Mataró 13, Sabadell 6.
1: I el temps, arriben dies amb ambient d'estiu. Aquest dijous les temperatures faran un passet més amunt, amb termòmetres que s'enfilaran fins als 30 graus a l'interior del país i als 33 o més a Ponent. El dia serà assolellat, amb alguns núvols a la tarda al Pirineu. Pot ser que cap al Ripollès n'aparegui algun d'amenaçador. La calor s'intensificarà més divendres.
2: 3CAT Info.
1: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info.
1: El govern espanyol es compromet a complir els acords del president Illa amb Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos. La Comissió Bilateral ha validat la línia orbital ferroviària, la creació del Consorci d'Inversions de l'Estat a Catalunya i el canvi de majories al Consorci de la Zona Franca. Ha sigut una reunió breu que ha servit per posar data a algun d'aquests compromisos i anunciar, a més, l'ampliació de la plantilla dels Mossos fins als 25.000 agents. Madrid, Paula Brujats.
3: El govern espanyol finançarà l'ampliació de la plantilla dels Mossos. Hi haurà 3.000 policies nous per arribar als 25.000 al 2030 i això tindrà un cost de 210 milions d'euros que assumirà l'executiu espanyol. Ampliar la plantilla era compromís de legislatura de Salvador Illa i el conseller de la presidència, Albert Dalmau, diu que servirà per millorar la seguretat.
4: Si volíem fer front a les polítiques de seguretat a Catalunya, com Déu mana, feia falta ampliar fins als 25.000, que és la xifra que creiem que és l'adequada per prestar el servei necessari als ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
3: El govern espanyol s'ha compromès a complir els acords d'Illa amb Esquerra, ha posat data abans de final d'any per aprovar l'empresa mixta que supervisarà les inversions de l'Estat a Catalunya i assumeix també que finançarà la nova línia de tren orbital entre el Maresme i el Garraf. El protocol per definir l'inversió i el calendari d'aquesta línia es fixarà abans que acabi l'any. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
5: El gobierno de España apoya claramente lo que significa un concepto de Estado en el que más autogobierno no significa que tengamos menos potestades del gobierno central, sino que lo que queremos es facilitar a la ciudadanía atención directa, cercana, de todas las administraciones en conjunto.
3: El govern també marxa de Madrid amb més competències per gestionar el litoral català i amb canvis en la governança del Consorci de la Zona Franca perquè la Generalitat i l'Ajuntament hi tinguin la majoria. Tots són acords d'Illa amb Esquerra Republicana per als pressupostos.
1: Amb l'encaixada de mans de dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras i la comissió bilateral d'aquest dimecres, els comuns són l'última peça del trencaclosques dels pressupostos. Les parts han intensificat els contactes les últimes hores per actualitzar l'acord que ja havien signat. Els de Jéssica Albiach ja han anunciat que han arrencat de l'executiu el compromís de crear una direcció general per aplicar els expedients sancionadors en matèria d'habitatge. El conseller Dalmau s'ha mostrat optimista amb les negociacions.
4: El nostre objectiu és accelerar aquestes converses durant les properes hores per assegurar que Catalunya tingui un pressupost.
1: A l'altra cara de la moneda, Junts i el PP han sortit a criticar la bilateral, però des de punts de vista oposats. Sentim el juntaire Salvador Vergés i el popular Juan Fernández.
6: Un gran acte de propaganda socialista. S'ha convertit en una fàbrica de fotografies i titulars, però sobretot en una fàbrica d'incompliments.
7: Salvador Illa se ha convertido en el tapado y en el nuevo mirlo blanco del nacionalismo catalán.
1: I a la sessió de control del matí, Esquerra ha avisat Illa que el seu aval als comptes no és sinònim d'una aliança estable per al que li queda de mandat. Sentim el líder parlamentari del Republicans, Josep Maria Jové, i la rèplica d'Illa.
8: President, no es relaxi. No es pensi que amb aquests pressupostos ja tenen la feina feta i l'estabilitat que tant desitgen.
9: Sé que això no és un punt d'arribada de res. Sé que és un punt de sortida.
1: L'executiu manté la voluntat d'entregar els comptes al Parlament aquest divendres. Més qüestions. El Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir aquest dijous a la tarda després que la taula sectorial entre les dues parts hagi acabat sense acord perquè els representants dels docents no accepten les condicions que els han plantejat. El govern els ha demanat una contraproposta per escrit que, segons els sindicats, estarà centrada primer en la qüestió salarial. Els sindicats avancen que volen un augment del 8% del salari ja al curs que ve. Això significa, a la pràctica, uns 200 euros més al mes. A més, volen que de cara al 2028 i al 2029 s'acabi arribant a un augment salarial que s'acosti al 30%.
10: Estem avançant poc en aquest sentit, per això

0: USTEC demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades. Nosaltres demanem que hi hagi un augment salarial que sigui lineal, que vol dir que es reflecteixi les nòmines de totes les persones treballadores.
1: La CGT assegura que s'ha fet un petit pas endavant i ha tret pit de les mobilitzacions que han servit, diuen, perquè els sindicats es tornin a reunir amb el govern. El secretari de Millora Educativa del Departament, Ignasi Jiménez, ha destacat el to de la reunió.
2: S'ha de reconèixer que hi ha hagut un bon to per part de totes les organitzacions sindicals que han participat en aquesta trobada, en aquesta reunió, i que, per tant, nosaltres estem satisfets, en aquest cas, doncs, perquè s'està avançant.
1: Comissions Obreres i la UGT han tornat a defensar l'acord i asseguren que el que demanen la resta de sindicats són qüestions que ja estan, diuen, dins del pacte amb el govern. Mentrestant, un miler d'educadors de les escoles Bressol s'han manifestat aquest dimecres a Barcelona en la segona aturada del sector des que va començar el cicle de vagues educatives. Reclamen una baixada de ràtios, més recursos per l'educació inclusiva i que es garanteixi un servei públic, gratuït i universal per tots els infants. Laia Granyena és una de les portaveus de la plataforma 03.
3: Esperem que d'una vegada el departament s'assegui i engegui aquesta taula del 03 urgent i comenci a endreçar una mica un sector i un 03 que està totalment fragmentat.
1: Segons la CGT, els Mossos han tornat a identificar manifestants, en concret 5 persones. Aquest dijous estan cridats a la vaga els docents de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
4: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Després de l'impacte per la imputació de Zapatero, el PSOE es decanta per la prudència. A mesura que es van coneixent més detalls de la investigació, el govern espanyol reivindica la innocència de l'expresident socialista i diu que no hi ha proves sòlides contra ell. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no descarta una moció de censura, però necessita que els socis de govern moguin fitxa. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Del xoc inicial que va fer pensar el govern en una conspiració contra l'executiu, com va apuntar el PSOE, s'ha passat a una anàlisi pausada i més prudent. La Moncloa insisteix a respectar la justícia i la investigació, però sense deixar, de moment, de defensar Zapatero, com ha fet Pedro Sánchez davant el ple del Congrés.
6: Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia, y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
5: Des del PP, Núñez Feijóo aprofita la tempesta política per acusar Sánchez de posar el Consell de Ministres al servei dels negocis de Zapatero. El líder dels populars no descarta presentar una moció de censura i fa una crida als socis de govern.
7: Los socios tienen que mover ficha. Los mismos socios que sacaron del gobierno al Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno.
5: I després de llegir els arguments del jutge, els socis es qüestionen la innocència de Zapatero. Ioni Belarra, de Podem, Gabriel Rufián, d'Esquerra, i Enrique Santiago, de Sumar.
8: El auto pinta feo. Es evidente que esto no se puede hacer sin el gobierno de España.
9: Si esto es verdad, es una mierda.
10: Si se ha cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito.
5: La Moncloa admet que l'escrit del jutge està ben construït i que ha fet un esforç per argumentar i explicar les seves conclusions, però que a hores d'ara, diuen, no hi ha proves sòlides contra Zapatero, només indicis. Els socialistes reconeixen que és un jutge de prestigi, res a veure amb el jutge Peinado que investiga la parella de Sánchez. I prefereixen rebaixar el to a l'espera de les explicacions de Zapatero davant del jutge el 2 de juny.
1: El portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, obre les portes a liderar la confluència d'esquerres que promou per les properes eleccions generals espanyoles previstes per al 2027. Ho ha dit en un acte aquest dimecres al Club Siglo XXI de Madrid.
11: Si yo puedo ayudar a que haya una confluencia de, o una colaboración o un espacio de unión para maximizar resultados electorales entre las formaciones políticas soberanistas y las formaciones políticas españolas, sea como sea, siendo yo el cabeza de lista, pa'lante.
1: Pel que fa al seu paper com a cap de files dels republicans a Madrid, Rufián ha afegit que hi ha una sèrie de condicions perquè torni a presentar-s'hi, de les quals només ha explicitat que tenen relació amb el grup parlamentari. També ha parlat de les seves relacions amb el president d'Esquerra, Oriol Junqueras. Ha assegurat que no estan d'acord en tot, però ha afegit que no dirà mai una mala paraula sobre el líder republicà perquè, segons ha dit textualment, seria una canallada. Unes paraules que tensen encara més la corda amb Esquerra per aquesta confluència progressista. Rufián havia demanat al partit que la liderés, una opció que els de Junqueras havien rebutjat. El portaveu adjunt dels republicans, Isaac Albert, ha reiterat aquest dimecres al Més Nit de 3Cat Info que la confluència no és una bona estratègia.
12: El projecte que dibuixa el Gabriel Rufián, des d'un punt de vista d'estratègia política, l'entenem, però no suma. La voluntat d'aturar l'extrema dreta fent una coalició que no suma no és una bona estratègia.
1: Albert també ha deixat clar que Rufián és el millor candidat possible del partit a Madrid i que està segur que arribarà a un acord sobre les condicions que demana.
4: 3Cat Info.
1: Indignació mundial pel tracte degradant que el ministre israelià Itamar Ben-Gavir ha dispensat als 400 membres de la flotilla de Gaza detinguts al port d'Ashdod. Els Estats Units, a través del seu ambaixador a Israel, Mike Huckabee, qualifiquen de traïció a la nació el vídeo publicat a les xarxes pel ministre ultradretà en què increpa els activistes pro-palestins. França, Itàlia, Alemanya i Espanya també han reaccionat durament contra el ministre. El cap de la diplomàcia espanyola, José Manuel Álvarez, ha qualificat d'inhumà el tracte als detinguts.
13: Ese tratamiento es monstruoso, es indigno, es un inhumano. Exijo disculpas públicas a Israel.
1: A Israel, l'actuació de Ben-Gavir també ha rebut un sever correctiu de membres del seu govern, començant pel mateix primer ministre, Benjamin Netanyahu. Jerusalem, Jordi Brescó.
14: L'Itamar Ben-Gavir, més fanàtic, ha tornat a aparèixer en escena per donar als membres de la flotilla la seva particular benvinguda a Israel. Els ha increpat i humiliat i ha demanat als policies, dels que recordem és el cap, que no es deixessin afectar pels crits dels activistes. Una performance que ell mateix ha penjat orgullós a xarxes.
15: Van venir amb molt d'orgull, com a grans herois. Ara mireu, mireu quin aspecte que tenen ara. No són herois, res, donen suport al terrorisme. Li dic al primer ministre Netanyahu que me'ls deixi per molt de temps.
14: L'actuació de Ben-Gavir ha estat tan passada de voltes que fins i tot els seus socis de govern se n'han desmarcat. Benjamin Netanyahu ha piulat que no segueix els valors i les normes d'Israel i el ministre d'Exteriors, Gideon Saar, l'acusa de danyar l'Estat de manera deliberada i que no és la primera vegada. Crítiques totes dues dirigides al personatge pel seu show. En cap cas el fet que al vídeo hi apareguin persones emmanillades de genolls i amb el cap a terra. La resposta de Ben-Gavir, més incendiària encara.
15: Quan el ministre d'Afers Exteriors de l'Estat d'Israel demana disculpes, envia un missatge de debilitat, envia un missatge de submissió.
14: Aquesta picabaralla política s'entén també pel fet que al govern de coalició li queda molt poc temps de vida. Aquest dimecres s'ha aprovat en lectura provisional la llei que ha de dissoldre la Knesset i, per tant, és probable que la setmana que ve ja se sàpiga la data de les eleccions.
4: El temps.
1: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
16: Aquest dijous tornem a parlar de calor. Calor intensa, la que ens ha d'acompanyar durant les properes hores i sobretot aquests propers dies, divendres i dissabte. Avui ja les màximes poden arribar a superar clarament els 30 graus a punts de l'interior del país. A punts com, per exemple, a Solsona poden arribar als 31 graus, 30 graus de màxima avui prevista per Ripoll i 32-33 cap a Ponent, especialment cap al Pla de Lleida interior de les Terres de l'Ebre. Tot això en un dia que serà solellat, potser de bon matí amb alguna boira núvol baix concentrat cap al delta de l'Ebre, de molt poca importància, i a la tarda creixeran, com cada tarda, alguns núvols al sector del Pirineu, fruit de la mateixa calor diurna, i a tot estirar podria deixar alguna goteta cap a la comarca del Ripollès. Aquesta calor intensa que tindrem avui tindrà continuïtat els propers dies, perquè altament probable que demà ja toquem la xifra dels 35 graus per primer cop en aquest 2026.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: La justícia nord-americana imputa l'expresident cubà Raúl Castro per 4 assassinats ocorreguts fa 30 anys. Es tracta d'un cas que es va produir quan ell era ministre de Defensa i si s'arriba a seure davant d'un tribunal, el dirigent, de 94 anys, s'enfrontaria a la pena de mort o a cadena perpètua. L'Havana ho qualifica de maniobra política sense base jurídica, però el gest del govern nord-americà afegeix pressió a l'illa en un moment de màxima penúria. Washington, Oriol Serra.
17: El govern dels Estats Units ha recorregut a un incident de fa 30 anys per tensar encara més les relacions amb Cuba. La justícia nord-americana ha imputat diversos membres del règim castrista, començant pel germà de Fidel Castro, Raúl Castro, avui de 94 anys. Els acusa d'haver assassinat tres ciutadans nord-americans quan van ordenar l'abatiment de dos avions de reconeixement quan estaven localitzant dissidents cubans, els anomenats balseros, l'any 1996. Diversos congressistes han impulsat la imputació amb arguments com els que ha descrit la representant per Nova York, Nicole Maliotakis.
18: La realitat és que aquest és un règim comunista que ha empresonat, assassinat i agredit la seva gent brutalment. Ha deixat morir de gana i ha robat a la seva gent. Tot això sota la direcció, en bona part, de Raúl Castro.
17: Els imputats es podrien exposar a penes de cadena perpètua o de mort en cas d'acabar compareixent davant la justícia nord-americana. Els Estats Units a Donald Trump fa temps que van darrere del règim cubà. De fet, l'ofegament econòmic de l'illa a través de l'embargament i el bloqueig nord-americans fa temps que s'arrossega. Donald Trump s'ha tornat a referir a Cuba com una illa en caiguda lliure que s'autodestrueix. Són les mateixes paraules que ja li vam sentir pronunciar fa mig any.
19: Estem alliberant Cuba, no hi haurà escalada, no crec que calgui. Mireu, el país està ensorrant, és un desastre. Han perdut el control.
17: Ara per ara, els Estats Units, segons ha dit el mateix president Trump, no preveuen una operació militar a Cuba semblant a la que va servir per a capturar el líder veneçolà Nicolás Maduro. Confien que els acusats s'entregaran per voluntat pròpia.
1: La policia francesa deté 16 persones a París per un cas d'abusos sexuals i físics en una escola bressol de la capital. Aquestes detencions formen part d'un paquet més gran d'investigació en més centres preescolars, pel qual la fiscalia francesa ja ha suspès una vuitantena de treballadors municipals. D'aquests treballadors, 31 estarien relacionats amb presumptes delictes sexuals. París, Isabel Galí.
20: El Centre d'Educació Infantil de Sant Dominic del districte 7è de París s'ha convertit en l'epicentre de l'escàndol. 16 monitors i educadors han estat detinguts amb diferents graus d'acusacions sobre ells, des de violència sexual a violència física. Molts d'ells ja no hi treballaven des de fa mesos, però ha estat la gota que fa passar el got. Aquest cap de setmana, la fiscal de París ha dit que investiguen casos en 10 guarderies, 84 centres d'infantil i una vintena d'escoles primàries. I aquest 2026 l'Ajuntament ha fet apartar 78 monitors o educadors dels centres escolars de la capital. Emmanuel Grégoire, alcalde de París.
21: Aquestes xifres ens han d'obligar a qüestionar-nos de manera profunda. Cal revisar-ho tot des de l'inici amb un objectiu, tolerància zero.
20: Grégoire va ser víctima d'abusos quan era petit i ha fet de la violència als centres escolars una prioritat del mandat que acaba de començar.
1: L'Audiència Nacional determina que els festius que caiguin en dissabte han de ser compensats sempre que sigui un dia de descans assignat en la jornada laboral. Per tant, els treballadors en aquesta situació podran gaudir d'un dia lliure addicional. El tribunal dona així la raó a demandes sindicals sobre el conveni del sector de l'atenció al client, com els teleoperadors. La sentència ara es podria estendre a altres àmbits. Per l'Audiència, els treballadors tenen dret a gaudir d'aquests festius que no han de ser absorbits ni neutralitzats pel descans setmanal. Segons els jutges, el dia compensat s'ha de donar en un termini no superior a les dues setmanes.
4: 3Cat Info.
1: Aina Clotet i Pedro Almodóvar han estat dos dels protagonistes aquest dimecres del Festival de Cinema de Canes. L'actriu catalana ha guanyat el Premi Revelació a la millor interpretació de la Setmana de la Crítica amb la seva pel·lícula Viva. El president Salvador Illa ha dit que és una nova fita del cinema català. I el cineasta manxec ha defensat Amarga Navidad, que opta a la Palma d'Or. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
22: Aina Clotet està exultant per aquest reconeixement a Viva, el primer llargmetratge com a directora, on també és l'actriu protagonista. S'ha endut un dels tres premis que es reparteixen a la Setmana de la Crítica i ho celebrava així en declaracions a 3Cat Info al costat del seu productor Edmond Roc.
23: Estem molt contents, o sigui, molt, molt emocionats, molt contents. O sigui, arribar fins aquí ja era una cosa que ens semblava molt difícil, que a més ens hagin volgut premiar.
24: Clar, que canviar la percepció que la gent té de la pel·lícula, perquè ja no és només que ets una de les 7 escollides entre més de 1.000 que es presentaven a la secció, sinó que és una que en premi, no?
22: A tot això, Pedro Almodóvar no li ha donat cap importància al fet que Amarga Navidad no hagi recollit crítiques entusiastes generalitzades. Diu que li encanta venir a competir a Canes, però que no pateix gens pel palmarès.
25: Fui dos veces favorito con Todo sobre mi madre y con Volver, y bueno, eso te enseña a que... No basta. Y además es que, no, para mí no es una frustración no haber recibido una palma de Dios. lloro en absoluto. Y además, cuando vengo a Cannes, me gusta venir a competición porque es mucho más excitante, es más divertido.
22: Per acabar, assegurat que té moltes ganes de tornar a fer comèdia i avança que el seu pròxim projecte tindrà molt humor negre.
1: La Patum d'aquest any, que es farà la primera setmana de juny, batrà rècords d'ingressos. L'aportació econòmica externa arriba als 340.000 euros, cosa que permetrà assumir gairebé la meitat del cost de la festa. El que més creix és la inversió pública. Berga, Nati Adell.
0: La inversió de la Generalitat passa dels 125.000 euros als 200.000, per primera vegada. També hi ha un increment important de la partida que la Diputació de Barcelona destina a aquestes festes, de 15.000 a 65.000 euros. El regidor de Patum i alcalde és l'Ivan Sánchez.
2: L'objectiu és seguir treballant per fer la de Patum cada vegada més sostenible, doncs, també econòmicament.
0: Com a novetat, per primera vegada s'habilita un espai vigilat on deixar objectes, una demanda de fa temps per poder entrar a plaça sense motxilla per un tema de seguretat. Tenint en compte que l'any passat es van haver d'aturar dos salts de plens, Sánchez ha tornat a demanar a la gent que vingui a Patum sabent on es posa, que respecti la litúrgia de la festa perquè no és, insisteix, un correfoc.
2: Les comparses fan una litúrgia, però no només les comparses, sinó tota la gent que salta al voltant de les comparses, doncs també ho és. I per tant, que ho mirin, que ho vegin i que ho respectin.
0: A finals d'any tindrem el resultat d'un estudi de la Diputació de Barcelona per saber l'impacte econòmic de la festa a la ciutat.
1: Esports. Amb David Ubach.
3: El Barça femení de futbol continua preparant la final de la Lliga de Campions d'aquest dissabte a Oslo contra l'Olympique de Lió. En l'entrenament d'aquest dimecres, Caroline Graham, que es va perdre la final de la Copa dissabte passat, ja s'ha entrenat amb el grup i podria entrar a la convocatòria. N'ha parlat en declaracions a TV3.
6: Te da un poco susto, pero bueno, tenía buena pinta que tenemos tiempo. Va por el camino que toca.
3: En canvi, Irene Paredes s'ha exercitat al marge del grup. I precisament en relació amb aquesta final, ja hi ha disponible un nou capítol del podcast Fem Futbol a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Més Barça.
7: 3CAT Info.
3: Per parlar del protagonisme del defensa blaugrana Pau Cubarsí als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. Cubarsí ha assegurat que els dos títols de Lliga consecutius són simptomàtics de la bona feina de l'equip, ha lamentat que aquest curs se'ls hagin escapat la Copa i la Lliga de Campions i ha lloat la feina de Hansi Flick. Cubarsí ha parlat també d'objectius personals.
8: Tema de lideratge, començar a agafar també aquest rol d'intentar ser líder, perquè al final jo crec que la defensa després del porter doncs és el que ho veu tot el camp i al final jo crec que també és una manera de millorar aquest tema perquè el lideratge és important.
3: Al vessant institucional, el president interí del Barça, Rafael Juste, ha insistit que la decisió més difícil del mandat anterior va ser l'equilibri entre l'apartat econòmic i l'esportiu del club. Juste assegura que mantindran la prudència en aquest sentit.
26: Quan es guanya tot és molt més senzill. Quan no passa això és quan tens que tindre el cap més fred, perquè llavors pots fer més equivocacions i llavors estires més el braç que la màniga. Mentre estiguem nosaltres no prendrem cap decisió que comporti posar el Barça en risc.
3: Deixem el Barça. La Comissió Antiviolència ha declarat el decisiu Girona els de dissabte a primera com a partit del risc. D'altra banda, el possible candidat a la presidència del Club Blanc, Enrique Riquelme, s'ha donat temps fins dissabte per decidir si presenta oficialment la seva candidatura. Riquelme també ha alertat d'una possible privatització del Madrid en mans de Florentino Pérez.
27: Pueden ser las últimas elecciones porque viene la privatización, ¿no? Es lo que se anuncia. Y creemos muchos que tenemos la obligación ética y moral de que el Real Madrid siga siendo de sus socios.
3: I en futbol internacional, l'Aston Villa s'ha proclamat campió de la Lliga Europa. L'equip anglès s'ha imposat en la final jugada a Istanbul al Friburg alemany per 3-0. És el cinquè títol de Lliga Europa per a l'entrenador basc de l'Aston Villa, Unai Emery. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El Joventut ha derrotat a domicili el Tenerife per 98-100 a la pròrroga, en partit pendent de la jornada 30 de la Lliga CB. Amb aquesta victòria, amb remuntada de 17 punts inclosa, els verdinegres s'han garantit plaça de play-off de manera matemàtica. Un fet que posa en relleu Dani Miret, el preparador de la penya.
5: supone un objetivo conseguido en una liga que tiene un mérito el equipo increíble. Llegar a estar tan arriba, siendo tan exigente a nivel mental y a nivel físico, esta competición es muy difícil.
3: El nou reforç del Joventut, Yanis Moren, ha debutat jugant 6 minuts. Sense deixar la seva encara, afegim que el projecte del nou pavelló del Congost continua avançant. La Generalitat, amb el conseller d'Esports Berni Álvarez, la Diputació de Barcelona i el govern espanyol a través del Consell Superior d'Esports, han escenificat a Manresa el seu compromís amb el finançament d'un equipament valorat en 30 milions d'euros. L'Ajuntament preveu tenir els tràmits urbanístics enllestits abans de l'estiu i licitar el projecte al setembre. De moment encara falta definir, això sí, la data d'inici de les obres. Afegim també que amb Waterpolo l'Atlètic Barceloneta jugarà contra el Ferencváros a les semifinals de la final a 4 de la Lliga de Campions masculina. Els hongaresos són els campions de les dues últimes edicions. Els mariners han tancat la lligueta de quarts de final amb un ple de victòries, 6 de 6, després de derrotar l'Olympiacos a Atenes per 9 a 12. L'Atlètic Barceloneta, de fet, ja estava classificat per a la cita de Malta com a primer de grup abans de jugar aquest dimecres. L'altra semifinal serà el Prorreco Olympiacos. A la Lliga Femenina de Waterpolo, mentrestant, s'ha jugat el primer partit d'una de les semifinals, amb victòria del Mataró, davant del Sabadell per 13 a 6, amb parcial de 6-0 al tercer quart. Un marge ampli que ha valorat així la portera del Mataró, Mariona Tarré.
9: Molt contentes pel resultat estem, perquè jo crec que ningú no ens esperava aquest resultat. Sí que, evidentment, confiem molt en les nostres possibilitats i el camí que estem construint i els entrenos que estem fent, que són molt treballats i molt durs.
3: I pel que fa al Giro d'Itàlia, l'equatorià Jonathan Narváez, de l'equip Emirates, s'ha imposat en l'onzena etapa de 195 quilòmetres de mitja muntanya entre Porchiari i Chiavari. Narváez ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquest giro. A la general, el portuguès del Bahrain, Afonso Eulàlio, continua com a líder.
7: Són dos quarts de cinc.

0: Aquestes són les principals informacions. La Moncloa assumeix els compromisos que el govern ha signat amb Esquerra a canvi dels pressupostos. A la reunió bilateral amb la Generalitat, l'executiu espanyol ha avalat el tren orbital, l'òrgan per fiscalitzar les inversions estatals a Catalunya i el reequilibri de forces al Consorci de la Zona Franca. La reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats acaba sense acord, però les dues parts s'emplacen a trobar-se de nou aquest dijous. Els sindicats han de presentar una contraproposta per escrit que començarà per l'increment salarial. A partir d'ara us explicarem que Sanitat amplia el cribratge de càncer de mama a dones més joves i més grans, d'entre 45 i 74 anys. Fins ara només es feia a dones de 50 a 69 anys. Explicarem també que pintar grafitis en un tren es podrà multar a partir d'ara amb fins a 900.000 euros. I que Barcelona suspèn durant un any la concessió de llicències per obrir supermercats 24 hores.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Caroline Graham ja s'ha entrenat amb el grup i podria entrar a la convocatòria del Barça femení per jugar dissabte a la final de la Lliga de Campions. En canvi, Irene Paredes continua sent dubte perquè s'ha entrenat al marge de cara a enfrontar-se a l'Olímpic de Lió.
0: I el temps immersos en una calorada. Les temperatures màximes d'aquest dijous tocaran els 30 graus a l'interior i els 33 a Ponent. Lluny d'aturar-se aquí, de cara als propers dies arribarem per primer cop als 35 graus. El temps serà assolellat, amb alguns núvols al matí al Delta de l'Ebre i a la tarda al Pirineu. El govern espanyol es compromet a complir els acords del president Illa amb Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos. La comissió bilateral ha validat la línia orbital ferroviària, la creació del Consorci d'Inversions de l'Estat a Catalunya i el canvi de majories al Consorci de la Zona Franca. Ha sigut una reunió breu que ha servit per posar data a algun d'aquests compromisos i anunciar, a més, l'ampliació de la plantilla dels Mossos fins als 25.000 agents. Madrid, Paula Brujats.
3: El govern espanyol finançarà l'ampliació de la plantilla dels Mossos. Hi haurà 3.000 policies nous per arribar als 25.000 al 2030 i això tindrà un cost de 210 milions d'euros que assumirà l'executiu espanyol. Ampliar la plantilla era compromís de legislatura de Salvador Illa i el conseller de la presidència, Albert Dalmau, diu que servirà per millorar la seguretat.
4: Si volíem fer front a les polítiques de seguretat a Catalunya, com Déu mana, feia falta ampliar fins als 25.000, que és la xifra que creiem que és l'adequada per prestar el servei necessari als ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
3: El govern espanyol s'ha compromès a complir els acords d'Illa amb Esquerra, ha posat data abans de final d'any per aprovar l'empresa mixta que supervisarà les inversions de l'Estat a Catalunya i assumeix també que finançarà la nova línia de tren orbital entre el Maresme i el Garraf. El protocol per definir l'inversió i el calendari d'aquesta línia es fixarà abans que acabi l'any. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
5: El gobierno de España apoya claramente lo que significa un concepto de Estado en el que más autogobierno no significa que tengamos menos potestades del gobierno central, sino que lo que queremos es facilitar a la ciudadanía atención directa, cercana, de todas las administraciones en conjunto.
3: El govern també marxa de Madrid amb més competències per gestionar el litoral català i amb canvis en la governança del Consorci de la Zona Franca perquè la Generalitat i l'Ajuntament hi tinguin la majoria. Tots són acords d'Illa amb Esquerra Republicana per als pressupostos.
0: El Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir aquest dijous a la tarda després que la taula sectorial entre les dues parts hagi acabat sense acord perquè els representants dels docents no accepten les condicions que els han plantejat. El govern els ha demanat una contraproposta per escrit que, segons els sindicats, estarà centrada primer en la qüestió salarial. Els sindicats avancen que volen un augment del 8% del salari ja el curs que ve. Això significa, a la pràctica, uns 200 euros més al mes. A més, volen que de cara al 2028 i al 2029 s'acabi arribant a un augment salarial que s'acosti al 30%.
6: Estem avançant poc en aquest sentit, per això USTEC demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades. Nosaltres demanem que hi hagi un augment salarial que sigui lineal, que vol dir que es reflecteixi les nòmines de totes les persones treballadores.
0: La CGT assegura que s'ha fet un petit pas endavant i ha tret pit de les mobilitzacions que han servit, diuen, perquè els sindicats es tornin a reunir amb el govern. El secretari de Millora Educativa del Departament, Ignasi Jiménez, ha destacat el to de la reunió.
1: S'ha de reconèixer que hi ha hagut un bon to per part de totes les organitzacions sindicals que han participat en aquesta trobada, en aquesta reunió, i que, per tant, nosaltres estem satisfets, en aquest cas, doncs, perquè s'està avançant.
0: Comissions Obreres i la UGT han tornat a defensar l'acord i asseguren que el que demanen la resta de sindicats són qüestions que ja estan dins del pacte amb el govern. Baix seguiment de la vaga de metges, l'onzena que fan per reclamar millores laborals i acabar amb les guàrdies de 24 hores. El Departament de Salut assegura que ha tingut un seguiment del 4%, mentre que el sindicat Metges de Catalunya l'ha elevat fins al 30%. El secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, reclamava al govern de Salvador Illa que ara que ja té pressupostos, inverteixi per salvar el sistema públic de salut.
7: Acaben de signar uns pressupostos. Si volguessin, destinarien cèntims per abordar l'emergència sanitària que estem vivint. En lloc d'això, se'ls gasten amb el Consorci de la Zona Franca i amb una línia orbital que no sé pas si algú de nosaltres veurem.
0: Mig miler de metges han protestat aquest dimecres davant la Generalitat a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar solucions per reduir la sobrecàrrega laboral. El sindicat demana als facultatius que no facin cap servei extra o voluntari, com doblar torns, assumir més pacients per cobrir baixes o fer hores extres. I Sanitat amplia el cribratge de càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. S'amplia així la franja d'edat, ja que fins ara només incluïa dones de 50 a 69 anys. Els nous cribratges s'implementaran de manera progressiva i les comunitats tindran un màxim de 6 anys per arribar a tots els grups d'edat. A Catalunya, el Departament de Salut diu que la reforma s'aplicarà d'aquí uns mesos, els que calguin, per reorganitzar el sistema de cribratge. Per Clara Rosàs, gerent de la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer, és una ampliació necessària i demana que la mesura s'apliqui de seguida.
8: Esperem que el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya no esgoti aquest període de 3 anys per començar a incorporar les modificacions i ampliar el programa. D'aquesta manera s'incorpora l'evidència clínica del nombre de casos que es diagnostiquen abans dels 50 anys i després dels 65.
0: La mesura preveu fer una mamografia cada 2 anys, com fins ara, però en una franja d'edat més àmplia. Es vol arribar a dones més joves, ja que l'evidència científica apunta que un 10% dels càncers de mama es diagnostiquen en dones de menys de 50 anys. I també s'amplia la prova entre dones més grans per l'envelliment de la població. 14.425.548 euros és la recaptació final de la darrera marató de 3CAT dedicada al càncer. Amb aquest recompte final se sumen prop de 4,7 milions d'euros al marcador provisional que es va tancar el desembre. Uns diners que permetran avançar en recerca, com destaca el director de la Fundació La Marató de 3CAT, Lluís Bernabé.
9: Tots aquests recursos, aquests més de 14 milions d'euros, representen una grandíssima quantitat per millorar la qualitat i l'esperança de vida de tots, absolutament tots els ciutadans. I des d'aquí, des de la Fundació, des de la Corporació, només podem agrair, què dic agrair? Honorar els més de 3 milions de persones que han participat en aquesta darrera marató.
0: Avançar en la detecció precoç, investigar sobre l'origen de la metàstasi o millorar els tractaments són alguns dels objectius dels projectes d'investigació impulsats per la Marató. Enguany, aquest projecte solidari es dedicarà a la divulgació i l'impuls de la recerca en malalties neurodegeneratives i neuromusculars. El president rus, Vladimir Putin, tanca el viatge a la Xina sense aconseguir un compromís pel nou gasoducte que volia. Ara bé, la relació estratègica s'ha evidenciat amb la vintena d'acords firmats i la declaració conjunta de rebuig a la política dels Estats Units, sobretot respecte a l'Iran. A banda de les garanties en el subministrament energètic, l'amistat russo-xinesa queda palesa també amb la invitació mútua a noves trobades. Pequín, Francesc Canals.
10: Cerimònia de benvinguda idèntica a la de Donald Trump, però els continguts han estat radicalment diferents. Exaltació de l'amistat sense límits, firma d'una vintena d'acords i missatge al president nord-americà. Sentim Xi Jinping.
11: El món actual està lluny de ser pacífic, amb l'unilateralisme i l'hegemonisme que representen perills profunds. El món corre el risc de retrocedir a la llei de la selva.
10: Xi Jinping i Vladimir Putin han carregat contra les polítiques unilaterals de Donald Trump, l'escut antimíssils o la guerra de l'Iran, aliat tradicional de la Xina i Rússia, i s'han presentat com a garants de la prosperitat i de la pau. I això malgrat que Putin no veu com acabar la guerra que va iniciar fa més de 4 anys i que l'ha portat a dependre econòmicament de la venda de gas i petroli a la Xina. També hi ha hagut banquet amb ànec de Pequín i una conversa més relaxada al voltant d'una tassa de te, com també se li va oferir al president dels Estats Units, sentint Putin adreçant-se a un relaxat Xi Jinping.
12: Estic d'acord amb la teva avaluació. Feina reeixida, productiva i molt intensa.
10: Putin no ha aconseguit, però, un sí de Pequín al gasoducte Siberia 2, que Xi Jinping considera que el faria massa dependent energèticament de Rússia.
0: Després de 10 mesos de paràlisi, la Unió Europea s'ha compromès a aplicar l'acord comercial amb els Estats Units. El pacte estava encallat per les discrepàncies que hi havia entre el Parlament Europeu, partidari d'endurir les condicions a Washington, i els països comunitaris, que volien preservar l'esperit original del text. Brussel·les, Bruno Forte Amiràs.
13: Amb aquest acord, la Unió Europea eliminarà del tot els aranzels per als productes nord-americans i, en canvi, els Estats Units sí que aplicaran tarifes de fins un 15% per als productes europeus. Unes condicions asimètriques que no entusiasmen el negociador del Parlament Europeu, Bernd Lange.
14: No sempre pots aconseguir el que vols, però si ho intentes, sí que pots aconseguir el que necessites. I hem aconseguit el que necessitàvem. Una xarxa de seguretat en les relacions amb els Estats Units.
13: Com a mínim, això hauria de servir per evitar una guerra comercial amb Washington. Al final, el Parlament Europeu ha aparcat algunes de les seves demandes més cridaneres, com la creació d'una clàusula per suspendre l'acord comercial si Trump tornava a amenaçar d'annexionar-se a Groenlàndia. Els governs comunitaris ho han rebutjat. En canvi, sí que s'inclourà l'opció de recuperar els aranzels per als productes nord-americans si les empreses europees acaben perjudicades en algun sector. El comissari europeu de comerç, Maros Šefčovič, diu que aquests canvis generen més seguretat.
15: Hem pactat els instruments necessaris per garantir que l'acord amb els Estats Units es complirà de bona fe per a les dues parts.
13: Els Estats Units, però, analitzaran si aquestes esmenes pactades ara entre les institucions europees són compatibles amb el text original de l'acord signat l'estiu passat.
0: SpaceX, l'empresa de satèl·lits i intel·ligència artificial d'Elon Musk, anuncia la que podria ser la sortida a borsa més destacada de la història. La companyia, que encara no ha quantificat quan espera obtenir amb l'operació, cotitzarà al Nasdaq. El magnat es reserva el control de més del 90% de les accions amb dret a vot de SpaceX. D'aquesta manera, Elon Musk, que també és el màxim accionista de Tesla, es convertirà en l'únic inversor amb el control de dues de les empreses tecnològiques més grans del mercat. La més gran de totes, per capitalització, és el fabricant de xips i semiconductors Nvidia, que ha disparat els guanys en el primer trimestre de l'exercici fiscal. Nvidia ha incrementat els resultats un 210% i ha obtingut un benefici net de més de 58.000 milions de dòlars. El fundador i director executiu de la companyia, Jensen Huang, assegura que tenen una posició única en el camp de la intel·ligència artificial perquè són l'única plataforma que s'adapta a tots els models d'IA.
16: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, tornarà a declarar davant la jutgessa que investiga la mort del seu pare per rebatre els indicis que els Mossos han trobat contra ell. El seu equip d'advocats està analitzant les 1.400 pàgines que integren el sumari de la causa amb l'objectiu de desmuntar el mòbil econòmic que la investigació ha situat a l'epicentre del crim. Durant la compareixença de dimarts davant la jutge, Andic només va respondre les preguntes del seu advocat i fonts properes a la defensa asseguren que un cop conegui tot el material del sumari, demanarà comparèixer un altre cop davant la magistrada. L'equip jurídic d'Andic assegura que bona part dels missatges que els Mossos fan servir per exposar una mala relació entre ell i el seu pare estan trets de context i són de fa molts anys. A més, també aclareixen que l'objectiu de crear una fundació per als més necessitats s'ha seguit endavant malgrat la mort del fundador de Mango i que alguns diners de l'herència d'Isaac Andic s'estan destinant a projectes filantròpics. L'acusat va quedar en llibertat després de dipositar una fiança d'un milió d'euros en només 20 minuts. Unes 500 persones han participat al minut de silenci convocat per l'Ajuntament de Figueres a l'Alt Empordà aquest dimecres com a mostra de rebuig al crim masclista que hi va haver dimarts. Una altra concentració a la tarda, convocada per xarxes socials, ha aplegat unes 150 persones. Un home, recordem-ho, va saltar dos cops en 24 hores l'ordre d'allunyament de la seva exparella i la va matar. Figueres, Núria Peraire.
3: Ha estat un minut de silenci molt seguit amb la participació de veïns, representants del govern municipal i del govern de la Generalitat. L'alcalde Jordi Masquef ha lamentat que les administracions no han estat a l'altura.
17: Malauradament el sistema ha fallat. Ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima.
3: La víctima tenia 33 anys i la seva exparella, un home de 48 anys, li hauria clavat diverses ganivetades a la plaça Josep Tarradellas. La responsable de la Comissió de Violència Masclista del Col·legi de l'Advocacia de Girona, Maria Carme Castanyer, explica que les ordres d'allunyament no serveixen en persones violentes.
18: En aquests perfils d'alt risc, si l'agressor està disposat a saltar-se les normes, no hi ha un paper judicial que l'aturi. Per tant, en aquests casos, el que s'hauria de fer és adoptar mesures més limitatives de llibertat, com per exemple una presó provisional per tal de reforçar la protecció de la víctima.
3: L'Ajuntament es personarà com a acusació popular en el cas.
16: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
19: Aquest dijous tornem a parlar de calor. Calor intensa, la que ens ha d'acompanyar durant les properes hores i sobretot aquests propers dies, divendres i dissabte. Avui ja les màximes poden arribar a superar clarament els 30 graus a punts de l'interior del país. A punts com, per exemple, a Solsona poden arribar als 31 graus, 30 graus de màxima avui prevista per Ripoll i 32-33 cap a Ponent, especialment cap al Pla de Lleida interior de les Terres de l'Ebre. Tot això en un dia que serà assolellat. Potser de bon matí amb alguna boira núvol baix concentrat cap al delta de l'Ebre, de molt poca importància, i a la tarda creixeran, com cada tarda, alguns núvols al sector del Pirineu, fruit de la mateixa calor diurna, i a tot estirar podria deixar alguna goteta cap a la comarca del Ripollès. Aquesta calor intensa que tindrem avui tindrà continuïtat els propers dies, perquè altament probable que demà ja toquem la xifra dels 35 graus per primer cop en aquest 2026.
16: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Junts per Catalunya obrirà el dia 1 de juny el procés per elegir el candidat a l'alcaldia de Barcelona. Serà, amb tota probabilitat, amb unes primàries que podrien enfrontar l'actual líder municipal, Jordi Martí, i l'advocat Jaume Alonso Cuevillas, sense descartar que hi hagi més aspirants. Jordi Corbalán.
20: La direcció juntaire no retardarà més l'elecció del candidat de Barcelona després de la renúncia de Josep Rius, l'aposta de la direcció de Carles Puigdemont, que ha volgut evitar un pols intern. L'1 de juny es constituirà l'òrgan electoral i s'obrirà el procés per saber si hi ha més d'un candidat. L'únic que s'hi ha postulat oficialment és Jordi Martí, però l'advocat Jaume Alonso Cuevillas està disposat a fer el pas. Podria no ser l'únic. De fet, el número 2 del partit, Jordi Turull, s'ha trobat aquest dimecres amb destacats membres de Junts que en els últims temps han meditat si optaven a la cursa electoral, com el mateix Alonso Cuevillas, els exconsellers Giró i Argimon i la diputada Freixa. Alguns reflexionen si fan el pas. El nom del candidat elegit se sabrà a tot estirar el 21 de juny.
16: 3CAT Info.
0: Pintar grafitis en un tren pot comportar a partir d'ara una multa de 900.000 euros. El Parlament ha aprovat triplicar la quantia de les sancions per combatre les pintades que o bé afecten les instal·lacions o bé aturen el servei ferroviari. Les multes aniran des d'un advertiment o multa de fins a 18.000 euros per infraccions lleus, 90.000 euros per les greus, les que impliquin que el tren no pot circular, i arribaran als 900.000 euros per les infraccions molt greus, que són les que poden posar en risc el servei ferroviari. La majoria de grups han donat suport a la iniciativa presentada pel PSC Units per Avançar amb esmenes de Junts. Els Comuns i la CUP hi han votat en contra. Sentim Andrés García Berrio, dels Comuns, i Ivana Martínez Valverde, del PSC Units per Avançar.
21: El que cal garantir és que hi hagi mitjans efectius per poder sancionar i per poder detectar a les persones que facin aquestes infraccions. Però ara bé, a la persona que faci aquesta infracció, el que no podem fer és imposar-li multes que segurament no podrà pagar.
22: No estem parlant de perseguir expressions artístiques ni de limitar llibertats. Estem parlant de sancionar actes vandàlics que tenen un cost econòmic i social evident.
0: Segons Renfe, el 2023 es van destinar 32.000 euros diaris a netejar grafitis, reparar danys i reforçar la vigilància. Els nous trens de ferrocarrils de la Generalitat, que aniran destinats a l'aeroport, van aparèixer pintats amb grafitis al cap de només 48 hores de sortir de fàbrica. I en parlàvem també al sumari. L'Ajuntament de Barcelona ha suspès durant un any les llicències per poder obrir supermercats 24 hores. La suspensió afecta concretament el comerç alimentari no especialista en règim d'autoservei, que pot obrir durant tot el dia i que té fins a un màxim de 400 metres quadrats. En queden exempts, doncs, tots els comerços especialitzats, com ara peixateries, fruiteries o forns de pa. Mentre duri la suspensió, l'Ajuntament redactarà una regulació específica per tota la ciutat que hauria d'entrar en vigor d'aquí 2 anys. Raquel Gil és la regidora de Comerç.
2: Creiem que això és bàsic per protegir el comerç de proximitat, preservar la diversitat comercial, evitar processos de saturació i monocultiu en determinades zones de la ciutat.
0: Ara per ara només Ciutat Vella i Sant Martí tenen regulacions restrictives per a aquests establiments. Això fet, segons l'Ajuntament, que el problema es traslladi als altres barris de la ciutat. Laia Bonet, regidora d'Urbanisme.
4: Es tracta d'una activitat amb una elevada concentració d'incompliments administratius, sanitaris, laborals, urbanístics, amb impacte directe en la convivència amb els veïns, amb el descans veïnal i en la gestió de residus i també en la salut pública. Entenem que la regulació i la inspecció són eines que han d'anar de la mà per poder preservar aquest comerç de proximitat, aquest comerç local, a curt, a mig i a llarg termini.
0: Durant aquest mandat s'han fet 14 campanyes de multiinspecció i s'han detectat més de 2.000 infraccions. Entre d'altres, 252 de salut pública i 163 de gestió de residus. L'empresa Serra Soldadura de Barcelona, amenaçada de tancament, continua sense tenir cap oferta de compra. Aquest dimecres s'ha celebrat una subhasta per les dues fàbriques que la companyia té a la zona franca, però ha quedat deserta. Tot i això, els representants dels treballadors diuen que hi hauria una desena d'empreses interessades en la seva adquisició, encara que no hagin fet el pas per comprar la indústria, que està a punt de fer 100 anys. El delegat sindical de la CGT, Sebastián Zamora, demana que s'intenti tancar un acord amb alguna d'elles que permeti garantir la continuïtat de Serra Soldadura abans que acabin les negociacions de l'ERO el dia 29.
5: Estem segurs, per això aquesta setmana que queda ens sembla molt, molt, molt important per trobar viabilitat, per donar més temps a les empreses que estiguessin interessades perquè s'ho pensin i posin els seus projectes sobre la taula i dugui a terme la viabilitat de Serra.
0: Si al final no es troba comprador de Serra Soldadura, mig miler de treballadors es quedaran sense feina, entre empleats directes i indirectes. Aquest dimecres es manifestaran al País Basc a les portes del grup Aernova, la matriu de l'empresa. La restauració del retaule barroc de la Mare de Déu del Carme de la Catedral de Tortosa, al Baix Ebre, aporta nova informació historiogràfica i tècnica d'aquesta obra del 1714. El retaule estava afectat per insectes que s'alimenten de la fusta. Tortosa, Jordi Barranca.
23: El retaule té 11 metres d'alçada i 7 d'amplada, és de fusta policromada i daurada i s'havia degradat per l'activitat dels insectes xilòfags. Està situat a la segona capella de la nau lateral nord de la catedral de Tortosa. Boravit Rontiva és restaurador del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya.
24: No ens esperàvem que una intervenció tan bàsica i tan senzilla com és una neteja i una acció curativa revelés informació historiogràfica molt interessant i també tècnica del retaule.
23: Troballes com la confirmació, que és obra de l'escultor Antoni Ferrer, que es va fer el 1714, o que durant la Guerra Civil s'han detectat indicis que es va desmuntar i que es va intentar tornar a posar lloc. La del retaule és la més recent de les restauracions d'elements de la catedral. Ja s'han restaurat 5 conjunts escultòrics i també s'han netejat i restaurat la façana, l'absis i la teulada. Els propers treballs seran els de la reixa renaixentista, que ja és just a l'entrada del recinte.
0: El 29 de maig, Catalunya Ràdio estrena una nova temporada de Crims, al podcast. Una temporada que té com a eix central la premeditació i que constarà de 15 capítols. 5 s'estrenaran a partir del dia 29 i la resta a la tardor. Aquest dimecres, però, 300 persones han pogut sentir el primer capítol en primícia. Barcelona, Montse Pujol.
25: Carles Porta estava feliç de poder assistir a la preescolta del primer dels 15 capítols de la 7a temporada de Crims. Els primers capítols es podran escoltar a partir del 29 de maig i la resta a la tardor. Porta en declaracions a Catalunya Ràdio destacava que torna l'emissora que va veure néixer aquest projecte.
26: Avui hi ha 300 persones escoltant al mateix temps aquesta història que narrativament està concebuda per ser consumida individualment. A veure què representa això. Després és tornar a casa i tornar a fer una temporada amb Catalunya Ràdio, que és on vam començar, on vam néixer, i s'ha muntat aquest fenomen que Mare de Déu, no sé ni on anirem a parar.
25: El director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, destacava el rigor i la qualitat de Crims.
1: Després de 7 anys em ve molt de gust dir-ho aquí ara ja que hi hem estat. I aquesta 7a temporada crec que és una cosa com de maduresa. I també vull acabar de dir que la clau de volta, la clau de l'èxit per mi és, a banda de la manera d'explicar-ho i l'excel·lidatar, el rigor amb què tractem i la delicadesa amb què tracteu a les víctimes. Sí, crec que això és marca de la casa.
25: En conjunt, l'univers Crims supera ja els 100 milions de reproduccions des de la seva estrena al setembre del 2018.
0: Esports. Amb David Ubach.
6: El Barça femení de futbol continua preparant la final de la Lliga de Campions d'aquest dissabte a Oslo contra l'Olímpic de Lió. En l'entrenament d'aquest dimecres, Caroline Graham, que es va perdre la final de la Copa dissabte passat, ja s'ha entrenat amb el grup i podria entrar a la convocatòria. N'ha parlat en declaracions a TV3.
7: Te da un poco susto, pero bueno, tenía buena pinta que tenemos tiempo. Va por el camino que toca.
6: En canvi, Irene Paredes s'ha exercitat al marge del grup. Més Barça.
16: 3CAT Info.
6: Protagonisme del defensa blaugrana Pau Cubarsí als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. Cubarsí ha assegurat que els dos títols de Lliga consecutius són simptomàtics de la bona feina de l'equip. Ha lamentat que aquest curs se'ls hagin escapat la Copa i la Lliga de Campions i allò en la feina de Hansi Flick. Cubarsí ha parlat també d'objectius personals.
8: El tema de lideratge, començar a agafar també aquest rol d'intentar ser líder, perquè al final jo crec que la defensa després del porter doncs és el que ho veu tot el camp i al final jo crec que també és una manera de millorar aquest tema perquè el lideratge és important.
6: Al vessant institucional, el president interí del Barça, Rafael Juste, ha insistit que la decisió més difícil del mandat anterior va ser l'equilibri entre l'apartat econòmic i l'esportiu del club. Juste assegura que mantindran la prudència en aquest sentit.
9: Quan es guanya tot és molt més senzill. Quan no passa això és quan tens que tindre el cap més fred, perquè llavors pots fer més equivocacions i llavors estires més el braç que la màniga. Mentre estiguem nosaltres no prendrem cap decisió que comporti posar el Barça en risc.
6: Deixem el Barça. La Comissió Antiviolència ha declarat el decisiu Girona Elx de dissabte primera com a partit del risc. I en futbol internacional, l'Aston Villa s'ha proclamat campió de la Lliga Europa. L'equip anglès s'ha imposat en la final jugada a Istanbul al Friburg alemany per 3-0. Obrim pàgina poliesportiva ara parlant de bàsquet.
16: L'actualitat esportiva a fons.
6: El Joventut ha derrotat a domicili el Tenerife per 98-100 a la pròrroga, en partit pendent de la jornada 30 de la Lliga CB. Amb aquesta victòria, amb remuntada de 17 punts inclosa, els verdinegres s'han garantit plaça de play-off de manera matemàtica, un fet que posa en relleu Dani Miret, el preparador de la penya.
11: Supone un objetivo conseguido en una liga que tiene un mérito el equipo increíble. Llegar a estar tan arriba, siendo tan exigente a nivel mental y a nivel físico esta competición, es muy difícil.
6: El nou reforç del Joventut, Yanis Morán, ha debutat jugant 6 minuts. En Waterpolo, l'Atlètic Barceloneta jugarà contra el Ferencváros a les semifinals de la final a 4 de la Lliga de Campions masculina. Els hongaresos són els campions de les dues últimes edicions. Els mariners han tancat la lligueta de quarts de final amb un ple de victòries, 6-6, després de derrotar l'Olympiakos Atenes per 9-12. L'Atlètic Barceloneta ja estava classificat per a la cita de Malta com a primer de grup abans de jugar aquest dimecres. L'altra semifinal serà el Prorreco Olympiakos. Pel que fa a la Lliga Femenina de Waterpolo, s'ha jugat el primer partit d'una de les semifinals amb victòria del Mataró davant del Sabadell per 13-6. Un marge ampli que ha valorat així la portera del Mataró, Mariona Tarré.
12: Molt contentes pel resultat, estem, perquè jo crec que ningú ens esperava aquest resultat. Sí que, evidentment, confiem molt en les nostres possibilitats i el camí que estem construint i els entrenos que estem fent, que són molt treballats i molt durs.
6: Aquest dijous, segon partit de l'altra semifinal, el Terrassa-Sant Andreu, amb avantatge d'1-0 per a les andreuenques. Pel que fa al Giro d'Itàlia, l'equatorià Jonathan Narváez, de l'equip Emirates, s'ha imposat en l'onzena etapa, de 195 quilòmetres de mitja muntanya entre Porcari i Chiavari. Narváez ha arribat escapat amb Enric Mas i ha superat el balear del Movistar a l'esprint. Mas se'n lamentava.
27: Ha sido imposible, además cuando le he arrancado muy mal delante, pero bueno, lo hemos intentado en el sprint. Sabía que era más rápido, pero bueno, tenía que intentar, no he podido soltarle en la subida.
6: Narváez ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquest giro. A la general, el portuguès del Bahrain, Afonso Lalio, continua com a líder. Aquest dijous, 12a etapa, 175 quilòmetres des d'Imperia fins a Nove Ligure. I ara en vol, el granollers ha anunciat que el seu capità, Sergi Franco, deixarà l'entitat al final de la temporada després d'11 anys.
16: Trescat Info.

0: La Moncloa assumeix els compromisos que el govern ha signat amb Esquerra a canvi dels pressupostos. A la reunió bilateral amb la Generalitat, l'executiu espanyol ha avalat el tren orbital, l'òrgan per fiscalitzar les inversions estatals a Catalunya i el reequilibri de forces al Consorci de la Zona Franca. També han anunciat la incorporació de més Mossos per arribar als 25.000 al 2030. El govern intensifica les negociacions amb els comuns ara que són l'últim escull per als pressupostos. L'executiu confia en un acord proper a canvi de compromisos com crear una unitat per aplicar les sancions en habitatge que ja han acceptat. La reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats acaba sense acord, però les dues parts s'emplacen a trobar-se de nou aquest dijous. Els sindicats han de presentar una contraproposta per escrit que començarà per l'increment salarial. Plantegen que el curs que ve els docents ja cobrin 200 euros més al mes. El govern espanyol reivindica la innocència de l'expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero i diu que no hi ha proves sòlides contra ell. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de corrupció i no descarta una moció de censura, però necessita que els socis de govern moguin fitxa. La Fiscalia dels Estats Units acusa l'expresident cubà Raúl Castro de 4 assassinats ocorreguts fa 30 anys durant una acció de l'exili cubà. El gest arriba en un moment de màxima debilitat de l'Havana pel bloqueig de petroli i afegeix pressió al règim. Indignació mundial pel tracte degradant dispensat per Israel als 400 membres de la flotilla de Gaza retinguts al port d'Ashdod. Els Estats Units, Alemanya, Itàlia, França i Espanya denuncien el vídeo vexatori publicat pel ministre ultra Ben Gavir, en què increpa els activistes pro-palestins. El mateix Netanyahu l'ha criticat per aquesta actitud. Aina Clotet rep el Premi Revelació a la millor interpretació a la Setmana de la Crítica de Canes. Ho ha aconseguit amb Viva, el seu primer film com a directora, del qual també és la protagonista. Per la seva banda, Pedro Almodóvar, que competeix per la Palma d'Or amb Amarga Navidad, ha dit que no es retira i que vol fer més comèdia. Esports.
1: Caroline Graham ja s'ha entrenat amb el grup i podria entrar a la convocatòria del Barça femení de futbol per jugar dissabte la final de la Lliga de Campions. En canvi, Irene Paredes continua sent dubte per enfrontar-se a l'Olímpic de Lió. El Joventut ha derrotat a domicili el Tenerife per 98-100 a la pròrroga, en partit pendent de la jornada 30 de la Lliga CB de bàsquet. Amb aquesta victòria, amb remuntada de 17 punts inclosa, els verdinegres s'han garantit plaça de play-off. I amb Waterpolo, l'Atlètic Barceloneta jugarà contra el Ferencváros a les semifinals de la final A4 de la Lliga de Campions masculina, després de derrotar l'Olympiacos per 9-12 a la Lliga femenina.

0: Al Ripollès n'aparegui algun d'amenaçador. La calor s'intensificarà més divendres.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: El govern espanyol es compromet a complir els acords del president Illa amb Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos. La Comissió Bilateral ha validat la línia orbital ferroviària, la creació del Consorci d'Inversions de l'Estat a Catalunya i el canvi de majories al Consorci de la Zona Franca. Ha sigut una reunió breu que ha servit per posar data a algun d'aquests compromisos i anunciar, a més, l'ampliació de la plantilla dels Mossos fins als 25.000 agents. Madrid, Paula Brujats.
2: El govern espanyol finançarà l'ampliació de la plantilla dels Mossos. Hi haurà 3.000 policies nous per arribar als 25.000 al 2030 i això tindrà un cost de 210 milions d'euros que assumirà l'executiu espanyol. Ampliar la plantilla era compromís de legislatura de Salvador Illa i el conseller de la presidència, Albert Dalmau, diu que servirà per millorar la seguretat.
3: Si volíem fer front a les polítiques de seguretat a Catalunya, com Déu mana, feia falta ampliar fins als 25.000, que és la xifra que creiem que és l'adequada per prestar el servei necessari als ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
2: El govern espanyol s'ha compromès a complir els acords d'Illa amb Esquerra, ha posat data abans de final d'any per aprovar l'empresa mixta que supervisarà les inversions de l'Estat a Catalunya i assumeix també que finançarà la nova línia de tren orbital entre el Maresme i el Garraf. El protocol per definir l'inversió i el calendari d'aquesta línia es fixarà abans que acabi l'any. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
4: El gobierno de España apoya claramente lo que significa un concepto de Estado en el que más autogobierno no significa que tengamos menos potestades del gobierno central, sino que lo que queremos es facilitar a la ciudadanía atención directa, cercana, de todas las administraciones en conjunto.
2: El govern també marxa de Madrid amb més competències per gestionar el litoral català i amb canvis en la governança del Consorci de la Zona Franca perquè la Generalitat i l'Ajuntament hi tinguin la majoria. Tots són acords d'Illa amb Esquerra Republicana per als pressupostos.
0: Amb l'encaixada de mans de dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras i la comissió bilateral d'aquest dimecres, els comuns són l'última peça del trencaclosques dels pressupostos. Les parts han intensificat els contactes les últimes hores per actualitzar l'acord que ja havien signat. Els de Jéssica Albiach ja han anunciat que han arrencat de l'executiu el compromís de crear una direcció general per aplicar els expedients sancionadors en matèria d'habitatge. El conseller Dalmau s'ha mostrat optimista amb les negociacions.
3: El nostre objectiu és accelerar aquestes converses durant les properes hores per assegurar que Catalunya tingui un pressupost.
0: A l'altra cara de la moneda, Junts i el PP han sortit a criticar la bilateral, però des de punts de vista oposats. Sentim el juntaire Salvador Vergés i el popular Juan Fernández.
5: Un gran acte de propaganda socialista. S'ha convertit en una fàbrica de fotografies i titulars, però sobretot en una fàbrica d'incompliments.
6: Salvador Illa se ha convertido en el tapado y en el nuevo mirlo blanco del nacionalismo catalán.
0: I a la sessió de control del matí, Esquerra ha avisat Illa que el seu aval als comptes no és sinònim d'una aliança estable per al que li queda de mandat. Sentim el líder parlamentari del Republican, Josep Maria Jové, i la rèplica d'Illa.
7: President, no es relaxi. No es pensi que amb aquests pressupostos ja tenen la feina feta i l'estabilitat que tant desitgen.
8: Sé que això no és un punt d'arribada de res. Sé que és un punt de sortida.
0: L'executiu manté la voluntat d'entregar els comptes al Parlament aquest divendres. Més qüestions. El Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir aquest dijous a la tarda després que la taula sectorial entre les dues parts hagi acabat sense acord perquè els representants dels docents no accepten les condicions que els han plantejat. El govern els ha demanat una contraproposta per escrit que, segons els sindicats, estarà centrada primer en la qüestió salarial. Els sindicats avancen que volen un augment del 8% del salari ja al curs que ve. Això significa, a la pràctica, uns 200 euros més al mes. A més, volen que de cara al 2028 i al 2029 s'acabi arribant a un augment salarial que s'acosti al 30%.
9: Estem avançant poc en aquest sentit, per això USTEC demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades. Nosaltres demanem que hi hagi un augment salarial que sigui lineal, que vol dir que es reflecteixi les nòmines de totes les persones treballadores.
0: La CGT assegura que s'ha fet un petit pas endavant i ha tret pit de les mobilitzacions que han servit, diuen, perquè els sindicats es tornin a reunir amb el govern. El secretari de Millora Educativa del Departament, Ignasi Jiménez, ha destacat el to de la reunió.
10: S'ha de reconèixer que hi ha hagut un bon to per part de...

0: totes les organitzacions sindicals que han participat en aquesta trobada, en aquesta reunió, i que, per tant, nosaltres estem satisfets, en aquest cas, doncs, perquè s'està avançant.
1: Comissions Obreres i la UGT han tornat a defensar l'acord i asseguren que el que demanen la resta de sindicats són qüestions que ja estan, diuen, dins del pacte amb el govern. Mentrestant, un miler d'educadors de les escoles Bressol s'han manifestat aquest dimecres a Barcelona en la segona aturada del sector des que va començar el cicle de vagues educatives. Reclamen una baixada de ràtios, més recursos per l'educació inclusiva i que es garanteixi un servei públic, gratuït i universal per tots els infants. Laia Granyena és una de les portaveus de la plataforma 03.
2: Esperem que d'una vegada el departament s'assegui i engegui aquesta taula del 03 urgent i comenci a endreçar una mica un sector i un 03 que està totalment fragmentat.
1: Segons la CGT, els Mossos han tornat a identificar manifestants, en concret 5 persones. Aquest dijous estan cridats a la vaga els docents de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
3: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Després de l'impacte per la imputació de Zapatero, el PSOE es decanta per la prudència. A mesura que es van coneixent més detalls de la investigació, el govern espanyol reivindica la innocència de l'expresident socialista i diu que no hi ha proves sòlides contra ell. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no descarta una moció de censura, però necessita que els socis de govern moguin fitxa. Madrid, Àngels Lafuente.
4: Del xoc inicial que va fer pensar el govern en una conspiració contra l'executiu, com va apuntar el PSOE, s'ha passat a una anàlisi pausada i més prudent. La Moncloa insisteix a respectar la justícia i la investigació, però sense deixar, de moment, de defensar Zapatero, com ha fet Pedro Sánchez davant el ple del Congrés.
5: Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia, y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
4: Des del PP, Núñez Feijóo aprofita la tempesta política per acusar Sánchez de posar el Consell de Ministres al servei dels negocis de Zapatero. El líder dels populars no descarta presentar una moció de censura i fa una crida als socis de govern.
6: Los socios tienen que mover ficha. Los mismos socios que sacaron del gobierno al Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno.
4: I després de llegir els arguments del jutge, els socis es qüestionen la innocència de Zapatero. Ioni Belarra, de Podem, Gabriel Rufián, d'Esquerra, i Enrique Santiago, de Sumar.
7: El auto pinta feo. Es evidente que esto no se puede hacer sin el gobierno de España.
8: Si esto es verdad, es una mierda.
9: Si se ha cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito.
4: La Moncloa admet que l'escrit del jutge està ben construït i que ha fet un esforç per argumentar i explicar les seves conclusions, però que a hores d'ara, diuen, no hi ha proves sòlides contra Zapatero, només indicis. Els socialistes reconeixen que és un jutge de prestigi, res a veure amb el jutge Peinado que investiga la parella de Sánchez, i prefereixen rebaixar el to a l'espera de les explicacions de Zapatero davant del jutge el 2 de juny.
1: El portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, obre les portes a liderar la confluència d'esquerres que promou per les properes eleccions generals espanyoles previstes per al 2027. Ho ha dit en un acte aquest dimecres al Club Siglo XXI de Madrid.
10: Si yo puedo ayudar a que haya una confluencia de, o una colaboración o un espacio de unión para maximizar resultados electorales entre las formaciones políticas soberanistas y las formaciones políticas españolas, sea como sea, siendo yo el cabeza de lista, pa'lante.
1: Pel que fa al seu paper com a cap de files dels republicans a Madrid, Rufián ha afegit que hi ha una sèrie de condicions perquè torni a presentar-s'hi, de les quals només ha explicitat que tenen relació amb el grup parlamentari. També ha parlat de les seves relacions amb el president d'Esquerra, Oriol Junqueras. Ha assegurat que no estan d'acord en tot, però ha afegit que no dirà mai una mala paraula sobre el líder republicà perquè, segons ha dit textualment, seria una canallada. Unes paraules que tensen encara més la corda amb Esquerra per aquesta confluència progressista. Rufián havia demanat al partit que la liderés, una opció que els de Junqueras havien rebutjat. El portaveu adjunt dels republicans, Isaac Albert, ha reiterat aquest dimecres al Més Nit de 3CAT Info que la confluència no és una bona estratègia.
11: El projecte que dibuixa el Gabriel Rufián, des d'un punt de vista d'estratègia política, l'entenem, però no suma. La voluntat d'aturar l'extrema dreta fent una coalició que no suma no és una bona estratègia.
1: Albert també ha deixat clar que Rufián és el millor candidat possible del partit a Madrid i que està segur que arribarà a un acord sobre les condicions que demana.
3: 3CAT Info.
1: Indignació mundial pel tracte degradant que el ministre israelià Itamar Ben-Gavir ha dispensat als 400 membres de la flotilla de Gaza detinguts al port d'Ashdod. Els Estats Units, a través del seu ambaixador a Israel, Mike Huckabee, qualifiquen de traïció a la nació el vídeo publicat a les xarxes pel ministre ultradretà en què increpa els activistes pro-palestins. França, Itàlia, Alemanya i Espanya també han reaccionat durament contra el ministre. El cap de la diplomàcia espanyola, José Manuel Álvarez, ha qualificat d'inhumà el tracte als detinguts.
12: Ese tratamiento es monstruoso, es indigno, es un inhumano. Exijo disculpas públicas a Israel.
1: A Israel, l'actuació de Ben-Gavir també ha rebut un sever correctiu de membres del seu govern, començant pel mateix primer ministre, Benjamin Netanyahu. Jerusalem, Jordi Brescó.
13: L'Itamar Ben-Gavir, més fanàtic, ha tornat a aparèixer en escena per donar als membres de la flotilla la seva particular benvinguda a Israel. Els ha increpat i humiliat i ha demanat als policies, dels que recordem és el cap, que no es deixessin afectar pels crits dels activistes. Una performance que ell mateix ha penjat orgullós a xarxes.
14: Van venir amb molt d'orgull, com a grans herois. Ara mireu, mireu quin aspecte que tenen ara. No són herois, res, donen en suport al terrorisme. Li dic al primer ministre Netanyahu que me'ls deixi per molt de temps.
13: L'actuació de Ben-Gavir ha estat tan passada de voltes que fins i tot els seus socis de govern se n'han desmarcat. Benjamin Netanyahu ha piulat que no segueix els valors i les normes d'Israel i el ministre d'Exteriors, Gideon Saar, l'acusa de danyar l'Estat de manera deliberada i que no és la primera vegada. Crítiques totes dues dirigides al personatge pel seu show. En cap cas el fet que al vídeo hi apareguin persones manillades de genolls i amb el cap a terra. La resposta de Ben-Gavir, més incendiària encara.
14: Quan el ministre d'Afers Exteriors de l'Estat d'Israel demana disculpes, envia un missatge de debilitat, envia un missatge de submissió.
13: Aquesta picabaralla política s'entén també pel fet que al govern de coalició li queda molt poc temps de vida. Aquest dimecres s'ha aprovat en lectura provisional la llei que ha de dissoldre la Knesset i, per tant, és probable que la setmana que ve ja se sàpiga la data de les eleccions.
3: El temps.
1: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
15: Aquest dijous tornem a parlar de calor. Calor intensa, la que ens ha d'acompanyar durant les properes hores i sobretot aquests propers dies, divendres i dissabte. Avui ja les màximes poden arribar a superar clarament els 30 graus a punts de l'interior del país. A punts com, per exemple, a Solsona poden arribar als 31 graus, 30 graus de màxima avui prevista per Ripoll i 32-33 cap a Ponent, especialment cap al Pla de Lleida interior de les Terres de l'Ebre. Tot això en un dia que serà solellat, potser de bon matí amb alguna boira núvol baix concentrat cap al delta de l'Ebre, de molt poca importància, i a la tarda creixeran, com cada tarda, alguns núvols al sector del Pirineu, fruit de la mateixa calor diurna, i a tot estirar podria deixar alguna goteta cap a la comarca del Ripollès. Aquesta calor intensa que tindrem avui tindrà continuïtat els propers dies, perquè altament probable que demà ja toquem la xifra dels 35 graus per primer cop en aquest 2026.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: La justícia nord-americana imputa l'expresident cubà Raúl Castro per 4 assassinats ocorreguts fa 30 anys. Es tracta d'un cas que es va produir quan ell era ministre de Defensa i si s'arriba a seure davant d'un tribunal, el dirigent, de 94 anys, s'enfrontaria a la pena de mort o a cadena perpètua. L'Havana ho qualifica de maniobra política sense base jurídica, però el gest del govern nord-americà afegeix pressió a l'illa en un moment de màxima penúria. Washington, Oriol Serra.
16: El govern dels Estats Units ha recorregut a un incident de fa 30 anys per tensar encara més les relacions amb Cuba. La justícia nord-americana ha imputat diversos membres del règim castrista, començant pel germà de Fidel Castro, Raúl Castro, avui de 94 anys. Els acusa d'haver assassinat 3 ciutadans nord-americans quan van ordenar l'abatiment de 2 avions de reconeixement quan estaven localitzant dissidents cubans, els anomenats balseros, l'any 1996. Diversos congressistes han impulsat la imputació amb arguments com els que ha escrit la representant per Nova York, Nicole Maliotakis.
17: La realitat és que aquest és un règim comunista que ha empresonat, assassinat i agredit la seva gent brutalment. Ha deixat morir de gana i ha robat a la seva gent. Tot això sota la direcció, en bona part, de Raúl Castro.
16: Els imputats es podrien exposar a penes de cadena perpètua o de mort en cas d'acabar compareixent davant la justícia nord-americana. Els Estats Units a Donald Trump fa temps que van darrere del règim cubà. De fet, l'ofegament econòmic de l'illa a través de l'embargament i el bloqueig nord-americans fa temps que s'arrossega. Donald Trump s'ha tornat a referir a Cuba com una illa en caiguda lliure que s'autodestrueix. Són les mateixes paraules que ja li vam sentir pronunciar fa mig any.
18: Estem alliberant Cuba, no hi haurà escalada, no crec que calgui. Mireu, el país està ensorrant, és un desastre. Han perdut el control.
16: Ara per ara, els Estats Units, segons ha dit el mateix president Trump, no preveuen una operació militar a Cuba semblant a la que va servir per a capturar el líder veneçolà Nicolás Maduro. Confien que els acusats s'entregaran per voluntat pròpia.
1: La policia francesa deté 16 persones a París per un cas d'abusos sexuals i físics en una escola bressol de la capital. Aquestes detencions formen part d'un paquet més gran d'investigació en més centres preescolars, pel qual la Fiscalia francesa ja ha suspès una vuitantena de treballadors municipals. D'aquests treballadors, 31 estarien relacionats amb presumptes delictes sexuals. París, Isabel Galí.
19: El Centre d'Educació Infantil de Sant Dominic del districte 7è de París s'ha convertit en l'epicentre de l'escàndol. 16 monitors i educadors han estat detinguts amb diferents graus d'acusacions sobre ells, des de violència sexual a violència física. Molts d'ells ja no hi treballaven des de fa mesos, però ha estat la gota que fa passar el got. Aquest cap de setmana, la fiscal de París ha dit que investiguen casos en 10 guarderies, 84 centres d'infantil i una vintena d'escoles primàries. I aquest 2026 l'Ajuntament ha fet apartar 78 monitors o educadors dels centres escolars de la capital. Emmanuel Grégoire, alcalde de París.
20: Aquestes xifres ens han d'obligar a qüestionar-nos de manera profunda. Cal revisar-ho tot des de l'inici amb un objectiu, tolerància zero.
19: Grégoire va ser víctima d'abusos quan era petit i ha fet de la violència als centres escolars una prioritat del mandat que acaba de començar.
1: L'Audiència Nacional determina que els festius que caiguin en dissabte han de ser compensats sempre que sigui un dia de descans assignat en la jornada laboral. Per tant, els treballadors en aquesta situació podran gaudir d'un dia lliure addicional. El tribunal dona així la raó a demandes sindicals sobre el conveni del sector de l'atenció al client, com els teleoperadors. La sentència ara es podria estendre a altres àmbits. Per l'Audiència, els treballadors tenen dret a gaudir d'aquests festius que no han de ser absorbits ni neutralitzats pel descans setmanal. Segons els jutges, el dia compensat s'ha de donar en un termini no superior a les 2 setmanes.
3: 3CAT Info.
1: Aina Clotet i Pedro Almodóvar han estat dos dels protagonistes aquest dimecres del Festival de Cinema de Canes. L'actriu catalana ha guanyat el Premi Revelació a la millor interpretació de la Setmana de la Crítica amb la seva pel·lícula Viva. El president Salvador Illa ha dit que és una nova fita del cinema català. I el cineasta manxec ha defensat Amarga Navidad, que opta a la Palma d'Or. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
21: Aina Clotet està exultant per aquest reconeixement a Viva, el primer llargmetratge com a directora, on també és l'actriu protagonista. S'ha endut un dels tres premis que es reparteixen a la Setmana de la Crítica i ho celebrava així en declaracions a 3CAT Info al costat del seu productor Edmond Roc.
22: Estem molt contents, o sigui, molt, molt emocionats, molt contents. O sigui, arribar fins aquí ja era una cosa que ens semblava molt difícil, que a més ens hagin volgut premiar.
23: Clar, canviar la percepció que la gent té de la pel·lícula, perquè ja no és només que ets una de les 7 escollides entre més de 1.000 que es presentaven a la secció, sinó que és una que en premi, no?
21: A tot això, Pedro Almodóvar no li ha donat cap importància al fet que Amarga Navidad no hagi recollit crítiques entusiastes generalitzades. Diu que li encanta venir a competir a Canes, però que no pateix gens pel palmarès.
24: Fui dos veces favorito con Todo sobre mi madre y con Volver, y bueno, eso te enseña a que... No basta. Y además es que, no, para mí no es una frustración no haber recibido una palma de oro en absoluto, y además cuando vengo a Cannes me gusta venir a competición porque es mucho más excitante, es más divertido.
21: Per acabar, ha assegurat que té moltes ganes de tornar a fer comèdia i avança que el seu pròxim projecte tindrà molt humor negre.
1: La Patum d'aquest any, que es farà la primera setmana de juny, batrà rècords d'ingressos. L'aportació econòmica externa arriba als 340.000 euros, cosa que permetrà assumir gairebé la meitat del cost de la festa. El que més creix és la inversió pública. Berga, Nati Adell.
0: La inversió de la Generalitat passa dels 125.000 euros als 200.000, per primera vegada. També hi ha un increment important de la partida que la Diputació de Barcelona destina a aquestes festes, de 15.000 a 65.000 euros. El regidor de Patum i alcalde és l'Ivan Sánchez.
2: L'objectiu és seguir treballant per fer la de Patum cada vegada més sostenible, doncs, també econòmicament.
0: Com a novetat, per primera vegada s'habilita un espai vigilat on deixar objectes, una demanda de fa temps per poder entrar a plaça sense motxilla per un tema de seguretat. Tenint en compte que l'any passat es van haver d'aturar dos salts de plens, Sánchez ha tornat a demanar a la gent que vingui a Patum sabent on es posa, que respecti la litúrgia de la festa perquè no és, insisteix, un correfoc.
2: Les comparses fan una litúrgia, però no només les comparses, sinó tota la gent que salta al voltant de les comparses, doncs també ho és. I per tant, que ho mirin, que ho vegin i que ho respectin.
0: A finals d'any tindrem el resultat d'un estudi de la Diputació de Barcelona per saber l'impacte econòmic de la festa a la ciutat.
1: Amb David Ubach.
5: El Barça femení de futbol continua preparant la final de la Lliga de Campions d'aquest dissabte a Oslo contra l'Olympique de Lió. En l'entrenament d'aquest dimecres, Caroline Graham, que es va perdre la final de la Copa dissabte passat, ja s'ha entrenat amb el grup i podria entrar a la convocatòria. N'ha parlat en declaracions a TV3.
6: Te da un poco susto, pero bueno, tenía buena pinta que tenemos tiempo. Va por el camino que toca.
5: En canvi, Irene Paredes s'ha exercitat al marge del grup. I precisament en relació amb aquesta final, ja hi ha disponible un nou capítol del podcast Fem Futbol a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Més Barça.
7: 3CAT Info.
5: Per parlar del protagonisme del defensa blaugrana Pau Cubarsí als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. Cubarsí ha assegurat que els dos títols de Lliga consecutius són simptomàtics de la bona feina de l'equip, ha lamentat que aquest curs se'ls hagin escapat la Copa i la Lliga de Campions i allò en la feina de Hansi Flick. Cubarsí ha parlat també d'objectius personals.
25: El tema de lideratge, començar a agafar també aquest rol d'intentar ser líder, perquè al final jo crec que la defensa després del porter doncs és el que ho veu tot el camp i al final jo crec que també és una manera de millorar aquest tema perquè el lideratge és important.
5: Al vessant institucional, el president interí del Barça, Rafael Juste, ha insistit que la decisió més difícil del mandat anterior va ser l'equilibri entre l'apartat econòmic i l'esportiu del club. Juste assegura que mantindran la prudència en aquest sentit.
26: Quan es guanya tot és molt més senzill. Quan no passa això és quan tens que tindre el cap més fred, perquè llavors pots fer més equivocacions i llavors estires més el braç que la màniga. Mentre estiguem nosaltres no prendrem cap decisió que comporti posar el Barça en risc.
5: Deixem el Barça. La Comissió Antiviolència ha declarat el decisiu Girona els de dissabte a primera com a partit del risc. D'altra banda, el possible candidat a la presidència del Club Blanc, Enrique Riquelme, s'ha donat temps fins dissabte per decidir si presenta oficialment la seva candidatura. Riquelme també ha alertat d'una possible privatització del Madrid en mans de Florentino Pérez.
27: Pueden ser las últimas elecciones porque viene la privatización, ¿no? Es lo que se anuncia. Y creemos muchos que tenemos la obligación ética y moral de que el Real Madrid siga siendo de sus socios.
5: I en futbol internacional, l'Aston Villa s'ha proclamat campió de la Lliga Europa. L'equip anglès s'ha imposat en la final jugada a Istanbul al Friburg alemany per 3-0. És el cinquè títol de Lliga Europa per a l'entrenador basc de l'Aston Villa, Unai Emery. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: El Joventut ha derrotat a domicili el Tenerife per 98-100 a la pròrroga, en partit pendent de la jornada 30 de la Lliga CB. Amb aquesta victòria, amb remuntada de 17 punts inclosa, els verdinegres s'han garantit plaça de play-off de manera matemàtica, un fet que posa en relleu Dani Miret, el preparador de la penya.
28: Supone un objetivo conseguido en una liga que tiene un mérito el equipo increíble. Llegar a estar tan arriba, siendo tan exigente a nivel mental y a nivel físico esta competición, es muy difícil.
5: El nou reforç del Joventut, Yanis Moren, ha debutat jugant 6 minuts. Sense deixar la CB encara, afegim que el projecte del nou pavelló del Congost continua avançant. La Generalitat, amb el conseller d'Esports Berni Álvarez, la Diputació de Barcelona i el govern espanyol a través del Consell Superior d'Esports, han escenificat a Manresa el seu compromís amb el finançament d'un equipament valorat en 30 milions d'euros. L'Ajuntament preveu tenir els tràmits urbanístics enllestits abans de l'estiu i licitar el projecte al setembre. De moment encara falta definir, això sí, la data d'inici de les obres. Afegim també que amb Waterpolo l'Atlètic Barceloneta jugarà contra el Ferencváros a les semifinals de la final a 4 de la Lliga de Campions masculina. Els hongaresos són els campions de les dues últimes edicions. Els mariners han tancat la lligueta de quarts de final amb un ple de victòries, 6 de 6, després de derrotar l'Olympiacos a Atenes per 9 a 12. L'Atlètic Barceloneta, de fet, ja estava classificat per a la cita de Malta com a primer de grup abans de jugar aquest dimecres. L'altra semifinal serà el Prorreco Olympiacos. A la Lliga Femenina de Waterpolo, mentrestant, s'ha jugat el primer partit d'una de les semifinals, amb victòria del Mataró, davant del Sabadell per 13 a 6, amb parcial de 6-0 al tercer quart. Un marge ampli que ha valorat així la portera del Mataró, Mariona Tarré.
4: Molt contentes pel resultat estem, perquè jo crec que ningú ens esperava aquest resultat. Sí que, evidentment, confiem molt en les nostres possibilitats i el camí que estem construint i els entrenos que estem fent, que són molt treballats i molt durs.
5: I pel que fa al Giro d'Itàlia, l'equatorià Jonathan Narváez, de l'equip Emirates, s'ha imposat en l'onzena etapa de 195 quilòmetres de mitja muntanya entre Port Chiari i Chiavari. Narváez ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquest giro. A la general, el portuguès del Bahrain, Afonso Eulàlio, continua com a líder.
7: Són dos quarts de sis.

0: Aquestes són les principals informacions. La Moncloa assumeix els compromisos que el govern ha signat amb Esquerra a canvi dels pressupostos. A la reunió bilateral amb la Generalitat, l'executiu espanyol ha avalat el tren orbital, l'òrgan per fiscalitzar les inversions estatals a Catalunya i el reequilibri de forces al Consorci de la Zona Franca. La reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats acaba sense acord, però les dues parts s'emplacen a trobar-se de nou aquest dijous. Els sindicats han de presentar una contraproposta per escrit que començarà per l'increment salarial. A partir d'ara us explicarem que Sanitat amplia el cribratge de càncer de mama a dones més joves i més grans, d'entre 45 i 74 anys. Fins ara només es feia a dones de 50 a 69 anys. Explicarem també que pintar grafitis en un tren es podrà multar a partir d'ara amb fins a 900.000 euros. I que Barcelona suspèn durant un any la concessió de llicències per obrir supermercats 24 hores.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Caroline Graham ja s'ha entrenat amb el grup i podria entrar a la convocatòria del Barça femení per jugar dissabte a la final de la Lliga de Campions. En canvi, Irene Paredes continua sent dubte perquè s'ha entrenat al marge de cara a enfrontar-se a l'Olímpic de Lió.
0: I el temps immersos en una calorada. Les temperatures màximes d'aquest dijous tocaran els 30 graus a l'interior i els 33 a Ponent. Lluny d'aturar-se aquí, de cara als propers dies arribarem per primer cop als 35 graus. El temps serà assolellat, amb alguns núvols al matí al Delta de l'Ebre i a la tarda al Pirineu. El govern espanyol es compromet a complir els acords del president Illa amb Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos. La comissió bilateral ha validat la línia orbital ferroviària, la creació del Consorci d'Inversions de l'Estat a Catalunya i el canvi de majories al Consorci de la Zona Franca. Ha sigut una reunió breu que ha servit per posar data a algun d'aquests compromisos i anunciar, a més, l'ampliació de la plantilla dels Mossos fins als 25.000 agents. Madrid, Paula Brujats.
3: El govern espanyol finançarà l'ampliació de la plantilla dels Mossos. Hi haurà 3.000 policies nous per arribar als 25.000 al 2030 i això tindrà un cost de 210 milions d'euros que assumirà l'executiu espanyol. Ampliar la plantilla era compromís de legislatura de Salvador Illa i el conseller de la presidència, Albert Dalmau, diu que servirà per millorar la seguretat.
4: Si volíem fer front a les polítiques de seguretat a Catalunya, com Déu mana, feia falta ampliar fins als 25.000, que és la xifra que creiem que és l'adequada per prestar el servei necessari als ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
3: El govern espanyol s'ha compromès a complir els acords d'Illa amb Esquerra, ha posat data abans de final d'any per aprovar l'empresa mixta que supervisarà les inversions de l'Estat a Catalunya i assumeix també que finançarà la nova línia de tren orbital entre el Maresme i el Garraf. El protocol per definir l'inversió i el calendari d'aquesta línia es fixarà abans que acabi l'any. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
5: El gobierno de España apoya claramente lo que significa un concepto de Estado en el que más autogobierno no significa que tengamos menos potestades del gobierno central, sino que lo que queremos es facilitar a la ciudadanía atención directa, cercana, de todas las administraciones en conjunto.
3: El govern també marxa de Madrid amb més competències per gestionar el litoral català i amb canvis en la governança del Consorci de la Zona Franca perquè la Generalitat i l'Ajuntament hi tinguin la majoria. Tots són acords d'Illa amb Esquerra Republicana per als pressupostos.
0: El Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir aquest dijous a la tarda després que la taula sectorial entre les dues parts hagi acabat sense acord perquè els representants dels docents no accepten les condicions que els han plantejat. El govern els ha demanat una contraproposta per escrit que, segons els sindicats, estarà centrada primer en la qüestió salarial. Els sindicats avancen que volen un augment del 8% del salari ja el curs que ve. Això significa, a la pràctica, uns 200 euros més al mes. A més, volen que de cara al 2028 i al 2029 s'acabi arribant a un augment salarial que s'acosti al 30%.
6: Estem avançant poc en aquest sentit, per això USTEC demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades. Nosaltres demanem que hi hagi un augment salarial que sigui lineal, que vol dir que es reflecteixi les nòmines de totes les persones treballadores.
0: La CGT assegura que s'ha fet un petit pas endavant i ha tret pit de les mobilitzacions que han servit, diuen, perquè els sindicats es tornin a reunir amb el govern. El secretari de Millora Educativa del Departament, Ignasi Jiménez, ha destacat el to de la reunió.
1: S'ha de reconèixer que hi ha hagut un bon to per part de totes les organitzacions sindicals que han participat en aquesta trobada, en aquesta reunió, i que, per tant, nosaltres estem satisfets, en aquest cas, doncs, perquè s'està avançant.
0: Comissions Obreres i la UGT han tornat a defensar l'acord i asseguren que el que demanen la resta de sindicats són qüestions que ja estan dins del pacte amb el govern. Baix seguiment de la vaga de metges, l'onzena que fan per reclamar millores laborals i acabar amb les guàrdies de 24 hores. El Departament de Salut assegura que ha tingut un seguiment del 4%, mentre que el sindicat Metges de Catalunya l'ha elevat fins al 30%. El secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, reclamava al govern de Salvador Illa que ara que ja té pressupostos, inverteixi per salvar el sistema públic de salut.
7: Acaben de signar uns pressupostos. Si volguessin, destinarien cèntims per abordar l'emergència sanitària que estem vivint. En lloc d'això, se'ls gasten amb el Consorci de la Zona Franca i amb una línia orbital que no sé pas si algú de nosaltres veurem.
0: Mig miler de metges han protestat aquest dimecres davant la Generalitat a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar solucions per reduir la sobrecàrrega laboral. El sindicat demana als facultatius que no facin cap servei extra o voluntari, com doblar torns, assumir més pacients per cobrir baixes o fer hores extres. I Sanitat amplia el cribratge de càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. S'amplia així la franja d'edat, ja que fins ara només incluïa dones de 50 a 69 anys. Els nous cribratges s'implementaran de manera progressiva i les comunitats tindran un màxim de 6 anys per arribar a tots els grups d'edat. A Catalunya, el Departament de Salut diu que la reforma s'aplicarà d'aquí uns mesos, els que calguin per reorganitzar el sistema de cribratge. Per Clara Rosàs, gerent de la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer, és una ampliació necessària i demana que la mesura s'apliqui de seguida.
8: Esperem que el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya no esgoti aquest període de 3 anys per començar a incorporar les modificacions i ampliar el programa. D'aquesta manera s'incorpora l'evidència clínica del nombre de casos que es diagnostiquen abans dels 50 anys i després dels 65.
0: La mesura preveu fer una mamografia cada 2 anys, com fins ara, però en una franja d'edat més àmplia. Es vol arribar a dones més joves, ja que l'evidència científica apunta que un 10% dels càncers de mama es diagnostiquen en dones de menys de 50 anys. I també s'amplia la prova entre dones més grans per l'envelliment de la població. 14.425.548 euros és la recaptació final de la darrera marató de 3CAT dedicada al càncer. Amb aquest recompte final se sumen prop de 4,7 milions d'euros al marcador provisional que es va tancar el desembre. Uns diners que permetran avançar en recerca, com destaca el director de la Fundació La Marató de 3CAT, Lluís Bernabé.
9: Tots aquests recursos, aquests més de 14 milions d'euros, representen una grandíssima quantitat per millorar la qualitat i l'esperança de vida de tots, absolutament tots els ciutadans. I des d'aquí, des de la Fundació, des de la Corporació, només podem agrair, què dic agrair? Honorar els més de 3 milions de persones que han participat en aquesta darrera marató.
0: Avançar en la detecció precoç, investigar sobre l'origen de la metàstasi o millorar els tractaments són alguns dels objectius dels projectes d'investigació impulsats per la Marató. Enguany, aquest projecte solidari es dedicarà a la divulgació i l'impuls de la recerca en malalties neurodegeneratives i neuromusculars. El president rus, Vladimir Putin, tanca el viatge a la Xina sense aconseguir un compromís pel nou gasoducte que volia. Ara bé, la relació estratègica s'ha evidenciat amb la vintena d'acords firmats i la declaració conjunta de rebuig a la política dels Estats Units, sobretot respecte a l'Iran. A banda de les garanties en el subministrament energètic, l'amistat russo-xinesa queda palesa també amb la invitació mútua a noves trobades. Pequín, Francesc Canals.
10: Cerimònia de benvinguda idèntica a la de Donald Trump, però els continguts han estat radicalment diferents. Exaltació de l'amistat sense límits, firma d'una vintena d'acords i missatge al president nord-americà. Sentim Xi Jinping.
11: El món actual està lluny de ser pacífic, amb l'unilateralisme i l'hegemonisme que representen perills profunds. El món corre el risc de retrocedir a la llei de la selva.
10: Xi Jinping i Vladimir Putin han carregat contra les polítiques unilaterals de Donald Trump, l'escut antimíssils o la guerra de l'Iran, aliat tradicional de la Xina i Rússia, i s'han presentat com a garants de la prosperitat i de la pau. I això malgrat que Putin no veu com acabar la guerra que va iniciar fa més de 4 anys i que l'ha portat a dependre econòmicament de la venda de gas i petroli a la Xina. També hi ha hagut banquet amb ànec de Pequín i una conversa més relaxada al voltant d'una tassa de te, com també se li va oferir al president dels Estats Units, sentint Putin adreçant-se a un relaxat Xi Jinping.
12: Estic d'acord amb la teva avaluació. Feina reeixida, productiva i molt intensa.
10: Putin no ha aconseguit, però, un sí de Pequín al gasoducte Siberia 2, que Xi Jinping considera que el faria massa dependent energèticament de Rússia.
0: Després de 10 mesos de paràlisi, la Unió Europea s'ha compromès a aplicar l'acord comercial amb els Estats Units. El pacte estava encallat per les discrepàncies que hi havia entre el Parlament Europeu, partidari d'endurir les condicions a Washington, i els països comunitaris, que volien preservar l'esperit original del text. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
13: Amb aquest acord, la Unió Europea eliminarà del tot els aranzels per als productes nord-americans i, en canvi, els Estats Units sí que aplicaran tarifes de fins un 15% per als productes europeus. Unes condicions asimètriques que no entusiasmen el negociador del Parlament Europeu, Bernd Lange.
14: No sempre pots aconseguir el que vols, però si ho intentes, sí que pots aconseguir el que necessites. I hem aconseguit el que necessitàvem, una xarxa de seguretat en les relacions amb els Estats Units.
13: Com a mínim, això hauria de servir per evitar una guerra comercial amb Washington. Al final, el Parlament Europeu ha aparcat algunes de les seves demandes més cridaneres, com la creació d'una clàusula per suspendre l'acord comercial si Trump tornava a amenaçar d'annexionar-se a Groenlàndia. Els governs comunitaris ho han rebutjat. En canvi, sí que s'inclourà l'opció de recuperar els aranzels per als productes nord-americans si les empreses europees acaben perjudicades en algun sector. El comissari europeu de comerç, Maros Šefčovič, diu que aquests canvis generen més seguretat.
15: Hem pactat els instruments necessaris per garantir que l'acord amb els Estats Units es complirà de bona fe per les dues parts.
13: Els Estats Units, però, analitzaran si aquestes esmenes pactades ara entre les institucions europees són compatibles amb el text original de l'acord signat l'estiu passat.
0: SpaceX, l'empresa de satèl·lits i intel·ligència artificial d'Elon Musk, anuncia la que podria ser la sortida a borsa més destacada de la història. La companyia, que encara no ha quantificat quan espera obtenir amb l'operació, cotitzarà al Nasdaq. El magnat es reserva el control de més del 90% de les accions amb dret a vot de SpaceX. D'aquesta manera, Elon Musk, que també és el màxim accionista de Tesla, es convertirà en l'únic inversor amb el control de dues de les empreses tecnològiques més grans del mercat. La més gran de totes, per capitalització, és el fabricant de xips i semiconductors Nvidia, que ha disparat els guanys en el primer trimestre de l'exercici fiscal. Nvidia ha incrementat els resultats un 210% i ha obtingut un benefici net de més de 58.000 milions de dòlars. El fundador i director executiu de la companyia, Jensen Huang, assegura que tenen una posició única en el camp de la intel·ligència artificial perquè són l'única plataforma que s'adapta a tots els models d'IA.
16: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, tornarà a declarar davant la jutgessa que investiga la mort del seu pare per rebatre els indicis que els Mossos han trobat contra ell. El seu equip d'advocats està analitzant les 1.400 pàgines que integren el sumari de la causa amb l'objectiu de desmuntar el mòbil econòmic que la investigació ha situat a l'epicentre del crim. Durant la compareixença de dimarts davant la jutge, Andic només va respondre les preguntes del seu advocat i fonts properes a la defensa asseguren que un cop conegui tot el material del sumari, demanarà comparèixer un altre cop davant la magistrada. L'equip jurídic d'Andic assegura que bona part dels missatges que els Mossos fan servir per exposar una mala relació entre ell i el seu pare estan trets de context i són de fa molts anys. A més, també aclareixen que l'objectiu de crear una fundació per als més necessitats s'ha seguit endavant malgrat la mort del fundador de Mango i que alguns diners de l'herència d'Isaac Andic s'estan destinant a projectes filantròpics. L'acusat va quedar en llibertat després de dipositar una fiança d'1 milió d'euros en només 20 minuts. Unes 500 persones han participat al minut de silenci convocat per l'Ajuntament de Figueres a l'Alt Empordà aquest dimecres com a mostra de rebuig al crim masclista que hi va haver dimarts. Una altra concentració a la tarda, convocada per xarxes socials, ha plegat unes 150 persones. Un home, recordem-ho, va saltar dos cops en 24 hores l'ordre d'allunyament de la seva exparella i la va matar. Figueres, Núria Peraire.
3: Ha estat un minut de silenci molt seguit amb la participació de veïns, representants del govern municipal i del govern de la Generalitat. L'alcalde Jordi Masquef ha lamentat que les administracions no han estat a l'altura.
17: Malauradament el sistema ha fallat. Ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema ha protegit com havia de ser a una víctima.
3: La víctima tenia 33 anys i la seva exparella, un home de 48 anys, li hauria clavat diverses ganivetades a la plaça Josep Tarradellas. La responsable de la Comissió de Violència Masclista del Col·legi de l'Advocacia de Girona, Maria Carme Castanyer, explica que les ordres d'allunyament no serveixen en persones violentes.
18: En aquests perfils d'alt risc, si l'agressor està disposat a saltar-se les normes, no hi ha un paper judicial que l'aturi. Per tant, en aquests casos, el que s'hauria de fer és adoptar mesures més limitatives de llibertat, com per exemple una presó provisional per tal de reforçar la protecció de la víctima.
3: L'Ajuntament es personarà com a acusació popular en el cas.
0: El temps. Sentim la previsió de Néstor Gómez.
19: Aquest dijous tornem a parlar de calor. Calor intensa, la que ens ha d'acompanyar durant les properes hores i, sobretot, aquests propers dies, divendres i dissabte. Avui ja les màximes poden arribar a superar clarament els 30 graus a punts de l'interior del país. A punts com, per exemple, Solsona poden arribar als 31 graus, 30 graus de màxima avui prevista per Ripoll i 32-33 cap a Ponent, especialment cap al Pla de Lleida interior de les Terres de l'Ebre. Tot això en un dia que serà assolellat. Potser de bon matí amb alguna boira núvol baix concentrat cap al delta de l'Ebre, de molt poca importància, i a la tarda creixeran, com cada tarda, alguns núvols al sector del Pirineu, fruit de la mateixa calor diurna, i a tot estirar podria deixar alguna goteta cap a la comarca del Ripollès. Aquesta calor intensa que tindrem avui tindrà continuïtat els propers dies, perquè altament probable que demà ja toquem la xifra dels 35 graus per primer cop en aquest 2026.
16: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Junts per Catalunya obrirà el dia 1 de juny el procés per elegir el candidat a l'alcaldia de Barcelona. Serà, amb tota probabilitat, amb unes primàries que podrien enfrontar l'actual líder municipal, Jordi Martí, i l'advocat Jaume Alonso Cuevillas, sense descartar que hi hagi més aspirants. Jordi Corbalán.
20: La direcció juntaire no retardarà més l'elecció del candidat de Barcelona després de la renúncia de Josep Rius, l'aposta de la direcció de Carles Puigdemont, que ha volgut evitar un pols intern. L'1 de juny es constituirà l'òrgan electoral i s'obrirà el procés per saber si hi ha més d'un candidat. L'únic que s'hi ha postulat oficialment és Jordi Martí, però l'advocat Jaume Alonso Cuevillas està disposat a fer el pas. Podria no ser l'únic. De fet, el número 2 del partit, Jordi Turull, s'ha trobat aquest dimecres amb destacats membres de Junts que en els últims temps han meditat si optaven a la cursa electoral, com el mateix Alonso Cuevillas, els exconsellers Giró i Argimon i la diputada Freixa. Alguns reflexionen si fan el pas. El nom del candidat elegit se sabrà a tot estirar el 21 de juny.
16: 3CAT Info.
0: Pintar grafitis en un tren pot comportar a partir d'ara una multa de 900.000 euros. El Parlament ha aprovat triplicar la quantia de les sancions per combatre les pintades que o bé afecten les instal·lacions o bé aturen el servei ferroviari. Les multes aniran des d'un advertiment o multa de fins a 18.000 euros per infraccions lleus, 90.000 euros per les greus, les que impliquin que el tren no pot circular, i arribaran als 900.000 euros per les infraccions molt greus, que són les que poden posar en risc el servei ferroviari. La majoria de grups han donat suport a la iniciativa presentada pel PSC Units per Avançar amb esmenes de Junts. Els Comuns i la CUP hi han votat en contra. Sentim Andrés García Berrio, dels Comuns, i Ivana Martínez Valverde, del PSC Units per Avançar.
21: El que cal garantir és que hi hagi mitjans efectius per poder sancionar i per poder detectar a les persones que facin aquestes infraccions. Però ara bé, a la persona que faci aquesta infracció, el que no podem fer és imposar-li multes que segurament no podrà pagar.
22: No estem parlant de perseguir expressions artístiques ni de limitar llibertats. Estem parlant de sancionar actes vandàlics que tenen un cost econòmic i social evident.
0: Segons Renfe, el 2023 es van destinar 32.000 euros diaris a netejar grafitis, reparar danys i reforçar la vigilància. Els nous trens de ferrocarrils de la Generalitat, que aniran destinats a l'aeroport, van aparèixer pintats amb grafitis al cap de només 48 hores de sortir de fàbrica. I en parlàvem també al sumari. L'Ajuntament de Barcelona ha suspès durant un any les llicències per poder obrir supermercats 24 hores. La suspensió afecta concretament el comerç alimentari no especialista en règim d'autoservei, que pot obrir durant tot el dia i que té fins a un màxim de 400 metres quadrats. En queden exempts, doncs, tots els comerços especialitzats, com ara peixateries, fruiteries o forns de pa. Mentre duri la suspensió, l'Ajuntament redactarà una regulació específica per tota la ciutat que hauria d'entrar en vigor d'aquí 2 anys. Raquel Gil és la regidora de Comerç.
2: Creiem que això és bàsic per protegir el comerç de proximitat, preservar la diversitat comercial, evitar processos de saturació i monocultiu en determinades zones de la ciutat.
0: Ara per ara només Ciutat Vella i Sant Martí tenen regulacions restrictives per a aquests establiments. Això ha fet, segons l'Ajuntament, que el problema es traslladi als altres barris de la ciutat. Laia Bonet, regidora d'Urbanisme.
4: Es tracta d'una activitat amb una elevada concentració d'incompliments administratius, sanitaris, laborals, urbanístics, amb impacte directe en la convivència amb els veïns, amb el descans veïnal i en la gestió de residus i també en la salut pública. Entenem que la regulació i la inspecció són eines que han d'anar de la mà per poder preservar aquest comerç de proximitat, aquest comerç local, a curt, a mig i a llarg termini.
0: Durant aquest mandat s'han fet 14 campanyes de multiinspecció i s'han detectat més de 2.000 infraccions. Entre d'altres, 252 de salut pública i 163 de gestió de residus. L'empresa Serra Soldadura de Barcelona, amenaçada de tancament, continua sense tenir cap oferta de compra. Aquest dimecres s'ha celebrat una subhasta per les dues fàbriques que la companyia té a la zona franca, però ha quedat deserta. Tot i això, els representants dels treballadors diuen que hi hauria una desena d'empreses interessades en la seva adquisició, encara que no hagin fet el pas per comprar la indústria, que està a punt de fer 100 anys. El delegat sindical de la CGT, Sebastián Zamora, demana que s'intenti tancar un acord amb alguna d'elles que permeti garantir la continuïtat de Serra Soldadura abans que acabin les negociacions de l'ERO el dia 29.
5: Estem segurs, per això aquesta setmana que queda ens sembla molt, molt, molt important per trobar viabilitat, per donar més temps a les empreses que estiguessin interessades perquè s'ho pensin i posin el seu projecte sobre la taula i dugui a terme la viabilitat de Serra.
0: Si al final no es troba comprador de Serra Soldadura, mig miler de treballadors es quedaran sense feina, entre empleats directes i indirectes. Aquest dimecres es manifestaran al País Basc a les portes del grup Aernova, la matriu de l'empresa. La restauració del retaule barroc de la Mare de Déu del Carme de la Catedral de Tortosa, al Baix Ebre, aporta nova informació historiogràfica i tècnica d'aquesta obra del 1714. El retaule estava afectat per insectes que s'alimenten de la fusta. Tortosa, Jordi Barranca.
23: El retaule té 11 metres d'alçada i 7 d'amplada, és de fusta policromada i daurada i s'havia degradat per l'activitat dels insectes xilòfags. Està situat a la segona capella de la nau lateral nord de la Catedral de Tortosa. Boravit Rontiva és restaurador del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya.
24: No ens esperàvem que una intervenció tan bàsica i tan senzilla com és una neteja i una acció curativa revelés informació historiogràfica molt interessant i també tècnica del retaule.
23: Troballes com la confirmació, que és obra de l'escultor Antoni Ferrer, que es va fer el 1714, o que durant la Guerra Civil s'han detectat indicis que es va desmuntar i que es va intentar tornar a posar lloc. La del retaule és la més recent de les restauracions d'elements de la catedral. Ja s'han restaurat 5 conjunts escultòrics i també s'han netejat i restaurat la façana, l'absis i la teulada. Els propers treballs seran els de la reixa renaixentista, que ja és just a l'entrada del recinte.
0: El 29 de maig, Catalunya Ràdio estrena una nova temporada de Crims, al podcast. Una temporada que té com a eix central la premeditació i que constarà de 15 capítols. 5 s'estrenaran a partir del dia 29 i la resta a la tardor. Aquest dimecres, però, 300 persones han pogut sentir el primer capítol en primícia. Barcelona, Montse Pujol.
25: Carles Porta estava feliç de poder assistir a la preescolta del primer dels 15 capítols de la 7a temporada de Crims. Els primers capítols es podran escoltar a partir del 29 de maig i la resta a la tardor. Porta, en declaracions a Catalunya Ràdio, destacava que torna l'emissora que va veure néixer aquest projecte.
26: Avui hi ha 300 persones escoltant al mateix temps aquesta història que narrativament està concebuda per ser consumida individualment. A veure què representa això. Després és tornar a casa i tornar a fer una temporada amb Catalunya Ràdio, que és on vam començar, on vam néixer, i s'ha muntat aquest fenomen que Mare de Déu, no sé ni on anirem a parar.
25: El director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, destacava el rigor i la qualitat de Crims.
1: Després de 7 anys em ve molt de gust dir-ho aquí ara ja que hi hem estat. I aquesta 7a temporada crec que és una cosa com de maduresa. I també vull acabar de dir que la clau de volta, la clau de l'èxit per mi és, a banda de la manera d'explicar-ho i l'excel·lidatar, el rigor amb què tractem i la delicadesa amb què tracteu a les víctimes.
26: Sí,
1: crec que això és marca de la casa.
25: En conjunt, l'univers Crims supera ja els 100 milions de reproduccions des de la seva estrena al setembre del 2018.
0: Esports. Amb David Ubach.
6: El Barça femení de futbol continua preparant la final de la Lliga de Campions d'aquest dissabte a Oslo contra l'Olympique de Lió. En l'entrenament d'aquest dimecres, Caroline Graham, que es va perdre la final de la Copa dissabte passat, ja s'ha entrenat amb el grup i podria entrar a la convocatòria. N'ha parlat en declaracions a TV3.
7: Te da un poco susto, pero bueno, tenía buena pinta que tenemos tiempo. Va por el camino que toca.
6: En canvi, Irene Paredes s'ha exercitat al marge del grup. Més Barça.
16: 3CAT Info.
6: Protagonisme del defensa blaugrana Pau Cubarsia als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. Cubarsia ha assegurat que els dos títols de Lliga consecutius són simptomàtics de la bona feina de l'equip. Ha lamentat que aquest curs se'ls hagin escapat la Copa i la Lliga de Campions i allò en la feina de Hansi Flick. Cubarsia ha parlat també d'objectius personals.
8: El tema de lideratge, començar a agafar també aquest rol d'intentar ser líder, perquè al final jo crec que el defensa, després del porter, doncs és el que ho veu tot el camp, i al final jo crec que també és una manera de millorar aquest tema, perquè el lideratge és important.
6: Al vessant institucional, el president interí del Barça, Rafael Juste, ha insistit que la decisió més difícil del mandat anterior va ser l'equilibri entre l'apartat econòmic i l'esportiu del club. Juste assegura que mantindran la prudència en aquest sentit.
9: Quan es guanya tot és molt més senzill. Quan no passa això és quan tens que tindre el cap més fred, perquè llavors pots fer més equivocacions i llavors estires més el braç que la màniga. Mentre estiguem nosaltres no prendrem cap decisió que comporti posar el Barça en risc.
6: Deixem el Barça. La Comissió Antiviolència ha declarat el decisiu Girona Elx de dissabte primera com a partit del risc. I en futbol internacional, l'Aston Villa s'ha proclamat campió de la Lliga Europa. L'equip anglès s'ha imposat en la final jugada a Istanbul al Friburg alemany per 3-0. Obrim pàgina poliesportiva ara parlant de bàsquet.
16: L'actualitat esportiva a fons.
6: El Joventut ha derrotat a domicili al Tenerife per 98-100 a la pròrroga, en partit pendent de la jornada 30 de la Lliga CB. Amb aquesta victòria, amb remuntada de 17 punts inclosa, els verdinegres s'han garantit plaça de play-off de manera matemàtica, un fet que posa en relleu Dani Miret, el preparador de la penya.
11: Supone un objetivo conseguido en una liga que tiene un mérito el equipo increíble. Llegar a estar tan arriba, siendo tan exigente a nivel mental y a nivel físico esta competición, es muy difícil.
6: El nou reforç del Joventut, Yanis Morán, ha debutat jugant 6 minuts. En Waterpolo, l'Atlètic Barceloneta jugarà contra el Ferencváros a les semifinals de la final a 4 de la Lliga de Campions masculina. Els hongaresos són els campions de les dues últimes edicions. Els mariners han tancat la lligueta de quarts de final amb un ple de victòries, 6-6, després de derrotar l'Olympiacos Atenes per 9-12. L'Atlètic Barceloneta ja estava classificat per a la cita de Malta com a primer de grup abans de jugar aquest dimecres. L'altra semifinal serà el Prorreco Olympiacos. Pel que fa a la Lliga Femenina de Waterpolo, s'ha jugat el primer partit d'una de les semifinals amb victòria del Mataró davant del Sabadell per 13-6. Un marge ampli que ha valorat així la portera del Mataró, Mariona Tarré.
12: Molt contentes pel resultat estem, perquè jo crec que ningú ens esperava aquest resultat. Sí que, evidentment, confiem molt en les nostres possibilitats i el camí que estem construint i els entrenos que estem fent, que són molt treballats i molt durs.
6: Aquest dijous, segon partit de l'altra semifinal. El Terrassa-Sant Andreu amb avantatge d'1-0 per a les andreuenques. Pel que fa al Giro d'Itàlia, l'equatorià Jonathan Narváez, de l'equip Emirates, s'ha imposat en l'onzena etapa, de 195 quilòmetres de mitja muntanya entre Porcari i Chiavari. Narváez ha arribat escapat amb Enric Mas i ha superat el balear del Movistar a l'esprint. Mas se'n lamentava.
27: Ha sido imposible, además cuando le he arrancado muy mal delante, pero bueno, lo hemos intentado en el sprint. Sabía que era más rápido, pero bueno, tenía que intentar, no he podido soltarle en la subida.
6: Narváez ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquest giro. A la general, el portuguès del Bahrain, Afonso Lalio, continua com a líder. Aquest dijous, 12a etapa, 175 quilòmetres des d'Imperia fins a Nove Ligure. I ara en vol, el Granollers ha anunciat que el seu capità, Sergi Franco, deixarà l'entitat al final de la temporada després d'11 anys.
3: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Ens despertem avui amb 15 graus a Castellbisbal, 13 a Horta, Sant Joan i 7 al Port de la Bonaigua. I avui al matí de Catalunya Ràdio entrevistarem la consellera d'Economia, Alícia Romero, en aquesta setmana clau perquè Catalunya, 3 anys després, torni a tenir pressupostos.
1: El nostre objectiu és accelerar aquestes converses durant les properes hores per assegurar que Catalunya tingui un pressupost. Catalunya no pot esperar més, no pot renunciar a ni un euro, no pot perdre ni un tret més.
0: Això ho deia una de les persones que ha liderat aquestes converses i aquest acord també per pressupostos, Albert Dalmau, el conseller Albert Dalmau. I després d'aquest pacte amb Esquerra Republicana i de la reunió amb el govern espanyol per accelerar el desplegament d'aquests acords, ara el que queda és falcar el suport dels comuns. Preguntarem a la consellera com van les converses i si, com estava previst, els comptes s'aprovaran demà en una reunió extraordinària del govern. Això mentre alguna cosa sembla que es comença a moure entre el govern i els professors.
2: Tornarem a venir aquí a la tarda. Hem aconseguit arrencar doncs, una reunió començant a parlar de salaris, que és la qüestió que nosaltres hem posat com a inici de negociació de forma prioritària.
0: I després de 3 hores de reunió ahir a la tarda, les parts es tornaran a trobar avui un cop s'ha desbloquejat la carpeta dels sous dels docents. Les vagues, però, continuen. Avui afecten les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Amb l'economista Santiago Niño Becerra parlarem en temps d'àgora també de l'informe que confirma el que us avançàvem ja fa uns dies en aquest programa. La guerra a l'Iran farà pujar fins a un 30% al preu de la fruita i la verdura.
3: Aquest augment de costos, tant amb adobs com amb fitosanitaris i els hidrocarburs també, és impossible de mantenir. O sigui, evidentment s'han de pujar els preus per de percebre la pagesia. La xifra ha de ser corresponent a l'augment de costos que hem tingut, un 30%. Ha de pujar aquest nivell de percentatge com a mínim per nosaltres poder continuar produint.
0: Això ens deia fa uns dies en aquest programa Pere Roquer, de Saja. I avui al matí de Catalunya Ràdio, a banda de fixar-nos en els preus, amb Santiago Niño Becerra, també parlarem d'un altre fenomen, d'unes altres persones. Són les Kellys. Les treballadores de neteja dels hotels denuncien precarietat laboral, sous baixos i molta càrrega de feina i fan una crida a les administracions a fer canvis legals i augmentar les inspeccions. Entrevistarem Vània Arana, que és fundadora d'aquesta associació. I després parlarem també de com parlen atenció als joves.
4: Six, seven.
5: Un jugador de bàsquet va fer la canasta 67, llavors un animador va fer 6-7.
6: Tots fem això, de sentit, però bueno, perquè encara com 6 minuts que ho estem fent, així que...
7: No ho sé molt bé, però crec que va ser d'una cosa dels Estats Units, no?, i que s'ha fet molt famosa ara.
6: Em surt el TikTok i llavors, doncs, la gent ho fa i ja està.
0: Que ara no entens això del 6-7, però vaja... Intentarem entendre-ho. En parlarem amb la professora i creadora de contingut Irene Carreras i també amb la lingüista del 3CAT, Olga Clapés. I a les 11 entrevistarem avui els germans Torres, cuiners i propietaris d'un dels 4 restaurants amb 3 estrelles Michelin que hi ha a Barcelona i que tots just acaben d'inaugurar un nou local al Mercat de Santa Caterina, la Parada Torres. A més, també han publicat el llibre Hermanos Torres en casa.
8: Ja comença a fer-se clar.

0: dies que vindran.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: Passen 5 minuts de les 6 del matí. I ara fem un cop d'ull a la matinada amb Frederic Vincent. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb què ens despertem aquest matí?
3: Amb un estudi d'Oxfam Intermón que alerta que 8 de cada 10 euros de recaptació potencial de l'impost de patrimoni no s'acaben pagant perquè les empreses s'aprofiten de zones grises en el disseny d'aquest impost. L'entitat en diu directament forats. Oxfam demana revisar-ho perquè calcula que les 200 principals fortunes d'Espanya pràcticament han triplicat la seva riquesa en 15 anys.
2: I a Brussel·les.
3: Presenta avui les previsions macroeconòmiques actualitzades, per tant han de recollir l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà i del tancament de l'estret d'Hormuz. La comissió ja va avisar que podria pujar tranquil·lament un punt la inflació.
2: I amb què se'n va dormir Estats Units?
3: Doncs amb un nou escàndol sobre Donald Trump. El president nord-americà es va querellar fa uns 10 anys contra Hisenda per revelar dades fiscals seves a la premsa. Ara ha arribat a un acord per retirar la demanda i, a canvi, el govern dels Estats Units, el govern que ell presideix, accepta immunitat fiscal total per Donald Trump i la seva família. És a dir, no li pot reclamar ni un impost en cas que no el pagui. Recordem que diverses informacions han apuntat que Donald Trump ha arribat a guanyar fins a 1.400 milions de dòlars en negocis que s'han beneficiat directament de decisions seves com a expresident. Com a president.
2: I en què dinaran avui a la Xina?
3: Amb la possibilitat d'una altra rimera, d'una altra cimera, d'una altra reunió, després de Donald Trump i de Vladimir Putin, l'agència de notícies de Corea del Sud, Yonhap, publica que Xi Jinping podria visitar Corea del Nord a les pròximes setmanes. De fet, el ministre d'Exterior xinès ja ha estat fa ben poquet.
4: Avui és dijous 21 de maig, ens hem despertat amb 7 graus a Barruera, a l'Alta Ribagorça, 14 graus a Gandesa i ja tenen 19 graus a la ciutat de Barcelona. Avui amb sol, sol a tot arreu, ara mateix que hi ha alguns nuvolets al sud de Catalunya que s'aniran desfent, a la tarda 4 nuvolades al Pirineu, sense pluja, i a la resta el temps serà molt tranquil. I amb temperatura més alta, avui ja s'arribarà per sobre els 30 graus al Pla Lleida, per sobre els 27-28 graus a la resta de comarques de l'interior i uns 25 graus a la costa, i sembla que aquest ambient càlid continuarà així durant el que resta de setmana.
2: Buguejar, sabeu el que és? Francesc Soler, bon dia.
5: Bon dia.
2: Sí, no. Solanes, bon dia.
6: Bon dia. Tu, sí. He fet el guió.
2: Clar.
6: Llavors...
2: És que jo ho he pres avui.
5: Buguejar?
2: És una cosa que no funciona. Ara bugueja.
5: Ok, bro.
2: O sigui, una persona... Com, saps com estàs? Estic buguejant.
5: Buguejant.
2: Estic allò que ja no...
6: No funciones.
2: Funar.
5: Funar. Tampoc.
2: Acusar algú de, o assenyalar algú. Això ve de Xile, aquesta... paraula.
5: I això es diu, habitualment.
2: Para de, sí. para de funar-me.
6: L'han funat a Twitter.
2: No és llenguatge jove d'ara.
5: Mm.
2: Gimbrat.
6: Una persona que va molt al gimnàs. Mira, no és... tu, no?
5: Gimbrat?
6: Rat.
2: Gimbrat.
5: Gimrat.
2: Gimrat.
6: Rata
2: gimrat.
6: De gimnàs.
2: Rata de gimnàs.
5: Són les 6 i 7, eh?
2: Sí, bueno, a partir de les 10 parlarem avui de com parlen els joves. Anem a actualitzar-nos, va.
5: Vinga.
2: El govern espanyol i la Generalitat han pactat ampliar la plantilla dels Mossos fins als 25.000 agents.
7: S'ha acordat a la reunió bilateral en què l'Estat també s'ha compromès a tirar endavant els acords del president Illa amb Esquerra per als pressupostos. La línia de tren orbital, el consorci d'inversions i el canvi de majories al consorci de la zona franca.
2: Madrid, Paula Brujats.
8: Seran 3.000 Mossos més abans del 2030 i s'arribarà als 25.000 agents. L'augment de plantilla costarà 210 milions d'euros que assumirà íntegrament l'Estat. Ampliar la plantilla era una promesa de Salvador Illa per aquesta legislatura, Albert Dalmau, conseller de la Presidència.
9: Si volíem fer front a les polítiques de seguretat a Catalunya, com Déu mana, feia falta ampliar fins als 25.000, que és la xifra que creiem que és l'adequada per prestar el servei necessari.
8: El govern espanyol també s'ha fet seus els compromisos d'Illa amb Esquerra per als pressupostos. Abans de final d'any s'aprovarà l'empresa mixta d'inversions i es concretaran el calendari i el finançament per al tren orbital. També d'aquí menys de 3 mesos la Generalitat ha de tenir més competències sobre el litoral. Des de Madrid, Palau Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I després del resultat d'aquesta reunió de la Comissió Bilateral i del sí d'Oriol Junqueras dels pressupostos, al govern de Salvador Illa només li falta que els comuns confirmin que votaran els comptes de la Generalitat.
10: Els comuns que s'havien afanyat a donar el seu vistiplau als pressupostos aquests últims dies hi han posat peròs. Les parts han intensificat els contactes per actualitzar l'acord i aquestes últimes hores la formació de Jéssica Albiach ha aconseguit el compromís dels socialistes de crear una direcció general que s'ocupi dels expedients sancionadors en matèria d'habitatge.
2: A diferència del govern

0: Esquerra, l'oposició ha criticat el resultat de la comissió bilateral.
1: Per Junts per Catalunya es tracta d'un acte de propaganda. Salvador Vergés, portaveu parlamentari de la formació.
2: Un gran acte de propaganda socialista. S'ha convertit en una fàbrica de fotografies i titulars, però sobretot en una fàbrica d'incompliments.
1: El govern de Salvador Illa manté la voluntat d'entrar als comptes al Parlament demà divendres.
0: Jovent Republicà s'afegeix a la direcció d'Esquerra i també diu sí als pressupostos de Salvador Illa.
3: La branca juvenil d'Esquerra ha decidit que la seva diputada al Parlament, Mar Bessas, voti a favor dels comptes de la Generalitat per al 2026. L'organització, però, ha admès que prendre aquesta decisió ha estat complicat perquè li ha implicat assumir contradiccions importants. En aquest sentit, ha emplaçat la direcció d'Esquerra a fer conjuntament una revisió profunda dels objectius del pacte d'investidura. Els joves d'Esquerra han qualificat de preocupant l'acció del govern del PSC, a qui atribueixen polítiques orientades cap a la centredreta i l'espanyolisme.
0: I el Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir aquesta tarda després que ahir la trobada s'acabés sense acord.
1: Els sindicats hauran d'entregar una contraproposta per escrit que es centrarà d'entrada en els increments salarials.
0: Maria Costa.
4: Els sindicats volen que el curs que ve es paguin ja 200 euros més al mes i que de cara al 2028 i el 2029 s'acabin arribant a un augment salarial que s'acosti al 30%. Iolanda Segura, portaveu de la USTEC.
5: Nosaltres demanem que hi hagi un augment salarial que sigui lineal, que vol dir que reflecteixi les nòmines de totes les persones treballadores.
4: El secretari de Millora Educativa del Departament, Ignasi Jiménez, destacava ahir el to de la reunió.
6: S'ha de reconèixer que hi ha hagut un bon to per part de totes les organitzacions sindicals que han participat en aquesta trobada, en aquesta reunió, i que, per tant, nosaltres estem satisfets en aquest cas, doncs, perquè s'està avançant.
4: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui estan cridats a la vaga els mestres i professors del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Ahir un miler d'educadors de les escoles Bressol es van manifestar a Barcelona.
3: Va ser la segona aturada d'aquest col·lectiu des que va començar el cicle de vagues educatives. Segons la CGT, els Mossos van identificar 5 manifestants. Els educadors reclamen una baixada de ràtios, més recursos per l'educació inclusiva i que es garanteixi un servei públic gratuït i universal per a tots els infants. Laia Granyena és una de les portaveus de la plataforma 03.
7: Esperem que d'una vegada el departament s'assegui i engegui aquesta taula del 03 urgent i comenci a endreçar una mica un sector i un 03 que està totalment fragmentat.
0: I ahir també es van manifestar els metges en l'onzena aturada que fan per reclamar millores laborals.
1: 500 professionals van protestar davant de la Generalitat en una vaga amb un seguiment baix d'un 4% segons el Departament de Salut i d'un 30% segons el Sindicat Metges de Catalunya.
0: I després del xoc inicial per la imputació de Zapatero, els socialistes es decanten per la prudència.
3: A mesura que es van saber més detalls de la investigació, el govern espanyol reivindica la innocència de l'expresident socialista i diu que no hi ha proves sòlides contra ell. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no descarta una moció de censura contra Pedro Sánchez, però per fer-ho necessita que els socis de l'executiu espanyol moguin fitxa.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
8: Del xoc inicial s'ha passat a una anàlisi pausada més prudent. La Moncloa insisteix a respectar la justícia i la investigació, però sense deixar, de moment, de defensar Zapatero, com ha fet Pedro Sánchez davant el ple del Congrés.
9: Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
8: I Feijóo no descarta presentar una moció de censura i fa una crida als socis de govern.
10: Los mismos socios que sacaron del gobierno Partido Popular en el año 2018, hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer el gobierno.
8: La Moncloa reconeix que l'escrit del jutge està ben argumentat, però insisteix que a hores d'ara no hi ha proves sòlides contra Zapatero, només indicis. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 6 i 13. Gabriel Rufián ha posat en quarantena la decisió de tornar a liderar Esquerra Republicana a les eleccions de generals del 2027.
1: En un col·loqui a Madrid, l'actual cap de files dels republicans al Congrés ha dit, sense entrar en detalls, que no es tornarà a presentar amb Esquerra si no es compleixen un seguit de condicions relacionades amb grup parlamentari, amb el grup parlamentari que ara lidera.
11: Conviene una sèrie de condicions. No hablo a nivell particular, ¿eh? No estoy hablando a nivell personal. Que un poco también, sino a nivel de grupo parlamentario, de ser consciente de a lo que nos enfrentamos. Si no, yo no estaré.
0: I el col·loqui Rufián s'ha obert a liderar una hipotètica confluència de partits a l'esquerra del PSOE a les pròximes generals.
3: Rufián ho defensa com una de les poques solucions per aturar l'entrada de l'extrema dreta al govern espanyol. La direcció del partit, que ja ha dit per activa i per passiva que no participen en aquest projecte, ha explicat al Més Nit de 3Cat Info que no seria una bona estratègia. Sentim el portaveu adjunt dels republicans, Isaac Albert.
12: La voluntat d'aturar l'extrema dreta fent una coalició que no suma, no és una bona estratègia.
3: Albert Afegí, que està segur que arribaran a un acord amb Rufián sobre les condicions que demana el grup parlamentari al Congrés.
0: I Junts activarà el dia 1 de juny el procés per elegir el candidat a l'alcaldia de Barcelona.
1: Serà amb tota probabilitat amb unes primàries que podrien enfrontar l'actual líder municipal, Jordi Martí, i l'advocat Jaume Alonso Cuevilla, sense descartar que més aspirants facin el pas.
0: Jordi Corbalan.
13: La renúncia de Josep Rius, l'alcaldable preferit de la direcció de Carles Puigdemont, no servirà per evitar el pols intern. L'1 de juny es constituirà l'òrgan electoral i s'obrirà el procés per saber si hi ha més d'un aspirant i es fan primàries. L'únic que s'hi ha postulat oficialment és Jordi Martí, però l'advocat Jaume Alonso Cuevillas està disposat a fer el pas. I podria no ser l'únic. De fet, el número 2 del partit, Jordi Turull, es va trobar ahir amb membres destacats de Junts que els darrers mesos han meditat optar a la cursa electoral, com el mateix Alonso Cuevillas, els exconsellers Giró i Argimon i la diputada Freixa. Alguns reflexionen sobre presentar-s'hi. El nom del candidat se sabrà a tot estirar el 21 de juny. Jordi Corbalan per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I la justícia nord-americana acusa l'expresident cubà Raúl Castro d'abatre dues avionetes i provocar 4 morts fa 30 anys.
3: El cas vinculat a la lluita de l'exili cubà es va produir quan Castro era ministre de Defensa i podria afrontar la pena de mort. L'actual líder cubà, Miguel Díaz-Canel, denuncia que és una maniobra política sense fonament jurídic, però el gest de la Casa Blanca s'emmarca en la pressió per fer caure el règim.
0: Washington, Oriol Serra.
14: El 1996, els tripulants dels dos avions de reconeixement de l'organització Germans al Rescat, que miraven de localitzar els anomenats balseros, dissidents cubans, van morir quan les forces aèries cubanes van abatre'ls. L'administració Trump ha decidit imputar els responsables polítics amb Raúl Castro al capdavant, aleshores ministre cubà de Defensa. El president nord-americà, Donald Trump, assegura que no hi haurà escalada bèl·lica arran de la imputació.
15: Estem alliberant Cuba. No hi haurà escalada. No crec que calgui. Mireu, el país està ensorrant. És un desastre. Han perdut el control.
14: Els Estats Units confien debilitar encara més el règim castrista amb aquest últim moviment. A Cuba, l'exèrcit es prepara per a una eventual invasió nord-americana. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: L'Iran estudia l'última proposta de pau que els ha fet arribar a la Casa Blanca.
1: Ho ha confirmat el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers del país persa, que alhora ha recordat que el règim dels ayatolàs exigeix el desbloqueig dels ports iranians i dels béns iranians a l'estranger. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit ara que no té pressa per tancar l'acord de pau sempre que sigui un bon acord.
15: Estem parlant amb gent amb talent i bona capacitat intel·lectual i n'estem força impressionats. Així que esperem que aquesta gent arribi a un acord que sigui bo per a tothom. Si puc evitar una guerra esperant un parell de dies més, si puc evitar que gent mori allargant-ho un parell de dies, crec que serà una bona cosa.
1: Les perspectives d'acord i el fet que ahir tres petroliers poguessin travessar l'estret d'Hormuz han tingut un bon impacte en els mercats internacionals. El preu del petroli ha baixat gairebé un 7% i el barril de Brent se situa en els 105 dòlars. A les borses, el Dow Jones va pujar un 1,3% i els principals indicadors europeus entre un 1 i un 2. Els mercats asiàtics també han obert avui a l'alça.
0: Indignació mundial pel tracte degradant d'Israel als 400 membres de la flotilla de Gaza retingut al port d'Ashdod.
3: Els Estats Units, Alemanya, Itàlia, França i Espanya denuncien el vídeo que ha publicat el ministre Ultra Ben Gavir, en què increpa els activistes pro-palestins mentre estan agenollats i emmanillats. El ministre José Manuel Álvarez exigeix una disculpa.
16: Ese tratamiento es monstruoso, es indigno, es un inhumano. Exijo disculpas públicas a Israel.
3: També hi ha hagut crítiques dins el mateix govern israelià.
0: Jerusalem, Jordi Brascó.
17: Un ultradretà israelià extremista va aparèixer al port d'Ashdod per increpar els més de 400 detinguts de la flotilla. Un comportament passat de voltes que podria quedar en anècdota lamentable si no fos perquè es tracta del ministre a càrrec de la policia del país.
18: Van venir amb molt d'orgull, com a grans herois. Ara mireu, mireu quin aspecte que tenen ara. No són herois, res, donen suport al terrorisme. Li dic al primer ministre Netanyahu que me'ls deixi per molt de temps.
17: El comportament de Ben Gavir va ser tan indefensable que fins i tot Netanyahu se'n va desmarcar en un clar símptoma que al govern de coalició li queda molt poc temps. De fet, ahir ja es va aprovar en lectura provisional la llei que en breus ha de dissoldre la Knesset. Des de Jerusalem, Jordi Brescó, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i Alfonso. Bon dia.
19: Bon dia.
0: L'Organització Europea de Consumidors denuncia davant la Comissió Europea Meta, TikTok i Google per no actuar contra la proliferació d'anuncis d'estafes financeres a les seves plataformes. Roger Santaló.
20: En els últims mesos, les plataformes de consumidors han denunciat fins a 900 anuncis sospitosos de vulnerar la llei europea de serveis digitals. Nieves Rodeiro, portaveu de la SECU, explica alguns dels casos que s'han trobat.
19: Estamos hablando de falsas inversiones, esquemas piramidales o fraudes vinculados a criptoactivos que circulan en plataformas utilizadas diàriament per milions de persones consumidores.
20: Les organitzacions de consumidors critiquen que les plataformes només han retirat el 27% d'aquests anuncis.

0: un nou local al mercat de Santa Caterina. Es diu La Parada Torres. A més, també han publicat un llibre que es diu Hermanos Torres en casa. A partir de les 11, Hermanos Torres al matí de Catalunya Ràdio. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se. Amb Joel Díaz.
1: Bon dia. Avui el motiu per llevar-se el dedico als meus companys calorosos, entenent per això la gent que, com jo, patiu molt amb les altes temperatures. Aviam, amics i amigues, comença el Via Crucis. Segons diuen els meteoròlegs, en una setmana ja podríem estar superant els 30 graus i apropant-nos als 40. I encara serà maig. Així que sí, torna la suor, torna la fatiga, tornen els marejos, torna la deshidratació si ens oblidem de beure aigua constantment i torna, com cada any, la lluita per l'aire condicionat. I arribats a aquest punt, ja sabeu qui són els nostres enemics, els fredolics. I sovint són un enemic que tenim a casa o a la feina i és possible que fins i tot ens l'estimem. Ja sabem què faran. Tossiran molt fort quan posem l'aire, ens miraran amb cara de pena i posaran en marxa totes les seves estratègies de xantatge emocional. I nosaltres què hem de fer? Mantenir-nos forts, reivindicant que tenim el mateix dret nosaltres a no passar calor que ells a no passar fred i sempre amb l'argument irrefutable que ja sabeu. Tu pel fred et pots tapar, però jo per la calor no puc fer res.

0: I avui cançons sobre el front d'esquerres que proposa Gabriel Rufián.
1: I que continua sense tenir el suport del seu partit. Per això, temes que comencen amb un solo. Temes que comencen amb un sol instrument, com el riff de guitarra, evidentment de l'Smoke on the Water, de Deep Purple. Per cert, el mal son dels que donen classes de guitarra perquè els alumnes volen una i altra vegada fer això.
0: Sí.

També hi ha temes que comencen amb un solo de piano, un riff de piano, com la Thousand Miles de Vanessa Carlton, que fa poquet va ser notícia perquè va sortir, feia temps que no la veiem, i va actuar al Festival de Coachella. I també hi ha cançons que comencen amb un solo de bateria, curtet però contundent, la dels Counting Crows a Accidentally in Love.

0: Ara són 6:45. I repassem aquesta hora els titulars d'aquest dijous amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Govern espanyol i la Generalitat han pactat ampliar la plantilla dels Mossos fins a 25.000 agents.
1: S'ha acordat a la reunió bilateral en què l'Estat també s'ha compromès a tirar endavant els acords del president Illa amb Esquerra per als pressupostos. L'objectiu ara és el sí dels comuns per poder entrar als comptes al Parlament demà mateix. Albert Dalmau, conseller de Presidència.
2: El nostre objectiu és accelerar aquestes converses durant les properes hores per assegurar que Catalunya tingui un pressupost.
0: En un dia clau, per tant, pels pressupostos, el govern de Salvador Illa ha tocat a 8:45. Avui entrevistarem la consellera d'Economia, Alícia Romero. Tot això mentre el Departament d'Educació i els sindicats tornaran a reunir-se avui.
3: Serà l'endemà d'una trobada que va acabar sense acord i que els sindicats plantegessin una contraproposta que planteja, entre d'altres, que el curs que ve els docents ja cobrin 200 euros més al mes. Iolanda Segura, portaveu d'Ustec.
4: Nosaltres demanem que hi hagi un augment salarial que sigui lineal, que vol dir que es reflecteixi les nòmines de totes les persones treballadores.
0: Avui estan cridats a la vaga mestres i professors del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. I a Madrid, Pedro Sánchez defensa José Luis Rodríguez Zapatero.
1: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no descarta una moció de censura contra Sánchez, però per fer-ho necessita que els socis de l'executiu espanyol moguin fitxa.
5: Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
6: Los socios tienen que mover ficha. Los mismos socios que sacaron del gobierno al Partido Popular en el año 2018, hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno.
0: Y Gabriel Rufián ahí sobre si tornará a ser candidato a Esquerra Republicana en las generales.
7: Conviene una serie de condiciones, no hablo a nivel particular, no estoy hablando a nivel personal, que un poco también, sino a nivel de grupo parlamentario.

0: comentario de ser consciente de a lo que nos enfrentamos. Si no, jo no estaré.
1: Això sí, s'oferta a liderar una confluència d'esquerres que la direcció del seu partit insisteix a descartar.
2: I el Departament de Justícia dels Estats Units acusa el cubà Raúl Castro d'abatre dues avionetes i provocar quatre morts fa 30 anys quan era ministre de Defensa.
3: Cuba considera que els Estats Units busquen excuses per intervenir militarment a l'illa, mentre que Donald Trump considera que no caldrà.
4: Estem alliberant Cuba, no hi haurà escalada, no crec que calgui. Mireu, el país està ensorrant, és un desastre. Han perdut el control.
2: Indignació mundial pel tracte degradant d'Israel als 400 membres de la flotilla de Gaza que han capturat.
1: Els Estats Units, Alemanya, Itàlia, França i Espanya denuncien el vídeo vexatori que ha publicat el ministre ultra Ben Gavir. El ministre José Manuel Álvarez exigeix una disculpa.
5: Ese tratamiento es monstruoso, es indigno, es un inhumano. Exijo disculpas públicas a Israel.
2: I l'Organització Europea de Consumidors denuncia davant la Comissió Europea Meta, TikTok i Google.
3: Per no actuar contra la proliferació d'anuncis d'estafes financeres a les seves plataformes, Nieves Rodeiro, portaveu de la plataforma, explica alguns dels casos que s'han trobat.
6: Estamos hablando de falsas inversiones, esquemas piramidales o fraudes vinculados a criptoactivos que circulan en plataformas utilizadas diariamente por millones de personas consumidoras.
2: Jonathan Andic tornarà a declarar davant la jutgessa que investiga la mort del seu pare per rebatre els indicis que els Mossos han trobat contra ell.
1: Fonts properes a la defensa de Jonathan assegura que un cop conegui tot el material demanarà comparèixer un altre cop davant la magistrada.
2: I Catalunya Ràdio estrena el 29 de maig una nova temporada de Crims al podcast.
3: Constarà de 15 capítols i l'eix central serà la premeditació. Els 5 primers capítols s'estrenaran a partir de la setmana que ve i la resta a la tardor. Ahir 300 persones van poder escoltar el primer capítol en primícia.
2: I premi per l'actriu Aina Cloteta Cana.
7: Estan sent uns dies molt intensos, molt bonics, plens d'emocions.
1: Ha guanyat el Premi Revelació a la millor interpretació de la Setmana de la Crítica pel seu paper a Viva, pel·lícula amb què també debuta la direcció.
2: Repassem ara les portades de la premsa. Avui, Marc Jurado amb el suport de Pedro Sánchez a José Luis Rodríguez Zapatero en totes les portades.
8: Exacte, l'Ara diu que Sánchez li dona suport en plena crisi, La Vanguardia que Sánchez defensa Zapatero, però evita la crítica als jutges i El País que li dona suport i descarta un avançament electoral. En canvi, El Periódico explica que Zapatero i l'empresari de la suposada trama, Julio Fernández Julito, van planejar evadir 3 milions d'euros a Hisenda, i El Mundo, que és qui més ha seguit el cas des de fa dies, és l'únic que posa una foto de Sánchez en portada, capcot, i recull unes declaracions anònimes d'un membre socialista que diu potser això ja no dona per més. Altres temes de portada, el cas Andic, El Periódico diu que Jonathan Andic, el fill, va entregar als Mossos un mòbil sense els whatsapps anteriors a la mort del seu pare, i Política, Rufián, disposat a liderar un nou front d'esquerres a les generals. I per acabar, la foto de portada de l'Ara és per Bad Bunny, saludant la multitud que es va aplegar al Passeig de Gràcia de Barcelona davant l'hotel on s'allotja de cara als concerts de demà i demà passat a Catalunya.
2: Avui a la ciutat de Lleida es desperten amb 14 graus, al migdia arribaran els 33, i a Santa Coloma de Farners tenen 15 graus i una màxima prevista de 28. Serà un dia de sol i de temperatures altes a tot arreu. Eloi Cordomí, bon dia.
9: Sí, bon dia. Re, ara tenim 4 nuvolets a les Terres de l'Ebre, a la tarda n'hi haurà alguns al Pirineu, però més enllà d'això, avui el dia serà molt estable, serà assolellat i amb una temperatura que continuarà pujant. S'arribarà entre els 30 i 34 graus al Pla a Lleida i per sobre els 27 o 28 graus a gairebé tot l'interior, i en pròxims dies encara s'enfilarà una miqueta més.
2: I després de la detenció i la posterior posada en llibertat sota fiança de Jonathan Andic, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
10: Bon dia, Catalunya. A hores d'ara, la majoria de catalans tenen la certesa que Jonathan Andic va matar el seu pare. Siguem honestos, a la nostra societat mediterrània i per tant desconfiada, i més encara si hi ha molta pasta pel mig, això de la presumpció d'innocència és una mandanga. Certament, els indicis contra el fill de l'amo no són menors, i jo d'ell no dormiria gaire tranquil. Però em molesta bastant tota aquesta gent que confon una investigació seriosa amb un capítol de crims. Tampoc hi ha ajudat gaire la policia catalana, que va detenir Jonathan Andic com si fos el mateix Al Capone, i el va fer desfilar davant dels fotògrafs perquè la turba dictés una sentència prèvia al judici. Que si el nano era un bala perduda, que si odiava el seu progenitor, i bla, bla, bla. La culpabilitat és quelcom que s'ha de demostrar. I davant tanta febre de presó, recordem una cosa molt bàsica. Valen més 1.000 culpables al carrer que no un sol innocent a la garjola.

0: Què ens espertes avui, Canalies?
1: Bon dia, avui amb la música de BTS i el seu gran èxit Dynamite. I és que tal dia com avui, un 21 de maig, però de l'any 2017, la banda va fer història en convertir-se en el primer grup de K-pop en guanyar un premi als Billboard Music Awards. Se'l van endur en la categoria de Top Social Artist. Quan van sentir el seu nom, els 7 membres es van aixecar amb somriures i moltes mirades incrèdules en baixar de l'escenari. També els 7 es van abraçar en un cercle tancat, les imatges es van viralitzar moltíssim i ràpidament, i en qüestió d'hores, mitjans de tot el món parlaven d'aquesta abraçada com a símbol de germanor.
0: I què ha passat als matiners de Catalunya Ràdio?
1: Ui, doncs mira, que l'Eloi Cordomino se n'acaba de sortir massa bé amb el tema dels animals. Si fa uns dies parlàvem del gall esverat que té el galliner, avui li ha tocat el torn al seu gat.
2: Porto uns dies que hi ha un gat, bueno, un gat, vull dir, el meu gat a casa, que està molt pesat, molt, molt.
1: Què li passa?
2: No ho sé, que es fa vell i llavors està com... que reclama coses, reclama carinyo.
3: Té uns problemes amb la fauna sempre, l'Eloi?
2: Estic pensant que potser hi ha massa fauna a casa, ja. No ho sé.
1: A veure, i per què no anem retirant animals, mica en mica, Eloi?
2: La manera de retirar-los ja saps quina és, eh?
3: A la cassola.
2: Home, el gall a la cassola i les cabres, doncs no ho sé.
3: Com es diu el gat?
2: Es diu Boi. Perquè el vam trobar a Sant Boi de Llobregat.
3: Ah.
0: Bueno. Bueno, i a tot això, quan són festes, on?
1: Avui festa
0: ara
1: major.
0: Ara m'ha agradat, l'Eloi, veus?
1: Sí, està bé, l'Eloi.
0: Té cops amagats.
1: Sí, tant. Els anirem descobrint, aquesta temporada. Avui és festa major de Montcada i Reixac. Alerta, a les 7 de la tarda, per Pregó, amb la Pegatina i del Panó de la Ciutat, de l'Associació de Carnaval, grup en dansa.
0: La Pegatina,
1: i alerta.
0: Sí.
1: Aniran acompanyats per la Corporació...
0: La Pegatina, no. La Pegatina.
1: La Pegatina. La Pegatina.
0: La Pegatina no. La Pegatina no. Es diu enganxina en català.
1: En tot cas...
0: És la Pegatina. És el nom en castellà. La Pegatina.
1: La Pegatina. Alerta, perquè aniran acompanyats per la Corporació Municipal i la Cobla del Camp.
0: Sí.
1: La comitiva estarà encapçalada pel Drac Joan i els Diables de Can Sant Joan, amb el grup de percussió de la colla, els Bandarres, colla bastonera de l'Àvia, els castellers de Montcada i Reixac, els grallers i tabalers bufaires, el ball de bastons de Montcada i Reixac, les gitanes de Mar Rampinyo, amb la banda de música Els Músics, el ball de capgrossos de Montcada i Reixac, i els gegants de Montcada i Reixac, amb la banda de música Metralla.
0: Metralla. I a les xarxes, Marta Tiana, que s'ha fet viral?
4: Doncs l'entrevista d'Aymar Bretos al programa La Noche d'Aymar de la Sexta, el presentador Jesús Vázquez, sobre la monarquia, ha dit això.
5: Soy un republicano, siempre lo he sido. No te interesa nada la monarquía, no hay reyes en tu vida. Roberto, tu marido, que
6: mi marido es mi rey, mi nación, mi casa, mi hogar y mi castillo y mi bandera. Pero no creo en la monarquía. Creo que la persona de mayor poder institucional del país la tenemos que elegir.
4: Vázquez, per cert, ha fet tota l'entrevista amb una pulsera amb la bandera d'Espanya i, preguntat per això, ha explicat que ha decidit posar-se-la fa poc perquè està en contra que només alguns se la vulguin apropiar.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
8: Avui hem rebut el missatge de Xavi Prera, professor a l'Institut Andreu Alfaro de Paiporta, a l'Horta Sud del País Valencià. En el context de la vaga general indefinida que han convocat els sindicats d'educació valencians, es demana una millora en els equipaments, una demanda que pren especial rellevància a la zona afectada per la Dana fa un any i mig.
9: Molts centres estan en barracons i aquestes aules prefabricades s'han instal·lat de pressa i corrent i presenten greus mancances i deficiències, entre elles goteres, aigües fecals que no s'han pogut gestionar bé, humitats, calor extrema als mesos d'estiu i molt de fred als mesos d'hivern.
8: Els docents i les famílies reclamen a la Generalitat Valenciana un pla de xoc per millorar la situació a les escoles i instituts de l'Horta Sud per poder garantir així uns equipaments en condicions.
7: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
10: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
11: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans parlem.
12: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
13: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
14: He treballat amb en Nicolas Cage.
15: Li has fet sortir sang a en Nicolas Cage?
14: No, però...
16: D'una hòstia que li va baixar.
14: Li hagués cardat, eh? Una escena, li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Ah. Clar, el director em va dir, vull molta bava. Quan va sortir em va dir a cau d'orella, ets un fill de te mare. El director va dir... Tornem a repetir. Oh!
13: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
17: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
18: Com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats que remunten davant d'un possible acord entre els Estats Units i l'Iran. Comencem repassant les borses obertes d'aquesta hora, les asiàtiques. La de Seul les dispara gairebé un 8%, el Nikkei a Tòquio creix més d'un 3%, les xineses també registren pujades, tot i que molt més moderades. A Europa i els inversors també van ser optimistes, els índexs van tancar amb crescudes entre un 1 i un 2%, la que més va pujar va ser l'espanyola, amb un 2,16%. L'IBEX 35 ha recuperat els 18.000 punts. A Wall Street també han registrat millores, el Dow Jones ha crescut un 1,30% i el Nasdaq gairebé un 2% després dels bons resultats d'Nvidia. I el preu del petroli de Brent ha baixat una mica, se situa en $105 al barril. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
19: Hola, familia. Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
20: Ara amb Lidl Plus, barra de pagès acabada de sortir del forn per 0,49. T'estalvies un 20%. Lidl, val la pena.
21: Catalunya Ràdio.
22: 2:03 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
13: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
22: El govern espanyol i la Generalitat pacten ampliar la plantilla dels Mossos fins als 25.000 agents.
23: S'ha acordat a la reunió bilateral en què l'Estat també s'ha compromès a tirar endavant els acords del president Illa amb Esquerra per als pressupostos. En aquest cas seran 3.000 agents més fins al 2030. Això tindrà un cost de 210 milions d'euros que assumirà l'Estat. Albert Dalmau, conseller de Presidència.
24: Si volíem fer front a les polítiques de seguretat a Catalunya, com Déu mana, feia falta ampliar fins als 25.000, que és la xifra que creiem que és l'adequada per prestar el servei necessari.
23: Ara al govern d'Illa només li falta que els comuns confirmin el seu vot favorable als comptes. Aquests últims dies han afegit, però, a l'acord que ja havien tancat, la previsió és que demà l'executiu hi doni llum verda definitiva al Parlament. Mentrestant, Junts ha qualificat de propaganda el resultat de la reunió bilateral.
22: Tot plegat en un escenari de vagues. El Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir aquesta tarda després que la trobada s'acabés sense acord.
23: Els sindicats hauran d'entregar una contraproposta per escrit que se centrarà d'entrada en els increments salarials. Yolanda Seguradús, Tec, Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
25: Tornarem a venir aquí a la tarda. Hem aconseguit arrencar doncs, una reunió començant a parlar de salaris, que és la qüestió que nosaltres hem posat com a inici de negociació de forma prioritària.
26: De veure què és el que els sindicats ens puguin fer arribar també durant les properes hores. Hi ha aquest marc de negociació que es va establir ja a partir de la reunió que vam celebrar la setmana passada i, per tant, doncs, nosaltres volem continuar avançant.
23: Avui estan cridats a la vaga els mestres i professors del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
22: I pel que fa a la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero, després del xoc inicial, els socialistes es decanten per la prudència.
23: El govern espanyol reivindica la innocència de l'expresident espanyol i diu que no hi ha proves sòlides contra ell. Des del Congrés, aquest dimecres, Pedro Sánchez el defensava, mentre que el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusava Sánchez de corrupció.
27: Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia, y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
28: Los mismos socios que sacaron del gobierno Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno.
23: Després de llegir els arguments del jutge, socis com Podem, Esquerra i Sumar qüestionen la innocència de Zapatero.
22: Mentrestant, Gabriel Rufián ha posat en quarantena la decisió de tornar a liderar Esquerra a les eleccions generals del 2027.
23: De fet, l'actual cap de files dels republicans del Congrés ha ofert a liderar una hipotètica confluència de partits a l'esquerra del PSOE les pròximes generals. Ho va dir ahir en un col·loqui a Madrid.
29: Si jo puc ajudar a que haya una confluència d'unió para maximizar resultados electorales entre las formaciones políticas soberanistas y las formaciones políticas españolas, sea como sea, siendo yo el cabeza de lista, pa'lante.
23: Rufiano defensa com una de les poques solucions per aturar, diu, l'entrada de l'extrema dreta al govern espanyol. La direcció del seu partit ja ha dit que, per activa i per passiva, que no participarà en aquest projecte. Tot i això, estan convençuts que arribaran a un acord perquè Rufián pugui tornar a representar els republicans a Madrid.
22: I en clau internacional, la justícia nord-americana acusa formalment l'expresident cubà Raúl Castro.
23: Acusa de batre dues avionetes i provocar 4 morts fa 30 anys. Els fets vinculats a la lluita de l'exili cubà van passar quan Castro era ministre de Defensa i podria afrontar ara la pena de mort. L'actual líder cubà, Miguel Díaz-Canel, denuncia que és una maniobra política sense cap fonament jurídic. I sobre el conflicte a l'Orient Mitjà, l'Iran estudia l'última proposta de pau que els ha fet arribar la Casa Blanca, Donald Trump.
0: Estem parlant amb gent amb talent i bona capacitat intel·lectual i n'estem força impressionats. Així que esperem que aquesta gent arribi a un acord que sigui bo per a tothom. Si puc evitar una guerra esperant un parell de dies més, si puc evitar que gent mori allargant-ho un parell de dies, crec que serà una bona cosa.
22: Més notícies. Sanitat amplia el cribratge de càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys.
23: S'eixampla així la franja d'edat, ja que fins ara només incluïa dones de 50 a 69 anys. Els nous cribatges s'implementaran de manera progressiva i les comunitats tindran un màxim de 6 anys per arribar a tots els grups d'edat.
22: Cèlia Forment.
1: A Catalunya, Salut diu que la reforma s'aplicarà d'aquí uns mesos, els que calguin per reorganitzar el sistema de cribatge. Per Clara Rosàs, gerent de la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer, és una ampliació necessària ja.
2: Esperem que el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya no esgoti aquest període de 3 anys per començar a incorporar les modificacions i ampliar el programa.
1: La mesura preveu fer una mamografia cada 2 anys. Un de cada 10 càncers de mama diagnosticats són en dones de menys de 50 anys. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
22: La recaptació final de l'última marató de 3CAT, dedicada al càncer, és de gairebé 14 milions i mig d'euros.
23: És la segona xifra definitiva més alta de la història de la marató, només superada per l'edició del 2018, que es va dedicar també al càncer. Els diners permetran avançar en recerca, com destaca el director de la Fundació La Marató de 3CAT, Lluís Bernabé.
3: Tots aquests recursos, aquests més de 14 milions d'euros, representen una grandíssima quantitat per millorar la qualitat i l'esperança de vida de tots, absolutament tots els ciutadans. I des d'aquí, des de la Fundació, des de la Corporació, només podem agrair, què dic agrair? Honorar els més de 3 milions de persones que han participat en aquesta darrera marató.
23: Aquest any la marató es dedicarà a la divulgació i l'impuls de la recerca en malalties neurodegeneratives i neuromusculars.
22: Barcelona suspèn durant un any les llicències per poder obrir supermercats 24 hores.
23: La suspensió afecta els comerços anomenats de conveniència, que poden obrir els dies festius i durant tot el dia. Això vol dir que en queden exempts tots els comerços especialitzats, com per exemple peixateries, fruiteries o forns de pa. L'Ajuntament aprofitarà aquesta moratòria per redactar una regulació específica per a aquest tipus d'establiments 24 hores. Raquel Gil, regidora de Comerç.
4: Creiem que això és bàsic per protegir el comerç de proximitat, preservar la diversitat comercial, evitar processos de saturació i monocultiu en determinades zones de la ciutat.
23: Durant aquest mandat s'han fet 14 campanyes d'inspecció i s'han detectat més de 2.000 infraccions, entre d'altres unes 250 de salut pública i 160 de gestió de residus.
22: I les Kellys, l'associació que agrupa treballadores de neteja d'habitacions d'hotels, conegudes com a cambreres de pis, fa una crida a les administracions per augmentar els controls sobre les seves condicions laborals.
23: D'una banda, posen el focus en les conseqüències de l'externalització. Expliquen que si en comptes de contractar-les directament ho fan a través d'una empresa de serveis, la treballadora només guanya entre 860 i 980 euros al mes. En canvi, si és una treballadora del mateix hotel, la xifra pot arribar als 1.200. Tot plegat amb contractes que no són de jornada completa. A 3:15, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, entrevistarem Vania Arana, treballadora d'hotel, fundadora i portaveu de les Kellys.
22: I atenció si sou fans de Crims, perquè el 29 de maig Catalunya Ràdio estrena nova temporada de Crims al podcast.
1: Una temporada que té com a eix central la premeditació i que constarà de 15 capítols. 5 s'estrenaran a partir del dia 29 i la resta a la tardor. Ahir, però, 300 persones van poder sentir el primer capítol en primícia.
22: Barcelona, Montse Pujol.
5: Carles Porta estava feliç de poder assistir a la preescolta del primer dels 15 capítols de la 7a temporada de Crims. Els primers capítols es podran sentir a partir del 29 de maig i la resta a la tardor. Porta, en declaracions a Catalunya Ràdio, destacava que torna l'emissora que va veure néixer aquest projecte.
6: Hi ha 300 persones escoltant al mateix temps aquesta història que narrativament està concebuda per ser consumida individualment, a veure què representa això. Després és tornar a casa i tornar a fer una temporada amb Catalunya Ràdio, que és on on vam començar, on vam néixer i s'ha muntat aquest fenomen.
5: En conjunt, l'univers Crims supera ja els 100 milions de reproduccions des de la seva estrena el 2018. Des de Barcelona, Montse Pujol, pel Matí de Catalunya Ràdio.
22: I bones notícies pel cinema català, perquè Viva, la primera pel·lícula d'Aina Clotet com a directora, s'emporta un dels premis del Festival de Cinema de Canes.
1: Ha guanyat el Premi Revelació a la millor interpretació de la Setmana de la Crítica.
22: Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
7: Aina Clotet es mostrava exultant al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
8: I jo ja em sentia més que premiada i més que... I llavors, avui haver rebut aquest premi ja em sembla com una cosa estratosfèrica, realment, perquè és molt complicat i t'ajuda moltíssim, t'obre molt les portes, ens està ajudant a que la pel·lícula s'estigui veient en molts països i que la puguem estrenar a molts llocs, no?, i que arribem a molt públic, i això no m'hagués imaginat mai, vaja.
7: Per la seva part, Pedro Almodóvar ha explicat que vol fer un canvi de rumb, deixar de parlar d'ell mateix a les seves pel·lícules i fer més comèdia. Competeix per la Palma d'Or amb Amarga Navidad i diu que no està gens preocupat pel palmarès de dissabte. Des de Canes, Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
22: I un apunt més, perquè diversos alcaldes de França demanen al cantant i actor Patrick Bruel que canceli la seva propera gira de concerts després de les acusacions contra ell de diverses denúncies per violació i agressió sexuals.
1: Sí, són els alcaldes de París, Marsella, Brest i Nancy que reconeixen que no tenen competències legals per cancel·lar aquests concerts. La pressió, però, arriba després que ja s'hagin cancel·lat 3 concerts al Canadà per part de l'agència organitzadora. Aquesta setmana es va fer públic que una 30 de dones havien denunciat haver patit abusos o intents de violació durant concerts o rodatges, entre elles una coneguda presentadora de televisió. La fiscalia investiga ara 4 d'aquestes demandes.
22: I els esports, Robert Prat.
9: Tot i que se'ls han escapat la Copa i la Champions, Covarsi qualifica la temporada del Barça de molt bona en una entrevista al Tot Costa. L'equip blaugrana viatja avui a Oslo per disputar la final de la Champions femenina amb Hansen recuperada i el dubte d'Irene Paredes. L'Aston Villa, nou campió de l'Europa League, 3-0 davant el Friburg.
22: Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
10: Graham Hansen vivia a 5 minuts de l'Ullevall Stadium quan era petita. Dissabte hi jugarà la final de la Champions amb el Barça. Serà una final, per tant, molt especial per ella, per una jugadora que ha entès el Barça des del primer dia i que ara també parla de Catalunya com casa seva. La noruega, que va apostar pel Barça quan no era un gran a Europa, és una peça fonamental per explicar les 3 Champions blaugranes en aquests últims 5 anys. Arriba tocada físicament aquesta final i no sabem si podrà marcar les diferències com només ella sap fer, però del seu concurs en depèn gran part de les opcions blaugranes per aixecar el quart títol.
22: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.

0: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Aconsegueix les entrades a fantasticsuper3.com.
1: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa ha esperat.
2: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros. Inesperat.
1: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
3: Sou molt bona gent!
4: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
5: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat en viu.
6: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
7: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull. Com es desperta el país? Tenim 14 graus a Gimenells, al Segrià, 11 graus a la Pobla de Lillet, al Berguedà, i 19 graus a Santa Susana, al Maresme. Avui amb un dia esplèndid, un dia de sol a tot arreu. Hi ha 4 nuvolets al sud de Catalunya ara mateix, alguna nuvolada que podria créixer al migdia al Pirineu, sense pluja avui, i amb temperatura més alta, que pot arribar a més de 30 graus, fins als 33 o 34 en alguns llocs del Pla Lleida, per sobre els 27-28 a bona part de l'interior i al voltant dels 25 a la costa. I en pròxims dies seguirem encara amb aquesta tendència de pujar encara més la temperatura, de temps estable, assolellat. Ara hem de veure si es poden arribar a formar alguns bancs de boira o núvols baixos a la costa.
8: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
9: Quarts de nou, obrirem l'Àgora entrevistant la consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, després de l'acord per als pressupostos entre el govern i Esquerra.
10: A les 9 analitzarem la decisió de l'Ajuntament de Barcelona de suspendre les llicències de 9 supermercats 24 hores. En parlarem amb Alfons Barti, director de Barcelona Comerç.
9: A 11:15 obrirem la taverna amb Maria Nicolau, Pau Aranós, Marc Casanovas i Carles Xuriguera. Avui parlarem de restaurants i cafès històrics de Barcelona, de vins del Priorat i de sucre.
10: I a 11:00, els germans Torres, els cuiners i propietaris d'un dels 4 restaurants amb 3 estrelles Michelin de Barcelona, obren un nou establiment al Mercat de Santa Caterina.
9: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
11: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
12: Ahir a temes pendents ens va venir a veure el gran Justo Molinero, que ens va voler fer una demostració de com seria el Matí de Catalunya Ràdio, presentat per ell, per en Justo.
13: La primera notícia és de suceso detingut el fill Verde Mango.
14: Home, no, Justo, no. Aquesta cançó potser no, eh? No. Aquesta cançó...
15: No és bona idea mai il·lustrar les notícies amb cançons.
13: Pues resulta que la policia ha descobert ara lo que ja sabíem todo, que ha sigut el nen. Molt temes, vinga.
14: Ha sigut el nen, què vol dir?
13: Anem ara a la qüestió de la vaga del professor.
16: Què

0: El professor torna a fer vaga per demanar matinerito, me caliniño, de manera que molts ànims a la senyora que me tane cordant des de la cuina. A la senyora que me cortan desde la cuina en estos momentos.
1: A ver si un día te viene a la hora del recreo.
0: Y que avui tornarà a tenir los críos dando por saco en casa.
2: Fátima, a partir de quart de 12, més temes pendents.
3: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Xita Robert.
4: Avui és un bon dia per recomanar llibres. Acabo de llegir la última novel·la de l'escriptor nord-americà Ben Lerner, que va tenir molt d'èxit a Catalunya i Espanya amb la seva novel·la anterior, L'estació d'Atocha. Aquesta nova novel·la sortirà en breu en català i castellà i en anglès es diu Transcription, transcripció. És molt breu i té una premissa interessant. Què passaria i com percebríem el món diferent si de cop perdéssim el telèfon mòbil? És una història sobre l'escolta, sobre pares i fills i sobre tot allò que no pot gravar-se sinó a la memòria.
3: I el segon, la Llucia Ramis.
5: Segons un estudi fet per dues universitats nord-americanes, des del 2005 cada vegada parlam menys. Hem anat perdent unes 300 paraules cada any en les converses del dia a dia. Xerrar menys implica que passem menys temps intercanviant opinions, idees i punts de vista amb altres persones, cosa que afebleix la interacció social i els vincles. El 21 de maig se celebra el Dia Mundial de la Diversitat Cultural per al Diàleg i per això avui pot ser un bon dia per parlar, per enraonar, per agarlar, ratllar, fer-la petar, conversar, parolejar, clacar o, com cantaven els Panellet, per xerrar amb en Llorqui.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts al Matí de Catalunya Ràdio. Avui tindrem un dia de sol amb una temperatura encara més alta que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, el temps serà molt tranquil, no només avui, sinó també els pròxims dies. Pel que fa a la temperatura, avui s'arribarà al voltant dels 30-34 graus a Ponent i segurament demà o dissabte ja podrien assolir aquí els 35. A la resta de comarques de l'interior, en pròxims dies es podria arribar a fregar els 30 graus.
0: Avui tindrem un dia de sol, com dèiem, amb temperatures encara més altes que ahir, i avui al Matí de Catalunya Ràdio entrevistarem la consellera d'Economia, Alícia Romero, en aquesta setmana clau perquè Catalunya, 3 anys després, torni a tenir pressupostos.
2: El nostre objectiu és accelerar aquestes converses durant les properes hores per assegurar que Catalunya tingui un pressupost. Catalunya no pot esperar més, no pot renunciar a ni un euro, no pot perdre ni un tret més.
0: I atenció, perquè us avança el Matí de Catalunya Ràdio, que el president Salvador Illa i Jéssica Albiach signaran avui l'acord pels pressupostos de la Generalitat. Per tant, sembla, doncs, que ja hi hauria falcat el suport dels comuns, i li preguntarem aquests detalls també a la consellera de com han estat aquestes converses i quines són les condicions, diguéssim, que s'han produït perquè hi hagués aquest acord també amb els comuns. Un acord de pressupostos que es presentaria avui al voltant de 11:45 del migdia, on veurem el cap de l'executiu català, que rebrà Jéssica Albiach al Palau de la Generalitat, i on mantindran aquesta reunió. I això mentre alguna cosa sembla que es comença a moure entre el govern i els professors.
3: Tornarem a venir aquí a la tarda. Hem aconseguit arrencar, doncs, una reunió començant a parlar de salaris, que és la qüestió que nosaltres hem posat com a inici de negociació de forma prioritària.
0: Després de 3 hores de reunió ahir a la tarda, les parts es tornaran a trobar avui, un cop s'ha desbloquejat la carpeta dels sous dels docents. Les vagues, però, continuen. Avui afecten les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre. I amb l'economista Santiago Niño Becerra parlarem en temps d'agora també de l'informe que confirma el que us avançàvem ja en aquest programa. La guerra a l'Iran farà pujar fins a un 30% el preu de la fruita i la verdura.
4: Aquest augment de costos, tant amb adobs com amb fitosanitaris i els hidrocarburs, també és impossible de mantindre. O sigui, evidentment s'han de pujar els preus per percebre la pagesia. La xifra ha de ser corresponent a l'augment de costos que hem tingut, un 30%. Ha de pujar aquest nivell de percentatge com a mínim per nosaltres poder continuar produint.
0: Això ens deia fa uns dies en aquest programa Pere Roquer, de Saja, i avui al Matí de Catalunya Ràdio també parlarem de les Kellys. Són les treballadores de neteja dels hotels. Denuncien precarietat laboral, sous baixos i molta càrrega de feina, i fan una crida a les administracions per fer canvis legals i augmentar les inspeccions. Entrevistarem Vania Arana, fundadora d'aquesta entitat. I també parlarem amb l'epidemiòleg i exmembre de l'Organització Mundial de la Salut, Amos García, sobre el nou brot d'èbola que afecta la zona del Congo. Ja hi han mort 140 persones i hi ha 600 infectats. L'últim que ha dit l'OMS ha estat, atenció a això.
5: La situació és una emergència de salut pública d'abast internacional, però no és una emergència pandèmica. L'OMS avalua el risc de l'epidèmia com a alt a nivell nacional i regional i baix a nivell global.
0: I en esports, sopa de celebració aquesta nit de la plantilla, sopa de celebració aquesta nit de la plantilla del Barça per celebrar una temporada amb 2 títols.
6: Us estem molt agraïts per tot el que feu, per l'esforç que feu i per el talent que teniu, però sobretot per aquest esperit de grup, aquest esperit d'equip que teniu.
0: Mentre Barcelona ja escalfa motors amb un dels concerts de l'any. Bad Bunny. Ja s'ha deixat veure per la capital catalana abans d'actuar demà i dissabte a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Tot això avui que Joanetes a la Garrotxa, el sol ha sortit a les 6 i 24 minuts del matí i a Vallclara, a la Conca de Barberà, es pondrà a les 9 i 14 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
7: Ricard Ostrell, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'àgora del matí, Marta Pascal, Marc Boteller, Jordi Mir i Jofre Llombart. Abans, titulars ampliats del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
8: Bon dia.
0: Continuen negociant.
9: Educació i els sindicats es tornaran a reunir aquesta tarda i, si cal, demà divendres per arribar a un acord que acabi amb les mobilitzacions. Les dues parts admeten que no hi ha hagut gaires avenços, però la novetat és precisament que ningú s'ha aixecat a la taula i que el to ha canviat respecte a les últimes setmanes.
10: Els sindicats volen que el curs que ve es paguin ja 200 euros més al mes i que de cara al 2028 i el 2029 s'acabin arribant a un augment salarial que s'acosti al 30%. 1%. Yolanda Segura, portaveu de la USTEC.
3: Nosaltres demanem que hi hagi un augment salarial que sigui lineal, que vol dir que reflecteixi les nòmines de totes les persones treballadores.
10: El secretari de Millora Educativa del Departament, Ignasi Jiménez, destacava ahir el to de la reunió.
8: S'ha de reconèixer que hi ha hagut un bon to per part de totes les organitzacions sindicals que han participat en aquesta trobada, en aquesta reunió, i que, per tant, nosaltres estem satisfets en aquest cas, doncs, perquè s'està avançant.
10: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 25.000 Mossos.
1: La Generalitat i el govern espanyol acorden el finançament per ampliar la plantilla de la policia catalana fins als 25.000 agents al 2030. És un dels pactes de la bilateral celebrada a Madrid en què es va tractar també accelerar el traspàs de competències.
11: I també posar fil a l'agulla en els pactes de pressupostos a què s'ha arribat amb Esquerra Republicana. Per exemple, la línia de tren orbital, el consorci d'inversions o el canvi de majories al consorci de la Zona Franca.
0: Madrid, Pau Arbrujats.
12: Seran 3.000 Mossos més abans del 2030 i s'arribarà als 25.000 agents. L'augment de plantilla costarà 210 milions d'euros que assumirà íntegrament l'Estat. Ampliar la plantilla era una promesa de Salvador Illa per aquesta legislatura. Albert Dalmau, conseller de la Presidència.
13: Si volíem fer front a les polítiques de seguretat a Catalunya, com Déu mana, feia falta ampliar fins als 25.000, que és la xifra que creiem que és l'adequada per prestar el servei necessari.
12: El govern espanyol també s'ha fet seus els compromisos d'Illa amb Esquerra per als pressupostos. Abans de final d'any s'aprovarà l'empresa mixta d'inversions i es concretaran el calendari i el finançament per al tren orbital. També d'aquí menys de 3 mesos la Generalitat ha de tenir més competències sobre el litoral. Des de Madrid, Palabrujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: L'últim serrell.
9: Firmat l'acord amb Esquerra, el govern més li falta acabar de revisar el pacte amb els comuns per poder portar els pressupostos al Parlament amb plenes garanties. Els de Jéssica Albiach han esgarrapat el compromís de crear una direcció general que s'ocupi dels expedients sancionadors en matèria d'habitatge.
0: Protesta interna.
1: Les joventuts d'Esquerra, Jovent Republicà, han avalat finalment que la seva diputada al Parlament, Mar Bessas, voti a favor dels pressupostos, tot i les renúncies que consideren que ha fet el partit amb els socialistes.
11: En canvi, el corrent intern col·lectiu 1er d'octubre ha denunciat a la Comissió de Garanties del partit que no s'hagi sotmès a consulta de la militància una decisió com un pacte de pressupostos.
0: Fa el pas.
9: Gabriel Rufián s'ofereix per primer cop per liderar una hipotètica plataforma unitària de l'espai d'Esquerra del PSOE a nivell estatal.
14: Si yo puedo ayudar a que haya una confluencia de, o una colaboración o un espacio de unión para maximizar resultados electorales entre las formaciones políticas soberanistas y las formaciones políticas españolas, sea como sea, siendo yo el cabeza de lista, pa'lante.
1: I posa en dubte repetir com a cap de llista d'Esquerra. Diu que només ho faria amb certes condicions que per ara no ha concretat. La direcció dels republicans manté que no vol ni sentir a parlar de presentar-se amb altres partits. Isaac Albert, al Catalunya Nit.
15: La voluntat d'aturar l'extrema dreta fent una coalició que no suma no és una bona estratègia.
0: Primàries.
11: A Junts per escollir el candidat a Barcelona a les municipals de l'any que ve. L'1 de juny es posarà en marxa el procés intern. Per ara, ja s'hi ha postulat al cap de files a la capital, Jordi Martí, però l'advocat i exdiputat al Parlament, Jaume Alonso Cuevillas, també vol fer el pas. I podria no ser l'únic. Jordi Turull es va reunir ahir amb altres possibles candidats.
0: Manté el suport.
9: El govern espanyol i el PSOE, Zapatero, tot i la seva imputació i els detalls que es van sabent de la causa plus ultra. Aquesta vegada, però, Pedro Sánchez ha evitat crítica a la justícia.
16: Del xoc inicial s'ha passat a una anàlisi pausada més prudent. La Moncloa insisteix a respectar la justícia i la investigació, però sense deixar, de moment, de defensar Zapatero, com ha fet Pedro Sánchez davant el ple del Congrés.
17: Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
16: I Feijóo no descarta presentar una moció de censura i fa una crida als socis de govern.
18: Los mismos socios que sacaron del gobierno al Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno.
16: La Moncloa reconeix que l'escrit del jutge està ben argumentat, però insisteix que a hores d'ara no hi ha proves sòlides contra Zapatero, només indicis. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aldama.
1: L'empresari jutjat fa una setmana, juntament amb José Luis Ábalos i Coldo García, pel cas de les mascaretes, torna avui a l'Audiència Nacional. Declara com a imputat per una de les peces que investiga contractes de material sanitari durant la pandèmia.
0: Més detalls.
11: La Sagrada Família explica aquest matí més detalls de la visita del Papa, Lleó XIV, i en concret com serà l'acte de benedicció i inauguració de la Torre de Jesús de la Basílica. L'acte serà d'aquí 20 dies, el 10 de juny.
0: No serveixen.
9: L'assassinat masclista d'aquesta setmana a Figueres ha tornat a qüestionar si les ordres d'allunyament serveixen o si en alguns casos és millor optar per una pulsera telemàtica.
0: Anem cap a Figueres, Núria Paraire.
19: El detingut de 48 anys li hauria clavat diverses ganivetades a plena llum del dia a la plaça Josep Tarradellas. El dia abans, el detingut havia acceptat una pena de presó de 6 mesos per maltractaments i un ordre d'allunyament d'un any i 4 mesos. Un ordre que es va saltar dos cops en només 24 hores fins que l'hauria matat. La responsable de la Comissió de Violència Masclista del Col·legi de l'Advocacia de Girona, Maria Carme Castanyer, explica que les ordres d'allunyament no serveixen per a persones violentes.
20: En aquests perfils d'alt risc, si l'agressor està disposat a saltar-se les normes, no hi ha un paper judicial que l'aturi. Per tant, en aquests casos, el que s'hauria de fer és adoptar mesures més limitatives de llibertat, com per exemple una presó provisional, per tal de reforçar la protecció de la víctima.
19: Des de Figueres, Núria Peraire, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Haurien de compensar.
21: Una sentència de l'Audiència Nacional dictamina que si un festiu cau en dissabte, el treballador té dret a recuperar-lo. La resolució pot ser recorreguda pel Tribunal Suprem.
0: 2, 3, 4, 5... Suspèn.
11: Barcelona, durant un any, les llicències per poder obrir nous supermercats d'aquests cobren 24 hores al dia. L'Ajuntament redactarà una regulació específica per a aquest tipus d'establiments. Raquel Gil és regidora de Comerç.
22: Creiem que això és bàsic per protegir el comerç de proximitat, preservar la diversitat comercial, evitar processos de saturació i monocultiu en determinades zones de la ciutat.
11: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio en parlarem a partir de les 9 amb l'Alfons Bertí, que és director de Barcelona Comerç.
0: Tornarà a declarar.
9: El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, davant la jutgessa que investiga la mort del seu pare. El seu equip d'advocats està analitzant les 1.400 pàgines del sumari per intentar desmuntar el mòbil econòmic. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, un cop ha estudiat tot el material, demanarà comparèixer un altre cop davant la magistrada.
21: Avui la Vanguardia explica que els primers que van trobar Jonathan després de la mort del seu pare van ser dos escaladors que eren a Montserrat. El van veure desorientat fins al punt que un d'ells va acabar parlant amb el 112 per ajudar amb la localització.
11: Acusat. La justícia nord-americana acusa l'expresident cubà Raúl Castro d'abatre dues avionetes i provocar quatre morts fa 30 anys. L'actual govern cubà denuncia que és una maniobra política que no té fonament jurídic i que s'emmarca en la pressió de la Casa Blanca per fer caure el règim.
0: Washington, Oriol Serra.
23: El 1996, els tripulants dels dos avions de reconeixement de l'organització Germans al Rescat, que miraven de localitzar els anomenats balseros, dissidents cubans, van morir quan les forces aèries cubanes van abatre'ls. L'administració Trump ha decidit imputar els responsables polítics amb Raúl Castro al capdavant, aleshores ministre cubà de Defensa. El president nord-americà, Donald Trump, assegura que no hi haurà escalada bèl·lica arran de la imputació.
24: Estem alliberant Cuba. No hi haurà escalada. No crec que calgui. Mireu, el país està ensorrant. És un desastre. Hem perdut el control.
23: Els Estats Units confien debilitar encara més el règim castrista amb aquest últim moviment. A Cuba, l'exèrcit es prepara per a una eventual invasió nord-americana. Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Condemna internacional.
9: Pel tractat degradant d'Israel, els 400 membres de la flotilla de Gaza retinguts al port d'Ashdod.
21: En un vídeo publicat, el ministre ultra Ben Gavir, on ell mateix apareix, es fa evident el tracte vexatori amb cops i crits dels activistes que apareixen en més d'una ocasió genollats i emmanillats. El ministre José Manuel Álvarez exigeix una disculpa.
25: Ese tratamiento es monstruoso, es indigno, es un inhumano. Exijo disculpas públicas a Israel.
21: També hi ha hagut crítiques dins del mateix govern israelià.
0: Que es canceli.
11: És el que demanen diversos alcaldes de França que volen que el cantant i actor Patrick Bruel canceli la seva propera gira de concerts al país després de les acusacions contra ell per diverses denúncies per violació i agressions sexuals. Hi ha una trentena de denúncies i, de moment, la Fiscalia investiga 4 d'aquestes demandes.
0: Venut.
9: El famós quadre de Banksy de la nena amb globus s'ha venut per 17,9 milions de dòlars a Nova York. La subhasta s'ha fet després que el mes de març passat l'agència Reuters identifiqués l'autor, fins llavors sempre anònim, com Robin Cunningham, cosa que ell no ha confirmat ni desmentit mai.
0: Premiada.
21: L'actriu Aina Clotet-Acá Canes ha guanyat el Premi Revelació, la millor interpretació de la Setmana de la Crítica, pel seu paper a Viva, pel·lícula amb què també debuta la direcció. N'ha parlat el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
26: Estan sent uns dies molt intensos, molt bonics, plens d'emocions. És molt fort ja haver arribat a Can i em semblava un somni. I jo ja em sentia més que premiada. I llavors, avui haver rebut aquest premi ja em sembla com una cosa estratosfèrica, realment. T'ajuda moltíssim, t'obre molt les portes, ens està ajudant a que la pel·lícula s'estigui veient en molts països i que la puguem estrenar a molts llocs.
0: 29 de maig.
11: És quan s'estrena la nova temporada de Crims. Crims, el podcast de Catalunya Ràdio, tindrà com a eix central la premeditació. Hi haurà 15 capítols. 5 s'estrenaran ara, el mes de maig, i la resta a la tardor. Ahir, però, 300 persones en poder sentir el primer capítol en primícia.
0: Barcelona, Montse Pujol.
2: Carles Porta estava feliç de poder assistir a la preescolta del primer dels 15 capítols de la setena temporada de Crims. Els primers capítols es podran sentir a partir del 29 de maig i la resta a la tardor. Porta, en declaracions a Catalunya Ràdio, destacava que torna a l'emissora que va veure néixer aquest projecte.
3: Hi ha 300 persones escoltant al mateix temps aquesta història que narrativament està concebuda per ser consumida individualment. A veure què representa això. Després es tornar a casa i tornar a fer una temporada amb Catalunya Ràdio, que és on vam començar, on vam néixer i s'ha muntat aquest fenomen.
2: En conjunt, l'univers Crims supera ja els 100 milions de reproduccions des de la seva estrena el 2018. Des de Barcelona, Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, bona nota.
4: Coversi reconeix en una entrevista al Tot Costa que el Barça ha fet una bona temporada, tot i que se'ls han escapat la Copa i la Champions.
5: Al final has aconseguit dos títols, final sempre queden les espinetes de, per exemple, la Copa del Rei o la Champions, en aquest cas aquesta temporada, però no ens fixem en això, sinó que podem millorar.
4: Enrique Riquelme decidirà dissabte si es presenta a les eleccions al Madrid i l'Aston Villa guanya l'Europa League 3-0 davant el Friburg.
0: Tot això avui, que és dijous, 21 de maig del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Antonio amb 3 quilos 525 grams i l'Abril amb 3 quilos 90 grams a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
6: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
7: Com anem? Bon dia. Passant 2 minuts d'un quart de 8, us informa Marc Jurado. Tenim 13 graus a Tona, 14 a Abrera i 18 a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
8: Doncs aquesta hora sense incidències destacades a les carreteres, tret del trànsit dens als punts habituals, a les carreteres de l'entorn de Barcelona, sobretot d'entrada cap a la capital.
7: Dijous 21 de maig, falten exactament 2 setmanes per dijous de Corpus, per dijous de Patum. Una Patum, la d'aquest 2026, que batrà rècords d'ingressos. Berga, Nàtia Dell.
27: La inversió de la Generalitat passa dels 125.000 euros als 200.000, per primera vegada. També hi ha un increment important de la partida que la Diputació de Barcelona destina a aquestes festes, de 15.000 a 65.000 euros. El regidor de Patum i alcalde és l'Ivan Sánchez.
28: L'objectiu és seguir treballant per fer la Patum cada vegada més sostenible, doncs, també econòmicament.
27: Com a novetat, per primera vegada s'habilita un espai vigilat on deixar objectius. Una demanda de fa temps per poder entrar a plaça sense motxilles per un tema de seguretat. Des de Berga, Nàtia Dell, pel matí de Catalunya Ràdio.
7: Més notícies. A Barcelona, la subhasta de les dues fàbriques que l'empresa Serra Soldadura té a la Zona Franca queda deserta i deixa a l'aire el futur de les 180 persones que hi treballen.
29: Els sindicats asseguren que, malgrat això, hi ha una desena d'empreses interessades en les plantes.
30: I demanen que s'intenti tancar un acord amb alguna abans que acabin les negociacions de l'ERO el dia 29.
7: Al Vallès, la Garriga ja ha instal·lat els nous contenidors tancats.
29: Un sistema que estarà de prova durant les pròximes 4 setmanes, segons llegim el 9-9, un pas més del canvi de model de recollida selectiva impulsat per l'Ajuntament.
7: I parlant de reciclatge, Osona, Centelles modifica la taxa de residus pels comerços del poble.
30: Amb el nou model, la quota s'adequarà tant a la tipologia com a la quantitat de residus que genera cada activitat econòmica.
7: El Bages Monistrol de Montserrat ultima tràmits per la cessió de la finca on ha d'anar el nou cap.
29: La ubicació és al Parc de l'Albèrnia, a tocar de la carretera C55, on hi ha actualment el casal d'avis que s'ha d'enderrocar, ho explica el Regió 7.
7: I al Baix Llobregat, un detingut, concretament a Martorell, amb més d'un quilo de xix.
30: 85 grams de cocaïna i 17.000 euros en efectiu. La policia assegura que ha desmantellat un punt de distribució de droga gràcies a la unitat canina.
7: I cultura. El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona acull l'exposició El culte a la bellesa, que analitza els canvis dels cànons estètics al llarg de la història i reivindica també les belleses excloses de la norma. Es podrà veure al CCCB fins al 8 de novembre. I Clara Peña.
31: Entre la pistola i el disparo.
7: Actua avui al Paral·lel 62 dins el Guitar BSN a 8:45, entrades a partir de 28 euros. Són les 7:20, esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
6: El Matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
1: Quan són les 7 i 20 minuts, des del quiosc repassem les portades de la premsa. El tema més destacat avui és el suport de Pedro Sánchez a José Luis Rodríguez Zapatero. L'Ara titula que Sánchez li dona suport en plena crisi. La Vanguardia, que Sánchez defensa Zapatero, però evita la crítica als jutges. I El País, que li dona suport i descarta un avançament electoral. En canvi, El Periódico explica que Zapatero i l'empresari de la suposada trama, Julio Fernández, Julito, van planejar evadir 3 milions d'euros a Hisenda, i El Mundo, que és qui més ha seguit el cas des de fa dies, és l'únic que posa una foto de Sánchez en portada, cap cot, i recull unes declaracions anònimes d'un membre socialista que diu potser això ja no dona per més. El cas Endic avui també es manté a les portades. El Periódico diu que Jonathan Endic, el fill, va entregar als Mossos un mòbil sense els whatsapps anteriors a la mort del seu pare. I per acabar, la foto de portada de l'Ara avui és per Bad Bunny saludant la multitud que es va aplegar al Passeig de Gràcia de Barcelona davant l'hotel on s'allotja de cara als concerts de demà i demà passat a l'Estadi Olímpic.
10: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
12: el 41.920-41920 de la sèrie 42-42.
10: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
13: Catalunya Ràdio. A Caprabo estem de celebració. El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Caprabo. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara volem parlar de l'efecte Kylie. Frederic Vincent, bon dia.
15: Bon dia, sí. S'acaba d'estrenar a Netflix un documental sobre Kylie Minogue i allà la cantant explica una cosa que no se sabia, que avui, de fet, la publica en diversos diaris. Kylie Minogue explica en aquest documental que ara fa 5 anys va tornar a tenir càncer. I aquesta vegada no ho va fer públic, no ho ha fet fins ara, a diferència de la primera vegada que va tenir càncer, que ja fa més de 20 anys. Aquell cop sí que ho va explicar de manera molt extensa. I, de fet, aquell cop, fa més de 20 anys, quan Kylie Minogue va tenir per primer cop càncer, es va generar el que es va anomenar efecte Kylie, que és que es va traduir en un augment de les mamografies.

0: Un estudi del Diari Mèdic d'Austràlia, d'on és la cantant, va comparar el nombre de mamografies dels mesos abans que Kylie Minogue explés que és que tenia càncer i les setmanes posteriors. La petició de mamografies va augmentar un 40%, fins i tot més en algunes franges d'edat. L'estudi deia obertament que era una pujada sense precedents i, de fet, recomanava crear estratègies públiques. Recomanava crear aquestes estratègies públiques cada vegada que hi hagués una persona famosa que revelés que tenia una malaltia. Perquè a banda de Kylie Minogue hi ha altres casos. Un d'ells és Angelina Jolie. Després que la seva mare i la seva àvia morissin molt joves de càncer d'ovari, ella es va fer una prova, va veure que tenia una mutació genètica de risc i va decidir extirpar-se el teixit mamari i els ovaris. Un estudi del Regne Unit calcula des que ho va fer públic Angelina Jolie, es van doblar les consultes de risc genètic per aquesta qüestió.
1: I deies que els experts recomanen fer una estratègia per afrontar aquests casos.
0: Sí, perquè està bastant estudiat que hi ha malalties de famosos, no totes, però algunes que ressonen especialment en la gent. Hi ha un altre exemple que ens hem de situar al novembre de l'any 91. Unes setmanes abans que Freddie Mercury morís d'una complicació derivada de la sida, Magic Johnson anunciava que tenia el virus. Segons un estudi molt, molt citat d'una fundació, el percentatge de persones que planejaven fer-se la prova del VIH, un cop van saber la notícia de Magic Johnson, va passar del 52% al 92%. 92% de persones deien que estaven disposades a fer-se la prova i un 44% van decidir començar a fer servir preservatiu.

0: Insistim que això està bastant estudiat, hi ha molts estudis, però també ho està que cal vigilar una miqueta, perquè l'efecte Kylie o l'efecte Jolie pot ser, en certa manera, perjudicial. Kylie Minogue tenia 36 anys quan va tenir el primer càncer, i un article de Harvard deia que això va provocar que algunes dones més grans tinguessin una falsa sensació de seguretat. En el cas de Jolie, l'augment de proves genètiques va traduir-se en moltes proves negatives, és a dir, proves que no era necessari que es fessin.
1: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
2: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
3: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia evocacions de partides d'escacs molt igualades i la resposta era retaules. Els retaules poden ser evocacions escèniques de fets llegendaris i les partides d'escacs més igualades són les que acaben en taules. Avui dijous, un Enigmàrius dupa, més que no pas dopa. Enteses per absorció, de 9 lletres. Enteses per absorció, 9 lletres.
2: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara el més destacat a la televisió, Maria Lacovells, avui sobre les diferències d'enfocament a l'hora de parlar de la imputació de Zapatero en diversos canals.
4: Mateix tema, mateix dia, mateixa hora, la imputació de Zapatero. Horizonte en 4, a Miquel Jiménez, el objetivo a la Sexta, Mana Pastor. Rigorosíssim programa, sense aldarull, Santino, mesurat, Horizonte, en la seva línia esvarada i demagògica, amb una sola intenció, que és carregar contra el govern de Pedro Sánchez. Horizonte va fer rècord d'audiència a la seva franja, amb un 9-7, i l'objectiu va tindre un 4-7. Molt trist i molt preocupant.
0: I a la recomanació del dia coincida amb el Dia Mundial de la Diversitat Cultural, la Cristina Bordes en recomana Rabalejar.
5: Un thriller coproduït per 3CAT amb una gran realització molt cinematogràfica gràcies als cineastes Pol Rodríguez i Isaac Ilacuesta. Basada en una història familiar real, ens endinsa en una lluita veïnal al cor del barri del Raval de Barcelona contra el desnonament d'un restaurant històric que cau en mans d'un fons d'inversió. Conflictes molt actuals amb un

0: Mèdica. 20 anys construint junts. Obramat.
1: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
2: Catalunya Ràdio.
3: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
4: Bon dia, el sopar del Barça.
5: M'estic posant com un bacodú.
4: Els jugadors del primer equip del Barça amb les seves parelles, els entrenadors, staff tècnic i directius, entre ells el president, van sopar ahir al vespre per celebrar el títol de Lliga.
3: Un sopar que va tenir una arenga per part del president Laporta, que va felicitar els jugadors per la seva feina i per l'esperit de grup que demostren, eh?
6: Vam anar a dormir bastant
3: tard. Sí, Pau Covarsí, bon dia, com estàs?
6: Gràcies, bon dia, xiripipi!
4: Com va anar el sopar?
6: Bé, perquè vam quedar tots els companys i vam poder demanar el que vam voler.
4: Ah, sí? Tu què vas voler per sopar?
6: Macarrons i carn arrebossada i Fanta de taronja.
4: Molt bé, clar, molt bé.
3: I postres?
6: Un calipo.
4: Molt bé, de maduixa, suposo, no, Pau?
6: Sí.
3: Ahir vam sentir-te, Pau, també, una entrevista al Tot Costa. Bueno, l'app de Catalunya Ràdio que és a la tarda, però va ser el Tot Costa.
6: Vaig anar al Tot Costa perquè és un programa que fan preguntes normals, no com el programa de tele que va anar l'Araujo abans d'ahir.
4: Ah, va anar a la Revuelta amb el Broncano.
6: Sí, allà el presentador no l'entenc com parla perquè, i a més fa preguntes que no m'agradaria contestar.
4: Ah, ja m'imagino què et refereixes.
6: Pregunta
4: no?
6: Quants cèntims tens.
4: Clar, i ningú n'ha de fer res d'això.
6: Fas coses amb la teva nòvia o fins i tot quantes vegades et fas coses tu sol. Sí. I a mi no m'agrada parlar d'això perquè els meus pares ho sentirien i els avis també. Clar. I no vull que sàpiguen que de vegades, pues, mira...
4: Sí, no. Saps? Ningú n'ha de fer res d'això, Pau.
6: I visc amb la meva germana i després no em miraria igual.
3: Ja.
4: No. Si tens tota la raó, Pau.
6: Clar.
3: Et van preguntar al Tot Costa què havies de millorar i vas dir que has de ser més líder, eh, Pau?
6: Sí, m'he d'imposar una miqueta més i m'he preparat una arenga per vosaltres, ¿vale? Bueno. Salimos, hostia. Vamos más fuerte. Vamos, vamos, eh?
3: Són 8:15. El govern i els comuns escenificaran aquest matí l'acord de pressupostos. Salvador Illa i Jéssica Albiach es reunien a Palau a 12:15 i després sortiran en roda de premsa la consellera d'Economia, Alícia Romero, i la líder dels comuns. Abans, quan faltin pocs minuts per les 9, la consellera Romero explicarà al matí de Catalunya Ràdio el contingut d'aquest pacte, que és l'últim servei que quedava perquè el govern s'asseguri l'aprovació dels comptes d'aquest 2026. I això mentre alguna cosa sembla que es comença a moure entre el govern i els professors.
7: Tornarem a venir aquí a la tarda. Hem aconseguit arrencar una reunió... Començant a parlar de salaris, que és la qüestió que nosaltres hem posat com a inici de negociació de forma prioritària.
3: Després de 3 hores de reunió ahir a la tarda, les parts es tornaran a trobar avui, un cop s'ha desbloquejat ja la carpeta dels sous dels docents. Les vagues, però, continuen i avui afecten les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre. I amb l'economista Santiago Niño Becerra, avui parlarem en temps d'àgora, a partir de les 9, de l'informe que confirma que, com us avançàvem ja en aquest programa, la guerra a l'Iran farà pujar fins a un 30% el preu de la fruita i de la verdura. I Barcelona, que escalfa motors ja amb un dels concerts de l'any.
8: Bad Bunny!
3: Bad Bunny ja s'ha deixat veure per la capital catalana abans d'actuar demà i dissabte a l'Estadi Olímpic. Se l'ha vist en concret sortint d'un hotel del Passeig de Gràcia. I pel que fa als esports, Robert Prat...
9: Tot i que se'ls han escapat la Copa i la Champions, Covarsí qualifica la temporada del Barça de molt bona en una entrevista al Tot Costa. El Barça viatja avui a Oslo per disputar la final de la Champions femenina amb Hansen, recuperada, i el dubte d'Irene Paredes, i l'Aston Villa, nou campió de l'Europa League, 3-0 davant el Friburg.
3: Pel que fa al temps, avui tindrem el que no havíem tingut en tot l'any. Sol i temperatures altes a tot arreu. Eloi Cordomí, bon dia.
10: Bon dia, sí, entrem ja en un cicle de temps més estable que segurament s'allargarà durant força dies. Avui amb sol, amb 4 nuvolets a les Terres de l'Ebre, alguna nuvolada al Pirineu sense importància, sense pluja, i en temperatura més alta que ahir. Avui es podrà arribar entre els 30 i 34 graus al Pla a Lleida i més de 27-28 graus a gairebé totes les comarques de l'interior. En pròxims dies seguirem amb aquesta línia. Amb sol, temperatura encara més alta, fins als 35 graus a Ponent, per exemple, a partir de demà, i no descartem que es formi algun banc de boira a prop de la costa, algun banc de núvols baixos, això haurem d'anar concretant.
3: I com tenim la mobilitat també a aquesta hora? Maria Fernández Noguera, bon dia.
11: Bon dia, doncs el tren de mitjana distància acaba de Barcelona.

0: A Figueres va 50 minuts tard, segons explica Renfe. Això és per una incidència operativa a Sants que ha fet que finalment aquest tren hagi iniciat el seu recorregut a Sant Andreu. Al marge d'això, a Rodalies hi ha els retards habituals causats per les limitacions de velocitat a la xarxa, per exemple, endarreriments d'un quart d'hora a l'R12 de Manresa a Lleida de 10 minuts, a l'R14 de Lleida a Barcelona passant per Tarragona, a Ferrocarrils de la Generalitat, puntualitat a totes les línies.
1: I a les carreteres, a aquesta hora, sense incidència destacades, tret del trànsit dens puntual i habitual a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Sí, a l'entorn de Barcelona hi ha trams amb densitat als punts habituals, com deies, a la Ronda Litoral i a la de Dalt. Densitat també a la P7 de Santa Perpètua a Mollet, sentit Girona, a la C-17 a Paret, sentit Barcelona, i a la C-59 a Caldes i a Santa Perpètua, cap a l'enllaç amb la C-17 i la C-33.
1: Avui a l'Àgora del Matí, Marta Pascal, Marc Bartellet, Jordi Mir i Jofre Llombart. Quan són les 7:33. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades que trobem a la premsa. Maiol Roger Palforada, bon dia.
3: Bon dia.
1: Avui un dia més, editorials i articles d'opinió sobre Zapatero i sobre el cas Endic.
4: Sobre l'expresident espanyol, La Vanguardia demana als polítics que deixin treballar la justícia i aprovin normes que regulin l'activitat dels lobbies.
5: El diari recorda que els expresidents cobren una pensió vitalícia de més de 6.000 euros i diu que en cas que es dediquin al sector privat han d'actuar amb màxima prudència per eludir possibles temptacions.
4: A El País, la periodista Estefania Molina escriu un article titulat Del 15M a l'imputat Zapatero.
5: I explica que estem assistint al final d'un cicle polític de l'esquerra espanyola que, a més, coincideix amb la investigació de l'expresident.
4: Molina afegeix que l'esquerra, que més ha begut del llegat de l'expresident, torna a navegar sense rumb clar.
5: L'escriptor David Jiménez Torres escriu a El Mundo que és la segona mort de Zapatero.
4: Assegura que l'expresident ja va tenir una primera mort perquè, quan va deixar el poder, era una figura desacreditada davant l'opinió pública i incòmoda per al seu propi partit.
5: Per l'ABC, la imputació de l'expresident fa que el govern espanyol estigui sota sospita, així ho diu el seu editorial.
4: El diari de Vocento recorda que l'expresident està estretament lligat a l'actual president del govern espanyol i assegura la confiança pública està en qüestió.
5: Sobre el cas Endic, el periòdico defensa en l'editorial que cal preservar la presumpció d'innocència perquè una acusació, per greu que sigui, no equival a una condemna.
4: I destaca que els drets dels acusats també han de ser protegits en la gestió pública del cas.
5: I acabem amb l'Ara, on Sebastià Alsamora titula Els Endic i el Morbo.
4: I diu que és desencoratjador que només coneixes la notícia de la detenció de Jonathan Endic, molta gent es preguntés quan se'n faria un capítol de crims, fins al punt que Carles Porta va haver de fer un tuit dient que això ara seria precipitar-se.
1: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Neus Bonet.
6: Llegeixo El País i també El Periódico la preocupació que està generant la IA Mythos d'Antròpic, que és l'última versió de Claude, perquè diuen que pot posar la ciberseguretat contra les cordes. Detecta vulnerabilitats molt greus en qualsevol sistema informàtic, deixant empreses i governs desprotegits. I això inquieta Europa. No és estrany perquè és a Europa on hi ha lleis més proteccionistes i on no vindran a instal·lar-se aquestes empreses. Caldrien IAs europees que compensin el superpoder de la Xina i els Estats Units. Qui controla la IA controla l'algoritme.
7: Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a www.olidoplesgarrigues.com.
8: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
9: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
10: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
11: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
3: fes que el teu estiu es faci realitat amb Travel Plan i viatges al Corte Inglés a preus increïbles com Punta Cana a partir de 850 euros i amb fins a 300 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta en les condicions. Reserva el teu viatge de Travel Plan amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
12: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
13: Les notes del nen, les obres a casa...
12: El manteniment del cotxe...
13: Ah, no, això no és cap càrrega.
14: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot Bonès.
15: Peugeot.
16: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Fem un cop d'ullar altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. La notícia que serà útil per als que couen massa la pasta.
17: La marca de pasta italiana Barilla ha creat unes llistes de cançons a Spotify que serveixen de temporitzador. Duren exactament el temps de cocció recomanat en funció del tipus de pasta. Quan s'acaba la música, la pasta està llesta. En funció de la llista i la pasta, les cançons acostumen a durar entre 9 i 11 minuts.
1: Madrid fa servir el Tipex.
18: L'Ajuntament ha corregit l'error d'una B alta pel d'una B baixa el nom de Vicente Leixandre en una placa del Passeig Reina Victòria. Havien escrit Vicente en B alta en un monument dedicat a aquest poeta i Premi Nobel de Literatura madrileny. L'oposició li va retreure que fos un error en una escultura i no en un paper, que és més fàcil d'arreglar, ho recull el periòdico.
1: I què s'està posant de moda al Japó?
17: Doncs les cases per al plor nocturn. Dit d'una altra manera, refugis de matinada per a mares que ja no poden més. Ho llegim a l'Ara, que explica que les han batejat com a Yonaki Goya, que cafès nocturns per a mares amb nadons que ploren. Són espais amb voluntaris que intenten calmar el nadó mentre la mare descansa una estona o simplement té amb qui parlar. I és que al Japó moltes dones interioritzen que la nit és responsabilitat seva. Són locals que funcionen durant tot el dia, reobren a les 9 del vespre fins a primera hora del matí.
1: Quin souvenir triomfa a Roma?
18: Doncs un calendari de capellans guapos. Crida l'atenció de la portada de nom Giovanni Galizia, que va dir que no té res a veure amb l'Església. Ho veiem al Diari de Navarra, que recull unes paraules seves que diu: no va ser ni sacerdot ni model. Diu que va posar per ser un joc divertit, però ell, la vida, és una altra cosa que no té res a veure ni amb l'espectacle ni amb la moda. A la portada surt ben bé com si fos un capellà amb el sacoll inclòs.
1: I què han trobat a la platja d'Alacant?
17: Un bus, concretament a la platja de l'Almadrava d'Alacant. Tot apunta que és de l'època a l'imperial romana dels segles 1 o 2 després de Crist. Podria ser una de les troballes més importants en tota la història de la província d'Alacant. No és que estigués a la sorra, sinó que l'han trobat en unes excavacions per regenerar la platja. Ho explica a Punt Mèdia.
1: I el nom fa la cosa.
18: Han rescatat un jove que va caure per un pont del municipi de Pinos Puentes després de fer el pi. Ho llegim a l'Ideal de Granada, on es troba aquest municipi. La zona del succés és un punt boscós de difícil accés. El noi el van traslladar a l'Hospital de Traumatologia, on es recupera favorablement.
1: Això té pinta de broma, no? Pinos Puentes, es diu el municipi.
18: No, existeix, l'he buscat, existeix. Sí,
1: Pinos
18: sí.
1: Puentes?
18: Sí.
1: I va caure per un pont?
18: No, va caure fent el pi.
17: Fent el pi.
18: Va fer,
1: ja, ja. Pinos Puente, Puentes.
17: Clar.
1: Clar, si estàs a Pinos Puentes...
17: Ja has de fer.
1: Has de caure per un pont fent el pi.
17: Clar.
1: I ara els destacats en Internacional Economia, en Frederic Vincent i Lara García.
19: La premsa dels Estats Units detalla el nou escàndol de Donald Trump. El president nord-americà es va carallar fa uns 10 anys contra Hisenda perquè havien filtrat a la premsa dades fiscals seves i ara ha arribat a un acord per retirar la demanda. El que passa és que, en aquest acord, el govern dels Estats Units accepta una immunitat fiscal total per Trump i la seva família. El New York Times recorda que el propi diari va calcular 1.400 milions de dòlars el que Trump havia guanyat en negocis des que és president arran de negocis que s'han beneficiat del seu càrrec. Diversos diaris també carreguen contra el ministre israelí de Defensa i el seu vídeo amb els membres de la flotilla genollats i emmanillats. Le Figaro diu que el govern exposa sense cap sense dissimular la seva política de maltractament dels detinguts. I a Itàlia, d'on són diversos dels membres d'aquesta flotilla, i el Corriere della Sera diu que la primera ministra, Giorgia Meloni, està furiosa en aquest tema. Al Regne Unit, el govern havia recomanat als supermercats posar un topall a alguns productes per evitar que la inflació perjudiqui la població. The Daily Telegraph recull l'oposició fins i tot del Banc d'Anglaterra. El Financial Times ja parla de marxa enrere.
20: I avui la premsa econòmica analitza els bons resultats d'NVIDIA. Cinco Días diu que la febre pel xip generada per la intel·ligència artificial continua disparant els comptes de la companyia, que ha obtingut un benefici de 58.321 milions de dòlars. Assegura el diari que NVIDIA ha batut les previsions del mercat. Expansión publica que Hisenda perd 9.428 milions per frau en l'IVA de les llars. Aquesta xifra representa la diferència entre el que l'Estat hauria de recaptar pel consum de les famílies i el que realment ingressa. Hisenda calcula que el compliment de l'impost és del 13% i avisa que l'incompliment equival al 0,69% del PIB. I l'ON Economia avui parla del nou negoci en auge, llogar la piscina de casa teva a l'estiu. Explica que s'ha creat una plataforma que ofereix l'opció de llogar un espai privat per hores i ja hi ha més de 8.000 piscines inscrites.
1: I què destaquem a la premsa esportiva, Robert Prat?
19: Florentino Pérez podria tenir rival. La Vanguardia explica que l'empresari mexicà Enrique Riquelme decidirà dissabte si dona el pas. Riquelme creu que poden ser les últimes eleccions abans que el club passi a mans privades i no vol desaprofitar l'oportunitat. Riquelme pot competir amb Florentino Pérez.

0: Florentino Pérez, que ha trobat una pedra a la sabata que li pot treure el tro. Riquelme parla d'obligació moral i ètica de presidir el Madrid. Avui mateix comunicarà a la Junta del Club Blanc la voluntat de ser en el procés electoral. La decisió final dissabte.
1: Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar.
0: Es diu que Riquelme ha transformat el seu discurs en una setmana i ja parla com a futur president del Madrid. Mentrestant, ABC publica que Negreira no podrà ser jutjat perquè ha empitjorat la seva demència. La Vanguardia assegura que quedarà exclòs del cas. El periòdico apunta que els forenses creuen que és del tot inviable jutjar-lo. El diari El Mundo documenta, a més, amb un informe aquesta exclusió. L'esport entrevista De Jong. Reconeix que no ha sabut vendre's bé i que és normal que ell rebi més crítiques que els jugadors del planter. I el Marca avança el documental que estrena Netflix la setmana que ve. Sobre Rafa Nadal, Nadal assegura que s'ofegava amb la seva pròpia saliva i que va haver d'anar al psiquiatre.
2: I a la premsa del cor, Lamine Yamal i la seva companya de viatge, Elisenda Pineda.
3: Lamine Yamal i la influencer sevillana Inés García són parella oficial. Així ens ho han fet saber acudint plegats a la festa del Barça perpetrada ahir al vespre. Feia dies que els tamtams de la rumorologia sonaven amb força des que van enxampar la parella, sobrevolant Barcelona en helicòpter i passejant agafats de la mà per Grècia, en lloc de fer el que fan les parelles de la seva edat, que és compartir una pizza pepperoni a la Tagliatella. Inés García és una influencer sevillana de 21 anys que compta amb més de 260.000 seguidors a xarxes. Ja ho veuen, tenen doblers per comprar tots els nuggets del Kentucky per si volen tenir una tercera cita.
2: I qui fa anys avui, Canalies?
4: Avui felicitem el cantant Antonio Carmona. Una mica més, 61. També l'actriu Adriana Ozores.
2: No sé qui és.
4: La filla de l'Ozores, l'actriu.
2: Bueno, doncs 80.
4: Doncs mira, no, una mica menys, perquè avui en fa 67 i acabem felicitant també la meravellosa cantant Maite Martín.
5: Por la marxica del puerto andando...
2: 67.
4: 61. Anem pel santoral.
2: Vinga.
4: Avui és Sant Secundí, recordem principalment Sant Secundí de Còrdoba, un màrtir cristià del segle IV. Se'n sap poc de la seva vida, però sí de com va morir, un mes que se suma a la llarga llista de sants que moren decapitats. Va passar l'any 306. A Catalunya hi ha 5 persones que es diuen Secundí i 186 que es diuen Secundino.
2: Has de parlar un dia de l'hereu de Príap, que és un déu grec que va morir amb la pixa dreta.
4: Ah, no m'ho diguis?
2: Sí.
4: Així tal qual?
2: Sí, sí.
4: Estava animadet i va morir?
2: Tenia trempera, tenia el virus de la trempera.
4: Hi ha un virus que és de la trempera?
2: I tant.
4: Ah, sí?
2: Vas que tu.
4: Jo què, guapo.
2: I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 21 de maig del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Om.
6: Tal dia com avui, de fa 40 anys.
7: 21 de maig de 1986. Queden 5 mesos per saber si Barcelona acollirà els Jocs Olímpics de 1992. L'Ajuntament avança feina i ha aprovat definitivament la construcció d'un palau d'esports a Montjuïc, el que serà el Palau Sant Jordi, obra de l'arquitecte japonès Arata Isozaki. També es remodelarà l'antic estadi olímpic. Les dues obres han d'estar acabades abans de 1989. I ara fa 40 anys, el president del govern espanyol, Felipe González, es reunia durant 5 hores al Kremlin amb el president de la URSS, Mikhail Gorbachev. Un dels punts a favor de Barcelona 92 semblava que era el suport de tot el bloc soviètic. Els països de l'est votaven tots junts i Samarang se'ls havia guanyat quan havia estat ambaixador a Moscou. Acabo amb l'homenatge que es va fer a Barcelona pels 70 anys de l'escriptor Camilo José Cela. Cela aquell dia va explicar una conversa amb Picasso quan el pintor va fer 90 anys. El trobo molt jove, senyor Picasso. I la resposta d'ell va ser: quan un és jove, se n'és tota la vida.
2: Avui és 21 de maig del 2026, és el 141è dia del calendari. Falten 31 dies per l'estiu, 34 per Sant Joan i un dia pel concert de Bad Bunny a Barcelona. I així sona el dia d'avui.
6: Els sons del matí.
8: L'ampliació de la plantilla del cos dels agents dels Mossos d'Esquadra fins als 25.000 agents.
9: Un gran acte de propaganda socialista. S'ha convertit en una fàbrica de fotografies i titulars, però sobretot en una fàbrica d'incompliments.
10: Presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades.
11: Todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
12: Los mismos socios que sacaron del gobierno del Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno.
13: i jo ja em sentia més que premiada, i llavors avui haver rebut aquest premi ja em sembla com una cosa estratosfèrica, realment.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Cribatge.
14: Recerca sistemàtica indiscriminada que s'aplica a un conjunt d'elements per tal de descobrir-hi els que tenen una particularitat específica. Quan avui us expliquem que s'amplia el cribratge de càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys, vol dir que hi haurà més proves a persones asimptomàtiques per millorar la detecció d'aquesta malaltia.
2: Pirata.
14: A part del lladre de mar, pirata és un adjectiu per definir allò mancat de la deguda llicència, com una edició pirata o una emissora pirata. El govern ha accelerat la seva lluita contra les elèctriques pirata i ha fet fora 30 companyies de la llum en 2 mesos. Per cert, que molts diaris trobareu pirata entre cometes, com si fos una paraula incorrecta, quan pirata té tota la llicència per ser al diccionari.
2: Crítica.
14: Ara que la setmana de la crítica de Cans ha premiat Aina Clotet, dia per explicar les dues excepcions de criticar al diccionari. Examinar i jutjar com a crític una obra literària o artística, i la segona, fer notar els defectes de les persones o de les coses, tot i que habitualment fem servir criticar. Més per parlar de la segona, el terme original es referia al judici d'una obra. El terme despectiu va arribar més tard.
2: I també perquè hi ha molts crítics que confonen la crítica amb les seves crítiques personals. Posem-hi 3 xifres, Lara García. 16.
15: Són les persones detingudes a París per un cas d'abusos sexuals i físics en una escola bressol. Són monitors i educadors que formen part d'una investigació policial més gran en centres preescolars, per la qual la Fiscalia francesa ja ha apartat 80 de treballadors municipals.
2: 58.000 milions de dòlars.
15: Són els beneficis que ha obtingut la fabricant de xips i semiconductors Nvidia en el primer trimestre de l'exercici fiscal. Ha disparat els guanys un 210%. Ara mateix és l'empresa més gran del món per capitalització.
2: 17,9 milions de dòlars.
15: Per aquesta quantitat s'ha venut el famós quadre de Banksy, de la nena amb el globus, en una subhasta a Nova York. La imatge va aparèixer per primera vegada en forma de grafit a Londres el 2002 i després es va convertir en un dels símbols del cotitzat artista de carrer i una de les obres més estimades del Regne Unit.
2: I el veig, 3 imatges pel Forada. A la primera imatge hi veig un noi que travessa la vorera del Passeig de Gràcia, va amb texans, porta les mans a les butxaques d'una jaqueta marró, es tapa el cap amb una caputxa. És com si no volgués que se'l reconegui.
16: De fet, contrasta com va d'abrigat i com va de tapat amb la resta de gent, la majoria en màniga curta. Alguns vianants, però, sí que saben qui és. I és Bad Bunny. El cantant ja és a Barcelona i el van veure sortir d'un hotel cèntric al Passeig de Gràcia per ficar-se dins un cotxe blindat. Demà i dissabte actua a l'Estadi Olímpic, un dels concerts més esperats de l'any a la capital catalana.
2: A la segona imatge hi veig desenes de persones, molt a prop de les unes de les altres, estan agenollats, inclinats, cop cap endavant, de manera que tenen el cap tocant a terra.
16: Són els activistes de la flotilla després de ser interceptats per l'exèrcit d'Israel. La imatge, entre d'altres, la veiem en un vídeo que ha publicat un ministre del govern de Netanyahu, l'ultra Ben Gavir. El tracte vexatori i humiliant és evident. Països com els Estats Units, Alemanya, Itàlia, França o Espanya ho han denunciat. Fins i tot hi ha crítiques internes dins el mateix govern israelià.
2: I a la tercera imatge hi veig 2 persones que van amb kimono i que passegen per Viella. Júlia Albacar, què estem veient?
17: Doncs són 2 dels 300 turoperadors que estos dies es troben a la Vall d'Aran en el marc del Congrés itinerant Adventure Elevate Europe. S'hi donen cita a persones de més de 50 nacionalitats i és una de les trobades internacionals de referència del turisme actiu i de natura i que deixa estampes doncs, tan curioses com la de la imatge.
18: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquest titular que circula. Detenen un home per difondre una imatge falsa d'un llop fugint, passejant pels carrers d'una ciutat i distreure per la recerca, en aquest cas, policial. Marc Amorós, bon dia.
19: Bon dia. La notícia explica que el llop s'havia escapat d'un zoo i que totes les autoritats policials estaven buscant-lo. També explica que la imatge del llop passejant per la ciutat es va difondre per internet i que va obligar la policia a redigir l'operatiu de búsqueda de l'animal en funció d'aquesta nova imatge, que va ser considerada una pista de la seva possible ubicació. La policia va enviar un avís d'emergència als veïns, d'aquella zona de la ciutat, alertant-los de la presència del llop. Després de pentinar aquella zona, la policia no va trobar cap rastre de la presència del llop i va començar a sospitar que la imatge que havien vist a xarxes socials era falsa. Ara han detingut l'home que va difondre aquesta imatge falsa per entorpir i endarrerir l'operatiu de búsqueda que va trigar 9 dies en trobar i atrapar el llop.
2: I això és real o fals?
20: El matí de Catalunya Ràdio.
21: Si vols fer una inversió sostenible de veritat, necessites finançament a llarg termini i en bones condicions. Això és el que ofereix l'Institut Català de Finances. Un exemple clar, Som Mobilitat. Aquesta cooperativa de cotxe compartit ha pogut ampliar la seva flota de vehicles elèctrics gràcies al préstec ICF Ecoverda de la Banca Pública de la Generalitat de Catalunya. Amb aquest préstec tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys i amb condicions preferents. Tot plegat amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. En tens més informació a icf.cat.
19: Vinga, som-hi, sortim de dubte, real o fals. La notícia que ara circula i que diu que detenen un home per difondre una imatge falsa d'un llop fugit passejant pels carrers d'una ciutat i distreure la recerca policial és una notícia real. Ha passat a Corea del Sud. L'home està acusat d'obstaculitzar i distreure la recerca policial mitjançant un engany. Atenció, pot ser condemnat a 5 anys de presó o a una multa d'uns 7.000 euros. Durant l'interrogatori, l'home va declarar que havia publicat la foto falsa del llop per diversió.
2: Gràcies, Marc.
19: Adéu, bon dia.
22: Vols portar la teva empresa més lluny? Exportar o implantar-se a l'exterior és una oportunitat de creixement única en un món que no deixa de canviar. Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obre la porta a internacionalitzar la teva empresa amb seguretat i amb un acompanyament expert i personalitzat. Descobreixo acció.gencat.cat.
2: Són les 7:53. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Notícia de fa poca estona. El govern i els comuns arriben a un acord pels pressupostos.
23: Amb el seu sí, el govern ja té tots els suports necessaris. Aquest matí Salvador Illa i Jéssica Albià, que escenificaran l'acord, demà portaran els comptes al Parlament.
2: A tocar de 8:45 en parlarem amb la consellera d'Economia, Alicia Romero. I el govern espanyol i la Generalitat pacten ampliar la plantilla dels Mossos fins a 25.000 agents.
24: S'ha acordat a la reunió bilateral en què l'Estat també s'ha compromès a tirar endavant els acords amb Esquerra pels pressupostos. Albert Dalmau, conseller de Presidència.
25: El nostre objectiu és accelerar aquestes converses durant les properes hores per assegurar que Catalunya tingui un pressupost.
2: El Departament d'Educació i els sindicats acosten posicions i tornaran a reunir-se avui.
23: L'endemà d'una trobada en què els sindicats van plantejar una contraproposta que planteja, entre d'altres, que el curs que ve els docents ja cobrin 200 euros més al mes. Avui estan cridats a la vaga els mestres i professors del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre.
2: I a Madrid, Pedro Sánchez defensa José Luis Rodríguez Zapatero.
24: I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, demana als socis de l'executiu espanyol que moguin fitxa.
26: Toda la colaboración con la justicia. Todo el respeto a la presunción de inocencia. Y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
12: Los mismos socios que sacaron del gobierno del Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno.
2: Els Estats Units acusen d'assassí, en aquest cas, el cubà Raúl Castro.
23: Cuba considera que els Estats Units busquen excuses per intervenir militarment a l'illa, mentre que Donald Trump considera que no caldrà.
2: Jonathan Andic tornarà a declarar davant la jutgessa que investiga la mort del seu pare.
24: Les properes a la defensa de Jonathan asseguren que un cop conegui tot el material demanarà comparèixer de nou per rebatre els indicis que els Mossos han trobat contra ell.
2: Catalunya Ràdio estrena el 29 de maig una nova temporada de Crims al podcast.
23: Tindrà 15 capítols i l'eix central serà la premeditació. Els 5 primers capítols s'estrenaran a partir de la setmana que ve i la resta a la tardor.
2: I premi per l'actriu Aina Clotet a Canes.
24: Ha guanyat el Premi Revelació, la millor interpretació de la Setmana de la Crítica, pel seu paper a Viva, pel·lícula amb què també debuta la direcció.
27: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
28: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un dia de sol, un temps esplèndid a tot arreu i amb una temperatura que seguirà pujant. Avui es preveuen màximes de 30-34 graus a les comarques de Ponent i més de 27-28 graus a la resta de comarques de l'interior. Fins i tot a la costa es podrà arribar al voltant dels 25. Avui hi haurà alguna nuvolada al Pirineu, però no s'espera que deixin pluges.
27: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
2: I pel que fa al trànsit, noves incidències. Clàudia Serra.
29: Sí, a aquesta hora destaquem circulació molt densa a la P7 entre Parets i Santa Perpètua, especialment sentit Girona. Precaució per si hi ha hagut alguna incidència en aquest punt. I atenció, perquè també hi ha afectacions al trànsit a Tarragona. La Nacional 240 està tallada per una manifestació de docents.
2: I en aquests dies de vagues i de tensions al sector educatiu, al matí de Catalunya Ràdio reivindiquem els nostres professors.
18: Els nostres professors.
30: Jo recordo que a les classes de periodisme
0: Mercedes Milà, periodista.
1: Hi havia un professor, que després va ser un periodista conegut, que es deia Enric Sopena, que a mi em va agafar l'ànima. O sigui, va ser un professor extraordinari, molt bo, que sempre tenies ganes d'arribar a classe per les històries que podia contar. La pena és que ja no està entre nosaltres, però, bueno, envio un missatge al cel.
3: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
2: Manu Guix, bon dia!
4: Bon dia, Xiripipi!
2: Com estàs?
4: Molt bé, ara m'he recordat del Lluís Saumell, el que era el meu profe de música al col·le.
5: Què dius ara, Lluís? Deixava dormir, també.
4: No, no em deixava dormir, pobre, però el prenien pel pitu del sereno, eh? Clar. Ja sabeu que la música a les escoles
5: sí,
4: sempre és...
5: Tens tota la raó.
2: Doncs depèn, eh? No? Depèn també molt del professor, això, eh?
5: Sí, però...
4: Bueno, suposo que deu haver canviat.
2: Perquè però... la professora de música de la meva filla és encantadora i està encantada, veus? La meva filla, veus?
4: Jo no, sé, que... Lluís era meravellós.
2: Clar.
4: Era meravellós, però
5: ja,
4: era
5: meravellós. La classe, que no... classe tu, tu... la música no se l'aprenia gens
2: ja,
5: en sèrio.
2: Ja, ja, ja.
5: És cert, és cert.
2: Sí, sí. Anem a marcar el telèfon del Dani.
4: Vinga,
2: Dani,
4: anem, Dani. Anem, anem, anem.
2: Fa 17 anys. Que està junt...
4: Què diu?
2: No, perquè... Ara tu, ara, tu, ara, tu, ara ho entendràs. Ara ho entendràs. A veure si podem marcar el telèfon del Dani.
4: M'encanta, Ricard.
2: I... No. Avui no va a la
4: avui
2: línia.
4: Avui no va. Va. No va a la línia?
2: Doncs el trucaran de part de la seva mare, que diu que ja són 17 anys junts descobrint nous
4: continents.
2: Exacte.
4: Diu que han arribat allà on el vent va dur James Cook i que tot el viatge amb tu és una gran aventura i et volia dedicar aquesta cançó de Luis Fonsi que es diu Despacito.
2: Dale, Manu!

0: Molt bon dia, són les 8. I comencem pel trànsit aquí viari. Claudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. A aquesta hora destaquem circulació molt densa a l'AP7 entre Parets i Santa Perpètua, especialment sentit Girona. Precaució per si hi ha hagut alguna incidència en aquest punt. De retruc també hi ha cua a la C59 a Santa Perpètua i Mollet cap a l'enllaç a plaça 17 i la C33. I atenció, perquè també hi ha afectacions al trànsit a Tarragona. La Nacional 240 està tallada per una manifestació de docents. A la resta de carreteres, retencions habituals a aquesta hora, sobretot d'entrada cap a Barcelona.
0: El president Salvador Illa i la líder dels comuns, Jéssica Albiach, firmen aquest matí l'acord que garanteix que els pressupostos puguin tirar endavant. El compromís, que s'afegeix al tancat amb Esquerra, incideix en aspectes vinculats a les polítiques d'habitatge i mesures adreçades al tercer sector. I el govern espanyol ha assumit els compromisos que l'executiu de Salvador Illa ha signat amb Esquerra a canvi d'aquests pressupostos. Després de la reunió bilateral d'ahir, també es va anunciar la incorporació de més Mossos d'Esquadra per arribar als 25.000 el 2030. El Departament d'Educació i sindicats acosta en posicions, s'emplacen a continuar negociant aquesta tarda. S'abordarà el tema dels salaris i el govern els demana una contraproposta per escrit. Mentrestant, es mantenen les vagues. Avui és el torn dels docents de les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Indignació mundial pel tracte degradant dispensat per Israel als 400 membres de la flotilla de Gaza retinguts al port d'Ashdod. Els Estats Units, Alemanya, Itàlia, França i Espanya denuncien el vídeo vexatori publicat pel ministre ultra Ben Gavir, en què increpa els activistes pro-palestins. El mateix Netanyahu l'ha criticat per la seva actitud. La justícia nord-americana acusa l'expresident cubà Raúl Castro d'abatre dues avionetes i provocar quatre morts fa 30 anys. El cas vinculat a la lluita de l'exili cubà va passar quan Castro era ministre de Defensa i podria afrontar la pena de mort a Cuba. L'exèrcit es prepara per a una eventual invasió nord-americana. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, demanarà tornar a declarar davant la jutgessa, ara petició pròpia, que investiga la mort del seu pare per rebatre els indicis que els Mossos han trobat contra ell. L'objectiu, segons fonts de la defensa, és desmuntar el mòbil econòmic del crim. L'Audiència Nacional Espanyola conclou que les empreses han de compensar els festius que caiguin en dissabte, tot i que la decisió fa referència al sector de l'atenció al client. Els sindicats consideren que té un abast més general. La sentència encara té, però, recorregut judicial. L'actriu Aina Clotet ha rebut el Premi Revelació a la millor interpretació la Setmana de la Crítica de Canes. Ha aconseguit el guardó en viva la seva primera pel·lícula com a directora, de la qual també n'és protagonista.
2: Esports.
3: El Barça viatja avui cap a Oslo, on dissabte jugarà la final de la Champions. Graham ja s'entrena amb el grup, mentre Paredes ho fa al marge. El central del Barça, Pau Cubarsí, qualifica de bona temporada la que ha fet l'equip, tot i que se'ls han escapat la Copa i la Champions. Declaracions al Toc Costa de Catalunya Ràdio. I el Joventut es garanteix plaça de play-off a la Lliga CB de bàsquet després de guanyar el Tenerife per 98-100. I a la Champions de waterpolo masculina, l'Atlètic Barceloneta guanya l'Olympiacos 9-12 i ja sap que jugarà contra el Ferencváros a les semifinals.
0: I ens queda el temps, jornada de sol i calor amb temperatures que arribaran als 33 o 34 graus a les zones més càlides de l'interior. Les temperatures quedaran més frenades a la costa amb possibilitat d'algun núvol baix, sobretot al delta de l'Ebre. Tarda sense ruixats al Pirineu, tot i alguns núvols poc importants.
4: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem. El govern i els comuns firmaran aquest matí l'acord per als pressupostos de la Generalitat d'aquest any. Amb el suport tancat dels de Jéssica Albiach i fa dos dies del d'Esquerra, l'executiu ja té totes les garanties perquè ara sí els comptes tirin endavant. Els aprovarà demà i els portarà al Parlament per començar la tramitació. L'acord amb els comuns inclou més recursos per habitatge, 2.500 milions durant la legislatura, la creació de la Direcció General de Disciplina d'Habitatge per gestionar les sancions als propietaris incomplidors amb les normatives dels lloguers i també mesures per ampliar el parc d'habitatges de protecció oficial a través de la conversió d'oficines i locals comercials en pisos. Doncs bé, un acord que s'anirà presentant al llarg d'aquest dematí, ho seguirem en directe, un acord que arriba després que el govern tanqués la part dels comptes amb Esquerra Republicana. que inclou un seguit de mesures que s'havien de pactar amb el govern català i espanyol. Doncs bé, ahir es van reunir, l'han acordat ampliar també la plantilla dels Mossos fins a 25.000 agents, un cos que assumirà en aquest cas l'Estat. També ha donat llum verda a la línia del tren orbital, a l'organisme que controli les inversions de l'Estat i al canvi de majories al Consorci de la Zona Franca. Anem ara cap a Madrid. Paula Brujats.
2: Seran 3.000 Mossos més abans del 2030 i s'arribarà als 25.000 agents. L'augment de plantilla costarà 210 milions d'euros que assumirà íntegrament l'Estat. Ampliar la plantilla era una promesa de Salvador Illa per a aquesta legislatura. Albert Dalmau, conseller de la Presidència.
5: Si volíem fer front a les polítiques de seguretat a Catalunya, com Déu mana, feia falta ampliar fins als 25.000, que és la xifra que creiem que és l'adequada per prestar el servei necessari.
2: El govern espanyol també s'ha fet seus els compromisos d'Illa amb Esquerra per als pressupostos. Abans de final d'any s'aprovarà l'empresa mixta d'inversions i es concretaran el calendari i el finançament per al tren orbital. També d'aquí menys de 3 mesos la Generalitat ha de tenir més competències sobre el litoral.
0: El Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir aquesta tarda després que la taula sectorial entre les dues parts acabés ahir sense acord. Els representants dels docents no van acceptar les condicions plantejades i el govern els ha demanat una contraproposta per escrit. Els sindicats avancen que demanaran un augment del 8% del salari ja el curs que ve, que serien uns 200 euros més al mes, i de cara al 2028 i el 2029 volen que l'augment s'acosti al 30%. Iolanda Segura és la portaveu de l'USTEC.
6: Presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades, que hi hagi un augment salarial que sigui lineal, que vol dir que reflecteixi les nòmines de totes les persones treballadores.
0: El secretari de Millora Educativa del Departament, Ignasi Jiménez, destacava el to de la reunió.
7: S'ha de reconèixer que hi ha hagut un bon to per part de totes les organitzacions sindicals que han participat en aquesta trobada, en aquesta reunió, i que, per tant, nosaltres estem satisfets en aquest cas, doncs, perquè s'està avançant.
0: Comissions Obreres i la UGT, mentrestant, han tornat a defensar l'acord ja signat amb el govern. Doncs, tot i aquestes negociacions, continua el calendari de vagues de mestres i professors. Avui és el torn dels docents de les comarques de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. És la desena jornada de mobilitzacions aquest mes de maig, l'última abans de l'aturada del sector educatiu a tot Catalunya el proper dimecres. S'anem cap al Canar, allà hi tenim en Jordi Barranca.
8: Més d'un centenar de mestres i docents i també del nord del País Valencià, de la zona del Baix Maestrat, s'organitzen ja en aquesta trobada conjunta aquí a la zona del Canà, a tocar de mateix del riu Sénia, la frontera natural entre Catalunya i el País Valencià. Volen evidenciar que les problemàtiques i les situacions que pateixen són comunes. Sentim Miguel Martínez, docent de Benicarló, i Pau Orenya, representant d'Ostega Terres de l'Ebre.
9: I sol anar per un focus comú, sobretot les ràtios, sobretot a nivell d'infraestructura, sobretot a nivell de plantilles, però trobo que la qüestió principal que preocupa a totes les persones que estan aquí i a totes les persones que estan fent vaga aquests dies són els alumnes.
10: Sembla mentida que, malgrat la diferència de colors polítics, doncs veiem que, a més, la situació de la negociació és també compartida. És a dir, també veiem que n'hi ha un bloqueig per part de les dues administracions i n'hi ha una imposició d'uns acords.
8: Més tard, al migdia, a les 12, és quan hi ha convocada una manifestació a Tortosa, a la capital ebrenca, des d'on sortiran dues columnes que confluiran a l'altura de la plaça del Mercat. Avui també hi ha mobilitzacions a la zona del Camp de Tarragona. De fet, des d'un quart de vuit aproximadament hi ha piquets informatius a la Nacional 240, a l'entrada per aquesta via a la capital de la demarcació. De fet, hi ha hagut també talls de trànsit i més tard, en el cas de la ciutat de Tarragona, la manifestació començarà a 11:45.
4: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Indignació mundial pel tracte degradant d'Israel als 400 membres de la flotilla de Gaza retinguts al port d'Ashdod. Els Estats Units, Alemanya, Itàlia, França i Espanya denuncien el vídeo vexatori que ha publicat el ministre ultra Ben Gavir, en què increpa els activistes pro-palestins mentre estan agenollats i emmanillats. El ministre José Manuel Álvarez exigeix una disculpa.
11: Ese tratamiento es monstruoso, es indigno, es un inhumano. Exijo disculpas públicas a Israel.
0: També hi ha hagut crítiques dins del mateix govern israelià. Jerusalem, Jordi Brascó.
12: Un ultradretà israelià extremista va aparèixer al port d'Ashdod per increpar els més de 400 detinguts de la flotilla. Un comportament passat de voltes que podria quedar en anècdota lamentable si no fos perquè es tracta del ministre a càrrec de la policia del país.
13: Van venir amb molt d'orgull, com a grans herois. Ara mireu, mireu quin aspecte que tenen ara. No són herois, res, donen suport al terrorisme. Li dic al primer ministre Netanyahu que me'ls deixi per molt de temps.
12: El comportament de Ben-Gavir va ser tan indefensable que fins i tot Netanyahu se'n va desmarcar en un clar símptoma que al govern de coalició li queda molt poc temps. De fet, ahir ja es va aprovar en lectura provisional la llei que en breus ha de dissoldre la Knesset.
0: I la justícia nord-americana acusa l'expresident cubà Raúl Castro d'abatre dues avionetes i de provocar quatre morts fa 30 anys. Aquest cas, vinculat a la lluita de l'exili cubà, es va produir quan Castro era ministre de Defensa i podria afrontar la pena de mort. L'actual líder cubà, Miguel Díaz-Canel, denuncia que és una maniobra política sense fonament jurídic, però el gest de la Casa Blanca s'emmarca en la pressió per fer caure el règim. Washington, Oriol Serra.
14: El 1996, els tripulants dels dos avions de reconeixement de l'organització Germans al Rescat, que miraven de localitzar els anomenats balseros, dissidents cubans, van morir quan les forces aèries cubanes van abatre'ls. L'administració Trump ha decidit imputar els responsables polítics amb Raúl Castro al capdavant, aleshores ministre cubà de Defensa. El president nord-americà Donald Trump assegura que no hi haurà escalada bèl·lica arran de la imputació.
15: Estem alliberant Cuba, no hi haurà escalada, no crec que calgui. Mireu, el país està ensorrant, és un desastre. Han perdut el control.
14: Els Estats Units confien debilitar encara més el règim castrista amb aquest últim moviment. A Cuba, l'exèrcit es prepara per a una eventual invasió nord-americana.
0: Tornem a casa nostra. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, tornarà a declarar, ara a petició pròpia, davant la jutgessa que investiga la mort del seu pare per rebatre els indicis que els Mossos han trobat contra ell. El seu equip d'advocats està analitzant les 1.400 pàgines del sumari d'aquesta causa amb l'objectiu de desmuntar el mòbil econòmic del crim. Fonts properes a la defensa asseguren que, un cop conegui tot el material, demanarà comparèixer un altre cop davant la magistrada. L'equip jurídic d'Andic afirma que bona part dels missatges que els Mossos fan servir per exposar una mala relació entre ell i el seu pare són de fa molts anys i estan trets fora de context. També aclareixen que l'objectiu de crear una fundació per als més necessitats va seguir endavant després de la mort d'Isaac Andic i que alguns diners de l'herència s'estan destinant a projectes filantròpics. Durant la compareixença de dimarts davant la jutja, Jonathan Andic només va respondre a les preguntes del seu advocat i va quedar en llibertat després de dipositar una fiança d'€1 milió en només 20 minuts. Tornem a la política. Gabriel Rufián ha posat en quarantena la decisió de tornar a liderar Esquerra Republicana a les eleccions generals del 2027. En un col·loqui a Madrid, l'actual cap de files dels republicans al Congrés ha dit, sense entrar en detalls, que no es tornarà a presentar amb Esquerra si no es compleixen un seguit de condicions relacionades amb el grup parlamentari que ara lidera.
16: Conviene una sèrie de condicions, no hablo a nivell particular, no estoy hablando a nivell personal, que un poco también, sino a nivel de grupo parlamentario, de ser consciente de a lo que nos enfrentamos. Si no, yo no estaré.
0: El col·loqui Rufián s'ha ofert a liderar una hipotètica confluència de partits a l'esquerra del PSOE a les pròximes generals. Rufián ho defensa com una de les poques solucions per aturar l'entrada de l'extrema dreta al govern espanyol. La direcció del partit, que ja ha dit per activa i passiva que no participarà en aquest projecte, ha explicat al Més Nit de 3Cat Info que no seria una bona estratègia. Escoltem la portaveu adjunt dels republicans, Isaac Albert.
17: La voluntat d'aturar l'extrema dreta fent una coalició que no suma no és una bona estratègia.
0: Albert ha afegit que està segur que arribarà a un acord amb Rufián sobre les condicions que demana el grup parlamentari al Congrés. I Junts activarà el dia 1 de juny el procés per elegir el candidat a l'alcaldia de Barcelona. Serà amb tota probabilitat amb unes primàries que podrien enfrontar l'actual líder municipal, Jordi Martí, i l'advocat Jaume Alonso Cuevillas, sense descartar que més aspirants facin el pas. Jordi Corbalán.
18: La renúncia de Josep Rius, l'alcaldable preferit de la direcció de Carles Puigdemont, no servirà per evitar el pols intern. L'1 de juny es constituirà l'òrgan electoral i s'obrirà el procés per saber si hi ha més d'un aspirant i es fan primàries. L'únic que s'hi ha postulat oficialment és Jordi Martí, però l'advocat Jaume Alonso Cuevillas està disposat a fer el pas i podria no ser l'únic. De fet, el número 2 del partit, Jordi Turull, es va trobar ahir amb membres destacats de Junts que els darrers mesos han meditat optar a la cursa electoral, com el mateix Alonso Cuevillas, els exconsellers Giró i Argimon i la diputada Freixa. Alguns reflexionen sobre presentar-s'hi. El nom del candidat se sabrà a tot estirar el 21 de juny.
0: Doncs arribem en punt a un quart de nou, fem en connexió amb el nostre equip viari, sapiguem com tenim aquesta hora carreteres, transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Doncs a aquesta hora destaquem circulació molt densa a la P7 entre Parets i Santa Perpètua, especialment sentit Girona. Precaució en aquest punt. De retruc també hi ha cua a la C59 a Santa Perpètua i Mollet cap a l'enllaç amb la C17 i la C33. També hi ha afectacions al trànsit a Tarragona. La Nacional 240 està tallada per una manifestació de docents. A la C55 a Abrera cap a l'enllaç amb l'A2 hi ha retencions en aquest punt, i a l'AP7 entre Sant Gregori i Sal s'estan retirant vehicles d'aquesta zona. A la resta de carreteres hi ha les retencions habituals d'aquesta hora, sobretot d'entrada cap a Barcelona. Transport públic, normalitat, tret dels retards habituals a Rodalies per les limitacions de velocitat. És tot.
4: El temps.
0: Jofre Genué.
19: Continuem aquest dijous amb les temperatures elevades, amb aquesta flaire estiuenca, i de fet s'inicia la jornada bàsicament amb un cel molt serè, amb aquest sol que s'imposarà. Només hi ha alguns núvols baixos cap al delta de l'Ebre o alguns núvols prims cap a l'Empordà que aniran marxant. Avui el termòmetre ha de guanyar un parell o tres de graus més a nivell general, sempre una temperatura més frenada a la costa per la influència marítima, i els valors més alts sempre cap al Pla de Lleida, que és on la temperatura avui pot arribar als 33 o no descartem alguna primera xifra de 34. De fet, entre demà i demà passat estem a l'expectativa de que arribin els primers 35 de la temporada de manera local. I en general també un ambient més càlid que pot fer sorgir de manera també puntual a la façana litoral alguna primera xifra que no baixi dels 20 graus de la temporada. Bé, pels propers dies, a part d'aquest tocar sostre del termòmetre entre demà i demà passat, bàsicament parlem d'estabilitat, d'algunes nuvolades de tarda al Pirineu inofensives, sense pluja, potser a partir de diumenge tornin alguns petits ruixats de tarda a l'àrea del Pirineu.
4: Tresca Info.
20: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
21: Quan vulgui.
20: Que bé. Però i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
21: Tot el temps que vulgui.
20: I totes les bombolles que vulgui?
21: Totes les bombolles que vulgui.
20: I tot el relax que vulgui?
21: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
22: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions. I a més, un segon premi de 20 milions. Milionari forever.
23: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
24: Vols estudiar una enginyeria?
25: A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
24: T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada, en pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
25: Participa en la jornada de sessió informativa del 27 de maig. EUS.cat.
26: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
27: Obrim temporada amb la doctora Helena Barraquer. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit estrena el 33 i a la plataforma 3CAT.
4: 3CAT Info.
0: Passant gairebé 4 minuts d'un quart de nou, continuem amb més notícies. El director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Josep Lluís Armenter, assegura que les reserves d'aigua que té Catalunya permetran afrontar aquest estiu i el que ve sense problemes, encara que hi tornés a haver un període de sequera. En declaracions al Catalunya Nit ha explicat que és excepcional que els pantans estiguin al 95%.
28: Començarem aviat l'estiu, amb un consum més alt que tindrem tant per regadiu com el consum domèstic, amb aquest 95%, que realment és un cas excepcional, no? Tenim aigua per aquest estiu i tenim aigua per l'estiu que ve sense tenir problemes de restriccions en qualsevol cas.
0: I Sanitat amplia el cribratge de càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. Fins ara la mamografia cada 2 anys només es feia a dones de 50 a 69 i ara la franja d'edat inclourà dones més joves i més grans. La mesura s'aplicarà de manera progressiva i les comunitats tindran un màxim de 6 anys per arribar a tots els grups d'edat. A Catalunya el Departament de Salut diu que la reforma s'aplicarà d'aquí uns mesos. Clara Rosàs, gerent de la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer, celebra la mesura i demana que s'apliqui de seguida.
2: Esperem que el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya no esgoti aquest període per començar a incorporar les modificacions i ampliar el programa. S'incorpora l'evidència clínica del nombre de casos que es diagnostiquen abans dels 50 anys i després dels 65.
0: Un 10% dels càncers de mama es diagnostiquen en dones de menys de 50 anys. I ara una notícia que us destacàvem en titulars. L'Audiència Nacional determina que les empreses han de compensar els festius que caiguin en dissabte. Els treballadors podran gaudir així d'un dia lliure addicional si tenen assignat el dissabte com a dia de descans en la seva jornada laboral. Segons la sentència del tribunal, tothom té dret a gaudir d'aquests festius que no han de ser absorbits pel descans setmanal i estableix que s'han de compensar abans de 15 dies. L'Audiència dona així la raó a demandes sindicals sobre el conveni del sector de l'atenció al client com els teleoperadors i ara la sentència es podria estendre a altres àmbits. La decisió, però, encara es pot recórrer al Tribunal Suprem.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I ara Cultura, Aina Clotet i Pedro Almodóvar han estat dos dels protagonistes de les últimes hores al Festival de Cinema de Canes. L'actriu catalana ha guanyat el Premi Revelació a la millor interpretació de la Setmana de la Crítica amb la seva pel·lícula Viva. El president Salvador Illa ja ha dit que és una nova fita del cinema català i el cineasta manxec ha defensat a Marga Navidad que opta la Palma d'Or. Avui és el torn dels Javis, enviat especial a Canes, Marc Garriga.
3: Aina Clotet està exultant per aquest reconeixement a Viva, el primer llargmetratge com a directora, on també és l'actriu protagonista. S'han dut un dels tres premis que es reparteixen a la Setmana de la Crítica i ho celebraven declaracions a l'informatiu Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
5: I jo ja em sentia més que premiada i més que... I llavors, avui haver rebut aquest premi ja em sembla com una cosa estratosfèrica realment, perquè és molt complicat i t'ajuda moltíssim, t'obre molt les portes, ens està ajudant a que la pel·lícula s'estigui veient en molts països i que la puguem estrenar a molts llocs, no? I que arribem a molt públic i això no m'hagués imaginat mai, vaja.
3: A tot això, Pedro Almodóvar no li ha donat cap importància al fet que Marga Navidad no hagi recollit crítiques entusiastes generalitzades. Diu que li encanta venir a competir a Canes, però que no pateix gens pel palmarès. Ha assegurat que aquesta ja és la pel·lícula definitiva sobre ell mateix i que ara vol fer coses diferents.
6: Sí que me gustaría un cambio de rumbo. Yo ya estoy harto de mí mismo. Yo no quiero recurrir a mí mismo para seguir escribiendo. Y de hecho también estoy buscando alguien con quien escribir, porque hasta ahora he escrito en soledad. Alguien con quien compartir para que me traiga un universo distinto del mío.
3: De fet, ha concretat que té moltes ganes de tornar a fer comèdia.
6: Reconozco que he ido ganando en profundidad en este siglo y he ido perdiendo en humor. Eso mucho de menos poder hacer una película como Mujeres al borde de un ataque de nervios, que al fin y al cabo la hice yo, la escribí yo, pero digo, tendría que estar en mí el secreto de cómo hacer algo parecido de nuevo.
3: En definitiva, ha confirmat que encara té corda per unes quantes pel·lícules més.
0: I Catalunya Ràdio estrena el 29 de maig una nova temporada de Crims al podcast.
7: If you are the dealer, I'm out of the game.
0: Una temporada que té com a eix central la premeditació i que constarà de 15 capítols. 5 s'estrenaran a partir de la setmana que ve i la resta a la tardor. Ahir, però, 300 persones ja van poder sentir el primer capítol en primícia. Barcelona, Montse Pujol.
8: Carles Porta estava feliç de poder assistir a la preescolta del primer dels 15 capítols de la setena temporada de Crims. Els 5 primers es podran sentir a partir del 29 de maig i la resta a partir de la tardor. Porta, en declaracions a Catalunya Ràdio, destacava que torna a l'emissora que va veure néixer aquest projecte.
9: Avui hi ha 300 persones escoltant al mateix temps aquesta història que narrativament està concebuda per ser consumida individualment, a veure què representa això. Després és tornar a casa i tornar a fer una temporada amb Catalunya Ràdio, que és on vam començar, on vam néixer i s'ha muntat aquest fenomen que, mare de Déu, no sé ni on anirem a parar.
8: I el director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, destacava el rigor i la qualitat de Crims.
10: I aquesta setena temporada crec que és una cosa com de maduresa. I també vull acabar de dir que la clau de volta, la clau de l'èxit per mi, és, a banda de la manera d'explicar-ho i l'excel·lir i tal, el rigor amb què tractem i la delicadesa amb què tracteu a les víctimes.
9: Sí,
10: crec
9: sí.
10: Que això és marca de la casa.
8: En conjunt, l'univers Crims, ràdio i televisió supera ja els 100 milions de reproduccions des de la seva estrena el 8 de setembre del 2018.
1: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
11: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
1: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
11: Esports.
0: Montse Raya, molt bon dia. Bon dia.
12: Hola,
0: molt bon dia. Ja primera hora,
12: El Barça viatja avui cap a Oslo per jugar a la final de la Champions femenina dissabte contra l'Olympique de Lió. Graham Hansen ja s'entrena amb el grup i sembla que estarà disponible per a la final, mentre Irene Paredes es va exercitar al marge i de moment encara es dubta. Per a Caroline Graham serà un partit ben especial perquè juga molt a prop del seu poble. Ho explica a TV3.
13: És un dia especial en casa, muy a casa para mí porque crecí justo ahí, muchas memorias de este campo, de toda la vida. Si ojalá pasa, sería muy guay. Toda la afición del Barça, soy segura que va a haber un montón de gente por parte de Barcelona, nos va a dar un plus en el partido.
12: Les blaugranes fan aquest matí un últim entrenament a la ciutat esportiva i a primera hora de la tarda viatgen ja cap a Noruega. Mentrestant, Pau Cubarsí reconeix que han tancat una bona temporada amb el Barça, tot i que la Copa i la Champions se'ls ha escapat. Són declaracions del central blaugrana en una entrevista al Tot Costa Catalunya Ràdio.
14: No, incomplet no, perquè al final tot són bones temporades, al final has aconseguit dos títols que jo crec que també són importants també per l'afició, perquè també fa molt que potser no teníem aquest rendiment de títols i al final que vinguin tots seran benvinguts. Sí que al final sempre queden les espinetes de, per exemple, la Copa del Rei o la Champions, en aquest cas aquesta temporada.
12: Cubarsí confia agafar el lideratge de l'equip en defensa com a repte personal per a la nova temporada. La plantilla del Barça va celebrar el títol de Lliga i de la Supercopa en un sopar i a la nit el president electe, Joan Laporta, agraïa la feina de la plantilla.
15: Us estem molt agraïts per tot el que feu, per l'esforç que feu i per el talent que teniu, però sobretot per aquest esperit de grup, aquest esperit d'equip que teniu, que és la clau de l'èxit. Visca el Barça i visca Catalunya.
12: Avui la plantilla anirà a PortAventura. Hores abans, el president interí del Barça, Rafa Juste, diu que la decisió, deia que la decisió més difícil del mandat anterior va ser l'equilibri entre l'apartat econòmic i l'esportiu del club. Juste sosté que mantindran la prudència en aquest sentit.
16: Quan es guanya tot és molt més senzill. Quan no passa això és quan tens que tindre el cap més fred, perquè llavors pots fer més equivocacions i llavors estires més el braç que la màniga. Mentre estiguem nosaltres no prendrem cap decisió que comporti posar el Barça en risc.
12: I encara en futbol, la Comissió Antiviolència ha declarat del risc el partit Girona-Elx de 17.

0: Somos muchos que tenemos la obligación ética y moral de que el Real Madrid siga siendo de sus socios.
1: L'Aston Villa, amb Unai Emery a la banqueta, és el campió de l'Europa League després de guanyar la final 3-0 davant el Friburg alemany. És el cinquè títol de la Lliga Europa per al tècnic basc Unai Emery. El Joventut guanya la pista del Tenerife i es garanteix la plaça per al play-off a la Lliga de Bàsquet. Els badalonins es van imposar ahir a domicili contra el Tenerife, 98-100 a la pròrroga, en partit pendent de la jornada 30. Els verd i negres van aconseguir el triomf amb remuntada de 17 punts inclosa. Dani Miret, entrenador de la penya.
2: Supone un objetivo conseguido en una liga que tiene un mérito el equipo increíble. Llegar a estar tan arriba, siendo tan exigente a nivel mental y a nivel físico esta competición, es muy difícil.
1: En waterpolo, el Sant Andreu es pot classificar avui per a la final de la Lliga Femenina si guanya contra el Terrassa. Les andreuenques tenen un 1-0 a favor. A l'altra semifinal, victòria de Mataró davant el Sabadell 13-6 al primer partit. Destaca un parcial de 6-0 al tercer quart del partit. La portera del Mataró, Mariona Tarré, ho analitza.
3: Molt contentes pel resultat estem, perquè jo crec que ningú no ens esperava aquest resultat. Sí que, evidentment, confiem molt en les nostres possibilitats i el camí que estem construint i els entrenos que estem fent, que són molt treballats i molt durs.
1: I a la Champions masculina de waterpolo, l'Atleti Barceloneta tanca la lligueta de quarts amb un ple de victòries després de guanyar l'Olympiacos 9-12. Els mariners ja saben que jugaran contra el Ferencváros a les semifinals de la final a 4 que es disputarà a Malta a mitjans de juny. Els hongaresos són els campions de les dues últimes edicions. I en handbol, el capità del Granollers, Sergi Franco, deixarà el club a final de temporada després d'11 anys.

0: 3CAT Info.
1: 8:45, tornem a connectar aquesta hora amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia, doncs a aquesta hora estem pendents de retencions a la C-16 dins dels túnels de Vallvidrera. Hi ha força cua des de la Floresta, sentit Barcelona. Estem pendents per una possible incidència en aquest punt. I seguim amb afectacions a la Nacional 240, a Tarragona. Tallada per manifestació cap al centre de la ciutat. Hi ha congestió en aquest punt i també a les vies de l'entorn. I també a l'AP-7, a Salt, sentit nord, hi ha retencions perquè s'estan retirant els vehicles després d'un accident.
1: Repàs el més destacat aquesta hora. Govern i Comuns firmen aquest matí l'acord que garantirà l'aprovació dels pressupostos. El compromís incideix en aspectes vinculats a les polítiques d'habitatge i mesures adreçades al tercer sector. Ahir el govern espanyol va assumir els compromisos de l'executiu català amb Esquerra Republicana a canvi d'aquests comptes i també va anunciar la incorporació de més Mossos d'Esquadra, 3.000, per arribar als 25.000 agents al 2030. L'altra qüestió destacada, el Departament d'Educació i sindicats acosten posicions, s'emplacen a continuar negociant aquesta tarda. S'abordarà el tema dels salaris i el govern els demana una contraproposta per escrit. Mentrestant, es mantenen les vagues. Avui és el torn dels docents a les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Des d'ara fins les 9 també us explicarem que l'Iran estudia l'última proposta de pau dels Estats Units. Donald Trump diu ara que no té pressa per tancar l'acord de pau, sempre que sigui un bon acord, les perspectives d'entesa i que ahir tres petroliers poguessin travessar l'estret d'Hormuz han tingut un impacte positiu en els mercats internacionals. I detinguts 16 monitors i educadors d'una escola bressol de París per abusos sexuals i físics a menors. Els arrestats formen part d'una investigació policial més gran en centres preescolars, per la qual la Fiscalia francesa ja ha apartat una vuitantena de treballadors municipals per sospites sobre el seu comportament. Aquí a casa nostra reobre el debat sobre les garanties que ofereix el sistema de protecció de víctimes de violència masclista, això després de l'assassinat d'una dona per part de la seva exparella Figueres, que tenia vigent un ordre d'allunyament. I en esports, Montserrat Raya, molt bon dia.
3: Hola, bon dia. El Barça femení viatja avui cap a Oslo. Dissabte jugarà la final de la Champions. Graham ja s'entrena amb el grup, mentre Paredes ho fa al marge.
1: I el temps, jornada de sol, de calor, amb temperatures que arribaran als 33 o 34 graus a les zones més càlides de l'interior. Les temperatures quedaran més frenades a la costa, amb possibilitat d'algun núvol baix, sobretot al delta de l'Ebre. Tarda sense ruixats al Pirineu, tot i alguns núvols poc importants. Passen 3 minuts de 9:45. El govern i els comuns

0: Junts firmaran aquest matí l'acord per als pressupostos de la Generalitat d'aquest any. Amb el suport tancat dels de Jéssica Albiach i fa dos dies del d'Esquerra, l'executiu té ara sí totes les garanties perquè els comptes tirin endavant. Els aprovarà demà i els portarà al Parlament per començar la tramitació. L'acord amb els comuns inclou més recursos per a habitatge, 2.500 milions durant la legislatura, també la creació de la Direcció General de Disciplina d'Habitatge per gestionar les sancions als propietaris incomplidors amb les normatives de lloguer i mesures per ampliar el parc d'habitatge de protecció oficial a través de la conversió d'oficines i locals comercials en pisos. Pel que fa a l'acord del govern amb Esquerra, que inclou un seguit de mesures que s'havien de pactar entre govern català i espanyol, doncs bé, ahir es van reunir, han acordat ampliar la plantilla dels Mossos fins a 25.000 agents, un cos que assumirà l'Estat, i també han donat llum verda a la línia del tren orbital, a l'organisme que controli les inversions de l'Estat i al canvi de majories al Consorci de la Zona Franca a Madrid. Paula Brujats.
1: Seran 3.000 Mossos més abans del 2030 i s'arribarà als 25.000 agents. L'augment de plantilla costarà 210 milions d'euros que assumirà íntegrament l'Estat. Ampliar la plantilla era una promesa de Salvador Illa per a aquesta legislatura. Albert Dalmau, conseller de la Presidència.
2: Si volíem fer front a les polítiques de seguretat a Catalunya com Déu mana, feia falta ampliar fins als 25.000, que és la xifra que creiem que és l'adequada per prestar el servei necessari.
1: El govern espanyol també s'ha fet seus els compromisos d'Illa amb Esquerra per als pressupostos. Abans de final d'any s'aprovarà l'empresa mixta d'inversions i es concretaran el calendari i el finançament per al tren orbital. També d'aquí menys de 3 mesos la Generalitat ha de tenir més competències sobre el litoral.
0: Parlem ara del conflicte al sector de l'educació. El departament i els sindicats es tornen a reunir aquesta tarda després que la taula sectorial entre les dues parts d'ahir acabés sense acord. Els representants dels docents no van acceptar les condicions plantejades i el govern els ha demanat una contraproposta per escrit. Els sindicats avancen que demanaran un augment del 8% del salari ja per al curs que ve, que serien uns 200 euros més al mes, i de cara al 2028 i al 2029 volen que l'augment s'acosti al 30%. Iolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
3: Presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades, que hi hagi un augment salarial que sigui lineal, que vol dir que es reflecteixi les nòmines de totes les persones treballadores.
0: El secretari de Millora Educativa del Departament, Ignasi Jiménez, destacava el to de la reunió.
4: S'ha de reconèixer que hi ha hagut un bon to per part de totes les organitzacions sindicals que han participat en aquesta trobada, en aquesta reunió, i que, per tant, nosaltres estem satisfets en aquest cas, doncs, perquè s'està avançant.
0: Doncs bé, tot i aquestes negociacions, continua el calendari de vagues de mestres i professors. Avui és el torn dels docents del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. És la desena jornada de mobilitzacions aquest mes de maig, l'última abans de l'aturada del sector educatiu a tot Catalunya proper dimecres. A aquesta hora podem marxar en directe cap al Cana. Jordi Barranca, molt bon dia.
5: Hola, Àngels, molt bon dia. Sí, aquí uns 200 professors i docents tant de Terres de l'Ebre com també del País Valencià en aquests moments estan tallant la Nacional 340 en tots dos sentits. Un cop passat al riu Sénia, estem, per entendre'ns, a l'altura de Vinaròs, al Baix Maestrat, és a dir, ja en territori valencià. El que volen posar en evidència amb aquest acte és que les demandes del sector educatiu a banda i banda, com dèiem, del riu Sénia, és a dir, tant al Principat com també al País Valencià, tot i els diferents colors polítics que governen en cada una de les dues administracions són les mateixes. Sentim Miguel Martínez, que és docent de Benicarló, i Pau Orenya, que és el portaveu d'USTEC aquí a les Terres de l'Ebre.
6: I sol anar per un focus comú, sobretot les ràtios, sobretot a nivell d'infraestructures, sobretot a nivell de plantilles, però trobo que la qüestió principal que preocupa a totes les persones que estan aquí i a totes les persones que estan fent vaga aquests dies són els alumnes.
7: Sembla mentida que, malgrat la diferència de colors polítics, doncs veiem que, a més, la situació de la negociació és també compartida, és a dir, també veiem que n'hi ha un bloqueig per part de les dues administracions i n'hi ha una imposició d'uns acords.
5: Aquí, entre les pancartes que podem veure, hi ha l'Ocenia no és frontera, dignitat educativa, o els docents lluitant, també estem ensenyant. Més tard, cap a mig matí, es dirigiran cap a Tortosa, on a les 12 hi ha convocada una manifestació que tindrà dues columnes que confluiran a la zona de la plaça del Mercat. Aquí ara el que s'està fent és preparar un esmorzar popular, una baldanada, però aquesta no és, com bé dèieu, l'única mobilització avui a tot el conjunt de la demarcació de Tarragona i també Terres de l'Ebre, perquè al Camp de Tarragona també està fent talls en una nacional, en aquest cas a la 240, a l'entrada a Tarragona, venint de Valls, a la zona de l'Alcamp, també en aquesta jornada de mobilització de vaga del sector educatiu.
0: Perfecte, doncs ho anirem seguint durant tota aquesta jornada, aquestes protestes. Jordi Barranca, molt bon dia.
5: Gràcies, adéu, bon dia.
8: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: 7 minuts i arribarem a 3 quarts de 9. L'Iran estudia l'última proposta de pau que els ha fet arribar a la Casa Blanca. Ho ha confirmat el portaveu dels Ministeris d'Afers Estrangers del país persa, que alhora ha recordat que el règim dels ayatolars exigeix el desbloqueig dels ports iranians i dels béns iranians a l'estranger. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit ara que no té pressa excessiva per tancar l'acord de pau, sempre que sigui un bon acord.
9: Estem parlant amb gent amb talent i bona capacitat intel·lectual i n'estem força impressionats. Així que esperem que aquesta gent arribi a un acord que sigui bo per a tothom. Si puc evitar una guerra esperant un parell de dies més, si puc evitar que gent mori allargant-ho un parell de dies, crec que serà una bona cosa.
0: Les perspectives d'acord i el fet que ahir tres petroliers poguessin travessar l'estret d'Hormuz ha tingut un bon impacte en els mercats internacionals. El preu del petroli ha baixat gairebé un 7% i el barril Brent se situa als 105 dòlars. A les borses, el Dow Jones va pujar un 1,3% i els principals indicadors europeus entre un 1 i un 2%. Els mercats asiàtics també han obert avui a l'alça. Ens situem ara a França, detingudes 16 persones a París per un cas d'abusos sexuals i físics en una escola bressol. Són monitors i educadors que formen part d'una investigació policial més gran en centres preescolars, per la qual la Fiscalia Francesa ja ha apartat una vuitantena de treballadors municipals. París, Isabel Galí.
10: 16 monitors i educadors d'una escola d'infantil de París detinguts per violència sexual i física als menors. Molts d'ells ja no hi treballaven i formen part dels 78 que des d'inicis d'any han estat apartats de la feina per sospites sobre el seu comportament. Unes xifres intolerables, reconeixia l'alcalde de París, Emmanuel Grégoire.
11: Aquestes xifres ens han d'obligar a qüestionar-nos de manera profunda. Cal revisar-ho tot des de l'inici amb un objectiu, tolerància zero.
10: Això mentre la Fiscalia de París investiga denúncies per abusos sexuals en 10 guarderies, 84 centres d'infantil i una vintena d'escoles primàries de la ciutat.
0: I aquí a casa nostra, debat obert sobre les garanties del sistema de protecció de víctimes de violència masclista després del crim de Figueres, on l'autor tenia un ordre d'allunyament que havia trencat i que va aprofitar per agredir l'exparella. De fet, des del Col·legi de l'Advocacia de Girona expliquen que aquestes ordres no acostumen a funcionar amb perfils de delinqüents molt violents. Ahir dos actes al municipi van servir per recordar la víctima i mostrar públicament la condemna i el rebuig pel crim. Figueres, Núria Paraire.
1: Ha estat un minut de silenci molt seguit amb la participació de veïns, representants del govern municipal i del govern de la Generalitat. L'alcalde Jordi Masquef ha lamentat que les administracions no han estat a l'altura.
12: Malauradament el sistema ha fallat. Ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema ha protegit com havia de ser a una víctima.
1: La víctima tenia 33 anys i la seva exparella, un home de 48 anys, li hauria clavat diverses ganivetades a la plaça Josep Tarradellas. La responsable de la Comissió de Violència Masclista del Col·legi de l'Advocacia de Girona, Maria Carme Castanyer, explica que les ordres d'allunyament no serveixen en persones violentes.
13: En aquests perfils d'alt risc, si l'agressor està disposat a saltar-se les normes, no hi ha un paper judicial que l'aturi. Per tant, en aquests casos, el que s'hauria de fer és adoptar mesures més limitatives de llibertat, com per exemple una presó provisional per tal de reforçar la protecció de la víctima.
1: L'Ajuntament es personarà com a acusació popular en el cas.
0: Més notícies. L'Organització Europea de Consumidors denuncia davant la Comissió Europea Meta, TikTok i Google per no actuar contra la proliferació d'anuncis d'estafes financeres a les seves plataformes. En els últims mesos, aquesta organització i les associacions de consumidors de 13 països han denunciat fins a 900 anuncis sospitosos de vulnerar la Llei Europea de Serveis Digitals. Nieves Rodeiro, portaveu de la plataforma denunciant CQ, explica alguns dels casos que s'han trobat.
14: Estamos hablando de falsas inversiones, esquemas piramidales o fraudes vinculados a criptoactivos que circulan en plataformas utilizadas diariamente por millones de personas consumidoras.
0: Critiquen que davant d'això les plataformes només han retirat el 27% d'aquests anuncis denunciats i que la resta de peticions directament no les han atès. En el cas de Meta, per exemple, asseguren que no bloqueja els comptes fraudulents que li aporten el 10% dels ingressos totals. Sobre TikTok i Google també lamenten que no apliquen filtres de seguretat i que amb aquestes pràctiques deixen milions de consumidors europeus exposats al frau financer. SpaceX, l'empresa de satèl·lits i coets d'Elon Musk, anuncia els seus plans per sortir a borsa. Tot apunta que podria ser l'estrena als parquets més important de la història. Debutarà el 8 de juny al Nasdaq. Musk posarà a la venda menys d'un 10% de les accions, és a dir, que reserva el 90% dels títols per exercir un control absolut d'aquesta empresa. Espera recaptar 80.000 milions de dòlars, cosa que faria que SpaceX tingués un valor en borsa d'1,75 bilions de dòlars. En el fullet de sortir de borsa, el magnat admet que, malgrat els mil milionaris ingressos, l'empresa té unes pèrdues de 4.200 milions de dòlars. Musk, que també és el màxim accionista de Tesla, es convertirà en l'únic inversor amb el control de dues de les empreses tecnològiques més grans al mercat. Ara mateix, l'empresa més gran per capitalització és el fabricant de xips i semiconductors Nvidia, que ha disparat els guanys un 210%. Ha presentat un benefici net de més de 58.000 milions de dòlars en el primer trimestre de l'exercici fiscal. La companyia assegura que tenen una posició única en el camp de la intel·ligència artificial perquè són l'única plataforma que s'adapta a tots els models d'IA. Aquí a casa nostra, la subhasta de les dues fàbriques que l'empresa Serra Soldadura té a la zona franca de Barcelona queda deserta i deixa en l'aire el futur de les 180 persones que hi treballen. Els sindicats asseguren que, malgrat això, hi ha una desena d'empreses interessades en les plantes i demanen que s'intenti tancar un acord amb alguna d'elles abans que s'acabin les negociacions de l'ERO, que és el dia 29. Sebastián Zamora és delegat sindical de la CGT.
15: Estem segurs, per això, aquesta setmana que queda ens sembla molt, molt, molt important per trobar viabilitat, per donar més temps a les empreses que estiguessin interessades perquè s'ho pensin i posin el seu projecte sobre la taula i dugui a terme la viabilitat de Serra.
0: Els treballadors es manifestaran avui davant de la seu de la seva matriu, el grup Aernova, al País Basc. Serra Soldadura afronta un concurs de creditors que posa en risc mig miler de llocs de treball perquè afecta tant els empleats propis com els de les empreses proveïdores que en depenen.

0: Arribem a 9:15. Tornem a connectar amb el nostre equip viari. Sapiguem com estan les incidències de les que ens parlava la Clàudia Serra ara fa tot just un quart d'hora. Clàudia, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Doncs segueixen les retencions que us explicàvem ara fa 15 minuts a la C-16 dins dels túnels de Vallvidrera perquè hi ha hagut un accident segons trànsit entre un cotxe i una moto que provoca cua des de la Floresta sentit Barcelona. En aquest punt només hi ha un carril obert. I tenim retencions també a la C-55, a Abrera, cap a l'enllaç amb l'A2. Per contra, millora ja el trànsit a la P7, a Salt, sentit nord. Aquí hi ha hagut un accident, hi havia un carril tallat perquè s'estaven retirant vehicles, però ara la circulació ja és més fluida. A Tarragona segueixen les afectacions a la Nacional 240. Recordem que es troba tallada per manifestació en aquesta nova jornada de vaga de docents. Cap al centre de la ciutat s'està fent aquesta manifestació i això està provocant congestió a les vies de l'entorn d'aquest punt, com la T11 i la 27, per on s'està regulant el trànsit. Millora també la situació que us comentàvem fa uns minuts a la P7, entre Barberà i Parets, sentit Girona. Aquí ara ja la circulació també és molt més fluida. I pel que fa al transport públic, sense incidències destacades, tret de les retencions habituals d'aquesta hora a Rodalies.
0: El temps. Jofre Genué.
2: Les temperatures més altes aquesta matinada s'han produït a la façana del litoral, amb aquests 19 graus a la ciutat de Barcelona, o també a la Ràpita, o també a Portbou, aquí amb una miqueta de tramuntana rescalfada molt lleugera que marxarà, o vents de Terral. Bé, al llarg del dia d'avui esperem que la temperatura s'enfili una miqueta més respecte ahir. De fet, a l'interior del país la matinada ha sigut molt agradable, entre els 10 a 15 graus a moltes poblacions, 15 a Lleida, 13 a Girona, també aquests 15 a Tarragona. I els vols més baixos, doncs 6 a Barruera, aquests 7 a Ger, a Prades han arribat fins als 4, o també a Alta Muntanya, com a valor més baix aquests 4 a Núria, gairebé a 2.000 metres. Avui les màximes, tocar dels 33 o potser 34 al Pla de Lleida, que és on esperem que s'enfili més el termòmetre, al llarg de primeres hores de la tarda, i els valors més frenats cap a la zona del Pirineu, òbviament, però també cap a la façana litoral per la influència marítima. Aquest contrast de temperatures no descartem que generi algun núvol baix, sobretot cap al delta de l'Ebre, però poca cosa més. Tarda amb algunes núvols al Pirineu inofensives. De fet, no esperem ruixats al llarg d'aquests propers dies. Si n'hi ha algun, serà molt aïllat i seran més probables potser a partir de diumenge. Entre demà i demà passat, els termòmetres tocaran sostre i molt probablement puguin arribar a les primeres xifres de 35 graus de manera local a Ponent.
0: Tresca Info. Passant 3 minuts de 9:15.
3: Catalunya al dia.
0: Avui comencem aquest bloc de notícies de proximitat a Lleida, on aquests dies s'està celebrant un simposi estatal sobre enllumenat públic, que reuneix més de 400 especialistes i que aborda temes com l'augment del cost de la tarifa de la llum a les ciutats o la contaminació lumínica. Precisament, Lleida està treballant en un pla per renovar tot l'enllumenat i convertir-se en una de les primeres capitals de l'estat espanyol a tenir fanals de baix consum. Lleida, Juliol Becar.
4: El pla per renovar l'enllumenat a la ciutat preveu posar bombetes LED a 14.500 punts de llum, un projecte que permetrà reduir un 64% el consum d'energia actual. Té un cost de 31 milions d'euros i vol situar Lleida com una de les capitals pioneres a l'estat a renovar tot l'enllumenat. Ho destacava així la tinent d'alcaldia d'Agenda Urbana, Begoña Iglesias, durant la inauguració del simposi.
5: És un projecte transformador que no consiste únicamente en cambiar luminàries, sinó també en replantear pues, una forma integral cómo gestionamos, cómo mantenemos alumbrado público en nuestra ciudad.
4: La renovació s'espera que estigui enllestida al febrer de l'any vinent i de moment ja s'han posat bombetes LED al 30% dels fanals. Una mesura molt reivindicada per les associacions de veïns que denuncien que la ciutat tenia més de 200 punts amb mala il·luminació. Sentim Toni Baró, president de la Federació d'Associacions de Veïns, i Beni Ros, presidenta de l'Associació de Veïns de Capport.
6: Pràcticament a tots els barris hi ha alguns punts que us fa més cosa, no? I sobretot els límits de la ciutat, i que algunes zones, pues, per exemple, de la canalització.
7: És veritat que hi ha punts foscos per la inseguretat i el que estan espatllats s'han de canviar.
4: El simposi d'enllumenat s'allargarà fins demà divendres, centrat estany en l'impacte que té per a les finances municipals la pujada del preu de la llum o en com reduir la contaminació lumínica.
0: I ara anem cap a les comarques de Girona. Una onada de robatoris al poble de Cabanes, a l'Alt Empordà, molt a prop de Figueres, ha fet que s'hagi accelerat la posada d'una càmera de vigilància per llegir la matrícula dels cotxes. Els Mossos investiguen els casos en els quals no hi ha hagut ferits, però que han creat força alarma entre els veïns. Fèlix Martín.
8: Des del gener han denunciat 8 robatoris a Cabanes. Poden semblar pocs, però és una situació excepcional en un poble petit d'un miler d'habitants. I tots amb característiques molt semblants. Ha concretat a 3CAT Info l'alcaldessa Núria Camp de la Creu.
9: Són cases de primera residència que tenen a darrere doncs, camps o camins, accessos de patis, on ells han pogut vigilar i veure que la persona marxés i poder-se sortir ràpid. Entren, se'n van directe al que els interessa, diners, joies, en 10 minuts t'ho desvaligen i marxen. Sí que hi ha hagut algun cas que han entrat amb algú a dintre, però no ha passat res. O sigui, van a lo que van i se'n van.
8: A l'Alt Empordà ja hi ha un projecte per posar càmeres lectores de matrícules a moltes poblacions. Cabanes n'és un, i en aquests casos han acordat accelerar la instal·lació perquè d'aquí a poques setmanes ja estigui funcionant.
0: L'Ajuntament de Tarragona promou la protecció dels més de 3.400 gats que hi ha als carrers de la ciutat. Diuen que són indispensables per mantenir l'ecosistema urbà i controlar plagues de rates o ratolins, com la que afecta els jardins del Camp de Mart. Tarragona, Ricard Boigas.
10: El consistori ha demanat respecte per a les voluntàries acreditades que cuiden diàriament les més de 300 colònies felines que hi ha a Tarragona. De les 270 persones que alimenten i tenen cura dels gats a la ciutat, més del 65% han fet un curs de formació i han rebut el carnet i l'armilla que les identifica per fer una gestió ètica de les colònies. La regidora de Benestar Animal, Sandra Ramos, diu que l'evolució de les plagues d'arrossegador seria molt pitjor sense l'existència dels més de 3.400 gats que hi ha als carrers.
11: Aquests peludets, que a vegades els trobem per tot arreu i que ens sorprèn, ens ajuden a mantenir l'ecosistema urbà de la nostra ciutat. Cacen ratolins, rates, cacen insectes, i si no en tinguéssim totes aquestes poblacions d'altres animalons que ens agraden bastant poc, doncs potser estarien bastant més extesos per la ciutat.
10: El lliurament de les acreditacions a les voluntàries coincideix amb l'existència d'una plaga de ratolins que afecta una àrea dels jardins del Camp de Mar. Tècnics municipals han perimetrat l'àrea per fer-hi un tractament per controlar els rossegadors.
0: La carnisseria Porter Stop de Vilaller guanya el primer premi del concurs nacional de llonganissa de tipus pagès de Catalunya. És el quart guardó de l'any per a l'establiment en ple 50è aniversari del negoci i en un any especialment destacat per aquesta carnisseria a l'Alta Ribagorça. Vilaller, Pau Rovira.
12: En aquesta edició del concurs hi han participat una vintena de llonganisses de pagès de 8 comarques diferents. La guanyadora ha estat la del negoci familiar regentat per Josep Lluís Porter i la seva mare, Anna Stop, que continua treballant al taulell amb 75 anys.
13: Pues la veritat, sí, estem molt contents perquè han sigut 3-4 premis aquest any en 2 mesos i bueno, ja en teníem des del 2013, vam tindre medalla d'or del Pirineu. Els principis els tenim des nostres àvies, des mares i pues, posem molt carinyo i molt entusiasmo i fem en molt amor i res més.
12: El jurat ha destacat la qualitat del producte per l'elaboració tradicional i l'ús de parts nobles del porc. Porter defensa el valor de la cuina del Pirineu i la necessitat de reivindicar els productes locals, així com també la tradició oral i l'aprenentatge dels mestres xarcuters.
14: Nosaltres que tenim una producció molt limitada i nosaltres creiem que hem de tornar a lo d'abans, a la tradició, a l'artesania, a poques quantitats, a no industrialitzar i llavors a tenir una producció petita, doncs pots controlar tots els processos i la carn ha de ser molt fresca, tècnica, la tradició, que ja la tenim molt bona dels nostres àvies, però sobretot també la tècnica amb la formació és primordial.
12: Un reconeixement que arriba en un any simbòlic per a la carnisseria, que celebra mig segle d'història.
0: I ara parlem de la Patum. Perquè la d'aquest any, que es farà la primera setmana de juny, batrà rècords d'ingressos. L'aportació econòmica externa arriba als 340.000 euros, cosa que permetrà assumir gairebé la meitat del cost de la festa. El que més creix és la inversió pública, la de la Generalitat. Passa per primera vegada de 125.000 euros a 200.000. I la partida que la Diputació de Barcelona destina a aquestes festes passa de 15.000 a 65.000 euros. El regidor de Patum i alcalde de Berga és Ivan Sánchez.
15: L'objectiu és seguir treballant per fer la Patum cada vegada més sostenible, doncs, també econòmicament.
0: A finals d'any es farà públic el resultat d'un estudi de la Diputació de Barcelona per saber, precisament, quin és l'impacte econòmic de la festa a la ciutat.
3: Al Catalunya al dia parlem de tu.
16: I de tu, i de tu.
3: Sí, sí, i de tu també. Ens interessa saber què passa al teu voltant.
16: I som i t'escoltem, amb rigor, amb confiança.
17: I no quedarà pagesia i un dels...
3: La nostra xarxa de corresponsals és el nostre múscul, la nostra raó de ser.
18: 170.000 turistes.
19: El projecte ha reduït dimensions.
20: Entre l'Aldea Amposta de Tortosa i...
3: Cada dia d'una a dues del migdia, Catalunya al dia. El teu entorn més proper, amb Estel Batet. A 3CAT Info.
0: 5 minuts i arribarem a les 9.
3: Esports.
0: Montse Raya, molt bon dia.
21: Hola, molt bon dia, Àngels. El Barça viatja avui cap a Oslo per jugar a la final de la Champions femenina dissabte contra l'Olympique de Lió. Graham Hansen ja s'entrena amb el grup i sembla que estarà disponible per aquesta final, mentre Irene Paredes es va exercitar al marge i de moment encara és dubte. Sentim la portera blaugrana Catacoll parlant de la final de l'any passat que van perdre.
22: Sí, és vera que l'any passat va fer mal, no?, perdre aquella final, que, bueno, al final, pues, a lo millor creus que sí que la pots guanyar i no estàs jugant amb el futbol i no la guanyes. I, òbviament, com va acabar aquell partit, teníem clar que enguany volíem estar a una nova final i guanyar-la.
21: Les blaugranes fan aquest matí un últim entrenament a partir de les 11 a la ciutat esportiva i a primera hora de la tarda viatgen cap a Noruega. Mentrestant, Pau Cubarsí reconeix que han tancat una bona temporada amb el Barça, tot i que la Copa i la Champions se'ls han escapat. En declaracions al Toc Costa de Catalunya Ràdio, el central blaugrana diu que vol agafar el lideratge de l'equip en defensa com a repte personal per a la nova temporada.
23: El tema de lideratge, començar a agafar també aquest rol d'intentar ser líder, perquè al final jo crec que la defensa després del porter doncs és el que ho veu tot el camp i al final jo crec que també és una manera de millorar aquest tema perquè el lideratge és important.
21: La plantilla del Barça va celebrar el títol de Lliga i de la Supercopa en un sopar i a la nit, i encara en futbol, la Comissió Antiviolència ha declarat d'alt risc el partit Girona-Elche de dissabte a la primera divisió en què els dos equips es juguen la permanència. Enrique Riquelme decidirà dissabte si es presenta com a president del Madrid. L'empresari alacantí esgotarà el termini al màxim abans de prendre una decisió. Un Riquelme que alerta del perill de privatització del Madrid.
24: Pueden ser las últimas elecciones porque viene la privatización, ¿no? Es lo que se anuncia. Y creemos muchos que tenemos la obligación ética y moral de que el Real Madrid siga siendo de sus socios.
21: I encara en futbol, l'Aston Villa és el campió de l'Europa League després de guanyar la final 3-0 davant el Friburg alemany. És el cinquè títol de la Lliga Europa per al tècnic basc Unai Emery.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
21: Parlem de bàsquet. El Joventut guanya la pista del Tenerife i es garanteix plaça per al play-off de la Lliga ACB. Els badalonins es van imposar ja a domicili contra el Tenerife per 98-100 a la pròrroga, en partit pendent de la jornada 30. Els verdinegres van aconseguir el triomf amb remuntada de 17 punts inclosa. Dani Miret, entrenador de la penya.
25: Después del golpe que sufrimos en la BCL, era humano bajar el listón, caer, no hemos caído, hemos creído todos que merecíamos acabar fuerte y creo que pues ahora también hemos hecho un fichaje que nos va a ayudar a acabar con esta energía.
21: Justament el nou reforç del Joventut, Janis Moren, va debutar ahir jugant 6 minuts. En waterpolo, el Sant Andreu es pot classificar avui per a la final de la Lliga Femenina si guanya contra el Terrassa. Les andreuenques tenen un 1-0 a favor. A l'altra semifinal, victòria del Mataró ahir davant el Sabadell, 13-6. Destaca un parcial de 6-0 al tercer quart del partit. La portera del Mataró és Mariona Tarré.
26: No ens podem relaxar en cap moment, però sí que és veritat que s'han de celebrar aquests trimini-triomps, perquè són passets petits que et porten cap a l'objectiu que volem.
21: A la Champions masculina de waterpolo, l'Atlètic Barceloneta tanca la lligueta de quarts amb un ple de victòries després de guanyar l'Olympiacos 9-12. Els mariners ja saben que jugaran contra Ferencváros a les semifinals de la final a 4, que es disputarà a Malta mitjans de juny. Els hongaresos són els campions de les dues últimes edicions. En tennis, al torneig de Roland Garros, les catalanes Marina Bassols i Guiomar Maristany s'han classificat per a la tercera i última ronda de la fase prèvia que jugaran demà. Bassols va superar i la txeca Plíšková 6-3-6-2. Mari Stany va vèncer l'eslovena Juven en un doble 6-4. En ciclisme, avui, 12a etapa del Giro, 175 quilòmetres des d'Imperia Nove Ligure, dos ports de tercera categoria. El portuguès Eulàlio de l'equip Bahrain es manté com a líder i va guanyar l'equatorià Narváez, que va arribar escapat amb Enric Mas de l'equip Movistar, a qui va superar l'esprint.

0: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Dijous 21 de maig, 21, millor de maig, del 2026, diu Pilar Mena sobre el seu magnífic cartell i imatge gràfica del Corpus. He volgut plasmar aquest batec, aquesta passió de vida del Corpus, amb traços de bolígraf i notes de colors vibrants. Diu Rosa Junyent, pandonista de la Minerva, tot recordant aquell primer tram del carrer Major de la seva infantesa i joventut. Des de la generació de l'avi, ja en són quatre les que he vist participar en el Corpus. És d'agrair que sempre hi hagi gent, del tram o no, disposada a fer-ho. Però res d'això tindria sentit sense la processó trepitjant els carrers encatifats. I diuen Esther Font i Dani Vallès que facin el que facin a la vida sempre seran la parella de Visit Sitges als quals els ha caigut al damunt el regal del pregó. Mai no havíem imaginat ser mereixedors d'aquest honor. Per això intentarem estar a l'alçada i que allò que transmetem amb la fotografia del Corpus també ho puguem transmetre amb les paraules. S'ha presentat el Corpus, el del 75è aniversari de les catifes del primer tram del carrer Major o el del 50è aniversari de l'escola Miquel Utrillo, que s'encarregarà de la confecció del cap de la vila. Divendres 29, exposició commemorativa de 75 anys de catifes al Mercat Vell. Divendres 5 de juny, inauguració de l'exposició de clavells als jardins de l'hospital. Enguany que en Joan Comas compleix 50 anys d'exposició, d'expositors de clavells i d'exposicions de clavells. I després, el pregó al Racó de la Calba, el mateix divendres 5 de juny. I el diumenge 7 de juny, Corpus, el pati blau que el farà la biblioteca, Santiago Rossinyol, amb motiu del seu 90è aniversari, catifes, processó, custòdia i gegants al carrer. Avui que els geganters de la vila han conegut la mort d'un dels seus veterans il·lustres, en Cisco Arbonès. Mentre la vida no s'atura, mai. En una horeta, més o menys, els oferirem sencer l'acte de presentació del Corpus celebrat ahir vespre al Prado. Mentrestant, paradistes del mercat que heu estat i sou, i aquells i aquelles que en el futur els vulgueu acompanyar a la parada, avui, a les 5 de la tarda al Miramar, sessió informativa sobre el concurs de licitació de les parades. Avui, a les 5 de la tarda, al Miramar. Comencem.
0: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: I comencem en blanc, perquè els dèiem ahir, abans d'ahir, els dèiem fa uns dies, que trobarien a partir d'avui dijous, a les plataformes, la versió de la Moixiganga de Guitarrejant la Festa. I és tan dolça, tan dolça, tan dolça, que ens sabia greu introduir-la amb la sintonia habitual que fem servir per l'agenda. Escoltin bé.

Aquesta moixiganga delicada que carona les orelles amb Manel Sabater, Àlex Paco i Tomàs Pedregosa a la percussió. La gent de Guitarrejant la Festa que ja ha penjat a les plataformes aquesta versió tan maca de la moixiganga.

9 i 8 minuts del matí, Manel Sabater, Àlex Paco, Tomàs Pedragosa, i aquesta versió tan delicada, amb un aire Francisco Tàrrega, un aire així també un punt de pati lluminós, de pati blanc, de pati amb sol. La tenen a totes les plataformes, per tant, a partir d'avui, si la volen escoltar en qualsevol moment, aquesta moixiganga tan maca de la gent de Guitarrejant la Festa.

0: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Nou i nou minuts del matí, volíem, per tant, aquesta, per dir-ho d'alguna manera, aquesta estona de parèntesi, de tranquil·litat en aquest món que no para de moure's. En uns moments, si tot va bé en aquest dia tan meravellós que fa, Carola Fernández i en Joan Totoseu estan pujant les escales del campanar. Les escales exteriors d'aquesta vestida del campanar, perquè cap a quarts de 10 aproximadament entrarem a fer una connexió per parlar de la restauració, de la rehabilitació del campanar. Diríem més restauració que rehabilitació, perquè és una restauració d'aquelles molt, molt, molt acurada, que no vol reconstruir res, sinó que vol mantenir-ho, que és el millor que es pot dir. Avui que, si algú de vostès és dels que habitualment en prenen, avui és el Dia Internacional del Té, instituït el 2019 per Nacions Unides. O sigui que, si vostès són dels que prenen té a les seves diferents varietats, antioxidant, per la bona circulació, pel sistema immunològic, diürètic, en fi, ja ho saben que el té té unes virtuts, el cafè també les té, en fi, l'aigua també, tot plegat, eh? Doncs avui, que és el Dia Internacional del Té, i també és el Dia Europeu de la xarxa Natura 2000. Saben que a casa nostra tenim alguns espais inclosos en aquesta xarxa que acumula més de 27.000 espais d'interès natural a tota Europa. El Parc del Garraf és xarxa Natura 2000, la desembocadura de la Riera de Ribes és xarxa Natura 2000, la zona dels Colls Mireu Peix és xarxa Natura 2000 i l'àrea marina protegida davant de la nostra costa també és xarxa Natura 2000. Avui, que s'ha fet clar a les 5:57 minuts, el sol ha sortit a les 6:29, el sol es pondrà a les 9:10 i es farà fosc a les 9:42. El dia s'allargarà 1 minut i 44 segons, tindrem 14 hores i 40 minuts de llum i 9 hores i 19 minuts de foscor. Com que les peticions volen, l'Ajuntament ha fet saber la segona data en la qual vindrà l'equip mòbil de la policia per fer el document nacional d'identitat. Per tant, primera qüestió, document nacional d'identitat o passaport. Si vostès tenen un DNI que caduca abans de 180 dies, o sigui, abans de 6 mesos, si el seu DNI caduca abans de 6 mesos, ja se'l poden renovar. Repetim, si el seu DNI caduca abans de 6 mesos. Per experiència personal, els diem que això va estupendament bé. Estupendament bé i rapidíssim. La qüestió és, vostès se'n van al web de l'Ajuntament, a sitges.cat, allà hi trobaran aquesta informació que diu la unitat mòbil del Servei d'Expedició del DNI torna a Camp Milà el 25 de juny, l'endemà de Sant Joan, tornarà a venir l'equip del DNI, i allà hi trobaran un enllaç per reservar plaça per la renovació del DNI, del passaport, del que sigui. Aleshores, se'ls obrirà un aplicatiu en el qual han de seleccionar, com a punt d'atenció en el desplegable, l'opció Oficina Mòbil del DNI. Hi ha tot un seguit d'opcions, doncs hi ha l'opció Oficina Mòbil del DNI. I aleshores els sortirà un escandall horari del dia 25 de juny, diferents hores del matí, i han d'escollir l'hora que més els vagi. En principi, si hem de fer cas a l'experiència, van no puntuals, no, més que puntuals. I el tràmit és molt senzill. Si vostès han de renovar el DNI i viuen al mateix lloc que ja vivien quan van expedir el seu darrer DNI, encara es va més ràpid. Han de portar una fotografia, una. Evidentment, si van a fer fotografies, els en faran més d'una, però en principi, amb una fotografia n'hi ha prou. Preferiblement sense ulleres. Sense ulleres, la fotografia. Entreguen la fotografia, els fan tota la tramitació del DNI, el dit, sobre... Ja no es fa allò de la tinta, s'ha acabat la de la història. Hi ha un escàner, passen el dit de l'altra mà, passen tots els dits que siguin necessaris, els ajuden en el procediment, no hi ha cap problema, i al final es paguen 12 euros per la renovació del DNI. 12 euros. La diferència és que o bé ho poden pagar amb efectiu, o bé ho poden pagar amb targeta. perquè van amb Datàfon aquestes oficines mòbils, o sigui que en principi poden pagar en targeta, no cal que paguin com era abans, allò que si no tens l'efectiu, malament rai. No, es pot pagar amb efectiu i es pot pagar en targeta. Per tant, si a vostès el document nacional d'identitat els caduca abans de 6 mesos, el 25 de juny, la unitat mòbil del Servei d'Expedició del DNI torna a Can Milà. Només que vagin al web de l'Ajuntament de Sitges, ja ho anirem repetint, sitges.cat, allà poden accedir a la reserva de torn perquè els facin el DNI. El DNI es fa en un momentet i la unitat mòbil, la furgoneta de la policia, està a l'exterior, al jardí de Can Milà, només entrant a mà dreta, allà trobaran la furgoneta. No perdin massa temps perquè les places volen, la reserva de places volen, o sigui que encara que sigui d'aquí un mes llarg, com més aviat facin, millor. Avui que a les 5 de la tarda, com els comentàvem, al Miramar hi haurà aquesta sessió informativa sobre la renovació de les concessions del mercat municipal, de les parades del mercat municipal. El regidor de promoció econòmica, Albert Oliver Rodés, explicarà tot el procediment, explicarà les condicions de la licitació i també resoldrà qualsevol dubte a l'entorn de les passes a fer. Per tant, no només els que ja són paradistes del mercat, que molt probablement ja saben de tot el procediment, sinó aquelles persones que potser tinguin un interès de futur de cara a ocupar una parada del mercat. Hi ha 33 parades en el mercat en els darrers anys, com saben tots vostès també, hi havia parades buides. Per tant, si algú té aquest punt d'emprenedoria de dir, mira, intentem-ho, que sàpiguen que avui es poden resoldre tots els dubtes i poden accedir a tota la informació. Per aquells que ja ho tinguin tot ben apamat, fins al 29 de juny poden presentar la seva oferta per aconseguir la concessió d'una parada a través d'un enllaç de la plataforma de serveis de contractació pública que trobaran també a través del web de l'Ajuntament. Això a les 5 al Miramar, sessió informativa sobre la renovació de concessions al mercat municipal. A les 5 a l'Espai Jove, una xerrada sobre educació, treball i habitatge. I tu cap on vas? Descobreix què et mou. Aquesta xerrada, com els dèiem, sobre educació, treball i habitatge a l'Espai Jove a partir de les 5 de la tarda. A la Biblioteca Santiago Rusiñol, a partir de 6:45, es presentarà el llibre Rasca parets, de Julià Guillamón. Contes curts de Julià Guillamón que prenen una imatge metafòrica. Ens diu el mateix pròleg del llibre de Galàxia Gutenberg, Rasca parets era un nom que de petits donàvem als mistos Garibaldi. Qui no els havia utilitzat de petits per els dies previs a Sant Joan? Una tira de cartró amb 15 o 16 ungletes d'explosiu que la canalla feia esclatar arrossegant-la per façanes i pedrissos. Allò... Aquells petits espatecs. Bé, doncs, agafant aquesta imatge metafòrica, contes curts de Julià Guillamón, que són com aquells rascaparets, petites històries que, fregades a la superfície aspra de la realitat, produeixen espatecs d'imaginació, humor i crítica. Rascaparets de Julià Guillamón es presenta avui a 6:45 de la tarda a la Biblioteca Santiago Rusiñol. I avui al Prado, en el marc del Fotomatch 2026, a 6:45 de la tarda, es presenta en versió doblada, a 6:45 en versió original, el documental Un dia com Peter Huger. Fotògraf, un fotògraf singularíssim, personalíssim, un gran retratista de Nova York i de la seva gent, però que en aquest cas va tenir també una vida que el va portar a molts llocs. Va viure durant molts anys a Itàlia, va tornar a Nova York, va morir de la sida el 1987, unes fotografies magnífiques. Bé, doncs aquest cineclub d'avui al Prado a partir de 6:45 se centrarà en aquest fotògraf, Un dia com Peter Huger, emmarcat en el Fotomatch del 2026. Bé, i ahir, com els dèiem, es va presentar el Corpus a partir de les 10 aproximadament. Sí, anirem fent via a la primera hora del programa perquè la presentació de Corpus dura una hora sencera i la matarem íntegrament. Va exercir com a anfitriona la presidenta del Prado, Carme Artigas, però escoltaran, òbviament, la regidora Eva Martín, escoltaran el president de la Comissió de Corpus, Eduard Tomàs, escoltaran els protagonistes de la festa. escoltaran l'autora del cartell i de la imatge gràfica de Corpus, Pilar Mena, escoltaran Rosa Junyent, la pandonista de la Minerva, i escoltaran també els pregoners Esther Font i Dani Vallès, perquè ells són els protagonistes d'un Corpus que, com els dèiem, té com a autora del cartell Pilar Mena, aquest cartell que és un cor del qual en surten uns clavells, és una imatge gràfica maquíssima i a part molt, molt potent, amb una oreneta enmig d'aquest cor, una oreneta mediterrània. És una de les veïnes d'aquest primer tram del carrer Major durant tants anys que aboquen la presentació que fa en el programa tots aquells establiments del carrer Major que els que tinguin ja una certa edat havien conegut bé, doncs des de la Merceria, des de Campanes, els Souvenirs Àries, la Farmàcia Font, Can Guinart, clar, surten aquí un disbarat d'establiments que han passat a la història. Bé, doncs la Rosa Junyent també aboca tot plegat, i els pregoners, aquests pregoners que han sorprès a més d'un, aquests pregoners que primer van dir que no i després van dir que sí, i van dir que no perquè és clar, no s'hi veien, però reconeixen que la comissió els ha fet un regal molt gran. Anem per parts, després escoltaran tot l'acte sencer. Però Pilar Mena, l'autora del cartell de Corpus, explicant, bé, escoltaran, com és habitual en aquests actes de presentació de festa, hi ha una prèvia al descobriment del cartell i després hi ha una explicació un cop s'ha vist el cartell. Segurament que molts de vostès ja ho deuen haver vist perquè ha corregut molt, s'ha fet molt viral aquesta preciositat de cartell que ve acompanyada de tot una imatge gràfica incorporada en el disseny del programa de Corpus, que també fa goig de veure. Pilar Mena.
2: Bona nit.
3: Bona nit,
2: quins
3: Pilar.
2: Quins nervis.
3: Uf! Escolta, tu has estat relacionada amb el Corpus. L'any passat, no sé si la vau veure, però va estar ja participant en el pregó del clavell, va estar ja in vivo fent cosetes. T'imaginaves que et vindríem a proposar això de fer el cartell de Corpus?
2: Doncs mira, no m'ho hagués imaginat mai, i t'ho dic de tot cor. És a dir, quan em van convocar per parlar-me d'alguna cosa, jo, innocent de mi, pues, no em vaig imaginar per res que es tractava d'això. Aleshores, em va pillar com molt desprevinguda, però tot i que tenia moltíssima feina en aquell moment, vaig dir que sí, però a més, saps allò quan el cor et diu sí i el teu cap diu ei, que tens molta feina, que... No, però és sí. I va ser un sí rotund del cor.
3: Que bonic.
2: Sí.
3: Doncs crec que ara estan tots esperant quin és aquest cartell. Et sembla bé que,
2: doncs,
3: que descobrim quin és el cartell de Corpus 2026?
2: A veure, a veure.

0: La veritat que és preciós, Pilar?
1: Moltes gràcies.
0: Què ens volies transmetre amb aquest dibuix, amb aquesta art?
1: Bé, a veure, és com difícil explicar el que vols transmetre, perquè moltes vegades quan comences a crear alguna cosa tampoc tens una idea clara, però sí que partint d'aquest cor que va dir que sí, doncs vaig agafar aquest cor fet amb les meves mans vaig començar a crear al voltant del cor doncs tot un imaginari que cada cop era més gran, que també veureu en el programa. M'ho vaig passar molt bé i sobretot crec que la idea principal del cartell és aquest cor que és una cosa que ens uneix a tots, perquè penso que el corpus el fem tots i és una festa molt maca que es fa amb els veïns, amb tota la gent que fa poble, com deia l'Edu, com dèiem al principi, la gent que ve de fora, que ha d'aprendre a estimar aquest corpus, els més petits, els més grans, tots compartim una cosa, que és el cor, i aquesta festa és una festa que es fa sobretot com totes les festes i les tradicions perquè ens neix el cor i perquè volem que continuï.
0: Bueno, jo estaria hores escoltant-te, la veritat. Moltes gràcies, Pilar.
1: Hi ha un petit detall que m'agradaria com que veiéssiu, i és aquesta, no? Aquest detall de no sé si es veu des del fons, però és aquesta oreneta, aquest ocellet que hi ha al mig d'aquest cor, no? Que és un cor com que s'obre al mar, com Sitges. I bé, doncs és una mica aquesta idea de que tots ens movem, no? I venim i anem, però també tenim aquestes arrels que ens arrelen. Bueno, i podria seguir, però ja paro.
0: Moltes gràcies, Pilar.
1: Gràcies a vosaltres, de tot cor.
2: El que deia Pilar Mena, he volgut plasmar aquest batec, aquesta pulsió de vida del corpus amb traços de bolígraf i notes de colors vibrants, un cor del qual en surten aquests clavells, un cartell maquíssim que ha agradat molt. Rosa Junyent, pandonista de la Minerva, que recorda en el seu escrit en el programa de Corpus, com els dèiem, aquell primer tram del carrer Major, de la seva infantesa, de la seva joventut, ve de tota la vida, perquè encara ara la Rosa és de les que continua participant en el Corpus. Des de la generació de l'avi ja en són 4 les que he vist participant al Corpus. És d'agrair que sempre hi hagi gent, del tram o no, disposada a fer-ho. Però res d'això tindria sentit sense la processó trepitjant els carrers encatifats. Així presentaven ahir a Rosa Junyent, pandonista de la Minerva.
0: Hola. Què tal, Rosa?
3: Molt bé, bona nit a tothom, eh?
0: Què et va suposar per tu el moment aquell que et van dir «Escolta, Rosa, vols ser la pandonista d'aquest any?»
3: Una sorpresa totalment inesperada i més que res per la manera com se'm va comunicar i després també perquè no em creia pas mereixedora de tal honor, de portar el panó de la Minerva en representació de...
0: Segur que algú ho hauràs fet, segur que sí.
3: Sí, sí, sí. Després, vull dir, vaig estar pensant i vaig pensar que, bueno, que de fet jo representava a tots els veïns que han ajudat que arribessin fins aquí. I
0: llavors, suposo que una mica, no? En la línia del 75è aniversari que fa la vostra catif, no?
3: Sí, sí, clar, vaig pensar que, bueno, primer pensava que no era mereixedora, però després dic que la participació amb el corpus a la família ha estat constant i després pensava que de fet jo representava a tots els que hem fet possible arribar fins a aquesta fita. Llavors jo agraeixo a tothom i també a les persones que han pensat en mi perquè sigui jo aquest any la pandonista de Corpus.
0: Moltes gràcies.
2: La Rosa que diu, entre altres coses, tot i que la meva relació amb el Corpus és des que em va portar al món la Isidre de Can Sabater o Cala Balleneta, a la delegació amb habitatge al carrer Major, ara número 60 de la pastisseria fundada pels meus besavis, i que dita tradició a casa sempre l'hem viscut i la vivim intensament, dic que sí, fa referència al dia en què li varen proposar a la comissió, m'obsequien amb un ram de flors i ho agraeixo. I ella diu... M'agrada recordar quan tot el veïnat vivíem al tram i regentàvem els respectius i variats negocis, ara desapareguts. Això facilitava la intercomunicació, que per Corpus s'intensificava al tenir en comú fer la catifa. I començaven les reunions preparatòries, normalment a la farmàcia de Can Font. amb quina família, malgrat no estar emparentats, comparteix cognom el meu marit Eduard, exmembre del jurat de l'Exposició Nacional de Clavells. Es recaptaven diners entre el veïnat per finançar despeses ara subvencionades i s'anava a buscar flor de Sant Joan i altres a la muntanya. Ara puntualment adquirim algunes flors o les recollim a jardins. Recordo a l'avi matern, Josep, i altri, a la rebotiga de casa o als portals de Can Rigolet de la Merceria de la Lucía, preparant flors o esmicolant el xiprer que, com tots els trams des de fa temps, ens lliura la comissió amb la gespa tallada, els clavells i la pellofa d'arròs. Tot això enmig d'un munt de records que, com els dèiem, aboca en el programa de Corpus la pandonista de la Minerva, Rosa Junyent. I ens queden els pregoners. Els pregoners del plegó del Clavell, que com ells diuen en el seu article del programa, com diuen l'Ester i com diuen en Dani, que de fet gairebé podríem treure els cognoms i diríem l'Ester i en Dani de Visit Sitges, encara que ells ja no estiguin a Visit Sitges, els fundadors de Visit Sitges, que recorden el dia en el qual la comissió també els va convocar i el cau de cultura, els baixos del Retiro, i els hi varen proposar. I ells d'entrada que van dir que no s'hi veien en cor. Entrem en xoc, diu el text, ens quedem callats, i això ja s'estranya en nosaltres, i ens surt el primer no que li diem mai al cor.

0: De la Duarte i de la comissió, també era tot un poema, ens van dir que ens ho penséssim, que tenim una relació estreta amb el Corpus i que això és un regal. I tant que és un regal. Però nosaltres no ens sentíem mereixedors, però que us heu begut l'enteniment, pensàvem. I continua el text dient: bé, si esteu llegint això, ja us podeu imaginar el final de la història. Sí, vam acabar acceptant. L'Esther i en Dani, presentats ahir al Prado.
1: Escolta, heu fet un canvi de rol radical, no? Heu passat de fer fotos del pregó a ser els protagonistes del pregó. Com us vau sentir quan us van fer aquesta proposta?
2: Bueno, sincerament no ens esperàvem. No ens esperàvem i no ens haguéssim imaginat mai, ni bojos.
1: Ni quan fèieu les fotos, eh?
2: No, no, perquè, clar, lo nostre és córrer amunt i avall, fer fotos, editar-les, pujar-les a les xarxes, però posar-se davant d'un micro, això ja no entrava en els plans. I, de fet, crec que és el primer no que vam dir al Corpus, i mira que ens heu demanat bogeries, però vam dir que no.
1: I... però per sort us heu repensat, no?
2: Sí, perquè ens vam sentir emocionats, agraïts, i una mica collonits també, perquè, clar, no ens sentíem a l'alçada. I perquè una cosa és fer fotografies del Corpus i una altra molt diferent és posar-se davant de la gent i explicar-ho.
1: I estic segura que ho fareu genial. I escolteu-me, ja sé que no em podeu fer gaires spoilers, però jo crec que els que ens acompanyen ens agradaria saber una mica què ens podem imaginar o què ens podem esperar amb aquest pregó del Clavell.
3: Jo diria que un pregó una mica molt nosaltres, és a dir, hi haurà una mica d'humor, possiblement sigui poc solemne, hi haurà anècdotes i hauríem d'explicar alguna de les barbaritats que s'han arribat a fer per fer fotos de Corpus. Segurament algun dels balconaires se sentirà identificat i algú li vindrà al cap el record d'un sonat amb una escala corrent amunt i avall pel mig de les catifes, no? El que sí que també voldria dir és que la nostra història amb el Corpus ha anat molt lligada a la gent de Sitges. És una festa que hem viscut molt intensament amb i per vosaltres, i el que sí que ens agradaria és que us el sentíssiu, aquest pregó, una mica vostre també.
1: Ostres, molt bé.
0: L'Esther Font i en Dani Vallès, els pregoners d'aquest Corpus del 2026. Què hi afegim? Hi afegim que la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol, amb motiu del seu 90è aniversari, farà la decoració del Pati Blau, al carrer Àngel Vidal. I afegim que l'Escola Miquel Utrill, amb motiu del seu 50è aniversari, serà l'encarregada de confeccionar la catifa del Cap de la Vila. I afegim també que en Joan Comas arriba als 50 anys d'expositor a l'Exposició Nacional de Clavells. També hi haurà un moment per ell, la inauguració de l'Exposició Nacional de Clavells el divendres 5 de juny als Jardins de l'Hospital a les 7 de la tarda i després a la nit al Racó de la Calma, com bé sent habitual, el pregó d'aquest Corpus 2026. Abans de tot això, com els hem vingut dient també durant aquests dies, el divendres de la setmana que ve s'inaugurarà aquesta exposició al Mercat Vell, aquesta exposició commemorativa del 75è aniversari de la confecció de catifes de flors de Corpus. Nou i 33 minuts. En aquest dia tan bonic, tan preciós, ens sembla que ningú a Sitges deu tenir una vista tan absolutament privilegiada com la que estan tenint hores d'ara la Carola Fernández i en Joan Totosaus. Cap al migdia, després, al nostre perfil d'Instagram els oferirem un vídeo d'aquesta pujada a la bastida del campanar xinuxano, perquè se'n puguin fer una idea. Tornem a repetir unes quantes dades que els poden interessar. La base del campanar, respecte al baluart, la base del campanar està a 12,78 metres. El cos inferior del campanar, fins a la base de les campanes, està 23 amb 37 metres. Quan vostès pugen per festa major, per

0: Santa Tecla, si hem pujat mai al cos de les campanes, aquest cos de les campanes està a 23 metres i mig d'alçada respecte, repetim, la plaça del Baluard. La barana de dalt de tot, els que hagin pujat mai a dalt de tot del campanar, la barana està situada a 30 metres i mig. I gràcies a la bastida que s'ha instal·lat per la restauració del campanar, es pot pujar més amunt. I els que hem pujat a dalt de tot i han trobat davant per davant la imatge de la Immaculada Concepció, han estat gairebé a 40 metres, a 39 amb 82 metres. El campanar es corona amb la glòria de la Immaculada Concepció, que està a 39 amb 82 metres. Per tant, des d'aquesta alçada, en un dia com avui, això és una meravella de les meravelles. Però no estem tant per parlar de la vista des del campanar, sinó de les obres que s'estan fent al campanar. Al campanar, com els dèiem, tenim a la Carola i tenim en Joan. Joan, bon dia i bona hora.
1: Bon dia, Vicenç.
0: Quina vista, no?
1: Sí, no estem a dalt de tot, perquè a dalt de tot, estan avui treballant força. Entre d'altres coses, estan revisant el parellamps.
0: També és veritat que estava maco aquest parellamps.
1: Perquè el parellamps també s'ha de tocar. Aleshores, com hi ha molta feina a dalt, diguem, ens hem quedat a una posició intermitja.
0: Estem a l'alçada de d'on, Joan?
1: Estem a mitja torre del comunidor, per entendre'ns.
0: Mitja
1: torre del rellotge.
0: D'acord.
1: I estem, diguem, una mica per sobre, diguem, de les teules de l'església, de la parròquia.
0: D'acord, és a dir, esteu just a sota del campanar, per dir-ho d'alguna manera.
1: Estem just a sota del campanar. I sí, la vista és molt maca. Val a dir que a mi, jo personalment, a dalt de tot encara no hem pujat, però la pujada em pensava que encara faria més cosa i encara dius, bueno, és molt segur, aquesta bastida.
0: D'acord.
1: Ho és, ens diu el Marcos, ara parlarem amb ell.
0: És a dir, dona tota la sensació que puges amb seguretat,
1: sí, sí, puges, a veure, clar, evidentment no és de visita lliure, oi?
0: No, està clar.
1: Però que és que no tens una sensació de dir ai.
0: A part, en un dia com avui, que no hi ha ni un bri d'aire...
1: Sí, clar, és un dia perfecte,
0: perfecte.
1: Aquí ara ho preguntarem això també, però clar, avui entre que la mar és plana i no sí, clar, i vista, sí, el que deies, excepcional. Hi ha una malla, que tapa una miqueta la vista, oi? Però bé, que és la malla que es veu des de fora també, evidentment.
0: Anem a fer una petita recapitulació de dades i recapitulació històrica.
1: Recapitulem.
0: 1672 es consagra la nova església. El 1703 es construeix el cos del tambor i la torre del rellotge. El 1747 es construeix el cos de campanes del campanar de la parròquia. El 1856, la capella del Santíssim. El 1863, la remunta final del campanar, coronada amb la imatge de la Immaculada. El 1868, ens diuen les notes històriques, s'enderroca parcialment la torre del rellotge i es col·loca el campanar de ferro, que és el campanar que escoltem cada dia tocant les hores, els quarts, aquest campanar de ferro del 1868. El 1929 s'intervé a la balaustrada per restaurar-la i el revestiment del cos del campanar, i finalment el 1940 la substitució i la reposició de les balustres del coronament. S'ha tocat molt poc aquest campanar i precisament, òbviament, en la seva situació en aquest entorn tan hostil des del punt de vista de la salinitat del mar i de la meteorologia, és evident que hi ha hagut aquí un desgast molt important. Una obra que té un pressupost de 322.000 euros, dels quals 200.000 els assumeix el Departament de Cultura de la Generalitat i 122.000 la parròquia, que ha pogut assumir aquesta primera fase d'unes obres que han d'anar més enllà. Però anem pel campanar. Qui tens?
1: Doncs aquí tinc a quatre persones.
0: Déu-n'hi-do.
1: Al meu voltant. Per una banda, el cap de l'obra, que és el Marcos.
0: Sí.
1: Marcos, bon dia. Per banda, tenim... que és l'Aitana. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Per una altra banda, tenim a dos dels arquitectes, que per una banda, a la Laura. Bon dia.
3: Bon dia.
1: I per una altra banda, al Jaume. Bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: I bé, estem tots una miqueta expectants.
0: Ja. Sobretot no et moguis massa, Joan, perquè t'estem perdent estones.
1: Ens perds estones, espera. Em posaré en una posició, clar, jo el juraré sobre mi mateix.
0: Exacte.
1: Perfecte, doncs em poso en posició que vegi correctament l'edifici de l'Ajuntament.
0: Perfecte, ara t'escolto.
1: Doncs, anava a dir, pujant, el Marcos ens ha fet una miqueta de Cicerone, i ens han anat explicant tot allò que s'han anat trobant que, a l'hora de posar la vestida i de començar a treballar. Si havies treballat molt amb edificis patrimonials d'aquest calibre.
2: Porto amb aquesta empresa que fa això, crec que són 29 anys ja, amb façana d'aquest tipus.
1: D'acord, i anava a dir la pregunta, diguem el que fa...
0: Tornem a perdre en Joan.
1: Està molt perjudicada aquesta façana, Marcos?
2: Hi ha una bona part que sí. La veritat que sí, que està molt deixada. Es nota que fa molts anys que no han fet res. Hi ha molt de ferro que rebenta tot el morter que té. Bueno, li fa falta. Regalims, el rovellat. Hi ha moltíssimes coses. A l'enfoscat s'ha caut tot.
1: És a dir que s'havia de fer una intervenció important. Però clar, aquesta intervenció s'ha de fer amb cura i per això ha d'haver aquí la mà de la gent que té cura de que la intervenció sigui patrimonialment correcta. Aitana, què ens trobem aquí en aquest campanar?
3: Doncs hi ha moltes alteracions de la pedra, sobretot per al fet d'estar a costat de mar, molt de vent, molta erosió, moltes pèrdues de volums de carreus que estan realment molt malmesos i que els hi fa falta una bona intervenció. Llavors, per la nostra part, el que sí que fem és sempre eliminar antigues reparacions que poden ocasionar doncs, tensions, com per exemple són les juntes amb ciment i sorres, que es veia molt evident que havien utilitzat ciment i sorres, i el que fem nosaltres és sanejar aquestes zones malmeses que, no, de carreus que s'estiguin caient, les juntes que estiguin trencades, llavors consolidem la superfície a tractar i a partir d'aquí nosaltres formulem els morters de manera tradicional, amb sorres rentades, diferents àrids com pols de marbre o putzolanes, i ho barregem tot a base de calç hidràulica, com es feia antigament, per tornar a consolidar tota l'estructura, tornar a rejuntar i tornar a recuperar els carreus que han perdut tot el volum.
1: Ara anava a dir la pregunta que ve al cap és, antigament es treballava millor que ara?
3: Sí. Sí, o com a mínim això és el que ens han fet creure a la carrera, diguéssim, que sí, clar, els materials eren materials naturals, materials molt més compatibles amb la pedra, la pròpia estructura de la pedra natural, com són els morters a base de calç i sorres adients per cada intervenció.
1: El que us heu trobat aquí és el que us esperava? Us heu trobat millor o pitjor?
3: Doncs en algunes zones està bastant ben conservat, però és evident que les cares que estan en contacte directe amb el mar i que hi ha moltes ventades, molta erosió de la pedra, sí que déu-n'hi-do les pèrdues de carreus que hem trobat, inclús com rejuntats molt superficials que a la que repiquem i traiem el ciment que cobria les juntes, veiem que hi ha molta profunditat a recuperar.
0: Joan, pregunta-li a l'Aitana si en algun moment hi ha hagut aquí algun perill estructural o no. O encara que tingués això un mal aspecte, mai el campanar ha tingut cap perill estructural més enllà d'aquest material que ha anat caient de tant en tant i que preocupava més a més d'un sitgetà que passava per la plaça del Baluart.
1: Em pregunta en Vicenç si hi ha hagut perill estructural en aquest campanar més enllà de les pèrdues puntuals motivades la intervenció.
3: Sí, bé, a nivell estructural suposo que t'ho podrà contestar millor l'arquitecte, però sí que hi ha algunes pedres que déu-n'hi-do que el perill, perquè hi ha de fet una zona que sí que a la que vam començar a treure les juntes, vam treure directament un roc sencer, que va ser com un, sí, fa falta aquí una bona intervenció i sobretot a nivell estructural començar a col·locar alguns perns perquè no caiguin aquests volums que estan molt puntualment enganxats.
1: I abans de parlar amb l'arquitecte, una cosa que ens ha cridat l'atenció i que abans li comentaves amb la Carola, el vostre és un sector molt feminitzat, no?
3: Sí, la veritat és que sí. Majoritàriament a la carrera som pràcticament el 90% noies. Sí, suposo que està molt associat al tema de Belles Arts I clar, la nostra, nosaltres tenim una, bueno, no tenim especialitat com a tal, perquè tu, al final acabem tocant molts materials, podem tocar des de pintures, fustes i en aquest cas pedra natural. Però sí, la veritat és que som majoritàriament noies. Sí, sí.
1: I una darrera, fa cosa treballar en alçada?
3: Bueno, ja no és la primera vegada que treballem en alçada, la veritat que quan fem edificis patrimonials, evidentment, tipus esglésies, tipus catedrals i així, sempre treballem en alçada. Però bé, n'hi ha algunes que s'acostumen més ràpid que d'altres.
1: Doncs queda clar. Passem responsable. Arquitectes.
0: Sobretot, no te'n vagis massa de la visió de l'Ajuntament,
1: no,
0: perquè ho estem sentint molt bé, de moment.
1: Perfecte,
0: o sigui, amb algunes interrupcions, però molt bé.
1: Ja ens hem posat, o millor dit, els arquitectes ja s'han posat correctament perquè puguem fer l'entrevista.
0: Vinga.
1: Tenim a la Laura i tenim al Jaume.
0: La Laura Martínez i en Jaume Trullà,
1: correcte.
0: No?
1: Correcte. Tots dos, doncs gairebé la pregunta seria la mateixa que hem formulat abans. Una cosa és fer el projecte i una altra cosa és posar la bastida i trobar-se, tocar la paret. Què us heu trobat respecte del que esperàveu? I no sé si començar pel Jaume.
4: Hola, bon dia. Doncs a veure, amb aquest tipus d'intervencions que són, bueno, actuacions en edificis que tenen segles d'història, doncs és una mica l'experiència, podríem dir, que a poc a poc et va permetent intentar anticipar-te a totes aquestes sorpreses, perquè sempre n'hi haurà, sempre n'hi haurà. Per sort ara, sí que és cert que tenim un avantatge respecte a anteriors arquitectes i és que comencem a disposar de drons, no? Llavors això et facilita una mica la feina. Tot i que no és una fiabilitat 100% segura, perquè tocar és tocar i al cap i a la fi les imatges són les que són, bueno, recuperant la pregunta, sí, ens hem trobat algunes sorpreses, sobretot en alguns elements que queden més ocults i llavors notes que l'erosió, tot el que comentava la Aitana, doncs sí, hi ha hagut més erosió del que podríem arribar a contemplar. Sí que és cert que, en relació a la pregunta anterior de si estructuralment patia o no, anem a veure, el mur estructural d'una casa comuna, com a molt, tindrà uns 30 centímetres, potser si anem a una masia una mica més, no? Aquí estem parlant de que són murs de 2 metres de gruix. Llavors, que caigui és complicat, no? I una mica el que sí que estava bastant malmès és la pell, no? Com les capes externes. I el risc més aviat era de possibles despreniments, bueno, no dic possibles, sinó confirmo, despreniments d'elements superficials, però l'estabilitat del campanar en si no hi ha hagut en cap moment un risc. Però sí que és molt bo això que ens anticipem per no continuar perdent elements nobles.
1: D'acord. La previst?
5: Doncs la veritat és que sí, nosaltres ja esperàvem que aquesta obra com a molt estigués acabada abans de l'agost, perquè a l'agost sí que ens demanaven, com hi ha totes les festes majors, era bastant important que tot això estigués llest. I tot i que sí que han sorgit petits imprevistos, l'obra de fet està finalitzada abans del que ens pensàvem, que seria a finals de juliol. I això la veritat és que és bastant positiu, perquè això vol dir que tot va... I dins del temps que teníem previst, els imprevistos ja estan com aquí dins.
0: Joan, a veure si algú s'atreveix a posar una data.
4: Sí, home. Clarament el 2026. No. Si tot va bé, la primera quinzena del juliol l'haurem acabat.
0: Ah, doncs això és millorar molt el termini que estava establert.
1: És millorar el termini. Quanta gent treballant aquí cada dia?
4: A veure, va variant, no?, perquè hi ha molts actors. Llavors, per exemple, començament, doncs, venen externs que fan un projecte de microsferes, que són empreses que són molt especialitzades, llavors s'arriba a acumular molta gent. Podríem dir que així fixes dia a dia, sí, parlaríem d'uns 10, potser, aproximadament. Avui, com comentaves abans, estan els alparallams, doncs sumem uns quants. Entre 10 i 16, podríem dir, aproximadament.
1: I per cert, pujant...
0: Et tornem a perdre, Joan. T'has de color. Ara. Bé, tornem a perdre. tan ben col·locat que estava tot i tan bé que hem sentit a l'arquitecte i a la Laura Martínez, però hem perdut en Joan ara en aquest moment i sembla que se l'haurem perdut definitivament i haurà anat...
1: Hola, ara?
0: Ara sí, Joan. A veure, deies que pujant...
1: Diversos punts... A la paret. Com funcionen aquestes proves de color? A veure, Laura.
5: Bueno, o sigui, en principi... Nosaltres...
1: No.
0: Ara ens està costant molt, això, eh? A veure, ara...
1: Tot. Vicenç,
0: sí,
1: ara?
0: Sí? Ara sí,
1: a veure. Sí, et pots acostar tu, Laura?
0: Sí, parlàvem de les proves de color.
1: De les proves de color, correcte, sí. Digues.
5: Sí, dins del projecte nosaltres ja teníem previst quins eren els colors que més o menys volíem utilitzar, però una vegada aquí en obra es demanen algunes proves de color que es posen in situ, o sigui, com cal, que és l'empresa que s'encarrega de tot el... de la subministra de morters de calç, ells ens proporcionen algunes proves i després les posem dins de la, o sigui, a la façana per veure com aquests colors poden canviar depenent de la llum, depenent de l'ombra i depenent de l'orientació, i a partir d'aquí decidim, i també depèn de cada cos, s'utilitzen alguns morters i uns altres amb tecnicitats diferents.
1: Però materials originals o semblants als originals?
5: Sí, és el que deia l'Aitana, que són morters naturals que són molt més compatibles amb la materialitat original de l'església.
1: Mm-hmm. Vicenç.
0: Doncs ja tenim, em sembla, tots els detalls, perquè en què ens hagin donat la data i en què l'obra estigui anant també, malgrat tots els imponderables, doncs per descomptat que ja és un gran què. Heu de pujar més amunt, Joan, ara o què hi ha? Hem de suposar que sí. Deixem la transmissió aquí. Anava a dir, heu de pujar més amunt, Joan?
1: Sí, sí, Vicenç.
0: Doncs vinga.
1: Ara pujarem una miqueta més amunt, si no molestem, oi? Per fer algunes imatges més, però bé, en qualsevol cas, tenim aquí una habitació amb vistes.
0: Vinga. Doncs gràcies a en Joan. La Carola també està fent tot un seguit d'imatges que després podran veure, i gràcies, evidentment, a en Jaume Trullà, a la Laura Martínez i als tècnics que han compartit també aquesta conversa, aquesta connexió amb el campanar. Seguim endavant. Què tenim per avui? Després, diríem, no pas del repàs als titulars dels diaris, sinó després de les efemèrides, anirem ja directament a la presentació del Corpus 2026, tal com es va celebrar ahir al Prado, perquè dura una horeta. Després d'aquesta horeta, la Lídia Gázquez i la Raquel Casas, que ens parlaran d'un llibre interessant, Antologia de Poesia Eròtica Catalana. I per tancar el programa, la darrera mitja hora, la Imma Fallos, la Maria Barbo, professores, i la Rosa Amar i la Larissa, alumnes, ens parlaran sobre un dinar benèfic que tindrà lloc el proper dimarts 26 a les 2 del migdia a l'Institut Benaprés, sobre com s'està preparant aquest dinar, sobre com l'estan preparant els alumnes i els professors del mòdul d'hostaleria. En parlarem abans no acabi el programa, que ens portarà fins a les 12 del migdia.

21 de maig del 1901, Francesc Pi i Margall, expresident de la Primera República Espanyola, visitava Sitges. Un 21 de maig del 1903 s'inaugurava oficialment la fàbrica de ciment de Vallcarca, que ja funcionava des de feia un any. Un 21 de maig del 1950, el Retir homenatjava Gabriel Pallarés pels seus 25 anys al capdavant de la banda musical de l'entitat. Un 21 de maig del 1981 moria l'industrial Isidor Cartró i Robert, alcalde de Sitges entre 1923 i 1924 i 1939 i 1941. Un 21 de maig del 1991, els jardins de Terramar eren cedits a l'Ajuntament de Sitges i tal dia com avui del 1994 s'inaugurava el pàrquing del Retiro. 1994. Era aleshores alcalde Jordi Serra, el 95 s'inauguraria als jardins o sobre pàrquing, i amb l'alcalde Pere Junyent i el president del Retiro, Mario Parra. I avui dues cançons prou conegudes i prou populars per encapçalar les nostres efemèrides d'arreu del món. Anem per la primera. Ell tenia només 15 anys i la cançó explica la història d'amor entre un jove de 15 anys i la seva professora. Paul Anka, nascut a Canadà, amb 15 anys, aquest èxit, Diana.

Estem al 1956 i un èxit com una casa, aquest Diana de Polanka, inici d'una carrera sensacional. Tal dia com avui del 1972, al Vaticà, un malalt mental atacava a cops de mall la Pietat de Miquel Àngel. Per això ara està a la quinta forca de qualsevol visitant i molt ben protegida. Tal dia com avui del 1904 es fundava la FIFA. Tal dia com avui de l'any 1956, els Estats Units llançaven la bomba d'hidrogen sobre l'atoló de Bikini. Tal dia com avui del 1968, 10 milions de francesos es varen declarar en vaga. Enfrontaments diaris entre policia i manifestants al maig del 1968. Tal dia com avui de l'any 1980, l'empresa Namco llançava el Pac-Man, el Comecocos, el videojoc més famós de la història. Tal dia com avui de l'any 1980. I tal dia com avui naixia Felipe II, que va morir el 1598 a l'Escorial. Entre la llegenda blanca i la llegenda negra, l'imperi espanyol en el seu màxim apogeu. I, òbviament, l'Escorial com a fita màxima, construït entre el 1563 i el 1584 per Juan de Herrera. I d'un èxit del 1956 a un èxit del 1968 que arribava al número 1 de les llistes britàniques tal dia com avui.

Fins i tot la cançó va tenir una versió en castellà. Congratulations, qué buena suerte. Començava la versió en castellà d'aquest Congratulations de Cliff Richard, que va quedar en segona posició després de Maciel al Festival d'Eurovisió que es va celebrar el 5 de març del 1968 al Royal Albert Hall. Va guanyar Maciel en segona posició, una de les favorites, el Congratulations de Cliff Richard, un dels temes, però, que va convertir-se en més viral i que va tenir més èxit durant aquell any.

0: I amb Cliff Richard tanquem les nostres efemèrides d'avui. Avui que és Sant Secundí, que és Sant Torquat, que és Sant Cristóbal Magallanes, que també és Santa Virgínia o Sant Timoteu. L'actor Jaume Pla celebra avui 98 anys, el cantant Antonio Carmona en fa 61, l'actriu Adriana Ozores en celebra 67, el comunicador Jair Domínguez en fa 46 i l'actriu Hannah Imbinder, 31 anys, celebra avui. Bon temps, bon sol, bona temperatura. Estem a 21 graus, amb una humitat del 70% i un dia esplèndid, un dia assolellat, gens de vent, un temps preciós. Previsió per les properes hores des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Comencem avui aquesta jornada que de nou es presenta primaveral, tant pel que fa l'estat del cel com també pel que fa la temperatura, i és que comencem el dia ja amb valors força suaus i de cara al migdia, atenció, perquè sí que la calor ja comença a apretar, sobretot cap a les comarques de l'interior, cap a la zona del Pla de Lleida, interior de les comarques de les Terres de l'Ebre, de fet, i és que en aquests sectors podrà enfilar-se la temperatura més alta fins als 33 graus, però la calor serà present a bona part del país. I pel que fa a l'estat del cel, com dèiem, dominarà l'ambient assolellat, tan sols alguna pinzellada d'algun núvol prim, i sí que de cara al migdia i conseqüència de la calor han de créixer algunes nuvolades, núvols d'evolució especialment, i que no es descarte que puguin descarregar algun ruixat de caràcter local, però serà molt feble.

0: Aguilar, que té una llarga trajectòria, perquè diríem que el primer o un dels primers cartells va ser del cicle de concerts d'estiu de Joventuts Musicals.
1: Sí, senyor.
0: Diria. Sí, parlant dels anys 90, o sigui que...
1: Ben bons.
0: 2010 va fer el programa La Pilar Mena. Veus? Bé, doncs 2010. Maquíssim el cartell de,
1: sí,
0: del
1: Corpus. Sí, és aquest cor del qual en surten uns clavells, una festa des del cor, com la pròpia Pilar Mena va arribar a dir ahir. I bé, és un cartell, tot s'ha de dir, molt maco, perquè hi juga molt a favor també la tipologia de les lletres.
0: Exacte, són una boniques. Tipografia molt bonica, és a dir, molt delicat, molt, amb molt bon gust i amb molta estima. Primera protagonista. Segona, la pandonista de la Minerma, la Rosa Junyent.
1: La Rosa Junyent, que bé, serà la pandonista de la Minerva el dia de la processó de Corpus, amb aquest doble protagonisme aquest 2026, perquè com saben la Rosa és veïna del carrer Major i aquest any el primer tram del carrer Major compleix 75 anys. L'any passat va ser el
0: primer tram del carrer Jesús i l'any anterior el segon tram,
1: sí, senyor,
0: del carrer Jesús, tercers protagonistes, perquè són dos, l'Ester, sí, i en Dani.
1: L'Ester Font i l'Eduard Vallès, el Dani Vallès, perdó, que són els creadors, com saben, de Visit Sitges. Quantes fotografies han arribat a fer l'Ester i el Dani?
0: A l'article del programa, ells mateixos diuen que, clar, es pensaven que la comissió els cridava...
1: Sí, faria una mena d'encàrrec relacionat, òbviament, amb la fotografia. I
0: que havien d'anar a buscar discos durs i tot això, i que no anava per aquí. Primer va ser un no, després va ser un sí, i per tant, com ells mateixos diuen, que esperen estar a l'alçada. Vinga, quarts protagonistes. L'escola Miquel Utrillo, que farà el cap de la vila.
1: Farà el cap de la vila amb motiu del seu 50è aniversari. Ahir en varen donar uns quants detalls l'Enric Canalda i en Marc Macià, com a responsables de l'escola. I bé, veurem doncs, com es reflecteix aquest 50è aniversari i com es reflecteix, en definitiva, el món de l'escola en aquesta catifa i l'altar del cap de la vila.
0: Cinquè protagonista, la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol, que farà la decoració del Pati Blau.
1: Sí. L'any passat, si no recordo malament, va ser el grup d'estudis que celebrava el 50è aniversari.
0: Aquest any la biblioteca els 90 anys.
1: Els 90 de la biblioteca, que serà doncs, l'encarregada de fer aquest Pati Blau.
0: Vinga, i un sisè protagonista, en Joan Comas.
1: Sí. Clar, quan parlem de clavells, quan parlem d'expositors, el primer que ens ve al cap és en Joan Comas. En Joan Comas, que ja el vàrem poder entrevistar en el seu dia quan va ser pandonista de la Minerva, no sé si fa 2 o 3 anys.
0: 50 anys.
1: De... 50 anys, sí. Des del 76 fins al dia d'avui, en Joan Comas, allò...
0: Any sí i any també.
1: Constància, evidentment.
0: Absoluta.
1: Tota i més la d'en Joan Comas, que rebrà un petit homenatge el dia de la inauguració de la 86a Exposició Nacional de Clavells, que per segon any consecutiu es farà a l'Hospital.
0: Que és un lloc magnífic per fer l'exposició de clavells.
1: Com també penso que la presentació d'ahir al Prado és un lloc molt maco.
0: Molt maco, va quedar molt bé.
1: El Prado és un bon lloc per fer la presentació.
0: Què hi afegim, això, aquesta exposició que s'inaugurarà al Mercat Vell el dia 29?
1: Sí. Aquesta exposició que ens portarà amb el corpus dels anys 50 i amb aquesta manera de fer catifes que va començar d'una manera individual i acabat sent doncs, una qüestió més col·lectiva de veïnatge. Això serà el divendres de la setmana que ve, el dia 29. La comissió aprofitarà per lliurar també o per repartir els punts del llibre que ahir no va poder repartir en companyia del programa. No han arribat a temps, per tant, l'Eduard Tomàs ja va apuntar que això haurem d'esperar fins al divendres de la setmana que ve.
0: Dir-los que si van al web del Corpus trobaran el programa, en format digital, se'l poden descarregar, el poden veure en línia, al web del Corpus de Sitges podran trobar el programa, per si no el tenen físicament, per si ho volen veure ja mateix, per si ho volen portar al damunt.
1: Com a novetats, podem afegir també aquest concert de gralla i timbal que oferirà l'Escola de Grallers de Sitges el dia 6, el dissabte dia 6. Ja va dir l'Eduard Tomàs que s'instaura ja definitivament per les dates de Corpus.
0: Aquesta mena de concert vermut que acaba amb el toc de processó.
1: Exactament. I el vermut de Corpus, que serà el diumenge dia 7, al migdia, a l'Hort de Can Fals, amb una festa també pels més petits de la casa. Hi haurà bombolles de sabó, hi haurà... jocs gegants, en fi, una miqueta per celebrar que s'han acabat de fer ja les catifes i que, per tant, és una bona manera de cloure el diumenge al migdia.
0: Temps tindrem per tot plegat, perquè el Corpus d'aquí 15 dies i ara anem per aquesta horeta sencera, horeta sencera de presentació del Corpus 2026.
1: Escoltaran per aquest ordre les paraules de la presidenta del Prado, Carme Artigas, després la regidora de Tradicions i Festes, Eva Martín, l'Eduard Tomàs, el president de la comissió, la Rosa Junyent, l'Ester Font i la... Quina mania, estic amb l'Eduard Vallès.
0: Amb en Dani Vallès.
1: És que

0: M'ho he apuntat, Eduard Vallès. Sí. Disculpin.
1: Jo podria dir Varela.
0: I la Pilar Mena. I també l'Enric Analda i en Marc Macià com a responsables de l'escola, per acabar amb l'alcaldessa Aurora Carbonell.
1: Vinga, som-hi.
2: Bé, alcaldessa, regidora de Tradicions i Festes, regidors i regidores de l'Ajuntament, president del Corpus, entitats i a tots els que ens acompanyeu, doncs bona tarda i benvinguts al Prado. És un plaer tornar-vos a trobar. Aquesta vegada porto les ulleres, o sigui que no em passarà com fa dos anys. Avui us rebem una vegada més al Prado, aquest cop per donar el tret de sortida d'una festa que es remunta al 1360, però que és el segle XIX quan li donem aquestes singularitats, aquest caràcter tan singetà que s'ha mantingut fins avui. I com diu aquí el Preci, l'Edu, gràcies a la perseverança dels singetans. El Prado va començar a participar el 1919 amb la segona exposició de clavells, que en aquells moments s'alternava, Prado i Retiro, i actualment, i ja fa uns quants anys, ho fem confeccionant la catifa que fem aquí al carrer Jesús amb carrer del Prado. Una participació, la nostra, la del Prado, que es fa extensiva en la major part de festes i esdeveniments que celebrem a Sitges. I és que al llarg de l'any ens trobem aquí en múltiples ocasions a la celebració de tot un seguit d'actes i tradicions que formen part del nostre calendari festiu. Festes majors, caramelles, carnavals, brema, nit de premis, finals de curs, d'escoles, quinto, pastorers, cap d'any. La llista és llarga perquè el Prado sempre hi és. I enguany, per fi, ho fem amb l'adequació de les obres d'aquest teatre acabades. És a dir, que aquesta és la gran notícia enguany. I tot, ja tot pintadet, que en Carles Arola ens ha fet la nova decoració. Felicitar-lo també amb ell per aquesta fantàstica imatge que li ha donat. No voldria acabar sense felicitar amb els protagonistes, amb els pregoners d'enguany, l'autora del cartell, la pendonista, i sobretot felicitar amb la decoració d'aquí, de les persones que feu la decoració d'aquí de l'escenari, perquè cada any ho supereu i ens ho deixeu això fantàstic. Moltes gràcies a tots per ser aquí i gaudim i cuidem la festa. En som custodis i en som custodis per la responsabilitat heredada de tants segles. Continuem mantenint-la per molts anys, així doncs sigueu tots i totes benvinguts al Prado i que per molts segles ho puguem fer. Gaudiu de la ballada i bon Corpus.
3: Moltes gràcies, Carme. La veritat que per nosaltres és un plaer poder fer la nostra presentació en aquest teatre tan bonic. A continuació, ens dirigirà unes paraules la regidora de Tradicions i Festes, Eva Martín. Tot teu.
4: Bona tarda a tothom. Moltes gràcies per haver vingut un any més, segurament, a conèixer tots els detalls que ens guarda el Corpus, que veient només la decoració d'aquest escenari, doncs ja us podeu imaginar què és el que ens ha preparat aquesta comissió. Aquest any, com molts altres segurament, el Corpus mirarà al passat, viurà el present, però també ho farà projectant en el futur. I parlar la primera, la veritat és que és un rotllo, perquè no puc dir qui són els pregoners, ni l'autora del cartell, ni els altres protagonistes de la festa, però sí que m'agradaria avançar-vos que crec que aquest any serà un Corpus encara molt més visual del que estem acostumats i acostumades. En aquestes presentacions sempre parlem de les bondats de la festa, no? Però jo avui volia també fer una reflexió que llegireu també en la meva salutació al programa. I és que ja teníem xifres que ens ho explicaven i no sé si heu vist l'eco d'aquesta setmana, però el gran titular era que el 45% dels habitatges del centre estaven i vivien residents estrangers. Llavors penso que aquest és un dels grans reptes que tenim com a sitgetans i com a sitgetanes, no només amb el Corpus, sinó amb totes les festes. En el programa ho sintetitzo Hem d'ajudar a que la gent participi, perquè s'estimi la festa, perquè que s'estimin les festes és la millor forma de fer-les perdurar. Així que us convido a tots a que sigueu més hospitalaris que mai, que el Corpus serveixi perquè aquella gent que no coneix la festa també pugui participar, perquè ens perduri per tants segles com la portem vivint fins ara. I ja només per acabar, no podia fer-ho d'altra manera que desitjant tots els encerts, els protagonistes d'aquest any, donar les gràcies a la comissió per la ingent feinada que fan perquè tots gaudim d'aquesta celebració i també a totes aquelles persones, els expositors de clavells, els veïns, a qui talla la flor, absolutament a tothom que des d'un somriure fins a la feinada més gran fa possible aquesta festa. Així que moltíssimes gràcies i que gaudiu un any més d'un grandíssim Corpus.
3: Moltes gràcies, Eva. I ara doncs, ve un moment important, perquè a continuació descobrirem quines activitats i novetats tenim preparades per aquest Corpus 2026. I ho farem, com no podia ser d'una altra manera, de la mà del seu president, Eduard Tomàs. Endavant, Edu, l'escenari és tot teu.
1: Ok. Bé, primer de tot, bona tarda a tothom. Moltes gràcies a tots per ser aquí en aquest dia de... moment, és que com queda parlar una estona, almenys que s'aguanti. Okay. Sempre hi ha, sempre d'haver-hi alguna cosa, no?, que quedava per acabar de preparar. Bé, com deia, moltes gràcies a tots per ser aquí. Com una mica deia l'Eva, no?, amb tota la feina de, no?, que anem fent la comissió, doncs, evidentment fa molta il·lusió presentar-vos la festa i que el Prado estigui així de ple. També donar les gràcies al Prado per acollir-nos, especialment a la Carme i al Carles, perquè bé, no ha sigut fàcil, mai no ho és, però bé, aquest any no parlaré de la trituradora, podeu estar tranquils. Però sí que és veritat això, no?, que hi ha totes aquestes dificultats i esforç que tenim que portar, no?, i durant mesos estem treballant, enguany a més amb una comissió que és nova. I jo us volia aprofitar també per presentar-vos-les, perquè són qui porten mesos i mesos treballant, i la comissió de Corpus 2026 la formen la Sonia Almero, la Judit Sánchez, la Isabel Vivó... Perdoneu, és que no perdo de veure que baixa. M'està posant... Ja sabeu què? Agafaré el micro... Potser ja acabarem abans. Ara ja no sé per qui anava, però bé, la Isabel Vivó, la Judit Sánchez, la Míriam López, la Georgina Serra i la Sonia Almero. Elles són la nova comissió de Corpus. I en representació de tots nosaltres sí que també volíem fer un agraïment a la comissió anterior, perquè han sigut 4 anys de moltíssima feina, ho sé perfectament. També s'hi han deixat la pell i si el Corpus està on està, també és gràcies a totes aquestes persones que a més aquest any també ens estan ajudant i col·laboren amb nosaltres. I potser és la millor cosa, no?, d'una festa, de saber que hi ha tantes persones que s'hi vinculen i fan com aquest pas endavant, no?, de portar-hi. Llavors, tot i que heu aplaudit, sí que us volia demanar que m'acompanyéssim a aquest aplaudiment global, tant per la comissió sortint com per la comissió entrant, per donar-li les gràcies per tot aquest esforç que fan per tots. Bé, dit això, ara sí, ja comencem, com explicava la Georgina, us detallaré ràpidament les novetats d'enguany, que ara quan sortiu trobareu en el programa. I bé, la primera d'elles és que bé, el Corpus, avui comença la presentació, però la setmana que ve, el divendres 29, a les 7:30 de la tarda al Mercat Vell, us demanem a tots que ens acompanyeu en una exposició fotogràfica i audiovisual que hem fet de la festa, que es titularà Catifes, 75 anys fent veïnatge. Aquesta exposició, el primer concepte sobre el que pivota és perquè, bé, enguany hi haurà bastantes efemèrides que ara us aniré presentant. La primera d'elles és que el primer tram del carrer Major, el que és el tram de Catifa que va del Cap de la Vila fins a el que era l'antiga pastisseria Estrella, doncs aquest any fa 75 anys que es fa la Catifa de manera col·lectiva i continuada. Si us en recordeu una mica, fa dos anys celebrar els 75 anys el tercer tram del carrer Jesús, l'any passat el primer tram del carrer Jesús i enguany el primer tram del carrer Major. Llavors, en aquest concepte d'aquestes catifes col·lectives, el que us explicarem en aquesta exposició és, bueno, és com retornar-vos una mica als principis dels anys 50, perquè va ser en el moment en què a finals dels 40, principis dels 50, les catifes, que es feien molt anteriorment ja, es feien com de manera com individual, no? Cada veí la feia a la seva façana, dient que es podia posar d'acord amb el veí del davant, però va ser en aquest moment que es van començar com a unir els veïns, no? A fer aquest veïnatge a través de la catifa, i es van unir i vam veure, no? Fotografies com la d'aquí darrere, de, no? Tot el carrer Sant Pau, tot el carrer Sant Pere, o trams llargs de carrers entre Cruïlles. Doncs bé, us portarem en aquests Sitges de principi dels 50, anireu com coneixent, no? Anirem veient aquestes catifes seguint aquest llarg recorregut de la processó. Aquestes fotografies, que n'hi hauran algunes d'inèdites, com aquesta, que aquesta te l'hem dedicat a tu, Carme, perquè bé, és una fotografia inèdita de que fa un mes que la vaig trobar en una web francesa i la vaig poder comprar. Això probablement van ser uns turistes francesos que haurien estat aquí a Sitges pel Corpus del 52, van fer diverses fotografies i una d'elles és aquesta. Per mi té un valor molt especial perquè hi tinc moltes fotografies antigues de Corpus, tinc moltes d'aquí del Prado, però sempre són fotografies que ja està passant la processó. És l'única fotografia que tinc del carrer del Prado en què es veu la catifa abans de trepitjar. A més, si us fixeu, hi ha el gegant i porta el vestit antic, no porta encara els vestits de l'Artur Carbonell, que s'estaran al 55, des del 52. Veiem la façana del Prado, que també en tinc molt poques. Doncs bé, detalls com aquest, que podem veure en una fotografia, doncs són les que anirem veient a través de tots aquests carrers d'aquest llarg recorregut de la processó. L'exposició estarà oberta aquest cap de setmana del 29, el de Corpus i el següent, però sí que demanar-vos que ens acompanyeu just a aquest acte de presentació, primer perquè hi ha una sorpresa en el moment d'entrar al Mercat Vell, però a més perquè, bueno, si us en recordeu, faig com un parèntesi aquí al mig, els altres anys quan sortíeu, no, de la presentació us donava el programa i el punt de llibre, que aquest any ja seria el cinquè any, no, que el fem, l'hem fet. Però després passen aquestes coses del transport, que a vegades les coses no, pues no arriben o es perden. Doncs bé, per la inauguració el tindrem, o sigui que un motiu més perquè vingueu el dia de la inauguració és que així podreu aconseguir aquest cinquè punt de llibre de Corpus. Amb això tanquem aquesta setmana prèvia de Corpus i ja ens situem a la CAES, que és veritat que la festa sempre és igual però també sempre canvia, no? I hi ha diverses novetats. Abans d'arribar al cap de setmana, sí que dir-vos que el dijous 4 de juny serà l'últim dia que posarem aquestes preguntes del concurs pel Ram de les Gegantes, o sigui que començarà el concurs el dimarts 26 de maig. Ja sabeu, cada dia posem una pregunta sobre Corpus, qui respon correctament i més ràpid va acumulant punts, de manera que fins l'últim dia un pot acumular punts i guanyar, per tant no abandoneu si el tercer dia encara no aneu encertat cap. I bé, ja sabeu, es guanya un dels rams que porten les gegantes per la vigília. I també dir-vos que aquest any hem fet com un traspàs de xarxa social. Estàvem a Facebook, que ja fa uns anys que era una mica de boomer, ara ja és com una mica el desert, i llavors hem passat a Instagram. Llavors tinc clar que tots segur que teniu compte, si no ens seguiu, seguiu-nos, i així cada dia podreu anar responent aquestes preguntes, a més de saber les novetats d'aquest any. Amb això hem arribat al cap de setmana, ara sí, de Corpus. En el primer acte és, com no pot ser d'altra manera, la inauguració de l'exposició de Clavells. Que enguany tornem a repetir per tercer any als jardins de l'Hospital Sant Joan Baptista. L'exposició, que fa la 86a edició, com sabeu, s'inaugura, bé, és un moment, bueno, que el mateix també us demanem, no?, que vingueu, no?, i estigueu a nosaltres. Els jardins de l'hospital és un lloc molt maco per l'exposició. A més, sabem que els avis estan molt contents, no?, de veure cada dia, no?, aquest vincle amb una festa que han viscut des de petits, ells als anys 50 ja hi eren. I a més, aquest any tenim una altra d'aquestes efemèrides que us deia, i és que l'exposició Clavells fa més de 100 anys que es va iniciar, però va tenir 3 èpoques, i per això aquest any és la 86a edició. Però hi ha un expositor que d'aquestes 86 edicions les ha participat en 50, que és un fet com ja com molt, és que no és significatiu, sinó que ja té pes de per si. Aquest expositor, que estic segur que la gran majoria ja li esteu posant nom, és en Joan Comas, i enguany el que més farem aquesta inauguració de l'exposició de Clavells és un moment d'homenatge, no?, cap a tota aquesta trajectòria, no?, aquesta estima cap a l'exposició, cap al Clavell, cap a la festa. Per això us demanem també que ens acompanyeu. Aquí, bueno, aquí està molt jove perquè clar, fa 50 anys d'aquesta foto, és del 1976, és el primer any que va participar juntament amb la seva germana. Doncs ara imaginem, des de llavors, cadascuna de les edicions de l'exposició de Clavells, el Joan Comas hi era. Per tant, bueno, ens fa molta il·lusió, no?, també fer aquest homenatge. A més d'aquest reconeixement que fa el Joan, no? Pues, bueno, inaugurarem, visitarem els Clavells, veurem com estan, aquest any una mica millor, sense tanta calor, i brindarem una copa de malvasia per fer una mica de temps, que pugueu anar a picar alguna cosa, per a les 10 que ens acompanyeu al Racó de la Calma a escoltar el pregó del Clavell. És el tercer any que anem al Racó de la Calma, i bé, al final, si penses, no, Racó de la Calma, de nit, il·luminat, decorat amb flors, amb música, ja de per si ja t'hi porta. Però diem que la cirereta d'aquest pastís és el pregó del Clavell que escoltareu. I quan ara després conegueu qui el declamarà, doncs no tindreu cap dubte que teniu que ser-hi. Llavors, d'aquelles coses que sí que us encoratgem, que sigui que no sigui allò que us ho expliquin, no? Que vosaltres ho viviu i estigueu allà amb nosaltres. Amb això acabem el divendres i estem a dissabte, vigília de Corpus. Al matí era un moment en què no teníem cap activitat, perquè és el moment més estressant per la comissió, és quan estem repartint els clavells, la gespa, el xiprer, la pallofa. Però volem agrair a l'Escola de Grallers que ens va proposar de fer una activitat justament aquí, no? En aquest forat que teníem del dissabte al dematí. I el que farem aquest any és l'11è concert de gralla i timbal de l'Escola de Grallers, amb l'afegit que a partir d'ara sempre es farà per Corpus. Per tant, demanar-vos això, que a partir de les 12 del migdia vingueu als Jardins del Retiro, on cadascuna de les colles de l'Escola de Grallers, de l'Escola de Grallers tocaran dues peces, i al final tots els grallers a la vegada tocaran el toc de processó. És a dir, que ja serà aquell moment emotiu, no? És allò que ja notes que se viene. Llavors, la tarda del dissabte, com sabeu, la tradicional sortida de vigília de les tres parelles de gegants, des de les 6 des de l'Ajuntament, per tots els carrers del poble, que ja estan els veïns tallant les flors. I a més, des d'aquest moment, des del dissabte a la tarda i durant tot el diumenge, també no deixeu de passar pel carrer del Retiro a veure el Pati Blau, que enguany el decorarà la Biblioteca Santiago Rusiñol, que en una d'aquestes... efemèrides que us comentava, doncs enguany fa 90 anys de la seva inauguració. I també dir-vos, bueno, nosaltres sí que ens han explicat el que faran, no? És com una mirada al passat, però també cap al futur, i no us el podeu perdre. Tant el dissabte com el diumenge, des de la tarda del dissabte, ja estarà decorat i ja es podrà veure. Aquest mateix dia, si encara voleu fer una cosa més, podeu anar a les 10 de la nit a les portes dels Jardins del Retiro, perquè comença una visita guiada que ens portarà pel centre del poble, on mateix les catifes ja estan començant a dibuixar o tallar la flor, i mentre anem visitant aquests carrers se'ns anirà explicant la història de la festa. Això és una visita que és totalment gratuïta, no s'ha de fer reserva, l'únic que és estar això, a les 10 de la nit, a les portes dels Jardins del Retiro. Llavors, nit a Corpus, ja sabeu, hi ha trams que estaran dibuixant, després aniran a dormir per fer la catifa l'endemà, hi ha altres trams que estaran dibuixant per fer la catifa durant tota la nit, i aquí sí que la comissió volíem fer un incís, que sabem que la gran majoria ho sabeu, però sempre està bé potser saber-ho, però també viure-ho, potser a vegades transmetre-ho, no? altra gent, o com deia l'Eva, no? De molta altra gent que encara no sap el que fem per Corpus. I és això, que és una mica que la singularitat potser més potent que té el Corpus com a festa, és que és una festa oberta i participativa. Llavors, és allò de, ostres, tot i que siguin entitats, tot i que siguin trams de veïns, no? Tothom pot fer catifa. I una mica és el concepte aquest que dèiem del fent veïnatge de l'exposició. Sí que als anys 50 eren els veïns que vivien en aquell tram els que feien la catifa, però us puc assegurar que a dia d'avui ja no són aquests veïns, és una xarxa de veïnatge molt més àmplia. I moltes d'aquestes persones eren gent que passaven un dia per allà, van preguntar, els hi van explicar, els hi va agradar, i a partir de llavors han seguit cada any, no?, a fer la catifa, i diguem que ja s'han integrat dintre d'aquest veïnatge. Doncs més que res això, encoratjar-vos a que participeu i feu catifa. Dit tot aquest speech motivador, que no tinc cap dubte que anireu a la nit, que anireu al matí, a fer-ne més d'una, doncs la següent novetat que també era el que ens feia, que ja portàvem temps pensant en això i aquesta comissió tenia molt clar, que era que volien que hi hagués com un espai com de trobada, d'has estat a la nit fent catifa o al matí, però hi havia un moment, no, de poder-nos trobar, poder com una mica comentar la jugada, no? Dir que la gespa està superbé, que els clavells eren supermacos, no? Esperem que siguin aquests els comentaris. I en aquest moment de trobada, doncs volem que sigui, i serà, a partir de les 12 del migdia, a l'hora de Can Fals, amb el que hem anomenat el vermut de Corpus. Aquí podem... Bé, ja es defineix per si mateix, evidentment hi haurà barres perquè pugueu fer el vermut, però també tindrem música ambient, que ens punxarà el DJ Dani Empa, i també tindrem activitats pels nens. De manera que diguem que tothom hi trobarà el seu lloc i el seu espai, no? I diguem que així podem tancar un matí de Corpus, no? Pues, tots junts i gaudint-lo. Després, ja sabeu, podeu anar a dinar, a descansar, perquè cap a les 8, quan acabi la missa, començarà la processó. També fer un petit incís, per si hi ha algú que no pot veure, si hi ha familiars que estan fora, amics, etc. Sapigueu que ja els darrers anys la processó de Corpus s'emet en directe per Canal Blau. Des de les 7 de la tarda ja es fa un programa en què hi ha diversos reportatges de la festa i a partir de les 8 ja es connecta en directe pel moment aquest en què passa la processó pel cap de la vila. La resta, els que heu estat motivats fent catifa, doncs si podeu anar al carrer no hi ha res millor que veure la teva catifa, no? I quan passa la processó per sobre. I quan acabi la processó, ja sabeu, a la plaça de l'Ajuntament, la ballada final de les tres parelles de gegants i quan acabin el refresc de Corpus obert a tothom. Amb això hem acabat el dia. Segurament haureu fet moltes fotos de la catifa, no? Hi ha moments molt icònics a la processó i amb aquestes fotografies, si l'endemà dilluns 8 les etiqueteu amb el hashtag CorpusSitges26, entraran directament a lo que és ja el desè concurs de fotos de Corpus a Instagram. Sí que us demanem que van d'etiquetar, deixeu el perfil obert dilluns i dimarts, perquè així les podem agafar, després ja tanqueu, que hi ha molt de cotilla. Però bé, a més de participar-hi, que podeu guanyar, o sigui, millor fotografia més original, en cas guanyeu un dinar o un aperitiu a la Pícara, doncs nosaltres durant la setmana estarem triant, no? Farem la selecció de les 20 millors fotografies i les dues guanyadores com aquestes que ho van fer el 2025. Com que ja heu participat, doncs el divendres també dir-vos que el divendres 12 a les 7 de la tarda al Janios inaugurarem aquesta exposició fotogràfica, podrem veure les seleccionades, les guanyadores, i d'aquí ja passarem el dissabte d'abans de la cloenda. El dissabte al matí, dissabte 13, si aneu pel centre del poble i sentiu música, tot i que a aquest poble sempre hi passen coses, però aquesta vegada serem nosaltres, i és perquè el jurat del concurs de balcons estarà visitant les façanes, balcons i finestres participants. Dir-vos que quan agafeu el programa després hi ha una plana en què expliquem com participar, perquè encara les inscripcions estan obertes fins al 31 de maig. Perquè moltes vegades ens passa a la comissió, vas veient balcons, no? I dius, ostres, nosaltres sabem els que participen, i vas i amb balcons molt xulos, molt, molt ben decorats floralment, que no hi participen. Llavors una mica, no? de fer aquest gest, no? Per donar convidilla a un concurs que també va començar als anys 50 i sempre amb aquesta voluntat de tenir un Sitges més verd i florit, que en el fons és el que tots volem i a tots ens agrada. Bé, com que jo participo del concurs d'Instagram i ja us he apuntat al concurs de balcons, doncs ara us interessa molt el diumenge 14 venir a les 7:30 de la tarda a l'Hospital de Sant Joan Baptista, perquè ja farem la cloenda i s'entregaran els premis, els expositors, el concurs de balcons, Instagram, etc. Quan acabem això, anirem tots al vinyet, amb el trenet, i farem la tradicional ofrena floral a la Mare de Déu. En acabar una copa de cava, de final de festa, perquè ara ja sí, ja s'ha acabat tot. I bé, dit així del tirón, sé que semblen moltes coses. Al final, el que nosaltres us demanem, bueno, us demanem, o la il·lusió que tenim, no?, amb tot aquest esforç que hem posat per fer totes aquestes activitats, al final és perquè la festa estigui viva, però està viva si vosaltres hi participeu. De manera que, si voleu algunes coses, o totes, esperem veure-us-hi, i això, que la festa la mantenim fent-la viva i sortint a viure-la, no? Perquè el que sí que tenim clar és que fent Corpus, fem poble. I més realment no es pot dir. Moltes gràcies, visca el Corpus i visca Sitges.
3: Moltes gràcies, Edu. Quin munt d'activitats i novetats que tenim enguany, no us sembla? I ara, per continuar, utilitzarem aquesta exposició fotogràfica que ens ha presentat l'Edu com a fil conductor per descobrir quins són els protagonistes d'aquesta festa. I ho farem de la millor manera que podíem fer-ho avui, i és a través d'algunes d'aquestes fotografies tan icòniques del Corpus dels anys 50. Així que, si us sembla, acompanyeu-me en aquest viatge. Perdoneu, és un viatge una mica llarg, però ara el trobarem. Imagineu-vos que estem en dijous, és dia de Corpus. Per ser exactes, és 24 de maig de 1951. I fa un any que s'ha recuperat l'exposició de Clavells. Aquest any s'estrena el nou Tàlem. Arribarà per primer cop el Tren de les Flors i per la cloenda de la festa es farà per primera vegada l'ofrena a la Mare de Déu del Vinyet. Sitges encara és petit i es van acollir les flors de les catifes tot just passada la barrera.
5: Com estàs?
6: Bona tarda, senyora Petúnia. Oh, com ha crescut la nena, aviat la farà àvia.
3: No, jo crec que s'equivoquen, vostès. Jo sóc de Can Serra, que tenien la impremta al Camí de la Fita.
5: El Camí de la Fita?
3: Sí.
6: Sobre les barreres?
5: Si allà només hi ha ases que van a menjar garrofes, eh? Em sembla que...
6: No hi toca gaire, n'ha menjat masses de garrofes, pobreta.
5: Mira, maca, vés-te'n, marxa, que fas catúfols, i nosaltres ja seguim ensenyant les imatges, ho farem més bé.
6: Segur. Petúnia,
5: digue'm.
6: Que hi ha hagut l'eco d'aquesta setmana?
5: Doncs encara no.
6: Doncs llavors no sabrà que amb les 10 pessetes que paguen els pendonistes a la Minerva no els hi arriba ni per pagar la meitat dels ciris.
5: Ai, pobret, sí que estan malament. Doncs escolta, jo he vist el pali, que l'han fet tot nou i és una meravella. Jo aniré al portal de Santa Caterina expressament només per ser dels primers de Sitges en veure'l.
6: És que vosaltres no ho sabeu, però a la nostra època, als anys 50, la processó sortia de la porta de Santa Caterina.
5: Home, i tant. I després anava a veure, pel carrer Fonollà, tombava pel carrer Sant Joan, em sembla, i baixava per la davallada, que sí? I després ja cap al carrer Barcelona. Escolta, més de 400 anys fent aquest mateix recorregut, eh?
6: Es diu ràpid, però jo crec que tots aquests sitgetans d'avui dia no tenen ni idea de com era el Corpus als seus avis. Li sembla si us posem a prova?
5: Vinga.
6: Perfecte. Doncs miri, els gegants han arribat al carrer Barcelona, així que aprofitarem. Oi que teniu uns clavells a la mà? A veure, agafeu-los, sisplau.
5: A veure,
6: perfecte.
5: Sí.
6: Sabeu també que del carrer Barcelona surten quatre carrers, no? Doncs volem que ens digueu per on continuava la processó després del carrer Barcelona. Si creieu que és el carrer de l'Aigua, aixequeu el clavell vermell. Si és el del Retiro, el blanc. I el rosa pel carrer de la Palma. I el carrer Sant Damià, doncs ja us dic jo ara que no passa. Així que vinga, clavells amunt.
5: Obriu els focus, que si no, no veiem els clavells, eh? Ara, home, vinga, clavells amunt.
6: Més ui, amunt, molta, més amunt.
5: Veig molta poti-poti jo aquí, eh? Franxo, no pugis els teus clavells, que ja sabem que pel carrer del Retiro no passen mai. Com ho portes, Violeta?
6: Ho tinc.
5: Ah, bueno. I què?
6: Malament.
5: Malament?
6: Malament. Senyor president, potser cal sortir d'aquí, regali el seu llibre a aquesta gent, perquè no saben que la processó continuava pel carrer de l'Aigua.
5: Home! Escolta, Violeta, ara estava pensant, que aniràs la setmana que ve a l'ofrena floral que es farà al Vinyet?
6: I tant que hi aniré, no m'ho penso perdre. Però no em distregui, que ja no se n'hem deixat la processó.
5: Ai, Violeta, és igual, jo t'ho explico. Mira, ara estem. Ja hem passat al carrer Barcelona, hem tirat cap al carrer de l'Aigua i ara ja estem al carrer Major.
6: Ui, al carrer Major. Vingui.
5: Jo vinc.
6: No sap què m'han dit avui a Cala Candelària.
5: Què dius ara?
6: Es veu que la pendonista d'aquest any és la filla de la Isidre.
5: Oh, mare de Déu!
6: La de la confiteria La Confiança?
5: Sí.
6: Doncs els veu que el pare ja feia els dibuixos a les catifes i ara els fa la filla.
5: Oix, que bufona. Mira, saps què? Jo no m'ho acabo de creure. Així que més val que passi la nena de Can Garrofa. Vine cap a Piquimaca, que ja t'has escapat abans. Qui és la pendonista d'aquest any? Ho saps?
3: Clar que ho sé, noies, va. Deixeu-me a mi un moment, que després torneu.
5: Pues després tornem, eh?
3: Doncs bé, jo crec que ja us han donat moltes pistes a aquestes sitgetanes dels anys 50 tan simpàtiques. I el que farem ara és anunciar qui és la pandonista de la Minerva del Corpus 2026. En representació del 75è aniversari del primer tram del carrer Major, Rosa Junyent.

0: Què tal, Rosa?
1: Molt bé, bona nit a tothom, eh?
0: Què et va suposar per tu el moment aquell que et van dir «Escolta, Rosa, vols ser la pandonista d'aquest any?»
1: Una sorpresa totalment inesperada i més que res per la manera com se'm va comunicar i després també perquè no em creia pas mereixedora de tal honor, de portar el penó de la Minerva en representació de...
0: Segur que algú ho hauràs fet, segur que sí.
1: Sí, sí, sí. Després, vull dir, vaig estar pensant i vaig pensar que, bueno, que de fet jo representava a tots els veïns que han estat, han ajudat a que arribessin fins aquí.
0: I llavors, suposo que una mica, no? En la línia del 75è aniversari que fa la vostra Catif, no?
1: Sí, sí, clar, vaig pensar que, bueno, primer pensava que no era mereixedora, però després dic, home, dic que la participació amb el Corpus a la família ha estat constant i després pensava que, de fet, jo representava a tots els que hem fet possible arribar fins a aquesta fita. Llavors jo agraeixo a tothom i també a les persones que han pensat en mi perquè sigui jo aquest any la pandonista de Corpus.
0: Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Doncs ara, si et sembla bé, Rosa, ens acompanyaràs en aquest viatge per descobrir la resta de protagonistes del Corpus 2026. En aquestes cadires, que no sé si us heu fixat, però són icòniques i recuperades dels Corpus dels anys 50. Doncs bé, continuem, com hem dit abans, amb el nostre Corpus dels anys 50, quan se celebrà per primer cop el que em van anomenar concurs d'adorns florals de fatxades, en el que hi participaven els veïns de la vila amb les seves façanes acabades de pintar en blanc d'Espanya i blauet de Sitges.
2: Està una mica petxutxa.
1: Ai, pobreta, eh?
2: Sí, sí.
0: Altra vegada. Bueno, jo ja us deixo aquí, ja us deixo.
2: Ai, que marxa enfadada la de Can Garrofa. Rosa, carinyo, jo anava amb la teva mare a l'escola.
3: A les Mercedàries, com tot el poble.
2: Sí, clar. Segur que tens alguna foto per casa. Petúnia no s'ho creurà.
3: Què passa, Violeta?
2: Que no sé on hem deixat la processó.
3: Ai, Violeta. Mira, la processó estava al carrer Major, te'n recordes?
2: Sí.
3: Doncs ara arribem al cap de la vila. Ja està, així de senzill.
2: Ah, pues sí, tampoc era tan difícil. Doncs què li sembla si tornem a posar a prova aquests sitgetans a veure si milloren una miqueta?
3: Vinga.
2: Sí? Doncs vinga, torneu a agafar els clavells i ara, a veure, volem que ens digueu per on continua després del cap de la vila. Si creieu que és el carrer Parellades, aixequeu el clavell blanc. El carrer Sant Francesc el rosa i el Jesús el vermell.
3: Un, dos, tres, respon d'altra vez.
2: Clavells amunt. Mare meva, heu d'estudiar molt, eh? La processa seguia pel carrer Jesús.
3: Ai, clar. Bueno.
2: Ai, Déu meu.
3: Escolta una cosa, Violeta, és que ara estava pensant...
2: Digui'm.
3: Ara estava pensant que l'altre dia vaig veure com la brigada de l'Ajuntament col·locava les rajoletes aquelles allà al carrer Jesús, totes aquelles rajoles tan bufones que hi ha allà a Can Mates. I clar, penso, ostres, és que sempre s'emporten els premis aquesta gent. No?
2: Sí, s'emporten els premis, però jo no he vist aquestes rajoles, Petúnia. La senyora Lola Anglada encara no les ha fet. Queden 15 anys encara.
3: Oh, què diu ara? Pues sí que passa el temps.
2: Ni que ho digui.
3: Per cert, estava pensant... Rosa, hermosa, preciosa. I vosaltres allà al carrer Major? Què? Jo juraria que heu guanyat el concurs unes quantes i unes quantes vegades i no hi ha ni una rajola penjada. A veure, potser aquest any us les posen. Ja ho veurem. Paciència, Rosa.
2: Què? Ja m'has fet de perdre el fil i ja no sé on he deixat la processa un altre cop.
3: Ai, Violeta, no, si tindrem que estar tota l'estona així.
2: Potser sí.
3: Doncs mira, ara, jo que sóc tan poc despistada, ara pujarem, hem arribat al carrer Jesús i em sembla que ja anem cap al carrer del Prado. Eh? i girem pel carrer Sant Gaudenci o Sant Isidre o Sant Isidre. Ara no sé si és Sant Isidre, un o l'altre, o Sant Gaudenci. Crec que els hi preguntarem a aquesta
2: gent. No, però és que agafeu els clavells.
3: No agafeu els clavells. No agafem els clavells. Ja us ho dic jo. Tombem pel carrer Sant Isidre i amb un plis-plas ja hem arribat al carrer Sant Francesc. Mira que ràpid.
2: Doncs, sap una cosa del carrer Sant Francesc?
3: Digui'm.
2: Els veïns, entre els trams, posaven escales i s'enfilaven per fer fotos d'aquestes així, panoràmiques, sap? I acaben unes fotografies maquíssimes.
3: Doncs ara que dius això, jo he sentit coses.
2: Ah, sí?
3: Sí, he sentit coses.
2: Sorprengui'm.
3: Perquè m'han dit que el pregoner d'aquest any és un senyor que sempre anava amb una escala amunt i avall tot el dia i fent fotos. Que dius, és estrany, no? Doncs bueno, és així. Que per cert, ara estava jo lligant caps. Perquè si tu ets la Violeta, jo sóc la Petúnia,
2: sí,
3: i ella és la hermosa Rosa, doncs potser el pregoner es diu Narcís. O potser és de Can Garrofa, com la nena, eh? O potser és el senyor Figueres, o el senyor Valls, o el senyor Rius, o el senyor Xipré, que ens en falta cada any, o el senyor...
2: Petúnia.
3: Digue'm, carinyo.
2: Prou, sisplau.
3: D'acord.
2: Ell potser sí que anava fent les fotos per tot Sitges, de tot el que passava a Sitges, però la que pujava les fotos allà a la internet era ella. Nena, porta una altra cadira, que aquest any els pregoners són dos.
0: Vinga, va, ja està.
3: Ja
0: no?
3: Està?
0: Ja hi heu fet l'espectacle, doncs ja està, no?
2: Vingui.
0: Doncs res, amb totes aquestes pistes que us han donat, suposo que ja us imagineu qui són els pregoners d'aquest any. Però dir-vos que els pregoners de Corpus 2026 són...

0: Vallès. Buenas.
1: Bona nit, gràcies.
0: Què tal?
2: Hola, bona tarda.
0: Bona tarda. Escolta, heu fet un canvi de rol radical, no? Heu passat de fer fotos del pregó a ser els protagonistes del pregó. Com us vau sentir quan us van fer aquesta proposta?
1: Bueno, sincerament no ens esperàvem. No ens esperàvem i no ens ho haguéssim imaginat mai, ni bojos.
0: Ni quan fèieu les fotos, eh?
1: No, no, perquè, clar, lo nostre és córrer amunt i avall, fer fotos, editar-les, pujar-les a les xarxes, però posar-se davant d'un micro, això ja no entrava en els plans. I, de fet, crec que és el primer no que vam dir al Corpus, i mira que ens heu demanat bogeries, però vam dir que no.
0: I... Però per sort us heu repensat, no?
1: Sí, perquè ens vam sentir emocionats, agraïts i una mica collonits també, perquè clar, no ens sentíem a l'alçada. I perquè una cosa és fer fotografies del Corpus i una altra molt diferent és posar-se davant de la gent i explicar-ho.
0: I estic segura que ho fareu genial. I escolteu-me, ja sé que no em podeu fer gaires spoilers, però jo crec que els que ens acompanyen ens agradaria saber una mica què ens podem imaginar o què ens podem esperar amb aquest pregó del Clavell.
3: Jo diria que un pregó una mica molt nosaltres, és a dir, hi haurà una mica d'humor, possiblement sigui poc solemne, hi haurà anècdotes i hauríem d'explicar alguna de les barbaritats que s'han arribat a fer per fer fotos de Corpus. Segurament algun dels balconaires se sentirà identificat i algú li vindrà al cap el record d'un sonat amb una escala corrent amunt i avall pel mig de les catifes. No? El que sí que també podria dir és que la nostra història amb el Corpus ha anat molt lligada a la gent de Sitges. És una festa que hem viscut molt intensament amb i per vosaltres, i el que sí que ens agradaria és que us el sentíssiu aquest pregó una mica vostre també.
0: Ostres, moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Esther i Dani. Si us sembla bé, estem frisosos per escoltar el vostre pregó del Clavell i ara ens acompanyareu aquí amb la Rosa perquè falta una cadira per omplir i és que encara ens falta per descobrir qui és l'artista i del cartell del Corpus 2026. I no sé si us ho podeu imaginar, però per una estoneta tornarem al Corpus dels anys 50 i seguirem abocant aquells moments no, que molts cops queden gravats a les retines, com les tardes de dissabte als portals i als carrers de la vila, on els veïns es trobaven...
4: Maco, que ens faràs una foto com a influencers.
5: Passa, maca, que ens espatlles la foto. Vinga, passa.
4: Que ens podem fer amb tota aquesta gent, millor?
5: És que no és el públic, així se'ls sortiran ells.
4: Sí.
5: Poseu-vos bé, feu bona cara, eh? A veure, el cantó bo...
4: Sisplau, que a veure si ens eclipsaran. Com ens posem?
6: Sí, una miqueta així... Una miqueta al revés.
4: Vale.
5: Així, no?
4: Ai, és que no em puc concentrar. És que és atractiu, eh? Fiquem morritos?
5: És guapot.
4: Sí, sí.
5: Vigila que hi ha la seva senyora allà.
4: Doncs escolta.
5: Bueno, també és guapot.
4: Sí, d'aquí 50 anys per WhatsApp. Gràcies.
5: Moltes gràcies, eh?
4: Ai.
5: Que és elegant.
4: Mira.
5: És elegant.
4: Mira, doncs, Petúnia, amb tanta foto... Vinga cap aquí. Amb tanta foto ja no sé on és la processó.
5: Verge santa del Vinyet i de tots els sants gloriosos de l'univers, Violeta, per favor, té. Aviam,
4: digui'm.
5: A veure, estem al cap de la vila i tombem pel carrer, Parellades.
4: Ara sí. Carrer Parellades, veient el nivell, crec que a aquesta gent li passa com a mi, que un cop al carrer Parellades no saben ni el nom ni l'ordre dels carrers. No saben si Cala Raimunda és el Bonaire, Sant Pere o Sant Pau.
5: Doncs ho descobrim, Violeta?
4: Vinga.
5: Enceneu llums, aixequeu les flors I ara la Violeta us dirà quina flor és la correcta. Clar,
4: bueno, primer els hauré de fer la pregunta. Volem que ens digueu quin és el carrer del mig.
5: Quin clavell han d'aixecar.
4: Claro, cierto. Si creieu que és el Bonaire, el blanc. El Sant Pau vermell i Sant Pere rosa.
5: Franxo, deixeu córrer que és en direcció contrària a lo teu. Bueno, no està malament. Veig molta rosa, molt poc vermell. Doncs, com ho veus?
4: Doncs crec que m'han sorprès. M'han sorprès, sí, sí. Carrer Sant Pere.
5: Ah.
4: Però no és per on baixa la processó, eh? El carrer Sant Pere és el de la Pícara, on podeu guanyar un sopar si participeu al concurs Instagram. La processó baixava pel carrer Bonaire primer.
5: A veure, és que no m'estranya gens que aquests sitgetans tinguin un cacau al cap. Perquè, clar, primer baixa pel carrer Bonaire, puja pel carrer Sant Pere, torna a baixar pel carrer Sant Pau, que arriba a la platja per tercera vegada, torna a pujar un altre cop cap al cap de la vila, tira pel carrer Major i baixa un altre cop pel carrer Carreta. Un altre cop al passeig per allà cinquena o sisena vegada. Torna a pujar pel carrer Tacó. Llavors va per carrer de l'aigua. No, carrer de l'aigua no.
4: Deixo córrer,
5: perquè ja havíem passat abans.
4: Deixo córrer, Petúnia, deixo córrer.
5: Bueno.
4: Que si volen veure per on continuava la processó, per quins carrers, l'ordre i veure fotografies tan maques com aquestes, heu de venir a l'exposició al mercat. El Mercat Vell, el nostre, no el del Mercadona. I amb tan guirigai de carrers, doncs...
5: Per on anàvem, Petúnia?
4: Efectivament, Petúnia, per on anem?
5: Pel carrer Bonaire.
4: Ai, clar, el carrer Bonaire, com he pogut oblidar, si és que de debò. Doncs és que jo conec una persona que ha viscut molts anys allà al carrer Bonaire, sobre el Mambo.
5: Ah, sí.
4: Un artista 360, que diuen ara.
5: Carai, mira, pues no sé.
4: Jo crec que potser fem tard, no?
5: No ho sé.
4: Sí!
5: Ah, ah, corre, Violeta, que el tren de les flors no s'espera!
0: Bueno, bueno, ja. Quina sort que tenen d'agafar el tren a l'hora, no? Aquestes sitgetanes. I ja sense més dilació, anem a descobrir qui és l'artista del Corpus 2026. El tren ja se n'ha anat, i ara anem a descobrir quin és l'artista. Ui, aquí us deixem amb les ganes. Doncs és la Filamena.

0: Bona nit.
1: Bona nit,
0: Quins
1: Pilar.
0: Quins nervis.
1: Uf. Escolta, tu has estat relacionada amb el Corpus. L'any passat, no sé si la vau veure, però va estar ja participant en el pregó del clavell, va estar ja in vivo fent cosetes. T'imaginaves que et vindríem a proposar això de fer el cartell de Corpus?
0: Doncs mira, no m'ho hagués imaginat mai, i t'ho dic de tot cor. És a dir, quan em van convocar per parlar-me d'alguna cosa, jo, innocent de mi, pues, no em vaig imaginar per res que es tractava d'això. Aleshores, em va pillar com molt desprevinguda, però tot i que tenia moltíssima feina en aquell moment, vaig dir que sí, però a més, saps allò quan el cor et diu sí i el teu cap diu ei, que tens molta feina, que... No, però és sí. I va ser un sí rotund del cor.
1: Que bonic.
0: Sí.
1: Doncs crec que ara estan tots esperant quin és aquest cartell. Et sembla
0: bueno,
1: bé que...
0: Doncs...
1: que descobrim quin és el cartell de Corpus 2026.
0: A veure, a veure.

0: La veritat que és preciós, Pilar.
1: Moltes gràcies.
0: Què ens volies transmetre amb aquest dibuix, amb aquesta art?
1: Bé, a veure, és com difícil explicar el que vols transmetre, perquè moltes vegades quan comences a crear alguna cosa tampoc tens una idea clara, però sí que partint d'aquest cor que va dir que sí, doncs vaig agafar aquest cor fet amb les meves mans vaig començar a crear al voltant del cor doncs tot un imaginari que cada cop era més gran, que també veureu en el programa. M'ho vaig passar molt bé i sobretot crec que la idea principal del cartell és aquest cor que és una cosa que ens uneix a tots, perquè penso que el corpus el fem tots i és una festa molt maca que es fa amb els veïns, amb tota la gent que fa poble, com deia l'Edu, com dèiem al principi, la gent que ve de fora, que ha d'aprendre a estimar aquest corpus, els més petits, els més grans, tots compartim una cosa, que és el cor, i aquesta festa és una festa que es fa sobretot, com totes les festes i les tradicions, perquè ens neix el cor i perquè volem que continuï.
0: Bueno, jo estaria hores escoltant-te, la veritat. Moltes gràcies, Pilar.
1: Hi ha un petit detall que m'agradaria com que veiéssiu, i és aquesta, no? Aquest detall de no sé si es veu des del fons, però és aquesta oreneta, aquest ocellet que hi ha al mig d'aquest cor, no? Que és un cor com que s'obre al mar, com Sitges. I bé, doncs és una mica aquesta idea de que tots ens movem, no? I venim i anem, però també tenim aquestes arrels que ens arrelen. Bueno, i podria seguir, però ja paro.
0: Moltes gràcies, Pilar.
1: Gràcies a vosaltres, de tot cor.
0: Ara acompanya'ns també el que queda, perquè tot i que us penseu que ja ho tenim tot descobert, no? Encara ens queda una cosa molt important i és saber quina entitat farà el cap de la vila, no sé què n'opineu. Doncs, si us sembla bé, doncs no tornarem, però sí fent una clocada d'ull als anys 50, dir-vos que des del 1952 el cap de la vila el fa alguna entitat sitgetana. Enguany, dins de la seva celebració dels 50 anys, la catifa del cap de la vila la farà l'escola Miquel Utrillo.

0: Volem aprofitar per felicitar l'escola Miquel Utrillo, la meva escola també, per la seva trajectòria i per seguir ensenyant a totes les generacions que vindran més endavant. I en representació de l'escola Miquel Utrillo, avui ens acompanyen el seu director, l'Enric Canalda, i Marc Macià, president de l'AFA. Buenas.
1: Bona nit.
0: Escolta, Enric, què suposa per tu com a director i a l'escola sencera fer aquesta celebració dels 50 anys?
1: Doncs per nosaltres és un moment molt, molt important. Quan ens van dir ens va omplir d'orgull, no? Participar d'aquesta festa del municipi. Ara recentment hem fet l'aniversari dels 50 anys, el passat 24 d'abril vam aconseguir juntar més de 600 persones, exalumnes. Només veure la cara de la gent i les reaccions i les ganes que hi havia de fer aquest retrobament i de celebrar doncs, els 50 anys de l'escola ja va valdre la pena, la veritat. I vist això, doncs, em fa sentir molt orgullós ser el director de l'escola perquè al final amb la celebració dels 50 anys hem tingut l'oportunitat de conèixer els inicis de l'escola i els seus primers 25 anys i les escoles no deixen de ser doncs, uns centres de teixit social que porta moltíssim doncs, el teixit col·lectiu de la comunitat de Sitges, no? I poder participar d'aquesta festa per nosaltres és un orgull enorme.
0: Que guai. A veure, Marc, que em consta que has estat tramant una mica com aniria això del cap de la vila. Jo sé que, com li he dit abans al Dani, no ens pots desvetllar doncs, moltes coses perquè si no, no tindria gràcia, no? Però m'agradaria que ens poguessis explicar una miqueta de detallets de com fareu aquest cap de la vila.
2: Vinga. Bueno, primer deixa'm començar i seguir una mica el fil del director de l'Enric. A l'escola estem, tota l'escola està orgullosa de poder fer el cap de la vila per dues raons. La primera, perquè és un honor.
0: Home.
2: I volem donar les gràcies a la comissió de Corpus per haver confiat en nosaltres, esperem fer-ho bé, molt bé, i que us agradi molt. I en segon lloc, perquè serem la primera escola que fa el cap de la vila, és un projecte gran i esperem que això faci que les altres escoles s'animin i a la que vagin fent aniversaris doncs puguem anar veient aquestes catifes. Bé, amb la pregunta que em feies, no desvetllaré res si et dic que volem fer una catifa que respiri 100% Utrillo, tu ets exalumne, volem que respiri el seu tarannà, els seus espais i evidentment el tema central, us el puc dir, és el 50è aniversari de l'escola, però ho volem fer extensiu. Realment el que volem transmetre és aquesta evolució de l'escola pública durant aquests últims 50 anys. I per això esperem que tots aquells i aquelles que veniu al cap de la vila, que vingueu al cap de la vila a veure la catifa, sigueu de l'escola que sigueu, us hi veieu reflectits.
0: Oh, moltes gràcies. Però, en sèrio, no sé què opineu vosaltres, però res, jo no em faig idea de com, o sigui, és molt tot abstracte, no? Totes les idees que m'estàs donant són...
2: T'explico una coseta més, només...
0: Venga.
2: És que si no al final em faràs que t'expliqui l'alta.
0: Vinga, va.
2: Vinga, vamos para allá. Doncs et puc dir que l'Utrillo farà no una catifa, sinó que en farà dues catifes al cap de la vila, perquè en el conjunt de la catifa hem reservat un espai que és aproximadament el 50%, on volem fer
0: va de
2: 50, on volem fer una catifa escolar tal com la coneixem a l'USO. D'acord? Serà confegida al 100% íntegrament per l'alumnat de l'escola i ens fa molt feliç dir-vos que el dibuix ens l'ha fet l'estimadíssima Pilarín Vallès.
0: Wow.
2: Així que

0: Ostres, jo crec que tots nosaltres ens hem quedat amb un subidon per conèixer com és aquesta catifa, que de ben segur serà especial, doncs, perquè està trencant molts reptes, no? que siguin els nens, que sigui una escola. Doncs bé, com us el deueu estar imaginant, jo espero que no se us hagi fet llarg, però ja estem arribant al final de la presentació. I com moltes coses que es fan, hem de posar la cirereta i hem de cridar a la nostra alcaldessa, l'Aurora Carbonell.
1: Moltes gràcies. Bé, bona tarda a tots i a totes i moltíssimes gràcies per estar aquí. Un any més presentant el Corpus, primer de tot agrair al Casino Prado per acollir aquest acte tan maco. I de la festa del Corpus, que és una festa, la veritat, que a mi personalment m'encanta, m'agrada moltíssim, perquè a més, any rere any, com ha anat superant i com ha anat fent-se gran, gràcies sobretot a les comissions, a l'actual i a totes les que l'han precedit, perquè han fet una feina magnífica perquè el Corpus sigui una festa que avui es veu aquí reflectit en la quantitat de gent que hi ha, les ganes que hi ha de Corpus i de conèixer els seus protagonistes. I després felicitar-vos, evidentment, els protagonistes, el Dani i l'Ester, que ens han ensenyat moltíssims sitges a través de les imatges i a través de les festes, que en sabeu molt, des de les imatges i per tant tenim molta curiositat d'escoltar o de veure quin pregó fareu, la veritat, moltes felicitats a la Vilamena, m'ha encantat, m'ha agradat moltíssim, la veritat, aquest cartell que a més mostra com des d'una artista sitgetana, perquè ella ho ha explicat molt clar, es nota molt que és sitgetana perquè des del cor expressa una tradició i una festa com Corpus. És que això ho sento, però només ho pot fer una persona sitgetana. Així que moltíssimes gràcies i de veritat que m'encanta, de tot cor, t'ho dic de veritat, perquè l'he trobat fantàstic i que reflecteix realment el sentiment sitgetà d'aquesta festa. I per últim, a la Rosa Junyent, moltes felicitats per ser la pandonista, el panó de la Minerva, que tindràs l'orgull i l'honor de portar una família que tradicionalment ha fet sempre el primer tram del carrer Major, o sigui, tan tradicional, per tant que moltíssimes felicitats i segur que ho gaudiràs molt. El president abans ens ha explicat tot el Corpus, com anirà, i evidentment no puc deixar de felicitar també la biblioteca que fa 90 anys i que tindrà l'honor de fer el Pati Blau, així que enhorabona també, i a l'escola Miquel Utrillo, que jo també sóc exalumna de les primeres, així que em fa moltíssima il·lusió, que és un repte majúscul i enorme que teniu, com heu dit, la primera vegada que una escola fa el cap de la vila, és un orgull, la veritat, que una escola pública faci el cap de la vila, la veritat que m'agrada moltíssim i sé que ho fareu molt bé i que els nens i les nenes deuen estar, m'ho imagino, il·lusionadíssims, no?, de tenir aquest orgull i aquest honor de fer el cap de la vila, així que enhorabona i encoratjar-vos a tope a tirar-ho endavant. I per últim, només felicitar com cada any els expositors de Clavells, que cada any, any rere any, i aquests últims anys a l'Hospital de Sant Joan, que és un lloc fantàstic per veure-ho, que costa molt, que veus la feinada que és fer créixer el clavell i cuidar-lo i la perseverança i depèn del dia que s'hi fa, que si és humit, que si fa fred, que si fa calor, en fi, és una obra d'art el que veus allà i veus clavells fantàstics, per tant, animar-vos a tots a passar per l'hospital a veure-ho perquè és increïble la feina que fan i després, bé, agraïm moltíssim evidentment a tots els que col·laboren engalanant els balcons, que també fan una gran feina i també tots aquells que fan fotografies que s'ha dit que a través d'Instagram també es faran aquests concursos. Moltíssimes gràcies a tothom per participar. Sempre ho diguem, Corpus, a més és que és una festa que és dels sentits, és de sentiments, perquè és d'olor, de vista, perquè veus totes les fotografies, de colors, del tacte, en fi, tots els sentits surten amb efervescència, diguem, durant Corpus. Jo crec que li podem dir que és la festa dels sentits totalment. I per acabar, només dic que moltíssimes gràcies, comissió, moltíssimes gràcies a l'Eduard Tomàs, el president, i a totes les fantàstiques dones que t'acompanyen, que feu una feina magnífica, que gràcies a ells, i com he dit, a totes les comissions que els han precedit, gràcies a ells tenim aquesta festivitat tan fantàstica i a més que combinen tan bé la tradició i la innovació, perquè cada any ens venen amb algun acte nou o amb alguna sorpresa nova, però a més són escrupolosos en complir amb la tradició. Així que moltíssimes gràcies, us agraïm tots els sitgetans i les sitgetanes per complir amb aquesta feina de preservar aquesta feina i aquesta festa del Corpus i la veritat de fer-ho també. Moltíssimes gràcies. I gràcies a tots els que participeu. Moltíssimes gràcies a tots.

Has rebut un correu o un missatge de text amb un avís urgent sobre la teva factura de llum, aigua o gas? Els ciberdelinqüents es fan passar per companyies de subministrament per intentar enganyar-te. Sovint envien missatges o correus que avisen d'una factura pendent de pagament i afegeixen un enllaç per descarregar un arxiu. El fitxer conté un virus que pot robar-te les dades bancàries. Amb aquesta informació poden fer compres o moviments al teu compte del banc. Les claus per detectar aquesta estafa: incoherències en el text, avisos d'incidències greus i instar a actuar de manera urgent. En cas de dubte, contacta directament amb la teva companyia a través dels canals oficials.

0: Les 11 i 12 minuts, dedicarem ara una estoneta a parlar de poesia eròtica femenina catalana, i ho farem perquè dues dones, una d'elles d'aquí, molt coneguda, sitgetana, ha passat per aquí per l'estudi diverses vegades, per presentar els seus llibres, per altres qüestions. Doncs ella, amb una companya, que ara ho passaré a presentar, s'han encarregat doncs, de recollir tot de poesia eròtica femenina catalana, perquè era una feina que no s'havia fet, i a més ho han fet, i ara en parlaran, amb un objectiu i amb una intencionalitat clara i evident, més enllà de que quedi un recull. Hi ha una intencionalitat que va una mica més enllà i que passa doncs, per la reivindicació del desig femení. Que sembla dit així una cosa molt senzilla i molt fàcil, però és que del desig femení no s'ha visibilitzat mai, de cap de les maneres, però del desig femení n'han parlat moltes, ho han fet probablement de manera invisibilitzada i amagada en molts episodis de la història, per sort ara ja no ho fan tantes i d'una manera tan amagada, diguéssim, tot i que segur que tindran també doncs, les seves motxilles, però per tant, d'alguna manera, més enllà de fer un recull, que quedi això recollit, aquí hi ha una intencionalitat. Qui hi ha darrere de Foc al cos? Perquè així es titula el llibre, aquesta antologia de poesia eròtica femenina catalana. Anna. Doncs la Lídia Gázquez, què tal Lídia? Bon dia.
1: Bon dia, Carola.
0: I la Raquel Casas, què tal Raquel?
2: Molt bé, encantades.
0: La Raquel és filòloga, la Lídia és, no sé, periodista, professora, totes dues són escriptores, totes dues a més tenen aquest podcast de Geminades, totes dues són pèl-roges, amb un cabell espectacular, perquè les ubiquin, elles riuen perquè jo sempre els hi faig menció perquè m'hi crida molt l'atenció, però sobretot totes dues són les autores d'aquest Foc al cos, d'aquesta antologia de poesia eròtica femenina catalana. Això neix des de la reivindicació, com jo ara deia, perquè òbviament totes dues us agrada llegir, totes dues escriviu poesia, a més, però no sé si el punt de partida justament és aquesta reivindicació que jo esmenava ara.
2: Sí, tal qual.
1: No? És una reivindicació i és una feina que teníem moltes ganes de fer en clau, doncs això, feminista, femenina, donar veu o donar visibilitat a tota aquesta poesia des de l'edat mitjana fins a l'actualitat i doncs que es veiés aquest arc d'evolució, no?, d'explicar el desig, no, Raquel?
2: Exacte, nosaltres el que volíem quan vam començar a fer l'antologia és que es veiessin totes les dones representades i que es reivindicar que des de sempre s'ha tractat el desig, el cos de la dona, el plaer, la dona com a subjecte i no com a objecte, que és el que estem acostumats a llegir, i en la nostra tradició, en la literatura catalana. Llavors, sí que podem trobar antologies de poesia eròtica de més recent, segle XX, segle XXI, però nosaltres volíem fer aquesta revisió històrica i veure com evolucionava aquest desig, com fa potser dos segles tot és més simbòlic, més suggerent, i com ara és tot explícit.
0: Com canvia, no? Que no sé si us adoneu d'això també a mida de la pràctica de la lectura, és a dir, a mida que una llegeix poesia, no?, i se n'adona i després n'escriu també, òbviament, és quan una, de fet, diem que la pràctica et porta a la reflexió, no?, i és quan dius, caram, què passa, no?, amb el desig femení, perquè no és, perquè no s'explica d'una manera tan evident com sí amb el masculí, no?, perquè de vegades queda camuflat darrere de moralitats i d'històries diverses, no? No sé si és això, si la pràctica és la que us porta aquesta reflexió i després la reflexió, òbviament, al llibre, no? Si és la pròpia lectura que us porta això.
2: Sí. La lectura i l'escriptura.
0: Les dues coses,
2: sí. Nosaltres sí. Fem poesia eròtica.
0: Sí.
1: De fet, ahir em vaig baixar també el llibre a Kindle, perquè a les nits llegeixo amb el Kindle, quan tothom apaga les llums de casa, doncs et queda el Kindle, i llavors vaig tornar-lo a rellegir com si fos una lectora que se l'acaba de llegir. I realment, està lleig que ho digui, però és que vaig gaudir molt.
0: No, diem-ho.
1: Perquè realment veus tota aquesta evolució, no? El que dèiem al principi, és com, no sé, valgui la redundància en la metàfora femenina, però és com una flor que es va obrint i que hi ha un tot de matisos, no?, del desig femení, que es pot apreciar en aquesta selecció. I el que volíem era que fos una selecció plural, amb aquesta visió històrica que deia la Raquel, però que també fos plural i doncs recollís també doncs, l'amor queer, el lèsbic, sí, els poemes més reivindicatius, els poemes més del desig per ser, no? Mm-hmm.
2: De denúncia, també. Mm-hmm. Vull dir, l'erotisme no és només el desig i el desig femení o tot allò que el provoca, sinó també pot ser una reivindicació, una queixa... Trobareu de tot. I, sí. I quan més a prop, potser més varietat.
0: I us ha costat molt? És a dir, anant enrere, perquè clar, és el que dèiem, això ha estat invisibilitzat al llarg dels anys, no? I per sort cada vegada menys, no? Però clar, no sé si us ha costat. És a dir, el fet de la invisibilització costa que ara la recerca, no, sigui molt més complicat arribar a aquests poemes. Ha estat difícil arribar... alguns d'aquests poemes.
1: Bueno, Raquel, o poetesses... com que la Raquel és doctora en literatura...
0: Clar, ella parlem amb una crac,
1: té
0: no?
1: La part acadèmica molt apamada, penso.
2: I soc work alcohòlica, també. Molt lectora de poesia i poesia de dones. Sí. Llavors jo ja en tenia molts de marcats. I també ho hem de mirar amb uns ulls actuals. Ostres... Això parla només d'amor, perquè sempre relacionem a vegades el desig amb l'amor. No té per què, pot anar deslligat, deslligadíssim. I a mi m'agrada molt la Comtessa de Dia, jo és una lectura de poemes que sempre faig a Literatura Universal amb els meus alumnes i els encanta aquest poema que hem posat. I és senzillament el plaer d'anar-se'n al llit amb un senyor, que no és el seu marit. Sí. I ja està, i ho diu perquè com era comtessa podia dir-ho. Potser unes altres no tenien ni la formació ni sabien llegir ni escriure al segle XII. Però aquesta senyora es permet el luxe de dir jo vull anar-me'n al llit amb tu. Que bé que ens ho passaríem. I vull ser el teu coixí plaent.
1: Sí, potser és curiós perquè potser a l'edat mitjana, no, hem descobert que hi havia potser més llibertat, també era una dona que com per la seva procedència social i tenia més llibertat per dir-ho, però fins i tot és més directa, no, la Comtessa de Dia que algunes poetes, doncs,
0: del principi del segle XX. Clar, és que aquesta evolució realment és una evolució que va de menys a més. O no necessàriament, menys a més en el sentit aquest de la invisibilització o de la cosa més recatada, no? o de la cosa explícita, no?
2: És a dir... També el que ens ha quedat de l'edat mitjana no ens ha quedat tampoc gaire, de fet les trobairits, les trobadores dones fins al segle XX no es van considerar que eren dones. També tenim poemes anònims, n'hem inclòs un, però hi ha poemes anònims escrits des del punt de vista d'una dona, que segur que va ser una dona, perquè com deia Virginia Woolf, anònim va ser una dona, però no van tenir potser l'atreviment d'assignar-ho. Llavors tenim un poema també eròtic que és anònim, escrit des del punt de vista d'una dona, però a veure qui és la valenta que posa el seu
0: que
2: nom
0: signa.
2: I després posa l'etiqueta de ets eròtica com per rebaixar-te, ai, fes literatura eròtica, és com una cosa també negativa, no? I et posen en una esfera de fresca, també, que no té res a veure.
0: I durant una etapa de la història com a pecadora, no? I com a... és a dir, que això també passava, no? És a dir, clar...
2: També...
0: No
2: és una senyoreta, no parla de segons què, i menys ho escriu.
0: Sí.
1: Que una dona prengui la paraula fins en qüestions de desig, fins i tot actualment, o sigui, això ens fa reflexionar també en quin punt estem, no? O sigui, que actualment puguem parlar del desig sent nosaltres qui pren la iniciativa i qui és el subjecte, no l'objecte passiu, com veiem en la pornografia, que això és un altre tema que també ho hem comentat a la introducció, doncs... continua sent revolucionari i volem que això deixi de ser així.
0: De fet, en aquesta introducció m'he apuntat la frase o el comentari breument que diu que vosaltres dieu que el desig és un acte polític i cultural, no? Que és una conquesta fràgil i necessària, no?
2: Evidentment.
1: Sí, totalment.
2: És que en qualsevol moment podem perdre, no? Amb els temps que estem actualment de conservadorisme, una dona que expressi el seu desig cap a algú, tornarem a tenir l'etiqueta de porca, fresca... lleugera...
0: De fet, passa, continua passant això. És a dir,
1: passa.
0: Això continua passant, que deies després la història, no? I com s'ha tractat tot el tema de l'erotisme en general, com el patriarcat també, no? Ha marcat tot això, doncs això, amb dona pecadora, fresca, pecaminosa, no? I després l'entrada de la pornografia, tot plegat, que ens ha deixat una imatge del desig i la cosa molt, molt estranya cap a la dona.
2: Molt distorsionada.
0: Molt distorsionada, efectivament. Com fins al dia d'avui encara això ens impacta, però també és molt interessant veure a través del vostre llibre com al llarg de la història tantes dones reivindicaven a través d'aquestes paraules, no? És a dir, no sé si també sentiu d'alguna manera que elles estaven fent un acte de reivindicació també amb aquests poemes, no? Mm. Eren els seus desitjos, no? O les seves idees, la seva, el que elles volguessin expressar, però alhora estaven reivindicant, no?
1: Sí, sí, perquè ser humà, voler ser humà per una dona, a vegades
0: passa sí o sí per
1: desgràcia, per desgràcia és reivindicar, no? Soc una persona, sento, desitjo
2: i cremo, com deia Safo, desitjo i cremo, és que Safo ja ho deia.
1: Sí,
2: a la Grècia clàssica deia desitjo i cremo. Ja ho ha dit ella, ja ho hem dit totes. I a més, el que passa que moltes d'aquestes dones, doncs per evitar les etiquetes, no, que les titllin de, de fresques, doncs utilitzaven símbols, el símbol del mar, la pàgina, no, tot el que té a veure amb aigua, la font, el càntir que es trenca, ve de la tradició nostra també, de l'època de l'edat mitjana.
0: Sí.
2: Llavors utilitzen aquests símbols. Si coneixes els símbols, coneixes el significat complet.
0: Uh-huh. Ha costat triar, i no sé si heu descartat molts, és a dir, no sé si això és la feina més difícil a l'hora de fer una antologia, la feina més difícil és fer la tria.
1: Sí, perquè a més, clar, no hem pogut posar-ho tot clar, el que ens hauria agradat, i al final no és tot el que hi havia, no és tot el que hi hauria d'haver, però sí que és una tria del que hem cregut que era millor, que més ens agradava, que més ens tocava,
2: que era representatiu
1: i que fos també una tria plural, el que dèiem al principi, no? que toqués tot l'espectre dels aspectes del desig, no? Això des de la reivindicació, el sexe, l'amor, l'amor lèsbic, etc.
0: Fa un recorregut molt interessant, a més jo crec que molt amell, no sé si està fet també a l'hora, és a dir, quan un sent la paraula antologia, d'entrada el que visualitzes és un llibre de 1.000 pàgines enorme. No és el cas, podeu anar a dormir fent relectura d'això i en una nit el rellegeixes.
1: Exacte,
0: en
1: una nit es llegeix, és veritat.
0: Sí, perfectament,
1: és molt
0: vull dir que aquesta idea que tenim de base de les antologies tan pesada no
2: clar,
0: és...
2: perquè antologia no és una suma, no és un recull de tots, sinó que és una tria del millor.
0: Una tria, o sigui, però una tria pot ser molt elevada o menys elevada, no? I aquí heu fet com l'exercici, que entenc que és un exercici difícil, i justament probablement la clau, no, en les antologies és això, en la tria, no? Doncs posem aquest i no posem aquest, però que hi hagi aquesta representació de tota l'època, no?
2: Exacte.
0: De no saltar-se cap època. Què és el que voleu, o què és el que espereu que una dona, i dic dona perquè ja interpreto, entenc que la lectura és per tothom, però que a les dones ens interessarà més profundament. Què és el que voldríeu que es quedés una dona després de llegir aquest llibre?
1: Bueno, jo penso, com sempre, la poesia, que et destrossi una mica. La poesia t'ha de destrossar una mica, i això passa de vegades per l'experiència estètica de la bellesa, que n'hi ha molta, i passa per perquè et faci bullir les idees, i crec que això ho fa.
2: Sí. I que t'exciti, també.
1: I que t'exciti, exacte, també és excitant.
2: Pots llegir aquest llibre i tocar-te. La intimitat, sisplau, en públic, no ho feu.
1: Sí, no sé qui ho deia, que la millor literatura eròtica es llegeix amb una sola mà.
2: Exacte.
1: Ara no recordo l'autor, no sé, ens ho va dir la Mercedes Abad en un taller que vam fer de literatura eròtica a l'Ateneu Barcelonès, precisament, i ens ho deia això. La millor literatura eròtica és aquella que es llegeix amb una sola mà.
0: Escolta'm, abans que parlàvem de tot aquest estigma d'etiqueta, no?, que hi ha també entorn de la literatura eròtica, i principalment les dones que fan literatura eròtica, en el vostre cas l'heu sentida alguna vegada, aquesta etiqueta o aquest estigma?
2: Hem sentit la por a que t'etiquetin amb com que és una cosa de poca qualitat, secundària, no? La gent té una idea d'això, de passar-ho bé. No, és que l'erotisme és senzillament el qualsevol cosa que després del desig sexual, no té per què ser una qualitat més baixa que un poema que parla de la primavera, de la mort, del pas del temps. I ja sigui en narrativa com en poesia. És que
0: ni necessàriament de la cosa ha de ser res terriblement explícit, no? Com si que és la pornografia, que és que a vegades tenim com aquest concepte, no? Que barregem, no? I associem erotisme amb pornografia, i clar, no és res més lluny de la realitat, no? És a dir, no necessàriament té que anar per aquí la cosa. No?
2: I no és el tema el que et fa que sigui de menys qualitat o de més qualitat. Hi ha poemes que parlen de la mort, no? O de l'amor, que són una porqueria. I és un tema ben profund, no? L'amor, no valen absolutament res. En canvi, aquí, tots els poemes que hi ha, posem la mà al foc perquè la seva qualitat és excel·lent.
0: Dieu-me algun poema que teníeu claríssim, que o sigui, abans de començar gairebé el projecte, aquest ha de ser sí o sí.
2: Teníem autores claríssimes com la Maria Mercè Marçal, que és la que obre durant el segle XX, l'ha portat totes les que hem vingut després.
1: Sense la mare, ella, és la mare de
2: clar,
1: totes.
2: És la nostra mare poètica en tots els temes, però és la poeta més moderna, més actual. Sense la Maria Mercè Marçal no podria existir aquesta antologia.
1: Exacte.
0: Per tant, autores, però poemes. Més enllà d'això, algun poema que diu... Tu abans has parlat de la Comtessa de Dia, no? Que entenc que aquest per experiència, a més amb alumnes, doncs saps que crida l'atenció, que agrada i tot plegat. Algun altre que em digueu, ostres, que aquest ens va... O algun que no hagués que hagueu descobert amb aquesta antologia, no?
1: Home, la Paula de Cipirat és una poeta amb la que vam coincidir. La Raquel va anar al Barcelona Poesia abans d'ahir, i van coincidir en un recital sobre el desig, precisament, i és una poeta jove que ens ha conquerit, ens ha conquistat, té una poesia gens amable, que és el que a nosaltres ens agrada, que ens agrada això. Que,
0: sí?
1: Que
0: sí. Ens... Per què? Per què us agrada que...
1: Perquè et remou, o sigui, no quedes indiferent en cap moment.
2: Exacte, després de llegir els seus poemes o els llibres o qualsevol llibre, jo el que vull és no quedar-me absolutament igual. Si em quedo igual, em sembla que he perdut el temps. T'ha de provocar alguna cosa. Jo intento provocar incomoditat, no? Que et remoguis a la cadira, però et pot provocar sentiments del que sigui, compassió, alegria, tristesa...
0: Hi ha algú que fins i tot, com a mínim, m'ha portat a tancar el llibre, a dir, ai, ara és com que em costa seguir.
2: Clar, que bé, és aquesta això, la intenció.
0: Sí, i això et fa reflexionar també, de dir, no sé per què ho faig això, si d'alguna manera de vegades és autocensura, no? És com aquesta cosa que tenim les dones, no? Que és un tema social que arrosseguem moltes vegades, que ens costa, no? Com acceptar o llegir que allò és per tu, o s'està dirigint a tu, no? O que de sobte està parlant de tu, t'hi sents identificat i et molesta, no? Perquè dius, per què em molesta això, no? Doncs fa una mica aquesta sensació. Jo també poemes vostres, no? Tant de la Raquel com de...
1: Home,
0: ja que ho fem nosaltres, no?
2: Home, evidentment, jo tinc un...
1: Per una vegada que ens deixen remenar les cireres. Ja les hi posem, les nostres.
2: De fet, jo ja tenia un poemari tot eròtic que es diu Vassal Càntir de l'any 2020, i evidentment vaig incloure un d'aquest llibre perquè no podia faltar. Ja era el meu homenatge al Vicent Andrés Estellés, que per mi és el paradigma també de la poesia eròtica, en aquest cas masculina, explícita, de cada dia, i jo vaig voler fer aquell poemari explícitament i literalment, i tots els poemes d'aquest tipus. En altres poemaris potser n'hi ha algun, però no és el gruix.
0: Per algú que no estigui basat a llegir poesia eròtica, és una bona manera d'iniciar-se, l'antologia?
2: Sí, i per gent que no estigui ni abastada a llegir poesia. Gent que no sap per on entrar, per on començar, o no coneix poetes, o vol fer un tastet, és fantàstic, és ideal, perquè hi ha un ventall amplíssim de dones...
1: I de tots els països catalans, hem de dir. També hem intentat que hi hagués doncs, poetes de les Illes, poetes del País Valencià, en fi...
2: Vives, mortes.
1: Del Principat, vives, mortes, exacte. Sí. L'arc temporal i l'arc geogràfic, també, no? I dir-te, Carola, que ets la primera...
0: Ai, sí, em fa molta il·lusió.
1: Que està fent una entrevista i una difusió...
0: De llibre, perquè acaba de sortir això.
2: Acaba
0: de sortir, jo ja el tinc fa un parell de dies a les meves mans. Per tant, on el poden trobar, la gent? Per on el poden aconseguir?
2: A tot arreu. Tot arreu, ahir es va distribuir.
1: És fantàstic perquè es prova que té una distribució...
0: Sí, estupenda.
1: La millor, i és un regal.
0: Va ser una proposta vostra cap a pro, de pro...
2: Sí, cap a prova.
0: Vostra cap a prova. Sí. Us van dir que sí de seguida?
2: Sí.
1: Vam al·lucinar.
0: La Lídia ha fet una cara de sorpresa. No t'ho pensaves pas.
1: No, bueno...
0: Raquel,
1: la idea era molt bona. La idea era molt bona, però clar...
2: Però és que Proa
1: publica molts pocs llibres per motopropi de poesia a l'any. Llavors era com, serem nosaltres les triades, les elegides, no? I va ser, uau, quan es van dir que sí, jo almenys, bueno, Raquel ho tenia més segur, però jo sempre dubto més i en fi, molt felices, molt.
0: Recordeu com vau descobrir vosaltres la poesia eròtica? Amb quin poema o en quin moment?
2: Jo amb Vicent Andrés
0: Estellés.
2: Des de sempre, no he fet com una separació, saps? No és com allò, vaig a buscar poemes tristos, poemes... No, sinó que m'ho vaig trobar i vaig dir... Ostres, és que això també es pot dir i passarà alguna cosa? Bé, alguna cosa pot
1: poemes
2: passar.
1: Poemes d'això també se'n poden fer, no?
2: No, i de qualitat, no només, clar, evidentment.
0: No, no, sí, efectivament.
2: Jo sempre defenso que es pot escriure de tot, de qualsevol tema, absolutament, sí. Perquè, evidentment, és la teva obra i escrius sobre el que et dona la gana. Tots els temes són...
1: poetitzables.
2: Sí, i, o per fer una novel·la, o per fer un sí. conte, o per fer una obra de teatre, o dir, qualsevol tema. No, no han de ser els grans, no? L'amor, la mort, el pas del temps... No, en qualsevol tema.
0: El valor també d'aquesta antologia és que de la sexualitat femenina, de l'erotisme femení, del desig femení, ni se'n parlava, si se'n parlava s'amagava, o sigui, si no se n'escrivia o amagaven, per tant quedava completament invisibilitzat. Vosaltres ho expliqueu molt bé, la introducció es veia com una amenaça en molts casos, no? Era la dona com que agafava una posició que no agradava i per tant era amenaçant. Però alhora fer-ho, i entenc que aquí també és aquesta part de reivindicació, és afirmar que hi som, no? Que les dones aquí som i que doncs, existeix l'erotisme femení, existeix el desig femení i n'hem de parlar perquè, perquè no parlar-ne ja sabeu que del que no es parla no existeix. Per tant, d'aquí que en parlem. És una antologia que entenc que pot tenir... Es pot ampliar, això? És ampliable?
2: Tant de bo. Sí.
0: No, tant de bo. Us agradaria, sí?
2: Sí, hem de ser la porta oberta. Vull dir, nosaltres, la poeta més recent, més jove, té 24 o 5 anys, 25 o 26 anys. Vull dir, la porta oberta a les poetes que venen, que tractin el tema, que s'arrisquin i que continuïn per aquí.
1: Sí, i si ens deixessin fer una segona edició doncs també podríem incloure altres poetes que no hem pogut incloure ara per espai, per limitació d'espai, però vull dir, encantadíssimes de fer una segona edició.
0: A les poetes, òbviament a les vives, les que no hi són ja no, però les vives els heu comunicat, els heu explicat, els heu dit que estan que formen part d'antologia?
2: Sí, els hem demanat permís.
0: Funciona així això, s'ha de demanar permís?
2: Sí.
0: I a les que no hi són, a qui li has de demanar el permís?
2: A qui tindria els drets? Areu o agències. Sí,
1: senyora.
2: Potser que sigui una agència literària.
0: Que I això que es fa a través d'editorial?
2: O per mail. No. Ah, sí, la feina ens l'hem de repartir. La feina de llibre és molta feina, s'ha de repartir entre tots.
0: Algú us ha dit que no?
2: No.
1: No ens ha dit ningú que no.
0: Interessant això. I la resposta en general és bona, és a dir, agrada que t'incloguin una antologia de poesia eròtica femenina catalana?
1: Home,
2: totes, jo crec que totes estan contentes.
1: La Blanca Llum Vidal ens va fer un tuit perquè li va arribar el llibre i estava, bueno, ens ha comunicat personalment que està encantada, que li ha agradat moltíssim i que li ha interessat molt com ho hem plantejat, no? I la selecció que n'hem fet.
2: De fet, els llibres estan en camí cap a les autores i algunes ja el tenen i altres el rebran
1: en els propers
2: en aquests dies.
1: Sí.
2: I llavors ja el podem veure, perquè una cosa és que sàpiguis quin poema teu hi ha o que hagis vist una miqueta a d'altres, perquè al Barcelona Poesia fa 2 dies doncs va ser com la posada en escena de llibre i vaig poder llegir uns quants poemes i ja pots veure una miqueta qui hi ha, però fins que no es distribueix o fins que no t'arriba no pots veure amb qui més estàs compartint espai.
0: Ha estat un treball llarg?
1: Més d'un any contactant amb les autores, treballant amb l'editorial.
2: Clar, no hi treballes cada dia, però tenim les nostres feines.
0: A part, la Lídia avui no vindrà, no ve a parlar d'això, ja vindrà algun dia, perquè és que la Lídia acaba d'aterrar, com aquell qui diu, com a directora del Centre de Formació d'Adults d'aquí de Sitges. Fa què?
1: Dos mesos a tot estirar.
0: Jo crec que la Lídia és aquí les persones que han vingut a la ràdio més vegades a parlar de coses diferents. És a dir, hi ha gent que ha vingut sovint, però normalment ve a parlar del mateix tema. La Lídia no, ha parlat una mica de tot. I ara li quedarà venir a parlar dels centres, però això ja ho deixarem per un altre dia, de cara al curs vinent, perquè ara estem acabant el curs. Foc al cos, antologia de poesia eròtica femenina catalana, cura de Raquel Casas i Lídia Gázquez. Moltes gràcies, noies, felicitats per la feina, enhorabona.
1: Gràcies, Carola.
0: Tant de bo llegir més edicions i altament recomanable. Ja sabeu que jo sempre ho explico, que a mi la poesia, per aquella gent com jo, que entenc que algú més hi haurà al món com jo, que els llibres molt llargs, o igual que les sèries molt llargues de 2.000 temporades, se li fan bola perquè veu que no té dies i que no acaba, no sé què. La poesia és meravellosa, perquè la poesia permet llegir 2 pàgines, tanques el llibre i ximpun. I no et quedes amb aquella cosa de el capítol, el no sé què. et permet aquesta lectura i per tant permet, a mi com a mínim em permet llegir amb, no sé si amb menys compromís o amb menys sentiment de culpa perquè no arribo, no acabo o tot plegat. Per tant, mira, si són d'aquests que aquesta cosa de llibres molt llargs que no s'acaben mai, doncs poesia i Foc al cos, que és poesia eròtica femenina catalana, triada, poemes triats per la Raquel i la Lídia amb cura, amb rigor, amb professionalitat, i que segur que els agradaran. Moltes gràcies.
1: Gràcies, Carola. Una abraçada.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Amb aquest incendi ara no sé si podré arribar a la casa rural. Truca al 112 a veure si la carretera està tallada.
2: Això no és una emergència. El 112 és només per a situacions de perill. Per si cal una ambulància, policia, bombers... No per demanar informació.
1: Ah, o sigui que el 112 només s'hi ha de trucar quan el risc sigui real i imminent o la teva vida estigui en perill.
2: Exacte.
3: El 112 és un número únic d'emergències. Està disponible a les 24 hores, és gratuït i opera a tota Europa. 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
4: Yo, hey, check this out.
5: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
6: i Pipi cantes largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
5: Hit Parade. Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa't les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL. Accelera amb la Vespino fins a l'infinit. I deixa que els bicis et facin ballar sota les boles de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
7: Hi, this is Michael Jackson.
5: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila.

0: Vinga, 5 minuts per arribar a 3 quarts de 12 del migdia. Des d'ara i fins a les 12 parlarem de la tercera edició d'un sopar benèfic d'aquest festival gastronòmic que es fa habitualment a l'Institut Joan Ramon Benaprés, als alumnes de cuina. Ja podeu seure, podeu seure perfectament i així ja podrem començar aquesta entrevista. D'entrada saludem a la Imma Fallos, que és la una de les professores. Imma, bon dia.
1: Què tal? Com esteu?
0: Bon dia. És el tercer any que feu aquesta iniciativa.
1: Sí, correcte, és el tercer any, tercera edició.
0: I que esteu preparant aquest sopar benèfic. En què consisteix la iniciativa aquesta?
1: Bueno, què tal? Bon dia. Te vull corregir una cosa, que en aquest any ja no seria sopar, seria un dinar benèfic.
0: És dinar benèfic?
1: És dinar benèfic,
0: doncs,
1: sí.
0: Bona correcció.
1: Sí, gràcies. Aquest dinar benèfic en principi s'ha fet, perquè era sopar, però per una sèrie de motius s'ha fet ara dinar, el dia 26 de maig, que us esperem a tots. I vull parlar una mica de... Jo simplement una petita introducció, perquè vull que escriguin les meues alumnes que estan aquí, la Rosa, Mat i la Larissa, per parlar d'elles, que són realment les protagonistes, una mica d'aquest representant dels meus alumnes. És la tercera edició i realment jo vull parlar una frase o dos, realment, dediques a aquest projecte que jo fa 3 anys que estic amb ell. I què és? És un projecte que portem molts anys amb moltíssima il·lusió. I jo sóc una petita representant d'aquest projecte. Enguany m'acompanya una gran companya meva, que és la Maria. La Maria i altres ha estat amb altres companys, vale? Jo segueixo amb ell, vale? Però aquesta iniciativa va sortir d'una companya que ara mateix no està aquí, però va ser la Diana Bosch, va sortir d'una idea d'ella. I és un projecte que en principi va sortir d'aquesta idea de muntar un projecte a l'acabar aquest cicle de segon de cuina, que els alumnes de segon feren uns plats, vale? Intentar fer una investigació de plats del món, vale? De tot tipus de plats del món, i investigassin no sols el que és la cuina, sinó que investigassin també les tradicions, la cultura d'aquests plats, i fer aquesta investigació, presentaren també el que és tota la investigació, la presentaren com a treball també teòric, que la tenen que presentar, i després feren una presentació pràctica del plat. I posteriorment aquest treball s'ha de presentar també en un altre moment, s'ha de presentar amb un dinar, que en aquest cas era un sopar benèfic, que es feia pràctic, i que es fa pràctic, el que passa que no és un dinar, i que han de presentar en aquest sopar, ja se va fer, o ara estem amb el dinar, però s'ha de fer el que és una... juntament ja amb buscar una associació benèfica.
0: D'acord.
1: Que aquest jo penso que és el component millor, ¿vale? O el que és el millor d'aquest sopar, o el que diguem el que és el component que compleix
0: és a dir, ajuntem la feina acadèmica amb la feina gastronòmica, culinària i d'atenció, i a més amb la solidaritat, en aquest cas, que ara també ens explicaran elles.
1: Correcte. Això és una mica tot el que es busca en aquest projecte.
0: D'acord. També ens acompanya la Maria, com has comentat.
2: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia, Maria. A veure, això es planteja com un, anava a dir, com un treball de curs gairebé, no?
2: Sí, és un treball de curs que, és un projecte i és curricular, això ho hem de deixar clar. O sigui, ells han d'aplicar una sèrie de coneixements durant tot el curs.
0: Poseu nota.
2: I posem nota, sí. O sigui, l'alumnat, tot i així, de que posem nota, ho fa amb moltíssima il·lusió. Jo, la veritat, que són els veritables protagonistes, i des d'aquí que estem superorgullosos d'ells. Tant la Imma com jo, com la resta de companys que han col·laborat amb nosaltres, com és la Diana, el Josep Lluís, l'Ot, i tot el centre, que estem tots col·laborant amb molta, molta il·lusió. En Rafa també, bueno, tots els companys de cuina s'han volcat, inclús la Judit, en fer postres.
1: Sí, correcte.
2: O sigui, és que és un tarannà de tot el centre i fa molta unió també entre tots l'alumnat del centre.
0: Doncs abans de parlar amb elles, us volia preguntar, el fet de vincular aquesta activitat, que és una activitat curricular, amb una activitat, diguem, de portes en fora, d'acollida, activitat solidària, etc., diguem, fa que tothom treballi millor, perquè hi ha un objectiu més enllà d'estudiar i aprovar un examen?
2: Sí, sí, i tant. O sigui, això, o sigui, ells estan totalment conscienciats de que aquest projecte té un sentit molt realista. I això de posar nota, bueno, ells saben que és important perquè aquí aplicaran tots els seus coneixements, però ells sobretot tenen la il·lusió de que col·laboren en una fundació, una associació, i que això té un sentit molt ampli, perquè també és un orgull per a que en aquest cas, per Sitges, per la vila i per tothom que col·laborarà amb nosaltres, com són botigues, establiments, que també han posat el seu cor en ajudar.
0: D'acord. Doncs... passem a l'altre costat de la taula, parlem, diguem, amb les protagonistes, que són dues representants de l'alumnat que està treballant en aquesta experiència, en aquest dinar, ens ha quedat clar, dinar.
1: Dinar.
0: Després de fer dos sopars. No ens has explicat, de tota manera, Emma, per què heu canviat de sopar a dinar?
1: Bueno, perquè ha sigut una... En aquest any ha hagut, bueno, un canvi per tema de... diríem, dintre del centre, vale? No s'ha pogut fer el sopar, vale? I per coses, diríem, no sé com dir, estructurals, coses que han passat allà, i ens, al principi ja no se podia fer. Que
0: sí, perquè de fet va haver un moment que ens vau comentar que probablement no es faria.
1: Se va inclús aturar, vale? Que diríem, per estructural jo no vull arribar més allà.
0: D'acord.
1: Però sí que s'ha pogut fer.
0: Però finalment s'ha pogut fer.
1: I si em deixes ara una cosa, sí que vull agrair a la Maria, que estava amb ella. Sí que vull aprofitar, primer, per donar les gràcies a tots els companys que sí que deu la Maria, que ens han ajudat, i aquí ja em quedo, ja no vull allargar-me, a tots els companys que ens han ajudat des del principi, que s'han involucrat tant en el monasterio com la Diana, com l'Ot, jo no sé si en deixa algú, per favor, el Rafa, que ens ha dit, a la Judit, a tots aquells que ens han dit des del principi gràcies, perdó, es voleu ajudar, estan aquí, que no es veu això, però que estan al darrere també, i que és un projecte molt maco, ells tenen moltíssima il·lusió, i ho han fet amb el cor, i bueno, gràcies a les tendes, als comerços, que ens han obert les seues portes per ajudar-los i tot, i bueno, que em quedo aquí. I gràcies a vosaltres per obrir-nos les portes.
0: Doncs, encantats de fer-ho.
1: Difusió, gràcies.
0: Doncs parlem amb les alumnes. Rosa, Larissa, bon dia.
3: Bon dia.
0: A totes dues. A veure, com, després d'aquesta introducció que ens han fet les professores, com es planteja una activitat així? A veure...
3: Bueno, es planteja amb molta il·lusió, val? I sobretot heu dit una cosa que és també per posar-nos a nota, o sigui que evidentment ho hem de fer molt bé, no només perquè aprenem, és la nostra obligació com a alumnat, però sobretot també perquè darrere hi ha aquesta associació benèfica, però també ens posen la nota, o sigui que hem d'aconseguir, és el treball de fin de curs, és un treball que portem preparant-lo des del primer... Nosaltres som ja de segon de cuina, acabem aquest any, i l'any el treball és el projecte de fin de curs. Des de setembre, que vam començar les classes, ja estem treballant. El projecte consisteix en tres etapes. En aquesta primera etapa, que és el primer trimestre, doncs el que fem és preparar i investigar el país que hem triat. És molt curiós, no?, com tries un país i averiguar i descobrir tot el que hi ha darrere de la gastronomia, perquè realment és estudiar aquest país, però és des del punt de la cuina. I llavors com la religió, el clima, les tradicions, com totes aquestes coses fan que la cuina sigui d'una forma o sigui d'una altra, no? Et sorprèn molt. I aquesta primera etapa, aquest primer trimestre, consistia en fer aquesta labor d'investigació. I també ens fan triar dos plats representatius del país que has triat. I tens que fer la fitxa tècnica d'aquests plats. Què és una fitxa tècnica de cuina? una fitxa tècnica de cuina, que treballem sempre amb això. Primer tens que posar tots els ingredients que té aquest plat, com l'has d'elaborar, i després el tema dels escandalls, no? I què em costa aquest plat i per quan el tindré que vendre per ser rentable. Aquesta és la primera etapa. La segona etapa
4: entra la part de la maqueta que presentamos nuestro país, que es la parte que cogemos los elementos que más representan en nuestro país y pusimos en la maqueta para presentar el plato también al final del curso, porque en el Dinar Benefic presentamos el plato con la maqueta. Y entonces el plato tiene que estar representado así con todo representativo alrededor.
3: I què nos hacen quan presentem tot aquest estant? Aquí tenim al costat a tot un jurat de l'escola.
4: Sí.
0: Són els que posen les notes després, oi?
3: Sí. En aquesta segona etapa, que és el segon trimestre, ens estan ja també avaluant.
0: Correcte.
3: Amb tot el professat que han estat anomenant la Imma i la Maria, i ens posen nota perquè fem el plat i fem l'exposició. I ja la tercera etapa és aquest dinar benèfic que consisteix en fer que vingui l'associació benèfica i tota la recaudació que fem dels plats va per l'associació.
0: Quina associació és aquest any?
3: Aquest any l'associació triada és Tu i Nos. Tu i Nos va néixer l'any 2005, és una fundació que pertanyeix a l'associació Ave Maria d'aquí de Sitges, i consisteix en ajudar a la gent que té capacitats diferents o que té problemes mentals o que està en època d'envelliment i llavors no tenen la capacitat suficient per poder fer tots els temes legals, jurídics o prendre's de decisions importants a la seva vida. Llavors, Tu i Nos els acompanya i els ajuda. I aquesta associació treballa aquí a Sitges, a la zona de
4: Garraf, a l'alt baix del Penedès, al baix de l'Obregat i a Barcelona també.
3: I pertanyeix a la Generalitat de Catalunya i aquest servei és totalment gratuït.
0: Per tant, heu triat aquesta entitat per oferir els beneficis que doni aquesta, el dinar benèfic com es fa cada any quan era un sopar també.
4: Larissa. Sí, exactamente. El grupo, la asociación triada es triada a través de nosotros.
3: Hem triat diverses associacions a l'alumnat. Tots proposem diferents associacions,
0: correcte,
3: no? I llavors som dos grups de classe i en total som uns 40 alumnes. I llavors entre la Maria, gràcies a la Maria i a la Imma, ens coordinen i llavors cada grup tria diferents associacions i nosaltres les votem.
0: D'acord, i al final
3: d'aquestes en triem tres, aquestes tres venen a l'institut, fan una presentació, sobretot ens interessa molt saber què faran amb aquests diners, quin serà la finalitat. I llavors, quan ja ens ho han presentat, fem una altra votació i ja triem
0: es tria la definitiva. D'una terna que s'ha triat, doncs s'estria la definitiva.
3: I crec, com tu deies, Joan, que és molt important el tema de l'associació, no? Ens motiva. De fet, crec que és molt representatiu, no? No només són les nostres notes, i per això mateix també hem de... I sobretot perquè també posem per davant la imatge de l'institut, o sigui, cuidado, o sigui, aquí ens hi juguem molt, no? I ho hem de fer molt bé. La primera edició va ser Autisme en Futur. La segona edició, Dona Males. Dona Males era pels infants amb problemes amb malalties de càncer, no? Jo, que maco, no? Que tot treball, dinar, al final tingui
0: una rendibilitat solidària.
3: Sí.
0: Escolteu, els plats entenc els feu per grups, no?
3: Sí, com els fem?
4: Decidimos los grupos a través de la IMA. Hay como tres o dos personas que puedes elegir el país y a través de esto miramos las dos clases para que no tenga países iguales. De hay acuerdo. Que ser países diferentes a cada clase para que tengamos platos diferentes y maquetas también.
0: D'acord. I quanta, i quants plats oferireu?
4: 12.
0: 12. 12, 12 plats de països, veig Espanya aquí, però també de llocs molt, molt diversos, no?
4: Sí, sí, tenemos países de todo, de todo,
0: de todo el mundo.
4: De todo el mundo, sí, sí, rodeamos todo. Empezamos por España, sí, que seguimos con las croquetas de pernil, que lo hacemos, y vamos con
3: Grècia, la Índia, Turquia, França, Colòmbia, Mèxic, vaja, que donem la volta al món.
0: La volta al món. Llavors, la gent que vingui al dinar podrà tastar-ho tot? O arribarà a poder tastar-ho tot? Això s'ha valorat, allò, el tema quantitats, que és important.
4: Bueno, clar que sí, i esperemos que provem de tot, perquè hay que conocer de tot, provar de tot.
0: D'acord. Entenc que també deu haver algun acompanyament de beguda, no?
3: Sí, sí.
0: En el dinar i està tot previst.
3: Està tot previst, a la beguda, i al cafetó també està
0: també previst. També està previst el cafè.
4: I el postre
0: també. I el postre,
3: i el postre que el postre, com deien també la Imma i la Maria, els nostres companys, que també aprofitem l'ocasió per agrair en els dos equips, tant de serveis de cuina com de cuina superior, que ens ajudaran el dia de l'esdeveniment a poder-ho portar a terme, no? Perquè nosaltres estarem als fogons, i llavors necessitem el suport del resta de companys per fer tot el servei, i ells ens han ajudat a fer també els postres, a elaborar els postres. I la part de pastisseria, la Judit i el Rafa van dir, ostres, i per què no feu també postres d'aquests països? I també cada país representat porta el seu plat específic de postre.
0: Déu-n'hi-do. Informació pràctica, que estem acabant. Qui vulgui venir, com ho ha de fer?
3: Bueno, ho tenim molt fàcil. I és que es tenen que apuntar al correu electrònic de reserves@iesitges.cat. Repetim, reserves@iesitges.cat.
0: Correcte.
3: I s'apunten i ja rebran les instruccions de com ho tenen que fer el pagament. El cost són 25 euros, tot enclòs, i és el dia 26, un dinar a les 2 del migdia, i veniu a divertir-vos. Veniu per a una finalitat que ens ajudarà a nosaltres a posar-nos a molt bona nota, però també una fundació s'emportarà aquests diners. I, a més, us divertireu. Per què? Perquè tenim una tòmbola. Una tòmbola que hem anat, també ha sigut un dels exercicis que hem fet, hem anat per totes les botigues, comerç de Sitges, que ens han acollit molt bé, ens han obert les portes. Alguns no, però, bueno, ha sigut mínim. I ens han donat molts regals i serà una tòmbola.
0: Perfecte, doncs hi haurà també aquest sorteig final en una tòmbola. Ens hem deixat alguna cosa important?
2: Sí, també col·labora. Digues, Maria. Calafell també és un poble que col·laborarà.
0: Calafell?
2: Calafell, sí, sí, s'han volcat també les seves botigues i establiments i també volen col·laborar.
0: Perfecte, doncs aleshores hi haurà una col·laboració també dels establiments comercials de Calafell. Tot plegat el dia 26 de maig a les 2 del migdia en format dinar, no sopar com els altres anys, sinó en format dinar. Primer error, però bueno, corregit, oi? I que oferirà aquesta possibilitat de tastar una dotzena de plats de gastronomia mundial. Fetes amb tot el carinyo i tot l'amor pels alumnes, els i les alumnes de segon de cuina de l'Institut Joan Ramon Menabrés, i que doncs ens han explicat avui la Rosa i la Larissa. Sí. Rosa i Larissa, moltíssimes gràcies. La web de reserva, sobretot, molt important, reserves@iesitges.cat, amb dues S's, iesitges.cat, ho posarem correctament a la web. Imma i Maria, professores, moltes gràcies.
4: Moltes gràcies.
0: Bona feina. Anava a dir que vagin molt bé darrere dels fogons.
4: Gràcies.
0: I moltes felicitats per l'iniciativa.
4: Moltes gràcies
3: per donar-nos l'oportunitat d'estar amb vosaltres.
0: Gràcies. I a tots vostès, són les 12, com sempre, moltíssimes gràcies per l'atenció, que passin un molt bon dia i fins demà.
5: A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres. 3cat info.

0: El president Salvador Illa i la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ja han formalitzat al Palau de la Generalitat l'acord per als pressupostos. D'aquesta manera, el govern ja té via lliure per portar demà els comptes al Parlament amb els suports assegurats perquè tirin endavant. El gruix dels nous efectius dels Mossos pactats amb el govern espanyol s'hauria de destinar a patrullar pels carrers i àrees d'investigació, ho diuen el sindicat del cos policial, que destaquen la lluita contra un perfil de delinqüent cada vegada més violent vinculat al tràfic i cultiu de la marihuana. El Departament d'Educació i sindicats acosten posicions i s'emplacen a continuar negociant aquesta tarda. S'abordarà el tema dels salaris i el govern es demana una contraproposta per escrit. Mentrestant es mantenen les vagues. Avui és el torn dels descens de les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Els activistes de la flotilla de Gaza detinguts a Israel ja estan sent traslladats per ser deportats avui a Turquia. Segons ha informat el govern espanyol, la diplomàcia europea se suma al rebuig del tracte d'Israel. Els membres de la iniciativa humanitària que apareixen vexats en un vídeo difós per un ministre ultra de Netanyahu.
1: 3CAT Info.
0: Aturem els titulars perquè...

0: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
1: Doncs ara sí que ja ho té. Salvador Illa podrà aprovar els seus primers pressupostos després que aquest matí el president de la Generalitat s'ha assegurat també el suport dels comuns amb la firma inclosa per consolidar el compromís, la garantia del seu sí o vull. Jéssica Albiach presumia d'haver aconseguit millores en l'apartat d'habitatge.
2: Parlem també d'una nova llei per poder reconvertir oficines que estiguen buides, locals comercials que estiguen buits, també en habitatge de protecció oficial.
1: I la consellera d'Economia, Alicia Romero, assegura que aquests pressupostos són millors que els de l'intent fallit de fa 2 mesos. Dels comptes actuals, també enfatitzava la partida que es destina a agricultura.
3: El pressupost d'agricultura creix fins als 1.000 milions d'euros, la primera vegada que aconsegueix aquesta xifra. És a dir, estem posant molts recursos en aquest sector, és el primer sector de l'economia a Catalunya, genera el 19% del PIB i, per tant, per nosaltres és importantíssim.
1: Llum verda dels comuns, llum verda d'Esquerra Republicana i, per tant, els números surten i el govern podrà aprovar els pressupostos demà perquè ja es pugui activar el seu recorregut al Parlament amb l'aval que allà a la cambra tindran, ara sí, els suports necessaris.
0: Catalunya al dia.
1: I això el dia en què el govern ha fet un altre anunci rellevant.
4: Aquesta convocatòria de 540, ho dic, no serà fàcil, de 540 secretaris interventors que el govern aprovarà la setmana vinent per fer funcionar també el món local.
1: Doncs això, com sentíem, el conseller de la Presidència ha dit al Parlament que hi haurà 500.000 de places noves de secretaris, interventors i tresorers municipals. Quim Balaguer, bon dia.
5: Bon dia, Estel.
1: És una bona notícia per molts municipis. N'havíem parlat aquí, sobretot petits municipis que patien la falta d'aquests professionals.
5: Aquesta és la primera convocatòria de places des que al desembre el govern va assumir les competències en aquest àmbit.
4: Que va ser un acord en una bilateral, formar part d'un compromís també amb Esquerra Republicana i també agraeixo la contribució del grup parlamentari de Junts.
1: I tornant a agricultura, la notícia és que aquest any la producció de préssec i nectarina serà normal i és notícia perquè no ho era de normal des del 2019.
5: Hi haurà els mateixos quilos que en una campanya ordinària, però els pagesos hauran de pujar-ne el preu un 15% per compensar l'increment de costos per la guerra al Pròxim Orient.
1: I us parlarem també de gats, concretament dels gats de carrer a Tarragona. En aquesta ciutat hi ha 300 colònies felines que l'Ajuntament vol protegir.
5: I els vol protegir perquè segueixen mantenint l'ecosistema urbà.
6: Cacen ratolins, rates, cacen insectes. I si no en tinguéssim totes aquestes poblacions d'altres animalons que ens agraden bastant poc, doncs potser estaríem bastant més extesos per la ciutat.
5: I aquests altres animalons són, per exemple, els ratolins. Als jardins de Camp de Mart i Rodalia n'hi ha una plaga.
1: I també passarem per l'Aran. Aquests dies a Viella s'hi reuneixen 300 turoperadors d'una 50ena de nacionalitats. I això és perquè s'hi fa un congrés que és referència a nivell internacional de turisme actiu i de natura.
5: És una trobada itinerant que per primera vegada es fa aquí, al Pirineu Català.
7: The culture, the gastronomy, and not just traveling fast, but traveling slow, getting to know the people. So I'm very, very excited.
1: Doncs ja ho sentiu, els participants estan encantats amb el nostre país. I sobre turisme cultural, pacte per salvar el monestir romànic de Sant Esteve Casserres, un dels monuments més visitats d'Osona.
5: I que té una situació econòmica que està molt al límit. El Consell Comarcal, que n'és el propietari, ha aconseguit que la Generalitat i la Diputació de Barcelona s'impliquin per gestionar i finançar el monestir.
8: Nosaltres acumulàvem un dèficit superior als 100.000 euros anual i aquí el compromís de la Generalitat si és de ja cobrir aquest dèficit.
1: Mirem cap a les carreteres. Tranquil·litat a aquesta hora. Equip viari, Clàudia Serra.
9: Doncs sí, tenim algunes incidències, tot i que almenys de moment no generen problemes de circulació importants. Destaquem a la P7 a Sant Sadurní d'Anoia, unes obres tallen un carril sentit Barcelona, i a la Ronda Litoral a Sant Adrià, sentit del Nus de la Trinitat, tenim trànsit dens perquè un vehicle variat talla un carril.
1: I pel que fa al temps, Francesc Maurí, ambient d'estiu ja, eh?
10: Bon dia, doncs sí, estiu, perquè alguns termòmetres ja marquen valors típics de la propera estació, però encara estem a la primavera, ni tan sols hem entrat al juny. Ara mateix, a Torroja del Priorat, igual que Vinebre o al Pantà de Siurana, 3 observatoris que ja enregistren els 30 graus i nombrosos, ara mateix al país, els que donen valors de 25 a 28 o 29. Per tant, doncs, doncs, termòmetre que mira cap amunt i tocaran sostre les temperatures demà i demà passat, amb domini del sol, quatre núvols de tarda al Pirineu i a partir de demà potser l'excepció. Alguns trams de la costa podríem veure bancs de boira marítims i aquí la temperatura quedaria força frenada.
1: I també tindrem esports amb una última hora que ens fa parlar del club de futbol del Lleida. A Montse Raya, què ha passat?
11: Sí, doncs el Lleida anuncia que l'inversor que es va comprometre a fer-se càrrec del club ha resultat ser un estafador. Els Mossos d'Esquadra ja l'han detingut i ara està sota investigació policial. Tot plegat és un problema molt greu per al Lleida. L'adjunt a la presidència, Marc Torres, ha dit que el club ara mateix queda tocat de mort. Per tant, veurem com se'n sortiran, si és que se'n sortiran, al Lleida de futbol. A Barça femení, viatge d'aquí poc més de dues hores cap a Oslo per jugar dissabte a la final de la Champions. El club blaugrana ha tornat unes 500 de les 2.500 entrades que li va adjudicar la UEFA per aquesta final. És un desplaçament que no és fàcil. La Comissió Antiviolència decreta el Girona El de dissabte com a partit del risc. El club gironí també ha detectat a les últimes hores l'intent de revenda fraudulenta de

durant el control central. És la 1:06. Comencem. Catalunya al dia.

0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat per demà mateix una reunió extraordinària del seu govern per tornar a portar els pressupostos al Parlament, i aquest cop sí, amb la garantia que Esquerra i els comuns li donaran llum verda. L'executiu calcula que els nous comptes estaran en vigor a mitjans de juliol, a l'equador del mandat, per tant, i que podrà aguantar el que li queda de legislatura sense asfixiar-se. Anem al Palau de la Generalitat. Albert Prat, bon dia.
1: Què tal, Estel? Bon dia. Sí, gairebé 3 mesos després d'aquest primer intent fallit, demà el govern de Salvador Illa ho tornarà a intentar, sabent que aquest cop sí hi ha aigua a la piscina. A les 9 del matí, el Consell Executiu aprovarà un altre cop els seus pressupostos perquè es tornin a tramitar al Parlament amb la tranquil·litat que superaran tots els tràmits. 2 anys després de posar els peus al Palau de la Generalitat, doncs, Illa complirà el seu primer objectiu, el de tenir pressupostos, en un moment clau per encarar la segona meitat del mandat, tal com ha destacat la consellera d'Economia, Alícia Romero.
2: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
1: Romero no s'ha mossegat la llengua a l'hora de reconèixer que ha sigut una negociació complicada, sobretot amb Esquerra, però tot i així ha celebrat un acord a 3 que, per cert, no preveu cap nova concessió pels mestres i professors.
2: I per això, doncs, ni veuen res en l'acord dels comuns ni en l'acord d'Esquerra, perquè crec, doncs, que han sigut prudents en aquest sentit i han deixat que sigui la negociació la que ens porti a la solució.
1: Tot i que, per cert, el sindicat majoritari de l'ensenyament, USTEC, ha vingut reclamant aquests últims dies no deixar passar l'oportunitat dels pressupostos. Sigui com sigui, els comuns han actualitzat el seu acord aquest matí, reforçant la dotació en habitatge, tal com acaba d'explicar la líder parlamentària Jéssica Albiach.
3: Que tinguin una visió de futur i que alhora puguen donar resposta a la immediatesa de les necessitats i de l'urgència que té la gent treballadora del nostre país. Estem davant d'un acord que és ambiciós, que té una forta ambició social. Un acord on l'habitatge té un paper central.
1: Aquest acord, que inclou, amb la lletra petita ja a la mà, la creació d'una direcció general per gestionar les sancions als propietaris incomplidors de totes les normatives de lloguers i també canvis legislatius per convertir oficines i locals comercials en pisos de protecció oficial.
0: Entesos, doncs, gràcies, Albert Prat, des del Palau de la Generalitat. Bon dia.
1: Que vagi bé, bon dia.
0: Doncs a tot això, amb aquest escenari de pressupostos, de mar de fons, ara és 1:09 i continuen les mobilitzacions dels docents enmig de les negociacions entre sindicats i departaments que s'han de reprendre aquesta tarda. Avui estan cridats a la vaga els docents del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, que així començaven la jornada de protesta avui amb una baldanada, menjant baldanes, que és una botifarra amb arròs típica d'aquestes terres. Mentrestant, doncs això que us dèiem, el departament ha demanat als sindicats una proposta per escrit, que aquest matí ja li han fet arribar, recull les peticions sindicals pel que fa a l'augment de sous i recursos per l'escola inclusiva. Aquesta tarda haurien de començar a debatre aquestes propostes, mentre ja hi ha en marxa la desena jornada de mobilitzacions d'aquest mes de maig. I seguint-les, avui que són comarques de Tarragona, també de l'Ebre, a Tortosa, hi tenim en Jordi Barranca. Jordi, bon dia.
4: Hola, Estel, molt bon dia. Mira, en aquests moments nosaltres estem seguint una de les dues columnes, perquè la manifestació d'aquí de Tortosa confluirà en un punt a la plaça del Mercat, però han sortit a partir de les 12 dues columnes, una des de cada una de, des d'un centre de cada un dels dos extrems, volíem dir, de la capital ebrenca. Concretament estem seguint la que ve de les zona de Ferreries. Ara estan a punt de passar pel pont de l'Estat, el pont que creu el riu Ebre, per entendre'ns. A mà esquerra ara mateix tenim el castell de la Suda i també el monument franquista de Tortosa. Com podeu acabar de sentir, acaben de tirar una traca, ara, com dèiem, passaran per aquest pont de l'Estat. Unes demandes, una jornada de vaga avui aquí a l'extrem sud del país, amb unes demandes també que resumia d'aquesta forma Pau Orenya, portaveu d'USTEC a Terres de l'Ebre.
5: Tenim unes ràtios abusives, unes ràtios impossibles. Compartim una manca de recursos evident. Compartim una manca

0: una manca de personal de suport educatiu. I compartim també una sobrecàrrega de feina, no? que ens situa i que ens estressa.
1: Tot plegat en què es tradueix? Els hem preguntat a diversos docents, mestres i sobretot de les zones educatives rurals, d'escoles rurals, que aquí també a Terres de l'Ebre es combina les escoles en entorn urbà i les escoles més en entorns rurals. Això és el que ens deien.
2: Teníem, per exemple, sense anar més lluny, a lo millor dos alumnes amb diagnòstic TEA a l'aula, i jo em trobo que jo estic sola fent la classe d'anglès amb només una, per exemple, una vetlladora, i que a lo millor està una amb la vetlladora, està amb un dels infants, i jo he d'estar amb l'altre, i que la resta d'alumnes no poden fer la classe.
3: El dia a dia és que estàs més apagant focs, que estan a dintre de l'aula, donant la teva matèria.
4: Per exemple, les hores d'atenció d'educació especial, per exemple, les tenim repartides entre els tres centres de l'ASER.
1: Aquí estem ara, diguem-ne, al punt final d'aquesta jornada, una jornada que ha començat a primera hora amb aquest tall de la Nacional 340 Vinaròs al Baix Maestrat, juntament amb 200 valencians que han fet aquesta baldanada que comentàveu. I a banda, aquesta no és l'única manifestació i mobilització convocada avui al conjunt de la demarcació, perquè ara mateix també hi està havent una marxa, en aquest cas a la ciutat de Tarragona.
5: Doncs és el que ha donat de si aquest desè dia de mobilitzacions d'aquest mes de maig a l'àmbit de l'educació, avui centrat a les comarques de Tarragona i l'Ebre. Gràcies, Jordi Barranca, bon dia.
1: Adéu, bon dia.
5: I mentrestant, doncs, a l'espera de què passarà aquesta tarda quan tornin a seure a negociar departament i sindicats amb aquestes noves propostes que han d'avançar en una millora salarial dels docents. I qui notarà millora pel que fa a alguns professionals que fins ara els faltaven són els pobles majoritàriament petits. El govern ha anunciat que aprovarà la setmana que ve una oferta pública d'ocupació de 540 places de secretaris, interventors i tresorers municipals. És una reivindicació, hem recollit en aquest programa alguna vegada, d'alguns municipis arran de la falta de personal i que, per tant, això els fa endarrerir alguns tràmits i s'acumulen els retards. Pilar García, bon dia.
6: Bon dia. Serà la primera convocatòria que farà l'executiu des que el desembre va assumir les competències en aquesta matèria, després d'un acord amb el govern espanyol. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ho ha anunciat al Parlament.
7: Que va ser un acord en una bilateral, formar part d'un compromís també amb Esquerra Republicana, i també agraeixo la contribució del grup parlamentari de Junts en el Congrés dels Diputats, que també hi ha tingut a veure. Aquesta convocatòria de 540, ho dic, no serà fàcil, de 540 secretaris i interventors que el govern aprovarà la setmana vinent per fer funcionar també el món local.
5: I Pilar, recordem, quina és la situació dels municipis en relació amb aquest perfil de funcionaris que ara s'obren noves places?
6: Doncs mira, de les prop de 1.600 places que té assignades Catalunya, 630 les ocupen funcionaris de carrera. Però 660 més les ocupen interins, 180 estan vacants i un centenar més els ajuntaments no tenen l'obligació de cobrir-les i la feina la fa personal de les diputacions. Per tant, en resum, unes 950 places, el 60%, no estan cobertes adequadament pels funcionaris reconeguts per fer aquesta feina, que, com deies, és una feina bàsica per a la gestió econòmica i administrativa del dia a dia dels consistoris.
5: Doncs esperem que amb aquestes noves places que avui s'ha anunciat i que s'aprovaran la setmana que ve, 540, posi una mica de remei a la situació que tenen alguns petits ajuntaments. Gràcies, Pilar, bon dia.
6: Bon dia.
5: Hem arribat així un quart de dues. Els Mossos d'Esquadra miren d'identificar i esbrinar les causes que van provocar un tiroteig ahir al vespre en una zona de terrasses de Viladecans, al Baix Llobregat. No va haver-hi víctimes, tampoc ferits. Segons els treballadors dels establiments de la zona, una baralla que va sortir de mare va derivar en aquest enfrontament armat. Després, els seus protagonistes van fugir amb cotxe. David Àngel, és un cas que podria resoldre's les pròximes hores, no?
8: Hola, Estel. Bon dia. Doncs sí, els Mossos d'Esquadra confien en aclarir els fets, ja sigui recopilant la informació dels testimonis presencials només a l'illa de l'Avinguda del segle XXI, on es va produir el tiroteig, hi ha 5 terrasses de 5 establiments diferents, o bé recollint imatges de càmeres de videovigilància, rastrejant les matrícules dels vehicles implicats, o fins i tot amb la informació que pugui aportar un radar que hi ha precisament en aquest mateix tram on els implicats van fugir en cotxe a alta velocitat. En José, un dels responsables d'aquestes terrasses, en resumit resumir l'escena que es va viure ahir al barri de Sales, una zona residencial de nova construcció a tocar del districte econòmic de Viladecans.
9: Que la història fue que las dos personas que originaron los disparos que subieron en distintos coches y se marcharon y quedó todo esto que parecía una revolución con policía, ambulancia y todo esto. Todo el mundo metiéndose dentro de los bares y gente saliendo corriendo de las mesas.
5: David, aquest tiroteig passa poques hores després que es detingués un veí a Cervelló, en aquest cas, que tenia un arsenal a casa, un arsenal d'armes.
8: Doncs sí, justament abans d'ahir els Mossos d'Esquadra van detenir aquesta persona a Cervelló on hi amagatzemava armament. En un operatiu conjunt amb la Guàrdia Civil, els Mossos també van entrar i van escorcollar el domicili d'aquest veí de Cervelló, també aquí a la comarca del Baix Llobregat. Segons fonts properes al cas, els agents van requisar diverses armes curtes com pistoles i revòlvers. Segons les mateixes fonts, el detingut hauria pogut manipular les armes, fins i tot distribuir-ne les peces a diversos grups delinqüencials, que podrien estar relacionats també amb el tràfic de marihuana i els narcoassalts.
5: Molt bé, doncs gràcies, David. I seguim amb successos. Ja us avisem que avui tenim diverses notícies relacionades. Una onada de robatoris al poble de Cabanes, a l'Alt Empordà, molt a prop de Figueres, ha fet que s'hagi accelerat la posada d'una càmera de vigilància per llegir la matrícula dels cotxes. Els Mossos investiguen els casos en els quals no hi ha hagut ferits, però sí que han provocat força neguit entre els veïns. Des de Girona, Fèlix Martín, perquè quants casos s'han denunciat?
10: Hola, doncs, des del gener han denunciat 8 robatoris a Cabanes. Pot semblar una xifra petita, però això no és gens habitual en un poble petit com aquest amb un miler de veïns. Sospiten d'una mateixa banda, perquè tots els assalts tenen característiques molt semblants, ha concretat per al Catalunya al Dia l'alcaldessa Núria Camp de la Creu.
11: Són cases de primera residència que tenen a darrere doncs, camps o camins, accessos de patis, on ells han pogut vigilar i veure que la persona marxés i poder-se sortir ràpid. Entren, se'n van directe al que els interessa, diners, joies, en 10 minuts t'ho desvaligen i marxen. Sí que hi ha hagut algun cas que han entrat amb algú a dintre, però no ha passat res, o sigui, van a lo que van i se'n van.
10: De fet, a l'Alt Empordà hi ha un projecte per posar càmeres lectores de matrícules en moltes poblacions. Cabanes n'és un, i amb aquests casos, el que han acordat amb els Mossos és accelerar-ne la instal·lació perquè d'aquí a poques setmanes ja estigui funcionant i sigui un element dissuasori.
11: S'ha parlat sempre amb Mossos, amb punts estratègics que a ells els interessa per crear aquesta xarxa de lectors de matrícules i llavors ha estudiat a quin punt els interessa i estem ja en el procés de ja fer la contractació i col·locar aquesta càmera.
10: A l'Ajuntament han fet un ple monogràfic per tractar de l'augment de robatoris al poble en els últims 5 mesos, uns casos que han provocat força enrenou i també alarma entre els veïns de Cabanes.
5: I a Barcelona, les denúncies de robatoris de bicicletes es van multiplicar pràcticament per 5 entre el 2024 i el 2025. De 222 casos es va passar a 1.046. La majoria de robatoris es van produir a la via pública i els districtes centrals. Això segons dades dels Mossos d'Esquadra, que ha donat el Bicicleta Club de Catalunya i que denuncia que no es corresponen ni de bon tros a la xifra real de robatoris. Anna Escura, bon dia.
12: Bon dia.
5: Perquè són robatoris que tenen altres conseqüències, no?
12: Doncs sí, calculen que un 20% de les víctimes de robatori no es torna a comprar una bici i, per tant, passa a fer servir un altre mitjà de transport. De fet, cada 2 dies, 3 persones deixen de fer servir la bici a Barcelona perquè els hi han robat. I segurament són moltes més perquè hi ha molta gent que no denuncia. Clementín Seguat, del Bicicleta Club de Catalunya, ha coordinat l'elaboració del document d'on surten aquestes dades.
13: L'infradenúncia, sobretot, està deguda a la falta de confiança en el sistema, perquè la gran majoria de les persones pensen que no es farà res o que, de totes formes, no la trobaran, no volen perdre el temps a anar a fer una denúncia. Molts no es tramiten perquè no hi ha suficients dades per part de la víctima, perquè no té una foto de la seva bicicleta o el número de bastidor.
12: Per tots els propietaris de bicicleta, el consell és clar, tenir fotografies de la bici i, sobretot, el número de bastidor. Les entitats ciclistes també consideren imprescindible un registre unificat de bicicletes i controlar les plataformes de revenda.
5: Doncs gràcies, Anna. Bon dia.
12: Bon dia.
5: I Carlos Baraiber, bon dia.
14: Bon dia.
5: Avui tenim en Carlos Baraiber amb nosaltres, que és el responsable de verificació de 3Cat Info, per ampliar una notícia que ve dels Mossos d'Esquadra que van detenir ahir a les Borges Blanques un conductor que duia 60 xais robats en un camió també robat i que venia de l'Aragó. Revolta Pagesa va alertar la setmana passada que no era un cas aïllat, que hi havia diversos robatoris d'ovelles i xais, i molts usuaris a les xarxes això ho han vinculat a la pròxima festa del xai musulmana que se celebra dimecres que ve. Carlos, primer de tot, anem a confirmar algunes d'aquestes dades que hem donat ara. Hi ha hagut molts robatoris de xais els últims dies?
14: El cert és que no n'hi ha hagut molts, però sí que n'hi ha hagut alguns, i a més, molt seguits en el temps i en una zona bastant concreta del país. Els Mossos, això sí, els compten com a casos aïllats o, en qualsevol cas, com que no és un fenomen ni un augment preocupant. Pel que nosaltres hem comptat, parlant amb Mossos i amb ramaders, n'hi ha hagut prop d'una desena, aproximadament, a les darreres setmanes, i això és cert que ha generat certa alarma al sector, doncs perquè han passat això que dèiem, molt seguits. No? La majoria es localitzen en una zona entre les Garrigues, el Priorat, la Conca de Barberà i el Segrià, és a dir, molt a prop unes explotacions de les altres, i això és el que dèiem que ha generat aquesta certa alarma. Clar, d'aquesta desena de casos, però, també si ho poses en perspectiva, doncs, per exemple, a Catalunya hi ha 2.300 explotacions d'oví i 1.300 de cabrum. Per tant, sí que és veritat que no és una cosa generalitzada, encara que pels ramaders que ho pateixen, doncs sigui un greuge i poden perdre milers d'euros, fins i tot.
5: I sobre la possibilitat que tinguessin a veure aquests robatoris amb la festa del xai, què podem explicar?
14: Mira, el que ha circulat força a xarxes és una cosa així com que molts musulmans estan robant els xais per sacrificar-los pel seu compte, no? Això és fals, és a dir, no hi ha molts musulmans que estiguin robant xais pel seu compte. Aquesta festa requereix que cada unitat familiar aporti un xai a la trobada, que és com el nostre Nadal, el Nadal de la gent que és catòlica o el que sigui, però és clar, la comunitat musulmana amb qui hem parlat ens assegura que ara la majoria de gent, hi ha uns 500.000 musulmans a Catalunya, ja compra el xai a la carnisseria i no es complica la vida en aquest sentit. D'altra banda, aquest robatori més que fer-los musulmans per fer la guerra pel seu compte, podríem dir, els mateixos ramaders els atribueixen a delinqüents comuns que veuen que robar i revendre xais els pot sortir a compte. Per què? Doncs perquè el preu del xai està en rècords aquest any. Falta oferta, la demanda és alta, en part també per la festa del xai, i sens dubte doncs, hi ha qui vol fer negoci amb això. De fet, per evitar que ningú aprofiti aquest mercat negre que podria haver-hi d'aquests xais robats per fer el sacrifici pel seu compte, el Departament d'Agricultura i Ramaderia ara fa més de 10 anys que fa campanyes per recordar a la comunitat musulmana, justament, que això no es pot fer i, a banda, que hi ha previstes sancions i multes si algú ho fa. Això sí, en els últims 3 anys, per exemple, el Departament de Ramaderia i Agricultura només ha tingut constància d'unes 13 denúncies per sacrificis il·legals. Per tant, en el cas que es donés aquesta situació, serien casos molt puntuals.
5: Molt bé. Doncs gràcies, Carlos Baraíbar, per aportar-nos una mica de verificació a aquests rumors que a vegades corren per les xarxes i que en aquest cas tenia a veure amb l'augment de robatoris de xais coincidint amb la celebració la setmana que ve de la Festa del Sacrifici per part de la comunitat musulmana.
14: Gràcies a tu, bon dia.
5: Bon dia.

0: Doncs a banda de xais també roben vaques. Els Mossos han denunciat un ramader de l'Alt Urgell que n'havia robat 3 per fer-les passar per seves i després vendre-se-les. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate, bon dia.
1: Bon dia, Estel. Sí, tot va començar per la denúncia d'un ramader de la comarca que el mes de desembre va denunciar que li havien robat 3 vaques que pasturaven a la muntanya dins de les seves finques. Un mes més tard, els Mossos van localitzar en una altra granja 3 vaques que coincidien amb la descripció i la foto dels animals. Arran de la investigació, van descobrir que el ramader d'aquesta explotació havia demanat diversos duplicats de cròtols, les arracades grogues que identifiquen els animals, i van descobrir que l'home no donava de baixa els animals morts de la seva granja, sinó que posava aquests cròtols duplicats en vaques que havia robat i les feia passar per seves. Després les portava a l'escorxador on les venia. Ara l'han denunciat pel fur de bestiar, per falsificació documental i per estafa. Una de les vaques, per cert, s'ha recuperat en vida.
0: Doncs gràcies, Joaquim. I robatoris també al camp. Aquest matí hem sabut que un pagès de Seròs, el Segrià, ha denunciat que se li han endut 6.000 quilos de cireres de les seves finques. 6.000 quilos. Lleida Estela Busoms, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: I de quin valor estem parlant?
2: Doncs mira, segons Unió de Pagesos, la fruita estava a punt de ser collida. De fet, estem en plena campanya de la cirera i tenia un valor d'uns 20.000 euros. El pagès ja ha interposat denúncia als Mossos. Se sospita que els lladres hi van anar uns quants dies seguits, del 15 al 20 de maig, i les van carregar en furgonetes uns 1.000 quilos per dia. A tot això, el sindicat demana més coordinació amb la policia i lleis més dures per combatre aquest tipus de robatoris al canvi a les granges. Néstor Serra és coordinador d'Unió de Pagesos a Lleida.
3: Qui la faci, qui la pagui. Si no, al final, nos encansarem i passarà alguna desgràcia. Home, pues que la gent està tipa, perquè a part de les cireres, ha hagut robatoris aquí al cantó de Lleida de coure en granges en producció.
2: Ahir mateix, precisament, van denunciar aquests lladres que es van emportar tot tipus de material de granges d'artesa de Lleida, també un altre robatori a l'horta de l'empresa familiar La Cistella de Montgai, la Noguera, tot plegat amb el greuge que no només tenen pèrdua del producte robat, sinó també el cost de les infraestructures que es fan malbé.
0: Entesos, doncs gràcies, Estela Busoms. Bon dia.
2: Bon dia.
0: I ens quedem a Lleida, però per parlar de millors notícies. Que venen dels productors de préssec i nectarina que preveuen que la producció en quilos d'aquest any a Catalunya serà normal. Això no passava des del 2019 i pel que fa a preus, això sí que asseguren els pagesos que hauran de cobrar un 15% més per compensar l'increment de costos derivats de la guerra al Pròxim Orient. Són dades que s'acaben de fer públiques ara a Lleida. Pere Joan Álvarez, bon dia.
4: Hola, bon dia, Estel.
0: I de moment, a hores d'ara, continuen, doncs això, que la notícia és la normalitat.
4: Sí, aquesta és la paraula textualment que ells fan anar. No només a Catalunya, sinó als principals països productors d'Europa. Això després, recordem-ho, d'anys marcats per gelades, pedregades i falta d'aigua, fa que l'augment de quilos respecte a l'any passat a Catalunya, per exemple, sigui d'un 13,5%, però si fem cas a la mitjana dels últims 5 anys, l'increment seria del 24%. Un sector, doncs, que, si no hi ha cap inclemència meteorològica en les properes setmanes, es mostra més optimista. Sentim Manel Simón, director general de Forcat, que és la patronal del sector.
5: Des del 2019, doncs, que no tenim una campanya productiva normal, sigui per unes gelades, sigui per unes pedregades o sigui per manca d'aigua, d'acord? Per tant, doncs aquest any, com ara veureu, respirarem una mica en termes productius, som optimistes des del punt de vista productiu fins a la data.
4: Pel que fa als preus, el que deies, l'increment dels costos de l'energia, dels embalatges, dels productes químics de tractament dels arbres, és, diuen, de 15 cèntims per quilo. Això és un 15% més que el pagès ha de cobrar, diuen, per la fruita i que el sector creu que també s'hauria de repercutir a la cadena de distribució.
5: Si el nostre sector ha d'assumir un increment del voltant de 15 cèntims per quilo com a mínim, necessàriament això s'ha de repercutir al llarg de la cadena. Necessàriament s'ha de repercutir al llarg de la cadena. Perquè si no, al final, qui ho paga això és la mateixa producció i les empreses productores.
4: La producció, per cert, prevista al país arribarà aquest any, diuen, a les 422.000 tones.
0: Doncs, per tant, la mateixa producció que un any ordinari, però a preus més disparats. Gràcies, Pere Joan. Bon dia.
4: Bon dia.
0: un minut haurem arribat a 2:15. 8.000 persones assistiran a l'acte de benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família de Barcelona, presidida pel Papa Lleó XIV, el 10 de juny. D'aquests, 4.000 seran feligresos de parròquies de la ciutat. Són detalls que ha donat avui el patronat del temple, que assegura que tots els actes del centenari tenen un cost de 3,2 milions d'euros que paguen íntegrament empreses col·laboradores. Des de la Sagrada Família, Mar Riera.
6: Bon dia. Més de 200 cardenals i bisbes de tot el món acompanyaran el Papa en l'acte central de la Sagrada Família. A més de les autoritats eclesiàstiques a la missa, també hi assistiran els reis, el president del govern espanyol i el president de la Generalitat. En total, 4.000 persones dins la basílica, a més de 600 cantaires. A fora, també s'habilitarà un espai al carrer Marina per 4.000 persones que ho podran seguir tot per pantalles. I part del públic seran feligresos, com ha destacat Xavier Martínez, director general de la Junta Constructora.
7: Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona perquè les reparteixin els ciutadans de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
6: Després de la missa, el Papa sortirà a fora i beneirà la torre davant dels convidats a l'exterior. Hi haurà un final de celebració amb il·luminació de la torre i focs i alguna sorpresa que no han volgut avançar. Uns actes, aquests, els del 10 de juny, que tenen un cost d'uns 200.000 euros que assumeixen íntegrament empreses col·laboradores de la Sagrada Família, així com també tots els actes del centenari.
7: El cost total, tant de els esdeveniments com tota l'estructura tècnica necessària per la seva organització ha estat de 3,2 milions d'euros. I aquesta quantitat ha estat aportada íntegrament per empreses col·laboradores de la Sagrada Família.
6: Sobre com es farà l'entrada del pontífex dependrà en part del protocol i les mesures de seguretat, però tot apunta que ho podria fer pel carrer Sardenya. La mobilitat i els talls de trànsit dependran de l'Ajuntament de Barcelona.
0: Hi ha hagut acord in extremis per evitar el tancament del monestir romànic de Sant Pere Casserres. És un dels monuments més visitats d'Osona. El Consell Comarcal, que és el propietari, ha arrencat un acord amb la Generalitat i la Diputació de Barcelona per implicar-se en la seva gestió i finançament. El govern, segons aquest pacte, portarà 100.000 euros anuals per al manteniment del monestir, que havia arribat a una situació econòmica límit. Des de les Masies de Roda, Nati Adell, d'aquí el clam unànime dels alcaldes d'Osona de fa uns dies per demanar ajuda a institucions superiors.
8: Exacte, fa 3 anys que s'estava buscant una solució perquè el pressupost que pot destinar-hi el Consell Comarcal és insuficient. De fet, no és gens habitual que un ens supramunicipal com aquest gestioni patrimoni. El president del Consell Comarcal és Marçal Ortuño.
9: Nosaltres acumulàvem un dèficit superior als 100.000 euros anuals, evidentment depèn de l'any, i aquí el compromís de la Generalitat sí és de ja cobrir aquest dèficit i llavors l'aportació que faria extra la Diputació doncs serviria per poder fer un manteniment més ambiciós.
8: Parlem de l'únic monestir benedictí de la comarca que hi van viure 12 monjos i un dels pocs que manté l'estructura original íntegra del segle XI. L'Oriol Montero és educador de patrimoni i va treballar d'aquí al monestir durant 13 anys.
10: Aquí el fet de que la comunitat no fos mai gaire gran, no van necessitar ampliacions i, per tant, es van quedar una mica amb l'edifici com el tenien en el seu origen. Veure'l ara i contemplar-lo com a monestir romànic és un monestir romànic pur.
8: Un monestir de gran valor patrimonial que en determinats moments va arribar a fer de granja. Va tenir activitat eclesiàstica fins a finals del segle XVI.

0: La crisi de l'habitatge impacta de ple en les persones que atén Càritas a Girona. 6 de cada 10 atesos viuen en infrahabitatges i el 50% es queden en situació de pobresa severa després de pagar el lloguer. Són dades de la memòria anual de Càritas que s'ha presentat aquest matí. Ho ha seguit la Núria Peraire. I, Núria, quina radiografia de la situació us han fet?
1: Hola, bon dia. Doncs mira, ens han dit que tenen sobretot dones, són un 60%. També que 3 de cada 4 atesos tenen menors a càrrec i 6 de cada 10 no tenen un habitatge digne, és a dir, que relloguen habitacions o ocupen pisos, precisament perquè amb fills no poden permetre's viure's al carrer. Segons Càritas Girona, els que sí que paguen un lloguer són el 50%, però a causa dels preus alts dels habitatges i dels sous baixos, un cop han pagat la mensualitat, es queden en una situació extremadament delicada. Sentim com ens ho explica el responsable d'anàlisi social, Calle Gómez.
2: Són aquelles famílies que potser no tenen aquest problema d'habitatge, però que un cop fan front a les despeses d'habitatge, un cop paguen el lloguer, és la mesura de tinença de l'habitatge més comuna entre les persones que estem acompanyant, un cop paguen aquesta despesa d'habitatge, es queden en situació de pobresa severa.
1: Càritas també detecta que molts dels que atén viuen en aïllament social, és a dir, que no poden recórrer ni a família ni a amics, i això els fa molt més difícil sortir de l'exclusió. Amb els seus programes, l'entitat treballa per ajudar-los a teixir relacions. I una última dada, gairebé el 40% dels que tenen menys de 35 anys.

0: de Barcelona dona per fet que les restriccions a Collserola per la pesta porcina africana es mantindran tot l'estiu. Tot i que el tancament del parc no guarda cap relació amb els incendis, els responsables dels bombers de Barcelona consideren que això reduirà el risc de focs forestals en aquest massís. Barcelona, Montse Poblet.
1: Bon dia. La campanya d'incendis d'aquest estiu a Collserola estarà marcada, com a la resta del país, per la quantitat de massa forestal que s'ha generat amb les pluges, però aquí també per les restriccions de la pesta porcina africana que prohibeixen l'accés dels visitants al parc. Segons el tinent d'alcaldia, Albert Batlle, s'allargaran almenys tot l'estiu.
2: Al llarg d'aquest estiu no hi haurà aixecament de restriccions, ho tinguem tots doncs, ben presents.
1: A Collserola, un 85% dels incendis estan causats per l'acció humana, de manera que en un estiu sense visitants és lògic que Clara Latorre, responsable de la Divisió d'Intervencions dels Bombers, faci aquest pronòstic.
3: Les restriccions més aviat el que faran serà disminuir aquest tipus d'accions i, per tant, les possibles o potencials ignicions, en principi, és el que esperem.
1: De tota manera, no serà fàcil millorar els números de l'any passat, només 15 petits incendis i menys d'una hectàrea cremada. Des de l'abril, els bombers ja fan tasques preventives a Collserola, patrullen per comprovar el bon funcionament dels hidrants o per detectar problemes d'accés a camins o carreteres. Aquest vespre faran un primer simulacre a la zona de Torre Baró per valorar la seva capacitat de resposta en cas d'un incendi proper a les zones habitades de Collserola.
0: Les reserves d'aigua que té ara mateix Catalunya permetran afrontar aquest estiu i el que ve sense problemes, encara que hi tornés a haver un període de sequera, Toni Fortesa.
4: Així ho ha assegurat el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Josep Lluís Armenter, en declaracions al Catalunya Nit.
5: Començarem aviat l'estiu, amb un consum més alt que tindrem tant per regadiu com el consum domèstic. Amb aquest 95% realment és un cas excepcional, no? Tenim aigua per aquest estiu i tenim aigua per l'estiu que ve sense tenir problemes de restriccions en qualsevol cas.
4: Tot i l'actual situació d'abundància hídrica, Armenter assegura que s'estan portant a terme accions per prevenir futurs episodis de sequera a Catalunya.
5: Hem tingut uns aqüífers que han sigut estratègics per poder superar aquesta sequera sense restriccions a la regió metropolitana i, per tant, ara el que hem de fer és deixar recuperar les aigües. I per això tenim aquestes dessalinitzadores que estan actualment més o menys al 50% de la seva capacitat i això ens permet anar reservant recursos naturals per al que pugui venir.
4: Tot i aquestes actuacions, el director de l'Agència Catalana de l'Aigua apunta també la necessitat de tenir totes les infraestructures a punt per poder afrontar futures sequeres.

0: L'Ajuntament de Tarragona promou la protecció dels més de 3.400 gats que hi ha als carrers de la ciutat. Diuen que són indispensables per mantenir l'ecosistema urbà i controlar plagues de rates o ratolins com la que afecta als jardins del Camp de Mart. Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I com els estan protegint aquests gats?
1: Doncs mira, han creat una xarxa de voluntàries acreditades per cuidar les més de 300 colònies de gats que hi ha a Tarragona. Penseu que de les 270 persones que alimenten i tenen cura dels gats a la ciutat cada dia, més del 65% hi han fet el curs de formació i han rebut el carnet i l'armilla que les identifica per fer una gestió ètica de les colònies. El consistori ha demanat respecte per a aquestes persones que moltes vegades han d'aguantar les impertinències de la gent. La regidora de Benestar Animal, Sandra Ramos, diu que l'evolució de les plagues d'arrossegador seria molt pitjor sense l'existència dels més de 3.400 gats que hi ha als carrers.
2: Aquests peludets, que a vegades els trobem per tot arreu i que ens sorprèn, ens ajuden a mantenir l'ecosistema urbà de la nostra ciutat. Cacen ratolins, rates, cacen insectes, i si no en tinguéssim totes aquestes poblacions d'altres animalons que ens agraden bastant poc, doncs potser estarien bastant més extesos per la ciutat.
1: És curiós perquè el lliurament d'aquestes acreditacions a les voluntàries coincideix amb l'existència d'una plaga de ratolins que afecta una àrea dels jardins del Camp de Mart. Tècnics municipals ja han perimetrat l'àrea per fer-hi un tractament per controlar els rosegadors.
3: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
0: I avui força més tard del que és habitual, perquè falten només 20 minuts per les dues. Marc Vidal, bon dia.
4: Vidal, bon dia.
0: Disculpes pel retard. Va, repassem les notícies més vistes a la web i a l'app de 3cat.info.
4: Mira, això ens passa a vegades, ens ha sorprès avui, que és una informació del setembre, aquesta que diu jurats populars com es trien els ciutadans que en formen part i què faran durant el judici.
0: I ja m'imagino que ha passat perquè doncs torni a ser de les
4: més llegides. Ha passat això que tu t'imagines i que molts es deuen estar imaginant ja, que és una de les notícies que va vinculada al cas de la detenció de Jonathan Andic aquesta setmana. Està acusat d'homicidi i pot acabar acusat d'assassinat. Recordem-ho tot plegat, per tant, jutjat per un jurat popular, si és que realment acaba havent-hi judici, que estem encara molt a l'inici de tot plegat, però efectivament, com que pot acabar sent jutjat per un jurat popular, doncs molts de nosaltres hem de consultar com es constitueixen aquests jurats populars. Recordeu que es fa un sorteig entre 25 persones i que a partir d'aquí doncs, se n'elegeixen 11.
0: Déu-n'hi-do. Quina altra recomanació fem avui, Marc?
4: I avui que la recomanació important és la calculadora de la nota de tall pel 2026, el simulador, per saber què has de treure a la selectivitat. És a dir, tu aquí has de posar les notes del batxillerat, que molts dels alumnes ja tenen avui mateix, les notes del batxillerat, i a partir d'aquí calcules què has de treure en cada assignatura que tens a l'ESPAU, a la selectivitat, per obtenir la nota mitjana que tu vols. Per tant, important, calculadora de la nota de tall 2026 al 3cat.info, que ja podeu consultar.
0: Molt bé. I fa un any, de què parlàvem?
4: Mira, parlàvem de la denúncia d'un gir ultraconservador en una escola concertada de Terrassa per un canvi de direcció. Hi havia 150 famílies que van portar el cas a inspecció. Inspecció Educativa va fer un informe, que un expedient, en tot cas, que es va tancar a finals de l'any passat. Controlarà, des d'ara, els continguts d'aquesta escola durant 2 anys per evitar, doncs, bàsicament els continguts de les assignatures per evitar aquest gir ultraconservador. Això sí que sàpigues que moltes famílies l'any passat van demanar un canvi d'escola. Van ser 68 famílies les que van demanar el canvi d'escola d'aquest centre de Terrassa, l'Escola Carmel.
0: Molt bé, Marc, doncs fins demà.
4: Molt bé, adéu-siau, bon dia.
0: Bon dia.
3: Catalunya al dia.
0: Avui és l'últim dia que la polèmica discoteca Waka Sabadell, situada al terme municipal però de Sant Quirze del Vallès, pot obrir portes. El local ha de tancar després que una revisió del pla d'usos de les zones industrials prohibeix que hi hagi sales de ball i discoteques. Sant Quirze, Marta Vallès, bon dia.
5: Hola, bon dia, Estel.
0: Els propietaris del negoci consideren que la llicència d'activitat, però, continua vigent.
5: Sí, i per tant no tenen previst tancar. És més, demà divendres hi ha una actuació i algunes de les entrades n'hi ha de diferents preus, estan esgotades. La nova normativa aprovada el 2021 estableix que no hi pot haver sales de ball ni discoteques als polígons industrials d'aquest municipi. Es va donar en aquell moment 5 anys perquè aquest tipus de locals reconvertissin el negoci o bé tanquessin. Els propietaris de la discoteca, però, consideren que la llicència està vigent. L'alcaldessa de Sant Quirze, Elisabet Oliveres, deixa clar en declaracions a l'ACN que no hi haurà més moratòria.
6: D'entrada, aixecar acta de que està obert. I després procedir en el procediment administratiu. La llei és clara, 10 dies per buidar l'espai i el precinte directe. És una qüestió de compliment de normativa i aquesta normativa és vigent i s'ha d'acatar, no? No només algo que tothom. Han estat notificats fa 5 anys, han estat notificats al gener i al febrer, se'ls ha tornat a notificar ara.
5: La sala es diu Waka Sabadell, però està dins el terme de Sant Quirze. És una macrodiscoteca amb un aforament per 3.000 persones. Ha estat notícia en diferents ocasions per baralles entre clients, també entre clients i personal de seguretat, discriminacions racistes a l'entrada o bé denúncies per agressió sexual, a banda de les queixes per la brutícia que genera també el seu entorn. La normativa afecta un total de 7 locals, però alguns ja s'han reconvertit, han canviat el negoci. Per exemple, n'hi ha que es dedicaran ara a restauració, cocteleria o bé a escola de dansa.
3: Catalunya al dia.
0: La Vall d'Aran és aquests dies l'epicentre d'una de les trobades internacionals de referència per al turisme actiu i de natura. Sofia Cabanes, des de Viella, aquí han arribat 300 tour operadors d'una cinquantena de nacionalitats.
7: Bon dia, Estel. Doncs sí, es tracta de l'Adventure Elevate Europe, una cita que el sector veu com una oportunitat per projectar internacionalment el Pirineu a nivell turístic i més enllà de la temporada d'hivern. Pepo Foz, del Pallars, representa una de les agències que hi participen.
8: Tots sabem que busquem clients estrangers, molts cops que busquen segons quin tipus d'experiències i que potser desconeixen el territori i nosaltres som els que els anem a oferir de manera que puguem col·laborar.
7: I cerquen tancar acords amb turoperadors com Nubohito Kubo, que ja fa 5 anys que visita l'Aran per portar clients japonesos i ara vol ampliar el ventall d'experiències.
9: Sí, he descobert algunes noves aventures en aquest territori, perquè abans només havia visitat la Vall d'Aran i Barcelona.
7: I des dels Estats Units, Lauren Jefferson ja pensa portar clients al Pirineu l'any que ve.
10: Estic impacient per tornar l'any que ve i volem promocionar-ho més entre els nostres turistes, així que he fet moltes fotos. Hem fet kayak, el menjar també increïble, l'excursió a la muntanya, els nois estaven entusiasmats.
7: El congrés tanca avui portes i durant 3 dies els turoperadors han descobert el patrimoni, la cultura i la natura de diferents punts del Pirineu.

0: I ara anem a Lleida, on més de 400 professionals del sector de l'enllumenat públic es troben en el marc d'un simposi estatal. Fins demà s'abordaran qüestions com la pujada del cost de la llum i l'impacte que té per les finances municipals o la manera de reduir la contaminació lumínica. És un simposi que coincideix amb la renovació de tot l'enllumenat públic de Lleida, Julià Albacar.
1: Bon dia, sí, així és. El projecte preveu instal·lar tecnologia LED a més de 14.500 punts de llum i situar a Lleida com una de les primeres capitals de l'estat espanyol que tindrà tot l'enllumenat de baix consum. De fet, es preveu que l'estalvi energètic sigui del 64%. Ho destacava així la tinent d'alcaldia d'Agenda Urbana, Begoña Iglesias, durant la inauguració del simposi.
2: És un projecte transformador que no consiste únicamente en cambiar luminàries, sinó també en replantear pues una forma integral cómo gestionamos, cómo mantenemos alumbrado público en nuestra ciudad.
1: El projecte tindrà un cost de 31 milions d'euros i s'espera que pugui estar enllestit entre el febrer i març de l'any que ve. De moment ja s'han canviat el 30% dels fanals, inclosos, per cert, els de la postal més icònica de la ciutat, la Seu Vella. La millora de l'enllumenat era una demanda reivindicada per les associacions de veïns perquè s'havien arribat a detectar més de 200 punts foscos a la ciutat. Sentim Toni Baró, president de la Federació d'Associacions de Veïns, i Beni Ros, presidenta de l'Associació de Veïns de Capmany.
3: Pràcticament a tots els barris hi ha alguns punts que us fa més cosa, no? I sobretot als límits de la ciutat, i que algunes zones, pues, per exemple, de la canalització.
4: És veritat que hi ha punts foscos per la inseguretat i el que estan espatllats s'han de canviar.
1: El simposi es va inaugurar ahir a la tarda i s'allargarà fins demà divendres.
0: I Olot començarà a sancionar els comerços que no compleixen la normativa d'atendre i retolar en català. El 96% sí que la segueixen, però n'hi ha 26 que no. Anem a la capital de la Garrotxa. Laia Claret, com ho sap l'Ajuntament qui compleix i qui no? Que han fet un estudi.
5: Sí, hola, bon dia, és així. Ha fet una campanya que va començar el mes de setembre. En una primera fase es va detectar que el 90% dels 664 comerços complien la normativa. Després d'aquest mitjan llarg, són el 96%. La regidora de Llengua Catalana, Susana Pagès, remarca com ha estat l'acompanyament a les botigues i que comença una nova fase.
6: Primer hem donat totes les eines, hem prioritzat la pedagogia, hem prioritzat un acompanyament, com explicava, molt personalitzat, hem anat a tots els establiments, els hem ofert també píndoles formatives a partir del Consorci per la Normalització Lingüística. L'actitud que hem trobat ha estat molt positiva, però haurem d'arribar fins al pas final, que és arribar a les sancions.
5: La regidora de Comerç, Gemma Canalies, especifica què és el que menys compleixen els establiments.
7: Destacar l'atenció, sí, és tot en general, però en aquest cas sí que seria destacar l'atenció. En segon lloc, la retolació i segurament la cartellera.
5: Al pròxim ple, l'equip de govern aprovarà poder assumir la competència per sancionar unes multes que poden arribar als 3.000 euros.
8: Catalunya al dia.
9: L'escopolamina produeix efectes pseudohipnòtics. Sud-amèrica en diuen burundanga.
10: I la cervesa ben fresqueta.
9: Salut i força al canut.
7: No!
0: La 18a edició del Festival Internacional de Cinema en Català, el FICCAT, s'obrirà amb la premier mundial del film Burundanga, amb direcció de José Corbacho. Aquest any hi ha rècord d'inscripcions, amb més de 330 produccions, en una edició que es farà del 5 al 13 de juny a Roda de Barà, al Tarragonès. Manel Sastre, des de Tarragona, bon dia.
11: Hola, bon dia. Sí, l'organització ha seleccionat en total 82 films per projectar-los en l'edició d'enguany, que s'acaba de presentar i que es faran al Teatre del Casino Municipal de Roda a partir del 6 de juny. Hi ha diverses estrenes previstes, però la més destacada és la que obrirà el certamen, la versió cinematogràfica de l'èxit teatral de Jordi Galceran, Burundanga, amb coproducció del 3CAT i dirigit per José Corbacho. Cris Gambín és la codirectora del FICCAT.
12: Molt contents, aquest any hem fet rècord d'inscripcions, amb 335 produccions inscrites, de les quals 82 es projectaran al Teatre del Casino Municipal. Tenim moltes estrenes i la més sonada és Burundanga, la pel·lícula, l'última pel·lícula del José Corbacho, una comèdia que està basada en l'obra teatral del Jordi Galcerà. Serà la pel·li inaugural amb la que començarem el festival.
11: Una comèdia protagonitzada per Adriana Torrevejano, Jordi Sánchez, Silvia Brillo, Santi Millán, entre altres, però que no es podrà veure a les sales comercials fins a finals d'any. També a concurs seleccionats llargmetratges com Forastera, Femení Singular, Els Mals Noms i Tanit. Un FICCAT que també ha triat una vintena de curtmetratges i 6 documentals, que enguany també atorgarà el Premi Montserrat Carulla a Joel Joan, que és actor, director, guionista i productor.
0: Gràcies, Manel, bon dia.
11: Bon dia.
0: 10 minuts i les 2 del migdia. Anem cap al Disseny Hub de Barcelona, que obre demà al públic una nova exposició que reinterpreta els últims 150 anys d'arquitectura catalana a través d'aquesta dualitat tan catalana del seny i la rauxa. La mostra, que coincideix amb la capitalitat mundial de l'arquitectura a la ciutat, reuneix més de 500 peces. Algunes d'elles ja les ha vistes la Montse Mas. Montse, bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs sí, són plànols, fotografies i maquetes des de Cerdà o Gaudí fins a Cert, Coderc o Ac Arquitectes, que demostren com la mesura i l'audàcia no s'oposen, sinó que es complementen. Ho explica Catalunya Ràdio el cocomissari de la mostra, Joan Roig, amb aquest exemple.
13: Un exemple d'un modernista completament assenyat a l'Hospital de Sant Pau. El Domènec i Montaner el fa en connivència amb els metges que han de treballar-hi, en el que els serveis van per sota i la gent va per dalt. Molt modern, molt racional, i al mateix temps mires un pavelló, està ple de flors, ceràmiques, no? Per tant, és un dels exemples per mi més macos d'aquesta dicotomia entre el seny i la rauxa, no?
8: La mostra, que també inclou mobles i obres d'art, funciona com una gran carta de presentació a les portes del Congrés Mundial d'Arquitectes de finals de juny.
13: El bo i millor de l'arquitectura catalana en un recinte que es pogués veure atacada. L'exposició ha fet un gran esforç per treure d'arxius moltes peces que normalment no es veuen.
8: L'exposició Seny i Rauxa, que es pot visitar fins al setembre, també homenatja les dones arquitectes, sovint invisibilitzades, amb la música de fons d'Anna Bofill, que sentim, germana de Ricard Bofill.
0: I responsable, juntament amb ell, de vegades amb ell i a vegades sense ell, d'algunes de les obres més emblemàtiques, per exemple, l'edifici Walden de Sant Joan d'Espí.
8: Exacte.
0: Molt bé, gràcies, Montse, bon dia.
8: Bon dia.
0: També de la Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona, que s'instal·la des d'avui fins l'1 de juliol a les places de Gràcia, Ciutat Vella i Nou Barris, amb cinema gratuït a l'aire lliure. El certamen vol rumiar sobre el passat i recuperar debats dels anys 70 que van quedar fora de l'agenda, com les identitats queer. Estel Coletas, bon dia.
14: Bon dia. Les projeccions arrenquen avui amb el film Cries, centrat en l'escriptura femenina de diaris d'adolescents. El certamen combinarà aquesta mirada jove amb la secció de persistències fílmiques, amb una recuperació de peces històriques sobre el lesbianisme polític o la pressió estètica sobre els cossos. Alba Villarmea és la programadora de la mostra.
15: El lema de les herències rumiants. I el que hem fet és agafar aquesta reflexió sobre què podem aprendre de les lluites feministes o dels moviments feministes d'altres moments històrics i que ens podem emportar cap al present.
14: A més, la Filmoteca projectarà Sirens Call, candidata a la Berlinale, i dedicarà una retrospectiva a la cineasta nord-americana Barbara Hammer.

0: Esports.
1: I ara entrem ja en territori d'esports. A 6 minuts per les 2 del migdia, com sempre en desconnexió per les 4 demarcacions. A Barcelona, Montserrat Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: D'aquí una hora i mitja, aproximadament, el Barça femení vola cap a Oslo per jugar demà passat la final de la Champions. De fet, aquesta hora molts culers ja es desplacen cap allà, cap a Noruega.
2: Sí, això ens ho ha confirmat la Ruth Vilà, que ja està volant cap a Oslo. Les blaugranes, les jugadores del Barça, han fet avui un últim entrenament a la ciutat esportiva de Sant Joan d'Espí. Irene Paredes encara s'ha entrenat al marge del grup avui. Amb tot s'espera que tant ella com Caroline Gray en puguin entrar a la llista de convocades. Un partit ple d'emocions per a la davantera noruega, com explicava TV3.
3: És un dia especial en casa, muy a casa para mí porque crecí justo ahí. Muchas memorias de este campo, de toda la vida. Si ojalá pasa, sería muy guay.
2: El fet que la final de la Champions sigui a Noruega ha complicat el desplaçament, que no serà tan massiu com en d'altres ocasions. El podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol avança que el Barça ha tornat unes 500 de les 2.500 entrades que li va adjudicar la UEFA per a la final, i també que el gruix d'aficionats blaugranes que s'hi desplacin ho faran al marge del viatge que organitza el club. La UEFA ha confirmat que s'han venut totes les entrades per a la final i que l'Ullevaal Stadion d'Oslo estarà ple amb 28.000 espectadors. Si el Barça guanya la Champions, la celebració serà diumenge a partir de les 5 de la tarda a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.
1: El central del Barça, Pau Cubarsí, reconeix que han tancat una bona temporada, tot i que la Copa i la Champions se'ls han escapat.
2: En declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, Cubarsí destaca el valor de guanyar dues lligues seguides.
4: Sí, al final són dues lligues consecutives que al final és el que has anat fent durant tota la temporada, doncs, un nivell espectacular, doncs, poder tenir aquest reconeixement al final, que és tenir el títol de Lliga, i si pot ser dos seguides, doncs és algo espectacular, que això vol dir que portem dos anys treballant de manera molt bona.
2: Un Barça que treballa per incorporar nous fitxatges, com ara un davanter per substituir Robert Lewandowski, que marxa. El director esportiu del Barça, Deco, creu que el polonès no es pot reemplaçar.
5: Pues un día un poco triste porque al final se consolida un poco la salida de Robert, ¿no?
6: Ya. Yeah. O sea, pero el Barça...
5: Es imposible sustituir a Robert, porque como ya estamos hablando ahí, Robert ha sido el mejor delantero de los últimos años, y todo lo que ha hecho en el Barça es muy difícil de que pueda alguien sustituir, pero el fútbol es así.
2: Declaracions de Deco durant el sopar que va fer la plantilla del Barça ahir a la nit per celebrar el títol de Lliga i de la Supercopa.
1: A l'Espanyol, un dels capitans, Edu Expósito, ha posat en valor l'arribada de Monchi com a director esportiu del club.
2: Diu Expósito que en Monchi veu en un futur il·lusionant que també inclou Manolo González, i és que el capità blanc i blau creu que jugadors i tècnics tenen una confiança mútua total. Expósito creu que Manolo és el millor entrenador que pot tenir l'equip.
7: Para mí sí, yo creo que lo ha demostrado. Con un ascenso, sí que es verdad que tuvimos dos entrenadores más y también es parte de ellos ese ascenso. Luego una permanencia, con lo que eso costó y los que éramos también, ¿no? Que fue muy complicado. Y otra permanencia al final. Después de cómo íbamos, pues igual no se le da tanto valor, pero tiene mucho, mucho valor otra permanencia y yo creo que debería ser el que esté liderando este grupo.
2: Expósito ha afegit que l'Espanyol està fent moviments perquè l'equip no hagi de patir tant la pròxima temporada per mantenir-se a primera.
1: En bàsquet, el Joventut s'ha garantit la plaça per al play-off de la Lliga ACB.
2: Després de guanyar ahir el Tenerife 98-100 a la pròrroga i amb una remuntada de 17 punts inclosa. Dani Miret, entrenador de la penya.
8: Molt contentes pel resultat estem, perquè jo crec que ningú no ens esperava aquest resultat. Sí que, evidentment, confiem molt en les nostres possibilitats i el camí que estem construint i els entrenos que estem fent, que són molt treballats i molt durs.
2: Evidentment, no és Dani Miret, és Mariona Tarré, la portera del Mataró de Waterpolo, que va guanyar ahir el Sabadell 13-6 al primer partit de semifinals pel títol de Lliga. I destaca també un parcial de 6-0 al tercer quart del partit. Encara en waterpolo, el Sant Andreu es pot classificar avui per a la final de la Lliga Femenina si guanya a casa contra el Terrassa en el partit que juga a 8:15. Les andreuenques tenen un 1-0 a favor. A la Champions masculina de waterpolo, l'Atlètic Barceloneta tanca la lligueta de quarts amb un ple de victòries després de guanyar ahir l'Olympiacos 9-12, i ja saben que a les semifinals jugaran contra Ferencváros.
0: Catalunya al dia, amb Estel Batet.

Silvestres, trio vocal de polifonia tradicional originari de les Terres de Lleida, actua demà passat al claustre de Sant Francesc, a Vilafranca del Penedès. Ella recupera peces de cançoners, pandero, jota, romansos o cançons de bressol i fan també recerca etnomusicològica i de memòria oral, sobretot de Ponent, una tradició que combinen amb arranjaments contemporanis, fins i tot amb bases electròniques, com podem sentir de fons. Ens tornem a sentir demà. Gràcies per acompanyar-nos un dia més.

0: El sí dels comuns assegura definitivament els pressupostos al govern d'Illa. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Els primers pressupostos d'aquesta legislatura ja tenen garantits els vots necessaris per poder tirar endavant després que els comuns hagin actualitzat avui el seu acord al mes de febrer amb el govern, Joan Bota.
2: Demà mateix l'executiu de Salvador Illa es reunirà de manera extraordinària per aprovar els comptes que arriben als 49.000 milions d'euros i enviar-los immediatament després al Parlament, aquest cop amb la seguretat que acabaran aprovats.
0: Connectem amb la Generalitat i amb la seu dels comuns, Albert Prat i Jordi Corbalan.
3: Ara ja sí, amb l'aval d'Esquerra i els comuns, el govern confia que els primers pressupostos del mandat entraran en vigor a mitjans de juliol. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha agraït la responsabilitat dels dos partits perquè l'executiu de Salvador Illa no arribi asfixiat al final de la legislatura.
4: Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
5: Govern i comuns han acordat dedicar 2.500 milions d'euros a polítiques d'habitatge el que queda de legislatura i 1.200 per rehabilitar barris. També es comprometen a accelerar al Parlament una llei que permeti destinar a habitatge oficines i locals comercials en desús.
6: Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som. En la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
0: Al Catalunya migdia d'avui també us parlarem de la contraproposta que els sindicats de l'ensenyament presentaran aquesta tarda al govern després de rebutjar ahir l'última oferta del Departament d'Educació.
2: Amb les parts lluny encara en qüestions clau com els sous o l'augment de plantilla, tot i el canvi de to de les últimes hores, avui la vaga es manté i s'ha traslladat aquest dijous al sud del país.
0: A les Terres de l'Ebre hi tenia a Tortosa el Jordi Barranca.
7: Sí, una delegació del miler de docents i professors que s'han manifestat pels carrers de la capital ebrenca estan reunides ara amb el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament per expressar aquestes menys ràtios, més personals i augments salarials per fer front a unes situacions com les que ens denunciava d'aquesta forma una escola, una mestra d'una escola rural del Montsià.
8: El dia a dia és que estàs més apagant focs que s'han de dintre de l'aula, donant la teva matèria.
0: Mentrestant, els sindicats dels Mossos d'Esquadra demanen que l'increment d'agents acordat ahir a la reunió bilateral Generalitat-Estat es destini, sobretot, a patrullar els carrers i a les àrees d'investigació.
2: Sentiu Imma Viudes, portaveu del sindicat majoritari FAPOL.
9: La prioritat ha de ser reforçar el carrer, la seguretat ciutadana, la resposta ràpida als incidents, perquè això al final fa millorar la percepció de seguretat a la ciutadania i la millora del servei públic.
0: Això, però, l'endemà d'un altre tiroteig, aquesta vegada a Viladecans, David Àngela.
10: Nou tiroteig, aquesta vegada sense víctimes ni ferits, ahir al vespre en una terrassa d'un bar davant la clientela a Viladecans. Sembla que una discussió que va sortir de mare va derivar en aquest enfrontament armat entre dos homes. Els Mossos confien aclarir els fets aviat i identificar els protagonistes que van fugir en cotxes.
0: I a aquesta hora, Israel ha de començar la deportació dels activistes de la flotilla Global Sumut, que ha interceptat els últims dies en aigües internacionals. Corresponsal Jordi Brascó.
11: L'operació d'expulsió dels més de 400 activistes s'està duent a terme des d'un aeroport del sud del país després que hagin passat la nit a la presó d'Axiot. A terra només s'hi quedarà una de les membres de la flotilla, l'israeliana Zohar Regev, l'única a qui han fet comparèixer davant del jutge.
0: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. El Barça ja està en mode Champions. El femení viatja en els pròxims minuts cap a Oslo, on juga dissabte la final, Marta García.
12: Esperant convocatòria, l'equip viatjarà, com deies, d'ací a pocs minuts, i també ho fan ja molts culers que se traslladen també cap a la capital noruega. Un dels capitans de l'Espanyol, Edu Expósito, ha parlat de l'impacte de Monchi en el club i del futur del tècnic Manolo. En Madrid tenen un lío més perquè els àrbitres volen denunciar al club i a Florentino Pérez. I atenció a la Unió Esportiva Lleida, que se complica encara més el seu futur. En el programa ho explicarem, i també que el Joventut de Badalona s'ha classificat per als play-offs de l'ACB de bàsquet.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
13: Bon dia. Doncs a aquesta hora, a banda de les retencions habituals a les dues rondes de Barcelona, destaquem que a l'AP7 a Castellbisbal, sentit Tarragona, hi ha trànsit dens d'uns 3 quilòmetres per l'avaria d'un camió que talla un carril. Densitat també a la B23 de Molins de Rei a Sant Feliu, sentit Barcelona, per una altra avaria que talla un carril. I atenció, està tallada l'A2 a Belllloc d'Urgell, sentit Lleida, per un incendi de vegetació.
0: I ens falta el temps.
14: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
15: Bon dia.
0: Seguim amb aquest temps gairebé estiuenc.
15: Doncs sí, li podem dir del tot estiuenc. Ara mateix a Torroja del Priorat o a Vinebre, Priorat i Ribera d'Ebre, respectivament, 32 graus. I entre els 30 i 31, a molts punts de ponent, extensos. I ara mateix, sense núvols gairebé. Domini del sol, 4 núvols al Pirineu més oriental, sobretot. I així continuarà la tarda. I demà i demà passat toquen sostre les temperatures, superaran lleugerament els 30. A les valls pirinenques podrien superar els 35 en algun punt de ponent i al voltant de 24, 28 o 29 a gran part de Catalunya. I a partir de demà, la possible novetat, alguns bancs de boira en zones costaneres.
0: Gràcies, Francesc. Bon dia.
15: Bon dia.
14: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. Ara ja sí. El govern de Salvador Illa té tots els vots garantits per poder aprovar els seus primers pressupostos al Parlament de Catalunya. El president ha acabat de tancar l'acord amb els comuns aquest mateix matí i demà mateix ja ha convocat els seus consellers a primera hora per tal de donar llum verda als números i tornar a començar la tramitació parlamentària. Anem al Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
16: Què tal, Òscar, bon dia.
0: Demà al matí tornarem, doncs, a veure la consellera d'Economia entrant al Parlament amb el projecte de pressupostos sota el braç i esperen que entrin en vigor a mitjans del mes de

0: impostos en un moment clau per encarar la segona meitat del mandat, tal com ha destacat la consellera d'Economia, Alícia Romero.
1: Aquest sentit de país, de responsabilitat, de compromís, ens porta a uns pressupostos per l'any 26 que ens donarà estabilitat i que ens permetrà encarar els reptes, les oportunitats que tenim a Catalunya.
0: Després d'una setmana maratoniana que va començar amb l'acord amb Esquerra, Romero ha sortit a celebrar l'acord a 3, que, per cert, no posa per escrit cap nova concessió pels mestres i professors.
1: Crec que el millor és que siguem prudents, que donem aquesta confiança a la consellera Niubó i al seu equip en aquesta negociació, però no ens hem de preocupar en el sentit de que si calen més recursos, si cal doncs, explorar vies diferents, doncs, tant els comuns com Esquerra han estat generosos dient si cal modifiquem algun acord.
0: Tot això mentre el sindicat majoritari de l'ensenyament ha vingut reclamant en les últimes hores no deixar passar aquesta oportunitat en plena tongada de vagues.
2: Els comuns han donat aquest matí el seu sí als pressupostos després d'haver acordat amb el govern les seves noves demandes, sobretot en matèria d'habitatge, que ja va ser el tema estrella de les negociacions al primer acord al mes de febrer. Seu dels comuns, Jordi Corbalan.
3: Bon dia. L'acord preveu destinar 2.500 milions d'euros a polítiques d'habitatge, el que queda de legislatura, que sobretot han de servir per construir i pisos de protecció oficial. Hi ha també el compromís de portar amb urgència al Parlament una llei que permeti reconvertir en habitatges oficines i locals comercials en desús. L'acord preveu destinar 1.200 milions d'euros al Pla de Barris per rehabilitar 120 barris degradats urbanísticament. També es crea una nova Direcció General de Disciplina en Habitatge encarregada de sancionar els propietaris que incompleixin la normativa. Sobre trens, l'acord preveu que el 2030 la nova línia llançadora entre l'aeroport i Barcelona, que es posarà en marxa l'any que ve, s'acabi integrant a Rodalies i formi part de la R4 Nord fins a Terrassa o Manresa. Jessica Albiach avisa al govern que el sí als pressupostos no és un xec en blanc per garantir l'estabilitat de la resta de legislatura.
4: Un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys. Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som. Ara, en la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
3: No hi ha hagut acord, en canvi, per crear un impost de les grans fortunes i els comuns registraran una llei amb la seva proposta al Parlament per mirar que arribi al Congrés. Els comuns mantenen l'objectiu d'aprovar a l'estiu la llei contra la compra especulativa que van pactar amb el govern, encara que tot just ara comencen a buscar suports parlamentaris.
2: Mentrestant, aquesta tarda es reprenen les negociacions al Departament d'Educació. Els sindicats del comitè de vaga han fet arribar una contraproposta unitària al departament on exposen les seves peticions en matèria de sous i d'escola inclusiva. A l'espera de conèixer el detall, des d'USTEC apunten a un augment de sou del 8% ja al curs que ve, que serien uns 200 euros més al mes, i arribar fins al 30% d'augment l'any 2029. La proposta també contempla un fort augment de personal docent, que seria més del doble que l'última proposta del departament de 2.400 efectius. Però mentre no arriba aquesta reunió, i per tant no arriba l'acord, avui estan cridats a la vaga els docents del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. És la desena jornada de mobilitzacions aquest mes de maig. Anem a Tortosa. Jordi Barranca, bon dia.
5: Hola, Òscar, bon dia. Sí, un miler de manifestants s'han plegat en aquesta manifestació aquí a la capital ebrenca, segons dades dels Mossos d'Esquadra. Ara una petita delegació d'aquests mestres i docents està reunit amb el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tortosa, un consistori governant, recordem-ho, per Esquerra, Movem i el PSC, perquè transmetin els seus diputats al Parlament i pressionin perquè el govern mogui fitxa. Niubó, escolta, això és una revolta, menys policia i més educació, o Comissions Obreres i UGT, sindicats del PSC. Són només tres d'algunes dels crits i proclames que s'han sentit en tota la marxa. Aquí a les Terres de l'Ebre es dona la circumstància que hi ha molta presència d'escoles rurals amb unes problemàtiques molt concretes i que tot plegat es tradueixen en això que ens anunciaven alguns dels seus mestres.
6: Teníem, per exemple, sense anar més lluny, a lo millor dos alumnes amb diagnòstic TEA a l'aula, i jo em trobo que jo estic sola fent la classe d'anglès amb només una, per exemple, una vetlladora, i que a lo millor està una amb la vetlladora, estem amb un dels infants, i jo he d'estar amb l'altre, i que la resta d'alumnes no poden fer la classe.
7: El dia a dia és que estàs més apagant focs, que s'han anat dintre de l'aula, dona la teva matèria.
8: Per exemple, les hores d'atenció d'educació especial, per exemple, les tenim repartides entre els tres centres de l'ESER.
5: A primera hora, conjuntament, la jornada ha començat a primera hora, volíem dir, amb un tall a la Nacional 340, Vinaròs al Baix Maestrat, que ha durat hora i mitja amb mestres ebrencs i també valencians. Aquest matí, a banda, també hi ha hagut mobilització del sector educatiu, en aquest cas, a la ciutat de Tarragona, amb talls durant tot el matí pels diversos accessos a la ciutat, sobretot per la Nacional 240 i també la 7.
2: Bé, doncs estarem pendents d'aquesta reunió aquesta tarda dels sindicats amb el departament.

0: d'ensenyament. Mentrestant, els sindicats dels Mossos d'Esquadra demanen que el gruix de l'increment de fins a 25.000 agents que es va acordar ahir a la bilateral Generalitat-Estat es destini a patrullar els carrers i a àrees d'investigació. Els sindicats adverteixen de la falta d'efectius i de l'envelliment de la plantilla, Miquel Jarque.
1: Segons els sindicats, falten agents al carrer per combatre la sensació d'inseguretat amb un perfil de delinqüent, diuen, cada vegada més violent i amb accés a armes blanques i de foc que es vincula al tràfic cultiu de la marihuana. Imma Viudes és portaveu de FEPOL, sindicat majoritari als Mossos.
2: La prioritat ha de ser reforçar el carrer, la seguretat ciutadana, la resposta ràpida als incidents, perquè això al final fa millorar la percepció de seguretat a la ciutadania i la millora del servei públic. Però també cal reforçar tot el que sigui relacionat amb la ciberdelinqüència, crim organitzat, multireincidència, violències sexuals...
1: Des del sindicat USPAC, Albert Palacio també subratlla que en el context actual falten agents.
3: Avui en dia, amb la delinqüència que tenim, això arriba a tot Catalunya, a tot el país. O sigui, sí que l'àrea metropolitana, Barcelona, s'endú la palma, però agressions sexuals, tractaments violents, està a tot el territori del nostre país. Llavors, falten Mossos? Sí.
1: Els sindicats adverteixen que també la plantilla dels Mossos està envellida.
0: I és que pràcticament cada dia hem d'explicar notícies com aquesta. Els Mossos d'Esquadra confien a identificar aviat els autors del tiroteig sense víctimes ni ferits que hi va haver ahir al vespre en una terrassa d'un bar de Viladecans, al Baix Llobregat. Segons diverses informacions, una discussió entre clients d'un bar va derivar en un enfrontament armat i en una fugida en cotxe dels protagonistes. Viladecans, David Àngela.
4: Els Mossos confien a resoldre aviat aquest incident armat d'ahir a la via pública. A banda dels testimonis presencials, també estan recollint imatges de càmeres de videovigilància, rastrejant les matrícules dels vehicles implicats i fins i tot poden obtenir informació del radar que hi ha en aquest mateix tram on els implicats van fugir en cotxe a alta velocitat. En José, un dels responsables d'una de les cinc terrasses que hi ha a la zona, ens resumia els fets.
5: La història fue que las dos personas que originaron los disparos que subieron en distintos coches y se marcharon y quedó todo esto que parecía una revolución con policía, ambulancia y todo esto. Todo el mundo metiéndose dentro de los bares y gente saliendo corriendo de las mesas.
0: Aquests fets, David, es produeixen poques hores després de la detecció d'un home a Cervelló, també al Baix Llobregat, que tenia diverses armes de foc a casa seva.
4: Doncs sí, dimarts, en una intervenció conjunta de Mossos amb la Guàrdia Civil, es va escorcollar el domicili d'un veí que emmagatzemava armes de foc a casa seva. Segons fonts properes al cas, els agents van requisar diverses armes curtes, com pistoles i revòlvers. Segons aquestes mateixes fonts, el detingut podria manipular les armes per distribuir-les després entre diversos grups criminals, entre ells alguns que podrien estar relacionats amb el tràfic de marihuana i els narcoassalts.
0: Un quart de tres de la tarda. El govern aprovarà la setmana que ve una oferta pública d'ocupació de 540 places de secretaris, interventors i tresorers municipals. És una reivindicació de molts municipis, sobretot els més petits, que arran de la falta de personal pateixen retards per fer els tràmits, Pilar García.
6: Sí, serà la primera convocatòria que farà l'executiu des que el desembre va assumir les competències en aquesta matèria, després d'un acord amb el govern espanyol. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha anunciat al Parlament
7: que va ser un acord en una bilateral, formar part d'un compromís també amb Esquerra Republicana, i també agraeixo la contribució del grup parlamentari de Junts en el Congrés dels Diputats, que també hi ha tingut a veure. Aquesta convocatòria de 540, ho dic, no serà fàcil, de 540 secretaris i interventors que el govern aprovarà la setmana vinent per fer funcionar també el món local.
6: De les prop de 1.600 places que té assignades Catalunya, 630 les ocupen funcionaris de carrera, però la resta, un 60%, no estan cobertes adequadament per funcionaris reconeguts per fer aquesta feina. Una feina que és bàsica per a la gestió econòmica i administrativa del dia a dia dels consistoris.
0: I a Madrid, la Moncloa defensa el rescat de Plus Ultra, que ha derivat, ja ho sabeu, en la imputació de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Tot va ser legal, auditat i va rebre el vistiplau de diferents organismes, segons que sosté la Moncloa. En un comunicat, a més, l'aerolínia diu que col·laborarà i mostra respecte pel procés judicial engegat. Mentrestant, el govern espanyol mira cap a una altra banda, tot i la pressió dels socis i del PP, i es blinda entorn a la defensa de Zapatero. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
8: Bon dia. Fons de l'executiu asseguren que complia tots els requisits per rebre 53 milions d'euros després de la pandèmia. Ho va analitzar el mateix govern a través de la CEPI, però també auditors externs, la Comissió Europea o el Tribunal de Comptes. I recorden que un jutjat va arxivar la investigació sobre el rescat. Els socialistes segueixen el camí marcat per Pedro Sánchez, que ha expressat tot el suport a l'expresident. Óscar López, ministre.
9: Yo apoyo Zapatero. Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada. Lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
8: Però entre els ministres de Sumar ningú parla de la innocència de Zapatero i es limiten a reclamar que s'esbrini tot. Però el PP veu en la imputació un abans i un després i ho lliga al futur de Sánchez. Isabel Díaz Ayuso.
10: Aquí se está juzgando corrupción. I Zapatero és el padrino del sanchismo.
8: Avui l'empresari Víctor de Aldama ha tornat a apuntar contra Zapatero i davant del jutge del cas Mascaretes ha afirmat que l'expresident feia servir telèfons de prepagament per no deixar rastre dels seus negocis en Venezuela.
0: I no deixem la política espanyola perquè Sumar i Podem s'obren a formar part d'una candidatura encapçalada per Gabriel Rufián a les pròximes eleccions espanyoles. Ho han dit poques hores després de l'anunci que feia ahir a la tarda a Madrid el portaveu d'Esquerra al Congrés.
11: Si yo puedo ayudar a que haya una confluencia de unión para maximizar resultados electorales entre las formaciones políticas soberanistas y las formaciones políticas españolas, sea como sea, siendo yo el cabeza de lista, pa'lante.
0: Ja ho sentiu. Rufián ahir va fer un pas més i es va oferir a encapçalar una llista que agrupi esquerres espanyoles i també les sobiranistes, Raúl Flores.
1: Ni Sumar ni Podem tenen cap de cartell per a les properes eleccions espanyoles i reben bé l'aposta de Rufián perquè ell encapçali la llista. Ho apuntava el ministre de Sumar, Pablo Bustinduy.
12: La izquierda no se va a resignar y va a conseguir, seguro, articular una opción viable. Creo que es una buena noticia lo que sucedió ayer.
1: És innegable el lideratge de Rufián, apunten també des de Més Madrid, i dins de Sumar qui té més dubtes és Esquerra Unida. Fora de la coalició, Podem és qui més clar aposta per la unitat de les esquerres al voltant de Rufián. Yone Belarra.
13: Creo que lo que la gente está esperando es que hagamos equipo, que colaboremos.
1: Però on la candidatura de Rufián troba més obstacles és amb les esquerres sobiranistes de l'Estat. Bildu ha tancat la porta, també Endavant Andalusia i el Bloc Nacionalista Gallec. I l'únic aliat que li estén la mà és Compromís, sobretot l'entorn de Mònica Oltra, com el diputat al Congrés, Alberto Ibáñez.
14: Trabajamos para que pueda haber una papeleta única de las izquierdas emancipadoras que incluya a Izquierda Unida, Podemos, Movimiento Sumar, Esquerra Republicana.
1: Esquerra, però, continua tancant la porta a afegir-se a una aliança estatal i Rufián els adverteix que, si volen que repeteixi com a cap de cartell, hi posarà condicions.
0: Les 2:19. Fem una pausa i, de seguida, la informació internacional.
15: Catalunya migdia.
16: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
17: Quan la solidaritat es posa en marxa, les històries canvien. Potser t'has preguntat, puc tenir en compte els nens i nenes atrapats en la pobresa al meu testament sense perjudicar la meva família? Sí que pots. Amb un testament solidari decideixes lliurement quina part de la teva herència destines a les causes que per tu són més importants, respectant sempre la legítima dels teus hereus. Si inclous ajuda en acció en el testament, treballaràs contra la desigualtat i donaràs oportunitats de créixer en un entorn segur a la infància més vulnerable. És un gest senzill, legal i segur que converteix el teu llegat en educació, desenvolupament i un futur digne per qui més ho necessita. Informa-te'n a www.aztestamentosolidario.org i descobreix com fer aquest pas. El testament solidari va amb mi.
18: En aquests 20 anys d'Obramat, hem ampliat la nostra gamma amb més de 20.000 productes, acompanyat l'evolució del sector cap a solucions més eficients, llançat la nostra compra online. Però si una cosa hem fet aquests 20 anys ha estat acompanyar els professionals dia rere dia, facilitant-los la feina i mirant el futur junts. 20 anys construint junts. Obramat.
19: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el pa de motlla sense crosta Bimbo de 450 grams, ara només per 2 euros. T'estalvies un 14%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
20: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 9 minuts seran 2:15. Israel deporta gairebé tots els activistes de la flotilla, més de 400, detinguts en aigües internacionals en el seu camí cap a Gaza. Des de l'exterior encara apareixen crítiques renovades al vídeo vexatori publicat ahir pel ministre ultra Ben Gavir. Itàlia i Espanya, per exemple, demanen que no se'l deixi entrar a la Unió Europea i Polònia es planteja prohibir-li l'entrada al país. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
20: Bon dia. Una mesura, la de prohibir l'entrada a Ben Gavir, que ja va aprovar fa temps el govern espanyol i que ahir va insistir que hauria de prendre també la Unió Europea en el seu conjunt. La performance del ministre de Seguretat Nacional israelià, gravada en vídeo i penjada a xarxes pel mateix Ben Gavir, en què humiliava els membres de la flotilla, va provocar un escàndol internacional, però també a nivell intern. Fins i tot Netanyahu va condemnar-ho. Això sí, l'actitud del ministre, en cap cas, el tracta denigrant els detinguts vistos agenollats amb el cap contra el terra. Avui hem conegut més detalls gràcies al periodista italià Alessandro Mantovani, que formava part de l'expedició.
21: A nosaltres ens van portar a l'aeroport Ben Gurion amb manilles i cadenes als turmells. Em van tenir tancat ahir tot el dia en una cel·la d'una comissaria de policia de Ben Gurion a Tel Aviv.
20: La deportació massiva de la resta d'activistes ja ha començat des de l'aeroport de Ramon, al sud del país. Han passat la nit a la presó de Xiot i s'espera que al llarg del dia d'avui tots ells abandonin Israel. Només s'ha quedat a terra una activista, Zohar Regev, ciutadana israeliana, que aquest matí ha comparegut davant del jutge a Ashkelon, com ja van haver de fer Saïf Abukashek i Tiago Ávila fa dues setmanes.
0: Mentrestant, el Pakistan redobla els esforços de mediació en les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran. El règim de Teheran està revisant l'última proposta de la Casa Blanca per posar fi a la guerra, que fa sis setmanes que es troba en un alto el foc fràgil, sense gaires progressos a les negociacions, Jordi Baró.
22: El Pakistan ha enviat a Teheran tant el cap de l'exèrcit com el ministre de l'Interior per reforçar el seu paper de mediador. L'Iran està revisant el darrer document de Washington per la pau i a l'espera de la resposta endureix la seva postura. El líder suprem assegura que l'urani enriquit s'ha de quedar al país i no es pot enviar fora. L'ordre de Mojtaba Khamenei pot complicar les negociacions. El ministre d'Afers Estrangers iranià, Abbas Araghchi, assegura que estan llestos tant per negociar com per lluitar.
23: Si fos necessari, si els interessos de l'Estat ens dicten que ens preparem en el camp de la diplomàcia, de la discussió, de la negociació, aleshores ens prepararem, però amb força, la mateixa força amb què les forces armades es preparen a la defensa del país.
22: Trump ha assegurat en les últimes hores que no té pressa excessiva per tancar l'acord de pau, sempre que diu sigui un bon pacte.
0: I Cuba denuncia que la imputació nord-americana contra l'expresident cubà Raúl Castro és una maniobra política amb la intenció de preparar una intervenció militar a l'illa. La Xina i Rússia han donat el seu suport a l'Havana i han demanat als Estats Units que posi fi a les pressions sobre l'illa, Vicent Mifsud.
24: El govern cubà diu que les acusacions d'assassinat contra Castro per uns fets de fa 30 anys no tenen cap fonament i només busquen l'escenari per a l'operació militar. El número 2 d'exteriors, Carlos Fernández de Cosío, adverteix que Cuba oposarà resistència.
25: Que cualquier intento de utilizar esta excusa para una acción contra estos compañeros dentro de Cuba se topará con una resistencia feroz del pueblo cubano. Es lo que yo puedo decir sobre esta acusación.
24: El Departament de Justícia nord-americà acusa Raúl Castro d'ordenar que abatessin dues avionetes d'una organització de l'exili del 1996, una acció que va provocar quatre morts. Castro, de 94 anys, era aleshores ministre de Defensa i podria afrontar la pena de mort en cas de ser condemnat als Estats Units. Donald Trump ha dit que les acusacions no busquen una escalada militar amb l'illa, però ahir mateix l'armada nord-americana va traslladar els portaavions Nimitz aigües del Carib.
0: La Comissió Europea empitjora les seves previsions econòmiques a la zona euro per culpa de la guerra a l'Orient Mitjà, excepte les d'Espanya. És l'únic país a qui millora el pronòstic de creixement. Li apuja una dècima per aquest any, fins a arribar al 2,4%, segons els càlculs del govern comunitari. L'economia espanyola aguanta gràcies al bon ritme de despesa de famílies i d'empreses. Brussel·les, Bruno Forte Amiras, bon dia.
26: Hola, bon dia. La Comissió Europea diu que el creixement del mercat laboral, gràcies a l'arribada d'immigrants, és un dels altres factors que sostenen l'economia l'economia espanyola. En canvi, els altres grans països europeus sí que moderen el seu creixement. Es revisen a la baixa els pronòstics de França, Itàlia i, sobretot, Alemanya. Al conjunt de la zona euro, l'economia continuarà creixent, però de forma raquítica. Només guanyarà un 0,9% a finals d'any, segons Brussel·les, 3 dècimes menys del que havia previst abans que esclatés la guerra a l'Orient Mitjà. El comissari europeu d'Economia, Valdis Dombrovskis, diu que tot dependrà de com evolucioni la crisi energètica, però no és gaire optimista amb la situació actual.
2: El conflicte continua. L'estret d'Hormuz continua bloquejat. I la finestra d'oportunitat per normalitzar les condicions del subministrament energètic s'està fent cada cop més estreta.
26: Per culpa dels preus de l'energia, la inflació de la zona euro continuarà pujant i tancarà l'any amb un 3%, segons Brussel·les. Això és un punt i una dècima més del que preveia abans de la guerra. Si el conflicte s'acaba i la crisi energètica es resol, la situació millorarà lleugerament l'any que ve, però en l'escenari més advers, la Comissió Europea avisa que el pic de la inflació encara estaria pendent d'arribar i que tocaria màxims durant l'any que ve.
0: Tornem a Catalunya perquè aviat es podran començar a demanar les ajudes estatals per les persones que comprin un cotxe elèctric. A més, la Generalitat anuncia noves subvencions també pel sector de l'automoció, Jordi Canal.
3: Empreses i administracions s'han reunit en una jornada a Barcelona per parlar dels plans d'impuls de l'electrificació que preveuen inversions públiques i privades, l'ampliació dels punts de recàrrega i també aquestes ajudes a la compra. Unes ajudes ja anunciades de fins a 4.500 euros del govern espanyol, més 1.000 més de les marques, que no se sap encara quan es començaran a concedir, però el secretari d'Estat d'Indústria, Jordi García Brustega, assegura que la tramitació s'obrirà les pròximes setmanes.
4: Antes de verano serà operativo el sistema, pero ya antes de que sea operativo, solo con el lanzamiento y con la tendencia que íbamos viendo, hemos pasado ya de ventas del 10 a más del 20% eléctricos puros y electrificados. Tanto estamos consiguiendo el objetivo, que la demanda tire de la oferta.
3: La indústria automobilística i de components diu que també li calen ajudes per transformar-se i el president Salvador Illa n'ha anunciat una de nova. Són 5 milions d'euros per la innovació tecnològica en l'àmbit de l'automoció.
0: El Ministeri de Consum obre un expedient sancionador a una gran immobiliària, no ha dit quina, que gestiona milers de pisos a tot l'estat, per possibles pràctiques abusives contra els seus llogaters. Un cop més s'ha vist com s'obliga els inquilins a contractar assegurances que no els pertoquen i com els fan pagar despeses que ells tampoc no haurien d'assumir. No fan ni un mes, Consum imposava ja una multa de 3,6 milions d'euros a Alquiler Seguro per fer exactament el mateix, Sara Riera.
5: Amb la consciència que hi ha una crisi d'habitatge galopant, ja fa uns anys que va arribar també la determinació per posar la lupa sobre les immobiliàries i ara és quan es comencen a veure els resultats. Aquesta darrera investigació, que podria acabar amb una altra multa milionària, és un pas més per protegir els llogaters de pràctiques que s'està veient que són molt comunes. Obligar-te a tenir una assegurança que la llei no et requereix, penalitzar-te de manera desproporcionada per cada dia de retard en l'entrega de l'habitatge o fer-te pagar també despeses que la llei diu que ha de pagar el propietari. La multa més elevada fins ara, 64 milions, l'han imposat contra Airbnb per irregularitats en la publicació d'anuncis d'habitatges de lloguer per turistes. Pablo Bustinduy, ministre.
6: Lo hemos hecho en el caso de inmobiliarias que se aprovechan de una supuesta posición de vulnerabilidad o de indefensión de los inquilinos para multiplicar todavía más los beneficios de su cuenta de resultados. Vamos a continuar con esta labor para que en España se cumpla la ley.
5: Bustinduy també ha animat els llogaters que detectin aquestes pràctiques a anar a Consum a denunciar-les.
0: I encara més denúncies, perquè una trentena d'associacions de consumidors europees han denunciat Meta, TikTok i Google a la Comissió Europea per desprotecció dels usuaris davant d'estafes financeres, Joan Garcia.
3: Les entitats denunciants argumenten que aquestes plataformes incompleixen la llei de serveis digitals de la Unió Europea perquè no han previngut, detectat o retirat l'allau d'anuncis fraudulents de caràcter financer. Patricia Suárez és la presidenta d'Asufin, l'Associació d'Usuaris Financers.
7: Hemos denunciado 900 anuncios sospechosos y solamente se retiró un 27%. Casi un 75% sigue estando en la red, sigue estafando a millones de consumidores a pesar de la Ley de Servicios Digitales Europea.
2: Segons Asufin, Meta, que és la propietària d'Instagram, Facebook o WhatsApp, rep ingressos d'alguns dels anunciants denunciats que representen al voltant del 10% de la seva facturació total. Per això creu que la Comissió Europea hauria d'imposar multes. Les associacions de consumidors lamenten que Brussel·les no aplica filtres de seguretat i que amb aquestes pràctiques deixen milions de consumidors europeus exposats al frau financer.
0: I una cosa més abans de la publicitat. 8.000 persones assistiran a l'acte de benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família a Barcelona, que oficiarà el Papa Lleó XIV el dia 10 de juny. Entre el públic hi haurà més de 4.000 feligresos de parròquies de la mateixa ciutat de Barcelona. Són detalls que ha donat avui el patronat del temple, que assegura que tots els actes del centenari de la mort d'Antoni Gaudí, que acabarà a finals d'any, tenen un cost de 3,2 milions d'euros que paguen íntegrament empreses col·laboradores, Marriera.
8: Més de 200 cardenals i bisbes de tot el món acompanyaran el Papa a l'acte central de la Sagrada Família. A més de les autoritats eclesiàstiques a la missa, també hi assistiran els reis, els presidents del govern espanyol i també català. En total hi haurà 4.000 persones dins la basílica, a més de 600 cantaires, i a fora 4.000 persones més estaran assegures i podran seguir també aquest acte amb dues grans pantalles al carrer Marina. L'acte busca la participació de feligresos de Barcelona, com ha explicat Xavier Martínez, director general de la Junta Constructora.
9: Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
8: Després de la missa, el Papa sortirà fora i beneirà la torre, que s'il·luminarà juntament amb la creu, i hi haurà alguna sorpresa que no han volgut avançar. Martínez també ha explicat que tots els actes d'aquest centenari han tingut un cost total de 3,2 milions d'euros que es financien completament amb empreses patrocinadores del temple i que uns 200.000 euros d'aquest pressupost seran per la il·luminació del dia 10 de juny que assumeix Endesa. Sobre per on arribarà el Papa a la Sagrada Família encara és una incògnita, dependrà del protocol i també les mesures de seguretat, però tot fa pensar que ho farà pel carrer Sardenya i tots els aspectes de mobilitat i trànsit dependran, això sí, de l'Ajuntament de Barcelona.
0: Passant 3 minuts a 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
15: Catalunya migdia. Entres a Westfield Glòries, et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar, és diumenge. I tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci, oberts diumenges i festius. A Westfield Glòries, els diumenges són per quedar-s'hi. T'hi esperem.
10: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.

0: Som 3CAT. La tarda de Catalunya Ràdio.
1: Esperaves que passés això, que veuríem el fill d'Andic emmanillat entrant a jutjat?
2: El que investigaven els Mossos és un delicte molt greu, que és el delicte d'homicidi.
1: Si està passant, a la tarda t'ho expliquem.
3: Cap més cot l'hem vist sortir més recte, amb una actitud més decidida.
1: Que han estat pas ràpid, ho donem fer, perquè els teus esbufecs són...
0: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: A la tarda tenim de tot.
0: Catalunya migdia.
4: Passant 5 minuts de 2 quarts. El Disseny Hub Barcelona obre demà al públic una nova exposició que reinterpreta els últims 150 anys d'arquitectura catalana a través de la dualitat del seny i la rauxa. La mostra, que coincideix amb la capitalitat mundial d'arquitectura de la ciutat de Barcelona, reuneix més de 500 peces, Montse Mas.
5: Són plànols, fotografies i maquetes des de Cerdà o Gaudí fins a Cert, Coderc o Ac Arquitectes que demostren com la mesura i l'audàcia no s'oposen, sinó que es complementen. Ho explica Catalunya Ràdio el cocomissari Joan Roig amb aquest exemple.
6: Un exemple d'un modernista completament assenyat a l'Hospital de Sant Pau. El Domènec i Montaner el fa en connivència amb els metges que han de treballar-hi, en què els serveis van per sota i la gent va per dalt. Molt modern, molt racional, i al mateix temps mires un pavelló, està ple de flors, ceràmiques, no? Per tant, és un dels exemples, per mi, més macos d'aquesta dicotomia entre el seny i la rauxa, no?
5: La mostra, que també inclou mobles i obres d'art, funciona com una gran carta de presentació a les portes del Congrés Mundial d'Arquitectes de finals de juny.
6: El bo i millor de l'arquitectura catalana en un recinte que es pogués veure atacada. L'exposició ha fet un gran esforç per treure d'arxius moltes peces que normalment no es veuen.
5: L'exposició Seny i Rauxa, que es pot visitar fins al setembre, també homenatja les dones arquitectes, sovint invisibilitzades, amb la música de fons d'Anna Bofill, germana de Ricard Bofill.
4: I ara, teatre. Hi ha hagut reflexions aquest matí a la seu de l'ESGAE sobre la situació actual de les arts escèniques. N'han parlat alguns dels finalistes dels Premis Max que es concediran d'aquí a poc més d'una setmana. Barcelona, Valeria Obreda.
7: Per la directora artística del TNC, Carme Portacelli, el talent al nostre país és inqüestionable, però la falta d'ajudes o excés de burocràcia ho frena tot.
8: És una llosa estructural que tenim i que, francament, no sé en sèrio com es pot solventar en aquest país. És una llosa que, tristament, arrosseguem amb un país on hi ha un talent indescriptible.
7: Miqui Esparvé, finalista a millor actor per Los Nuestros, ha posat en valor la seva professió.
9: És dels pocs reductes on a dia d'avui hi ha un compromís en un lloc on tu pots anar i durant una hora i mitja, dues hores, la gent es presta a poder desconnectar i a centrar-se en allò que li estigues explicant per fer un viatge plegats.
7: I també aspira a millor actor Tom Vieira per La tercera fuga i ha explicat la seva evolució en el paper.
10: Connectar amb aquest joc, entrar a sala i jugar amb el públic, explicar aquesta història, a veure com s'emocionaven, i jo també m'emocionava fent el que feia, ha sigut molt divertit. O sigui, el que va començar amb moltes pors es va acabar convertint en un joc molt, molt, molt, molt, molt gustós.
7: Els premis es donaran l'1 de juny a Mèrida.
4: I ara cinema. Aquesta cançó icònica dels anys 70, El por qué te vas, de Janet, ha ressonat al Festival de Cinema de Cannes, on s'han celebrat els 50 anys de Cría Cuervos, la pel·lícula de Carlos Saura, gràcies a la qual es va fer famosa. La cantant l'ha interpretat al costat de dos dels fills del director desaparegut fa 3 anys, abans que es presentés una còpia restaurada mai vista fins ara. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
11: Cría Cuervos forma part de la secció Cannes Clàssics i la presentació del film en 4K a la sala del cinema a la platja quedarà com un dels moments més especials d'aquesta 79a edició. En declaracions a Catalunya Ràdio, Janet i Anna Saura explicaven les seves sensacions.
12: A mí eso de cantar esta canción, o sea, ¿por qué te vas en la playa? Me parece como un sueño, como una cosa irreal. Todo el mundo conocía la canción, todo el mundo a cantar la canción. Digo, esto es increíble, yo no me lo esperaba.
13: Pues es muy emocionante, ¿no?, el hecho de estar en el Festival de Cannes, que es un festival, pues, ¿no?, el más importante del mundo, que le rinda este homenaje, ¿no?, en el 50 aniversario de la película, y también, pues eso, en este año, ¿no?, en el que el cine español está tan presente, y qué maravilla, pues que también esté Saura, que esté nuestro padre aquí, que esté esta película.
11: Anna Saura i el seu germà gran Antonio estan convençuts que el seu pare hauria estat encantat amb aquest homenatge, amb una pel·lícula que continua sent absolutament contemporània i amb la que amb cada visionat es descobreixen coses noves. pel·lícules.
4: I encara una mica més de cinema.
14: L'escopolamina produeix efectes pseudohipnòtics. Sud-amèrica en diuen burundanga.
4: La 18a edició del Festival Internacional de Cinema en Català, el FICCAT, s'obrirà amb la premiere mundial del film Burundanga, amb direcció de José Corbacho. Enguany hi ha rècord d'inscripcions, més de 330 produccions en una edició que es farà del 5 al 13 de juny a Roda de Barà, al Tarragonès. Tarragona, Manel Sastre.
15: L'organització ha seleccionat 82 produccions, hi ha 34 estrenes absolutes, però la més destacada és la que obrirà el certamen, la versió cinematogràfica de l'èxit teatral de Jordi Galceran, Burundanga, dirigit per José Corbacho i amb coproducció de 3CAT. Cris Gambín és la codirectora del FICCAT.
16: Molt contents, aquest any hem fet rècord d'inscripcions, amb 335 produccions inscrites, de les quals 82 es projectaran al Teatre del Casino Municipal. Tenim moltes estrenes i la més sonada és Burundanga. Serà la pel·li inaugural amb la que començarem el festival.
15: Aquesta comèdia, protagonitzada per Adriana Torrevejano, Jordi Sánchez, Sílvia Abril o Santimillán, no es podrà veure, però, a les sales comercials fins a finals d'any. També a concurs han seleccionat llargmetratges com Forastera, Femení Singular, Els Mals Noms i Tanit. El FICCAT també ha triat una vintena de curtmetratges i 6 documentals en una edició que enguany té com a eix temàtic cinema i història i que atorgarà el Premi Montserrat Carulla a Joel Joan, actor, director, guionista i productor.
0: Catalunya migdia.
4: 20 minuts per arribar a les 3, 20 minuts per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
17: Bona tarda.
4: El Barça femení el tenim a punt de volar cap a Oslo.
17: A 2 dies per la final de la Champions coneixerem una mica més les rivals del Barça.

0: Barça marxa d'aquí una estona, a 3:45, cap a Oslo. A la convocatòria destaca la presència de Caroline Graham, que ja ha rebut l'alta mèdica. També hi és Irene Paredes, encara sense l'alta, i avui ha seguit fent treball específic, però viatja, i també viatjarà, tot i que està lesionada, Laia Aleixandri. Dissabte, l'equip disputarà la final de la Champions contra l'Olympique de Lió, i qui coneix bé el rival francès és l'exjugadora de la Real Societat, Isarne Sarasola, ara futbolista del Nantes, amb qui l'Olympique ha jugat el seu últim partit, i amb ella hi ha parlat la Ruth Vila.
1: El Nantes i l'Olympique de Lió van jugar fa pocs dies la semifinal del play-off de la Lliga Francesa amb una contundent victòria de les lioneses per 8-0. El Nantes hi va aterrar a l'estiu la jugadora basca Izarne Sarasola, en un moment en què necessitava canviar d'aires i tenia pocs minuts a la Reial Societat. Sarasola va jugar fins al novembre amb el Nantes i quan es començava a adaptar al seu nou equip es va trencar els lligaments del genoll. A mig camí de la llarga recuperació que necessita per tornar a calçar-se les botes, Sarasola adverteix de la qualitat de l'equip de Giraldez.
2: Yo cuando siempre me preguntan digo que es el Barça de España, son muy buenas, para mí van sobradas como el Barça. La verdad es que aquí la liga me parece como más física, igual el Barça juega más con el balón y el Lyon pues las delanteras tienen muy rápidas, las transiciones al final eso son muy rápidas arriba y atacan muy bien y tienen gol.
1: Izarne Sarasola aposta per la victòria del Barça a la final i dona algunes pistes de com es pot fer mal a l'Olympique de Lió.
2: Tener posesión y luego igual ganar las espaldas también a las defensas. El punto más débil igual de ellas y diría que atrás, pues eso, si les pillas ahí un poco pues despistadas.
1: I si ha destacat una jugadora del Lió, la migcampista del Nantes ho té clar.
2: Chawinga es muy buena, tiene mucho gol, es muy rápida, es muy difícil de pararla. Eso a mí me gusta mucho como jugadora.
1: Veurem si Chawinga juga finalment des del principi en l'Olympique de Lió. Els últims mesos ha tingut problemes físics, però tot i que ja està recuperada, tampoc és una jugadora fixa en l'11 de Giraldez. Que Chawinga, estant bé, no sigui titular a la davantera de les lioneses, és un clar exemple de la qualitat de la plantilla del rival del Barça en aquesta final de la Champions.
0: Una final que, ja sabeu, la podreu seguir per TV3 en directe i també a Catalunya Ràdio amb la TDG. I, de fet, per TV3 també hi ha l'opció d'àudio on podreu seguir la transmissió de la TDG. I si el Barça guanya aquesta Champions dissabte, la celebració es farà diumenge a partir de les 5 a l'Avinguda Reina Maria Cristina de Barcelona, on se situarà un escenari per a diverses actuacions i alguna altra sorpresa. Tot això al Barça femení, que pensa en aquesta Champions, i l'equip masculí el que va fer ahir va ser el sopar de celebració de la temporada, amb protagonisme novament per al comiat de Lewandowski, i abans d'aquest sopar, Pau Cubarsí va passar pel tot costa. Ramon Salmurri.
3: Cubarsí, que s'està exhibint com un dels líders d'aquest vestidor, recordaràs aquelles paraules de Hansi Flick durant aquesta temporada, reconeixent que al Barça li faltaven lideratges. Doncs Cubarsí, en aquesta entrevista al Tot Costa, on repassa la temporada, s'exhibeix com un d'aquests futurs líders del Barça, de Hansi Flick.
4: Al final també és anar jugant, anar visquent situacions del partit que jo crec que al final t'ajudaran quan vagin passant el temps. També tema de lideratge, començar a agafar també aquest rol d'intentar ser líder, perquè al final jo crec que el defensa després del porter doncs és el que ho veu tot el camp, i al final jo crec que també és una manera de millorar aquest tema, perquè el lideratge és important.
3: El lideratge esportiu i lideratge també fora del terreny de joc, perquè és on se centra ara mateix l'activitat de l'equip. Ho deies ahir, sopar de celebració de la plantilla amb protagonisme per Robert Lewandowski, que va rebre una placa de mans del president Rafael Juste i també el president electe Joan Laporta. Tant Juste com Laporta van fer discursos d'agraïment cap a Lewandowski i cap a l'esforç de tot l'equip. També Ronald Araujo, com a capità, va dirigir unes paraules als seus companys i també a Robert Lewandowski. També era present Deco, el director esportiu, que és ara el gran protagonista d'aquest tram de temporada a les oficines del Futbol Club Barcelona, un Deco amb moltes carpetes obertes, entre elles la del substitut de Robert Lewandowski.
5: Es imposible sustituir a Robert, porque como ya estamos hablando ahí, Robert ha sido el mejor delantero de los últimos años, y todo lo que ha hecho en el Barça es muy difícil de que pueda alguien sustituir, pero el fútbol es así. La verdad que este año, vuelvo a decir, nos ha ido un jugador importantísimo que es Robert, y por supuesto tenemos que intentar reforzar el equipo.
3: I avui és dia festiu al conjunt blaugrana, perquè toca la, gairebé diria, Laia, ja tradicional visita a PortAventura. Avui els futbolistes del primer equip, acompanyats de les seves famílies, aniran al parc d'atraccions.
0: Doncs això, el Barça masculí, el Madrid no està gaire per anar a parcs d'atraccions. Els àrbitres fan un pas més contra Florentino Pérez. Ara han denunciat el president del Madrid davant la comissió antiviolència, Marcos García.
6: El sindicat d'àrbitres ha presentat, de fet, dues denúncies davant d'aquesta comissió antiviolència. Una, com dius, contra Florentino Pérez directament. L'altra, contra el Real Madrid com a club i Real Madrid Televisió per les dures crítiques contra el col·lectiu arbitral, les habituals dels vídeos i les dels darrers dies de Florentino Pérez. Els àrbitres consideren que Florentino i el Madrid els assenyalen i diuen que la roda de premsa de Florentino de fa uns dies i els vídeos que fa el Madrid poden contribuir a generar, literalment, hostilitat i violència contra els col·legiats.
0: I a tot això, avui tindrem novetats en clau electoral del Madrid.
6: L'empresari Enrique Riquelme té previst informar avui la Junta Electoral del Madrid la seva intenció de presentar-se a les eleccions. Riquelme ha d'enviar avui un mail i dissabte té previst presentar l'aval requerit. La Junta Electoral, aleshores, validaria aquest aval, ho faria la nit de dissabte. Diumenge, si està tot en ordre, és a dir, si fa el pas d'avui, fa el pas de dissabte, eleccions del 24 al 7 de juny. Veurem si Riquelme acaba presentant-se, però persones molt ben connectades amb ell, amb l'empresari alacantí, ens asseguren que farà el pas.
0: I a l'Espanyol, un dels capitans de l'equip i un dels jugadors amb més pes dins del vestidor, Edu Expósito, ha començat a fer balanç de la temporada. Però no només això, perquè també ha començat a posar el focus en el futur de l'equip, Sergi Andreu.
7: Sí, un Expósito que ha posat en valor la unió del vestidor i la fortalesa mental dels jugadors a l'hora de treure endavant una situació tan crítica com la que han viscut en aquests últims mesos. Ha dit literalment Expósito que no es podien permetre un altre descens amb l'Espanyol a segona divisió. Això sí, espera moviments de cara a la temporada que ve en els propers mesos per tal de trobar ja d'una vegada per totes l'estabilitat que tant reclama l'Espanyol. En aquest sentit és clau la figura de Monchi, ha lloat Expósito, el director general esportiu, que per cert el presentaran dimarts de la setmana que ve, ha dit que és il·lusionant la seva arribada. I sobre Manolo i la continuïtat del tècnic blanquiblau, quan li han preguntat si seria l'entrenador ideal la temporada que ve, Expósito ha estat molt clar.
8: Para mí sí, yo creo que lo ha demostrado. Con un ascenso, sí que es verdad que tuvimos dos entrenadores más, y también es parte de ellos ese ascenso, luego una permanencia, con lo que eso costó y los que éramos también, ¿no? Que fue muy complicado, y otra permanencia al final. Después de cómo íbamos, pues igual no se le da tanto valor, pero tiene mucho, mucho valor otra permanencia y yo creo que debería ser el que esté liderando este grupo.
0: I un apunt més a futbol, l'Aston Villa d'Unai Emery ha guanyat l'Europa League davant el Friburg per 0-3. És la cinquena Europa League del tècnic basc i es converteix en l'entrenador que més n'ha guanyat, Maria Txena.
9: Sí, Emery amplia i de quina manera el seu palmarès europeu i és ara l'entrenador amb més títols d'Europa League. Aquesta copa amb l'Aston Villa s'afegeix a les tres que ja havia aconseguit amb el Sevilla i la que va aixecar també amb el Villarreal. El tècnic d'on arribia, però, diu que no se sent protagonista i destaca la feina feta amb l'equip.
10: I am not feeling the king in this competition.
11: No em sento el rei d'aquesta competició, però em sento molt agraït. Som els reis junts i, per descomptat, tinc la meva responsabilitat com a entrenador d'aconseguir els títols, però no puc dir que em sento el protagonista d'aquesta competició.
10: Myself only protagonist in this competition.
9: Tres anys després d'aterrar a Birmingham, Emery ha tornat a portar l'Aston Villa a la glòria europea. Una victòria inapel·lable contra els alemanys ha servit per aconseguir el primer títol continental dels anglesos des del 1982.
0: 10 minuts i seran les 3 de la tarda. Farem una pausa i després atenció perquè es complica i molt la situació del Lleida Esportiu.
12: Catalunya migdia.
13: Només fins diumenge, el Corte Inglés estalvia't l'IVA en electrònica, electrodomèstics i molts més articles.
14: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
13: Televisors, portàtils, mòbils, frigorífics.
14: També a la web i l'app.
13: Fins al 24 de maig, en compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
14: Consulta'n les condicions al corteinglés.es.
15: Arriba Fira Gran 2026 al Saló de la Gent Gran. Tres dies de teatre, música, tallers, manualitats, cinema i conferències. Un espai per cuidar-te, informar-te i gaudir. No t'ho perdis, perquè l'edat no defineix tot el que et queda per viure. Vine a Fira Gran 2026, del 27 al 29 de maig a la Farga de l'Hospitalet. Més informació a firagran.com.
16: base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
17: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
18: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
19: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a ca la meva mare, Ola. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
20: Molt bé.
19: Arribarem a tot?
20: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
21: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
22: El nou GLB de Mercedes-Benz és molt més que espai. És versatilitat, gràcies a les seves 5 o 7 places, i és tranquil·litat, ja que la tecnologia avançada protegeix el que més t'importa. Visita el teu concessionari i gaudeix-lo en versió elèctrica o híbrida.
23: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
24: Escolta, que passo per la setmana de les ofertasses del Corte Inglés. Agafaré rentavaixelles Finish Ultimate, que no em queda i està amb la segona unitat al 80%. A més, han abaixat els preus en més de 1.300 productes de la compra diària. Bé, no?
25: Setmana de les ofertasses a Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? Ofertes vàlides del 21 al 27 de maig a la botiga web i app.
26: Sou molt bona gent!
27: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
28: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu.
29: El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat en viu.
30: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
31: Som 3cat. Catalunya Ràdio.
32: Catalunya Ràdio.
31: Som 3cat.
32: Som 3cat.
0: Falten 7 minuts per les 3 de la tarda i el que us dèiem abans de la pausa, atenció amb el Lleida i el que està passant a Lleida, perquè la situació esportiva de la històrica Unió Esportiva Lleida ja era força delicada i ara se li suma, Isaac Vilalta, l'estafa de l'inversor que els havia de salvar.
33: Doncs sí, fa només uns dies el club anunciava que havia arribat a un acord amb un inversor que es faria càrrec del deute. Avui, però, Marc Torres, adjunt a la presidència de Lleida, ha explicat que no era un inversor, sinó un estafador.
34: Me n'adono d'aquestes potser irregularitats, aquestes coses que no m'acabaven d'encaixar amb el que ell deia amb la documentació. Els Mossos inicien una investigació i la identitat que aquest senyor ens va facilitar no era la real, no era l'autèntica.
33: Marc Torres creu que darrere d'aquesta persona hi ha una mà negra, algú amb interessos en aquesta qüestió. Ara el club queda tocat de mort. La data límit per salvar-lo és el 5 de juny.
34: En relació al futur del club, doncs ara mateix no hi ha futur, no tenim alternativa en aquests moments. Sí que és veritat que hi ha termini fins al 5 de juny, que és el que ens marca el procés concursal, però hem de ser sincers, seria un cop de sort molt gran que algú aparegués ara i posés els 2 milions que fan falta i la resta de diners per tancar els acords.
33: El presumpte inversor ja ha estat detingut pels Mossos i es troba sota investigació policial.
0: I en bàsquet, Ernest Macià, la penya ha aconseguit classificar-se per als play-offs de la CB, ho va aconseguir ahir després de guanyar la 1 a Tenerife per 2 punts, 98-100, un final de partit molt treballat.
35: Sí, a la pròrroga i amb un tap de Ricky Rubio que li va valer doncs, a la penya classificar-se ja matemàticament pel play-off, perquè això és el que té la penya, ser un dels 8 millors ja matemàticament garantit a falta de 3 jornades. Ara la penya ha de buscar assegurar ser 6è i compte que aquí podria donar-se un Barça-Penya al play-off de la Lliga ACB de bàsquet. Aquest que sentirem és Dani Miret, el tècnic.
36: Supone un objetivo conseguido a nosotros. En una liga que tiene un mérito el equipo increíble, a llegar a estar tan arriba, siendo tan exigente a nivel mental y a nivel físico esta competición, creo que se merece el equipo, la afición, el club, la enhorabuena, porque es muy difícil.
35: La penya encara matemàticament podria aspirar a ser cinquena. I avui el València ha arribat a Atenes per començar a jugar demà a la Final Four. Demà, Laia, si et sembla, en parlem.
0: I tant, en parlarem. En parlarem demà. I a la competició femenina, la base sueca Clara Holm no seguirà l'Uni Girona la pròxima temporada. En futbol sala, el Barça última detalls per a la Final Four de la Copa del Rei, que es disputa aquest cap de setmana a Càceres. La gran novetat, Maria Chesena, és la tornada d'Antonio.
1: Sí, es va lesionar fa unes setmanes i el Barça el recupera per aquesta Final Four. El defensa blaugrana arriba amb moltes ganes i amb la intenció de treure's l'espineta de la final de la Copa d'Espanya que van perdre al març.
2: Con muchas ganas después de la lesión, tenía muchas ganas de volver. Al final no podemos controlar eso de las lesiones, fue también una acción así con mucha mala suerte en la que me resbalé y bueno, se produjo la lesión. La verdad que afronta este partido con muchas ganas también desde aquella final de la Copa de España que perdimos en penalti.
1: El Barça precisament juga aquesta semifinal contra el Jaén, que els va eliminar de la Copa d'Espanya i que també forma part de la trajectòria d'Antonio. El jugador nascut a Jaén es va formar en les categories inferiors del club fins als 18 anys, quan va debutar amb el primer equip. Fa 3 temporades que va fitxar pel Barça i aquest partit té una càrrega emocional per ell. Les semifinals es jugaran dissabte, Barça-Jaén i Cartagena-Valdepeñas, i la final serà diumenge.
0: I tot i que encara falten 8 mesos perquè es disputi la mitja marató de Barcelona, ja podem dir que hi haurà un rècord de participació perquè està a punt d'exaurir-se'n les inscripcions. Jan Ortúzar, s'ha fet tot això en poc temps.
3: S'ha aconseguit aquesta fita en un temps rècord. El regidor d'Esports de Barcelona, David Escudé, l'ha qualificada de fet històric, els converteix en la mitja marató amb més participants de l'estat espanyol. El creixement pel que fa a les inscripcions als últims anys és destacable i ha passat de 21.500 inscripcions al 2023 fins a les 40.000 assolides de cara al 2027. Escudé també ha volgut destacar que aquest any la participació de dones equival a un 41% dels participants.
4: Dels 40.000 corredors, també dic corredores, perquè el 41% ja són dones. I això jo crec que és una altra fita a remarcar, a accentuar, perquè jo crec que possiblement serem la mitja marató del món, m'atreviria a dir, amb més corredores que en prenen part.
3: Una altra dada molt destacada per Escudé ha estat que es tracta de la mitja més ràpida del món, però això no està reconegut per World Athletics.
0: I ara us parlem de pàdel. I Dana Ortiz és una jugadora d'Altafulla que acaba de guanyar el seu primer torneig internacional d'aquest 2026, el FIB Bronze d'Alexandria, i d'aquesta manera fa una passa més per certificar la seva carrera, Carles Vila.
5: Ana Ortiz és una de les noves jugadores catalanes que s'està fent un forat al pàdel internacional. La seva victòria a Alexandria, formant parella amb l'argentina Maria Luisa Ferreira, ratifica la seva progressió, que a més queda més reforçat pel fet d'haver aconseguit un espònsor principal que aquest any li permetrà disputar més tornejos del circuit internacional.
6: Soc de les que pensa que al final el resultat premia el treball diari. No res, principalment aquest és el meu objectiu i després també a nivell professional doncs seguir competint internacionalment i que tot això, és clar, sortir positiu i tractar doncs, de seguir treballant perquè aquestes oportunitats de patrocinis que jo pugui col·laborar i puguin col·laborar amb mi segueixin sortint amb el meu esforç diari.
5: Una altra jugadora de les comarques de Tarragona, la jugadora de Vilaseca, Alba Gallardo, també ha guanyat aquest passat cap de setmana, en el seu cas, a Tailàndia.
0: I amb què acabem, Marta García?
7: Doncs amb dos apunts. Àlex Márquez no correrà les pròximes dues curses del Mundial de MotoGP, segons s'ha informat el seu equip Gresini Racing. El pilot de Cervera, que en el Gran Premi de Catalunya va tindre una greu caiguda i va passar pel quiròfan per operar-se de l'espatlla dreta, se perdrà per tant el Gran Premi d'Itàlia el 31 de maig i també el d'Hongria el 7 de juny. I el Sant Andreu pot classificar-se avui per a la final de la Lliga Femenina de Waterpolo si guanya en casa contra el Terrassa en el segon partit del play-off de semifinals, un partit que començarà a 8:15.
0: Ens acabem el repàs de l'actualitat esportiva del dia a Catalunya Ràdio, més esports a partir de les 7 amb el Tot Costa, i ara seguim amb el Catalunya Migdia i l'Òscar Fernández.
8: Són les 3.
9: Catalunya migdia.
8: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara us hem explicat que el sí definitiu dels comuns als pressupostos de la Generalitat garanteix els primers comptes de Salvador Illa com a president i li estabilitza la legislatura. Això mentre continuen les negociacions entre els sindicats d'ensenyament i el departament per acabar amb les vagues a l'educació. Els Mossos, per la seva banda, reclamen que els nous efectius que l'Estat i la Generalitat van pactar, que incorporarà al cos, es destinin sobretot a patrullar els carrers. També hem passat per Israel, que aquest migdia comença a deportar els activistes de la flotilla Global Summit, que ha interceptat els últims dies en aigües internacionals. Això després de ser humiliats pel ministre de Seguretat Nacional d'Israel, Ben Gavir, que es va gravar ahir increpant-los en un vídeo que països com Espanya ha qualificat d'indignant. I ens hem fixat també en l'últim moviment de Gabriel Rufián, que insisteix en encapçalar una candidatura unitària de les esquerres espanyoles i sobiranistes. Esquerra Republicana descarta la maniobra i el partit i el seu líder a Madrid semblen cada vegada més lluny. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
9: Doncs que el Tribunal Suprem anul·la el registre únic de lloguers turístics i de temporada que funcionava des de l'any passat per identificar i controlar els habitatges que es poguessin comercialitzar en aquestes modalitats. El Tribunal ha acceptat ara un recurs dels molts que es van presentar al seu dia en contra d'aquest registre únic, concretament el de la Generalitat Valenciana, i sentencia que no té validesa perquè l'Estat no té competències per crear-lo. A més, entén que se sobreposa als registres autonòmics que ja existeixen per aquesta finalitat. A Catalunya, l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona havia denunciat en múltiples ocasions la duplicitat de feina que suposava haver d'inscriure cada pis turístic en tots dos registres. I encara sobre el Tribunal Suprem, ha prohibit a Antena 3 l'emissió de El Rosco. La prova final del popular concurs passa per l'obra. El Tribunal confirma la sentència de l'Audiència de Barcelona i reconeix que l'espai és una creació original protegida per la propietat intel·lectual. D'aquesta manera, els magistrats desestimen els recursos de 3Media i donen la raó a la productora neerlandesa que és propietària d'aquest format. Mentrestant, al País Valencià, mestres i professors continuen amb la vaga indefinida. Avui, més de 200 directors de centres públics han presentat la dimissió davant el bloqueig de les negociacions amb la Conselleria d'Educació. Anem a València, Alba Barbosa.
10: Bona tarda. Avui és el novè dia de vaga i centenars de professors s'han concentrat davant de les Corts per pressionar el govern valencià, que els ha presentat una última proposta d'acord amb una pujada salarial de 200 euros mensuals i que els sindicats han rebutjat. No hi ha nova data per reobrir negociacions i els equips directius també s'han mobilitzat. Cristina Rodríguez, directora d'un centre de Sagunt.
11: No podem més. No és una dimissió perquè no es creguem els nostres projectes, és una dimissió perquè necessitem que ells facin alguna cosa.
10: Representants dels docents han interromput la sessió de control de les Corts reclamant la dimissió de la consellera.
9: De la crònica internacional, la situació als hospitals de la República Democràtica del Congo, pròxims a la zona d'Ituri, on s'ha detectat un brot d'Ebola, s'està complicant. Les unitats d'aïllament per als casos sospitosos i també pels malalts estan col·lapsades, segons Metges Sense Fronteres, que té diversos equips sobre el terreny. De moment han mort 139 persones i els casos sospitosos no paren de créixer. Ja n'hi ha uns 500. I de tornada a Catalunya, l'empresa del sector de l'automòbil Ficosa rebaixa el nombre d'acomiadaments previstos a l'ERO a la planta de Viladecavalls. Inicialment se'n plantejaven 172. Ara la companyia vol fer fora 113 treballadors d'aquesta planta de producció en lloc de 125 i fer un expedient de regulació d'ocupació temporal de 38 persones al Departament d'Enginyeria. El sindicat CGT ho considera insuficient i ha convocat una assemblea de treballadors aquest vespre per decidir si convoquen vaga per començar aquesta mateixa nit.
8: Passen 4 minuts de les 3.
12: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
8: Des d'ara fins a les 4 amb el Ferran Casas, director adjunt del Nació Digital. Bona tarda.
13: Bona tarda.
8: La Lourdes Ciuró, advocada. Bona tarda.
14: Hola, bona tarda.
8: I el Marc Molins, advocat. Bona tarda.
15: Bona tarda.
8: Benvinguts els tres. Tot bé? Gràcies. Tot bé amb la cadira,
14: home,
8: Lourdes, o no?
14: A veure si... Sí, perquè sóc baixàtic, no em queda...
8: Sembla el primer dia que vas amb les cadires, tenen aquí un, com una mena de palanqueta aquí al costat.
14: Ara ja està,
8: ja està. Tot situat.
14: Sí, així ja veig des de la distància, des de l'alçada.
8: No prenguéssim mal. Esteu molt ben acostumats, perquè habitualment els dijous qui us proposa el primer tema és la Llucia Ramis, que és algú que rumia les dèries, que se les treballa i posa uns temes de nivell. No sé si avui estarem a l'alçada.
2: perquè hem canviat el Darian, podríem dir. Iu Forn, bona tarda.
13: Hola, bona tarda. A tothom menys a tu. No, evidentment anem pel pedregar. En primer lloc, demano disculpes per aquesta veu, perquè és que m'he menjat, fa dies que em vaig menjant tot el polen de diverses ciutats catalanes, i fins que no l'expulsi, em posin cap per avall i comencin a picar-me.
15: Pensava que era una ametlla.
13: No és una ametlla, no. No, és polen. Per tant, intentaré estar a l'alçada. Però crec que no sóc l'únic dels que estan per aquí que té una dèria també de menjar polen. Jo no miro a ningú.
16: Sí, amb la moto, el casco, els ulls, la gola, tot és constant.
2: Acabareu venint a la meva, que és molt millor l'hivern, que no pas aquesta època, i acabareu venint a mi. Però bé, jo ja us espero.
13: I he vingut amb americana i samarreta per seguir el tema d'ahir.
2: Ja. Sí, no hi va haver dures crítiques a les persones com ara el meu fill, que va pels puestos amb americana i samarreta els dies que s'ha de mudar.
16: Però a la graduació, no?
2: Sí, a la graduació. I Santi Villas el va criticar durament i veig que Iu Forn, en solidaritat...
15: El Santi va criticar el teu fill.
2: Bé, sí, ell no parlava del meu fill, parlava de la gent que va amb samarreta i americana, que es veu que segons el Santi Villas això no va bé. Però avui no paro de rebre inputs perquè l'Iu Forn això, i ara m'han enviat també una foto en què ahir Robert Lewandowski va anar al sopar de gala del Barça amb americana i samarreta, per tant...
15: Crec que el Santi no té raó.
2: Jo, sobre el tema moda, no penso combatre amb ningú, perquè el meu coneixement de moda és 0 o menys 10.
15: No en tinc ni idea, però no em sembla bé.
2: Què?
13: Doncs mira, un article que jo crec que és de fa un mes, de la Maria Nicolau al País, que explicava que el senyor Mercadona, Juan Roig, ha decidit treure la botiga, el que vindria a ser la peixateria, no que no vengui peix, ha tret la peixateria dels seus establiments, ho ha decidit, i ara vendrà tot el peix ja a tall. Mm-hmm. I llavors la Maria aprofitava, a més, d'una manera molt intel·ligent, aprofitava per donar algunes receptes bàsiques de coses que es poden fer quan tu compres un peix a la peixateria. Dius, guarda'm el cap, guarda'm l'espina, guarda'm el coll, segons quins... Bueno, el coll, les...
15: Branques. No.
13: No, les cocotxes.

0: farem serà comprar-lo i passar-lo per la paella i adiós. No farem fumets, no farem brous, etc. Jo no tinc res a dir sobre això perquè Juan Roig en sap molt més, ha muntat un imperi i jo no. Jo estic aquí. Amb l'Òscar Fernández.
1: Això són fets, són proves. No són indicis, són proves.
0: Però sí que la reflexió aquesta, clar, a mi que m'agrada observar, fixeu-vos que el supermercat, cada cop hi ha més supermercats, les caixes, les antigues caixes ara són o supermercats o una altra cosa que diré d'aquí un moment, tot grans cadenes de supermercats que cada cop venen més productes d'alimentació ja fets, ja més individuals, que és el que molta gent dina o el que molta gent s'endú a casa per sopar. Per tant, anem cap aquí. Fixeu-vos que hi ha molts supermercats que ja tenen microones,
1: sí,
0: que és un tema que vau tocar fa poc, tenen microones i taules. I estan plenes.
1: Sí, sí, tant.
0: Hi ha gent que va a dinar o a sopar a un supermercat, que és una cosa que no havíem vist. Però, per altra banda, s'està posant de moda els macarrons. Hi ha un munt de restaurants de Barcelona que tenen un cert nivell que diu, has d'anar a Can... I és una bodega.
1: A menjar macarrons.
0: A menjar macarrons. Que és una cosa inaudita en un món en el qual els macarrons estaven absolutament... O sigui, passen coses molt estranyes.
1: L'altre dia sentia el Sergi Pàmies amb l'Ostrell, al Matí de Catalunya Ràdio. El tema caneló. Diu, tota la vida, tu anaves al restaurant i demanaves canelons amb S, perquè n'hi havia mínim 3 canelons. Diu, ara s'ha perdut la S, ja només n'hi ha un. I ara hi ha un caneló de... No, que sí. I és veritat, ara vas al lloc...
2: Gros,
1: sí, més gros. Sí, més llarg, sí, més gros, sí, sí, però un caneló. O sigui, hem perdut un parell pel camí.
0: Clar, no, però fixa't que... I d'altra banda, per exemple, cada cop hi ha més rostisseries. Per exemple, al costat de casa n'hi ha una que fa menú. I per 9 euros... Clar, i vosaltres direu, això és gent jove o gent que treballa? Digueu, dieu. Sí, no, no, sí, és gent jove. Doncs no. És gent gran. No. Gent gran que s'estalvia haver d'anar a comprar, haver-s'ho de cuinar, a manegar les cassoles, etc etc, compra el menjar. Clar, té quatre primers, quatre segons cada dia, pot anar, potser no hi va cada dia, però pot anar canviant de menú sovint, i a més són quatre primers, quatre segons, una ampolla d'aigua, o sigui, et dona una ampolla d'aigua, i ja corre. Bé, doncs s'està produint aquest fenomen. Però, és clar, a la vegada, tornem a menjar macarrons. No els fem a casa, però i si el... resulta que d'aquí no gaire es posa de moda i tornem a fer els macarrons a casa. Ho dic per dos fets que veiem sovint, i un d'ells és aquests locals que eren caixes d'estalvis. Si estan a una cantonada, ara és una cafeteria que en diríem de preu baix, per no dir noms en anglès. I les cadenes ja sabeu quines són. Totes les cantonades estan ocupades per aquestes cafeteries, que el cafè és molt barat, la qualitat, bé, és la qualitat del que pagues, amb gent... I això ve per l'informe Fènix, també, que lliga amb això, que no és un valor afegit aquest tipus de negoci, gent que amb 1,50 € et fots un cafè amb llet, una pasta, i a sobre et fan un massatge als peus, diguéssim, no?, en el pack. Què està passant amb això? Que estan desapareixent les cafeteries de tota la vida que se'n deien, el bar de tota la vida desapareix perquè no pot competir amb això, i desapareixen forns, pastisseries de tota la vida perquè no poden competir amb el pa que venen aquí. Per tant... aquest fenomen de precarització de l'alimentació i del món laboral ha provocat un efecte contrari, que és que el nom és sensacional, el cafè d'especialitat. El que li va trobar el nom la va clavar. Què vol dir? Quan tu dius cafè d'especialitat, és un look com si estiguessis a Oslo, el 15 de gener, a Oslo, i un tallat val 2,50 €, que és el que prenc jo. Primer dia arribo, 2,50 €, hòstia. Dius, estava bo, sí.
1: Vaig a demanar un préstec i ara torno per pagar el carrer.
0: Tinc dos ronyons i ara quan torni ja només en tindré un. Però s'ha produït aquest fenomen. I ara hi ha un munt de locals de cafè d'especialitat. Per tant, s'ha produït l'efecte contrari. O sigui, hem anat a que no tenim diners, la precarització, el low cost, etc. Però anem a això. I trobo que és un fenomen bastant interessant i que té a veure també amb un altre fenomen, que és el del brunch, que és una cosa molt barcelonina, aquests de Barcelona, que us dediqueu, que està ple de guiris i expats i no sé què, i els agrada això del brunch, que és una cosa que cadascú menja el que vulgui. Però el fenomen, s'ha produït el fenomen contrari, oposat, que és la reivindicació de l'esmorzar de forquilla.
1: Home, i tant, a favor.
0: I cada cop hi ha comptes a Instagram, a Twitter, de gent que recomana, aneu aquí a esmorzar, que fan una truita de patata, uns macarrons... uns peus de porc, un cap i pota...
2: Gent que esmorza galta.
0: Sí, sí, sí. I sóc capaç, eh?
1: Tu no, veig.
2: Jo crec que és un estudi sociològic, el que acabes de fer és com un estudi sociològic.
0: M'agrada molt, però no, perdó. Però fixa't, s'ha produït, o sigui, s'estan produint uns efectes, però per una banda s'està produint l'efecte absolutament contrari. Per això deia,

0: potser el senyor Mercadona, Juan Roig, sí que detecta això, però que ves que no passi, que hi hagi, igual que hi ha hagut el cafè d'especialitat, hi ha hagut a l'esmorzar de Forquilla, ves que no es produeix un efecte contrari i ara tots com a locos comencem a fer macarrons a casa o fer canelons, que és la cosa més complicada del món de fer i laboriosa, o comencem a fer mandonguilles amb sípia, no ho sé, eh?
1: Sí, sí. Vull dir...
2: No sé com ho veieu.
3: No ho sé, mira, jo el tema aquest del Mercadona i de la Maria Nicolau, jo també vaig llegir...
2: El Ferran ha agafat carrerilla, eh?
3: Sí, és interessant. No, perquè vaig llegir l'article, m'agrada molt la Maria Nicolau, perquè trobo que és una gran divulgadora. No he anat mai quan treballava al restaurant de Vilanova de Sau, eh? Però com a divulgadora la trobo que és un 10. I vaig llegir aquest article que comentes del Mercadona i del Peix. I clar, és evident que el que sí que aprofitarà aquests menuts i aquestes restes del peix i els caps i les espines i tot això és Juan Roig. És el propi Mercadona, els proveïdors de Mercadona, doncs, per fer brous, per fer croquetes, per fer alimentació per gats o pel que sigui. Vull dir, ell no ho llançarà segur. Això és Mercadona, en la seva estratègia comercial... I ho enganxo amb el que deies de les botigues o de les cafeteries que s'han perdut aquí, doncs, malauradament, això també té a veure amb el nostre canvi d'hàbits, no? Amb que cada cop ens faci més mandra, ens agradi menys cuinar, perquè al final cuinar és una qüestió de temps, no? I de voler-te dedicar a cuinar i en lloc d'anar a donar un tomb o d'estar veient sèries a Netflix. I alhora també, en el tema de les cafeteries i tal, que comentaves, de les nostres prioritats de despesa. És a dir, jo sóc i em sento molt solidari cada cop que penso, ostres, ha tancat una llibreria, ha tancat una botiga, la gent no va tant al mercat com hi anava abans, però també és culpa nostra. És
0: clar.
3: A dir, segur que les administracions hi podrien fer més. Segur que si no hi hagués tant turista... doncs no hi hauria tan... o tan expat, no hi hauria tan branch. Però els principals culpables som nosaltres. Nosaltres triem com consumim.
4: És una evolució social. Tens tanta oferta, tantes possibilitats de fer coses diferents i diverses, i a diferents escales de preu i de nivell. Per exemple, això del senyor Mercadona, que dius tu, a més de retruc, s'estalvia mà d'obra, s'estalvia persones treballadores, perquè les persones peixeteres que tenia despatxant, netejant el peix, que tu estaves esperant, doncs ja no hi són. L'obtenen segurament en un magatzem, en cadena, i potser si abans en tenia quatre, amb una i mitja, una jornada completa i mitja jornada, ja fa. I a més, encara pot explicar de què lluita contra el malbaratament alimentari. Perquè tu, com a persona sola que vius a casa teva, és molt difícil encertar les mides a l'hora d'anar a comprar i no haver de llançar mai res. Per tant, dius, escolta, jo em compro un peix, que jo, un tall de lluç, i una bossa de patates, d'aquestes que tenien precuites, i a casa me les escalfaré. I no llances menjar. Per tant, podria ser una cosa també un punt a favor. Ara, quina és la qualitat de tot aquest producte? No sé si afecta o no afecta amb la qualitat del peix, perquè a mi m'agrada veure el peix, veure-li el cap, els ulls, quan arribes a la peixeteria i dius, ui, aquest no, me'l posis.
2: És fresc fer... o no és fresc? Aquest fa bona pinta o no?
4: Si volia fer lluç, però potser avui no farem lluç, farem sèpia, perquè no té gaire bona ganya, no? També et permet col·locar cosa...
5: Jo comparteixo la reflexió i més que evolució social, el que plantejaria és si estem davant d'un canvi, no? I em preocupa, i crec que pot afegir criteri, quan jo em plantejo si és evolució o és canvi, amb algú tan concret com és la desaparició de la cuina. No? Ostres, la cuina. Clar. És que la cuina és un espai essencial en un domicili. És a dir, el protagonisme funcional el té el menjador. Però la cuina és la cuina. No? Jo quan penso en alguns familiars i penso, me'ls imagino... Jo recordo la meva àvia preparant la crema catalana a la cuina. No? És la primera imatge que tinc que em ve d'ella. És a dir, la desaparició de la cuina com a símptoma de quelcom molt més profund, no? De la pèrdua de la identitat, perquè al final els macarrons d'aquests d'autor seran fantàstics, però com els que tu et cuines a casa i mentre els veus bullir aprofites per fer petar la xerrada, per prendre't una cervesa i arreglar algun problema domèstic sense cap importància, aquest moment és el que veritablement ens defineix, no? Per tant, posats en la tessitura de si estem en una evolució, en un canvi... A la mesura en què la desaparició de la cuina en sigui el símptoma o la conseqüència, totalment en contra, no? I totalment a favor dels open floor plans, no? Aquests projectes que integren la cuina, insisteixo, com a espai de convivència, aquests espais en els que a primera hora del matí et trobes, no?, amb tot el mal humor i què tal, quin dia tens tu, i fas el cafè, i de vegades és una de la conversa que, precisament per intrascendent, esdevé tan important, no?
4: M'has fet pensar en això, i tenir a casa meva el de dir, va, anem un moment a la cuina que t'haig d'explicar una cosa. És sobre la taula...
5: La cuina és la cuina.
4: I anem, a veure, és que tu dius, no?, petits problemes familiars, o grossos, o marrons. Dius, bueno, a veure, què ha passat això? Sí que m'has fet pensar que la cuina és un element nuclear. Home, jo desapareixer, no ho crec, no que desaparegui.
3: I fixa't,
4: no.
3: Bueno, fixa't que ara molts pisos...
4: Tot que no hi ha metres als pisos, igual sí, no?
3: Sí. Clar, no, i que la majoria de pisos nous no tenen cuina, ja. És a dir, la cuina està integrada al menjador.
2: Sí.
3: Per tant, amb una cuina integrada al menjador...
2: Però com es deien, cuina americana. Eh?
3: Clar, sí, però una cuina
4: diferent,
3: integrada...
4: És diferent,
2: eh? Sí.
3: Vull dir que jo cuino molt poc, però una cuina integrada al menjador convida poc a cuinar molt.
5: Però és curiós inclús com...
3: Convida el que diu Liu, no?, a passar una cosa per la paella, pim-pam, però no convida a fer una escudella.
5: Quants menjadors acaben poc utilitzats, no?, o acaben sent pocs espais en els que de veritat es menja i es fa allò tan essencial i tan definitori com és parlar i conversar i tal, acaba passant mitja dotzena vegades l'any, i en canvi les cuines cada vegada, com bé expliques, cada vegada són més petites, sí, i més furtives i tal, però acaben sent els nuclis on es fa la vida diària, no?, on fas el cafè, on surt l'olor del rostit, on... És a dir, si perdem la cuina, perdem, jo crec, un dels elements que ens defineix.
4: Però els dissenys avui en dia de cuines bestials, de ser els menjadors.
2: Sí,
4: vas
2: però,
4: a les botigues de cuina.
2: Però, sí, clar, les botigues de cuina, però quanta gent té un espai prou gran a la cuina com per col·locar aquella illa, una illa o una península. Diuen, escolti'm, a mi no m'hi cap ni una illa ni una península. Jo, si tinc un metro de marbre per poder posar quatre coses, ja en tinc prou, no m'hi cap.
0: El tema de les botigues aquestes, veus aquelles illes, dius, però hi ha pisos que són com la illa.
2: Com la illa, sí, la illa de la cuina.
0: No oblidem que hi ha gent... Hi ha famílies que estan vivint en una habitació, en un pis, que viuen quatre famílies en quatre habitacions.
3: Sí, sí. No,
0: i oblidat, no cuina, no. O sigui, oblidat.
3: I a vegades veus això, aquestes cuines que estan integrades a pisos que són petits i que no són gegants, i clar, hi ha quatre armaris, i penses, bueno, els estris de cuina, el rebost, clar, estan pensades per això, per
2: no
3: fer
2: cuina.
3: Una cuina de supervivència. No?
5: Esperem que no tingui raó Juan Roig.
2: Us llegeixo un parell de comentaris que ens arriben a través de X. Hi ha un Vicent que diu, si recordeu la sèrie Big Bang Theory, hi ha multitud d'escenes menjant i en cap ni una escena cuina cap d'ells.
0: Bueno, perquè és una altra cultura, o sigui...
2: Ja, deu ser això, però...
0: Aquí el senyor lletrat quan deia... clar, és que és molt mediterrani. És molt, això nostre és mediterrani. Tu vas als Estats Units, ningú menja sopar, no ho sé, però pel carrer, veus? La gent menja pel carrer. O sigui, no es planteja la possibilitat de seure en un lloc i estar... ja no et dic la sobretaula. Això és de covards, allà. Però la gent va menjant pel carrer. O sigui, l'invent aquest del que aquí en diem també, en comptes de dir per emportar, no, fem takeaway. Bueno, és per emportar.
3: D'això en parlarem un dia de la... gilipollada, que és això.
2: Molt bé.
3: Parlant clar.
4: Queda pendent. Queda pendent.
2: Un dia farem que el Ferran faci la dèria i serà això.
4: Sí.
3: Follow up.
5: Però quan dius gilipollada, vols dir asshole o...
3: No, vull dir que si no hi ha una paraula en català, endavant. Però per què hem de dir deadline si podem dir data límit?
0: Jo hi ha reunions.
3: Per què hem de dir follow up si podem dir seguiment?
0: Jo hi ha reunions, he sortit de reunions, de dir... No
2: meeting,
0: si
2: digues meeting. Escolta,
0: aquest paio que ha vingut... O sigui, des que ha dit bona tarda fins que s'han anat, tot això que ha dit al mig, què he dit?
3: Sí, perquè això ho cobren més, eh?
0: Tot. Sí, no, perquè farem un suplement. Fareu un petejai. Sí, sí. Escolti, a la idea, cortita i al pie. Bueno, deies dos comentaris, només t'han deixat fer un.
2: No, és que en tenia un altre que deia que, clar, ara, si tu vas a qualsevol subhasta de peix de qualsevol confraria catalana, veus qui acapara, qui compra gran part del peix de les nostres costes. En canvi, si es ven al tall i envasat, a saber si seguiran comprant-lo aquí o vés a saber on.
3: Clar.
2: També. Tant, també és una altra més difícil de seguir, de fer el seguiment d'on ve.
3: La traçabilitat.
4: Sabeu com es diu food truck en català? Ho vaig aprendre ahir, abans d'ahir, no fa gaires dies. Gastroteca.
2: Al Liu no li agrada ni una ni l'altra.
0: No sé,
2: va, que no t'agrada ni gastroteca ni food track.
4: Hem de dir gastroteca.
0: Menjar amb rodes.
2: No, escolta, amb una furgoneta de tota la vida, una xurreria. Aquelles xurreries
4: no, furgoteca, que perdó. Ah,
2: furgoteca. Furgoteca.
4: Furgoteca.
2: Molt bé.
4: Perdó.
0: Bueno, ja se costa.
4: Sorry, ja se costa més.
0: El que passa que no dius res de menjar, dius furgoteca és allò...
4: Bueno, jo vaig agafar la teca per la teca.
0: Ah!
2: Mira, no, és que se t'ha d'explicar tot, tio. Se t'ha d'explicar tot.
0: No estic.
2: Iufor, gràcies. Bona tarda.
0: Bona tarda.
2: 7 minuts i seran 2:15. Ara tornem.
1: Catalunya migdia.
6: Uns en diuen temps de qualitat. Uns altres, deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
7: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, ah, tot ben amanit.
8: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
7: I amb productes del territori.
8: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
7: Vinga, va, comencem!
8: Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
9: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
4: Ostres.
9: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre.
4: Uf.
9: Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
10: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. Hi som per ajudar.
11: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el paper higiènic Escòtex de 16 rotlles, ara només per 3 euros. T'estalvies un 42%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
12: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
13: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari. Acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
12: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
13: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
14: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
15: Obrim temporada amb la doctora Helena Barraquer. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit estrena el 33 i a la plataforma 3CAT.
1: Catalunya migdia.
16: Evitem el soroll.
17: Ens allunyem de les estridències.
16: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
17: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
18: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
16: Un informatiu sense presses.
17: Per donar context als grans titulars.
18: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
19: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
19: Som 3CAT.
2: D'aquí a 5 minuts seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya migdia amb el Ferran Casas, la Lourdes Ciuró i el Marc Bolins. Volem aprofitar que tenim el Marc, sempre tirem d'ell com a advocat, perquè aquesta setmana hem sabut que el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha decidit qualificar com a investigat l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, en el marc de la causa que té oberta pel rescat amb diners públics de l'aerolínia Plus Ultra. El jutge, amb una interlocutòria que es va fer pública abans d'ahir, situa Zapatero al vèrtex del que diu que és una piràmide de tràfic d'influències. Diu que era el cervell estratègic d'una trama en què participaven intermediaris amb les empreses dubtoses. La qüestió és que el jutge investiga d'una banda el rescat de l'aerolínia, si es va fer o no correctament, i de l'altra si Zapatero efectivament va fer tràfic d'influències i va cobrar per les seves gestions. Avui el govern de Pedro Sánchez ha revisat tot el procediment pel qual es van donar els diners al rescat de Plus Ultra, assegura que tot es va fer segons la llei, que es van complir tots els requisits i que es van fer tots els informes tècnics que van avalar la concessió d'aquelles ajudes. El govern afegeix que tot el procediment es va revisar diverses vegades, també per la Comissió Europea, per pèrits judicials, i el va fiscalitzar el Tribunal de Comptes, i que mai ningú no va trobar cap errada. Ara bé, l'aerolínia Plus Ultra tenia negocis amb Anàlisis Relevante, que és l'empresa de Julio Martínez, un dels directius de Plus Ultra, íntim amic de Zapatero. L'expresident del govern espanyol feia feines per a aquesta empresa i és a través d'això que el jutge assegura que Zapatero i la seva família haurien cobrat 2,5 milions d'euros, unes feines que, segons Zapatero, són legals i per les quals va fer factures. Crec que t'has llegit la interlocutòria. Mm-hmm. Què t'ha semblat tot plegat?
5: Jo potser tinc un biaix, que és el del que em dona el coneixement del magistrat, amb qui he tingut ocasió de treballar en diverses causes.
2: Parlen bé d'aquest jutge, no? Perquè, per exemple, ahir, fins i tot fons socialistes marcaven moltes distàncies amb el jutge Peinado. Deien que l'ama no és Peinado.
5: Efectivament, comparteixo. És a dir, jo crec que és normal i legítim que tinguem reticències, perquè al final doncs, la funció del jutge és molt visible. És normal, legítim, i cal que se'n parli. Exactament igual que quan un jutge mereix pues, un punt plus en el meu cas de confiança, pues, també es pugui verbalitzar amb tranquil·litat, no? Calama Teixeira és un home molt treballador, un jurista excepcional, amb una trajectòria consolidada a Plaza Castilla, primer amb jutjats d'instrucció, i en aquests moments desempenyen la seva escomesa en els centrals d'instrucció, que, com bé se sap, són aquests jutjats que analitzen les macrocauses, no? amb una multitud de perjudicats, en aquest cas l'erari públic. Per tant, la interlocutòria jo ja la llegeixo amb el biaix de qui em mereix una especial confiança. És important entendre que la interlocutòria per la qual se li dona a un ciutadà la condició d'investigat només és una hipòtesi. No és un prejudici, no és una bestreta de la sentència, no. És una hipòtesi basada, evidentment, en uns indicis. Aquesta és una causa que fa 5 anys que estava oberta i en investigació, inicialment a Plaza Castilla i posteriorment al Central d'Instrucció, on s'han pogut fer múltiples informes, s'han anat fent a copi de dades i hi ha hagut un moment en el que precisament per otorgar plenes garanties i la màxima garantia és el dret de defensa, el que ha fet Calama Teixeira és explicar-li, a través d'aquesta resolució, a Rodríguez Zapatero, que li ha de donar la condició d'investigat i convidar-lo a que doni explicacions i que exerceixi el dret de defensa. Però insisteixo i acabo, la interlocutòria, al meu entendre, des d'una perspectiva formal i material, és un document de molta qualitat.
3: Sí, jo crec que aquí estem davant d'un cas en què algunes de les coses que s'atribueixen a Zapatero, de les gestions, de la intermediació que pugui haver fet per fer determinats negocis, doncs pot ser que siguin legals o que no siguin perseguibles judicialment, però segurament són poc ètiques i segur que són incoherents amb el que ha de ser un expresident del govern i una persona que s'erigeix en una mena de referència moral de l'esquerra espanyola. Jo no sé si som davant de la bala de plata que pot acabar amb Pedro Sánchez per aquest cas de corrupció. Jo crec que segurament no, perquè sabem també quins són els tempos de l'Audiència Nacional, i si l'Audiència Nacional ha trigat 11 anys per jutjar els Pujol, doncs amb Zapatero, per bo que sigui aquest jutge, i sabent doncs, l'embut que tenen i com van les instruccions, doncs segurament això no es jutjarà i no quedarà vist per sentència o hi haurà sentència fins després de les eleccions generals. Però sí que políticament el mate o l'inhabilita, diguem-ne, no? I aquest paper que deia de referència moral que tenia dins de l'esquerra espanyola i que l'havia convertit pràcticament en l'únic vincle que tenia Pedro Sánchez amb el PSOE anterior a Pedro Sánchez, no? Perquè alguns no hi són, i altres com Felipe González, Alfonso Guerra, o José Bono, o Jordi Sevilla, estan clarament enfrontats a l'actual president del govern, doncs no hi és. I a més, Zapatero tenia un paper rellevant, per exemple, per la seva bona relació amb Pablo Iglesias, la seva bona relació amb Junts i amb Esquerra Republicana, però sobretot amb Junts, perquè, de fet, l'interlocutor de Junts era Santos Cerdán. Quan s'aparta de Santos Cerdán, José Luis Rodríguez Zapatero pren protagonisme. Per tant, amb un partit com Junts, amb el que les relacions són difícils, hem vist com en poc temps els dos interlocutors han quedat cremats.
4: I al costat de, i són interlocutors en aquest cas propers, íntimament propers a Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, sí, és el que diem, o sigui, clar, hi ha una causa judicial que s'ha de veure i la presumpció d'innocència ha d'imperar i per tant s'ha de permetre que es faci tot el procediment que toqui i desitgem que la major brevetat possible. Ara, políticament això no és innocu, no és gratis. Dos secretaris d'organització, la dona, el germà, el seu ascendent polític o referent polític, no ajuda a tenir un final de mandat tranquil, i jo crec que això, sumat al fet de que no hi ha pressupostos, doncs el que fa és deixar molt mal parat a Pedro Sánchez, i no sé si és el final de la seva carrera política, efectivament, el fet de que tingui tanta corrupció al voltant, o presumpta corrupció al seu voltant, no ajuda a insuflar confiança en el govern. I, a més, les qüestions, calen mesures a nivell ciutadà per tirar endavant moltes propostes i molts projectes que avui en dia no hi ha capacitat de tirar endavant perquè no hi ha pressupostos. Llavors, jo vaig veure, a més, ahir, si em permeteu, un Pedro Sánchez, que jo crec que discrepo de l'opinió general, que a mi em va sorprendre el que va dir. Perquè per mi Pedro Sánchez no va fer una defensa de José Luis Rodríguez Zapatero. Quan a la interpel·lació que li fa a la sòcia de control Feijó, ell defensa les polítiques de José Luis Rodríguez Zapatero. I diu, José Luis va fer tots els avenços socials i de progrés que Pedro Sánchez va tenir a bé recordar. Però en cap cas va parlar de l'honestedat, l'honorabilitat, la credibilitat que li mereixia Pedro Sánchez. Zapatero. Per tant, per mi, va fer una defensa en el Congrés. Per mi no va fer una defensa de la situació personal o del Zapatero personalment. No. I va fer una defensa política.
2: Sí. També pot ser que Pedro Sánchez, des del PSOE, tingui molt clar l'exemple de Santos Cerdán. És a dir, quan es comencen a parlar de què hi ha amb Santos Cerdán, tot el PSOE va sortir en tromba posar la mà al foc per Santos Cerdán. I quan es va fer públic el sumari, amb els àudios, amb totes les informacions, van quedar, fins i tot, en estat de xoc.
4: Vols dir que n'han après, vols dir?
2: Que no ens torni a passar el que ens va passar en Santos Cerdán. Perquè recordem que de moment tenim la interlocutòria, però no tenim el sumari.
3: Fixa't que aquest cop això li ha passat una mica a Gabriel Rufián, que va sortir de cop a defensar Zapatero, després ahir ja va recular més, i la vegada de Santos Cerdán li va passar a Jordi Turull, que la primera reacció que va fer va ser com de solidaritat amb Santos Cerdán i després va haver de tirar enrere, i també li va passar a Bildu. Clar, vull dir que al final també la proximitat política, doncs, en aquest cas, dels companys
4: personal
3: o dels socis, doncs fa que tinguis un plus de confiança amb aquella persona que, clar, quan comences a veure els indicis, clar, els indicis que hi ha acusatoris contra Zapatero són molt potents. Però també és veritat que no hi ha una gravació, no hi ha un... És a dir, que tot és gent que diu que Zapatero ha fet.
5: Jo voldria, a més, trencar una llança molt conceptual, que en alguna mesura ja s'ha comentat, però el catàleg o el perfil de les conductes és totalment diferent. És a dir, per mi la singularitat que es predica respecte d'aquestes acusacions que indiciàriament dirigeixen contra Rodríguez Zapatero, la singularitat està en una situació d'evident anomia legislativa. És a dir, no hi ha llei, no tenim una pauta, una norma que ens permeti distingir d'una forma clara entre el que representa la diplomàcia corporativa, el lobbisme, tal com l'entenem col·loquialment, del tràfic d'influències. Sí que tenim uns paràmetres, perquè la jurisprudència s'ha pronunciat en múltiples ocasions sobre el que és el tràfic d'influències, però en ocasions, i en defecte d'una norma clara, ens trobem en aquesta situació de grisos, no?, de matisos. És a dir, i aquesta és la qüestió que planteja que la mateixa era inclús a la seva pròpia resolució, no? I ella sent amb la necessitat intel·lectual, amb el repte intel·lectual, inclús en aquest moment, que és molt inicial en el procés, de posar-ho blanc sobre negre. I ho diu. Diu, aquesta és la clau en aquest procediment. I en la seva honestedat diu, jo crec que estem amb la hipòtesi del tràfic d'influències, identifica les raons. Però insisteixo, hi ha una singularitat, i és aquesta manca de legislació, de la que, per cert, Catalunya n'és una excepció, perquè Catalunya des de l'any 24 té una llei que regula els grups de pressió, que exigeix transparència, però no hi ha norma a nivell estatal. No? I això fa que supòsits com, per exemple, el de la Begoña Gómez, que no sabem exactament quins són els límits, supòsits com les activitats que aquestes famoses oficines de representació que tenen presidents i expresidents, que no tinguem una norma que regula de forma clara i nítida on comença la influència, on acaba l'activitat empresarial o personal legítima, això contribueix a
4: mi,
5: aquesta incertesa.
4: El que em crida l'atenció, que dius això, Marc, és el fet també de que qui entra enmig de la trama, suposada trama, són les filles.
5: Aquest és un dels grans indicis del que parla Calamà Teixeira. Diu, les societats interposades, la manca de transparència en les factures... El que passa és que, insisteixo, això només són hipòtesis, però efectivament són dades molt rellevants que són les que porten el jutge a concloure en defecte d'una explicació, perquè ara seran citades perquè donin una explicació, que indiciàriament estem més abonats o més abocats a la hipòtesi del tràfic d'influències que la d'aquesta diplomàcia corporativa.
3: Tràfic d'influències que alhora és el delicte sempre més difícil de provar.
5: Molt difícil.
4: Perquè... Però posar les filles al mig... És a dir, fins a quin punt...
2: Tenen una empresa, no?, de màrqueting digital, sí, i sembla
4: sí,
2: que...
4: Sí, sí. Amb unes facturacions fora mida... Ostres, que són els... No sé.
2: Bé, veurem com evoluciona aquest cas. Per cert, ha aparegut en algun moment el nom, en aquesta conversa, de Gabriel Rufián. Un Gabriel Rufián que ahir a Madrid va dir que acceptaria liderar una candidatura que agrupés les esquerres a les pròximes eleccions generals espanyoles. Ara posa condicions per repetir com a candidat d'Esquerra Republicana. Ho va dir ahir en una conferència al Club Siglo XXI de Madrid.
19: Si yo puedo ayudar a que haya una confluencia de unión para maximizar resultados electorales entre las formaciones políticas soberanistas y las formaciones políticas españolas, sea como sea, siendo yo el cabeza de lista, pa'lante.
2: La novetat és que es posava ell com a possible cap de llista. Fins ara Rufián havia defensat aquesta unió de les esquerres, a l'esquerra del PSOE, però no havia verbalitzat ser ell el cap de llista. Avui, Suma i Podem han obert els braços a formar part d'una candidatura encapçalada pel mateix Rufián, tot i que li demanen què passa amb Esquerra Republicana. La direcció del Partit Republicà creu que arribaran a un acord amb el seu candidat i diuen que estan disposats a mirar quines són les seves condicions que ahir va explicar.
19: Conviene una sèrie de condicions. No hablo a nivell particular, ¿eh? No estoy hablando a nivell personal, que un poco también, sino a nivell de grupo parlamentario, de ser consciente de a lo que nos enfrentamos. Si no, yo no estaré.
2: Isaac Albert, el portaveu d'Esquerra, va assegurar ahir al Més Nit, a Tres Catifo, que veia normal que Rufián vulgui tenir un equip amb qui pugui treballar amb comoditat en un intent de retenir Rufián i de pactar les llistes a Madrid, però el fet és que ni Suma ni Podem no tenen cap de llista a hores d'ara, reben bé l'aposta de Rufián, Esquerra Republicana ja ha dit que no vol participar en una confluència com aquesta, tampoc el BNG, tampoc Adelante Andalucía, que li han anat molt bé ara les autonòmiques andaluses. Compromís és l'única d'aquestes esquerres, podríem dir, nacionals, que com a mínim no s'hi ha negat, però tampoc no s'hi ha sumat amb emoció. No sé com ho veieu tot plegat.
4: Què, agafes tu la pilota, Ferran, sí, com sempre? O...
3: No, sí, clar, jo crec que aquí...
2: M'agrada aquest com sempre, de la Lourdes.
3: Sí, no?
4: És que dones un cert ordre, no? Dius, comença ell...
5: És d'art. Que la passi en algun moment.
3: Estic pillant. No, jo crec que, clar, aquí Gabriel Rufián és evident que té una bona imatge si mirem les enquestes, no? Quan pregunten qui hauria de ser president, qui és el polític més ben valorat, doncs és evident que té una bona imatge entre les bases electorals del seu partit i més enllà.
2: A vegades més fora del seu partit que dins del seu partit, eh?
3: La base electoral dels comuns, de Sumar i fins i tot del PSOE. Però... Una cosa és que tu tinguis una bona imatge i l'altra és que algú et vulgui gestionar a dins el teu partit o fora del teu partit. Perquè jo tinc una mica la sensació, i avui, per exemple, al matí escoltava doncs, la Jèssica Albiach, que l'espai dels comuns i de Sumar no volen a Rufián, però tampoc li volen dir que no a Rufián. I volen que, si de cas sigui Esquerra Republicana, la que digui que no, i d'alguna forma ell queda salvat. És evident que a Gabriel Rufián li agradaria, perquè no ho ha amagat i creu que tindria sentit, doncs, liderar aquesta candidatura de l'esquerra, de tot el que hi ha, diguem-ne, a l'esquerra del PSOE, però no tinc clar que algú li demani. Segur que el seu partit no li demana, i crec que la resta, si hi ha d'haver independentistes amb aquesta candidatura, doncs tampoc s'hi sentirien còmodes. Ell està tibant la corda, està fent un pols amb la direcció d'Esquerra Republicana i amb Oriol Junqueras, és evidentíssim, i és evidentíssim que la direcció d'Esquerra Republicana opte per fer veure que no hi ha un problema, on és evident que hi ha un problema, perquè hi ha un problema d'estratègia, és a dir, de quina és l'estratègia de l'independentisme a Madrid. Ell va tibant la corda perquè vol fer el grup parlamentari a mida, a tots els nivells, i corre el risc de que aquesta corda en algun moment es trenqui. És a dir, en algun moment la balança interna dins Esquerra Republicana es decanti i entre tenir un grup parlamentari que vagi d'acord i que estigui plenament alineat en la que en cada moment sigui l'estratègia del partit, o tindre un líder mediàtic, doncs optin per la primera opció, encara que els doni dos diputats menys, diguéssim.
4: Jo, en la línia del que diu el Ferran, el que crec és que ara mateix l'Esquerra Republicana, pel que fa al grup parlamentari Madrid i cap de llista, deu ser com el més semblant a un vestidor d'un partit, d'un equip de futbol, on hi ha un déu, que és el golejador, i que aquest ego és molt complicat de gestionar. I jo crec que Esquerra, Rufián, doncs el tema d'Esquerra fa temps que li ha quedat petit, que vol aspirar a altres coses, el partit li ha quedat petit, ell aspira a tenir aquesta repercussió a nivell estatal, que per altra banda, doncs les enquestes diuen que és una persona molt ben valorada a nivell d'opinió pública, i ell vol, doncs, aquest ego satisfet d'alguna manera, de dir, no és la primera vegada que desafia Junqueras va dir per activa i per passiva i fa mesos, des del minut zero, que no volia aquesta confluència a l'esquerra del PSOE. Rufián tant se li va fumbre i va continuar, doncs, desacreditant el seu líder polític a nivell de partit, si és que tingués disciplina de partit, i que les coses són difícils de gestionar. Ho parlava avui, per exemple, amb les declaracions, avui o ahir, les declaracions del portaveu d'Esquerra, que parlava d'Esquerra i de Rufián. Llavors, no parlava de nosaltres. Ella parlava, diferenciava clarament, doncs, el personatge del grup parlamentari. I penso que, per acabar, que un altre ingredient d'aquesta Macedònia és que no crec que Junqueras o Esquerra vulguin ser els que fan fora Rufián, perquè deuen considerar que és un actiu, no? Com, de fet...
3: Ningú vol quedar-hi malament.
4: Exacte. De dir, bueno, en tot cas que marxi. I l'altre ja ha dit també, Rufián ha dit que, bueno, jo, en tot cas que em facin fora. Exacte. I aquí tenim un problema que va molt més enllà d'una confluència d'Esquerra, sinó que per mi, resumint, és un problema de gestió d'un ego gros.
5: Jo molt en el mateix sentit, però per intentar baixar aquesta certesa, no? Aquesta certesa empírica, aquesta popularitat de Rufián, només fer-me ressò d'unes estadístiques que acabo de trobar. Són del CIS de l'any del març del 26. A la pregunta qui preferiria que fos president del govern, Pedro Sánchez està en el número 1 amb 40%, Feijó amb un 15%, Abascal tercer amb un 14%, i Gabriel Rufián amb un 9. Una pregunta a nivell estatal, és a dir, és el quart líder, és un indici evident d'una popularitat que en alguna mesura deriva d'una forma d'entendre el parlamentarisme, la comunicació, amb la que jo no estic necessàriament d'acord, però que és evident que té una projecció que en alguna mesura el porta a tenir, com és evident que té un projecte propi, no? Sobre l'objectiu d'aquest projecte, aquesta configuració, aquesta confluència d'esquerres, des d'una perspectiva estrictament política, jo crec que és sensat, perquè una de les circumstàncies que castiga la llei d'ON precisament és el fraccionament del vot, no? Si sumem percentualment el número de vots que s'emportaria aquesta esquerra de l'esquerra, i després fem una valoració amb el número d'escons o la representació parlamentària, veurem aquesta servitud, no? Per tant, el projecte personal, jo estic d'acord, Lourdes i Ferran, amb que probablement estigui per sobre del projecte polític d'Esquerra, però el discurs de fons és molt sensat, i potser també en alguna mesura Esquerra s'hauria de mirar la projecció i el potencial que li dona aquest projecte.
4: Una cosa molt breu, una cosa és el bé que puguis caure i el molt que puguis agradar, i l'altre és que et votin.
3: És que això no va dir...
4: No va de la mà.
3: És a dir, va coincidir en el temps una enquesta que va treure l'Ara de les eleccions al Parlament de Catalunya que li donava a Esquerra, no sé si 26 o 27 diputats, com rotllo una franca recuperació. I just l'endemà em va sortir un El Mundo de les eleccions espanyoles que li donava a Esquerra un 1,9% de vots a nivell estatal, que és exactament el mateix que va obtenir a l'any 2023, i 8 diputats, un diputat més, perquè per allò dels restos, doncs, caient allò millor l'enquesta devien quedar, tot i que la mostra a Catalunya, lògicament, és petita, però vull dir que sembla que Esquerra i Gabriel Rufián, una cosa és que ell agradi molt, i que agradi molt, i que pugui agradar, lògicament, a l'electorat d'Esquerra Republicana, hi ha electorats d'altres partits que els hi agrada el candidat d'Esquerra, però que no voten Esquerra.
2: Veurem com evoluciona tot plegat. Passant un minut de tres quarts, fem una pausa i de seguida tornem a un tema que vam conèixer ahir i que té a veure amb el reconeixement per part d'un tribunal que els treballadors poden recuperar aquells dissabtes que són festius. Podran fer festa un altre dia entre setmana si hi ha un festiu que cau en dissabte. Ara ho abordem.
20: Catalunya migdia. Ocasión Plus.
21: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
22: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
23: La nit dels ignorants s'hereda.
24: Jo tinc record del meu avi d'escoltar La nit dels ignorants.
23: Pot arribar a travessar oceans.
25: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
23: Veu com creixen els seus oients màgics.
26: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
23: I posa la pell de gallina.
27: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
28: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
27: I és que m'heu posat la pell de gallina.
29: Catalunya migdia.
30: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
31: Bon Preu i Esclat.
32: Al Munt.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al Munt.cat.
33: Tota comunitat necessita un cor.
34: Un cor? Per què?
33: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
34: I reforçar la identitat?
33: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
34: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
35: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
36: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
37: Quina raó mou el teu món?
38: Lo futur del Pere.
39: Algun dia tenia el meu propi piset.
40: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
41: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
42: Només fins diumenge, el Corte Inglés estalvia't l'IVA en electrònica, electrodomèstics i molts més articles.
43: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
42: Televisors, portàtils, mòbils, frigorífics.
43: També a la web i l'app.
42: Fins al 24 de maig, en compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
43: Consulta'n les condicions al corteinglés.es.
44: Embarassada? I què penses fer?
45: No ho sé.
46: La Kavita trobarà la resposta en una amiga de la mare Teresa de Calcuta.
45: La coneixes molt bé, oi?
47: Sí, des que va fundar les missioneres de la caritat.
46: I és que la mare Teresa també es va sentir perduda.
47: I si la fe m'està abandonant?
46: La mare Teresa i jo és la gran pel·lícula. Divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
48: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda a la botiga 3Cat i els punts habituals.
49: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
50: Catalunya Ràdio.
49: Som 3Cat.
50: Som 3Cat.
2: D'aquí a 9 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb el Ferran Casas, el Marc Molins i la Lourdes Ciuró. Dèiem que l'Audiència Nacional diu que els festius que cauen en dissabte s'hauran de compensar amb un dia de festa a tot el personal que treballa de dilluns a divendres. Això en el cas dels centres d'atenció al client que han plantejat aquest conflicte col·lectiu per modificar el conveni del sector. El tribunal ha donat la raó als sindicats que van interposar demandes contra l'Associació de Companyies d'Experiència amb el client que representa les empreses d'aquest tipus. En la sentència, l'Audiència Nacional assegura que en cas que una festa caigui en dissabte, no es pot donar per descomptat que els treballadors de dilluns a divendres ja la fan i, per tant, se'ls ha de compensar amb un dia de festa que hauran de fer en un termini màxim de 14 dies. Ara els sindicats asseguren que aquesta sentència, que de moment només afecta aquest sector, el dels centres d'atenció al client, bàsicament call centers, es podria fer extensiva a altres sectors, ja que consideren que els 14 dies festius que hi ha cada any els han de fer tots els treballadors independentment del torn de feina que tinguin. L'any passat el Suprem ja va establir aquest mateix sistema pels festius que s'escauen entre setmana i pels treballadors que tenen fixat en els seus dies de descans setmanals entre dilluns i divendres. Ara, de fet, l'Audiència Nacional ho amplia també els dissabtes, una decisió que si la patronal dels centres d'atenció al client recorre haurà de tornar al Tribunal Suprem. Saludem Nacho Parra, que és advocat laboralista del col·lectiu Ronda. Nacho, bona tarda.
0: Bona tarda.
2: Què et sembla aquesta sentència de l'Audiència Nacional?
0: Doncs home, sembla una sentència molt novedosa. Molt novedosa en relació amb el tema que tracta. És a dir, per primer cop, el que se'ns diu és que aquells festius, els 14 festius, dels quals tothom tenim dret a gaudir, que acaben un dissabte, si dissabte és el nostre dia de descans o un dels nostres dies de descans setmanal ordinari, s'ha de compensar. És a dir, m'han de donar un altre dia festiu a compte d'aquell dissabte.
2: Bàsicament, la gent que entengui, si la gent que ens està escoltant treballa de dilluns a divendres, si, per exemple, el dia de Nadal cau en dissabte, el que diu la sentència és que aquell dia l'has de també tenir entre setmana. Per tant, has de tenir un dia extra de festa a banda del dissabte i el diumenge.
0: Efectivament. El que ve a dir és exactament això. És a dir, que independent, si tu treballes de dilluns a divendres, com que els festius que estan reconeguts, la seva naturalesa va més enllà del que és simplement el descans setmanal, és a dir, el dissabte i diumenge, si jo treballo de dilluns a divendres, és per descansar, no? Després de 5 dies de treball. En canvi, els festius, la seva naturalesa està orientada a una altra cosa. No és només descansar, sinó també celebrar, perquè són dies marcats en el calendari, no? Són festivitats que tenen un determinat rerefons cultural, religiós o el que sigui. Llavors entén que no són naturaleses. Les dues tipologies de dies no són naturaleses idèntiques i que, per tant, malgrat que caigui en el teu descans setmanal, el dissabte, si aquell festiu cau en dissabte, tu tens dret a que et donin un altre dia per poder recuperar-lo. És a dir, doncs, si Nadal és dissabte, tindràs un altre dia, o si el 1 de maig cau en dissabte, sí. Et tocarà un altre dia, com ha passat aquest any.
2: O el 15 d'agost, que, per exemple, aquest any cau en dissabte. O sigui, la primera data en què veurem això serà aquest 15 d'agost, que cau en dissabte, i si algú està treballant el mes d'agost, de dilluns a divendres, doncs potser podrà recuperar aquest dia. De moment, però, és veritat que aquesta decisió té a veure amb aquest col·lectiu de treballadors que van presentar el recurs, per tant, són ells els que es veuen afectats, veurem si després hi ha recursos, per tant, això encara pot tenir recorregut, però tens la sensació que això s'acabarà aplicant a tots els col·lectius, perquè ara tothom, tirant d'aquesta sentència, pot anar presentant demandes?
0: Jo crec que sí. És a dir, com bé deies, ara de moment el que tenim és una sentència de l'Audiència Nacional, haurem de veure si fan recurs o no fan recurs. Si es fa recurs i el Suprem confirma aquest criteri, jo crec que el raonament que es conté a la sentència és plenament aplicable a qualsevol altre sector. Així com teníem una sentència prèvia del Suprem a la que fèieu referència abans, que deia, home, si les, no, aquelles persones que treballen de dilluns a diumenge i tenen els seus descans setmanal entre setmana, si cau el festiu, no, coincident amb el seu descans intersetmanal que el tenia entre setmana, tenien dret a recuperar-ho, aquella sentència del Suprem estava fent referència a un supòsit molt específic. Però aquest nou pronunciament de l'Audiència Nacional sí que és cert que, tal i com ho regula, tal i com ho raona, és perfectament aplicable a qualsevol altre sector. Ja sigui contact center, ja sigui comerç, ja sigui indústria, ja sigui el que sigui. Llavors crec que si finalment el Suprem, si finalment hi ha recurs i el Suprem entra a decidir i confirma aquesta sentència a l'Audiència Nacional, la meva opinió és que efectivament això acabarà afectant a tota la resta de sectors productius i de sectors econòmics, a totes les empreses del país.
2: Com deia, si el Suprem ja va establir aquest mateix sistema pels festius que s'escauen entre setmana, dient que si un treballador té fixat el dia de descans, un dimecres, per exemple, el pot recuperar, tens la sensació que si aquest tema arriba al Suprem farà aquesta mateixa decisió i, per tant, refermarà la decisió que ha fet a l'Audiència Nacional?
0: Jo crec que sí. La meva sensació és que sí, perquè al final la sentència de l'Audiència Nacional no agafa únicament aquell criteri, sinó que agafa altres criteris d'altres sentències del Suprem que s'han anat dictant i diu tota la jurisprudència, totes les decisions judicials que s'han anat prenent van en la mateixa direcció. Per tant, jo crec que sí, que el Suprem entenc que refermarà, o jo, la meva opinió és que el Suprem ratificarà el criteri que ha adoptat l'Audiència Nacional. Cal tenir en compte, a més, que cada cop més aquest tipus de problemàtiques relatives a dies festius, a dies de descans, etc, etc, es van fent interpretacions judicials, diríem progressistes o favorables als interessos dels treballadors. Tenim també una sentència de l'Audiència Nacional bastant recent, que evidentment és jurisprudència, que per tant no es pot aplicar, però que havia de dir, escolta, si a mi m'acomiaden un divendres, m'han de pagar també els dos dies dels caps de setmana, no? Mm-hmm. que he generat i que no he gaudit. Vull dir, fins ara la pràctica ordinària és que no t'havien de pagar, mm-hmm. no? Independentment del dia que poguessin fer-te fora, no t'havien de pagar el temps de descans proporcional del cap de setmana, si de les vacances, i en canvi sembla que també s'obre una nova via en aquest sentit. Mm-hmm. Per tant, si jo agafo quin és el tarannà del criteri o del recorregut jurisprudencial que està existint en els darrers temps, sota el meu parer, aquest criteri serà ratificat, probablement pel Tribunal Suprem. I, per tant, quedarà ja establert que si el festiu coincideix amb un dia de descans setmanal, independentment de si aquest dia de descans setmanal és entre setmana o és en cap de setmana, aquest festiu s'ha de recuperar.
2: Em queden dos minuts. Em queden dos minuts i la Lourdes em demanava fer una pregunta.
1: Sí.
2: Lourdes,
1: per tant,
2: vol fer una pregunta.
1: Per fer una projecció, és a dir, a partir d'ara, imagina que això estigués així implementat ja, que estigués reconegut. Per tant, 14 dies que hi ha anuals que toquen. Més 3 dies, posa-li, 15 d'agost, 1 d'octubre, o sigui, el 1 de novembre,
2: el 1 de novembre
1: i sí. El 25 de desembre. 3 dies festius, per tant, 14 més 3, 17 de festa.
0: No, són 14 festius. Si aquest festiu cau, sí? És a dir, si el dia de Nadal cau en un dissabte, llavors s'ha de traslladar un altre dia. És a dir, aquell dia és el meu descans setmanal, no serà el meu dia festiu. Jo aquell any hauria gaudit de 13 dies festius i el que fan és dir, no, vostè té dret a fer 14, per tant, ha de fer un altre dia.
2: Aquest que perdia, entre cometes, no, perquè aquest festiu el perdia perquè era un dissabte i el feies igualment, aquest el pot recuperar per tornar a tenir 14, per entendre'ns.
0: Efectivament. És a dir, si ara caia en dissabte i si queden 3 festius en dissabte, la realitat és que jo tenia els caps de setmana i només 11 festius, no 14. Recordeu que quan els festius sí que acaben en diumenge, existeix la potestat del govern de dir trasllado a un determinat dilluns o trasllado a un altre dia festiu, no? Algun festiu que acaba en diumenge, però això no succeeix amb els dissabtes. I el dissabte al final és també dia de descans setmanal per la gran majoria de persones.
2: Doncs queda aclarit. Nacho, per advocat laboralista del col·lectiu Ronda, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
0: Gràcies a vosaltres.
2: I també al Ferran Casas, al Marc Molins i a la Lourdes Ciuró. No sé si teniu algun comentari, però us ha sorprès aquesta notícia, eh?
1: Home, està, a veure, el pas és que, bueno, tot això s'ha d'anar implementant i veure com funciona, però aquí hi ha una sèrie d'obligacions de comerços petits que ja m'explicaràs com no, podran gestionar tot això. No?
2: Si els professors poden recuperar un dissabte que és festiu, vol dir que els nens tindran un dia més de festa.
1: Més de festa, per
2: tant,
1: exemple.
2: Si no coincideix amb el que els pares tenen, tot el que això genera a nivell familiar.
3: És difícil discrepar amb l'expert, en aquest cas amb el Nacho Parra, però jo tinc els meus dubtes, no?, que es pugui extrapolar un criteri en un sector tan concret com és el dels call centers a que es pugui extrapolar a nivell general. No? En tot cas, estava amb el calendari al davant mirant-me l'any que ve.
1: Com autònom.
2: Ferran Casas, Lourdes Ciuró i Marc Molins, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
1: Adéu.
2: Pràcticament les 4, de seguida arriba el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio, els blocs informatius del 3CAT Info. Fins llavors, bona tarda de dijous a tothom.

0: sí, aquesta ràdio de la bona és aquesta emissora tan bona que tant i tant us agrada escoltar, i també aquest programa que també us agrada escoltar per aquesta música francament brutal dels anys 70, 80 i 90. Sempre posem una mica més de 80s, 90s, perquè els 70s, oi, senyor Casas Major?
1: Sí, queden molt enrere.
0: Queden bastant enrere, no? Ja queden... I lo dels Beatles ja és allò per persones una miqueta ja d'avançada edat i sense... I bé, que aquí estem, salutacions de Jordi Casas. Aprofito ara que sóc jove per presentar aquest programa arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes, també en línia, també a través del podcast de iVoox, Spotify, Apple Podcast i també a la FM, al Ripollès, a l'Empordà, a la Selva, Girona Capital i al Gironès, també a l'Osona, a Vic, a Manlleu, a Gurb. També saludem a la gent del Baix Llobregat, a la gent que m'escolteu des del Vallès, al Maresme, Barcelona, la seva àrea metropolitana, al Bages, hola Bages, també a l'Anoia, també a Lleida, Terres de Ponent, Terra Ferma, Terra de Cargols, i també directament saludem a Andorra, a Formentera, Eivissa, Ses Illes, a Sitges, a la comarca del Garraf i també al Baix Penedès, a la província de Tarragona, a Cunit, a la Costa Daurada. Doncs res, com és habitual, avui encetarem directament el programa amb una d'aquestes grans cançons que ens té preparades un dels grans DJs i productors des dels anys 80. Ell es diu Caco Martínez. Caco, què tal?
2: Hola, nois i noies, ja estic aquí de nou a Hit Parade, la llista dels grans èxits de tots els temps. La música no mor mai, només viatja per l'espai i el temps. El track que escoltarem avui ens mostra una vegada més que les grans cançons són per sempre. Parlem del gran èxit Head Over Heels de la banda britànica que va formar part de la New Wave, Tears for Fears, fundada el 1981 per Roland Orzabal i Kurt Smith. Una cançó que ens parla sobre obsessió amorosa, vulnerabilitat emocional i el desconcert que produeix enamorar-se profundament. Som-hi!

li agradava moltíssim el meu amic Benny de Barcelona, el Benny de Rofes, gran cançó de una gent que es diuen Simple Minds, tenen grans temes com Alive and Kicking o aquesta que es deia Don't You Forget About Me. I ara una mica de Paisley Park amb Prince Roger Nelson i aquesta bonica cançó que segurament recordeu. Una bonica cançó que va ser número 1 i es deia Kiss.

0: kiss.
1: Jordi Casas, t'he deixat un like al teu Insta, però no t'has dignat ni a contestar-me. A veure si et deixo de seguir, i me'n vaig a Radio Teletaxi.
2: Jordi Casas, Instagram. Jordi Casas, Instagram.

Avicii amb una gran cançó que es deia Ballant al sostre. Dancing on the Ceiling, any 1986. Quina alegria, que hi havia als anys 80, no com ara. Molt bé, seguim als anys 80. Sóc en Jordi Casas, al front de Hit Parade per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes. Ara amb una gran banda que recuperarem amb un tema que va ser número 1 a l'època. Prefab Sprout, amb això que es deia...

extret d'un tema dels anys 70 de Mike Fett and Mike Fetton and Whitehead, una cançó que es deia Ain't Stopping Us Now i que va aprofitar en 20 d'any Joan Pau Descansi, un home que va cantar tota la cançó des dels aguts fins al que idea, amb aquesta veu tan potent. Ma qual idea, Pino Danjo, donant pas ara mateix a un noi que conec. Bé, és de Roma, va néixer a Roma, té actualment 71 anys i es diu Luis Romano Pérez Belmonte, perquè té una mica de descendència espanyola. Molt bé, aquí tenim el gran Gary Lowe, que als seus 71 anys encara fa mal.

que teníem un amic que es deia Gavarró Guiu i semblava que el tema digués Guiu, no? I sempre ens n'enfumíem, però ara aquest home està bé, eh? Vull dir, ben posicionat. Vull dir, ja no me n'enfoto tant. Una forta salutació, Joan i Amàlia. No, no, reggaetona. A-E-I-O-U. És l'abecedari en anglès, però també I-O-U. Today que tu en Freeze, una banda britànica que dona pas amb una banda italiana i amb un noi que malauradament ens va deixar i vaig tenir el privilegi de presentar anys enrere. Aquí tenim a Tarzan Boy amb Baltimora. Un petit homenatge des del Hit Parade al que va morir.

0: francament brutal, una de les cançons que més m'agrada, amb uns gossets al principi i ara mateix de fons, de Lieutenant Chris Lowe, de Pet Shop Boys. Això es deia Suburbia.
1: Què passa, tu?
0: Doncs no res.

0: Doncs sí, això és Hit Parade i res, continuem a la recta final del programa. Recta final, encara queden alguns minuts per recuperar aquelles grans cançons que van marcar certes èpoques i que segurament recordareu, doncs, amb aquella nostàlgia innata que ens succeeix a tots quan escoltem aquelles grans cançons. Donem la benvinguda a un home de ràdio. Ell és Esteve Llop. Esteve Llop, benvingut, com sempre, Hit Parade.
1: Amigues, amics, què tal? Com estem? Salutacions cordials. Avui viatgem cap a l'any 1992, però de fet és una cançó que al nostre país va sonar sobretot al 1993. Una cançó d'un estil musical gairebé inclassificable. Es va anomenar Reggae Fusion, però també té, doncs, algunes restes d'Europop, de techno i de pop. Ens referim a la música del quartet suec Ace of Base. No tenien res a veure amb els ABBA, però just 20 anys després van aparèixer i van tornar a posar el nom de Suècia arreu del món. Es tracta de Ace of Base, una formació que no va tenir una vida efímera ni molt menys, perquè encara està en actiu, però és molt clar que l'èxit el van tenir amb aquesta cançó especialment, i després les coses ja van anar baixant una mica. Es tracta d'un single que va vendre més de 30 milions de còpies mundialment. Això són números molt grossos. Una cançó que avui dia l'escoltes, ja ho notareu, si no la recordeu ara mateix, i es nota una cançó molt, molt lenta, però va triomfar, i de quina manera, aquest All That She Wants.

Iglesias de Ballot, t'explicaré per què van tenir èxit Ace of Base. Una vegada estava a l'estudi presentant les notícies de la cadena i van entrar els Ace of Base i em vaig equivocar al veure-la cantant. Algo impressionant. Amb Baby Go, Aqua, directament des de Dinamarca, el país de Félix Luengo.

increïble perquè quedàvem i ara un és a Tailàndia, l'altre a Dinamarca, l'altre a la República Dominicana, a Miami. Quina desferra!

0: només en falten dos, el de Cuba i el d'El Salvador. Que no falta de nada, eh? Res, es deia L'Eclic, això es deia Call Me, i és un d'aquells temes que havia presentat en el seu dia com a novetat, però és una cançó d'aquestes d'estar per casa. Molt bé, marxem. Salutacions de Jordi Casas. Jo mateix encantat de fer-vos costat a Hit Parade. També us diuen adeu al Caco Martínez.
1: Hola, amics!
0: I l'Esteve Llop.
2: Hola, què tal, apreciat Jordi?
0: Doncs molt bé, marxem a ritme de Bum Bum. Però no penseu malament, perquè és una cançó de finals dels 90 d'aquests creadors de

0: Són les 9. L'Audiència Nacional bloqueja part dels comptes bancaris de José Luis Rodríguez Zapatero i de les filles de l'expresident espanyol pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. El jutge Calama el situa com a líder d'una trama de tràfic d'influències i l'acusa d'haver cobrat 2 milions d'euros en comissions il·legals. L'ha imputat per organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. El govern de Salvador Illa aprovarà aquest divendres al matí els pressupostos del 2026, un cop garantits els suports d'Esquerra i els comuns. Serà en un Consell Executiu Extraordinari. Posteriorment, la consellera d'Economia, Alicia Romero, lliurarà al Parlament el projecte de llei de comptes de la Generalitat. Sindicats i Departament d'Educació tornaran a reunir-se demà després que la trobada d'avui s'ha acabat sense acord. Els representants dels treballadors han portat a la reunió una nova proposta de millora salarial que el govern s'ha compromès a estudiar. Educació ja ha dit, però, que es tracta d'una proposta de màxims. I el Parlament reprova la consellera Núria Parlon i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i en demana el cessament per les infiltracions de Mossos en assemblees de docents. També demana cessar la consellera d'Educació, Esther Niubó, si no arriba un acord immediat amb la comunitat educativa. Al País Valencià, uns 300 directors de centres públics han presentat la dimissió davant del bloqueig de les negociacions amb la Conselleria d'Educació. Els docents continuen amb la vaga indefinida. El brot d'Ebola continua creixent, ja ha causat 139 morts i hi ha 600 casos sospitosos a la República Democràtica del Congo. A aquest país, juntament amb Uganda i el Sudan del Sud, farà demà i demà passat una cimera per intentar frenar-lo. També hi participarà l'OMS.
1: Esports. L'expedició del Barça femení de futbol viatja cap a Oslo per disputar-hi dissabte la final de la Lliga de Campions contra l'Olímpic de Lió. Un viatge amb la novetat de Caroline Graham, la davantera noruega, ha rebut l'alta mèdica i podrà disputar aquesta final. Irene Paredes, en canvi, un dia més s'ha exercitat al marge del grup. Al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha informat avui a la Junta Electoral del Club Blanc la seva intenció de presentar-se a les eleccions. Dissabte té previst presentar l'aval requerit de 187 milions d'euros. I a la Lliga Femenina de Waterpolo, el Sant Andreu s'ha classificat per disputar la final. Ha guanyat el segon partit d'una de les semifinals a la piscina del Terrassa per 11 gols a 13.
0: I ens falta el temps. Ambient d'estiu pel que queda de maig. Les màximes tocaran sostre entre divendres i dissabte, màximes de 35 graus. I a banda de la calor, la novetat de divendres serà l'arribada de boires a la costa a partir de la tarda. Allà on es presentin, l'ambient serà més suau o fins i tot fresc.
2: Trescat Info.
0: 9 i 3 minuts. Molt bona nit, sóc la Txell Garriga. Us acompanyaré fins al punt de les 10.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: L'Audiència Nacional ordena bloquejar part dels comptes de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, investigat en una suposada trama de tràfic d'influències. El jutge del cas pren la decisió abans d'escoltar les explicacions de Zapatero, que està citat per declarar el 2 de juny. Anem cap a Madrid. Dani Sánchez de Aja.
3: Dos dies després d'imputar Zapatero, el jutge José Luis Calama fa un pas més i ara ha acordat el bloqueig d'una part dels comptes de l'expresident espanyol. Segons confirmen fonts de l'Audiència Nacional, en concret, el magistrat instructor ha ordenat retenir una quantitat màxima de 490.000 euros. És la mateixa suma que l'expresident va cobrar d'anàlisi relevant de l'empresa del seu soci i amic, que segons el jutge serviria per canalitzar suposades comissions. Esta és la primera mesura cautelar que pren l'Audiència Nacional contra Zapatero. Ho fa a petició dels policies que investiguen el cas i de la Fiscalia Anticorrupció i després de descartar la retirada del passaport, com havien demanat les acusacions de Vox i Azteoir. També s'ha bloquejat els comptes d'altres empreses investigades a la trama, que també esquitxa, recordem, les filles de Zapatero per haver facturat també amb el soci del seu pare. El jutge sospita que a través dels pagaments d'anàlisi relevante a Zapatero i les seues filles, per suposades feines de consultoria, l'expresident hauria cobrat una comissió de més de mig milió d'euros a canvi del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Però fons del govern espanyol defensen la legalitat d'una operació emmarcada en les ajudes a sectors estratègics durant la pandèmia i fiscalitzada pel Tribunal de Comptes i la Comissió Europea. A la Moncloa mantenen la confiança en Zapatero perquè consideren que per ara no han transcendit proves sòlides que apunten a cap activitat delictiva.
2: Trescat Info.
0: El govern de Salvador Illa aprovarà els pressupostos aquest divendres després d'aconseguir els suports imprescindibles dels Comuns i Esquerra per poder-los aprovar al Parlament. No ha sigut fàcil perquè les negociacions amb uns i altres han sigut llargues i dures, però si no hi ha entrebancs, la cambra validarà els primers comptes de la legislatura previsiblement a mitjans del juliol, amb una dotació de 49.000 milions d'euros. El president de la Generalitat ha segellat l'acord amb els Comuns dos dies després de tancar el pacte amb Esquerra Republicana. El govern ha recollit les noves demandes dels comuns, sobretot en matèria d'habitatge. Així, fins al 2028 es destinaran 2.500 milions d'euros a polítiques d'habitatge i es construiran, sobretot, pisos de protecció oficial. També hi ha el compromís de portar amb urgència al Parlament una llei que permeti reconvertir en habitatges, oficines i locals comercials en desús. Per exemple, es preveu destinar 1.200 milions d'euros al Pla de Barris per rehabilitar-ne 120 que estan degradats urbanísticament. La líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha posat en valor els avenços que implica el pacte pels pressupostos, però també ha avisat Salvador Illa que no és un xec en blanc per garantir l'estabilitat de la resta de la legislatura. I, en canvi, la consellera d'Economia, l'acord arriba en un moment clau per encarar el que queda de mandat. Sentim primer Albiach i després Alicia Romero.
4: Un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys. Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som. Ara, en la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
5: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses del Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
0: El govern aprovarà els pressupostos en un Consell extraordinari que arrencarà a les 9 del matí. A les 10, la consellera d'Economia ja serà al Parlament per lliurar el projecte de llei de comptes de la Generalitat per al 2026. Més qüestions. Els sindicats del sector educatiu i el departament es tornaran a reunir demà després que la reunió d'aquesta tarda s'ha acabat sense cap acord. Els sindicats han fet arribar al govern una proposta de millora salarial i el departament, tot i que l'ha qualificat de màxims, s'ha compromès a estudiar-la. Unitat Mòbil, Xavier Cusó i Maria Costa.
6: S'emplacen de nou demà a les 12 del migdia. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, diu que necessiten temps per estudiar la contraproposta. Admet que hi ha punts que els semblen interessants, però que els continua semblant poc realista.
7: Entenem que encara és una proposta de màxims, de totes maneres hi ha recorregut encara per poder continuar negociant i per tant hem emplaçat a poder continuar fent-ho demà al matí, perquè entenem doncs, que hi ha elements que poden ser interessants, però necessitem poder fer un examen molt més exhaustiu en relació a les propostes que ens han fet arribar avui.
6: Mentrestant, l'USTEC diu que esperen demà rebre una proposta concreta que parli de salaris, perquè bona part de la reunió d'avui ha servit per parlar de l'escola inclusiva, on les dues parts admeten que hi ha més consens. Ara bé, l'USTEC apuja el to i assegura que si demà el departament no els presenta una proposta salarial, trencaran amb les negociacions. Iolanda assegura, portaveu d'USTEC.
8: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem, doncs, no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria, doncs, escalar d'aquí a final de curs.
6: Els sindicats CGT, Intersindical i COS s'han aixecat de la taula perquè no s'ha debatut, diuen a fons, la qüestió salarial, però insisteixen que tenen voluntat de negociar. El sindicat Professors de Secundària, però, no s'hi ha presentat.
0: I el Parlament reprova la consellera Núria Parlon i Josep Lluís Trapero i en demana el cessament per les infiltracions de Mossos en assemblees de docents. També demana destituir la titular d'Educació, Esther Niubó, si no arriba un acord immediat amb el professorat. Parlament, Àlex Giral Robert.
9: El mateix dia que s'ha tancat la suma definitiva que permetrà uns nous pressupostos, el Parlament ha reprovat la consellera d'Interior i el director dels Mossos amb els vots clau dels socis de Salvador Illa. La cambra ha reclamat les dimissions de Parlon i Trapero per les infiltracions de dues agents dels Mossos en reunions de mestres. En el primer cas, amb els vots a favor de Junts, Esquerra i la CUP i l'abstenció de Comuns, i en el segon, igual, però amb el pas de l'abstenció al sí dels de Jéssica Albiach. Sentim Sònia Martínez, de Junts, Laia Canyigaral, d'Esquerra, Andrés García Berrio, dels Comuns i Xavier Pellicer, de la CUP.
10: Quan es vulneren els drets fonamentals, no hi ha prou amb disculpes, s'han d'assumir conseqüències polítiques.
11: No es pot utilitzar el cos de Mossos d'Esquadra d'escut. No es poden donar la culpa als agents i als càrrecs intermitjos.
12: Considerem que per fer aquest gir de 180 graus, el que cal és un canvi del director general de la policia.
13: Cal fer net. Cal cessar el director general de la policia. I cal també, conseller Parlon, que la cessin a vostè.
9: El text era una iniciativa dels copaires amb aportacions de Junts i els Comuns. A l'altra cara de la moneda, el socialista Cristian Soriano ha defensat les explicacions de Parlon i ha tancat files.
14: La consellera va ser molt clara des del primer moment i el Partit dels Socialistes també ho hem estat. No ens limitem només a dir que no ens agrada, sinó que posem solucions perquè una situació com aquesta no es torni a repetir.
9: El PP ha fet costat al PSC oposant-se a les peticions, mentre que Vox i Aliança s'han abstingut. Els Comuns, per cert, han anunciat un acord amb els socialistes per prohibir les infiltracions policials en moviments socials i sindicats si no és amb una autorització judicial, un dels apartats de la moció. En paral·lel, el Parlament també ha instat el govern a cessar la consellera d'Educació, Esther Niubó, si no és capaç d'assolir una entesa a curt termini amb la comunitat educativa.
0: I al País Valencià, mestres i professors continuen amb la vaga indefinida. Avui, prop de 300 directors de centres públics han presentat la dimissió davant el bloqueig de les negociacions amb la consellera d'Educació. València, Alba Barbosa.
15: Centenes de professors s'han concentrat davant de les Corts per pressionar el govern valencià, que els ha presentat una última proposta d'acord amb una pujada salarial de 200 euros mensuals i que els sindicats han rebutjat. No hi ha nova data per reobrir negociacions i els equips directius també s'han mobilitzat. Cristina Rodríguez, directora d'un centre de Sagunt.
16: No podem més. No és una dimissió perquè no es creguem els nostres projectes, és una dimissió perquè necessitem que ells facin alguna cosa.
15: Representants dels docents han interromput la sessió de control de les Corts reclamant la dimissió de la consellera. A fora, el president valencià, Juanfran Pérez Llorca, s'ha aturat a escoltar un grup de directors de centres.
17: Diem que estem d'acord ja, tanquen-los ja, dilluns o dimarts, tanquen-los.
15: Avui és el novè dia de vaga que fan els docents al País Valencià.
2: 3CAT Info.
0: Arxivada la denúncia de Begoña Gómez contra l'agitador ultra Vito Quiles per l'incident ocorregut el 29 d'abril en un restaurant de Las Rozas, segons informa l'agència EFE. La parella del president espanyol, Pedro Sánchez, va interposar una denúncia per agressions després que Quiles li impedís sortir del restaurant i, segons fonts de l'entorn de Gómez, l'assetgés de manera agressiva mentre l'agrapava. El jutge ha estimat que les imatges aportades no acrediten que hi hagués agressió contra la dona de líder socialista ni contra una amiga que l'acompanyava i que també va presentar denúncia a la policia. L'advocat de Quiles ha celebrat l'arxivament d'aquesta causa. Més qüestions. 14 dotacions dels bombers treballen per estabilitzar un incendi que afecta una àrea de 12 hectàrees a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Una persona que era a la zona s'ha fet una lesió lleu i ha estat evacuada pels bombers. Anem ara cap a Tarragona. Ricard Buigas.
18: Els bombers han retirat els 4 mitjans aeris que estaven participant en les tasques d'extinció. Els agents rurals diuen que el foc ha fet una superfície

0: 30 graus. El vent bufarà amb poca intensitat. Pel que fa al risc d'incendi, la Ribera d'Ebre està a nivell 1, al més baix, segons el mapa del Pla Alfa.
1: Són les 9 i 13 minuts.
2: Trescat Info. Trescat Info.
3: Cada dia rebem un allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de Trescat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
2: El radar, el podcast diari de notícies a Trescat Info, amb Eloi Barrera.
3: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
1: Pràcticament un quart de 10, moment per actualitzar tota la previsió meteorològica.
2: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
4: Avui hem tingut un dia de calor. Calor d'estiu amb màximes que han arribat als 34,4 graus al Carràs, 34 graus a Vilanova de Segrià, a Tàrrega i a Seròs. Ambient molt càlid, no només a punts de Ponent, sinó també a les valls del Pirineu, amb 28 graus de màxima a Viella, i només a la façana costanera les temperatures s'han quedat una miqueta més curtes, fruit de la presència del mar. Però fins i tot alta muntanya, a la Pica d'Estats, al cim més alt de Catalunya, la temperatura ha pujat fins als 10 graus durant les hores centrals del dia. Aquesta situació que hem tingut avui, de sol, de temperatures altes i d'absència de precipitació, és el que tindrem també aquest divendres. Un matí, però amb petites novetats. Durant el matí tindrem algunes boires, possiblement a les Terres de l'Ebre. A l'ambient serà assolellat, un matí molt suau pel que fa a la temperatura, i de cara al migdia creixeran núvols amb una mica més d'energia que avui al sector del Pirineu, sense descartar alguna feble precipitació a l'Alta Ribagorça, als Pallars o al Ripollès. Sempre poqueta cosa i de manera molt puntual. La novetat de divendres serà la formació de les boires costaneres que podran tocar terra des del sector del Maresme fins al Golf de Roses, o també es poden presentar aquestes boires a la costa del Garraf i al Camp de Tarragona. Allà on es presentin, les temperatures es quedaran una miqueta més baixes o no variaran gaire. En canvi, cap a l'interior, les temperatures encara pujaran més que avui, màximes que s'esperen de 35 graus per primer cop en aquest 2026 a punts de Ponent. Aquest ambient càlid, aquest ambient de boires a la costa, tindrà continuïtat tant dissabte com diumenge.
2: Trescat Info. Evitem el soroll.
5: Ens allunyem de les estridències.
2: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
5: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
2: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
6: Un informatiu sense presses.
5: Per donar context als grans titulars.
2: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
1: Passen pràcticament ja 2 minuts d'un quart de 10 i, com sempre, a aquesta hora tenim a l'estudi de Trescat Info amb Marc Güell. Bona nit.
7: Hola, bona nit.
2: L'aposta.
1: Marc, volem saber de què ens parlareu al Catalunya Nit d'avui.
7: Doncs mira, d'entrada hem d'explicar que l'Audiència Nacional ha bloquejat prop de 500.000 euros dels comptes de l'expresident Zapatero i de l'empresa de les seves filles per aquest presumpte tràfic d'influències en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Tenim molts dubtes, moltes preguntes sobre aquest cas que traslladarem a Jordi Nieva. Ell és catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona. També tenim la mirada posada en el que passarà demà, perquè el govern portarà al Parlament els pressupostos per aquest any, després de d'aprovar-los en un Consell Executiu Extraordinari. Avui ha aconseguit el suport dels comuns. Ara bé, al carrer continua el malestar dels docents, i avui al Parlament també hem vist com els socis d'Illa, malgrat aprovar-li els pressupostos, Esquerra i els comuns li giraven l'esquena pels casos d'infiltracions policials en una assemblea de docents i també en aquesta crisi educativa. Ho explicarem tot també a partir de les 10. Avui, a la segona hora, a partir de les 11, una conversa entre dos berguedans.
8: Hansi Flick des del principi va veure amb tu alguna cosa, eh?
9: Sí, la veritat que li dec la vida, perquè al final és el primer entrenador que ha confiat en mi per donar aquest pas amb 17 anys. Jo crec que no és res fàcil i bueno, estaré agraït sempre.
7: En Manel Elias ha entrevistat el jugador del Barça, Marc Bernal, tots dos de Berga. Han parlat aquest migdia a la ciutat esportiva Johan Cruyff, a l'esport.

0: portes de fer 19 anys, Bernal acaba de tancar una molt bona temporada amb el primer equip del Barça, doncs ve de la seva trajectòria ja des de ben petit a la Masia, de la seva relació amb Hansi Flick, com sentíem, també de la seva relació amb el club, en parla en aquesta entrevista i dels seus objectius, com ara que li agradaria arribar al Mundial. No us perdeu aquesta conversa també a partir de les 11. Avui també parlarem de cireres, perquè ho estem explicant avui, que a Seròs un pagès ha denunciat que li han robat fins a 6.000 quilos de cireres de les seves finques. Es veu que no és l'únic cas. Doncs bé, parlarem amb aquest afectat, en Francesc Pena. També l'entrevistarem avui al Catalunya Nit. I com que és dijous, toca sessió golfa amb l'Àlex Gorina. Demà s'estrena la sèrie Revelejar, HBO Max, una sèrie que diuen que val molt, molt la pena. Doncs bé, avui en Gorina ens porta pel·lícules sobre aquest mític barri de Barcelona.
1: Molt bé, Marc. Doncs, com sempre, us escoltem a partir de les 10. No us faltaran temes, un programa, com sempre, ben farcit.
0: Ple.
1: Ben farcit. Molt bé, bona nit.
0: Bona nit.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Nosaltres seguim amb més qüestions. La República Democràtica del Congo, Uganda i Sudan del Sud organitzen per demà i dissabte una cimera per intentar frenar el brot d'Ebola. Hi participarà també l'Organització Mundial de la Salut i les Nacions Unides i Instituts Nacionals de Salut Pública. El brot ja ha causat 139 morts i 600 casos sospitosos per una soca per la qual no hi ha vacuna. Burkina Faso, Èlia Borràs.
3: Les autoritats d'Uganda i el Centre Africà pel Control i la Prevenció de les Malalties, un organisme de la Unió Africana que vetlla per la salut del continent, han convocat una cimera d'alt nivell per als dies 22 i 23 de maig per buscar una resposta transfronterera a la crisi provocada pel brot de la variant del virus de l'Ebola, conegut amb el nom de Bundibugyo. La reunió se celebrarà demà a Kampala, la capital d'Uganda, un dels països afectats pel virus. A la cimera hi participaran també els ministres de Salut del Congo, el Sudan del Sud i Uganda, així com experts i tècnics de la regió en control d'epidèmies com l'Organització Mundial de la Salut i l'UNICEF. La conferència s'ha de centrar en els pilars clau de la resposta, com són la coordinació entre estats, la vigilància i la gestió de casos sospitosos. Segons el comunicat fet públic aquesta tarda, la cimera respon a la necessitat de donar una resposta coordinada a un problema de salut públic regional que transcendeix qualsevol frontera. Es tracta d'una soca del virus de l'Ebola que circula tant al nord-est del Congo com a Uganda i que no és habitual. Ho explica Trish Newport, portaveu de Metges Sense Fronteres.
4: És només la tercera vegada a la història que s'ha produït un brot d'Ebola de Bundibugyo. Això significa que mentre que per altres soques hi ha tractaments, hi ha vacunes, per aquest brot no hi ha tractaments aprovats ni vacunes, i la capacitat per fer proves és molt limitada.
3: De moment, Uganda ja ha suspès tot tipus de transport de passatgers des del Congo, mentre que l'OMS intenta contenir el brot en aquesta zona de l'Àfrica.
1: Més qüestions. Israel ha deportat avui els més de 400 activistes de la flotilla de Gaza que van ser capturats en alta mar, prop de Xipre, i traslladats a bord d'Ashdod, on van patir un tracte degradant de les autoritats israelianes. Passaran la nit a Istanbul, a Turquia, on han arribat aquesta tarda i en les pròximes hores aterraran els diferents països d'origen de les delegacions d'aquesta missió humanitària. En el cas de la delegació dels Països Catalans, arribarà a l'aeroport del Prat demà, segons ha explicat a Catalunya Ràdio el portaveu de la flotilla, Pablo Castilla.
5: Les persones segrestades amb passaport espanyol han sigut finalment 45 persones, de les quals 23 formen part de la delegació dels Països Catalans i 18 són catalanes. En principi, totes elles, les participants de la delegació dels Països Catalans, haurien d'arribar demà a l'aeroport del Prat, tot i que encara no podem confirmar una hora exacta.
1: Durant els dies que han estat retinguts a Israel, els membres de la flotilla han estat sotmesos a un tracte vexatori i, en alguns casos, també han patit violència, segons diu Castilla.
5: Hem tingut la constància pel nostre equip d'advocats en el terreny, per Adala, on han constatat episodis de violència extrema, fins i tot alguns de violència sexual, on hi ha hagut dotzenes de persones que presentaven símptomes aparentment de costelles trencades, amb dificultat per respirar, obligades a estar agenollades i, com dic, amb aquesta humiliació constant cap a elles.
1: L'equip legal d'Adala ha denunciat que alguns dels activistes propalestins tenen ferides de bales de goma o per l'ús de pistoles tàser.
2: 3CAT Info.
1: Les converses entre els Estats Units i l'Iran per arribar a un acord de pau continuen avui amb la mediació pakistanesa, però ha sorgit un nou element que pot fer encallar les negociacions. El líder suprem iranià, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, ha dictat un ordre perquè l'urani enriquit no surti del país. Aquest material, indispensable per la fabricació d'una arma atòmica, és el que vol retirar Washington. Aquesta tarda, el president nord-americà Donald Trump ha assegurat que l'Iran no pot tenir urani enriquit.
6: No, retirarem l'urani enriquit. No el necessitem i no el volem. Possiblement el destruirem quan l'aconseguim, però deixarem que el tinguin.
1: Trump també ha dit que l'Iran no pot posar peatge perquè passin els vaixells per l'estret d'Hormuz, tal com ha manifestat les autoritats del Teheran. Porque te vas, la cançó icònica de Janeta, ha ressonat al Festival de Cinema de Cannes, on s'ha celebrat els 50 anys de Cria Cuervos, la pel·lícula de Carlos Saura, gràcies a la qual es va fer famosa. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.

0: Esports.
1: David Ubach, bona nit.
2: Bona nit, esports que arrenquem parlant del Barça femení de futbol que dissabte disputa la final de la Lliga de Campions a Oslo contra l'Olímpic de Lió. I de cara a aquest enfrontament, la novetat avui és que Caroline Graham ha rebut l'alta mèdica i, per tant, podrà jugar aquest transcendental partit. La davantera noruega doncs, ha viatjat amb la resta de l'expedició del Barça cap a la capital de Noruega, tal com també ha fet Irene Paredes, tot i que en el seu cas, en la sessió d'avui, s'ha continuat entrenant al marge del grup. Amb el Barça també ha viatjat Laia Alexandri, la defensa que s'està recuperant d'una greu lesió al genoll, tot i que serà baixa, no podrà pas jugar. I una altra blaurana, la portera, la davantera, volíem dir, Clàudia Pina, ha assegurat que té moltes ganes de jugar aquest partit.
3: Bueno, em sento bé, amb confiança, estic tranquil·la. L'altre dia al camp també em vaig sentir, a part del gol, bé amb les companyes jugant, regatejant. Estava còmoda i arribo bé, amb ganes, amb moltes ganes.
2: Per cert, que segons s'ha explicat al podcast Fem Futbol de Catalunya Ràdio, el Barça ha tornat unes 500 de les 2.500 entrades que els va adjudicar a la UEFA de cara a aquesta final. Si el Barça acabés guanyant el títol, la celebració aleshores seria diumenge a partir de les 5 de la tarda a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. El Barça masculí, mentrestant, el seu director esportiu, Deco, ha admès que cal reforçar l'equip i que Lewandowski és insubstituible.
4: No, pero no es un tema de perfil, estamos hablando de que al final siempre tenemos que pensar que son cosas internas, no sé por qué tenemos que garantizar que vamos a trabajar como estamos trabajando todos los años. La verdad que este año, vuelvo a decir, nos ha ido un jugador importantísimo que es joven y por supuesto tenemos que intentar reforzar el equipo.
2: Mentrestant, al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha informat avui a la Junta Electoral del Club Blanc de la seva intenció de presentar-se a les eleccions a la presidència. Riquelme té previst presentar l'aval requerit aquest proper dissabte. Aleshores, la Junta Electoral validaria aquest aval de 187 milions d'euros i, si tot és correcte, les eleccions serien el 7 de juny. En clau blanca, també, el sindicat d'àrbitres ha presentat dues denúncies contra el Madrid davant de la Comissió Antiviolència, una contra Florentino Pérez, el seu president, i l'altra contra el club i Real Madrid Televisió, per les dures crítiques contra el col·lectiu arbitral, en tots els casos. I al futbol de casa nostra, l'adjunt a la presidència del Lleida Club de Futbol, Marc Torres, assegura que el club està tocat de mort i que no té futur, ja que han descobert que l'inversor que es va comprometre a fer-se càrrec de l'entitat ha resultat ser un estafador. Els Mossos ja l'han detingut i ara està sota investigació policial. El termini per salvar el Lleida Club de Futbol s'acaba el proper 5 de juny.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En ciclisme hi ha un triomf per al belga de l'equip Bahrain, Alex Segaert, a la dotzena etapa del Giro d'Itàlia després dels 175 quilòmetres des d'Imperia fins a Nove Ligure, amb dos ports de tercera categoria. El portuguès, també del Bahrain, Alfonso Blalio, es manté com a líder de la classificació general i amplia el seu avantatge respecte del segon, que és el danès del Visma, Jonas Vingegaard, als 33 segons. Demà, tretzena etapa de 189 quilòmetres entre Alessandria i Verbania, un port de tercera al final de l'etapa i abans un de quarta. En waterpolo, el Sant Andreu s'ha classificat per a la final de la Lliga Femenina en derrotar en el segon partit d'una de les semifinals al Terrassa. Victòria del Sant Andreu per 11 a 13 a la tanda de penals, ja que al final dels 28 minuts s'ha arribat amb empat al marcador. I a la Lliga Femenina de Bàsquet, una de freda i una de calenta pel que fa als equips catalans. El Cadí la Seu, renovació de la seva capitana Anna Palma per una temporada més. En canvi, a l'Uni Girona s'ha comunicat avui que la base sueca Clara Holm no continuarà l'equip la propera temporada. I destaquem també, a banda de tot això, que en motor Àlex Márquez no disputarà les dues properes curses del Mundial de MotoGP, segons que ha confirmat el seu equip, el Gresini Racing. El pilot de Cervera, que al Gran Premi de Catalunya va patir una greu caiguda, es perdrà, per tant, el Gran Premi d'Itàlia del 31 de maig i el d'Hongria del 7 de juny.

0: Són 9:15, repassem els principals titulars d'aquesta hora. L'Audiència Nacional bloqueja part dels comptes bancaris de José Luis Rodríguez Zapatero i de les filles de l'expresident espanyol pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. El jutge Calama el situa com el líder d'una trama de tràfic d'influències i l'acusa d'haver cobrat 2 milions d'euros en comissions il·legals. L'ha imputat l'organització criminal Tràfic d'Influències i Falsedat Documental. Sindicats i el Departament d'Educació tornaran a reunir-se demà després que la trobada d'avui s'ha acabat sense acord. Els representants dels treballadors han portat a la reunió una nova proposta de millora salarial que el govern s'ha compromès a estudiar. Educació ja ha dit, però, que es tracta d'una proposta de màxims. I el govern de Salvador Illa aprovarà aquest divendres al matí els pressupostos del 2026, un cop garantits els suports d'Esquerra i els comuns. Serà un Consell Executiu extraordinari. Posteriorment, la consellera d'Economia, Alicia Romero, lliurarà al Parlament el projecte de llei de comptes de la Generalitat. I fins les 10 també us explicarem més notícies, com per exemple que els advocats laboralistes creuen que la sentència de l'Audiència Nacional, que diu que els teleoperadors es podran compensar-se els festius que cauen en dissabte en un dia lliure addicional, podria estendre's a tots els sectors. O que un pagès de Seròs, al Segrià, ha denunciat que li han robat 6.000 quilos de cireres de les seves finques amb un valor de 20.000 euros. I en esports, David Ubach, què hi afegirem?
1: Doncs que l'expedició del Barça femení de futbol viatja cap a Oslo per disputar dissabte la final de la Lliga de Campions contra l'Olympic de Lió, amb la gran novetat de la inclusió de Caroline Graham, que avui ha rebut l'alta mèdica i, per tant, podrà disputar aquest partit. Irene Paredes continua fins i tot en la sessió d'avui mateix exercitant-se al marge del grup.
0: I el temps, ambient d'estiu pel que queda de maig, les màximes tocaran sostre entre divendres i dissabte amb màximes de 35 graus, a banda de la calor. La novetat, però, de divendres serà l'arribada de boires a la costa a partir de la tarda. Allà on es presentin, l'ambient serà més suau o fins i tot fresc. Dos quarts i 2:05 de 10. L'Audiència Nacional ordena bloquejar part dels comptes de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, investigat en una suposada trama de tràfic d'influències. El jutge del cas pren la decisió abans d'escoltar les explicacions de Zapatero, que està citat a declarar el 2 de juny. Anem cap a Madrid. Dani Sanz de Aja.
2: Dos dies després d'imputar Zapatero, el jutge José Luis Calama fa un pas més i ara ha acordat el bloqueig d'una part dels comptes de l'expresident espanyol. Segons confirmen fonts de l'Audiència Nacional, en concret, el magistrat instructor ha ordenat retenir una quantitat màxima de 490.000 euros. És la mateixa suma que l'expresident va cobrar d'anàlisi relevant de l'empresa del seu soci i amic, que segons el jutge serviria per canalitzar suposades comissions. Esta és la primera mesura cautelar que pren l'Audiència Nacional contra Zapatero. Ho fa a petició dels policies que investiguen el cas i de la Fiscalia Anticorrupció i després de descartar la retirada del passaport, com havien demanat les acusacions de Vox i Azteoir. També s'ha bloquejat els comptes d'altres empreses investigades a la trama, que també esquitxa, recordem, les filles de Zapatero per haver facturat també amb el soci del seu pare. El jutge sospita que a través dels pagaments d'anàlisi relevante a Zapatero i les seues filles, per suposades feines de consultoria, l'expresident hauria cobrat una comissió de més de 500.000 d'euros a canvi del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Però fons del govern espanyol defensen la legalitat d'una operació emmarcada en les ajudes a sectors estratègics durant la pandèmia i fiscalitzada pel Tribunal de Comptes i la Comissió Europea. A la Moncloa mantenen la confiança en Zapatero perquè consideren que per ara no han transcendit proves sòlides que apunten a cap activitat delictiva.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els sindicats del sector educatiu i el departament es tornaran a reunir demà després que la reunió d'aquesta tarda s'ha acabat sense tancar cap acord. Els sindicats han fet arribar al govern una nova proposta de millora salarial i el departament, tot i que l'ha qualificada de màxims, s'ha compromès a estudiar-la. Unitat Mòbil, Xavier Cussó i Maria Costa.
4: S'emplacen de nou demà a les 12 del migdia. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, diu que necessiten temps per estudiar la contraproposta. Admet que hi ha punts que els semblen interessants, però que els continua semblant poc realista.
5: Entenem que encara és una proposta de màxims, de totes maneres hi ha recorregut encara per poder continuar negociant i per tant hem emplaçat a poder continuar fent-ho demà al matí, perquè entenem doncs, que hi ha elements que poden ser interessants, però necessitem poder fer un examen molt més exhaustiu en relació a les propostes que ens han fet arribar avui.
4: Mentrestant, l'USTEC diu que esperen demà rebre una proposta concreta que parli de salaris, perquè bona part de la reunió d'avui ha servit per parlar de l'escola inclusiva, on les dues parts admeten que hi ha més consens. Ara bé, l'USTEC apuja el to i assegura que si demà el departament no els presenta una proposta salarial, trencaran amb les negociacions. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
6: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem, doncs, amb una... no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria, doncs, escalar d'aquí a final de curs.
4: Els sindicats CGT, Intersindical i COS s'han aixecat de la taula perquè no s'ha debatut, diuen a fons, la qüestió salarial, però insisteixen que tenen voluntat de negociar. El sindicat professors de secundària, però, no s'hi ha presentat.
0: Més qüestions. El govern de Salvador Illa aprovarà demà els pressupostos i, si no hi ha entrebancs, el Parlament els validarà previsiblement a mitjans de juliol, abans, doncs, de les vacances parlamentàries, amb l'aval dels comuns i Esquerra Republicana. La negociació amb uns i altres ha sigut llarga i dura, però aquest matí el president ha aconseguit segellar l'acord amb Jéssica Albiach dos dies després de fer-ho amb els republicans. I si res no es torça, Salvador Illa tindrà els primers pressupostos de la legislatura amb 49.000 milions d'euros. Serà en un moment clau per encarar la segona meitat de la legislatura, tal com ha destacat la consellera d'Economia, Alicia Romero.
7: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses del Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
0: Els comuns han donat el seu sí als pressupostos després d'acordar amb el govern les seves noves demandes, sobretot en matèria d'habitatge. La líder del partit, Jéssica Albiach, ha posat en valor els avenços en aquesta matèria, però ha vist a Salvador Illa que el pacte no és un xec en blanc per garantir l'estabilitat de la resta de la legislatura.
8: Un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys. Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som. Ara, en la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
0: L'acord del govern amb els comuns preveu destinar fins al final de la legislatura 2.500 milions d'euros a polítiques d'habitatge i construir, sobretot, pisos de protecció oficial. També hi ha el compromís de portar amb urgència al Parlament una llei que permeti reconvertir en habitatges, oficines i locals comercials en desús. A més, es destinaran també 1.200 milions d'euros al Pla de Barris per rehabilitar-ne 120 de degradats urbanísticament. Els comuns també han aconseguit pactar la creació d'una nova Direcció General de Disciplina en Habitatge per multar els propietaris que incompleixin la norma i un fons per rescatar famílies en situació de pobresa energètica. Sobre trens, l'any 2030 la nova línia llançadora entre l'aeroport i Barcelona, que s'ha de posar en marxa l'any que ve, s'acabarà integrant a la xarxa de Rodalies i formarà part de l'R4 Nord fins a Terrassa o Manresa. I en canvi, no hi ha hagut acord per crear un impost de les grans fortunes. Els comuns registraran una llei amb la seva proposta al Parlament per mirar de portar-la al Congrés i de cara a l'estiu volen aprovar la llei contra la compra especulativa que van pactar el mes de febrer passat amb el govern. Més qüestions. El govern aprovarà la setmana que ve una oferta pública d'ocupació de 540 places de secretaris, interventors i tresorers municipals. Serà la primera convocatòria que fa l'executiu des que el mes de desembre en va assumir les competències i servirà per pal·liar la falta de personal que afecta sobretot als municipis petits. Sentim Albert Dalmau, és el conseller de la Presidència.
9: Que va ser un acord en una bilateral, formar part d'un compromís també amb Esquerra Republicana i també agraeixo la contribució del grup parlamentari de Junts en el Congrés dels Diputats, que també hi ha tingut a veure. Aquesta convocatòria de 540 que el govern aprovarà la setmana vinent per fer funcionar també el món local.
0: Els advocats laboralistes creuen que la sentència de l'Audiència Nacional, que diu que els teleoperadors podran compensar-se els festius que cauen en dissabte en un dia lliure addicional, podria estrendre's també a tots els sectors. El dictamen del tribunal respon al conflicte dels centres d'atenció al client del personal que treballa de dilluns a divendres. Nacho Parra, advocat del col·lectiu Ronda, ho ha dit al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
10: Si es fa recurs i el Suprem confirma aquest criteri, jo crec que el raonament que es conté a la sentència és plenament aplicable a qualsevol altre sector.
0: L'any passat, el Tribunal Suprem ja va establir aquest mateix sistema per als festius que s'escauen entre setmana i per als treballadors que tenen fixats els seus dies de descans setmanal entre dilluns i divendres. Ara, de fet, l'Audiència Nacional ho amplia, doncs, també els dissabtes. En el cas dels diumenges, la mateixa administració és qui té la facultat d'establir un dia festiu addicional.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La Comissió Europea empitjora les seves previsions econòmiques a la zona euro per culpa de la guerra a l'Orient Mitjà i la crisi energètica. Brussel·les calcula un creixement del PIB ínfim de menys de l'1%. El comissari europeu d'Economia, Valdis Dombrovskis, ha dibuixat un escenari pessimista.
11: El creixement es reduiria aproximadament a la meitat en comparació amb l'escenari base tant el 2026 com el 2027. La inflació tampoc es moderaria i l'activitat econòmica no aconseguiria repuntar el 2027.
0: Espanya és l'únic país a qui la Comissió millora el pronòstic de creixement. Li puja una dècima per aquest any fins a arribar al 2,4%. L'economia espanyola aguanta gràcies al bon ritme de despesa de famílies i empreses i gràcies també a la creació de nous llocs de feina per l'arribada de mà d'obra immigrant. Més qüestions. El president rus Vladimir Putin justifica la tinença d'armes nuclears com a mesura d'últim recurs per protegir la seva sobirania. Ho ha dit mentre seguia per videoconferència uns exercicis nuclears conjunts amb Bielorússia que es fan des de fa 2 dies a uns 100 quilòmetres de Minsk.
12: Ateses les creixents tensions al món i l'aparició de noves amenaces i riscos, la nostra tríada nuclear ha de servir com a garant fiable de la sobirania de l'Estat de la Unió de Rússia i Bielorússia per mantenir la paritat nuclear i l'equilibri de poder a escala mundial.
0: El líder del Kremlin ha transferit armament nuclear al seu homòleg bielorrus, Alexander Lukashenko, d'acord amb l'aliança que tenen els dos dirigents. L'objectiu de Putin és amenaçar Ucraïna des de la frontera nord. I en el marc de la guerra, 2 persones han mort per l'atac contra una refineria a la regió russa de Samara, a l'oest, a uns 1.000 quilòmetres d'Ucraïna, segons fonts oficials russes. L'acció s'ha dut a terme amb drons ucraïnesos i ha provocat un gran incendi i ha obligat també a tancar l'espai aeri de la zona. Per contra, l'exèrcit rus ha llançat un centenar de drons que ha provocat 2 morts al nord del país, segons els serveis d'emergència. L'OTAN reclama més esforços a favor d'Ucraïna per part d'un grup d'estats membres. La petició l'ha llançada al seu secretari general, Mark Rutte, des d'Estocolm, la capital de Suècia, país que ha posat d'exemple dient que ajuda molt les forces d'equip. El líder de l'aliança vol fixar un mínim per cada país i corregir el desequilibri actual.
13: El problema és que ara mateix no es distribueix de manera equitativa dins de l'OTAN. Aleshores, hi ha un nombre limitat de països, entre ells Suècia, que realment estan aportant per sobre del seu pes pel que fa al suport a Ucraïna. Hi ha altres països com el Canadà i Alemanya, els Països Baixos, Dinamarca i Noruega, i un parell més. Però també n'hi ha molts que no estan destinant prou pel que fa al suport a Ucraïna.
3: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La crisi de l'habitatge impacta de ple en les persones que tenen Càritas a Girona. 6 de cada 10 atesos viuen en infrahabitatges i el 50% queden en situació de pobresa severa després de pagar el lloguer. Girona, Núria Paraire.
14: Atenen sobretot dones, un 60%. 3 de cada 4 atesos tenen menors a càrrec i 6 de cada 10 no tenen un habitatge digne, és a dir, que relloguen habitacions o ocupen pisos precisament perquè amb fills no poden permetre's viure al carrer. Segons Càritas Girona, els que sí que paguen un lloguer són el 50%, però a causa dels preus alts dels habitatges i dels sous baixos, un cop han pagat la mensualitat, es queden en una situació extremadament delicada, ho explica el responsable d'anàlisi social, Calle Gómez.
15: Que un cop fan front a les despeses d'habitatge, un cop paguen el lloguer, és la mesura de tinença de l'habitatge més comuna entre les persones que estem acompanyant, un cop paguen aquesta despesa d'habitatge, es queden en situació de pobresa severa.
14: Càritas detecta que molts dels que atén viuen en aïllament social, és a dir, no poden recórrer ni a família ni a amics, i això els fa molt més difícil sortir de l'exclusió. Amb els seus programes, l'entitat treballa per ajudar-los a teixir relacions, i gairebé el 40% dels que tenen menys de 35 anys.
0: Pràcticament 3:15.
3: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
16: Aquest ambient molt càlid que hem iniciat tindrà continuïtat durant tot el que queda de setmana. Unes màximes que avui han estat disparades fins als 34 graus a punts de ponent. I aquesta situació de temps estable, amb ambient assolellat, amb bancs de boira, tindrà continuïtat també aquests propers dies. Un divendres que es presenta amb sol, amb algunes boires matinals cap al Camp de Tarragona o a les Terres de l'Ebre. Poca cosa. Però a la tarda, atenció, aquesta serà la novetat del cap de setmana, tant de divendres, de dissabte com de diumenge. Aquestes boires costaneres que sobretot les tindrem cap a la Costa Brava i àrees del Maresme. També demà es poden presentar a partir del migdia, primera hora de la tarda, cap al Garraf i al Camp de Tarragona. Tot això a la costa, perquè a l'interior el que predominarà serà el sol i unes temperatures encara més altes que les d'avui. Demà podrem tocar la xifra dels 35 graus a les comarques de Ponent. Demà a la tarda s'espera que creixi algun núvol al Pirineu i potser deixarà caure alguna feble precipitació. Aquesta situació de divendres és la mateixa que tindrem dissabte, possiblement amb més boires a la façana costanera arran de mar, amb temperatures una mica més curtes, però en canvi amb calor intensa a les comarques de l'interior.
3: Tresca Info.
0: Un pagès de Serós, al Segrià, ha denunciat que li han robat 6.000 quilos de cireres de les seves finques amb un valor de 20.000 euros. Estela Bosoms.
17: Segons Unió de Pagesos, la fruita estava a punt de ser collida. De fet, estem en plena campanya de la cirera i el pagès ja ha interposat denúncia als Mossos. Se sospita que els lladres hi van anar uns quants dies seguits, del 15 al 20 de maig, i les van carregar en furgonetes uns 1.000 quilos per dia. A tot això, el sindicat demana més coordinació amb la policia i lleis més dures per combatre aquest tipus de robatoris, al camp i també a les granges. Néstor Serra és coordinador d'Unió de Pagesos a Lleida.
18: Qui la faci, qui la pagui. Si no, al final, nos encansarem i passarà alguna desgràcia. Home, doncs que la gent està tipa, perquè a part de les cireres, hi ha hagut robatoris aquí al cantó de Lleida de coure en granges en producció.
17: Ahir mateix ja van denunciar que uns lladres es van emportar tot tipus de material de granges d'Artesa de Lleida, també al Segrià, com plaques solars, bateries o bombes de pressió. I un altre robatori a l'horta de l'empresa familiar La Cistella de Montgai, a la Noguera. Tot plegat amb el greuge que no només tenen la pèrdua del producte robat, sinó també el cost de les infraestructures que els fan malbé.
0: A Barcelona, les denúncies de robatoris de bicicletes es van multiplicar pràcticament per 5 entre el 2024 i el 2025, de 221 a 1.046. La majoria de robatoris es van produir a la via pública i als districtes centrals. Són dades dels Mossos d'Esquadra que han donat a Bicicleta Club de Barcelona, que denuncia que no es corresponen ni de bon tros a la xifra real de robatoris. Aquests robatoris, a més, tenen una altra conseqüència. Calculen que un 20% de les víctimes de robatoris no es torna a comprar una bici i, per tant, passa a fer servir un altre mitjà de transport. De fet, cada dos dies, tres persones deixen de fer servir la bici a Barcelona perquè els han robat. I segurament són moltes més perquè hi ha molta més gent que no denuncia. Clementine Suró, del Bicicleta Club de Catalunya, ha coordinat l'elaboració del document d'on surten aquestes dades.
19: L'infradenúncia sobretot està deguda a la falta de confiança en el sistema, perquè la gran majoria de les persones pensen que no es farà res o que de totes formes no la trobaran, no volen perdre el temps a anar a fer una denúncia. Molts no es tramiten perquè no hi ha suficients dades per part de la víctima, perquè no té una foto de la seva bicicleta o el número de bastidor.
0: Per a tots els propietaris de bicicleta, el consell, doncs, és clar, tenir fotografies de la bicicleta i, sobretot, el número de bastidor. Les entitats ciclistes reclamen, sobretot, aparcaments segurs. Consideren imprescindible un registre unificat de bicicletes i controlar les plataformes de revenda. També demanen fer una prova pilot amb bicicletes esquer que tinguin GPS i fer-ne un seguiment quan la roben.
3: Trescat Info.
0: L'Ajuntament de Tarragona promou la protecció dels més de 3.400 gats que hi ha als carrers de la ciutat. Diuen que són indispensables per mantenir l'ecosistema urbà i controlar plagues de rates o ratolins, com la que afecta als jardins del Camp de Mart. Anem, doncs, ara cap a Tarragona. Ricard Buigas.
20: El consistori ha demanat respecte per a les voluntàries acreditades que cuiden diàriament les més de 300 colònies felines que hi ha a Tarragona. De les 270 persones que alimenten i tenen cura dels gats a la ciutat, més del 65% han fet un curs de formació i han rebut el carnet i l'armilla que les identifica per fer una gestió ètica de les colònies. La regidora de Benestar Animal, Sandra Ramos, diu que l'evolució de les plagues d'arrossegador seria molt pitjor sense l'existència dels més de 3.400 gats que hi ha als carrers.
21: Aquests peludets, que a vegades els trobem per tot arreu i que ens sorprèn,
1: gent ens ajuden a mantenir l'ecosistema urbà de la nostra ciutat. Cacen ratolins, rates, cacen insectes. I si no en tinguéssim, totes aquestes poblacions d'altres animalons que ens agraden bastant poc, doncs potser estarien bastant més extensos per la ciutat.
20: El lliurament de les acreditacions a les voluntàries coincideix amb l'existència d'una plaga de ratolins que afecta una àrea dels jardins del Camp de Mar. Tècnics municipals han perimetrat l'àrea per fer-hi un tractament per controlar els rosegadors.
0: I no deixem Tarragona, però canviem de qüestió. La 18a edició del Festival Internacional de Cinema en Català, el FICCAT, s'obrirà amb l'estrena absoluta del film Burundanga, inspirat en l'èxit teatral de Jordi Galceran, coproducció de 3CAT i direcció de José Corbacho. Enguany hi ha rècord d'inscripcions amb més de 300 produccions en una edició que es farà del 5 al 13 de juny a Roda de Barà, al Tarragonès. Tornem cap a Tarragona. Manel Sastre.
21: L'organització ha seleccionat 82 produccions. Hi ha 34 estrenes absolutes, però la més destacada és la que obrirà el certamen.
22: L'escopolamina produeix efectes pseudohipnòtics. Sud-amèrica en diuen Burundanga.
21: És la versió cinematogràfica de l'èxit teatral de Jordi Galceran, Burundanga, dirigit per José Corbacho, amb coproducció de 3CAT. Cris Gambín és la codirectora del FICCAT.
23: Molt contents, aquest any hem fet rècord d'inscripcions, amb 335 produccions inscrites, de les quals 82 es projectaran al Teatre del Casino Municipal. Tenim moltes estrenes, i la més sonada és Burundanga, l'última pel·lícula del José Corbacho, una comèdia que està basada en l'obra teatral del Jordi Galcerà. Serà la pel·li inaugural amb la que començarem el festival.
21: Aquesta comèdia, protagonitzada, entre altres, per Adriana Torrevejano, Jordi Sánchez, Sílvia Abril o Santi Millán, no es podrà veure, però, a les sales comercials fins a finals d'any. També a concurs s'han seleccionat llargmetratges com Forastera, Femení Singular, Els Mals Noms i Tenit. El FICCAT ha triat també una vintena de curtmetratges i 6 documentals en una edició que té com a eix temàtic cinema i història i que atorgarà el Premi Montserrat Carulla a l'actor, director, guionista i productor Joel Joan.
0: La Renaixença de Catalunya Ràdio, creat i presentat per en Peyu, ha recollit aquest vespre el premi al millor programa de ràdio dels Premis Ràdio Associació. En Peyu i tot l'equip del programa de la Renaixença han pujat a l'escenari a recollir aquesta distinció. En Peyu ha agraït el premi i ha fet una crit d'alarma per l'estat en què es troba el català.
24: I estic realment preocupat perquè ens dediquem a una cosa que sense catalanoparlants i sense gent que entengui el país amb el nostre marc mental acabarà desapareixent. I això em preocupa. I crec que l'única manera de solucionar-ho... Bueno, jo crec que és molt fàcil. Vull dir que podem crear tants departaments de política lingüística com vulguem, però, hòstia, és legislar i ja està. No ha de ser tan complicat. Jo quan sento la ràdio la gent que discuteix el percentatge del català a l'escola, hòstia, puta, és el 100% i ja està. No hi ha una altra.
0: El jurat ha destacat la proposta multimèdia de Catalunya Ràdio, 3CAT i el Canal 33 per la qualitat tècnica i de so del programa, la música en directe també i el bon equilibri entre col·laboradors i l'experiència immersiva del públic. El Premi Ràdio Associació en Innovació ha estat per al programa de Catalunya Música la cinta de Mòbius, de la matemàtica i músic Laura Ferrer, i el guardó, el millor professional de ràdio, ha estat per al periodista de RAC1, Xavi Bundó. Hi ha una setmana i mitja perquè es concedeixin els Premis Max de les Arts Escèniques als finalistes catalans. Han reflexionat sobre el sector. Ho han fet durant la tradicional foto dels nominats a la seu de l'Esgai, a Barcelona. Carme Portacelli, directora artística del TNC, defensa que el talent a casa nostra és inqüestionable, però la falta d'ajudes o l'accés de burocràcia van en contra.
25: És una llosa estructural que tenim i que, francament, no sé com es pot solventar en aquests moments en aquest país. És una llosa que, tristament, arrosseguem amb un país on hi ha un talent indescriptible.
0: Una dotzena d'espectacles amb participació catalana que sumen 67 nominacions opten a premi. I memòria, identitat i comunitat són temes compartits entre força d'ells. Miqui Esparvé, finalista a millor actor per Los Nuestros, posa en valor el seu ofici.
26: Crec que la nostra professió és màgica i revolucionària alhora, perquè és dels pocs reductes on hi ha un compromís en un lloc on tu pots anar i durant una hora i mitja, dues hores, la gent es presta a poder desconnectar i a fer un viatge plegats, excepte 4 o 5 desubicats que miren al mòbil, que sempre hi són.
0: A la mateixa categoria opta el premi Ton Vieira per La tercera fuga, que ha explicat la seva evolució en el paper que interpreta.
27: Connectar amb aquest joc, entrar a sala i jugar amb el públic, explicar aquesta història, a veure com s'emocionaven, i jo també m'emocionava fent el que feia, ha sigut molt divertit. O sigui, el que va començar amb moltes pors es va acabar convertint en un joc molt, molt, molt, molt, molt gustós.
0: Els premis es lliuraran l'1 de juny al Teatre Romà de Mèrida.
3: Esports.
0: 5 minuts i seran les 10, moment per repassar tota l'actualitat esportiva amb en David Ubac. Bona nit.
2: Bona nit. Esports que arrenquem en aquests 5 minuts que tenim per repassar-los parlant del Barça femení de futbol, que ja fa uns minuts ha aterrat a Oslo, la capital noruega, on dissabte jugarà la final de la Lliga de Campions femenina contra l'Olímpic de Lió. A l'expedició blaugrana, novetat principal de Caroline Graham, que avui mateix ha rebut l'alta mèdica i ha pogut viatjar amb les seves companyes per disputar aquesta final, que estarà, doncs, Graham apta per jugar, mentre que Irene Paredes, la seva companya, avui s'ha continuat exercitant al marge en la sessió abans de viatjar i, doncs, continua compromesa la seva presència. A l'expedició blaugrana també hi és Laia Alexandri, tot i que en el seu cas ha recuperat d'una greu lesió al genoll i està descartada. Una altra blaugrana, Clàudia Pina, assegura que té ganes de disputar aquesta final.
4: Bueno, em sento bé, amb confiança, estic tranquil·la. L'altre dia al camp també em vaig sentir, a part del gol, bé amb les companyes jugant, regatejant. Estava còmoda i arribo bé, amb ganes, amb moltes ganes.
2: Sobre aquesta final Barça Olímpic de Lió, al podcast Fem Futbol s'ha explicat que el Barça ha tornat unes 500 de les 2.500 entrades que els va adjudicar la UEFA. Si el Barça guanyés el títol, la celebració seria diumenge a partir de les 5 de la tarda a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. El Barça masculí, mentrestant, el director esportiu, Deco, admet que cal reforçar l'equip i que Lewandowski és insubstituïble.
5: No, pero no es un tema de perfil, estamos hablando de que al final siempre tenemos que pensar que son cosas internas, no sé por qué tenemos que garantizar que vamos a trabajar como estamos trabajando todos los años. La verdad que este año, vuelvo a decir, nos ha ido un jugador importantísimo que es joven y por supuesto tenemos que intentar reforzar el equipo.
2: A l'Espanyol, per la seva banda, celebren la permanència i ja fan valoració del curs. El migcampista blanquiblau Edu Expósito considera que Manolo González hauria de seguir sent l'entrenador. Manté Expósito que amb l'arribada de Monchi com a director general esportiu veu en el vestidor un futur il·lusionant.
6: La figura de Monchi és molt important, no?, dentro del món del futbol. En el futbol espanyol, pues, és un director deportivo que ha hecho campeón ahí donde ha estado. Y vamos, para mí es ilusionante que una figura como la de Monchi, pues, pueda estar aquí con nosotros, porque significa que vamos a ver dónde podemos ir.
2: Precisament Monchi el presentaran oficialment dimarts de la setmana vinent. I mentrestant a Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha informat avui a la Junta Electoral del Club Blanc de la seva intenció de presentar-se a les eleccions a la presidència. Riquelme té previst presentar l'aval requerit dissabte. Aleshores, la Junta Electoral validaria aquest aval de 187 milions d'euros i, si està tot correcte, les eleccions serien el 7 de juny. En clau blanca, també, el sindicat d'àrbitres ha presentat dues denúncies contra el Madrid davant la Comissió Antiviolència. Una contra Florentino Pérez, el president del Club Blanc, i l'altra contra el club i Real Madrid Televisió per les dures crítiques contra el col·lectiu arbitral.
3: Trescat Info.
2: En clau poliesportiva parlem de ciclisme perquè hi ha hagut triomf per al belga de l'equip Bahrain Alex Segaert a la 12a etapa del Giro d'Itàlia, de 175 quilòmetres des d'Imperia fins a Nove Ligure. El portuguès, també del Bahrain, Afonso Olalio manté el mallot rosa del líder i amplia a 33 els segons sobre Jonas Vingegaard, que és el segon classificat a la general, el danès del Visma. Demà, 13a etapa, 189 quilòmetres entre Alessandria i Verbania, amb un port de tercera al final de l'etapa. En waterpolo, el Sant Andreu s'ha classificat per disputar la final de la Lliga Femenina. S'ha imposat a la piscina del Terrassa a la tanda de penals per 11-13, amb empat, doncs, al final dels 28 minuts. Això ha estat en el segon partit d'aquesta eliminatòria de semifinals, per tant, el Sant Andreu que passa amb un 2-0. Demà, segon partit de l'altra semifinal, que enfrontarà demà Can Llong el Sabadell amb el Mataró, amb les maresbenques que dominen l'eliminatòria per un triomf a 0. En bàsquet, Anna Palma, la capitana del Cadí la Seu, ha renovat amb l'equip Alt Urgellenc una temporada més, mentre que l'Uni Girona, en canvi, hi ha hagut marxa confirmada oficialment avui per part de l'equip gironí de la base sueca Clara Holm, que no continuarà l'equip la propera temporada.
3: 3CAT Info.
2: I tenim mig minut encara per parlar de motor. Àlex Márquez no disputarà les dues properes curses del Mundial de MotoGP, segons ha confirmat el seu equip, el Gresini Racing. El pilot de Cervera, que al Gran Premi de Catalunya va patir una greu caiguda, esperarà, per tant, el Gran Premi d'Itàlia del 31 de maig i el d'Hongria del 7 de juny. I sense deixar encara el motor, afegim que demà divendres arrenca el Gran Premi del Canadà de Fórmula 1 amb la disputa dels primers entrenaments d'una banda i de l'altra de la sessió classificatòria de cara a la cursa curta.

0: El jutge de l'Audiència Nacional que investiga Zapatero ha ordenat que li bloquegin una part dels seus comptes bancaris, en concret 490.780 euros. Per què aquesta xifra exacta? Perquè és la quantitat que va rebre de la gestoria del seu amic d'Anàlisis Relevante. Aquest moviment és una mostra de com, encara que el que acabarà comptant és evidentment el que dictamini la justícia, com qualsevol dia poden aparèixer sorpreses que acabin influint al dia a dia política a Espanya. Munició per al Partit Popular i Vox, posició incòmoda per a Pedro Sánchez i els seus socis. L'expresident espanyol està citat a declarar el 2 de juny. Què significa aquest bloqueig d'una part dels diners que José Luis Rodríguez Zapatero té al banc? Quin significat té des del punt de vista jurídic? Li preguntarem de seguida a Jordi Nieva, que és catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona.
1: Catalunya nit.
0: A Catalunya la situació política també té els seus jocs d'equilibris. Demà quedarà segellat el pacte pels pressupostos, que s'aprovaran gràcies al suport d'Esquerra Republicana i dels Comuns. Però avui aquests dos partits han contribuït amb els seus vots, o l'abstenció, a la reprovació de la consellera Núria Parlon i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero. També a la petició del cessament per les infiltracions de Mossos en assemblees de docents. El Parlament també demana el cessament de la consellera d'Educació, Esther Niubó, si no arriba a un acord amb la comunitat educativa i, de moment, la reunió d'avui entre el departament i els sindicats ha acabat sense pacte. Demà es tornaran a reunir. Un pagès de Seròs denuncia que li han robat 6.000 quilos de cireres de les seves parcel·les. Com s'ho han fet per emportar-se tanta fruita? On la podran vendre? De seguida li preguntarem a l'home afectat. L'Ajuntament de Barcelona treballa amb la previsió que les restriccions a Collserola per la pesta porcina africana es mantinguin tot l'estiu. Doncs bé, avui s'ha sabut que en una de les zones restringides, a Sant Cugat, s'hi estava preparant un rodatge de Hollywood. S'hi ha muntat fins i tot la reproducció d'un poblat celta. En la pel·lícula hi ha un nom tan mundialment famós com és Russell Crowe.
2: Demanaria que obrin l'espai, que al final per les persones, pels animals de companyia, és necessari. Si l'obren per fer una pel·lícula, per què no el poden obrir per nosaltres?
0: La Generalitat ha demanat que es paralitzi el rodatge fins que es garanteixi que es compleix amb la normativa. De Hollywood passant per Catalunya i cap a Canes, els Javis hi han presentat avui la seva pel·lícula La Bola Negra i el nostre enviat especial al Festival de Cine ens explicarà que ha causat un impacte similar, diu, al de Cirat l'any passat. I a partir de les 11 no us perdeu la conversa amb el primer jugador del Barça qui va fer debutar Hansi Flick, de la Masia, Marc Bernal. Ens ha concedit una entrevista en què, entre altres coses, ens ha explicat que li faria molta il·lusió ser un dels futbolistes seleccionats per al Mundial.
3: Jo ho firmaria ara mateix, però bueno, tocarà esperar la convocatòria.
0: Quan se sabrà això?
3: Se sap, crec que surt dilluns a les 12:30, si no m'equivoco.
0: I no tens cap allò senyal de si no, potser
3: no,
0: sí?
3: Això no se sap, això t'enteres igual que s'entera la premsa i tothom i quan veus la convocatòria saps si vas o no.
0: Hem parlat amb ell de futbol, però no només, per exemple, també de música, i parlant de música...
4: Pels mals auguris m'he posat un cadenat damunt del pit.
0: Aquesta nit actua a Barcelona Clara Peya, que fa poc va publicar el seu nou disc, Nuca. El Marc Ruiz està seguint el concert i ens l'explicarà.
4: La pedra i el camí.
0: Són les 10:04 i ets a Catalunya Ràdio. Des d'ara i fins la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.

0: L'impacte de fa dos dies per la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero, avui s'hi afegeix un nou pas. L'Audiència Nacional ha bloquejat part dels comptes de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero després d'imputar-lo per un cas de tràfic d'influències. El jutge ha ordenat retenir en concret els 490.000 euros que sospita que Zapatero hauria cobrat de l'empresa del seu amic Julio Martínez a canvi, suposadament, d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Aquesta és, sens dubte, la notícia d'avui. Per tant, anem cap a Madrid. Dani Sáenz de Aja, bona nit.
1: Què tal? Bona nit.
0: És una decisió que arriba només, com deia ara, dos dies després de la decisió del jutge d'imputar Zapatero.
1: Sí, és la primera mesura cautelar que adopta el jutge instructor José Luis Calama i ho fa a petició de la policia que porta el cas i de la Fiscalia Anticorrupció. Segons fonts de l'Audiència Nacional, Calama ha ordenat retenir 490.780 euros dels comptes bancaris de l'expresident espanyol. És la suma que Zapatero va cobrar d'anàlisi rellevant de l'empresa del seu soci i amic Julio Martínez, situada al centre de la trama. També s'han bloquejat els comptes d'altres empreses implicades, com l'agència de les filles de Zapatero, que van facturar 239.000 euros amb el soci del seu pare. El jutge creu que l'expresident feia servir anàlisi rellevante com a empresa pantalla per cobrar comissions, com ara més de 500.000 d'euros a canvi d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Però Zapatero nega haver intercedit i fons del govern espanyol avui han defensat la legalitat de l'operació emmarcada en les ajudes a sectors estratègics afectats per la pandèmia. A la Moncloa encara posen la mà al foc per l'expresident socialista. Això deia avui el ministre Òscar López.
2: Yo apoyo Zapatero. Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada. Lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
1: I és que a l'espera de conèixer els detalls del sumari en les pròximes hores, creuen que de moment no s'han presentat proves sòlides contra Zapatero.
0: Gràcies, Dani. Bona nit.
1: Adéu, bona nit.
0: Afegim-hi també que del contingut de l'auto d'imputació a Zapatero crida l'atenció una derivada relacionada amb la política catalana. S'hi exposa que la trama liderada per l'expresident espanyol hauria pactat una comissió del 3% per la construcció del macroprojecte del Hard Rock a Tarragona. És aquella iniciativa inclosa en el projecte de pressupostos per al 2024 que els comuns van rebutjar forçant l'aleshores president català Pere Aragonès avançar gairebé un any les eleccions al Parlament, una convocatòria electoral que va acabar finalment amb la victòria de Salvador Illa. La notícia, com deia, d'avui és aquesta retenció de més de 490.000 euros dels comptes de Zapatero, i per això volem saludar ara un catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona per entendre què ens indica aquest moviment de l'Audiència Nacional. Podem saludar a Jordi Nieva. Bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Per què, d'entrada, el jutge de l'Audiència Nacional, que és José Luis Calama, que porta aquest cas, pren una decisió com aquesta? Què ens indica això?
3: No, és absolutament lògic. És a dir, si tu estàs sospitant que una persona ha desviat diners, ha intentat doncs, fer-los desaparèixer per, bàsicament, no pagar impostos, no? Doncs el que és absolutament obvi és que aquests diners han de ser tornats algun dia. Per tant, la resolució del jutge només pot ser aquesta, intentar retenir ja aquests diners per tal de que si mai l'expresident Zapatero doncs, és condemnat, aquests diners poguessin ser retornats i mentrestant, és a dir, durant tot el temps que dura el procés, que es preveu que pugui ser llarg, doncs no quedi en insolvència, no es quedi sense diners i després doncs, una condemna obligant-lo a tornar aquests diners doncs, se n'anés en orris, és a dir, que no s'ha vist per res.
0: En canvi, per això és una part. És a dir, de vegades llegim amb totes les informacions que van sortint que les comissions podrien ser per valor de gairebé 2 milions d'euros, o, per exemple, si afegíssim qui hauria de pagar les costes d'un judici, però és aquesta quantitat que és la que es calcula exactament que li hauria vingut per via d'aquesta empresa del seu amic, Anàlisis Relevante.
3: Sí, és una determinació de quantitat bastant prudent. És a dir, efectivament podria haver estès aquest embargament als 2 milions d'euros i i tampoc hagués estat espectacular, perquè és que l'obligació del jutge amb aquestes alçades del procés és assegurar la persona i els béns dels investigats, en aquest cas doncs, l'expressió del Zapatero. Per tant, és absolutament lògic que adopti mesures per la protecció del seu patrimoni amb les finalitats que he dit abans, no? I també que eventualment doncs, intenti assegurar que no hi hagi un risc de fuga, per exemple, no? En aquest cas, doncs, ara mateix sembla inimaginable, no? Però vaja, tampoc seria descartar que les properes setmanes, mesos, doncs, hi hagués, per exemple, una retenció del passaport de l'expresident.
0: Clar, avui és veritat que només hi ha aquesta qüestió de embargament, diguéssim, d'una part dels seus comptes, ni retirada del passaport, ni presó provisional, que és quan això hi hauria risc, per exemple, de destrucció de proves o que es fugués del país, no?
3: Sí, efectivament, risc de reiteració delictiva. En aquest cas, reiteració delictiva, doncs, no, jo crec que no n'hi ha en aquests moments, no? Risc de destrucció de proves? Suposo que tampoc, perquè ja han fet totes les diligències i han ocupat doncs, tots els locals on podria haver informació d'aquesta mena, i per tant només quedaria el risc de fuga. I home, ara mateix sembla inimaginable mateix el que pot tenir una persona al cap doncs, quan rep una imputació com aquesta, doncs clar, pot ser molt volàtil, no? Però home, en aquest cas em semblaria desproporcionat adoptar una mesura de presó provisional, atès que hi ha altres mesures molt més minces que permeten doncs, la mateixa finalitat de conjurar un possible, jo crec que llunyà, però possible risc de fuga, com per exemple la llibertat provisional, és a dir, l'obligació de compareixença periòdica davant del tribunal, en definitiva doncs, aquesta retirada del passaport que està dient.
0: Vostè ens ho ha explicat molt, molt clarament, que era una mesura que considera lògica, aquesta d'immobilitzar una part dels seus diners, però això agreuja d'alguna manera la seva situació o és exactament la mateixa que ahir?
3: No, és exactament la mateixa, i vull subratllar que amb cada mesura que vagi sortint no és que la gent hagi de pensar que és més culpable, no. Aviam, la presumpció d'innocència la té des del principi i la tindrà fins al final. El que passa és que parlar de presumpció d'innocència doncs, no és popular, no? En definitiva, la gent doncs, de seguida vol sentir una mica crits de culpable, però no. La meva obligació com a jurista és explicar que si tant aquesta persona que estem considerant avui com si qualsevol de nosaltres algun dia és acusat amb un procés penal, des del principi fins al final, fins que hi hagi una sentència, tenim el dret a la presumpció d'innocència, és a dir, a ser considerats innocents i que no se sospiti de nosaltres sense fonament, amb elucubracions o bé amb poquíssimes dades com les que ara mateix han transcendit. I li ben asseguro que és una cosa que s'agraeix molt quan algú està involucrat amb el procés penal. I si algú m'està escoltant que ha estat en aquestes circumstàncies, sabrà perfectament que estic dient la veritat.
0: I d'aquí que fem aquesta trucada, perquè

0: lobista, és a dir, de pressionar per aconseguir alguna cosa, treballar d'això, guanyar-se alguns diners amb això, i el tràfic d'influències. On hi ha la barrera aquí?
1: Doncs a mi m'encantaria que algun dia la jurisprudència ens l'expliqués, no? Perquè l'article del Codi Penal és relativament comprensible en el sentit de que parla de pressions amb un determinat càrrec públic o funcionari perquè faci una determinada actuació, fins i tot d'acord amb el dret, eh? Vull dir, però que sigui una actuació que potser no hagués fet, no? Vull dir, si no hagués rebut aquesta influència, que la influència doncs sigui directa i sigui suficient com per condicionar la voluntat d'aquesta persona. És a dir, el que no pots fer és ni pressionar, ni amenaçar, ni tan sols manipular. Vull dir que aquesta seria la clau, no? Ara mateix, el que sí que pots fer és parlar, vull dir, perquè si no també s'ha d'entendre que la feina dels lobistes no existiria. I qualsevol empresa important o bé de mitjà tamany que treballa amb contractació pública sap perfectament que la presència d'aquestes persones és, vaja, no diré fonamental, però sí que la tenen molt, molt present, no? Perquè efectivament doncs, cal veure quines són les condicions de les convocatòries, cal veure doncs, el que veritablement necessiten les administracions públiques, cal veure el que esperen doncs, dels contractes o de les ofertes de contractes que puguin venir quan es fa l'oferta, i llavors les empreses doncs, presenten també les seves propostes de contractació per fer una obra, per exemple, no? De dir, doncs, mira, jo la faré així, jo la faré més barata, jo doncs, invertiré més materials, jo la faré d'aquesta altra manera. Doncs bé, per tal de perfilar totes aquestes ofertes, home, el fet de parlar amb les persones responsables, insisteixo, parlar només és la feina del lobista, efectivament, no? I saber a qui t'has d'adreçar doncs, per fer això. Ara, una cosa és parlar i una altra cosa doncs, és mira't aquest expedient amb carinyo, pensa que ens juguem molts diners amb això, tingues present el que com és important per nosaltres aquest tema. Clar, aquí ja entraríem en l'àmbit de la pressió, no? Però insisteixo, suposo que ara més o menys tothom li ha quedat clar la diferència entre el que es pot fer i el que no es pot fer. Li ben asseguro que la jurisprudència, aquesta explicació no és tan clara, ni molt menys. I de vegades doncs, veiem algunes actuacions, com per exemple una trucada per interessar-se sobre un expedient, que considera la jurisprudència que això no seria tràfic d'influències. I clar, llavors et preguntes, bé, però llavors quina és la situació en la que sí que es dona aquest tràfic? I la veritat és que és molt difícil de saber.
0: Clar, això que ens està explicant és molt interessant i no sé si considera que pot ser la clau en aquest cas.
1: Sí, pel que fa al tràfic d'influències, evidentment la defensa estava construïda sobre aquesta base. És a dir, la primera cosa que intenta la defensa, suposo, és dir que aquí no hi ha hagut cap tràfic d'influències perquè l'expresident Zapatero no va parlar amb ningú d'aquest tema, que és el primer que ell ha dit, no? I si finalment doncs, acaben sortint dades que no podem descartar ara que efectivament aquestes converses que es van produir, doncs llavors defensarà que van ser converses absolutament legítimes i que en cap cas podien significar
0: clar,
1: una pressió suficient. Exacte, o sigui, com per perfilar un tràfic d'influències. Cosa diferent és el blanqueig de capitals, eh? És a dir, allò d'agafar els diners i intentar portar-los a l'estranger. Aquí sí que la cosa és diferent i l'única defensa que tens és intentar desvincular-te d'una possible trama econòmica que hagis construït o que algú hagi construït i que pugui ser pel teu interès. Això ja és molt més delicat, no? I és del tema que ningú està parlant, però a mi em sembla que és el tema principal, perquè potser si hi ha alguna condemna en aquest cas, vindrà per aquí, més que pel tràfic d'influències inclús, però bé, ja veurem. Ara està tot molt obert.
0: Sí, sí, també és un bon apunt. Ell, Rodríguez Zapatero, està citat a declarar el 2 de juny. Veurem què és el que diu ell i el que vagi sortint també del sumari. Per acabar, la condició d'expresident del govern espanyol influeix d'alguna manera la justícia en aquests casos?
1: No, a la justícia no, però la considereu, o no hauria d'influir. Vaja, com a mínim, si hi ha una influència sobre aquest fet, no és una influència legítima perquè s'ha de tractar l'expresident com si fos qualsevol altra persona, com és lògic, perquè tenim el dret a la igualtat, tots reconeguts.

0: constitucionalment, no? Clar, una altra cosa és tenir present la seva condició d'expresident, sobretot, per exemple, per calcular la legitimitat de les quantitats que va percebre, no? Que clar, que evidentment, doncs, a qualsevol de nosaltres, considerant el que guanyem en un any, no? Doncs clar, ens sembla quantitats molt elevades, no? Però que amb la contractació internacional o fins i tot amb la contractació de persones que han tingut grans càrrecs públics, no? No són xifres que vagin, vull dir, que siguin les que uns imaginen, sinó que poden ser xifres bastant més altes, no? Ja ara no li puc dir quines, no, evidentment, no, però això sí que, per exemple, tindrà un pes, no? Clar, no és el mateix contractar un expresident del govern que contractar, doncs, no sé, a qualsevol altra persona, no? Evidentment, doncs, se suposa que un expresident del govern tindrà més experiència, probablement més coneixement de com funciona, doncs, tot l'engranatge d'una contractació pública, i a partir d'aquí, doncs, clar, això, doncs, costa diners. Si han de ser tants com s'han vist, o si això sembla poc o sembla menys, doncs ja es veurà, no? Però aquí la seva condició d'expresident sí que té molt a veure amb la consideració d'aquest tema.
1: Doncs li agraïm moltíssim que hagi sigut tan clar les seves respostes, perquè ens ha ajudat a entendre molt més els interrogants que teníem. Hem conversat amb Jordi Nieva, que és catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona. Moltíssimes gràcies i bona nit.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.
1: 9 minuts i arribarem a 2:15 de la nit. Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada parlem també de la situació política a Catalunya, perquè el mateix dia que sabem que els pressupostos tiraran endavant, socis del govern que donaran suport a aquests pressupostos han decidit reprovar i fins i tot demanar la dimissió de membres del govern. De seguida ho aclarim.
2: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
4: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula. La seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
5: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
6: Això no és només un partit de bàsquet, és la gira del centenari dels Harlem Globetrotters. 22 de maig a Tarragona, 23 de maig a Barcelona. No t'ho perdis, entrades a mitaquilla.com.
7: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
8: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
9: Quina raó mou el teu món?
10: Lo futur del Pere.
11: Algun dia tenir el meu propi piset.
12: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
13: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
14: Ja hi han passat moltes cares conegudes.
15: Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
16: Bona nit, sóc el Luis Tosar.
17: Sóc el Risto Mejide.
18: Sóc Álvaro Morte.
14: Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
19: Amb tots vosaltres, Jordi González.
14: Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
20: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
21: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
20: Sense filtres.
21: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
20: Sense pèls a la llengua.
21: I a més també podem anar a sopar, eh?
20: Sense vergonya.
21: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
20: Però amb molta, molta cafeïna.
21: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
20: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
20: Catalunya.
3: Catalunya Ràdio.
15: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
17: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Pràcticament les 10 i 25 minuts, el govern de Salvador Illa aprovarà els pressupostos demà al matí després d'aconseguir els suports imprescindibles dels Comuns i Esquerra per poder-los aprovar al Parlament. No ha sigut fàcil perquè les negociacions amb uns i altres han sigut llargues i dures, però si no hi ha entrebancs, la cambra validarà els primers comptes de la legislatura previsiblement a mitjans de juliol, amb una dotació de 49.000 milions d'euros. Aquest matí, el president de la Generalitat ha segellat l'acord amb els Comuns, Txell Vallespí.
18: Hi ha hagut encaixada de mans entre Salvador Illa i Jéssica Albiach dos dies després del pacte amb Esquerra Republicana. El govern ha recollit les noves demandes dels comuns, sobretot en matèria d'habitatge. Així es preveu destinar fins al 2028 2.500 milions d'euros a polítiques d'habitatge i es construiran sobretot pisos de protecció oficial. També hi ha el compromís de portar amb urgència al Parlament una llei que permeti reconvertir en habitatges oficines i locals comercials en desús. Per exemple, es preveu destinar 1.200 milions d'euros al Pla de Barri per rehabilitar-ne 120 que estan degradats urbanísticament. La líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha posat en valor els avenços que implica el pacte pels pressupostos, però també ha avisat Salvador Illa que no és un xec en blanc per garantir l'estabilitat de la resta de la legislatura. En canvi, per la consellera d'Economia, l'acord arriba en un moment clau per encarar el que queda de mandat. Sentim primer Albiach i després Alicia Romero.
22: Un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys. Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som. Ara, en la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
23: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses del Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
18: Els pressupostos s'aprovaran en un Consell Extraordinari que arrencarà demà a les 9 del matí.
1: Doncs els pressupostos per al 2026 i 27 incorporen també la nova llei del tercer sector social. L'endemà de l'aprovació, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha signat l'acord amb la taula d'entitats que preveu una injecció econòmica per reforçar les polítiques d'infància i adolescència. Doncs el mateix dia que el govern ha tancat tot això que explicàvem ara, aquesta llei tan important, la dels pressupostos, Esquerra i els comuns han permès que el Parlament reprovi la consellera Parlon i Josep Lluís Trapero. La cambra ha demanat la seva dimissió per les infiltracions policials en assemblees de docents. També han reclamat la destitució de la consellera Niubó si no s'aconsegueix un acord amb el professorat. Àlex Giral Robert.
24: Sí, amb els vots favorables d'Esquerra i l'abstenció clau dels comuns, l'hemicicle ha instat Illa a fer caure la titular d'Interior per les dues agents infiltrades en reunions de mestres. Exigit el mateix per al director dels Mossos, aquí amb el sí dels de Jéssica Albiach. Junts i la CUP també hi han votat a favor. Sentim els diputats de tots aquests partits.
25: Quan es vulneren els drets fonamentals, no hi ha prou amb disculpes. S'han d'assumir conseqüències polítiques.
26: No es pot utilitzar el cos de Mossos d'Esquadra d'escut. No es poden donar la culpa als agents i els càrrecs intermitjos.
27: El que cal és un canvi del director general de la policia.
28: Cal fer net. Cal cessar el director general de la policia. I cal també, consellera Parlon, que la cessin a vostè.
24: El text era una iniciativa de la CUP amb aportacions de Junts i els comuns. A l'altra cara de la moneda, els socialistes han defensat Parlon i Trapero i han tancat files.
29: La consellera va ser molt clara des del primer moment i el Partit dels Socialistes també ho hem estat. No ens limitem només a dir que no ens agrada, sinó que posem solucions perquè una situació com aquesta no es torni a repetir.
24: El PP ha fet costat al PSC oposant-se a les peticions, mentre que Vox i Aliança s'han abstingut. Els comuns, per cert, han anunciat un acord amb els socialistes per prohibir les infiltracions policials en moviments socials i entitats si no és amb una autorització judicial, un dels apartats de la moció. En paral·lel, i de nou amb els vots clau dels aliats parlamentaris d'Illa, la cambra també ha demanat cessar la consellera d'Educació, Esther Niubó, si no és capaç d'assolir una entesa a curt termini amb la comunitat educativa.
1: Doncs veurem què vol dir això de curt termini, perquè de moment avui ha sigut que no. Demà hi haurà un altre altra oportunitat, però la reunió d'aquesta tarda entre el Departament d'Educació i els sindicats ha acabat sense acord i es tornaran a trobar demà a les 12 del migdia. El govern assegura que necessita més temps per estudiar la proposta unitària dels sindicats de millores salarials i laborals, i el sindicat majoritari, l'USTEC, ja avisa que si demà el Departament no concreta una proposta salarial, escalaran les mobilitzacions fins a finals de curs. Maria Costa.
18: En la reunió d'avui s'havia de debatre la contraproposta que els sindicats van llançar al govern sobre salaris i professionals per l'escola inclusiva, concretament un augment de 478 euros al mes en el cas dels mestres i 544 en el cas dels professors. També incorporar pràcticament 6.500 nous professionals per l'escola inclusiva en 2 anys. Bona part de la trobada s'ha centrat en aquesta segona qüestió, perquè el departament ha demanat més temps per estudiar la proposta salarial. Ho deia el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
0: Entenem que encara és una proposta de màxims, de totes maneres hi ha recorregut encara per poder continuar negociant i, per tant, hem emplaçat a poder continuar fent-ho demà al matí, perquè entenem doncs, que hi ha elements que poden ser interessants, però necessitem poder fer un examen molt més exhaustiu en relació a les propostes que ens han fet arribar avui.
18: Però l'USTEC ja alerta que si el govern demà no aterra una proposta salarial i posa xifres, s'aixecaran de la taula de negociació. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC.
3: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem doncs, amb una... No seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria, doncs, escalar d'aquí a final de curs.
18: Precisament els sindicats CGT, Intersindical i COS han marxat a mitja reunió perquè no s'ha debatut a fons la qüestió salarial, però insisteixen que tenen voluntat de negociar. Els sindicats professors de secundària, però, no s'hi han presentat.
1: Gràcies, Maria. Encara més crispats els ànims al País Valencià, on uns 300 directors de centres públics han presentat la dimissió davant el bloqueig de les negociacions amb la Conselleria d'Educació. Els docents continuen, recordem, amb una vaga, en aquest cas indefinida, sense que hi hagi ni tan sols data per a una nova reunió. València, Alba Barbosa.
4: Els càrrecs directius s'han sumat així a les mobilitzacions per pressionar el govern valencià perquè reobri negociacions. Cristina Rodríguez i Jaume Olmos, directors.
5: No és una dimissió perquè no es creguem els nostres projectes, és una dimissió perquè necessitem que ells facin alguna cosa.
6: Jo crec que si hem tingut el recolzament que hem tingut per part de la societat i que s'està veient estos dies en els carrers i el recolzament dels companys i companys a la vaga, igual és perquè ja estem arribant a un punt que és prou insostenible.
4: Centenars de professors s'han concentrat davant de les Corts per reclamar la dimissió de la consellera. A dins de l'hemicicle també han interromput la sessió de control al president valencià.
7: A los servicios de la cámara que desalojen... Desalojen...
4: Esto es tuyo. Els sindicats reclamen que es reprengui el diàleg. La vaga indefinida del sector educatiu arriba aquest divendres al 10è dia amb una nova manifestació convocada al centre de València.
1: I els sindicats de Mossos d'Esquadra demanen que l'increment de plantilla anunciat pel govern català i espanyol es destini a patrullar els carrers i àrees d'investigació. En la reunió d'ahir de la comissió bilateral entre els dos governs vam explicar que s'havia acordat incrementar fins a 25.000 els agents dels Mossos que hi ha a Catalunya. Els sindicats adverteixen de la falta d'efectius i de l'envelliment de la plantilla. Imma Viudes és portaveu de FEPOL, el sindicat majoritari als Mossos.
8: La prioritat ha de ser reforçar el carrer, la seguretat ciutadana, la resposta ràpida als incidents, perquè això al final fa millorar la percepció de seguretat a la ciutadania i la millora del servei públic. Però també cal reforçar tot el que sigui relacionat amb la ciberdelinqüència, crim organitzat, multireincidència, violències sexuals...
2: Catalunya nit.
1: I atenció ara amb aquesta història. A Seròs, al Segrià, un pagès ha denunciat que li han robat fins a 6.000 quilos de cireres de les seves finques. No ha estat l'únic, perquè segons denuncia Unió de Pagesos, també han detectat que aquests dies s'han emportat material de diverses granges. Lleida, Júlia Albacar.
9: Ara mateix estem en plena campanya de la cirera, amb la fruita a punt de ser collida. Segons Unió de Pagesos, el valor de les cireres sostretes arriba a uns 20.000 euros. Se sospita que els lladres hi van anar diversos dies seguits i des del sindicat reclamen que s'endureixin les lleis per combatre aquest tipus de robatoris. Néstor Serres, coordinador d'Unió de Pagesos a Lleida.
10: Qui la faci, qui la pagui. Si no, Al final, nos encansarem i passarà alguna desgràcia.
9: No és un fet aïllat. De fet, ahir mateix ja van denunciar que havien sostret material, com plaques solars o bateries, en diverses granges d'Artesa de Lleida i a Montgai.
1: Doncs ara volem parlar amb el protagonista d'aquesta història, Francesc Pena. Bona nit.
11: Hola, molt bona nit.
1: És el pagès de Seròs que ha fet aquesta denúncia. Li han robat 6.000 quilos de cireres. Això ja m'obliga a fer una primera pregunta. Quin ha estat el mètode, el modus operandi, per acabar emportant-se 6.000 quilos de cireres?
11: Bé, no ho han fet en una nit, ho han fet en diverses nits. Jo calculo que entre 3 i 5 nits. Cada nit ha anat un equip de persones molt ben organitzades i amb vehicles a acollir i robar aquestes cireres.
1: Això, si ho han fet en dues o tres jornades de nit, entenc que tu no ho notaves, no?, mentre anava passant.
11: No, sí? Perquè és... Clar, tenim diverses parcel·les, no?, i van madurant de forma escalonada, i aquesta és la que havíem de començar ahir. I quan hi vam anar, ho feien molt bé, perquè els 10 o 15 arbres dels extrems de la fila, que és per on passen els camins perimetrals, no els collien. Collien a partir d'això, dels 10, 15, 20 arbres, collien la zona central, i al passar pels camins no ho veien. Quan vam anar a collir, ens vam trobar el desastre, el robatori.
1: 6.000 quilos de cireres, evidentment són moltes cireres. On creus que han anat a parar? Suposo que les volien vendre.
11: Sí, jo crec que han anat a mercats de carrers, aquesta és la meva opinió, o en alguna botiga que compre sense factura, diguéssim.
1: Clar. Has calculat que el valor del que t'han robat són uns 20.000 euros. Què s'hi pot fer ara?
11: Bé, poca cosa s'hi pot fer. El mal està fet, perquè a part del robatori, el fet de collir de nit de la forma com vam collir, han fet mal als arbres fins i tot per l'any que ve, perquè quan collen així destrossen l'arbre, trenquen els brots d'on naixen les flors i, per tant, no hi haurà fruit l'any que ve, o com a mínim hi haurà una minva de la producció en aquests arbres, també.
1: I alguna assegurança que cobreixi, per exemple, robatoris o no?
11: No, és molt complicat, perquè no som una empresa que està tancada i ballada i en porta, diguéssim. Som parcel·les i això és molt difícil d'assegurar.
1: Un fet així et fa repensar si valdria la pena posar-les o això s'escapa del vostre pressupost?
11: No, de moment, bueno, primer que s'escape, i de moment, bé, el que m'ha donat aquesta nit és dormir amb el cotxe a la parcel·la aquesta, perquè no tornessin a venir, ni que sigui de forma dissuasòria, i aquesta nit em tornarà a tocar una altra vegada i fins que acabem.
1: Ostres.
11: No hi ha altre. O això, o llogar vigilància privada, però les que hem contactat d'avui per avui no ens podien vindre i fins la setmana que ve no hi seran. Per tant...
1: I quan s'allarga el temps de recollida de les cireres?
11: Doncs ens queda un parell de setmanes, tres a molt estirar.
1: I quan veu començar?
11: A finals d'abril.
1: Per tant, serien més d'un mes...
11: Quasi dos, sí, un mes i mig, quasi dos.
1: Un mes i mig, dos mesos, que no sé fins a quin punt és viable dormir cada nit al camp.
11: Sí, no és viable. També el fet de que de nit fem feines, també, normalment, però aquesta setmana aquestes parcel·les no l'havíem fet. I potser és per això que l'han aprofitat, però sí que ens plantegem ficar vigilància privada.
1: Heu fet la denúncia, que us diuen els Mossos, o quina creus que seria la solució a partir d'ara?
11: Bé, aquí tenim dos problemes. Una, que encara que els atrapéssim, o sigui, si esta nit venen i els atrapem, crido al 112, venen els Mossos i els atrapéssim, acabarien sortint l'endemà. No els hi passaria absolutament res. aquest és trist, però és així. Al camp s'ha fet la llei per la multireincidència, pels robatoris al metro, però al camp, qui roba el camp no té pena. T'acaba sortint. I ara és les cireres, però aquesta setmana hi ha hagut molts robatoris de coure en granges d'animals, els cables de coure de les instal·lacions elèctriques. Avui en dia penseu que les granges estan totes tecnificades i vol dir que als animals se'ls ha tingut que donar el menjar a mà, perquè no funcionava res. I n'hi van atrapar uns la setmana passada i no els hi va passar res. Per tant, el primer punt és canviar la legislació perquè qui delinqueixi el camp tingui conseqüències. El segon, demanar que els patrullatges dels Mossos d'Esquadra en les èpoques de collita siguin més intensos.
1: Doncs esperem que resolgui d'alguna manera aquest problema i que pugueu fer la vostra feina sense patir per si us prenen els fruits. Francesc Pena, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Una abraçada.
11: A vosaltres per fer-ne difusió. Un plaer. Bona nit.
1: Vint minuts i arribarem a les 11 de la nit. Farem ara una pausa per la publicitat. I a la tornada, una altra història molt i molt sorprenent. Com sabeu, hi ha restriccions de mobilitat a moltes zones al voltant de Collserola per culpa de la pesta porcina africana. Doncs bé, avui hem sabut que en una de les zones s'hi estava preparant tot un rodatge de Hollywood. Amb un poblat, fins i tot, que s'hi estava construint i que al darrere hi ha un nom tan conegut com el de Russell Crowe. De seguida ho expliquem.
2: Catalunya nit.
12: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
12: Som 3CAT.
13: Just quan obres la porta de casa i t'han preparat una festa sorpresa, just en aquell moment, ve a presentar-se el veí nou, que és un cantant famós. Què fas? Entres a la festa i li dius al famós que ja parlareu un altre dia? Et poses a parlar amb el famós i li dius als amics que repetiu l'entrada d'aquí una estona? Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou duple de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Duple, dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
16: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
17: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari. Acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
16: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
19: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
20: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
21: Muixca.
22: Hi ha molts homes gais dins del futbol.
30: Miqui Esparvé.
31: Series capaç de perdonar unes banyes?
32: Natàlia Becío.
33: Qui és l'últim famós que t'ha escrit?
34: Dani de la Orden.
35: Hi ha un percentatge molt alt de pel·lícules o sèries que he fet que no estan gens bé.
20: L'Eclipsi. Entrevistes que no s'obliden.
36: L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Nous capítols.
37: Ja disponible a la plataforma 3CAT.
38: Senyores i senyors, bon dia.
39: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
38: Estàs confonent correlació amb causalitat, que és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la
40: Unilla. No, no, ja ho sé.
38: Què és?
40: Que jo no estic dient
38: que tots els pobres siguin delinqüents.
41: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
42: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
43: El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
44: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
39: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
45: És que hi ha una cosa que em fascina sempre de tu, Sílvia, que és que cantes somrient sempre.
39: Amb Ricard Ostrell.
46: Em van passant coses.
45: Sí.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
39: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
39: Som 3CAT.
2: Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: minutets i arribarem a 3:15. L'Ajuntament de Barcelona dona per fet que les restriccions a Collserola per la pesta porcina africana es mantindran tot l'estiu. En la presentació de la campanya forestal dels bombers, el tinent d'alcaldia Albert Balla insistia en la importància d'aquestes mesures per evitar la propagació del virus i donava a entendre que l'accés a Collserola continuarà prohibit encara alguns mesos.
1: També esperem doncs, que la responsabilitat de tots plegats faci que ben aviat es pugui recuperar una normalitat que en qualsevol cosa, quan diem més aviat, estem parlant sempre de mesos. Això és una qüestió que al llarg d'aquest estiu no hi haurà aixecament de restriccions, que ho tinguem tots doncs, ben presents.
0: Doncs bé, els veïns d'una d'aquestes zones amb restriccions han quedat sorpresos pel rodatge d'una pel·lícula de Hollywood, en concret en una zona forestal de Sant Cugat. Els agents rurals han conclòs que el tancament perimetral que havia de garantir el compliment de les mesures de bioseguretat no és correcte i per això la Generalitat enviarà un requeriment legal per aturar el rodatge fins que no es compleixi la normativa. Encara no s'està filmant, però sí que ja s'havia muntat, per exemple, la reproducció d'un poblat celta a l'antic camp de golf de Can Sant Joan. És un projecte que es vincula a l'actor mundialment conegut Russell Crowe. Montse Pujol.
3: La pel·lícula que rodaran en aquesta zona restringida des de fa 6 mesos es diu The Last Druid i la protagonitzarà Russell Crowe. L'antic golf es troba entre Rubí, Sant Cugat i Bellaterra, ara és propietat de l'Incasol, i s'hi han trobat diversos senglars positius, vius o morts. Durant el rodatge està previst que hi treballin més d'un centenar de persones i tot i que els veïns, consultats per TV3, veuen bé que si rodi una pel·lícula no entenen que puguin treballar en una zona restringida i ells, en canvi, no s'hi puguin passejar.
4: Lo que no me parece bien es que no nos dejen entrar a nadie al bosque y ellos sí puedan entrar. Si hay problemas de jabalí para uno, hay problemas de jabalí para todos.
5: Demanaria que obrin l'espai, que al final per les persones, pels animals de companyia, és necessari. Si l'obren per fer una pel·lícula, per què no el poden obrir per nosaltres?
3: El rodatge té el vistiplau de la Generalitat des del febrer, però els agents rurals han vist que el tancament perimetral que havia de garantir el compliment de les mesures de bioseguretat no és correcte i per això, segons ha pogut saber TV3, el Departament d'Agricultura enviarà un requeriment per aturar el rodatge fins que no compleixin la normativa. Mentrestant, l'Ajuntament de Sant Cugat, que valida el rodatge, ha demanat al conseller Ordeig que es permeti als ciutadans passejar per parcs i zones boscoses delimitades. Sentim l'alcalde Josep Maria Vallès.
6: La filmació aquesta està en uns terrenys públics de la Generalitat, concretament d'Incasol. Per tant, Incasol és qui els hi obre la porta amb una finca privada perquè puguin realitzar aquesta filmació els propers mesos. L'Ajuntament de Sant Cugat el que ha de fer és concedir un permís d'activitat. Però jo el que dic, si som capaços de poder reduir la restricció per activitat econòmica, doncs hem de ser capaços també, insisteixo, per poder obrir per la gent, no?
3: El Departament d'Agricultura està estudiant aquesta petició.
0: El Congo, Uganda i el Sudan del Sud organitzen una cimera d'alt nivell per intentar frenar el brot d'Ebola que ja ha causat 139 morts. Almenys hi ha 600 casos sospitosos en un moment sense precedents, ja que no hi ha vacunes ni tractament per aquesta variant del virus. Burkina Faso, Elia Borràs, bona nit.
7: Hola, bona nit.
0: Explica'ns qui participarà en aquesta cimera i per què és important.
7: Doncs aquesta tarda el Centre Africà per a la Prevenció i el Control de Malalties, que és l'Agència de Salut de la Unió Africana, ha convocat una cimera d'alt nivell a Kampala, la capital d'Uganda, per poder donar una resposta coordinada entre els estats afectats per aquesta soca de l'Ebola, coneguda amb el nom de Bundibugyo. L'objectiu és reforçar la coordinació i la resposta per poder controlar aquest brot. Els estats que hi participen són la República Democràtica del Congo, que és l'epicentre del brot, el Sudan del Sud, que fa frontera amb la zona afectada, i Uganda, on ja se n'han registrat 2 casos, un d'ells mortal. I cal recordar que el virus no hi entén de fronteres i es tracta d'una zona amb molta activitat extractivista on hi ha bullici de persones que creuen cada dia els passos fronterers.
0: Què se'n sap de la situació actual sobre el terreny?
7: L'epicentre del brot es va detectar a la província d'Ituri, al nord-est del Congo. Es tracta d'un lloc aïllat, però que fa frontera amb el Sudan del Sud i Uganda, i on la gent es mou cada dia d'un país a l'altre. I el problema inicial va ser que les proves que es van fer només servien per detectar les soques d'aire i totes van donar negatiu, així que el virus va poder viatjar sense control i ara hi ha molts casos que encara no s'han pogut detectar. Ens ho explica el coordinador de Metges Sense Fronteres a Ituri.
8: Sabem que hi ha més de 500 casos sospitosos registrats per les autoritats sanitàries, però també sabem que hi ha molts altres casos a la comunitat i que els centres de salut estan plens, així que la gent no pot venir a seguir el tractament als hospitals.
7: Actualment tots els esforços estan destinats a protegir la població i el personal sanitari, però el gran repte també és reforçar les mesures higièniques en una zona amb camps de desplaçats on l'accés a l'aigua ja era complicat.

0: Ha dit, jo en tindré 30 i tu 35, que no sigui un repartiment de graus, de temperatura, això. Ara ens ho aclarirà la Gemma Puig. No sé si m'he arriscat massa. Bona nit, Gemma.
1: No t'has arriscat, però diu 13, 35, 13 i 35, però...
0: Imagina't, he entès 30 i 35, sí que anem bé.
1: Però era pel 35, és una cançó de Dylan i sí, anava per aquí. Perquè demà... si esperem, jo crec que sí, arribarem a aquests primers 35 de l'any. Avui hem estat a prop, hem quedat als 34 a Seròs, a Castellnou de Seat, al Carràs, 33 a Vinebre, tot aquest sector de Ponent, interior de l'Ebre, és on els valors s'enfilen més, i demà en aquestes comarques doncs, arribaríem a aquests primers 35. Però avui ja s'ha notat a tot arreu, les màximes s'han enfilat, al Pirineu en alguns casos han arribat o fregat els 30 graus, també cap a la Catalunya central, i a la façana al litoral, doncs és on queden aquests valors més baixos, tot i que fa calor, de 25 a 27 graus. La diferència respecte avui és que demà començaran a haver-hi aquestes boires que ens acompanyaran al cap de setmana. Són boires que es formen arran de mar. Demà poden ser ja al matí una mica més probables als dos extrems, cap a la Costa Brava o cap a l'Ebre. Després s'acaben trencant, però sí que deixen aquest cel més ennuvolat i no fa que la temperatura acabi de pujar tant. En canvi, cap a l'interior tindrem un dia de sol i a la tarda demà creixerà algunes nuvolades. Avui hem tingut un dia molt estable, demà podria deixar-se escapar alguna gota, poca cosa. I aquesta tendència a pujar doncs encara aguantarà el cap de setmana.
0: Molt bé, doncs déu-n'hi-do, sí, avui ja s'ha notat i em sembla que anem entrant de mica en mica en la nova fase. Gràcies, Gemma, bona nit.

0: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Dijous 21 de maig, 21, millor de maig, del 2026, diu Pilar Mena sobre el seu magnífic cartell i imatge gràfica del Corpus. He volgut plasmar aquest batec, aquesta passió de vida del Corpus, amb traços de bolígraf i notes de colors vibrants. Diu Rosa Junyent, pandonista de la Minerva, tot recordant aquell primer tram del carrer Major de la seva infantesa i joventut. Des de la generació de l'avi, ja en són quatre les que he vist participar en el Corpus. És d'agrair que sempre hi hagi gent, del tram o no, disposada a fer-ho. Però res d'això tindria sentit sense la processó trepitjant els carrers encatifats. I diuen Esther Font i Dani Vallès que facin el que facin a la vida sempre seran la parella de Visit Sitges, als quals els ha caigut al damunt el regal del pregó. Mai no havíem imaginat ser mereixedors d'aquest honor. Per això intentarem estar a l'alçada i que allò que transmetem amb la fotografia del Corpus també ho puguem transmetre amb les paraules. S'ha presentat el Corpus, el del 75è aniversari de les catifes del primer tram del carrer Major o el del 50è aniversari de l'escola Miquel Utrillo, que s'encarregarà de la confecció del cap de la vila. Divendres 29, exposició commemorativa de 75 anys de catifes al Mercat Vell. Divendres 5 de juny, inauguració de l'exposició de clavells als jardins de l'hospital. Enguany que en Joan Comas compleix 50 anys d'exposició, d'expositors de clavells i d'exposicions de clavells. I després, el pregó al Racó de la Calba, el mateix divendres 5 de juny. I el diumenge 7 de juny, Corpus, el Pati Blau que el farà la biblioteca, Santiago Rossinyol, amb motiu del seu 90è aniversari, catifes, processó, custòdia i gegants al carrer. Avui que els geganters de la vila han conegut la mort d'un dels seus veterans il·lustres, en Cisco Arbonès. Mentre la vida no s'atura, mai. En una horeta, més o menys, els oferirem sencer l'acte de presentació del Corpus celebrat ahir vespre al Prado. Mentrestant, paradistes del mercat que heu estat i sou, i aquells i aquelles que en el futur els vulgueu acompanyar a la parada, avui, a les 5 de la tarda al Miramar, sessió informativa sobre el concurs

0: De licitació de les parades. Avui, a les 5 de la tarda, al Miramar. Comencem.
1: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
0: I comencem en blanc, perquè els dèiem ahir, abans d'ahir, els dèiem fa uns dies, que trobarien a partir d'avui dijous, a les plataformes, la versió de la Moixiganga de Guitarrejant la Festa. I és tan dolça, tan dolça, tan dolça, que ens sabia greu introduir-la amb la sintonia habitual que fem servir per l'agenda. Escoltin bé.

aquesta moixiganga delicada que carona les orelles, amb Manel Sabater, Àlex Paco i Tomàs Pedregosa a la percussió. La gent de Guitarrejant la Festa, que ja ha penjat a les plataformes aquesta versió tan maca de la moixiganga.

9 i 8 minuts del matí, Manel Sabater, Àlex Paco, Tomàs Pedragosa, i aquesta versió tan delicada, amb un aire Francisco Tàrrega, un aire així també un punt de pati lluminós, de pati blanc, de pati amb sol. La tenen a totes les plataformes, per tant, a partir d'avui, si la volen escoltar en qualsevol moment, aquesta moixiganga tan maca de la gent de Guitarrejant la Festa.

0: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: I 9 minuts del matí, volíem, per tant, aquesta, per dir-ho d'alguna manera, aquesta estona de parèntesi, de tranquil·litat en aquest món que no para de moure's. En uns moments, si tot va bé en aquest dia tan meravellós que fa, Carola Fernández i en Joan Totoseu estan pujant les escales del campanar, les escales exteriors d'aquesta bastida del campanar, perquè cap a quarts de 10 aproximadament entrarem a fer una connexió per parlar de la restauració, de la rehabilitació del campanar. Diríem més restauració que rehabilitació, perquè és una restauració d'aquelles molt, molt, molt acurada, que no vol reconstruir res, sinó que vol mantenir-ho, que és el millor que es pot dir. Avui que, si algú de vostès és dels que habitualment en prenen, avui és el Dia Internacional del Té, instituït el 2019 per Nacions Unides. O sigui que, si vostès són dels que prenen té a les seves diferents varietats, antioxidant, per la bona circulació, pel sistema immunològic, diürètic, en fi, ja ho saben que el té té unes virtuts, el cafè també les té, en fi, l'aigua també, tot plegat, eh? Doncs avui, que és el Dia Internacional del Té, i també és el Dia Europeu de la xarxa Natura 2000. Saben que a casa nostra tenim alguns espais inclosos en aquesta xarxa que acumula més de 27.000 espais d'interès natural a tota Europa. El Parc del Garraf és xarxa Natura 2000, la desembocadura de la Riera de Ribes és xarxa Natura 2000, la zona dels Colls Mirau Peix és xarxa Natura 2000 i l'àrea marina protegida davant de la nostra costa també és xarxa Natura 2000. Avui, que s'ha fet clar a les 5:57 minuts, el sol ha sortit a les 6:29, el sol es pondrà a les 9:10 i es farà fosc a les 9:42. El dia s'allargarà 1 minut i 44 segons, tindrem 14 hores i 40 minuts de llum i 9 hores i 19 minuts de foscor. Com que les peticions volen, l'Ajuntament ha fet saber la segona data en la qual vindrà l'equip mòbil de la policia per fer el document nacional d'identitat. Per tant, primera qüestió, document nacional d'identitat o passaport. Si vostès tenen un DNI que caduca abans de 180 dies, o sigui, abans de 6 mesos, si el seu DNI caduca abans de 6 mesos, ja se'l poden renovar. Repetim, si el seu DNI caduca abans de 6 mesos. Per experiència personal, els diem que això va estupendament bé. Estupendament bé i rapidíssim. La qüestió és, vostès se'n van al web de l'Ajuntament, a sitges.cat, allà hi trobaran aquesta informació que diu la unitat mòbil del Servei d'Expedició del DNI torna a Can Milà el 25 de juny, l'endemà de Sant Joan, tornarà a venir l'equip del DNI, i allà hi trobaran un enllaç per reservar plaça per la renovació del DNI, del passaport, del que sigui, eh? Aleshores, se'ls obrirà un aplicatiu en el qual han de seleccionar, com a punt d'atenció en el desplegable, l'opció Oficina Mòbil del DNI. Hi ha tot un seguit d'opcions, doncs hi ha l'opció Oficina Mòbil del DNI. I aleshores els sortirà un escandall horari del dia 25 de juny, diferents hores del matí, i han d'escollir l'hora que més els vagi. En principi, si hem de fer cas a l'experiència, van no puntuals, no, més que puntuals. I el tràmit és molt senzill. Si vostès han de renovar el DNI i viuen al mateix lloc que ja vivien quan van expedir el seu darrer DNI, encara es va més ràpid. Han de portar una fotografia. Una. Evidentment, si van a fer fotografies, els en faran més d'una. Però, en principi, amb una fotografia n'hi ha prou. Preferiblement, sense ulleres. Sense ulleres, la fotografia. Entreguen la fotografia, els fan tota la tramitació del DNI, el dit, sobre... Ja no es fa allò de la tinta, s'ha acabat la de la història. Hi ha un escàner, passen el dit de l'altra mà, passen tots els dits que siguin necessaris, els ajuden en el procediment, no hi ha cap problema, i al final es paguen 12 euros per la renovació del DNI. 12 euros. La diferència és que o bé ho poden pagar amb efectiu, o bé ho poden pagar amb targeta. perquè van amb Datàfon aquestes oficines mòbils, o sigui que en principi poden pagar en targeta, no cal que paguin com era abans, allò que si no tens l'efectiu, malament rai. No, es pot pagar amb efectiu i es pot pagar en targeta. Per tant, si a vostès el document nacional d'identitat els caduca abans de 6 mesos, el 25 de juny, la unitat mòbil del Servei d'Expedició del DNI torna a Can Milà. Només que vagin al web de l'Ajuntament de Sitges, ja ho anirem repetint, sitges.cat, allà poden accedir a la reserva de torn perquè els facin el DNI. El DNI es fa en un momentet i la unitat mòbil, la furgoneta de la policia, està a l'exterior, al jardí de Can Milà, només entrant a mà dreta, allà trobaran la furgoneta. No perdin massa temps perquè les places volen, la reserva de places volen, o sigui que encara que sigui d'aquí un mes llarg, com més aviat facin, millor. Avui que a les 5 de la tarda, com els comentàvem, al Miramar hi haurà aquesta sessió informativa sobre la renovació de les concessions del mercat municipal, de les parades del mercat municipal. El regidor de promoció econòmica, Albert Oliver Rodés, explicarà tot el procediment, explicarà les condicions de la licitació i també resoldrà qualsevol dubte a l'entorn de les passes a fer. Per tant, no només els que ja són paradistes del mercat, que molt probablement ja saben de tot el procediment, sinó aquelles persones que potser tinguin un interès de futur de cara a ocupar una parada del mercat. Hi ha 33 parades en el mercat en els darrers anys, com saben tots vostès també, hi havia parades buides. Per tant, si algú té aquest punt d'emprenedoria de dir, mira, intentem-ho, que sàpiguen que avui es poden resoldre tots els dubtes i poden accedir a tota la informació. Per aquells que ja ho tinguin tot ben apamat, fins al 29 de juny poden presentar la seva oferta per aconseguir la concessió d'una parada a través d'un enllaç de la plataforma de serveis de contractació pública que trobaran també a través del web de l'Ajuntament. Això a les 5 al Miramar, sessió informativa sobre la renovació de concessions al mercat municipal. A les 5 a l'Espai Jove, una xerrada sobre educació, treball i habitatge. I tu cap on vas? Descobreix què et mou aquesta xerrada, com els dèiem, sobre educació, treball i habitatge a l'Espai Jove a partir de les 5 de la tarda. A la Biblioteca Santiago Rusiñol, a partir de 6:45, es presentarà el llibre Rasca parets, de Julià Guillamón. Contes curts de Julià Guillamón que prenen una imatge metafòrica, ens diu el mateix pròleg del llibre de Galàxia Gutenberg. Rasca parets era un nom que de petits donàvem als mistos Garibaldi, qui no els havia utilitzat de petits per els dies previs a Sant Joan. Una tira de cartró amb 15 o 16 ungletes d'explosiu que la canalla feia esclatar arrossegant-la per façanes i pedrissos. Allò, aquells petits espatecs. Bé, doncs, agafant aquesta imatge metafòrica, contes curts de Julià Guillamón, que són com aquells rascaparets, petites històries que, fregades a la superfície aspra de la realitat, produeixen espatecs d'imaginació, humor i crítica. Rascaparets de Julià Guillamón es presenta avui a 6:45 de la tarda a la Biblioteca Santiago Rusiñol. I avui al Prado, en el marc del Fotomaig 2026, a 6:45 de la tarda, es presenta en versió doblada, a 8:45 en versió original, el documental Un dia com Peter Huger. Fotògraf, un fotògraf singularíssim, personalíssim, un gran retratista de Nova York i de la seva gent, però que en aquest cas va tenir també una vida que el va portar a molts llocs. Va viure durant molts anys a Itàlia, va tornar a Nova York, va morir de la sida el 1987, unes fotografies magnífiques. Bé, doncs aquest cineclub d'avui al Prado a partir de 6:45 se centrarà en aquest fotògraf, un dia com Peter Huger, emmarcat en el Fotomaig del 2026. Bé, i ahir, com els dèiem, es va presentar el Corpus a partir de les 10 aproximadament. Sí, anirem fent via a la primera hora del programa perquè la presentació de Corpus dura una hora sencera i l'emetrem íntegrament. Va exercir com a anfitriona la presidenta del Prado, Carme Artigas, però escoltaran, òbviament, la regidora Eva Martín, escoltaran el president de la Comissió de Corpus, Eduard Tomàs, escoltaran els protagonistes de la festa. escoltaran l'autora del cartell i de la imatge gràfica de Corpus, Pilar Mena, escoltaran Rosa Junyent, la pandonista de la Minerva, i escoltaran també els pregoners Esther Font i Dani Vallès, perquè ells són els protagonistes d'un Corpus que, com els dèiem, té com a autora del cartell Pilar Mena, aquest cartell que és un cor del qual en surten uns clavells, és una imatge gràfica maquíssima i a part molt, molt potent, amb una oreneta enmig d'aquest cor, una oreneta mediterrània. És una de les veïnes d'aquest primer tram del carrer Major durant tants anys que aboca en la presentació que fa en el programa tots aquells establiments del carrer Major que els que tinguin ja una certa edat havien conegut bé, doncs des de la Merceria, des de Campanes, els Souvenirs Àries, la Farmàcia Font, Can Guinart, clar, surten aquí un disbarat d'establiments que han passat a la història. Bé, doncs la Rosa Junyent també aboca tot plegat, i els pregoners, aquests pregoners que han sorprès a més d'un, aquests pregoners que primer van dir que no i després van dir que sí, i van dir que no perquè és clar, no s'hi veien, però reconeixen que la comissió els ha fet un regal molt gran. Anem per parts, després escoltaran tot l'acte sencer. Però Pilar Mena, l'autora del cartell de Corpus, explicant, bé, escoltaran, com és habitual en aquests actes de presentació de festa, hi ha una prèvia al descobriment del cartell i després hi ha una explicació un cop s'ha vist el cartell. Segurament que molts de vostès ja ho deuen haver vist perquè ha corregut molt, s'ha fet molt viral aquesta preciositat de cartell que ve acompanyada de tota una imatge gràfica incorporada en el disseny del programa de Corpus, que també fa goig de veure. Pilar Mena.
2: Bona nit.
3: Bona nit,
2: quins
3: Pilar.
2: Quins nervis.
3: Uf! Escolta, tu has estat relacionada amb el Corpus. L'any passat, no sé si la vau veure, però va estar ja participant en el pregó del clavell, va estar ja in vivo fent cosetes. T'imaginaves que et vindríem a proposar això de fer el cartell de Corpus?
2: Doncs mira, no m'ho hagués imaginat mai, i t'ho dic de tot cor. És a dir, quan em van convocar per parlar-me d'alguna cosa, jo, innocent de mi, pues, no em vaig imaginar per res que es tractava d'això. Aleshores, em va pillar com molt desprevinguda, però tot i que tenia moltíssima feina en aquell moment, vaig dir que sí, però a més, saps allò quan el cor et diu sí i el teu cap diu ei, que tens molta feina, que... No, però és sí, i va ser un sí rotund del cor.
3: Que bonic.
2: Sí.
3: Doncs crec que ara estan tots esperant quin és aquest cartell. Et sembla bé que,
2: doncs,
3: que descobrim quin és el cartell de Corpus 2026?
2: A veure, a veure.

0: La veritat que és preciós, Pilar.
1: Moltes gràcies.
0: Què ens volies transmetre amb aquest dibuix, amb aquesta art?
1: Bé, a veure, és com difícil explicar el que vols transmetre, perquè moltes vegades quan comences a crear alguna cosa tampoc tens una idea clara, però sí que partint d'aquest cor que va dir que sí, doncs vaig agafar aquest cor fet amb les meves mans vaig començar a crear al voltant del cor doncs tot un imaginari que cada cop era més gran, que també veureu en el programa. M'ho vaig passar molt bé i sobretot crec que la idea principal del cartell és aquest cor que és una cosa que ens uneix a tots, perquè penso que el corpus el fem tots i és una festa molt maca que es fa amb els veïns, amb tota la gent que fa poble, com deia l'Edu, com dèiem al principi, la gent que ve de fora, que ha d'aprendre a estimar aquest corpus, els més petits, els més grans, tots compartim una cosa, que és el cor, i aquesta festa és una festa que es fa sobretot, com totes les festes i les tradicions, perquè ens neix el cor i perquè volem que continuï.
0: Bueno, jo estaria hores escoltant-te, la veritat. Moltes gràcies, Pilar.
1: Hi ha un petit detall que m'agradaria com que veiéssiu, i és aquesta, no? Aquest detall de no sé si es veu des del fons, però és aquesta oreneta, aquest ocellet que hi ha al mig d'aquest cor, no? Que és un cor com que s'obre al mar, com Sitges. I bé, doncs és una mica aquesta idea de que tots ens movem, no? I venim i anem, però també tenim aquestes arrels que ens arrelen. Bueno, i podria seguir, però ja paro.
0: Moltes gràcies, Pilar.
1: Gràcies a vosaltres, de tot cor.
2: El que deia Pilar Mena, he volgut plasmar aquest batec, aquesta pulsió de vida del corpus amb traços de bolígraf i notes de colors vibrants. Un cor del qual en surten aquests clavells, un cartell maquíssim que ha agradat molt. Rosa Junyent, pandonista de la Minerva, que recorda en el seu escrit en el programa de Corpus, com els dèiem, aquell primer tram del carrer Major de la seva infantesa, de la seva joventut, ve de tota la vida, perquè encara ara la Rosa és de les que continua participant en el Corpus. Des de la generació de l'avi ja en són quatre les que he vist participant al Corpus. És d'agrair que sempre hi hagi gent, del tram o no, disposada a fer-ho. Però res d'això tindria sentit sense la processó trepitjant els carrers encatifats. Així presentaven ahir a Rosa Junyent, pandonista de la Minerva.
0: Hola. Què tal, Rosa?
3: Molt bé, bona nit a tothom, eh?
0: Què et va suposar per tu el moment aquell que et van dir «Escolta, Rosa, vols ser la pandonista d'aquest any?»
3: Una sorpresa totalment inesperada i més que res per la manera com se'm va comunicar i després també perquè no em creia pas mereixedora de tal honor, de portar el panó de la Minerva en representació de...
0: Segur que algú ho hauràs fet, segur que sí.
3: Sí, sí, sí. Després, vull dir, vaig estar pensant i vaig pensar que, bueno, que de fet jo representava a tots els veïns que han estat, han ajudat a que arribessin fins aquí. I
0: llavors, suposo que una mica, no? En la línia del 75è aniversari que fa la vostra catif, no?
3: Sí, sí, clar, vaig pensar que, bueno, primer pensava que no era mereixedora, però després dic, home, dic que la participació amb el corpus a la família ha estat constant, i després pensava que, de fet, jo representava a tots els que hem fet possible arribar fins a aquesta fita. Llavors jo agraeixo a tothom i també a les persones que han pensat en mi perquè sigui jo aquest any la pandonista de Corpus.
0: Moltes gràcies.
2: La Rosa que diu, entre altres coses, tot i que la meva relació amb el Corpus és des que em va portar al món la Isidre de Can Sabater o Cala Balleneta, a la delegació amb habitatge al carrer Major, ara número 60 de la pastisseria fundada pels meus besavis, i que dita tradició a casa sempre l'hem viscut i la vivim intensament, dic que sí, fa referència al dia en què li varen proposar a la comissió, m'obsequien amb un ram de flors i ho agraeixo. I ella diu... M'agrada recordar quan tot el veïnat vivíem al tram i regentàvem els respectius i variats negocis, ara desapareguts. Això facilitava la intercomunicació, que per Corpus s'intensificava al tenir en comú fer la catifa. I començaven les reunions preparatòries, normalment a la farmàcia de Campfont, amb quina família, malgrat no estar emparentats, comparteix cognom el meu marit Eduard, exmembre del jurat de l'Exposició Nacional de Clavells. Es recaptaven diners entre el veïnat per finançar despeses, ara subvencionades, i s'anava a buscar flor de Sant Joan i altres a la muntanya. Ara puntualment adquirim algunes flors o les recollim a jardins. Recordo a l'avi matern, Josep, i altri, a la rebotiga de casa o als portals de Can Rigolet de la Merceria de la Lucía, preparant flors o esmicolant el xiprer que, com tots els trams des de fa temps, ens lliura la comissió amb la gespa tallada, els clavells i la pallofa d'arròs. Tot això enmig d'un munt de records que, com els dèiem, aboca en el programa de Corpus la pandonista de la Minerva, Rosa Junyent. I ens queden els pregoners. Els pregoners del plegó del clavell, que com ells diuen en el seu article del programa, com diuen l'Ester i com diuen en Dani, que de fet gairebé en podríem treure els cognoms i diríem l'Ester i en Dani de Visit Sitges, encara que ells ja no estiguin a Visit Sitges, els fundadors de Visit Sitges, que recorden el dia en el qual la comissió també els va convocar i el cau de cultura, els baixos del retiro, i els hi varen proposar, i ells d'entrada que van dir que no s'hi veien amb cor. Entrem en xoc, diu el text, ens quedem callats, i això ja s'estranya en nosaltres, i ens surt el primer no que li diem mai al Corpus. I és que això fa por, molta por. No estem a l'alçada. Carai, que la Generalitat ha declarat el Corpus de Sitges Festa Patrimonial d'Interès Nacional. Això és molt gros. Nosaltres estem acostumats a treballar darrere els ordinadors, teclejant programes en 5 idiomes, fent fotografies i vídeos, sempre darrere les càmeres i les màquines, però posar-nos al davant, no, això no. Quan varen dir que no a la comissió, la cara de l'Eduard i de la comissió també era tot un poema, ens van dir que ens ho penséssim, que tenim una relació estreta amb el Corpus i que això és un regal. I tant que és un regal. Però nosaltres no ens sentíem mereixedors, però que us heu begut l'enteniment, pensàvem. I continua el text dient: bé, si esteu llegint això, ja us podeu imaginar el final de la història. Sí, vam acabar acceptant. L'Ester i en Dani, presentats ahir al Prado.
0: Escolta, heu fet un canvi de rol radical, no? Heu passat de fer fotos del pregó a ser els protagonistes del pregó. Com us vau sentir quan us van fer aquesta proposta?
4: Bueno, sincerament no ens esperàvem. No ens esperàvem i no ens haguéssim imaginat mai, ni bojos.
0: Ni quan fèieu les fotos, eh?
4: No, perquè, clar, lo nostre és córrer amunt i avall, fer fotos, editar-les, pujar-les a les xarxes, però posar-se davant d'un micro, això ja no entrava en els plans. I de fet crec que és el primer no que vam dir al Corpus, i mira que ens heu demanat bogeries, però vam dir que no.
0: I... però per sort us heu repensat, no?
4: Sí, perquè ens vam sentir emocionats, agraïts i una mica collonits també, perquè clar, no ens sentíem a l'alçada. I perquè una cosa és fer fotografies del Corpus i una altra molt diferent és posar-se davant de la gent i explicar-ho.
0: I estic segura que ho fareu genial. I escolteu-me, ja sé que no em podeu fer gaires spoilers, però jo crec que els que ens acompanyen ens agradaria saber una mica què ens podem imaginar o què ens podem esperar amb aquest pregó del clavell.
5: Jo diria que un pregó una mica molt nosaltres, és a dir, hi haurà una mica d'humor, possiblement sigui poc solemne, hi haurà anècdotes i hauríem d'explicar alguna de les barbaritats que s'han arribat a fer per fer fotos de Corpus. Segurament algun dels balconaires se sentirà identificat i algú li vindrà al cap el record d'un sonat amb una escala corrent amunt i avall pel mig de les catifes, no? El que sí que també podria dir és que la nostra història amb el Corpus ha anat molt lligada a la gent de Sitges. És una festa que hem viscut molt intensament amb i per vosaltres, i el que sí que ens agradaria és que us el sentíssiu, aquest pregó, una mica vostre també.
0: Ostres, moltes gràcies.
2: L'Ester Font i en Dani Vallès, els pregoners d'aquest Corpus del 2026. Què hi afegim? Hi afegim que la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol, amb motiu del seu 90è aniversari, farà la decoració del Pati Blau, al carrer Àngel Vidal. I afegim que l'Escola Miquel Utrillo, amb motiu del seu 50è aniversari, serà l'encarregada de confeccionar la catifa del Cap de la Vila. I afegim també que en Joan Comas arriba als 50 anys d'expositor a l'Exposició Nacional de Clavells. També hi haurà un moment per ell, la inauguració de l'Exposició Nacional de Clavells el divendres 5 de juny als Jardins de l'Hospital a les 7 de la tarda i després a la nit al Racó de la Calma, com bé sent habitual, el pregó d'aquest Corpus 2026. Abans de tot això, com els hem vingut dient també durant aquests dies, el divendres de la setmana que ve s'inaugurarà aquesta exposició al Mercat Vell, aquesta exposició commemorativa del 75è aniversari de la confecció de catifes de flors de Corpus. I 33 minuts, en aquest dia tan bonic, tan preciós, ens sembla que ningú a Sitges deu tenir una vista tan absolutament privilegiada com la que estan tenint hores d'ara la Carola Fernández i en Joan Totosaus. Cap al migdia, després, al nostre perfil d'Instagram els oferirem un vídeo d'aquesta pujada a la bastida del campanar xinuxano, perquè se'n puguin fer una idea. Tornem a repetir unes quantes dades que els poden interessar. La base del campanar, respecte al baluart, la base del campanar està a 12,78 metres. El cos inferior del campanar, fins a la base de les campanes, està a 23,37 metres. Quan vostès pugen per Festa Major, per Santa Tecla, si hem pujat mai al cos de les campanes, aquest cos de les campanes està a 23 metres i mig d'alçada respecte, repetim, la plaça del Baluar. La barana de dalt de tot, els que hagin pujat mai a dalt de tot del campanar, la barana està situada a 30 metres i mig. I gràcies a la bastida que s'ha instal·lat per la restauració del campanar, es pot pujar més amunt. I els que hem pujat a dalt de tot i han trobat davant per davant la imatge de la Immaculada Concepció han estat gairebé a 40 metres, a 39,82 metres. El campanar es corona amb la glòria de la Immaculada Concepció, que està a 39,82 metres. Per tant, des d'aquesta alçada, en un dia com avui, això és una meravella de les meravelles. Però no estem tant per parlar de la vista des del campanar, sinó de les obres que s'estan fent al campanar. Al campanar, com els dèiem, tenim a la Carola i tenim en Joan. Joan, bon dia i bona hora.
6: Bon dia, Vicenç.
2: Quina vista, no?
6: Sí, no estem a dalt de tot, no estem a dalt de tot, perquè a dalt de tot, estan avui treballant força. Entre d'altres coses, estan revisant el parallamps.
2: També és veritat que estava maco aquest parallamps.
6: Perquè el parallamps també s'ha de tocar. Aleshores, com hi ha molta feina a dalt, diguem, ens hem quedat a una posició intermitja.
2: Estem a l'alçada de d'on, Joan?
6: Estem a mitja torre del comunidor, per entendre'ns. A mitja torre del rellotge.
2: D'acord.
6: Ja estem, diguem, una mica per sobre, diguem, de les teules de l'església, de la parròquia.
2: D'acord, és a dir, esteu just a sota del campanar, per dir-ho d'alguna manera.
6: Estem just a sota del campanar. I sí, la vista és molt maca. Val a dir que a mi, jo personalment, a dalt de tot encara no hem pujat,
2: Sí.
6: Però la pujada em pensava que encara faria més cosa i encara dius, bueno, és molt segur, és pura aquesta bastida.
2: D'acord.
6: Ho és, ens diu el Marcos, ara parlarem amb ell.
2: És a dir, dona tota la sensació que puges amb seguretat,
6: sí,
2: eh?
6: Sí, puges, a veure, clar, evidentment no és de visita lliure, oi?
2: No, està clar.
6: Però que és que no tens una sensació de dir ai.
2: A part en un dia com avui, en què no hi ha ni un bri d'aire.
6: Sí, clar, és un dia perfecte,
2: perfecte.
6: Aquí ara ho preguntarem això també, però clar, avui entre que la mar és plana i no sí, clar, i vista, sí, el que deies, excepcional. Hi ha una malla, que tapa una miqueta la vista, oi? Però bé, que és la malla que es veu des de fora també, evidentment.
2: Anem a fer una petita recapitulació de dades i recapitulació històrica.
6: Recapitulem.
2: 1672 es consagra la nova església. El 1703 es construeix el cos del tambor i la torre del rellotge. El 1747 es construeix el cos de campanes del campanar de la parròquia. El 1856, la capella del Santíssim. El 1863, la remunta final del campanar, coronada amb la imatge de la Immaculada, el 1868, ens diuen les notes històriques, s'enderroca parcialment la Torre del Rellotge i es col·loca el campanar de ferro, que és el campanar que escoltem cada dia tocant les hores, els quarts, el campanar de ferro del 1868. El 1929 s'intervé a la balaustrada per restaurar-la i el revestiment del cos del campanar, i finalment el 1940 la substitució i la reposició de les balustres del coronament. S'ha tocat molt poc aquest campanar i precisament, òbviament, en la seva situació en aquest entorn tan hostil des del punt de vista de la salinitat del mar i de la meteorologia, és evident que hi ha hagut aquí un desgast molt important. Una obra que té un pressupost de 322.000 euros, dels quals 200.000 els assumeix el Departament de Cultura de la Generalitat i 122.000 la parròquia, que ha pogut assumir aquesta primera fase d'unes obres que han d'anar més enllà. Però anem pel campanar. Qui tens?
6: Doncs aquí tinc a quatre persones.
2: Déu-n'hi-do.
6: Al meu voltant. Per una banda, el cap de l'obra, que és el Marcos.
2: Sí.
6: Marcos, bon dia. Per una banda, tenim... que és l'Aitana. Bon dia.
7: Hola, bon dia.
6: Per una altra banda, tenim a dos dels arquitectes, que per una banda, a la Laura. Bon dia.
8: Bon dia.
6: I per una altra banda, al Jaume. Bon dia.
9: Hola, bon dia.
6: I bé, estem tots una miqueta expectants.
2: Ja. Sobretot no et moguis massa, Joan, perquè t'estem perdent estones. Eh?
6: Ens perds estones, esperes. Doncs, espera,
2: dir...
6: em posaré en una posició clar. Jo el juraré sobre mi mateix.
2: Ah, exacte. Doncs,
6: perfecte. Doncs em poso en posició que vegi correctament l'edifici de l'Ajuntament.
2: Perfecte, ara t'escolto.
6: Doncs, anava a dir, pujant, el Marcos ens ha fet una miqueta de Cicerone i ens ha anat explicant tot allò que s'han anat trobant que a l'hora de posar la bastida i de començar a treballar. Si havies treballat molt amb edificis patrimonials d'aquest calibre.
10: Porto amb aquesta empresa que fa això, crec que són 29 anys ja, amb façana d'aquest tipus.
6: D'acord, i anava a dir la pregunta, diguem el que fa...
2: Tornem a perdre en Joan.
6: Està molt perjudicada aquesta façana, Marcos?
10: Hi ha una bona part que sí. La veritat que sí, que està molt deixada. Es nota que fa molts anys que no han fet res. Hi ha molt de ferro que rebenta tot el morter que té. I, bueno, li fa falta. Regalims, del rovellat. Hi ha moltíssimes coses. A l'enfoscat s'ha caut tot.
6: És a dir que s'havia de fer una intervenció important. Però clar, aquesta intervenció s'ha de fer amb cura i per això ha d'haver aquí la mà de la gent que té cura de que la intervenció sigui patrimonialment correcta. Aitana, què ens trobem aquí en aquest campanar?
7: Doncs hi ha moltes alteracions de la pedra, sobretot per el fet d'estar al costat de mar, molt de vent, molta erosió, moltes pèrdues de volums de carreus que estan realment molt malmesos i que els hi fa falta una bona intervenció. Llavors, per la nostra part, el que sí que fem és sempre eliminar antigues reparacions que poden ocasionar doncs, tensions, com per exemple són les juntes amb ciment i sorres, que es veia molt evident que havien utilitzat ciment i sorres, i el que fem nosaltres és sanejar aquestes zones malmeses que, no, de carreus que s'estiguin caient, les juntes que estiguin trencades, llavors consolidem la superfície a tractar i a partir d'aquí nosaltres formulem els morters de manera tradicional amb sorres rentades, diferents àrids com pols de marbre o putzolanes, i ho barregem tot a base de calç hidràulica, com es feia antigament, per tornar a consolidar tota l'estructura, tornar a rejuntar i tornar a recuperar els carreus que han perdut tot el volum.
6: Ara anava a dir la pregunta que ve al cap és, antigament es treballava millor que ara?
7: Sí. Sí, o com a mínim això és el que ens han fet creure a la carrera, diguéssim. Que sí, clar, els materials eren materials naturals, materials molt més compatibles amb la pedra, la pròpia estructura de la pedra natural, com són els morters a base de calç i sorres adients per cada intervenció.
6: El que us heu trobat aquí és el que us esperàveu? Us heu trobat millor o pitjor?
7: Doncs en algunes zones està bastant ben conservat, però és evident que les cares que estan en contacte directe amb el mar i que hi ha moltes ventades, molta erosió de la pedra, sí que déu-n'hi-do les pèrdues de carreus que hem trobat, inclús com rejuntats molt superficials, que a la que repiquem i traiem el ciment que cobria les juntes, veiem que hi ha molta profunditat a recuperar.
2: Joan, pregunta-li a la Aitana si en algun moment hi ha hagut aquí algun perill estructural o no. O encara que tingués això un mal aspecte, mai el campanar ha tingut cap perill estructural més enllà d'aquest material que ha anat caient de tant en tant i que preocupava més, a més d'un sitgetà que passava per la plaça del Baluart.
6: Em pregunten, Vicenç, si hi ha hagut perill estructural en aquest campanar més enllà de les pèrdues motivat la intervenció.
7: Sí, bé, a nivell estructural suposo que t'ho podrà contestar millor l'arquitecte, però sí que hi ha algunes pedres que déu-n'hi-do que el perill, perquè hi ha de fet una zona que sí que a la que vam començar a treure les juntes, vam treure directament un roc sencer, que va ser com un, sí, fa falta aquí una bona intervenció i sobretot a nivell estructural començar a col·locar alguns perns perquè no caiguin aquests volums que estan molt puntualment enganxats.
6: I abans de parlar amb l'arquitecte, una cosa que ens ha cridat l'atenció i que abans li comentaves amb la Carola, el vostre és un sector molt feminitzat, no?
7: Sí, la veritat és que sí. Majoritàriament a la carrera som pràcticament el 90% noies. Sí, suposo que està molt associat al tema de belles arts. I clar, nosaltres tenim no tenim especialitat com a tal, perquè al final acabem tocant molts materials, podem tocar des de pintures, fustes i en aquest cas pedra natural. Però sí, la veritat és que som majoritàriament noies. Sí.
6: I una darrera, fa cosa treballar en alçada?
7: Bueno, ja no és la primera vegada que treballem en alçada, la veritat que quan fem edificis patrimonials, evidentment, tipus esglésies, tipus catedrals i així, sempre treballem en alçada. Però bé, n'hi ha algunes que s'acostumen més ràpid que d'altres.
6: Doncs queda clar. Passem a responsable arquitecte.
2: Sobretot, no te'n vagis massa de la visió de l'Ajuntament, eh?
6: No,
2: perquè ho estem sentint molt bé, de moment.
6: Perfecte. O sigui,
2: amb algunes interrupcions, però molt bé.
6: Ja ens hem posat, els arquitectes ja s'han posat correctament perquè puguem fer l'entrevista.
2: Vinga.
6: Tenim a la Laura i tenim al Jaume.
2: La Laura Martínez i en Jaume Trullà,
6: correcte.
2: No?
6: Correcte. Tots dos, gairebé la pregunta seria la mateixa que hem formulat abans. Una cosa és fer el projecte i una altra cosa és posar la bastida i trobar-se, tocar la paret. Què us heu trobat respecte del que esperàveu? No sé si començar pel Jaume.
8: Hola, bon dia. Doncs a veure, aquest tipus d'intervencions que són actuacions en edificis que tenen segles d'història, doncs és una mica l'experiència, podríem dir, que a poc a poc et va permetent intentar anticipar-te a totes aquestes sorpreses, perquè sempre n'hi haurà, sempre n'hi haurà. Per sort ara, sí que és cert que tenim un avantatge respecte a anteriors arquitectes i és que comencem a disposar de drons, no? Llavors això et facilita una mica la feina. Tot i que no és una fiabilitat 100% segura, perquè tocar és tocar i al cap i a la fi les imatges són les que són, recuperant la pregunta, sí, ens hem trobat algunes sorpreses, sobretot en alguns elements que queden més ocults i llavors notes que l'erosió, tot el que comentava l'Aitana, hi ha hagut més erosió del que podríem arribar a contemplar. Sí que és cert que, en relació a la pregunta anterior de si estructuralment patia o no, anem a veure, el mur estructural d'una casa comuna, com a molt, tindrà uns 30 centímetres, potser si anem a una masia una mica més, no? Aquí estem parlant de que són murs de 2 metres de gruix. Llavors, que caigui és complicat, no? I una mica el que sí que estava bastant malmès és la pell, no? Com les capes externes. I el risc més aviat era de possibles despreniments, no dic possibles, sinó confirmo, despreniments d'elements superficials, però l'estabilitat del campanar en si no hi ha hagut en cap moment un risc. Però sí que és molt bo això que ens anticipem per no continuar perdent elements nobles.
6: D'acord. La prevista?
9: Doncs la veritat és que sí, nosaltres ja esperàvem que aquesta obra com a molt estigués acabada abans de l'agost, perquè a l'agost sí que ens demanaven, com hi ha totes les festes majors, era bastant important que tot això estigués llest. I tot i que sí que han sorgit petits imprevistos, l'obra de fet està finalitzada abans del que ens pensàvem que seria a finals de juliol. I això la veritat és que és bastant positiu, perquè això vol dir que tot va... I dins del temps que teníem previst, els imprevistos ja estan com aquí dins.
2: Joan, a veure si algú s'atreveix a posar una data.
8: Sí, home. Clarament el 2026. No, no. Si tot va bé, la primera quinzena del juliol haurem acabat.
2: Ah, doncs això és millorar molt el termini que estava establert.
6: És millorar el termini. Quanta gent treballant aquí cada dia?
8: A veure, va variant, no?, perquè hi ha molts actors. Llavors, per exemple, al començament, doncs, venen externs que fan un projecte de microsferes, que són empreses que són molt especialitzades, i llavors s'arriba a acumular molta gent. Podríem dir que així fixes dia a dia, sí, parlaríem d'uns 10, potser, aproximadament. Avui, com comentaves abans, estan els del Parallamps, doncs sumem uns quants. Entre 10 i 16, podríem dir, aproximadament.
6: Per cert, pujant...
2: Et tornem a perdre, Joan. T'has de dir... color. Ara. Bé, tornem a perdre. Tan ben col·locat que estava tot i tan bé que hem sentit a l'arquitecte i a la Laura Martínez, però... Hem perdut en Joan ara en aquest moment i sembla que se l'haurem perdut. Definitivament hi haurà anat...
6: Hola, ara?
2: Ara sí, ara, ara sí, ara sí, Joan. A veure, deies que pujant... Ara,
6: diversos punts... A la paret. Com funcionen aquestes proves de color? A veure, Laura.
9: Bueno, o sigui, en principi... Nosaltres...
6: No.
2: Ara ens està costant molt això, eh? A veure, ara.
6: Tot. Vicenç,
2: sí?
6: Ara?
2: Sí? Ara sí,
6: a veure. Sí. Et pots acostar tu, Laura?
2: Sí, parlàvem de les proves de color.
6: De les proves de color, correcte,
9: sí.
6: Digues.
9: Del projecte nosaltres ja teníem previst quins eren els colors que més o menys volíem utilitzar, però una vegada aquí en obra es demanen algunes proves de color que es posen in situ, o sigui, com Cal, que és l'empresa que s'encarrega de tot el subministre de morters de calç, ells ens proporcionen algunes proves i després les posem dins de la, o sigui, a la façana per veure com aquests colors poden canviar depenent de la llum, depenent de l'ombra i depenent de l'orientació, i a partir d'aquí decidim, i també depèn de cada cos, s'utilitzen alguns morters i uns altres amb tecnicitats diferents.
6: Però materials originals o semblants als originals?
9: Sí, és el que deia l'Aitana, que són morters naturals que són molt més compatibles amb la materialitat original de l'església.
6: Vicenç.
2: Doncs ja tenim, em sembla, tots els detalls, perquè en què ens hagin donat la data i en què l'obra estigui anant també, malgrat tots els imponderables, doncs per descomptat que ja és un gran què. Heu de pujar més amunt, Joan, ara o què hi ha? Hem de suposar que sí. Deixem la transmissió aquí. Anava a dir, heu de pujar més amunt, Joan?
6: Sí, sí, Vicenç.
2: Doncs vinga.
6: Ara pujarem una miqueta més amunt si no molestem, oi? Per fer algunes imatges més, però bé, en qualsevol cas, tenim aquí una habitació amb vistes.
2: Vinga. Doncs gràcies a en Joan. La Carola també està fent tot un seguit d'imatges que després podrem veure, i gràcies, evidentment, a en Jaume Trullà, a la Laura Martínez i als tècnics que han compartit també aquesta conversa, aquesta connexió amb el campanar. Seguim endavant. Què tenim per avui? Després diríem, no pas del repàs als titulars dels diaris, sinó després de les efemèrides, anirem ja directament a la presentació del Corpus 2026, tal com es va celebrar ahir al Prado, perquè dura una horeta. Després d'aquesta horeta, la Lídia Gázquez i la Raquel Casas, que ens parlaran d'un llibre interessant, Antologia de Poesia Eròtica Catalana. I per tancar el programa, la darrera mitja hora, la Imma Fayos, la Maria Barbo, professores, i la Rosa Amar i la Larissa, alumnes, ens parlaran sobre un dinar benèfic que tindrà lloc el proper dimarts 26 a les 2 del migdia a l'Institut Benaprés, sobre com s'està preparant aquest dinar, sobre com l'estan preparant els alumnes i els professors del mòdul d'hostaleria. En parlarem abans no acabi el programa, que ens portarà fins a les 12 del migdia.

21 de maig del 1901, Francesc Pi i Margall, expresident de la Primera República Espanyola, visitava Sitges. Un 21 de maig del 1903 s'inaugurava oficialment la fàbrica de ciment de Vallcarca, que ja funcionava des de feia un any. Un 21 de maig del 1950, el Retiro homenatjava Gabriel Pallarés pels seus 25 anys al capdavant de la banda musical de l'entitat. Un 21 de maig del 1981 moria l'industrial Isidor Cartroi Robert, alcalde de Sitges entre 1923 i 1924, i 1939 i 1941. Un 21 de maig del 1991, els jardins de Terramar eren cedits a l'Ajuntament de Sitges, i tal dia com avui del 1994 s'inaugurava el pàrquing del Retiro. 1994. Era aleshores alcalde Jordi Serra, el 95 s'inauguraria als jardins el sobrepàrquing, i amb l'alcalde Pere Junyent i el president del Retiro, Mario Parra. I avui dues cançons prou conegudes i prou populars per encapçalar les nostres efemèrides d'arreu del món. Anem per la primera. Ell tenia només 15 anys i la cançó explica la història d'amor entre un jove de 15 anys i la seva professora. Paul Anka, nascut a Canadà, amb 15 anys, aquest èxit, Diana.

Estem al 1956 i un èxit com una casa, aquest Diana de Polanka, inici d'una carrera sensacional. Tal dia com avui del 1972, al Vaticà, un malalt mental atacava a cops de mall la Pietat de Miquel Àngel. Per això ara està a la quinta forca de qualsevol visitant i molt ben protegida. Tal dia com avui del 1904 es fundava la FIFA. Tal dia com avui de l'any 1956, els Estats Units llançaven la bomba d'hidrogen sobre l'atoló de Bikini. Tal dia com avui del 1968, 10 milions de francesos es varen declarar en vaga. Enfrontaments diaris entre policia i manifestants al maig del 1968. Tal dia com avui de l'any 1980, l'empresa Namco llançava el Pac-Man, el Comecocos, el videojoc més famós de la història. Tal dia com avui de l'any 1980. I tal dia com avui naixia Felipe II, que va morir el 1598 a l'Escorial. Entre la llegenda blanca i la llegenda negra, l'imperi espanyol en el seu màxim apogeu. I, òbviament, l'Escorial com a fita màxima, construït entre el 1563 i el 1584 per Juan de Herrera. I d'un èxit del 1956 a un èxit del 1968 que arribava al número 1 de les llistes britàniques tal dia com avui.

Fins i tot la cançó va tenir una versió en castellà. Congratulations, qué buena suerte. Començava la versió en castellà d'aquest Congratulations de Cliff Richard, que va quedar en segona posició després de Maciel al Festival d'Eurovisió, que es va celebrar el 5 de març del 1968 al Royal Albert Hall. Va guanyar Maciel en segona posició, una de les favorites, el Congratulations de Cliff Richard, un dels temes, però, que va convertir-se en més viral i que va tenir més èxit durant aquell any.

0: I amb Cliff Richard tanquem les nostres efemèrides d'avui. Avui que és Sant Secundí, que és Sant Torquat, que és Sant Cristóbal Magallanes, que també és Santa Virgínia o Sant Timoteu. L'actor Jaume Pla celebra avui 98 anys, el cantant Antonio Carmona en fa 61, l'actriu Adriana Ozores en celebra 67, el comunicador Jair Domínguez en fa 46 i l'actriu Hannah Imbinder, 31 anys, celebra avui. Bon temps, bon sol, bona temperatura. Estem a 21 graus, amb una humitat del 70% i un dia esplèndid, un dia assolellat, gens de vent, un temps preciós. Previsió per les properes hores, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Comencem avui aquesta jornada que, de nou, es presenta primaveral, tant pel que fa l'estat del cel com també pel que fa la temperatura, i és que comencem el dia ja amb valors força suaus, i de cara al migdia, atenció, perquè sí que la calor ja comença a apretar, sobretot cap a les comarques de l'interior, cap a la zona del Pla de Lleida, interior de les comarques

0: sorgint. Per tant, avui ens espera una jornada força estable. Això és tot de moment.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: 10 i un minut del matí. Qui canta? A veure. Oi, cada dia igual. Escolten, llenceu-lo, aquest micròfon. Deixeu-lo ben apartat. Ben
1: sí,
0: apartat,
1: sí, sí, apartat. Sí, sí.
0: Hola, Pitu.
1: Hola, bon dia. Mira, ho diré de memòria, eh? A veure si l'encerto. Tashmin Arker, pot ser?
0: Veus?
1: Ostres, això és dels 90... Sí, 90 i pico. Sí.
0: Bastant, bastant.
1: Sí, sí, sí, sí,
0: bastant. En uns moments... En Pitu ens explicarà el que es va viure ahir al Prado, a quarts de vuit, perquè ara les presentacions... Abans, les presentacions eren com les misses matineres, llises. Una taula, un saló de plens, el programa, farem això, farem allò altre, aquí teniu els pregoners, aquí teniu el pandonista, adeu-siau, bon dia, quatre preguntes, fins l'any que ve. Ara no. Ara no. Ara, al Corpus no hi havia ni programa. I ara el que no hi ha són preguntes. Ara és una altra història. Bé, lluir de presentació ahir al Prado del Corpus 2026.

0: Era aquella època en què la vigília de Corpus, que era sortir, sortim ara, sortim després, sortim del dret, de costat, fem aquests carrers, fem uns altres. I ara, en aquests darrers anys, la vigília de Corpus és en fi, una petita, no diríem que una petita festa major, perquè no hi és tothom, però per recorregut.
1: Sí, és el primer cop que els gegants surten al carrer després d'uns quants mesos. T'estàs dormint.
0: T'estàs dormint.
1: I bé, això és un dia molt bonic.
0: Valdrà la pena començar per aquí, per allò dels 5 anys, d'allò que passa cada 5 anys, que a mi encara no m'ha quedat al cap, però en Pitu té molt pamat. Aquest any, que és un any en què, en principi, no passa res. La vigília de Festa Major, surten els gegants nous.
1: L'any passat, com recordaran,
0: la vigília de Corpus, surten els gegants nous, l'any i el passat, dia de Corpus, els gegants vells.
1: L'any passat, com recordaran, per la processó de Corpus van sortir les dues parelles, tant els nous com els vells, i això es produirà cada 5 anys. És a dir, cada 5 anys veurem les dues parelles. Mentrestant, la vigília

0: Diu aquí el Preci a l'Edu, gràcies a la perseverança dels sitgetans. El Prado va començar a participar el 1919 amb la segona exposició de clavells, que en aquells moments s'alternava Prado i Retiro, i actualment, i ja fa uns quants anys, ho fem confeccionant la catifa que fem aquí al carrer Jesús amb carrer del Prado. Una participació, la nostra, la del Prado, que es fa extensiva en la major part de festes i esdeveniments que celebrem a Sitges. I és que al llarg de l'any ens trobem aquí en múltiples ocasions a la celebració de tot un seguit d'actes i tradicions que formen part del nostre calendari festiu. Festes majors, caramelles, carnavals, brema, nit de premis, finals de curs, d'escoles, quinto, pastorers, cap d'any. La llista és llarga perquè el Prado sempre hi és. I enguany, per fi, ho fem amb l'adequació de les obres d'aquest teatre acabades. És a dir, que aquesta és la gran notícia enguany. I tot, ja tot pintadet, que en Carles Arola ens ha fet la nova decoració. Felicitar-lo també amb ell per aquesta fantàstica imatge que li ha donat. No voldria acabar sense felicitar amb els protagonistes, amb els pregoners d'enguany, l'autora del cartell, la pendonista, i sobretot felicitar amb la decoració d'aquí, de les persones que feu la decoració d'aquí de l'escenari, perquè cada any ho supereu i ens ho deixeu això fantàstic. Moltes gràcies a tots per ser aquí i gaudim i cuidem la festa. En som custodis i en som custodis per la responsabilitat heredada de tants segles. Continuem mantenint-la per molts anys. Així doncs, sigueu tots i totes benvinguts al Prado i que per molts segles ho puguem fer. Gaudiu de la ballada i bon Corpus.
1: Moltes gràcies, Carme. La veritat que per nosaltres és un plaer poder fer la nostra presentació en aquest teatre tan bonic. A continuació ens dirigirà unes paraules la regidora de Tradicions i Festes, Eva Martín.
2: Bona tarda a tothom. Moltes gràcies per haver vingut un any més, segurament, a conèixer tots els detalls que ens guarda el Corpus, que veient només la decoració d'aquest escenari, doncs ja us podeu imaginar què és el que ens ha preparat aquesta comissió. Aquest any, com molts altres segurament, el Corpus mirarà al passat, viurà el present, però també ho farà projectant en el futur. I parlar la primera, la veritat és que és un rotllo, perquè no puc dir qui són els pregoners, ni l'autora del cartell, ni els altres protagonistes de la festa, però sí que m'agradaria avançar-vos que crec que aquest any serà un Corpus encara molt més visual del que estem acostumats i acostumades. En aquestes presentacions sempre parlem de les bondats de la festa, no? Però jo avui volia també fer una reflexió que llegireu també en la meva salutació al programa. I és que ja teníem xifres que ens ho explicaven, i no sé si heu vist l'eco d'aquesta setmana, però el gran titular era que el 45% dels habitatges del centre estaven i vivien residents estrangers. Llavors penso que aquest és un dels grans reptes que tenim com a sitgetans i com a sitgetanes, no només amb el Corpus, sinó amb totes les festes. En el programa ho sintetitzo en hem d'ajudar a que la gent participi perquè s'estimi la festa, perquè que s'estimin les festes és la millor forma de fer-les perdurar. Així que us convido a tots a que sigueu més hospitalaris que mai, que el Corpus serveixi perquè aquella gent que no coneix la festa també pugui participar, perquè ens perduri per tants segles com la portem vivint fins ara. I ja només per acabar, no podia fer-ho d'altra manera que desitjant tots els encerts, els protagonistes d'aquest any, donar les gràcies a la comissió per la ingent feinada que fan perquè tots gaudim d'aquesta celebració i també a totes aquelles persones, els expositors de clavells, els veïns, a qui talla la flor, absolutament a tothom que des d'un somriure fins a la feinada més gran fa possible aquesta festa. Així que moltíssimes gràcies i que gaudiu.

0: un any més d'un grandíssim corpus.
1: Moltes gràcies, Eva. I ara doncs, ve un moment important, perquè a continuació descobrirem quines activitats i novetats tenim preparades per aquest Corpus 2026. I ho farem, com no podia ser d'una altra manera, de la mà del seu president, Eduard Tomàs. Endavant, Edu, l'escenari és tot teu.
2: Ok. Bé, primer de tot, bona tarda a tothom. Moltes gràcies a tots per ser aquí en aquest dia de... Moment, és que com queda parlar una estona, almenys que s'aguanti. Carai, sempre, sempre ha d'haver-hi alguna cosa, no?, que quedava per acabar de preparar. Bé, com deia, moltes gràcies a tots per ser aquí. Com una mica deia la Eva, no?, amb tota la feinada, no?, que anem fent la comissió, doncs, evidentment fa molta il·lusió presentar-vos la festa i que el Prado estigui així de ple. També donar les gràcies al Prado per acollir-nos, especialment a la Carme i al Carles, perquè bé, no ha sigut fàcil, mai no ho és, però bé, aquest any no parlaré de la trituradora, podeu estar tranquils. Però sí que és veritat això, no?, que hi ha totes aquestes dificultats i esforç que hem de portar, no?, i durant mesos estem treballant, enguany a més amb una comissió que és nova. I jo us volia aprofitar també per presentar-vos-les, perquè són qui porten mesos i mesos treballant, i la comissió de Corpus 2026 la formen la Sònia Almero, la Judit Sánchez, la Isabel Vivó... Perdoneu, és que no perdo de veure que baixa. Està posant... Ja sabeu què? Agafaré el micro... Potser ja acabarem abans. Ara ja no sé per qui anava, però bé, la Isabel Vivó, la Judit Sánchez, la Míriam López, la Georgina Serra i la Sònia Almero. Elles són la nova comissió de Corpus. I en representació de tots nosaltres sí que també volíem fer un agraïment a la comissió anterior, perquè han sigut 4 anys de moltíssima feina, ho sé perfectament. També s'hi han deixat la pell i si el Corpus està on està, també és gràcies a totes aquestes persones que a més aquest any també ens estan ajudant i col·laboren amb nosaltres. I potser és la millor cosa, no?, d'una festa, de saber que hi ha tantes persones que s'hi vinculen i fan com aquest pas endavant, no?, de portar-hi. Llavors, tot i que heu aplaudit, sí que us volia demanar que m'acompanyessin en aquest aplaudiment global, tant per la comissió sortint com per la comissió entrant, per donar-li les gràcies per tot aquest esforç que fan per tots. Bé, dit això, ara sí, ja comencem, com explicava la Georgina, us detallaré ràpidament les novetats d'enguany, que ara quan sortiu trobareu en el programa. I bé, la primera d'elles és que bé, el Corpus, avui comença la presentació, però la setmana que ve, el divendres 29, a les 7:30 de la tarda al Mercat Vell, us demanem a tots que ens acompanyeu en una exposició fotogràfica i audiovisual que hem fet de la festa, que es titularà Catifes, 75 anys fent veïnatge. Aquesta exposició, el primer concepte, diguem, bueno, sobre el capivota, és perquè, bé, enguany hi haurà bastantes efemèrides que ara us aniré presentant. La primera d'elles és que el primer tram del carrer Major, el que és el tram de Catifa que va del cap de la vila fins a el que era l'antiga pastisseria Estrella, doncs aquest any fa 75 anys que es fa la Catifa de manera col·lectiva i continuada. Si us en recordeu una mica, fa 2 anys celebrar els 75 anys el tercer tram del carrer Jesús, l'any passat el primer tram del carrer Jesús i enguany el primer tram del carrer Major. Llavors, en aquest concepte d'aquestes catifes col·lectives, el que us explicarem en aquesta exposició és, bueno, és com retornar-vos una mica als principis dels anys 50, perquè va ser el moment en què a finals dels 40, principis dels 50, les catifes que es feien molt anteriorment ja es feien com de manera com individual, no? Cada veí la feia a la seva façana, diguem que es podia posar d'acord amb el veí del davant, però va ser en aquest moment que es van començar com a unir els veïns, no?, a fer aquest veïnatge a través de la catifa, i es van unir i vam veure, no?, fotografies com la d'aquí al darrere, de, no?, tot el carrer Sant Pau, tot el carrer Sant Pere, o trams llargs de carrers entre Cruïlles. Doncs bé, us portarem en aquests sitges de principi dels 50, anireu com coneixent, no?, anirem veient aquestes catifes seguint aquest llarg recorregut de la processó. Aquestes fotografies, que n'hi haurà algunes d'inèdites, com aquesta, que aquesta te l'hem dedicat a tu, Carme, perquè bé, és una fotografia inèdita de que fa un mes que la vaig trobar en una web francesa i la vaig poder comprar. Això probablement van ser uns turistes francesos que haurien estat aquí Sitges pel Corpus del 52, van fer diverses fotografies i una d'elles és aquesta. Per mi té un valor molt especial perquè hi tinc moltes fotografies antigues de Corpus, tinc moltes d'aquí del Prado, però sempre són fotografies que ja està passant la processó. És l'única fotografia que tinc del carrer del Prado en què es veu la catifa abans de trepitjar. A més, si us fixeu, hi ha el gegant i porta el vestit antic, no porta encara els vestits de l'Artur Carbonell, que s'estrenarà al 55, però és del 52. Veiem la façana del Prado, que també en tinc molt poques. Doncs bé, detalls com aquest que podem veure en una fotografia doncs són les que anirem veient a través de tots aquests carrers d'aquest llarg recorregut de la processó. L'exposició estarà oberta aquest cap de setmana del 29, el de Corpus i el següent, però sí que demanar-vos que ens acompanyeu just a aquest acte de presentació, primer perquè era una sorpresa en el moment d'entrar al Mercat Vell, però a més perquè, bueno, si us en recordeu, faig com un parèntesi aquí al mig, els altres anys quan sortíeu no, de la presentació us donava el programa i el punt de llibre, que aquest any ja seria el cinquè any no, que el fem, l'hem fet. Però després passen aquestes coses del transport, que a vegades les coses no, pues no arriben o es perden. Doncs bé, per la inauguració el tindrem, o sigui que un motiu més perquè vingueu al dia de la inauguració és que així podreu aconseguir aquest cinquè punt de llibre de Corpus. Amb això tanquem aquesta setmana prèvia de Corpus i ja ens situem a la CAES, que és veritat que la festa sempre és igual però també sempre canvia, no? I hi ha diverses novetats. Abans d'arribar al cap de setmana, sí que dir-vos que el dijous 4 de juny serà l'últim dia que posarem aquestes preguntes del concurs pel Ram de les Gegantes, o sigui que començarà el concurs el dimarts 26 de maig. Ja sabeu, cada dia posem una pregunta sobre Corpus, qui respon correctament i més ràpid va acumulant punts, de manera que fins l'últim dia un pot acumular punts i guanyar, per tant no abandoneu si el tercer dia encara no aneu encertat cap. I bé, ja sabeu, es guanya un dels rams que porten les gegantes per la vigília. I també dir-vos que aquest any hem fet com un traspàs de xarxa social. Estàvem a Facebook, que ja fa uns anys que era una mica de boomer, ara és com una mica el desert, i llavors hem passat a Instagram. Llavors tinc clar que tots segur que teniu compte, si no ens seguiu, seguiu-nos, i així cada dia podreu anar responent aquestes preguntes, a més de saber les novetats d'aquest any. Amb això hem arribat al cap de setmana, ara sí, de Corpus. En el primer acte és, com no pot ser d'altra manera, la inauguració de l'exposició de Clavells. Que enguany tornem a repetir per tercer any als jardins de l'Hospital Sant Joan Baptista. L'exposició, que fa la 86a edició, com sabeu, s'inaugura. Bé, és un moment, bueno, que el mateix també us demanem, no?, que vingueu, no?, i estigueu nosaltres. Els jardins de l'hospital és un lloc molt maco per l'exposició. A més, sabem que els avis estan molt contents, no?, de veure cada dia, no?, aquest vincle amb una festa que han viscut des de petits. Ells als anys 50 ja hi eren. I a més, aquest any tenim una altra d'aquestes efemèrides que us deia, i és que l'exposició Clavells fa més de 100 anys que es va iniciar, però va tenir 3 èpoques, i per això aquest any és la 86a edició. Però hi ha un expositor que d'aquestes 86 edicions les ha participat en 50, que és un fet com ja com molt, és que no és significatiu, sinó que ja té pes de per si. Aquest expositor, que estic segur que la gran majoria ja li esteu posant nom, és en Joan Comas, i enguany el que més farem aquesta inauguració de l'exposició de Clavells és un moment d'homenatge, no?, cap a tota aquesta trajectòria, no?, aquesta estima cap a l'exposició, cap al Clavell, cap a la festa. Per això us demanem també que ens acompanyeu. Aquí està molt jove perquè clar, fa 50 anys d'aquesta foto, és del 1976, és el primer any que va participar juntament amb la seva germana. Doncs ara imaginem, des de llavors, cadascuna de les edicions de l'exposició de Clavells, el Joan Comas hi era. Per tant, bueno, ens fa molta il·lusió, no?, també fer aquest homenatge. A més d'aquest reconeixement que va el Joan, no?, inaugurarem, visitarem els Clavells, veurem com estan, aquest any una mica millor, sense tanta calor, i brindarem una copa de malvasia per fer una mica de temps, que pugueu anar a picar alguna cosa, per a les 10 que ens acompanyeu al Racó de la Calma a escoltar el pregó del Clavell. És el tercer any que anem al Racó de la Calma, i bé, al final, si penses, no?, Racó de la Calma, de nit, il·luminat, decorat amb flors, amb música, ja de per si ja t'hi porta. Però diguem que la cirereta d'aquest pastís és el pregó del Clavell que escoltareu. I quan ara després conegueu qui el declamarà, doncs no tindreu cap dubte que teniu que ser-hi. Llavors, d'aquelles coses que sí que us encoratgem, que sigui que no sigui jo que us ho expliquin, no? Que vosaltres ho viviu i estigueu allà amb nosaltres. Amb això acabem el divendres i ja estem a dissabte, vigília de Corpus. Al matí era un moment en què no teníem cap activitat, perquè és el moment més estressant per la comissió, és quan estem repartint els clavells, la gespa, el xiprer, la pallofa, però volem agrair a l'Escola de Grallers que ens va proposar de fer una activitat justament aquí, no? En aquest forat que teníem del dissabte al dematí. I el que farem aquest any és l'11è concert de gralla i timbal de l'Escola de Grallers, amb l'afegit que a partir d'ara sempre es farà per Corpus. Per tant, demanar-vos això, que a partir de les 12 del migdia vingueu als jardins del Retiro, on cadascuna de les colles de l'Escola de Grallers, tocaran dues peces i al final tots els grallers a la vegada tocaran el toc de processó. És a dir, que ja serà aquell moment emotiu, no? És allò que ja notes que se viene. Llavors, la tarda del dissabte, com sabeu, la tradicional sortida de vigília de les tres parelles de gegants, des de les 6 des de l'Ajuntament, per tots els carrers del poble, que ja estan els veïns tallant les flors. I a més, des d'aquest moment, des del dissabte a la tarda i durant tot el diumenge, també no deixeu de passar pel carrer del Retiro a veure el Pati Blau, que enguany el decorarà la Biblioteca Santiago Rossinyol, que en una d'aquestes... efemèrides que us comentava, doncs enguany fa 90 anys de la seva inauguració. I també dir-vos, bueno, nosaltres sí que ens han explicat el que faran, no? És com una mirada al passat, però també cap al futur, i no us el podeu perdre. Tant el dissabte com el diumenge, des de la tarda del dissabte, ja estarà decorat i ja es podrà veure. Aquest mateix dia, si encara voleu fer una cosa més, podeu anar a les 10 de la nit a les portes dels Jardins del Retiro, perquè comença una visita guiada que ens portarà pel centre del poble on mateix les catifes ja estan començant a dibuixar o tallar la flor, i mentre anem visitant aquests carrers se'ns anirà explicant la història de la festa. Això és una visita que és totalment gratuïta, no s'ha de fer reserva, l'únic que és estar això, a les 10 de la nit a les portes dels Jardins del Retiro. Llavors, nit a Corpus, ja sabeu, hi ha trams que estaran dibuixant, després aniran a dormir per fer la catifa l'endemà. Hi ha altres trams que estaran dibuixant per fer la catifa durant tota la nit. I aquí sí que la comissió volíem fer un incís, que sabem que la gran majoria ho sabeu, però sempre està bé potser saber-ho, però també viure-ho, o potser a vegades transmetre-ho, no? altra gent, o com deia l'Eva, no? De molta altra gent que encara no sap el que fem per Corpus. I és això, que és una mica que la singularitat potser més potent que té el Corpus com a festa és que és una festa oberta i participativa. Llavors, és allò de, ostres, tot i que siguin entitats, tot i que siguin trams de veïns, no tothom pot fer catifa. I una mica és el concepte aquest que dèiem del fent veïnatge de l'exposició. Sí que als anys 50 eren els veïns que vivien en aquell tram els que feien la catifa, però us puc assegurar que a dia d'avui ja no són aquests veïns, és una xarxa de veïnatge molt més àmplia. I moltes d'aquestes persones, la gent que passaven un dia per allà, van preguntar, els hi van explicar, els hi va agradar, i a partir de llavors han seguit cada any, no?, a fer la catifa, i diuen que ja s'han integrat dintre d'aquest veïnatge. Doncs més que res això, encoratjar-vos a que participeu i feu catifa. Dir tot aquest speech motivador, que no tinc cap dubte que anireu a la nit, que anireu al matí, a fer-ne més d'una, doncs la següent novetat, que també era el que ens feia... que ja portàvem temps pensant en això i aquesta comissió tenia molt clar, que era que volien que hi hagués com un espai com de trobada. Has estat a la nit fent catifa o al matí, però no hi havia un moment, no, de poder-nos trobar, poder com una mica comentar la jugada. No? Dir que la gespa està superbé, que els clavells eren supermacos, no? Esperem que siguin aquests els comentaris. I en aquest moment de trobada doncs volem que sigui, i serà, a partir de les 12 del migdia, a l'hora de Can Fals, amb el que hem anomenat el vermut de Corpus. Aquí podem... Bé, ja es defineix per si mateix, evidentment hi haurà barres perquè pugueu fer el vermut, però també tindrem música ambient, que ens punxarà el DJ Dani Empa, i també tindrem activitats pels nens. De manera que diguem que tothom hi trobarà el seu lloc i el seu espai, no? I diguem que així podem tancar un matí de Corpus, no? Pues, tots junts i gaudint-lo. Després, ja sabeu, podeu anar a dinar, a descansar, perquè cap a les 8, quan acabi la missa, començarà la processó. També fer un petit incís, per si hi ha algú que no pot veure-la, si hi ha familiars que estan fora, amics, etc., sapigueu que ja els darrers anys la processó de Corpus s'emet en directe per Canal Blau. Des de les 7 de la tarda ja es fa un programa en què hi ha diversos reportatges de la festa i a partir de les 8 ja es connecta en directe pel moment aquest en què passa la processó pel cap de la vila. La resta, els que heu estat motivats fent catifa, doncs si podeu anar al carrer no hi ha res millor que veure la teva catifa, no?, i quan passa la processó per sobre. I quan acabi la processó, ja sabeu, a la plaça de l'Ajuntament, la ballada final de les tres parelles de gegants i quan acabin el refresc de Corpus obert a tothom. Amb això ja hem acabat el dia. Segurament haureu fet moltes fotos de la catifa, no?, i amb moments molt icònics a la processó. I amb aquestes fotografies, si a l'endemà dilluns 8 les etiqueteu amb el hashtag CorpusSitges26, entraran directament a lo que és ja el desè concurs de fotos de Corpus a Instagram. Sí que us demanem que abans d'etiquetar deixeu el perfil obert dilluns i dimarts, perquè així les podem agafar, després ja tanqueu, que hi ha molt de cotilla. Però bé, a més de participar-hi, que podeu guanyar, o sigui, millor fotografia més original, en cas guanyeu un dinar o un aperitiu a la Pícara, doncs nosaltres durant la setmana estarem triant, no?, farem la selecció de les 20 millors fotografies i les dues guanyadores com aquestes que ho van fer el 2025. Com que ja heu participat, doncs el divendres també dir-vos que el divendres 12 a les 7 de la tarda al Genius inaugurarem aquesta exposició fotogràfica, podrem veure les seleccionades, les guanyadores, i d'aquí ja passarem el dissabte d'abans de la cloenda. El dissabte al matí, dissabte 13, si aneu pel centre del poble i sentiu música, tot i que a aquest poble sempre hi passen coses, però aquesta vegada serem nosaltres, i és perquè el jurat del concurs de balcons estarà visitant les façanes, balcons i finestres participants. Dir-vos que quan agafeu el programa després hi ha una plana en què expliquem com participar, perquè encara les inscripcions estan obertes fins al 31 de maig. Perquè moltes vegades ens passa a la comissió, vas veient balcons, no?, i dius, ostres, nosaltres sabem els que participen, i vas veient balcons molt xulos, molt ben decorats floralment, que no hi participen. Llavors una mica, no?, de fer aquest gest, no?, per donar convidilla a un concurs que també va començar als anys 50 i sempre amb aquesta voluntat de tenir un Sitges més verd i florit, que en el fons és el que tots volem i a tots ens agrada. Bé, com que jo participo del concurs d'Instagram i ja us he apuntat al concurs de balcons, doncs ara us interessa molt el diumenge 14 venir a les 7:30 de la tarda a l'Hospital de Sant Joan Baptista, perquè ja farem la cloenda i s'entregaran els premis als expositors, el concurs de balcons, Instagram, etc. Quan acabem això, anirem tots al vinyet, amb el trenet, i farem la tradicional ofrena floral a la Mare de Déu. En acabar una copa de cava, de final de festa, perquè ara ja sí, ja s'ha acabat tot. I bé, dit així del tirón, sé que semblen moltes coses. Al final, el que nosaltres us demanem, o la il·lusió que tenim, no?, amb tot aquest esforç que hem posat per fer totes aquestes activitats, al final és perquè la festa estigui viva, però està viva si vosaltres hi participeu. De manera que, si voleu algunes coses, o totes, esperem veure-us-hi, i això, que la festa la mantenim fent-la viva i sortint a viure-la, no? Perquè el que sí que tenim clar és que fent Corpus, fent poble. I més realment no es pot dir. Moltes gràcies, visca el Corpus i visca Sitges.
1: Moltes gràcies, Edu. Quin munt d'activitats i novetats que tenim enguany, no us sembla? I ara, per continuar, utilitzarem aquesta exposició fotogràfica que ens ha presentat l'Edu com a fil conductor per descobrir quins són els protagonistes d'aquesta festa. I ho farem de la millor manera que podíem fer-ho avui, i és a través d'algunes d'aquestes fotografies tan icòniques del Corpus dels anys 50. Així que, si us sembla, acompanyeu-me en aquest viatge. Perdoneu, és un viatge una mica llarg, però ara el trobarem. Imagineu-vos que estem en dijous, és dia de Corpus. Per ser exactes, és 24 de maig de 1951. I fa un any que s'ha recuperat l'exposició de Clavells. Aquest any s'estrena el nou Tàlem. Arribarà per primer cop el Tren de les Flors i per la cloenda de la festa es farà per primera vegada l'ofrena a la Mare de Déu del Vinyet. Sitges encara és petit i es van acollir les flors de les catifes tot
3: Bona
1: just
3: tarda,
1: passada la barrera.
3: Com estàs?
4: Bona tarda, senyora Petúnia. Oh, com ha crescut la nena, aviat la farà àvia.
1: No, no, no, jo crec que s'equivoquen, vostès. Jo sóc de Can Serra, que tenien la impremta al Camí de la Fita.
3: Al Camí de la Fita?
1: Sí.
3: Sobre les barreres? Si allà només hi ha ases que van a menjar garrofes, eh? Em sembla que...
4: No hi toca gaire, n'ha menjat masses de garrofes, pobreta.
3: Mira, maca, vés-te'n, marxa, que fas catúfols, i nosaltres ja seguim ensenyant les imatges, ho farem més bé.
4: Petunia,
3: digue'm.
4: Que hi hagi l'eco d'aquesta setmana?
3: Doncs encara no.
4: Doncs llavors no sabrà que amb les 10 pessetes que paguen els pandonistes a la Minerva no els hi arriba ni per pagar la meitat dels ciris.
3: Ai, pobret, sí que estan malament. Doncs escolta, jo he vist el pali, que l'han fet tot nou i és una meravella. Jo aniré al portal de Santa Caterina expressament només per ser dels primers de Sitges en veure'l.
4: És que vosaltres no ho sabeu, però a la nostra època, als anys 50, la processó sortia de la porta de Santa Caterina.
3: Home, i tant. I després anava a veure, pel carrer Fonollà, tombava pel carrer Sant Joan, em sembla, i baixava per la davallada, que sí? I després ja cap al carrer Barcelona. Escolta, més de 400 anys fent aquest mateix recorregut, eh?
4: Es diu ràpid, però jo crec que tots aquests sitgetans d'avui dia no tenen ni idea de com era el corpus dels seus avis. Li sembla si us posem a prova?
3: Vinga.
4: Perfecte. Doncs miri, els gegants han arribat al carrer Barcelona, així que aprofitarem. Oi que teniu uns clavells a la mà? A veure, agafeu-los, sisplau.
3: A veure,
4: perfecte.
3: Sí, sí, sí.
4: Sabeu també que del carrer Barcelona surten quatre carrers, no? Doncs volem que ens digueu per on continuava la processó després del carrer Barcelona. Si creieu que és el carrer de l'Aigua, aixequeu el clavell vermell. Si és el del Retiro, el blanc. I el rosa pel carrer de la Palma. I el carrer Sant Damià, doncs ja us dic jo ara que no passa. Així que vinga, clavells amunt.
3: Obriu els focus, que si no, no veiem els clavells, eh? Ara, ara, home, vinga, clavells amunt.
4: Més
3: ui,
4: amunt,
3: molta,
4: més amunt.
3: Veig molta poti-poti jo aquí, eh? Franxo, no pugis els teus clavells, que ja sabem que pel carrer del Retiro no passen mai. Com ho portes, Violeta?
4: Ho tinc.
3: Ah, bueno. I què?
4: Malament.
3: Malament?
4: Malament, senyor president. Potser que al sortir d'aquí regali el seu llibre a aquesta gent, perquè no saben que la processó continuava pel carrer de l'Aigua.
3: Home! Escolta, Violeta, ara estava pensant que aniràs la setmana que ve a l'ofrena floral que es farà al Vinyet.
4: I tant que hi aniré, no m'ho penso perdre. Però no em distregui, que jo no se n'hem deixat la processó.
3: Ai, Violeta, és igual, jo t'ho explico. Mira, ara estem... ja hem passat al carrer Barcelona, hem tirat cap al carrer de l'Aigua i ara ja estem al carrer Major.
4: Ui, al carrer Major. Vingui.
3: Jo vinc.
4: No sap què m'han dit avui a Cala Candelària.
3: Què dius ara?
4: Es veu que la pandonista d'aquest any és la filla de la Isidre.
3: Oh, mare de Déu!
4: La de la confiteria La Confiança?
3: Sí.
4: Doncs els veu que el pare ja feia els dibuixos de les catifes i ara els fa la filla.
3: Oix, que bufona. Mira, saps què? Jo
4: digui.
3: No m'ho acabo de creure. Així que més val que passi la nena de Can Garrofa. Vine cap a Piquimaca, que ja t'has escapat abans. Qui és la pandonista d'aquest any?
1: Clar,
3: ho saps?
1: Clar que ho sé, noies, va. Deixeu-me a mi un moment, que després bueno, torneu.
3: Doncs després tornem, eh?
1: Doncs bé, jo crec que ja us han donat moltes pistes aquestes sitgetanes dels anys 50 tan simpàtiques i el que farem ara és anunciar qui és la pandonista de la Minerva del Corpus 2026. En representació del 75è aniversari del primer tram del carrer Major... Rosa Junyent.

0: Què tal, Rosa?
1: Molt bé, bona nit a tothom, eh?
0: Què et va suposar per tu el moment aquell que et van dir «Escolta, Rosa, vols ser la pandonista d'aquest any?»
1: Una sorpresa totalment inesperada i més que res per la manera com se'm va comunicar i després també perquè no em creia pas mereixedora de tal honor, de portar el panó de la Minerva en representació de...
0: Segur que algú ho hauràs fet, segur que sí.
1: Sí, sí, sí. Després, vull dir, vaig estar pensant i vaig pensar que, bueno, que de fet jo representava a tots els veïns que han estat, han ajudat a que arribessin fins aquí.
0: I llavors, suposo que una mica, no? En la línia del 75è aniversari que fa la vostra catifa, no?
1: Sí, sí, clar, vaig pensar que, bueno, primer pensava que no era mereixedora, però després dic, home, dic que la participació amb el corpus a la família ha estat constant i després pensava que, de fet, jo representava a tots els que hem fet possible arribar fins a aquesta fita. Llavors jo agraeixo a tothom i també a les persones que han pensat en mi perquè sigui jo aquest any la pandonista de Corpus.
0: Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Doncs ara, si et sembla bé, Rosa, ens acompanyaràs en aquest viatge per descobrir la resta de protagonistes del Corpus 2026. En aquestes cadires, que no sé si us heu fixat, però són icòniques i recuperades dels corpus dels anys 50. Doncs bé, continuem, com hem dit abans, amb el nostre corpus dels anys 50, quan se celebrà per primer cop el que em van anomenar concurs d'adorns florals de fatxades, en el que hi participaven els veïns de la vila amb les seves façanes acabades de pintar en blanc d'Espanya i blauet de Sitges.
2: Està una mica petxutxa.
1: Ai, pobreta, no?
2: Sí, sí.
0: Una altra vegada. Bueno, jo ja us deixo aquí, ja us deixo.
2: Ai, que marxa enfadada la de Can Garrofa. Rosa, carinyo, jo anava amb la teva mare a l'escola.
3: A les Mercedàries, com tot el poble,
2: sí, clar. Segur que tens alguna foto per casa. Petúnia no s'ho creurà.
3: Què passa, Violeta?
2: Que no sé on hem deixat la processó.
3: Ai, Violeta. Mira, la processó estava al carrer Major, te'n recordes?
2: Sí.
3: Doncs ara arribem al cap de la vila. Ja està, així de senzill.
2: Ah, pues sí, tampoc era tan difícil. Doncs què li sembla si tornem a posar a prova aquests sitjatans a veure si milloren una miqueta?
3: Vinga.
2: Sí? Doncs vinga, torneu a agafar els clavells i ara, a veure, volem que ens digueu per on continua després del cap de la vila. Si creieu que és el carrer Parellades, aixequeu el clavell blanc. El carrer Sant Francesc el Rosa i el Jesús el Vermell.
3: Un, dos, tres, respon d'altra vez.
2: Clavells amunt. Mare meva, heu d'estudiar molt, eh? La processa seguia pel carrer Jesús.
3: Ai, clar. Bueno.
2: Ai, Déu meu.
3: Escolta una cosa, Violeta, és que ara estava pensant...
2: Digui'm.
3: Ara estava pensant que l'altre dia vaig veure com la brigada de l'Ajuntament col·locava les rajoletes aquelles allà al carrer Jesús, totes aquelles rajoles tan bufones que hi ha allà a Can Mates. I clar, penso, ostres, és que sempre s'emporten els premis aquesta gent. No?
2: Sí, s'emporten els premis, però jo no he vist aquestes rajoles, Petúnia. La senyora Lola Anglada encara no les ha fet. Queden 15 anys encara.
3: Oh, què diu ara? Pues sí que passa el temps.
2: Ni que ho digui.
3: Per cert, estava pensant... Rosa, hermosa, preciosa. I vosaltres allà al carrer Major? Què? Jo juraria que heu guanyat el concurs unes quantes i unes quantes vegades i no hi ha ni una rajola penjada. A veure, potser aquest any us les posen. Ja veurem. Paciència, Rosa.
2: Què? Ja m'has fet de perdre el fil i ja no sé on he deixat la processa un altre cop.
3: Ai, Violeta, no, si tindrem que estar tota l'estona així.
2: Potser sí.
3: Doncs mira, ara, jo que sóc tan poc despistada, ara pujarem, hem arribat al carrer Jesús i em sembla que ja anem cap al carrer del Prado, eh? Mhm. i girem pel carrer Sant Gaudenci o Sant Isidre o Sant Isidre, ara no sé si és Sant Isidre un o l'altre, o Sant Gaudenci. Crec que els hi preguntarem a aquesta
2: no,
3: gent.
2: No, però és que agafeu els clavells.
3: No agafeu els clavells. No agafem els clavells. Ja us ho dic jo. Tombem pel carrer Sant Isidre i amb un plis-plas ja hem arribat al carrer Sant Francesc. Mira
2: doncs,
3: que ràpid.
2: Sap una cosa del carrer Sant Francesc?
3: Digui'm.
2: Els veïns, entre els trams, posaven escales i s'enfilaven per fer fotos d'aquestes així, panoràmiques, sap? I acaben unes fotografies maquíssimes.
3: Doncs ara que dius això, jo he sentit coses.
2: Ah, sí?
3: Sí, he sentit coses.
2: Sorprengui'm.
3: Perquè m'han dit que el pregoner d'aquest any és un senyor que sempre va, anava, amb una escala amunt i avall tot el dia i fent fotos. Que dius, és estrany, no? Doncs bueno, és així. Que per cert, ara estava jo lligant caps. Perquè si tu ets la Violeta, jo sóc la Petúnia,
2: sí,
3: i ella és la hermosa Rosa, doncs potser el pregoner es diu Narcís. O potser és de Can Garrofa, com la nena, eh? O potser és el senyor Figueres, o el senyor Valls, o el senyor Rius, o el senyor Xipré, que ens en falta cada any, o el senyor...
2: Petúnia.
3: Digue'm, carinyo.
2: Prou, sisplau.
3: D'acord.
2: Ell potser sí que anava fent les fotos per tot Sitges, de tot el que passava a Sitges, però la que pujava les fotos allà de la internet era ella. Nena, porta una altra cadira, que aquest any els pregoners són dos.
0: Vinga, va, ja està.
3: Ja
0: no?
3: Està?
0: Ja hi heu fet l'espectacle, doncs ja està, no?
2: Vingui, vingui, vingui.
0: Doncs res, amb totes aquestes pistes que us han donat, suposo que ja us imagineu qui són els pregoners d'aquest any. Però dir-vos que els pregoners de Corpus 2026 són...

0: Dani Vallés. Buenas.
1: Bona nit, gràcies.
0: Què tal?
2: Bona tarda.
0: Bona tarda. Escolta, heu fet un canvi de rol radical, no? Heu passat de fer fotos del pregó a ser els protagonistes del pregó. Com us vau sentir quan us van fer aquesta proposta?
1: Bueno, sincerament no ens esperàvem. No ens esperàvem i no ens haguéssim imaginat mai, ni bojos.
0: Ni quan fèieu les fotos, eh?
1: No, no, perquè, clar, lo nostre és córrer amunt i avall, fer fotos, editar-les, pujar-les a les xarxes, però posar-se davant d'un micro, això ja no entrava en els plans. I de fet crec que és el primer no que vam dir al Corpus, sí. I mira que ens heu demanat bogeries, però vam dir que no.
0: I... Però per sort us heu repensat, no?
1: Sí, perquè ens vam sentir emocionats, agraïts i una mica collonits també, perquè clar, no ens sentíem a l'alçada. I perquè una cosa és fer fotografies del Corpus i una altra molt diferent és posar-se davant de la gent i explicar-ho.
0: I estic segura que ho fareu genial. I escolteu-me, ja sé que no em podeu fer gaires spoilers, però jo crec que els que ens acompanyen ens agradaria saber una mica què ens podem imaginar o què ens podem esperar amb aquest pregó del Clavell.
3: Jo diria que un pregó una mica molt nosaltres, és a dir, haurà una mica d'humor, possiblement sigui poc solemne, hi haurà anècdotes i hauríem d'explicar alguna de les barbaritats que s'han arribat a fer per fer fotos de Corpus. Segurament algun dels balconaires se sentirà identificat i algú li vindrà al cap el record d'un sonat amb una escala corrent amunt i avall pel mig de les catifes, no? El que sí que també podria dir és que la nostra història amb el Corpus ha anat molt lligada a la gent de Sitges. És una festa que hem viscut molt intensament amb i per vosaltres i el que sí que ens agradaria és que us el sentíssiu aquest pregó una mica vostre també.
0: Ostres, molt de gràcies. Moltíssimes gràcies, Esther i Dani. Si us sembla bé, estem frisosos per escoltar el vostre pregó del Clavell i ara ens acompanyareu aquí amb la Rosa perquè falta una cadira per omplir i és que encara ens falta per descobrir qui és l'artista i del cartell del Corpus 2026. I no sé si us ho podeu imaginar, però per una estoneta tornarem al Corpus dels anys 50 i seguirem abocant aquells moments, no, que molts cops queden gravats a les retines, com les tardes de dissabte als portals i als carrers de la vila, on els veïns es trobaven...
4: Maco, que ens faràs una foto com a influencers.
5: Passa, maca, que ens espatlles la foto, vinga, passa.
4: Que ens podem fer amb tota aquesta gent, millor?
5: És que no és el públic, així ens sortiran ells.
4: Sí.
5: Poseu-vos bé, feu bona cara, eh? A veure, el cantó bo...
4: Sisplau, bueno, que a veure si ens eclipsaran. Com ens posem?
6: Sí, una miqueta així... Una miqueta al revés.
4: Ah, vale.
5: Així, no?
4: Ai, és que no em puc concentrar. És que és atractiu, eh? Pues...
5: Oh, no sé.
4: Fiquem morritos?
5: És guapot, és guapot.
4: Sí, sí.
5: Vigila que hi ha la seva senyora allà.
4: Doncs escolta.
5: Bueno, també és guapota.
4: Sí, d'aquí 50 anys per WhatsApp. Gràcies.
5: Moltes gràcies, eh?
4: Ai. Ai.
5: Que és elegant.
4: Mira, mira.
5: És elegant, és elegant.
4: Mira, doncs, Petúnia, amb tanta foto... Xxt, vingui cap aquí. Amb tanta foto ja no sé on és la processó.
5: Ai. Verge santa del Vinyet i de tots els sants gloriosos de l'univers, Violeta, per favor, té. Aviam,
4: digui'm.
5: A veure, estem al cap de la vila i tombem pel carrer, Parellades.
4: Ara sí. Carrer Parellades, veient el nivell, crec que aquesta gent li passa com a mi, que un cop al carrer Parellades no saben ni el nom ni l'ordre dels carrers. No saben si Cala Raimunda és el Bonaire, Sant Pere o Sant Pau.
5: Doncs ho descobrim, Violeta?
4: Vinga.
5: Enceneu llums, aixequeu les flors I ara la Violeta us dirà quina flor és la correcta, clar.
4: Bueno, primer els hauré de fer la pregunta. Volem que ens digueu quin és el carrer del mig.
5: Quin clavell han d'aixecar?
4: Claro, cierto. Si creieu que és el Bonaire, el blanc. El Sant Pau vermell i Sant Pere rosa.
5: Franxo, deixa-ho córrer, que és en direcció contrària al teu. Bueno, no està malament. Veig molta rosa, molt poc vermell. Doncs, com ho veus?
4: Doncs crec que m'han sorprès. M'han sorprès, sí, sí. Carrer Sant Pere.
5: Ah.
4: Però no és per on baixa la processó, eh? El carrer Sant Pere és el de la Pícara, on podeu guanyar un sopar si participeu al concurs Instagram. La processó baixava pel carrer Bonaire primer.
5: A veure, és que no m'estranya gens que aquests sitgetans tinguin un cacau al cap. Perquè, clar, primer baixa pel carrer Bonaire, puja pel carrer Sant Pere, torna a baixar pel carrer Sant Pau, que arriba a la platja per tercera vegada, torna a pujar un altre cop cap al cap de la vila, tira pel carrer Major i baixa un altre cop pel carrer Carreta, un altre cop al passeig per allà cinquena o sisena vegada, torna a pujar pel carrer Tacó, llavors va per carrer de l'aigua, no, carrer de l'aigua no, carrer de l'aigua no, perquè ja havíem passat abans. Xxxt, i anem
4: deixo córrer, al... Petúnia, deixo córrer.
5: Bueno,
4: que si volen veure per on continuava la processó, per quins carrers, l'ordre i veure fotografies tan maques com aquestes, heu de venir a l'exposició al mercat, el Mercat Vell, el nostre, no el del Mercadona. I amb tan guirigai de carrers, doncs...
5: Per on anàvem, Petúnia?
4: Efectivament, Petúnia, per on anem?
5: Pel carrer Bonaire.
4: Ai, clar, el carrer Bonaire, com he pogut oblidar, si es quedava de bo. Doncs és que jo conec una persona que ha viscut molts anys allà al carrer Bonaire, sobre el Mambo.
5: Ah, sí.
4: Un artista 360, que diuen ara.
5: Carai, mira, pues no sé.
4: Jo crec que potser fem tard, no?
5: No ho sé. Sí? Ah, ah, corre, Violeta, que el tren de les flors no s'espera.
0: Bueno, bueno, ja. Quina sort que tenen d'agafar el tren a l'hora, no? Aquestes sitjatanes. I ja sense més dilació, anem a descobrir qui és l'artista del Corpus 2026. El tren ja se n'ha anat, ja se n'ha anat, i ara anem a descobrir quin és l'artista. Ui, aquí us deixem amb les ganes. Doncs és la Filamena.

0: Bona nit.
1: Bona nit,
0: Quins
1: Pilar.
0: Quins nervis. Uf.
1: Escolta, tu has estat relacionada amb el Corpus. L'any passat, no sé si la vau veure, però va estar ja participant en el pregó del Clavell, va estar ja in vivo fent cosetes. T'imaginaves que et vindríem a proposar això de fer el cartell de Corpus?
0: Doncs mira, no m'ho hagués imaginat mai, i t'ho dic de tot cor. És a dir, quan em van convocar per parlar-me d'alguna cosa, jo, innocent de mi, pues, no em vaig imaginar per res que es tractava d'això. Aleshores, em va pillar com molt desprevinguda, però tot i que tenia moltíssima feina en aquell moment, vaig dir que sí, però a més, saps allò quan el cor et diu sí i el teu cap diu ei, que tens molta feina, que... No, però és sí. I va ser un sí rotund del cor.
1: Que bonic.
0: Sí.
1: Doncs crec que ara estan tots esperant quin és aquest cartell. Et sembla bé que,
0: doncs,
1: que descobrim quin és el cartell de Corpus 2026?
0: A veure, a veure.

0: La veritat que és preciós, Pilar?
1: Moltes gràcies.
0: Què ens volies transmetre amb aquest dibuix, amb aquesta art?
1: Bé, a veure, és com difícil explicar el que vols transmetre, perquè moltes vegades quan comences a crear alguna cosa tampoc tens una idea clara, però sí que partint d'aquest cor que va dir que sí, doncs vaig agafar aquest cor fet amb les meves mans vaig començar a crear al voltant del cor doncs tot un imaginari que cada cop era més gran, que també veureu en el programa. M'ho vaig passar molt bé i sobretot crec que la idea principal del cartell és aquest cor que és una cosa que ens uneix a tots, perquè penso que el Corpus el fem tots i és una festa molt maca que es fa amb els veïns, amb tota la gent que fa poble, com deia l'Edu, com dèiem al principi, la gent que ve de fora, que ha d'aprendre a estimar aquest Corpus, els més petits, els més grans, tots compartim una cosa, que és el cor, i aquesta festa és una festa que es fa sobretot, com totes les festes i les tradicions, perquè ens neix el cor i perquè volem que continuï.
0: Bueno, jo estaria hores escoltant-te, la veritat. Moltes gràcies, Pilar.
1: Hi ha un petit detall que m'agradaria com que veiéssiu, i és aquesta, no? Aquest detall de no sé si es veu des del fons, però és aquesta oreneta, aquest ocellet que hi ha al mig d'aquest cor, no? Que és un cor com que s'obre al mar, com Sitges. I bé, doncs és una mica aquesta idea de que tots ens movem, no? I venim i anem, però també tenim aquestes arrels que ens arrelen. Bueno, i podria seguir, però ja paro.
0: Moltes gràcies, Pilar.
1: Gràcies a vosaltres, de tot cor.
0: Ara acompanya'ns també el que queda, perquè tot i que us penseu que ja ho tenim tot descobert, no? Encara ens queda una cosa molt important i és saber quina entitat farà el cap de la vila, no sé què n'opineu. Doncs, si us sembla bé, pues no tornarem, però sí fent una clocada d'ull als anys 50, dir-vos que des del 1952 el cap de la vila el fa alguna entitat sitgetana. Enguany, dins de la seva celebració dels 50 anys, la catifa del cap de la vila la farà l'escola Miquel Utrillo.

0: Volem aprofitar per felicitar l'escola Miquel Utrillo, la meva escola també, per la seva trajectòria i per seguir ensenyant a totes les generacions que vindran més endavant. I en representació de l'escola Miquel Utrillo, avui ens acompanyen el seu director, l'Enric Canalda, i Marc Macià, president de l'AFA. Buenas.
1: Bona nit.
0: Escolta, Enric, què suposa per tu com a director i a l'escola sencera fer aquesta celebració dels 50 anys?
1: Doncs per nosaltres és un moment molt, molt important. Quan ens van dir ens va omplir d'orgull, no?, participar d'aquesta festa del municipi. Ara recentment hem fet l'aniversari dels 50 anys, el passat 24 d'abril vam aconseguir juntar més de 600 persones, exalumnes. Només veure la cara de la gent i les reaccions i les ganes que hi havia de fer aquest retrobament i de celebrar doncs, els 50 anys de l'escola ja va valdre la pena, la veritat. I vist això, doncs, em fa sentir molt orgullós ser el director de l'escola perquè al final amb la celebració dels 50 anys hem tingut l'oportunitat de conèixer els inicis de l'escola i els seus primers 25 anys i les escoles no deixen de ser doncs, uns centres de teixit social que porta moltíssim doncs, el teixit col·lectiu de la comunitat de Sitges, no? I poder participar d'aquesta festa per nosaltres és un orgull enorme.
0: Que guai. A veure, Marc, que em consta que has estat tramant una mica com aniria això del cap de la vila. Jo sé que, com li he dit abans al Dani, no ens pots desvetllar doncs, moltes coses perquè si no, no tindria gràcia, no? Però m'agradaria que ens poguessis explicar una miqueta de detallets de com fareu aquest cap de la vila.
2: Vinga. Bueno, primer deixa'm començar i seguint una mica el fil del director de l'Enric. A l'escola estem, tota l'escola està orgullosa de poder fer el cap de la vila per dues raons. La primera, perquè és un honor.
0: Home.
2: I volem donar les gràcies a la comissió de Corpus per haver confiat en nosaltres. Esperem fer-ho bé, molt bé, i que us agradi molt. I en segon lloc, perquè serem la primera escola que fa el cap de la vila. És un projecte gran i esperem que això faci que les altres escoles s'animin i a la que vagin fent aniversaris doncs puguem anar veient aquestes catifes. Bé, amb la pregunta que em feies, no desvetllaré res si et dic que volem fer una catifa que respiri 100% Utrillo, tu ets exalumne, volem que respiri el seu tarannà, els seus espais, i evidentment el tema central, us el puc dir, és el 50è aniversari de l'escola, però ho volem fer extensiu. Realment el que volem transmetre és aquesta evolució de l'escola pública durant aquests últims 50 anys. I per això esperem que tots aquells i aquelles que veniu al cap de la vila, que vingueu al cap de la vila a veure la catifa, sigueu de l'escola que sigueu, us hi veieu reflectits.
0: Oh, moltes gràcies. Però, en sèrio, no sé què opineu vosaltres, però res, jo no em faig idea de com... O sigui, és molt tot abstracte, no? Totes les idees que m'estàs donant són...
2: T'explico una coseta més, només...
0: Vinga.
2: És que si no al final em faràs que t'expliqui l'alta.
0: Vinga, va.
2: Vinga, vamos para allá. Doncs et puc dir que l'Utrillo farà no una catifa, sinó que en farà dues catifes al cap de la vila, perquè en el conjunt de la catifa hem reservat un espai que és aproximadament el 50%, on volem fer
0: va de 50,
2: no, això? Sí, va de 50, on volem fer una catifa escolar tal com la coneixem a l'USO. D'acord? Serà confegida al 100% íntegrament per l'alumnat de l'escola. I ens fa molt feliç dir-vos que el dibuix ens l'ha fet l'estimadíssima Pilarín Vallès.
0: Uau.
2: Així que el diumenge dia 7 us esperem a totes i a tots al cap de la vila per celebrar el Corpus, però també per reivindicar una escola pública de qualitat i plenament inclusiva. Gràcies.
0: Ostres, jo crec que tots nosaltres ens hem quedat amb un subidon per conèixer com és aquesta catifa, que de ben segur serà especial, doncs, perquè està trencant molts reptes, no? que siguin els nens, que sigui una escola. Doncs bé, com us el deueu estar imaginant, jo espero que no se us hagi fet llarg, però ja estem arribant al final de la presentació. I com moltes coses que, no, que es fan, hem de posar la cirereta i hem de cridar a la nostra alcaldessa, l'Aurora Carbonell.
3: Moltes gràcies. Bé, bona tarda a tots i a totes i moltíssimes gràcies per estar aquí. Un any més presentant el Corpus. Primer de tot agrair al Casino Prado per acollir aquest acte tan maco. I de la festa del Corpus, que és una festa, la veritat, que a mi personalment m'encanta, m'agrada moltíssim, perquè a més, any rere any, com ha anat superant i com ha anat fent-se gran, gràcies sobretot a les comissions, a l'actual i a totes les que l'han precedit, perquè han fet una feina magnífica perquè el Corpus sigui una festa que avui es veu aquí reflectit en la quantitat de gent que hi ha, les ganes que hi ha de Corpus i de conèixer els seus protagonistes. I després felicitar-vos, evidentment, els protagonistes, el Dani i l'Ester, que ens han ensenyat moltíssims sitges a través de les imatges i a través de les festes, que en sabeu molt des de les imatges i per tant tenim molta curiositat d'escoltar o de veure quin pregó fareu, la veritat, moltes felicitats a la Vila Mena. M'ha encantat, m'ha agradat moltíssim, la veritat, aquest cartell, que a més mostra com des d'una artista sitgetana, perquè ella ho ha explicat molt clar, es nota molt que és sitgetana perquè des del cor expressa una tradició i una festa com Corpus. És que això ho sento, però només ho pot fer una persona sitgetana. Així que moltíssimes gràcies i de veritat que m'encanta de tot cor, t'ho dic de veritat, perquè l'he trobat fantàstic i que reflecteix realment el sentiment sitgetà d'aquesta festa. I per últim, a la Rosa Junyent, moltes felicitats per ser la pandonista, el panó de la Minerva, que tindràs l'orgull i l'honor de portar una família que tradicionalment ha fet sempre el primer tram del carrer Major, o sigui, tan tradicional, per tant que moltíssimes felicitats i segur que ho gaudiràs molt. El president abans ens ha explicat tot el Corpus, com anirà, i evidentment no puc deixar de felicitar també la biblioteca, que fa 90 anys i que tindrà l'honor de fer el Pati Blau, així que enhorabona també, i a l'escola Miquel Utrillo, que jo també sóc exalumna de les primeres, així que em fa moltíssima il·lusió, que és un repte majúscul i enorme que teniu, com heu dit, la primera vegada que una escola fa el cap de la vila, és un orgull, la veritat, que una escola pública faci el cap de la vila, la veritat que m'agrada moltíssim i sé que ho fareu molt bé i que els nens i les nenes deuen estar, m'imagino, il·lusionadíssims, no?, de tenir aquest orgull i aquest honor de fer el cap de la vila, així que enhorabona i encoratjar-vos a tope a tirar-ho endavant. I per últim, només felicitar com cada any els expositors de Clavells, que cada any, any rere any, i aquests últims anys a l'Hospital de Sant Joan, que és un lloc fantàstic per veure-ho, que costa molt, que veus la feinada que és fer créixer el clavell i cuidar-lo i la perseverança i depèn del dia que s'hi fa, que si és humit, que si fa fred, que si fa calor, en fi, és una obra d'art el que veus allà i veus clavells fantàstics, per tant, animar-vos a tots a passar per l'hospital a veure-ho perquè és increïble la feina que fan. I després, bé, agrair moltíssim evidentment a tots els que col·laboren engalanant els balcons, que també fan una gran feina, i també tots aquells que fan fotografies, que s'ha dit que a través d'Instagram també es faran aquests concursos. Moltíssimes gràcies a tothom per participar. Sempre ho diguem, Corpus, a més és que és una festa que és dels sentits, és de sentiments, perquè és d'olor, de vista, perquè veus totes les fotografies, de colors, del tacte, en fi, tots els sentits surten amb efervescència, diguem, durant Corpus. Jo crec que li podem dir que és la festa dels sentits totalment. I per acabar, només dic que moltíssimes gràcies, comissió, moltíssimes gràcies a l'Eduard Tomàs, el president, i a totes les fantàstiques dones que t'acompanyen, que feu una feina magnífica, que gràcies a ells, i com he dit, a totes les comissions que els han precedit, gràcies a ells tenim aquesta festivitat tan fantàstica i a més que combinen tan bé la tradició i la innovació, perquè cada any ens venen amb algun acte nou o amb alguna sorpresa nova, però a més són escrupolosos en complir amb la tradició. Així que moltíssimes gràcies, us agraïm tots els sitgetans i les sitgetanes per complir amb aquesta feina de preservar aquesta feina i aquesta festa del Corpus i la veritat de fer-ho també. Moltíssimes gràcies. I gràcies a tots els que participeu. Moltíssimes gràcies a tots i a totes. Thank you.

malauradament, hi afegeixen un enllaç per descarregar un arxiu. El fitxer conté un virus que pot robar-te les dades bancàries. Amb aquesta informació poden fer compres o moviments al teu compte del banc. Les claus per detectar aquesta estafa, incoherències en el text, avisos d'incidències greus i instar a actuar de manera urgent. En cas de dubte, contacta directament amb la teva companyia a través dels canals oficials.

0: Les 11 i 12 minuts, dedicarem ara una estoneta a parlar de poesia eròtica femenina catalana, i ho farem perquè dues dones, una d'elles d'aquí, molt coneguda, Sitjatana, ha passat per aquí per l'estudi diverses vegades, per presentar els seus llibres, per altres qüestions. Doncs ella, una companya, que ara ho passaré a presentar, s'han encarregat doncs, de recollir tot de poesia eròtica femenina catalana, perquè era una feina que no s'havia fet, i a més ho han fet, i ara en parlaran, amb un objectiu i amb una intencionalitat clara i evident, més enllà de que quedi un recull. Hi ha una intencionalitat que va una mica més enllà i que passa doncs, per la reivindicació del desig femení. Que sembla dit així una cosa molt senzilla i molt fàcil, però és que del desig femení no s'ha visibilitzat mai, de cap de les maneres, però del desig femení n'han parlat moltes, ho han fet probablement de manera invisibilitzada i amagada en molts episodis de la història, per sort ara ja no ho fan tantes i d'una manera tan amagada, diguéssim, tot i que segur que tindran també doncs, les seves motxilles, però per tant, d'alguna manera, més enllà de fer un recull, que quedi això recollit, aquí hi ha una intencionalitat. Qui hi ha darrere de Foc al cos? Perquè així es titula el llibre, aquesta antologia de poesia eròtica femenina catalana. Doncs la Lídia Gázquez, què tal Lídia? Bon dia.
1: Bon dia, Carola.
0: I la Raquel Casas, què tal Raquel?
2: Molt bé, encantades.
0: La Raquel és filòloga, la Lídia és, no sé, periodista, professora, totes dues són escriptores, totes dues a més tenen aquest podcast de Geminades, totes dues són pèl-roges, amb un cabell espectacular, perquè les ubiquin, elles riuen perquè jo sempre els hi faig menció perquè m'hi crida molt l'atenció, però sobretot totes dues són les autores d'aquest Foc al cos, d'aquesta antologia de poesia eròtica femenina catalana. Això neix des de la reivindicació, com jo ara deia, perquè òbviament totes dues us agrada llegir, totes dues escriviu poesia, a més, però no sé si el punt de partida justament és aquesta reivindicació que jo esmenava ara.
2: Sí, tal qual.
1: No? És una reivindicació i és una feina que teníem moltes ganes de fer en clau, doncs això, feminista, femenina, donar veu o donar visibilitat a tota aquesta poesia des de l'edat mitjana fins a l'actualitat i doncs, que es veiés aquest arc d'evolució, no?, d'explicar el desig, no, Raquel?
2: Exacte. Nosaltres el que volíem quan vam començar a fer l'antologia és que es veiessin totes les zones representades i que es reivindicar que des de sempre s'ha tractat el desig, el cos de la dona, el plaer, la dona com a subjecte i no com a objecte, que és el que estem acostumats a llegir, i en la nostra tradició, en la literatura catalana. Llavors, sí que podem trobar antologies de poesia eròtica de més recent, segle XX, segle XXI, però nosaltres volíem fer aquesta revisió històrica i veure com evolucionava aquest desig, com fa potser dos segles tot és més simbòlic, més suggerent, i com ara és tot explícit.
0: Com canvia, no? Que no sé si us adoneu d'això també a mida de la pràctica de la lectura, és a dir, a mida que una llegeix poesia, no?, i se n'adona i després n'escriu també, òbviament, és quan una, de fet, diguem que la pràctica et porta a la reflexió, no?, i és quan dius, caram, què passa, no?, amb el desig femení, perquè no és, perquè no s'explica d'una manera tan evident com sí amb el masculí, no?, perquè de vegades queda camuflat darrere de moralitats i d'històries diverses, no?

0: no sé si és això, si la pràctica és la que us porta aquesta reflexió i després la reflexió, òbviament, al llibre, no? Si és la pròpia lectura que us porta això.
1: Sí. La lectura i l'escriptura. Les dues coses.
2: Sí,
1: nosaltres sí. Fem poesia eròtica.
0: Sí.
2: Mm-hmm. De fet, ahir em vaig baixar també el llibre a Kindle, perquè sí. A les nits llegeixo amb el Kindle, quan tothom apaga les llums de casa, doncs et queda el Kindle, i llavors vaig tornar-lo a rellegir com si fos una lectora que se l'acaba de llegir. I realment està lleig que ho digui, però és que vaig gaudir molt.
0: No, diguem-ho.
2: Perquè realment veus tota aquesta evolució, no? el que dèiem al principi, és com, no sé, valgui la redundància en la metàfora femenina, però és com una flor que
0: s'obre.
2: Obrint i que hi ha un tot de matisos, no? del desig femení, que es pot apreciar en aquesta selecció. I el que volíem era que fos una selecció plural, amb aquesta visió històrica que deia la Raquel, però que també fos plural i doncs recollís també doncs l'amor queer, el lèsbic, sí. Els poemes més reivindicatius, mm-hmm. Els poemes més del desig per ser, no? Mm-hmm.
1: De denúncia, també. Mm-hmm. Vull dir, l'erotisme no és només el desig i el desig femení o tot allò que el provoca, sinó també pot ser una reivindicació, una queixa. Trobareu de tot. I quan més a prop, potser més varietat.
0: I us ha costat molt? És a dir, anant enrere, perquè clar, és el que dèiem, això ha estat invisibilitzat al llarg dels anys, no? I per sort cada vegada menys, no? Però clar, no sé si us ha costat. És a dir, el fet de la invisibilització costa que ara en la recerca, no, sigui molt més complicat arribar a aquests poemes. Ha estat difícil arribar alguns d'aquests poemes.
2: Raquel, com que la Raquel és doctora en literatura,
0: clar, ella parlem amb una crac, no?
2: té la part acadèmica molt apamada, penso.
1: I sóc work alcohòlica també. Molt lectora de poesia i poesia de dones. Sí. Llavors jo ja en tenia molts de marcats. I també ho hem de mirar amb uns ulls actuals. Ostres, això parla només d'amor, perquè sempre relacionem a vegades el desig amb l'amor. No té per què, pot anar deslligadíssim. I a mi m'agrada molt la Comtessa de Dia, jo és una lectura de poemes que sempre faig a Literatura Universal amb els meus alumnes, i els encanta aquest poema que hem posat. I és senzillament el plaer d'anar-se'n al llit amb un senyor que no és el seu marit, sí. I ja està, i ho diu perquè com era comtessa podia dir-ho, potser unes altres no tenien ni la formació ni sabien llegir ni escriure al segle XII, però aquesta senyora es permet el luxe de dir: jo vull anar-me'n al llit amb tu, que bé que ens ho passaríem, i vull ser el teu coixí plaent.
2: Sí, potser és curiós perquè potser a l'edat mitjana, no, hem descobert que hi havia potser més llibertat, també era una dona que com per la seva procedència social i tenia més llibertat per dir-ho, però fins i tot és més directa, no, la Comtessa de Dia, que algunes poetes doncs del segle XX.
0: Clar, és que aquesta evolució realment és una evolució que va de menys a més, o no necessàriament, menys a més en el sentit aquest de la invisibilització o de la cosa més recatada, no? o de la cosa explícita, no?
1: És a dir... També el que ens ha quedat de l'edat mitjana no ens ha quedat tampoc gaire, de fet les trobairits, les trobadores dones fins al segle XX no es van considerar que eren dones. També tenim poemes anònims, n'hem inclòs un, però hi ha poemes anònims escrits des del punt de vista d'una dona, que segur que va ser una dona, perquè com deia Virginia Woolf, anònim va ser una dona, però no van tenir potser l'atreviment de signar-ho. Llavors tenim un poema també eròtic que és anònim, escrit des del punt de vista d'una dona, però a veure qui és la valenta que posa el seu nom i després posa l'etiqueta de ets eròtica com per rebaixar-te, ai, fes de literatura eròtica, és com una cosa també negativa, no? I et posen en una esfera de fresca, també, que no té res a veure.
0: I durant una etapa de la història com a pecadora, no? I com a... és a dir, que això també passava, no? És a dir, clar...
1: També... No és una senyoreta, no parla de segons què, i menys ho escriu.
0: Sí,
2: que una dona prengui la paraula fins en qüestions de desig, fins i tot actualment, o sigui, això ens fa reflexionar també en quin punt estem, no? O sigui, que actualment puguem parlar del desig sent nosaltres qui pren la iniciativa i qui és el subjecte, no l'objecte passiu, com veiem en la pornografia, que això és un altre tema que també ho hem comentat a la introducció, doncs continua sent revolucionari i volem que això deixi de ser així.
0: De fet, en aquesta introducció m'he apuntat la frase o el comentari breument que diu que vosaltres dieu que el desig és un acte polític i cultural, no? Que és una conquesta fràgil i necessària, no?
1: Evidentment.
2: Sí, totalment.
1: És que en qualsevol moment podem perdre, no? Amb els temps que estem actualment de conservadorisme, una dona que expressi el seu desig cap a algú, tornarem a tenir l'etiqueta de porca, fresca, lleugera...
0: De fet, passa, continua passant això. És a dir,
2: sí, passa.
0: Això continua passant, que deies sí. Després la història, no? I com s'ha tractat tot el tema de l'erotisme en general, com el patriarcat també, no? Ha marcat tot això, doncs això, amb dona pecadora, fresca, pecaminosa, no? I després l'entrada de la pornografia, tot plegat, que ens ha deixat una imatge del desig i la cosa molt, molt estranya cap a la dona.
1: Molt distorsionada.
0: Molt distorsionada, efectivament. Com fins al dia d'avui encara això ens impacta, però també és molt interessant veure a través del vostre llibre com al llarg de la història tantes dones reivindicaven a través d'aquestes paraules, no? És a dir, no sé si també sentíeu d'alguna manera que elles estaven fent un acte de reivindicació també amb aquests poemes, no? Eren els seus desitjos, no? O les seves idees, el que elles volguessin expressar, però alhora estaven reivindicant, no?
2: Sí, perquè ser humà, voler ser humà per una dona, de vegades...
0: Passa sí o sí per
2: desgràcia,
0: reivindicar.
2: Per desgràcia és reivindicar, no? Soc una persona, sento, desitjo...
1: I cremo, com deia Safo, desitjo i cremo, és que Safo ja ho deia.
2: Sí.
1: A la Grècia clàssica deia desitjo i cremo. Ja ho ha dit ella, ja ho hem dit totes. I a més, el que passa que moltes d'aquestes dones, doncs per evitar les etiquetes, no, que les titllin de fresques, doncs utilitzaven símbols, el símbol del mar, la pàgina, no, tot el que té a veure amb aigua, la font, el càntir que es trenca, ve de la tradició nostra també, de l'època de l'edat mitjana.
0: Sí, sí.
1: Llavors utilitzen aquests símbols. Si coneixes els símbols, coneixes el significat complet.
0: Ha costat triar, i no sé si heu descartat molts, és a dir, sí, no?
2: Sí,
0: no sé si
2: sí.
0: Això és la feina més difícil, a l'hora de fer una antologia, la feina més difícil és fer la tria.
2: Sí, perquè a més, clar, no hem pogut posar-ho tot clar, el que ens hauria agradat, i al final no és tot el que hi havia, no és tot el que hi hauria d'haver, però sí que és una tria del que hem cregut que era millor, que més ens agradava, que més ens tocava,
1: que era representatiu.
2: Que era representatiu i que fos també una tria plural, el que dèiem al principi, no? Que toqués tot l'espectre dels aspectes del desig, no? Això des de la reivindicació, el sexe, l'amor, l'amor lèsbic, etc, etc.
0: Fa un recorregut molt interessant. A més, jo crec que molt a mi, jo no sé si està fet també a l'hora, és a dir, quan un sent la paraula antologia, d'entrada el que visualitzes és un llibre de 1.000 pàgines enorme. Sí. No és el cas.
1: Clar,
0: no és el cas.
1: Clar.
0: Podeu anar a dormir fent relectura d'això i amb una nit el rellet.
2: Exacte, en una nit es llegeix, és
0: veritat. Sí, perfectament.
2: És molt
0: còmode. Que aquesta idea que tenim de vegades de les antologies tan pesada... No.
1: Clar, perquè antologia no és una suma, no és un recull de tots, sinó que és una tria del millor.
0: Una tria, o sigui, però la tria pot ser molt elevada o menys elevada, no? I aquí heu fet com l'exercici, que entenc que és un exercici difícil, i justament, probablement la clau, no, en les antologies és això, en la tria, no? Doncs posem aquest i no posem aquest. Però que hi hagi aquesta representació de tota l'època, no?
1: Exacte.
0: De no saltar-se cap època. Què és el que voleu o què és el que espereu que una dona, i dic dona perquè ja interpreto, entenc que la lectura és per tothom, però que a les dones ens interessarà més profundament, què és el que voldríeu que es quedés una dona després de llegir aquest llibre?
2: Bueno, jo penso, com sempre, la poesia, que et destrossi una mica. La poesia t'ha de destrossar una mica, i això passa de vegades per l'experiència estètica de la bellesa, que n'hi ha molta, i passa per la... perquè et faci bullir les idees, i crec que això ho fa.
1: I que t'exciti, també.
2: I que t'exciti, exacte, també és excitant.
1: Pots llegir aquest llibre i tocar-te. La intimitat, sisplau, en públic, no ho feu.
2: No sé qui ho deia, que la millor literatura eròtica es llegeix amb una sola mà.
1: Exacte.
2: Ara no recordo l'autor, no sé, ens ho va dir la Mercedes Abad en un taller que vam fer de literatura eròtica a l'Ateneu Barcelonès, precisament, i ens ho deia això. La millor literatura eròtica és aquella que es llegeix amb una sola mà.
0: Escolta'm, abans que parlàvem de tot aquest estigma d'etiqueta, no?, que hi ha també entorn de la literatura eròtica, i principalment les dones que fan literatura eròtica, en el vostre cas l'heu sentida alguna vegada, aquesta etiqueta o aquest estigma?
1: Hem sentit la por a que t'etiquetin amb com que és una cosa de poca qualitat, secundària, no? La gent té una idea d'això, de passar-ho bé. No, no, és que l'erotisme és senzillament qualsevol cosa que et desperta el desig sexual. No té per què ser una qualitat més baixa que un poema que parla de la primavera, de la mort, del pas del temps. I ja sigui en narrativa com en poesia. És que
0: ni necessàriament
1: una
0: de les coses ha de ser res terriblement explícit, no? Com sí que és la pornografia, que és que de vegades tenim com aquest concepte, no? Que barregem, no? I associem erotisme amb pornografia i, clar, no és res més lluny de la realitat, no? És a dir, no necessàriament té que anar per aquí la cosa. No?
1: I no és el tema el que et fa que sigui de menys qualitat o de més qualitat. Hi ha poemes que parlen de la mort, no? O de l'amor, que són una porqueria. I és un tema ben profund, no? L'amor, no valen absolutament res. En canvi, aquí, tots els poemes que hi ha, posem la mà al foc perquè la seva qualitat és excel·lent.
0: Dieu-me algun poema que teníeu claríssim, que abans de començar gairebé el projecte, aquest ha de ser sí o sí.
1: Teníem autores claríssimes com la Maria Mercè Marçal, que és la que obre durant el segle XX, la porta totes les que hem vingut després.
2: Sense ella, és la mare de totes.
1: És la nostra mare poètica en tots els temes, però és la poeta més moderna, més actual. Sense la Maria Mercè Marçal no podria existir aquesta antologia.
2: Exacte.
0: Per tant, autores però poemes. Més enllà d'això, algun poema que diu... Tu abans has parlat de la Comtessa de Dia, no? Que entenc que aquest per experiència, a més amb alumnes, doncs saps que crida l'atenció, que agrada i tot plegat. Algun altre que em digueu, ostres, que aquest ens va... O algun que no hagués que hagueu descobert amb aquesta antologia, no?
2: Home, la Paula de Sepiedat és una poeta amb la que vam coincidir. La Raquel va anar al Barcelona Poesia abans d'ahir i van coincidir en un recital sobre el desig, precisament, i és una poeta jove que, bueno, ens ha conquerit, ens ha conquistat, té una poesia gens amable, que és el que a nosaltres ens agrada, que ens agrada això.
0: Per què? Per què us agrada que...
2: Perquè et remou, o sigui, no quedes indiferent en cap moment.
1: Exacte, després de llegir els seus poemes o els llibres, o qualsevol llibre, jo el que vull és no quedar-me absolutament igual. Si em quedo igual, em sembla que he perdut el temps. T'ha de provocar alguna cosa. Jo intento provocar incomoditat, no? Que et remoguis a la cadira... però et pot provocar sentiments del que sigui, compassió, alegria, tristesa...
0: Hi ha algú que fins i tot, com a mínim, m'ha portat a tancar el llibre, a dir, ai, ara és com que em costa seguir.
1: Clar, que bé, és aquesta això, la intenció.
0: Sí, i això et fa reflexionar també, de dir, no sé per què ho faig això, si d'alguna manera de vegades és autocensura, no? És com aquesta cosa que tenim les dones, no? Que és un tema social que arrosseguem moltes vegades, que ens costa, no? Com acceptar o llegir que allò és per tu, o s'està dirigint a tu, no? O que de sobte està parlant de tu, t'hi sents identificat i et molesta, no? Perquè dius, per què em molesta això, no? Doncs fa una mica aquesta sensació. Jo també poemes vostres, no? Tant de la Raquel com de...
2: Sí, home,
0: ja que ho fem nosaltres, no?
1: Home, evidentment, jo tinc un...
2: Per una vegada que ens deixen remenar les cireres. Ja les hi posem, les nostres.
1: De fet, jo ja tenia un poema, un poemari tot eròtic, que es diu Bassal Càntir, de l'any 2020, i evidentment vaig incloure un d'aquest llibre perquè no podia faltar. Ja era el meu homenatge al Vicent Andrés Estellés, que per mi és el paradigma també de la poesia eròtica, en aquest cas masculina, explícita, de cada dia, i jo vaig voler fer aquell poemari explícitament i literalment, i tots els poemes d'aquest tipus. En altres poemaris potser n'hi ha algun, però no és el gruix.
0: Per algú que no estigui avesat a llegir poesia eròtica, és una bona manera d'iniciar-se l'antologia?
1: Sí, i per gent que no estigui ni avesada a llegir poesia. Gent que no sap per on entrar, per on començar, o no coneix poetes, o vol fer un tastet, és fantàstic, és ideal, perquè hi ha un ventall amplíssim de dones
2: De tots els països catalans, hem de dir. Hem intentat que hi hagués poetes de les Illes, poetes del País Valencià, en fi...
1: Vives, mortes...
2: Del Principat, vives, mortes... Exacte. Sí. L'arc temporal i l'arc geogràfic, també, no? I dir-te, Carola, que ets la primera...
0: Ai, sí, em fa molta il·lusió.
2: Que està fent una entrevista i una difusió...
0: Del llibre, perquè acaba de sortir això. Acaba de sortir, jo ja el tinc fa un parell de dies a les meves mans. Per tant, on el poden trobar, la gent? Per on el poden aconseguir?
1: A tot arreu. Ahir es va distribuir.
2: És fantàstic perquè es prova que té una distribució...
0: Sí, estupenda.
2: La millor, i és un regal.
0: Va ser una proposta vostra cap a Pro, de Pro...
1: Sí, nostre cap a Pro.
0: Vostre cap a Pro. Sí. Us van dir que sí de seguida?
1: Sí.
2: Vam al·lucinar.
0: La Lídia ha fet una cara de sorpresa. No t'ho pensaves pas.
2: No, bueno... La idea era molt bona, però clar...
1: Però sempre, clar, és que Proa
2: publica molts pocs llibres per l'autopropi de poesia a l'any. Llavors era com, serem nosaltres les triades, les elegides, no? I va ser, uau, quan es van dir que sí, jo almenys, bueno, Raquel ho tenia més segur, però jo sempre dubto més i en fi, molt felices, molt.
0: Recordeu com vau descobrir vosaltres la poesia eròtica? Amb jo, quin poema o en quin moment?
1: Jo amb Vicent Andrés Estallés.
0: Estallés.
1: No, i jo, des de sempre, no he fet com una separació, saps? No és com allò, vaig a buscar poemes tristos, poemes, no, sinó que m'ho vaig trobar i vaig dir... ostres, és que això també es pot dir i passarà alguna cosa? Bé, alguna cosa pot
2: poemes
1: passar.
2: D'això també se'n poden fer, no?
1: No, i de qualitat, no només, clar, evidentment.
0: No,
1: jo sempre defenso que es pot escriure de tot, de qualsevol tema absolutament, sí. Perquè evidentment és la teva obra i escrius sobre el que et dona la gana. Tots els temes són
2: poetitzables.
1: Sí, o per fer una novel·la, o per fer un conte, o per fer una obra de teatre, o qualsevol tema. No han de ser els grans, no? L'amor, la mort, el pas del temps. No, qualsevol tema.
0: El valor també d'aquesta antologia és que de la sexualitat femenina, de l'erotisme femení, del desig femení, ni se'n parlava, si se'n parlava s'amagava, o sigui, si no se n'escrivia o amagaven, per tant quedava completament invisibilitzat. Vosaltres ho expliqueu molt bé, la introducció es veia com una amenaça en molts casos, no? Era la dona com que agafava una posició que no agradava i per tant era amenaçant. Però alhora fer-ho, i entenc que aquí també és aquesta part de reivindicació, és afirmar que hi som, no? Que les dones aquí som i que doncs, existeix l'erotisme femení, existeix el desig femení i n'hem de parlar perquè no parlar-ne, ja sabeu que del que no es parla no existeix. Per tant, d'aquí que en parlem. És una antologia que entenc que pot tenir... Es pot ampliar, això? És ampliable?
1: Tant de bo.
0: Us agradaria, sí?
1: Sí, hem de ser la porta oberta. Vull dir, nosaltres, la poeta més recent, més jove, té 24 o 5 anys, 25 o 26 anys. Vull dir, la porta oberta a les poetes que venen, que tractin el tema, que s'arrisquin i que continuïn per aquí.
2: Sí, i si ens deixessin fer una segona edició, doncs també podríem incloure altres poetes que no hem pogut incloure ara per espai, per limitació d'espai, però vull dir, encantadíssimes de fer una segona edició.
0: A les poetes, òbviament a les vives, les que no hi són ja no, però les vives els heu comunicat, els heu explicat, els heu dit que estan, que formen part d'antologia.
1: Sí, els hem demanat permís.
0: Funciona així, això, s'ha de demanar permís?
1: Sí.
0: I a les que no hi són, a qui li has de demanar el permís?
1: A qui
0: tingui
1: els drets. Adeu. O agències.
2: Sí, senyora.
1: Potser que sigui una agència literària. Que
0: això que es fa a través d'editorial?
1: O per mail. No. La feina ens l'hem de repartir. la feina de llibre és molta feina, s'ha de repartir entre tots.
0: Algú us ha dit que no?
1: No.
2: No ens ha dit ningú que no.
0: Interessant, això. I la resposta en general és bona, és a dir, agrada que t'incloguin una antologia de poesia eròtica femenina catalana?
2: Home,
1: jo crec que totes estan contentes.
2: La Blanca Llum Vidal ens va fer un tuit perquè li va arribar el llibre i estava, bueno, ens ha comunicat personalment que està encantada, que li ha agradat moltíssim i que li ha interessat molt com ho hem plantejat, no? I la selecció que n'hem fet.
1: De fet, els llibres estan en camí cap a les autores i algunes ja el tenen i altres el rebran
2: en els propers
1: en aquests dies.
2: Sí.
1: I llavors ja el podran veure, perquè una cosa és que sàpigues quin poema teu hi ha o que hagis vist una miqueta a d'altres, perquè al Barcelona Poesia fa 2 dies doncs va ser com la posada en escena del llibre i vaig poder llegir uns quants poemes i ja pots veure una miqueta qui hi ha, però fins que no es distribueix o fins que no t'arriba no pots veure amb qui més estàs compartint espai.
0: Ha estat un treball llarg?
2: Més d'un any buscant els poemes, contactant amb les autores, treballant amb l'editorial.
1: Clar, no hi treballes cada dia, però tenim les nostres feines.
0: No, és que a part, la Lídia avui no ve a parlar d'això, ja vindrà algun dia, perquè és que la Lídia acaba d'aterrar, com aquell qui diu, com a directora del Centre de Formació d'Adults aquí de Sitges. Fa, què? Un mes? 2 mesos
2: a tot estirar.
0: Jo crec que la Lídia és d'aquelles persones que ha vingut a la ràdio més vegades a parlar de coses diferents. És a dir, hi ha gent que ha vingut sovint, però normalment ve a parlar del mateix tema. La Lídia no, ha parlat una mica de tot. I ara li quedarà venir a parlar dels centres d'adults, però això ja ho deixarem per un altre dia.
2: Carola.
0: De cara al curs vinent, perquè ara
2: tenim
0: acabant
2: molta feina.
0: Estem acabant el curs. Foc al cos, antologia de poesia eròtica femenina catalana, cura de Raquel Casas i Lídia Gázquez. Moltes gràcies, noies, felicitats per la feina, enhorabona.
2: Gràcies, Carola.
0: Tant de bo llegir més edicions i altament recomanable. Ja sabeu que jo sempre ho explico, que a mi la poesia, per aquella gent com jo, que entenc que algú més hi haurà al món com jo, que els llibres molt llargs, o igual que les sèries molt llargues de 2000 temporades, se li fan bola perquè veu que no té dies i que no acaba, no sé què. La poesia és meravellosa, perquè la poesia permet llegir dues pàgines, tanques el llibre i ximpun, i no et quedes amb aquella cosa de el capítol, el no sé què. Et permet aquesta lectura i, per tant, permet, a mi, com a mínim, em permet llegir amb, no sé si amb menys compromís o amb menys sentiment de culpa perquè no arribo, no acabo, o tot plegat. Per tant, mira, si són d'aquests, que aquesta cosa de llibres molt llargs, que no s'acaben mai, doncs poesia. I Foc al cos, que és poesia eròtica femenina catalana, triada, poemes triats per la Raquel i la Lídia, amb cura, amb rigor, amb professionalitat, i que segur que els agradaran. Moltes gràcies.
2: Gràcies, Carola. Una abraçada.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Amb aquest incendi ara no sé si podré arribar a la casa rural. Truca al 112 a veure si la carretera està tallada.
2: Això no és una emergència. El 112 és només per a situacions de perill. Per si cal una ambulància, policia, bombers... No perdem la informació.
1: Ah, o sigui que el 112 només s'hi ha de trucar quan el risc sigui real i imminent o la teva vida estigui en perill.
2: Exacte.
3: El 112 és un número únic d'emergències. Està disponible a les 24 hores, és gratuït i opera a tota Europa. 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
4: Yo, hey, check this out.
5: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps i Pipi que en fas largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc. Hit Parade. Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy, presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila.

0: Vinga, 5 minuts per arribar a 3 quarts de 12 del migdia. Des d'ara fins a les 12 parlarem d'aquesta, de la tercera edició d'un doncs, sopar benèfic d'aquest festival gastronòmic que es fa habitualment a l'Institut Joan Ramon Benaprés, als alumnes de cuina. Ja podeu seure, podeu seure perfectament i així ja podrem doncs, començar aquesta entrevista. D'entrada saludem a la Imma Fallos, que és la una de les professores. Imma, bon dia.
1: Què tal? Com esteu? Bon
0: dia. És el tercer any que feu aquesta iniciativa.
1: Sí, correcte, és el tercer any, tercera edició.
0: I que esteu preparant doncs, aquest sopar benèfic. En què consisteix la iniciativa aquesta?
1: Bueno, què tal? Bon dia. Te vull corregir una cosa, que en aquest any ja no seria sopar, seria un dinar benèfic.
0: És dinar benèfic?
1: És dinar benèfic,
0: doncs,
1: sí.
0: Bona correcció.
1: Sí, gràcies. Aquest dinar benèfic en principi s'ha fet bueno, perquè era sopar, però bueno, per una sèrie de motius s'ha fet ara dinar, serà el dia 26 de maig, que vos esperem a tots. I bueno, pues vull parar una mica de... Jo simplement una petita introducció perquè vull que escriguin les meues alumnes que estan aquí, la Rosa, Mat i la Larissa, per parlar d'elles, que són realment les protagonistes, una mica d'aquest representant dels meus alumnes. És la tercera edició i realment jo vull parlar una frase o dos, realment, dediques a aquest projecte que jo fa 3 anys que estic amb ell. I bueno, què és? És un projecte que portem molts anys amb moltíssima il·lusió i bueno, jo sóc una petita representant d'aquest projecte. Enguany m'acompanya una gran companya meva, que és la Maria... La Maria i altres ha estat amb altres companys, vale? Jo segueixo amb ell, vale? Però aquesta iniciativa va sortir d'una companya que ara mateix no està aquí, però va ser la Diana Bosch, va sortir d'una bueno, idea d'ella. I bueno, és un projecte que en principi va sortir d'aquesta idea de muntar un projecte per a, ja te dic, per una, a l'acabar aquest cicle de segon de cuina, de que els alumnes de segon feren pues bueno, uns plats, vale? Intentar fer una investigació de plats del món, vale? De tot tipus de plats del món, i investigassen no sols el que és la cuina, sinó que investigassen també les tradicions, la cultura d'aquests plats. I fer aquesta investigació, presentaren també el que és una, bueno, tota la investigació, la presentaren com a treball també teòric, que la tenen que presentar, i després feren una presentació pràctica del plat. I posteriorment aquest treball es va bueno, s'ha de presentar també un altre moment, s'ha de presentar pues, amb un dinar, que en aquest cas era un sopar benèfic, que es feia pràctic, i que es fa pràctic, el que passa que no és un dinar, i que han de presentar en aquest sopar, pues, ja se va fer, o ara estem amb el dinar, però s'ha de fer pues, el que és una... juntament ja amb la, el que és la... buscar una associació benèfica.
0: D'acord.
1: Que aquest jo penso que és el component millor, ¿vale? O el que és el lo millor d'aquest sopar, o el que diguem el que és el component que bueno, que compleix el
0: és a dir, ajuntem la feina acadèmica amb, diguem, amb la feina gastronòmica, culinària i d'atenció, i a més amb la solidaritat, en aquest cas, que ara també ens explicaran elles.
1: Correcte. Això és una mica tot el que es busca en aquest projecte.
0: D'acord. També ens acompanya la Maria, com has comentat.
2: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia, Maria. A veure, això es planteja com un, anava a dir, com un treball de curs gairebé, no?
2: Sí, és un treball de curs que, bueno, és un projecte i és curricular, això ho hem de deixar clar. O sigui, ells han d'aplicar una sèrie de coneixements durant tot el curs.
0: Poseu nota.
2: I posem nota, sí, o sigui, l'alumnat, tot i així, de que posem nota, ho fa amb moltíssima il·lusió. Jo, la veritat, que són els veritables protagonistes, i des d'aquí que estem superorgullosos d'ells. Tant la Imma com jo, com la resta de companys que han col·laborat amb nosaltres, com és la Diana, el Josep Lluís, l'Ot, i bueno, i tot el centre, que ens estem tots col·laborant amb molta il·lusió. En Rafa també, bueno, tots els companys de cuina s'han volcat, inclús la Judit, en fer postres.
1: Sí, correcte.
2: O sigui, és que és un tarannà de tot el centre i fa molta unió també entre tots l'alumnat del centre.
0: Doncs abans de parlar amb elles, us volia preguntar, el fet de vincular aquesta activitat, que és una activitat curricular, amb una activitat, diguem, de portes en fora, d'acollida, activitat solidària, etc., diguem, fa que tothom treballi millor, perquè hi ha un objectiu més enllà d'estudiar i aprovar un examen?
2: Sí, sí, i tant. O sigui, això, o sigui, ells estan totalment conscienciats de que aquest projecte té un sentit molt realista. I això de posar nota, bueno, ells saben que és important perquè aquí aplicaran tots els seus coneixements, però ells sobretot tenen la il·lusió de que col·laboren en una fundació, una associació, i que això té un sentit molt ampli, perquè també és un orgull per a que en aquest cas, per Sitges, per la vila i per tothom que col·laborarà amb nosaltres, com són botigues, establiments, que també han posat el seu cor en ajudar.
0: D'acord. Doncs... passem a l'altre costat de la taula, parlem, diguem, amb les protagonistes, que són dues representants de l'alumnat que està treballant en aquesta experiència, en aquest dinar, ens ha quedat clar, dinar.
1: Dinar.
0: Després de fer dos sopars. No ens has explicat, de tota manera, Imma, per què heu canviat de sopar a dinar?
1: Bueno, perquè ha sigut en aquest any ha hagut, bueno, un canvi per tema de, diríem, dintre del centre, vale? No s'ha pogut fer el sopar, vale? I per coses, diríem, no sé com dir, estructurals, coses que han passat allà, i al principi ja no se podia fer. Que
0: sí, perquè de fet va haver un moment que ens vau comentar que probablement no es faria.
1: Se va inclús aturar, vale? Diríem, per estructural, jo no vull anar més allà.
0: D'acord.
1: Però sí que s'ha pogut fer.
0: Però finalment s'ha pogut fer.
1: I si em deixes ara una cosa, sí que vull agrair a la Maria, que estava amb ella. Sí que vull aprofitar primer per donar les gràcies a tots els companys que sí que deu la Maria, que ens han ajudat, i aquí ja em quedo, ja no vull allargar-me, a tots els companys que ens han ajudat des del principi, que s'han involucrat tant l'Anna Monasterio com la Diana, com l'Ot, jo no sé si em deixa algú, per favor, el Rafa, que ens ha dit, a la Judit, a tots aquells que ens han dit del principi gràcies, perdó, es voleu ajudar, estan aquí, que no es veu això, però que estan al darrere també, i que és un projecte molt maco, ells tenen moltíssima il·lusió, i ho han fet amb el cor, i bueno, gràcies a les tendes, als comerços, que ens han obert les seues seues portes per ajudar-los i tot, i bueno, que em quedo aquí, i gràcies a vosaltres per obrir-nos les
0: doncs,
1: portes.
0: Encantats de fer-ho.
1: I per la difusió, gràcies.
0: Doncs parlem amb les alumnes. Rosa, Larissa, bon dia.
3: Bon dia.
0: A totes dues. A veure, com, després d'aquesta introducció que ens han fet les professores, com es planteja una activitat així? A veure...
3: Bueno, es planteja amb molta il·lusió, val? I sobretot heu dit una cosa que és també per posar-nos a nota, o sigui que evidentment ho hem de fer molt bé, no només perquè aprenem, és la nostra obligació com a alumnat, però sobretot també perquè darrere hi ha aquesta associació benèfica, però també ens posen la nota, o sigui que hem d'aconseguir, i és el treball de fin de curs. És un treball que portem preparant-lo des del primer... Nosaltres som ja de segon de cuina, acabem aquest any, i l'any el treball és el projecte de fin de curs. Des de setembre, que vam començar les classes, ja estem treballant. El projecte consisteix en tres etapes. En aquesta primera etapa, que és el primer trimestre, doncs el que fem és preparar i investigar el país que hem triat. És molt curiós, no?, com tries un país i averiguar i descobrir tot el que hi ha darrere de la gastronomia, perquè realment és estudiar aquest país, però és des del punt de la cuina. I llavors com la religió, el clima, les tradicions, com totes aquestes coses fan que la cuina sigui d'una forma o sigui d'una altra, no? Et sorprèn molt. I aquesta primera etapa, aquest primer trimestre, consistia en fer aquesta labor d'investigació. I també ens fan triar dos plats representatius del país que has triat. I tens que fer la fitxa tècnica d'aquests plats. Què és una fitxa tècnica de cuina? una fitxa tècnica de cuina, que treballem sempre amb això. Primer tens que posar tots els ingredients que té aquest plat, com l'has d'elaborar, i després el tema dels salts candais, no? I què em costa aquest plat i per quan el tindré que vendre per ser rentable. Aquesta és la primera etapa. La segona etapa
4: entra la parte de la maqueta que presentamos nuestro país, que es la parte que cogemos los elementos que más se presentan en nuestro país y pusimos en la maqueta para presentar el plato también al final del curso, porque en el Dinar Benefic presentamos el plato con la maqueta. Y entonces el plato tiene que estar presentado así con todo representativo alrededor.
3: I què nos hacen quan presentem tot aquest estant? Aquí tenim al costat a tot un jurat de l'escola.
4: Sí.
0: Són els que posen les notes després, oi?
3: Sí. En aquesta segona etapa, que és el segon trimestre, ens estan ja també avaluant.
0: Correcte.
3: Amb tot el professat que han estat anomenant la Imma i la Maria. I ens posen nota perquè fem el plat i ja fem l'exposició. I ja la tercera etapa és aquest dinar benèfic que consisteix en fer que vingui l'associació benèfica i tota la recaudació que fem dels plats va per l'associació.
0: Quina associació és aquest any?
3: Aquest any l'associació triada és Tu i Nos. Tu i Nos va néixer l'any 2005, és una fundació que pertaneix a l'associació Ave Maria d'aquí de Sitges, i consisteix en ajudar a la gent que té capacitats diferents o que té problemes mentals o que està en època d'envelliment i llavors no tenen la capacitat suficient per poder fer tots els temes legals, jurídics o prendre's de decisions importants a la seva vida. Llavors Tu i Nos els acompanya i els ajuda, i aquesta associació treballa aquí a Sitges, a la zona de
4: Garraf, a l'alt baix del Penedès, al baix de l'Obregat i a Barcelona també.
3: I pertaneix a la Generalitat de Catalunya i aquest servei és totalment gratuït.
0: Per tant, heu triat aquesta entitat per oferir els beneficis que doni aquesta, el dinar benèfic, com es fa cada any quan era un sopar també.
4: Sí. Sí, exactamente. El grupo, la asociación triada es triada a través de nosotros.
3: Venga. Hem triat diverses associacions a l'alumnat. Tots proposem diferents associacions,
0: correcte,
3: no? I llavors som dos grups de classe i en total som uns 40 alumnes. I llavors entre la Maria, gràcies a la Maria i a la Imma, ens coordinen i llavors cada grup tria diferents associacions i nosaltres les votem.
0: D'acord, i al final
3: d'aquestes en triem tres, aquestes tres venen a l'institut, fan una presentació, sobretot ens interessa molt saber què faran amb aquests diners, quin serà la finalitat, i llavors quan ja ens ho han presentat fem una altra votació i ja triem
0: es tria la definitiva. D'una terna que s'ha triat, doncs s'estria la definitiva.
3: I crec, com tu deies, Joan, que és molt important el tema de l'associació, no? Ens motiva. De fet, crec que és molt representatiu, no? No només són les nostres notes, i per això mateix també hem de... I sobretot perquè també posem per davant la imatge de l'institut, o sigui, cuidado, o sigui, aquí ens hi juguem molt, no? I ho hem de fer molt bé. La primera edició va ser Autisme en Futur. La segona edició, Dona Males. Dona Males era pels infants amb problemes, amb enfermedades de càncer, no? Que maco, no? Que tot aquest treball, dinar, al final... Tingui
0: una rendibilitat solidària.
3: Sí.
0: Escolteu, els plats, entenc, els feu per grups, no?
3: Sí, com els fem?
4: Decidimos los grupos a través de la IMA. Hay como tres o dos personas que puedes elegir el país y a través de esto miramos las dos clases para que no tenga países iguales. De hay que ser países diferentes a cada clase para que tengamos platos diferentes y maquetas también.
0: D'acord. ¿Y cuánta y cuántos platos oferireu?
4: 12.
0: 12. 12, 12 plats de països, veig Espanya aquí, però també de llocs molt, molt diversos, no?
4: Sí, sí, tenemos países de todo, de todo.
0: De todo el mundo.
4: De todo el mundo, sí, sí, rodeamos todo. Empezamos por España, sí, que seguimos con las croquetas de pernil, que lo hacemos, y vamos con...
3: En Grècia, la Índia, Turquia, França, Colòmbia, Mèxic... Vaja, que donem la volta al món.
0: La volta al món. Llavors, la gent que vingui al dinar podrà tastar-ho tot? O arribarà a poder tastar-ho tot? Això s'ha valorat, allò, el tema quantitats, que és important.
4: Bueno, clar que sí, i esperemos que provén de tot, perquè hay que conocer de tot, provar de tot.
0: D'acord. Entenc que també deu haver algun acompanyament de beguda, no?
3: Sí, sí.
0: En el dinar i està tot previst.
3: Està tot previst, a la beguda, i el cafetó també està
0: previst. També està previst el cafè.
4: I el postre
0: també. I el postre,
3: és molt important. I el postre, que el postre, com deien també la Imma i la Maria, els nostres companys, que també aprofitem l'ocasió per agrair en els dos equips, tant de serveis de cuina com de cuina superior, que ens ajudaran el dia de l'esdeveniment a poder-ho portar a terme, no? Perquè nosaltres estarem als fogons, i llavors necessitem el suport del resta de companys per fer tot el servei, i ells ens han ajudat a fer també els postres, a elaborar els postres. I la part de pastisseria, la Judit i el Rafa van dir: ostres, i per què no feu també postres d'aquests països? I també cada país representat porta el seu plat de específic
0: postre.
3: De postre.
0: Déu-n'hi-do. Informació pràctica, que estem acabant. Qui vulgui venir, com ho ha de fer?
3: Bueno, ho tenim molt fàcil. I és que es tenen que apuntar al correu electrònic de reserves@iesitges.cat. Repetim, reserves@iesitges.cat.
0: Correcte.
3: I s'apunten i ja rebran les instruccions de com ho tenen que fer el pagament. El cost són 25 €.
0: 25 €.
3: 25 €, tot enclòs, i és el dia 26, un dinar a les 2 del migdia, i veniu a divertir-vos-a. Veniu per a una finalitat que ens ajudarà a nosaltres a posar-nos a molt bona nota, però també una fundació s'emportarà aquests diners. I, a més, us divertireu. Per què? Perquè tenim una tòmbola. Una tòmbola que hem anat, també ha sigut un dels exercicis que hem fet, hem anat per totes les botigues, comerç de Sitges, que ens han acollit molt bé, ens han obert les portes. Alguns no, però, bueno, ha sigut mínim. I ens han donat molts regals i serà una tòmbola.
0: Perfecte. Doncs hi haurà també aquest sorteig final en una tòmbola. Ens hem deixat alguna cosa important?
2: Sí, també col·labora Calafell, també és un poble que col·laborarà.
0: Calafell?
2: Calafell, sí, sí. S'han volcat també les seves botigues i establiments i també volen col·laborar.
0: Perfecte. Doncs aleshores hi haurà una col·laboració també dels establiments comercials de Calafell. Tot plegat el dia 26 de maig a les 2 del migdia en format dinar, no sopar com els altres anys, sinó en format dinar. Primer error, però bueno, corregit, oi? I que oferirà aquesta possibilitat de tastar una dotzena de plats de gastronomia mundial. Fetes amb tot el carinyo i tot l'amor pels alumnes, els i les alumnes de segon de cuina de l'Institut Joan Ramon Benaprés, i que doncs ens han explicat avui la Rosa i la Larissa. Sí. Rosa i Larissa, moltíssimes gràcies. La web de reserves, sobretot, molt important, reserves@iesitges.cat, amb dues S's, iesitges.cat, ho posarem correctament a la web. Imma i Maria, professores, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Bona feina.
2: Gràcies.
0: Anava a dir que vagin molt bé darrere dels fogons. Gràcies. I moltes felicitats per la iniciativa.
2: Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies per donar-nos l'oportunitat d'estar amb vosaltres.
0: Gràcies. I a tots vostès, són les 12, com sempre, moltíssimes gràcies per l'atenció, que passin un molt bon dia i fins demà.
5: a Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

0: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
1: Pressupostos del 2026, un cop garantits els suports d'Esquerra Republicana i els Comuns. Seran un Consell Executiu extraordinari. Posteriorment, la consellera d'Economia, Alicia Romero, lliure...